0: Agenda Pública és estafar la societat.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, manté el pols contra els crítics del Partit Laborista i diu que no dimitirà. Quatre alts càrrecs del govern han dimitit aquest dimarts en plena guerra oberta al partit. Per contra, més d'un centenar de diputats han donat suport a la continuïtat de Starmer.
0: L'arribada de la intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per al cineasta Peter Jackson. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques que no són fixos puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem estableix que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals.
1: La coordinadora de Comissions Obreres de la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
2: És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden.
1: Pels que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador.
0: Esports, el Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez, el president del Madrid, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions a què optarà la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra opcional. També aquest dimecres, Espanyol Athletic Club de Bilbao.
0: Espanyol i Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elche 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
1: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
0: El Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades.
1: Al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez s'ha adjudicat la quarta etapa de 138 quilòmetres de mitja muntanya entre Catanzaro i Cosenza. L'italià Giulio Ciccone és el nou líder de la general.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
5: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
6: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
7: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
6: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
8: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: No m'agrada veure-ho com a dues personalitats oposades, sinó com a una extensió, no? De mateix. Al final, l'Ofèlia el que em permet és, doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no? Més...
3: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
2: Més que potser no s'atreviria.

0: I no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits...
1: Va, però s'ha
2: ens ho passarà molt bé, avui, eh?
3: És una drag queen.
1: L'Ofèlia.
3: L'Ofèlia. Sí, sí, sí, sí. I el llagut, sí. Parlarem del llagut.
1: Va, és igual. Vinga, va, creu, jefes. Oh. Calleu. Déu vos guard.
4: I visca el batlle!

0: El llaüt és una embarcació típica de la costa catalana.
1: Llagut.
0: Eh?
2: Ha dit llaüt.
3: Ha dit llagut.
1: A l'Empordà diguem llagut.
2: Ja no hi ha cap dia que diguis l'objecte tal com toca.
1: Ai, jo el dic com toca, a l'Empordà diguem llagut.
4: Al Baix Llobregat en diem barco.
0: És una altra manera de dir-ho, és una altra manera, ja està. Es pot dir llaüt i, com diu en Xuriguera, també es pot dir llagut.
1: Gràcies per la meva intervenció.
4: I barco, també es pot dir barco.
0: Barco no és correcte, eh?
4: Ah, no?
0: Barca sí, en femení, una barca, no. Però barco es veu que no. El llaüt és la barca típica de Catalunya, la teniu al cap, eh?
1: I tant,
4: home,
0: sí. Maca. Fusta petitona, la de les fotos en blanc i negre que posen als restaurants de la Costa Brava.
3: Sí. Aquell,
0: llavors podem menjar sushi i guiozes de pollastre, però... I posen una...
3: Però la foto hi és.
0: La foto hi és. La foto sempre queda més català, llavors. La guioza sona més catalana, llavors. Bueno, doncs el llaüt, com us deia...
1: Bueno, el va inventar un català, Peyu, no va, fotem.
0: Suposo que sí.
1: Home, i tant que sí.
0: Aviam, no hi ha constància, de qui el va inventar.
1: No, sí, un de l'Escala.
0: Ah, sí?
1: Bueno, un de l'Escala i un de... I un de les... Sí.
0: Sí. Ho tens documentat, això?
1: Això ho tinc...
3: El coneixies?
1: Bueno, era molt amic de casa.
0: No se sap qui el va inventar, però hi ha
1: un
0: referències...
1: Un de l'Escala.
0: Sí, sí, torni. Hi ha referències... molt amic de casa vostra.
1: Sí, era molt amic de casa nostra.
0: Hi ha referències molt antigues.
1: Botia una rosa, la que so... Ui, aquest home...
0: Vols posar-te aquí a fer-ho tu, Xuriguera?
1: No. Endavant, eh? Endavant.
0: No, endavant. Sí. Qui dius que el va inventar?
1: Un de l'Escala. Fotia un suquet de peix a sobre el llagut, us enllapariu els dits.
0: Segur que sí, segur que
1: sí. De brat, eh? Suquet de brat.
0: Deia que la referència al llagut apareix diverses vegades a Tirant-lo Blanc.
1: Sí, i tant.
0: És un llibre del segle XV. Vull dir que...
1: Un de l'Escala el va fer.
0: No, jo diria que no era de l'Escala ben bé. Escolta, a mi me'l van fer... Us el feien llegir?
1: Sí, tant.
0: Me'l van fer llegir...
5: Sí.
0: Aquest me'l vaig llegir, no me'n recordo de res, eh?
3: Què vols dir?
5: De ma vida.
0: Bueno, vull dir que Lazarillo de Tormes, per exemple, li vaig fer llegir la meva mare i em va fer un resum.
3: No tens vergonya fer-li llegir la teva pobra mare al Lazarillo.
0: Si a ella li agradava llegir en castellà i a mi no, quina culpa hi tinc jo?
3: No, també és veritat.
1: El Lazarillo és divertit.
0: No, em va agradar gota.
5: Jo vaig fer el mateix.
0: Bueno, a la meva mare no li va agradar gota.
5: La meva mare va anar a fer l'examen.
0: Sí?
1: De Lazarillo?
0: Què dius ara?
5: Sí, però m'ho va llegir també i diu, hi ha examen. I m'hi va anar ella. Un 6.
0: Bueno, mira, t'ho va aprovar, escolta. Bueno, més enllà de com vaig aprovar el batxillerat, que ara no interessa, anem al llaüt, que com us deia ja apareix a Tirant-lo Blanc.
1: I tant.
0: Arnau, sisplau.
6: Molts foren moguts per fer rompre lo bot a Tirant, que feien tots los preparatoris a barques i a llaüts i a galeres perquè poguessin primer així en terra.
0: Déu-n'hi-do, el català del segle XV, déu-n'hi-do.
1: L'última versió del Tirant-lo Blanc en català actualitzat el tenim d'en Màrius Serra. Això us havia de dir, que va venir aquí al programa i és una gran versió.
0: Molt bé. L'has llegit, també?
1: Collons, i tant.
0: Bé. Qui el va escriure? Un de l'Escala.
1: Un de l'Escala.
3: Amb lo intel·ligent que ets, sembles ben tonto, de vegades.
0: Hòstia, Mercè,
3: Perquè és que és un tio llegit.
1: Me les canta tan clara, sempre.
0: Complicat el català del segle XV, No?
5: Però maco,
0: Maco, maco, no dic pas que no, però costa, t'has de concentrar per entendre-ho.
3: Sí, tenir un llaüt sí que ha de ser maco,
0: Això sí, i poder anar a la cantada aquella de veneres que fan allà a Calella. No sé si paguen, entrada, els que es fiquen amb la barca just davant de l'escenari.
1: Aquells
0: no paguen.
3: Però has de fer cua 3 dies abans.
0: Perquè els de la grada sí que paguen, Que això també no sé si hauríem... No? Hauríem de replantejar una mica aquella cantada de veneres, no?
1: Mira.
0: Que és bonic, A mi m'agrada,
1: I va haver-hi la polèmica de que si es cantava el meu avi al final o no.
0: Però aquell públic que hi ha allà...
1: Sí.
0: Hòstia, hi ha molts que no sembla que parlin massa el català del segle XV,
5: No.
3: Què vols dir?
0: Sembla més partidaris de parlar el català del segle XXI, una mica.
3: Què és el català del segle XXI?
0: El castellà, Mercè. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una diva catalana que deixa empremta per allà on passa. Agafeu-vos fort, perquè avui ens visita una força de la natura, la drag queen dels Pirineus. Bona. Amb grans dosis de ploma, humor i d'orgull, reivindica la història i la tradició popular catalana. Una artista brillant i irreverent, tant dalt com a baix de l'escenari.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ofèlia Drax! Ofèlia, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs avui he menjat pa amb tomàquet i pernil.
0: Pa amb tomàquet i pernil. Sí. Molt bé. Ofèlia, eh? D'on surt això d'Ofèlia?
2: Ofèlia Drax, de fet, era un col·lectiu d'escriptors, entre els quals hi havia el Quim Monzó, per exemple, que van escriure literatura de gènere, eròtica, novel·la negra... Van explorar diferents gèneres.
0: Sí.
2: I vaig voler fer, com que jo vinc també del món de la literatura, he estudiat filologia catalana, doncs vaig voler fer aquest homenatge a la literatura, no?, a través d'aquest nom, fent el joc de paraules amb el Drax, que ells l'escrivien amb C, i jo escrivint-lo amb G, no?, per fer el joc de paraules amb el drac, no?
0: Tu ets de la Seu d'Urgell?
2: Sí.
0: Sí. Podria ser que siguis la primera drag queen de la comarca, de l'Alt Urgell?
2: Crec que hi havia hagut gent que havia fet algunes cosetes. Clar, vull dir, a l'escala que estic fent jo, que m'estic doncs, movent-me, intentant fer cosetes i tal, potser no tant, però jo crec que més potser en un sentit de... Potser que no s'havia cobrat o d'alguna altra manera. Jo crec que sí que hi havia hagut gent que havia fet coses, però bé, que hagi anat fent bolos, orgulls, històries d'aquestes, doncs potser sí que sóc la primera de la...
0: Darrere de l'Ofèlia hi ha un noi que es diu Pau Martí, no? No sé com conviuen aquestes dues personalitats. Com ho fas, això?
2: Bé, al final és... No m'agrada veure-ho com a dues personalitats oposades, sinó com a una extensió, no?, de mi mateix. Al final, l'Ofèlia el que em permet és doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no més...
0: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
2: Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits, tal, a dalt d'un escenari, amb el micròfon a la mà, doncs mira, és una cosa diferent i... No tant com una màscara, perquè al final tampoc amago res, sinó com una manera de fer sortir coses que potser no...
0: És un gènere que ens cau lluny a molts, no?, i que no hi estem molt ficats. No sé si ens pots fer un resum de com està l'escena drag queen a Catalunya.
2: Clar, l'escena drag a Catalunya... Drag queen i drag king, i aquí hi ha molta diversitat,
0: hi ha
2: de tot. Sí que és veritat que la gran majoria ho fa en castellà.
0: Mm-hmm.
2: I són poquetes les que apostem realment doncs, pel català, ja no només com una eina, sinó com un espai de militància, no?, de fer-ho en català doncs, per reivindicar que això també es pot fer en la nostra llengua.
0: A més, veig que tots els... No, sí. La vestimenta que portes...
3: Que una cosa, perdó, és... Portes el vestit de la geganta de l'agrupació?
2: Sí, sí.
3: És que t'hi vist entrar i dic...
4: De quina agrupació?
2: L'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
0: Ah, mira.
2: Sí, perquè fa unes setmanes va ser la Fira del Món Geganter a la Seu i vaig fer un espectacle amb gegants i em vaig fer el vestit per l'ocasió, inspirat en aquesta geganta.
4: I a l'aqueta, també.
2: I a l'aqueta.
0: És que els gegants, si te'ls mires bé, no deixen de ser uns dracs.
2: Una mica travestis ho són.
0: Sí,
3: són perfectes.
0: I aquí portes l'aqueta, que és la boca aquesta
2: sí,
0: del record del català.
2: Sí, porto coses que em representen, no? El campanar de la Catedral de la Seu, el cadí, l'aqueta... Aquest és el punyal de Maricel, que també vaig fer un show inspirat en Dagoll de Gom.
0: Quan t'aficiones a aquest món? I des de la Seu, que entenc que no devia ser fàcil, tampoc.
2: Clar, vull dir, la cosa va començar... O sigui, quan realment vaig veure com anava i com funcionava va ser amb el programa Drag Race d'Estats Units, que vaig començar a mirar-lo i vaig dir, calla. Però sí que abans hi havia coses, no? Jo recordo, quan era petita, també hi havia un vídeo que em mirava molt, que era un senyor amb els llavis pintats, que portava vestits fets de paper, se'ls anava canviant, anava fent playback de cançons, i aquest vídeo m'obsessionava de petita, i els hi feia mirar els meus pares quasi cada dia, i llavors, no, evidentment, no tenia la paraula, no?, per dir travesti, drag queen, no sabia de què anava el tema, però ja hi havia allà alguna cosa, no?, que ja es movia, després això, a través del programa de Drag Race, doncs vaig començar veient-ho, després sí que ja vaig anar a veure espectacles en directe a Barcelona.
0: I què passa en un dels teus espectacles, per exemple?
2: Doncs mira, jo intento, doncs això, parlar de referents de la cultura catalana, no? T'hi pots trobar una cançó de la Guillermina Mota, o una cançó de la Julieta, o jo què sé, ara l'últim show que faig parlo de les dones de Jaume I.
0: Sí?
2: Vull dir, són temes una mica variats, una mica el que...
0: Les dones de Jaume I, sí, que eren vàries, eh?
2: Eren, sí.
0: Sis dones?
2: Sis dones. jo m'ho he fet quadrar una mica, perquè sí, això és amb el show de... Hi ha un musical anglosaxó que és Six, que és Les dones d'Enric Vuité. Sí. Jo m'ho he adaptat, he agafat les dones, he agafat les amants, m'ho he fet venir una mica bé, sí, però sí, aquí sí que una mica de rigor històric intento, no?
4: Aquelles acabaven sense cap.
2: Sí, no, les meves de moment no.
4: Val.
2: No, encara...
0: has après història de Catalunya també, una mica?
2: Sí,
0: a través
2: sí,
0: de...
2: sí, no, amb això vull dir, vaig informar-me per aquest show. També hi ha shows que són... que tens una mica dents, no? També tinc un show, la gran nit de Dragó el Dragom,
0: oh,
2: que parla una mica de... No? Una mica la paròdia de... o homenatge, no?, als shows de Dragó el Dragom. La travesti Expedició Pirineus.
0: Hòstia.
2: Sí.
0: Maco.
2: Sí, sí.
0: T'has trobat algun senyor gran, algun espectacle que s'hagi desmaiat una mica, que no sabia què venia a veure o no?
2: La veritat és que tinc molt públic de moltes edats, perquè sí que és veritat que el drac a Barcelona està molt... És un públic molt de nínxol, no?, qui el va veure ja sap què va veure.
0: Sí.
2: Però jo tinc la sort de voltar força per Catalunya i anar a Orgulls, a festes majors, a coses, a pobles més petits.
0: Sí.
2: I llavors ve una mica tothom, no?, totes les generacions... I hi ha molta gent més gran que potser no ha vist mai una drag queen, però que surt encantada. També hi ha gent que em fa mal les cares, eh? Yeah. Sigo una mica... Dius, què està passant aquí, no?
0: Però... Hi ha mercat més enllà de Barcelona?
2: Jo crec que l'estem creant. És a dir, el fet que hagi sortit gent que ho fa en català i que treballa amb referents catalans, precisament jo crec que fa que sigui accessible més enllà d'un públic nínxol de Barcelona, no? Uh-huh. Perquè si hi ha moltes drag queens a Barcelona que fan playbacks doncs, de cantants americanes, per exemple, que això te'n vas a, no ho sé, a un poble de 150 habitants i ja, sí, que has de fer. Però, hòstia, si agafes una cançó de la Guillermina Mota, les Tres Bessones, el no sé què, vas combinant referents que la gent sí que els té, no? Doncs trobo que és més fàcil...
4: Funciona.
2: Que la gent hi entri,
4: clar,
2: i que després, doncs això, festes majors, ara també està venint-hi molts orgulls rurals, no? Sí. A pobles que organitzen celebracions durant el mes de juny, i doncs tot això doncs, ens estem mirant de fer espai i de fer-nos lloc a llocs que potser fins ara no hi havíem estat, però que, mira, que vagin comptant amb nosaltres.
0: Clar, no? Que sí, clar, home, que sí, no?
5: La nostra, una drac nostrada, no?
0: Mira, o la festa major, tu.
2: Sí, sí.
0: Ja està bé, les habaneres, ja està bé.
5: Sí, però no? Les habaneres...
0: Hòstia.
4: Home, ara mateix, una combinació de dracs i habaneres m'encantaria.
0: Seria maco, de veure.
4: Ah,
0: t'has trobat alguna situació surrealista, dalt de l'escenari, amb algun poble...
2: De fet, la situació més violenta potser va ser a la Seu, de fet, que a més a la celebració de l'Orgull, un senyor que em va dir que vergüenza, que delante de los niños no, que no sé què més, estàvem al mig del carrer.
4: Sobretot.
2: Sí, sí, no. I bueno, després del show, jo amb la cara, ja no anava vestida, però amb la cara encara maquillada, la policia local així posant la denúncia, va ser una cosa divertida. Sí.
0: Ah, us van denunciar?
2: No, vaig posar jo la denúncia.
0: Ah, tu em
2: vens.
0: Ah,
2: sí, denunciar, ja em deu denunciar als abogados cristianos en algun moment, però de moment encara no
0: t'han denunciat mai.
2: No, bueno, ja ens ho trobarem.
0: Clar, tindran uns dubtes, eh? No sabran si denunciar pel tema de què és drac, si perquè parla català, són moltes coses. Eh? No.
2: Com el TikTok, m'agafen per totes bandes, uns comentaris, allò que això, entre ser drac i ser catalana...
0: Clar, és que són totes gràcies, filla meva. Ja.
2: Déu sí que castigui dues vegades. Sí, sí, sí.
0: Tens nervis abans d'actuar? No.
2: Sí, també depèn una mica de... No sé, a vegades tinc shows que ja els porto fent... Mm-hmm. Porto unes quantes vegades havent-lo fet, no? Doncs potser no tants. Ara això que us deia de la Fira del Món Gegante, que de cop era un show amb músics en directe, amb 20 gegants, amb il·luminació davant de la catedral. Veus, els abogados cristianos, sí, sí, fotre un show davant de la catedral. I cantant la cançó del canonge de la Seu, que la vaig versionar per parlar del bisbe de la Seu.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, va, home, això...
0: Pues... Ara em faria gràcia veure't actuar.
4: Hòstia,
0: ha de ser un... No ens podries cantar un couplet?
2: Home,
0: alguna...
2: i tant, sí? Si m'ajuden els músics.
0: Home, tenim aquí dos músics de... Què ens cantaràs? Què ens pots cantar?
2: Doncs us puc cantar L'ofici de la drag queen.
0: L'ofici de la drag queen?
4: No la conec.
0: Aviam.
2: No la conec.
0: A veure. Venga.

0: Ai, més val que no parlem de les campanes que toquen els mossens. Ara que jo... Com que tinc cara bonica i dos pits de patrimoni, un culet de porcellana i dos cames de marrana.
1: Ai, ai, ai.

0: Bé. Ara us estava mirant i pensava... Hauríeu de fer de drac...
1: Jo de drac no m'hi veig, però anar a veure aquest tipus d'espectacle m'agrada molt.
0: Sí, eh? Quin nom els hi podríem posar com a dracs, a Ofèlia i el Xuri?
2: No ho sé, hauria de pensar...
0: Drac.
2: Mira, podem fer un duo. Rita Fia i Aroa de Montserrat.
0: Mira.
2: Un duo una mica així, temàtica de bar. No?
0: La Rita Fia i l'Aroa de Montserrat.
3: Mira, ja m'agrada.
0: Feita, un bon duo. Quan veieu que van baixant els bolos...
3: Sí.
1: Rita Fia.
3: Ens ho apuntem,
4: I Aroa de Montserrat.
0: Hòstia, seria bonic de veure. Et anirem seguint... On et podem veure properament?
2: Doncs mira, el 22 de maig estic al Centre Cívic de Sant Andreu, a Barcelona, fent el 6, Les dones de Jaume I. I el 23 estic inaugurant la Fira Literal, una fira de literatura. Uh-huh. I després, al juny, ja comença temporada d'Orgulls. O sigui, estaré a diversos llocs. Estaré a La Seu, estaré a Peramola... No sé quins vols tinc, però en tot cas a xarxes.
0: Xarxes, Ofèlia
2: Dracs. @OfeliaDracs, allà penjo tot.
0: Et seguirem.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ofèlia, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vega!
0: La paraula d'avui és bugar. Bugar. B-O-G-A-R. Bugar, rentar la roba com una acció rutinària, fer la bugada.
1: La iaia era molt moderna. Quan anava als safrejos del poble a bugar, la roba aprofitava per vendre marihuana a les veïnes.
0: Sí que era moderna,
1: sí.
0: Bé, bugar, es diu de la persona amb pocs estudis, malparlada, que no hi entén de protocols ni refinaments.
3: Aquell teu nano es va presentar a l'enterro de l'avi amb pantalons curts i menjant un Frankfurt. És molt bugar.
0: Sí, bugar, acció de remar, servir-se dels rems per fer avançar una embarcació a l'aigua.
4: He conegut un noi que fot uns braços, és de Banyoles i es veu que els té així de tant bugar al club de rem.
0: A, B o C?
2: Jo diria la C.
0: La C. Correcte!
2: Moltes gràcies.
0: Bé. Ha notat la filologia catalana.
2: D'alguna cosa havia de servir.
4: Clar.
0: Avui dediquem el capítol al llaüt. Seria un bon espectacle, eh? Uns dracs sobre un llaüt.
4: Sí, no? Ostres, seria maco.
0: I els fiquem allà a la cantada de veneres.
1: Ara no sé quina pel·li hi ha, Somos les tres calaveres, que aviam...
4: Que anava d'això?
1: Sí.
0: Sí?
4: Està tot inventat, Peyu.
0: Està tot inventat, noi.
7: Aquest títol pinta bé.
2: Sí, no? Travestis en barca.
1: Casa i la Santa Maria. Sí, és igual.
0: Déu-n'hi-do.
2: Passeu, tenim piragües.
4: Amb el Xuri passem d'un extrem a l'altre.
0: Sí. Mercè.
4: Vinga. Heu de saber que actualment a Catalunya hi ha una cinquantena de clubs de rem amb llagut, sí. Mm. És que hi ha una lliga catalana.
0: Mira.
1: Qui va primer, Mercè?
7: El Barça.
4: No.
1: A la Mil Yamal, rema?
4: No sé si rema, però no. Hi ha el Barça en el club de rem de llaguts, no. És els de Mataró i els de Badalona, es veu que són els que la toquen més. Sí. Avui dia el llagut és una barca que ha quedat relegada només, bàsicament, a l'oci, no?
0: Sí.
4: Però que Catalunya va tenir un paper molt important en el seu moment,
0: sí,
4: en la pesca i en el cabotatge.
0: Cabotatge?
4: Sí,
0: què
4: cabotatge.
0: És cabotatge?
4: No saps què és cabotatge?
0: No, ni idea jo.
4: No te n'aniràs a dormir sense millorar el teu llemosí. Es diu cabotatge a la navegació arran de costa entre ports per transportar mercaderies.
1: Contrabando.
0: O sigui, navegar arran de costa per portar coses sense fotre mar dins.
8: Sí, com els percebes i la cocaïna a Galícia.
0: No. Ho heu fet mai, això, no?
4: La cocaïna els perdonés.
0: No, dic d'anar amb llaüt.
1: Això sí.
7: No, amb llaüt.
1: M'agrada
7: no.
1: Molt.
0: T'agrada anar amb llaüt, tu, Xuriguera?
1: A mi m'agrada navegar, sí. Però que tingui la barca l'amic, jo no.
0: És car, hem de tenir una barca.
1: Sí, collons. Home.
0: La Marre, eh?
1: La Marre.
0: Com es diu Amarre en català?
1: Espera't.
0: Ningú, eh?
4: Que ens ho digui l'Ofèlia.
0: Ofèlia.
2: Jo és que sóc de la Seu, jo.
0: És de terra
2: endins. Això no ho gasto.
0: És de terra endins.
1: Hòstia, m'has enganxat.
0: Norai? Què vol?
9: A la cosa on poses, on tires la corda,
0: sí,
9: es diu un norai.
0: Ah, sí?
4: Sí, però això és la cosa aquella per enganxar.
9: Però on amarrar, allà amarres.
4: Sí.
0: El norai.
9: Sí.
0: I tu d'on t'ho has tret, això?
7: Perquè és dels que vam al llut amb la cocaïna.
9: Tinc una vida paral·lela marítima.
3: L'Arnau, des de que...
0: Déu meu senyor, Déu meu senyor. Tu sí que podries ser drac, tu, Arnau, també.
9: Home, ja soc drac, jo.
0: Ja ets una mica drac, ja et converteixes una mica, la veritat. Bueno, tothom pregunta.
9: Jo ho havia estat.
0: L'Arnau és així, realment, tothom pregunta.
1: Sí. Jo dic que sí.
9: No, però tenia un personatge, tu recordaràs, sí, històricament, que princesa era la princesa Rosa.
0: Sí, senyor.
9: Jo era el més proper a drag queen que he estat.
0: De que hi hagi hagut a Osona, segurament, sí. Ofèlia, et anirem seguint a tot arreu. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
2: A vosaltres.
0: Porta-me! Yeah!
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
0: Arnau, Laia, com heu relacionat el llaüt amb la música? Habaneres?
9: Home, doncs sí, en efecte. Clar. Però sabies que el nom de la embarcació a la qual dediquem llaüt? El programa d'avui, llaüt, deriva justament de l'instrument?
0: Ah, sí?
4: De veritat?
6: Jo volia parlar del llaüt.
0: Per què?
6: És molt maco, el llaüt.
9: Diguéssim, per la forma panxa de tot plegat.
0: La forma de l'instrument...
9: Recorda, o sigui, la forma de la barca...
0: Recorda la forma de l'instrument.
6: La panxa del llaüt.
9: Això vaig trobar en una web de dubtosa credibilitat, però...
6: Però té lògica.
9: Jo et deixo la dada per aquí.
0: Perfecte, perfecte, sí, sí, ens la creiem.
9: Doncs justament ho abordarem per aquí. Llaüt, barques i música, habaneres.
0: Habaneres.
1: Molt bé.
6: Perquè són moltes les composicions que agafen el llaüt com a inspiració i com a metàfora d'una vida. Així que començarem el nostre viatge sonor d'avui amb una habanera que ens parla d'un llaüt vell i atrotinat, però que, malgrat el seu estat, encara s'enfronta a la mar i aconsegueix tornar els mariners a bon port.
9: L'habanera s'anomena Vola, vola, barca meva, amb lletra de Tòfol Mus i música de Josep Bastons, que és un dels grans noms de l'habanera de la història. Qui l'interpreta aquí són el trio Arrels de Menorca, que és un trio menorquí que incorpora diversos gèneres al seu repertori i entre els quals, doncs, naturalment, l'habanera. Escoltem-la. Trèmolo? Trèmol, en català?
0: Trèmol.
9: Trèmol, trèmol. Vola, vola, barca meva.

0: Dar și eu trebuie să te săpărei prin for de vida.
1: Una mica de cremat, ara.
2: Sí.
3: Continuem amb més havaneres inspirades pels lleuts. La següent que us proposem podria ser molt ben la malaurada continuació de l'anterior, perquè si ara explicàvem que el lleó, tots i els seus anys i el seu deteriorament, encara aguantava com un autèntic campió, a la següent peça ja ens l'hem d'imaginar com un cadàver de fusta a la platja.
2: Destrossat.
3: Meu, sí.
4: Ara sentirem els mítics Portbó, interpretant aquesta havanera de títol prou explícit. La barca abandonada, la lletra de Josep Maria Ministral i música de Salvador Dabau. Absoluta devastació, tragèdia i plors. Escoltem-la.
2: La barca...
4: La barca abandonada.
3: Quin matí ens està quedant, eh?
4: I espereu-vos. Silenci.

0: la platja.
1: Calleu.
2: Com desfer el costellà.
1: Segona veu, aquí, les habaneres són un dels grans gèneres vocals catalans que no s'han reivindicat prou per aquesta bellesa vocal que ha enaltit justament el cant conjunt.
3: Jo sempre que escolto habaneres m'imagino un senyor molt gras fent els greus.
0: No. La barca...
4: Ha dit desballestat, fa de mal rimar desballestat, però...
1: Bé, hem aturat.
3: Sí.
5: Hola,
3: De fet, amb qualsevol participi.
5: Ja
4: a mi és que em costa molt rimar qualsevol cosa.
1: Hem començat de manera molt tràgica, però el llaüt també és font d'inspiració de temes més agradables.
6: És el moment més maco que hem fet mai en aquesta...
3: T'agraden les habaneres, Xuriguera?
1: Ha quedat aquí el llaüt allà a la platja.
6: Molt. Jo ploro amb habaneres.
3: Veus que bé. Jo quan era petit recordo anar a veure els pescadors de l'Escala i quan cantaven el meu avi, sempre a mi a casa meva se'm havia vengut que era el meu, de veritat. Sempre. No, sí, va anar a Cuba i tal. Jo mirava el meu avi i pensava, aquest home va anar a Cuba.
1: En fi, seguim endavant, no?
3: Endavant, endavant. Doncs
1: això que hi ha peces inspirades en el llaüt també que tenen un altre registre. Sí. És el cas de l'habanera Des del llaüt. I aquí
6: gràcies.
1: Ho fem servir el terme empordanès. Des del llaüt es veu el poble franc. I poca broma, perquè el text de la peça parteix d'un poema de Josep Maria de Sagarra, un dels grans noms de les lletres catalanes.
7: Qui va musicar-lo va ser Toni Subirana i aquí l'escoltarem en una versió de les anxovetes. El llaüt, o llagut, tal com surt aquí, com ens diu el Xuri, ens ofereix una vista privilegiada del poble que ens permet mirar-ho tot amb una mica més de perspectiva. I sona així, escoltem-lo.
1: Totes tenen una introducció que presenta el tema.
7: Porta, sí.
1: Et situa.
8: Des del llagut es veu el poble franc.
1: Està bé, habaneres amb veu femenina també cal...
6: Han de venir les anxovetes, Les reivindico.
3: Són de Torelló, no són de Torelló?
6: Són d'aquí.
3: No són de Torelló, em diuen que no són de Torelló.
6: No, són d'aquí.
1: Jo diria que no, les tietes queques eren de Torelló. Diria que no tenen res a veure.
6: Deixeu sentir les anxovetes.
9: Quins referents teniu, eh?
3: D'on són les anxovetes?
6: De l'Escala.
3: De l'Escala?
1: La feina del llaüt, o del llagut, és navegar, però a vegades no pot fer-ho. I no només perquè s'ha fet vell i s'ha degradat. Aquesta petita embarcació també està sotmesa a les inclemències del temps i si hi ha temporal, més val que es quedi a mort.
7: Doncs sí, així que la següent peça parla justament d'això i, de fet, es diu així, El temporal. Una habanera amb lletra de Josep Maria i Clarà i música d'Enric Ferrer que ens explica tot allò que passa en el món mariner quan hi ha mala mar i no es pot sortir a pescar. I qui ens la interpreta és el grup Els Cremats.
10: Avui no surt cap barca de la platja.
0: Plaja.
6: Plaja, s'ha dit plaja.
10: Avui la gent escolta l'enrenou.
1: Un cop ho poses en música de manera, qualsevol tema que tractis es converteix en una tragèdia.
7: Un drama.
1: De devastació profunda.
6: Els Cremats, el que toca els tamborinos dels Cremats era un membre de Xato Diré.
3: Mira.
6: Charlie.
10: La gent passa la nit lluny del llagú.
1: Però bé, malgrat tot, a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no poden evitar-la.
3: La gent aneu xerrant i van esperant la vella Lola, vull dir que...
7: Sí, pues.
1: No, la gent... La barca xica.
3: La gent vol en la vella Lola i el meu avi.
1: La barca xica la tinc per després d'aquella secció que no sona mai, que ningú sap que existeix.
6: La barca xica.
1: Doncs deia això, que a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no hi poden fer res i els posa en risc a ells i a la seva barqueta.
7: La darrera cançó d'avui crea una bonica metàfora entre el llaüt malmès i devastat pel temporal i el cor trencat del mariner. Perquè al final la gent de les habaneres, com en Xuri, és gent ben romàntica.
3: Són gent com en Xuriguera que s'enamoren a cada port. Sí.
1: Escolteu-me.
4: Trencats per dins.
1: Pobre Xuriguera.
6: Molt petats per dins.
1: L'habanera ens explica aquest retorn dolorós a la costa i s'anomena... Ara ho veureu perquè ho sabia, el meu norai. És aquesta petita construcció que permet amarrar la barca a la costa.
3: El meu norai.
1: I tot i que el llaüt està molt malmès, com l'ànima del mariner i d'en Xuriguera, al final trobaran un lloc on aferrar-se. Aquests són altra vegada Port Bo, música mestra.
11: Es fa lent el camí de tornada. Duc els flocs del llaüt fets malbé.
3: Ai, Déu.
11: Sense jau i amb la vela esquinçada.
1: La vela esquinçada.
11: Palmenat i romput el bau pres.
0: el mal temps...
1: A mi m'agraden les habaneres.
3: T'agraden, eh?
1: Sí, sí.
3: A mi també.
5: A mi també, mare.
7: I l'Arnau escriu... Perdó, sempre et faig la pilota, però és que ho penso de bo, que escriu unes habaneres molt boniques.
3: Sí.
1: En tinc dues.
7: Bueno, sí, jo només he tocat una, però la que...
1: I una no s'ha publicat mai.
7: Mira. Però la publicada, que és la que jo toco, és molt bonica.
3: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, Laia, és que jo també tinc
6: A mi m'agrada una reflexió que fa la Marina Rossell, que a vegades ho he dit.
3: Què diu?
6: Que té una habanera que diu... De què calles, habanera?
3: De què calles, habanera?
6: Clar. Sempre la manera parla de coses molt maques, però amaga coses molt lletges.
3: Una mica fosques.
6: Sí.
3: Sí.
6: I la Marina
3: Rossell... Sí, perquè els amors aquests dels ports i tal no solen ser molt romàntics, no solen ser.
6: I el que passava a l'Havana i l'esclavatge...
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Xuriguera, ja trobaràs el teu norai en algun port. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.

0: Mira-la, mira-la.
1: La barca xica.
2: La barca més petita de totes. Si un llaüt ja és petit de per si, la barca xica, feta amb l'esclop d'un pescador, encara és més diminuta.
1: Hosti, tant.
2: I és que, en efecte, aquesta peça, com ja us anticipava, es diu així, La barca xica. I qui l'interpreta és el grup de Calella de Palafrugell. És així, eh, Xuriguera?
0: Palafrugell.
1: S'escriu malament.
0: Sí.
2: Porvo, en un enregistrament de l'any 1997. I, si em permeteu una confessió, doncs haig de dir-vos que és la meva manera preferida.
1: Sí?
0: Molt
1: sí.
0: Bé.
1: La barca xica,
2: sí, sí.
0: Avui hi ha un enamorament entre l'Arnau i jo bastant sí. important. Eh?
2: Com el que vols dir avui?
1: Sempre, sempre.
2: La resta de dies no era així, Xuriguera?
1: Sempre hi ha un feeling especial.
2: Lletra del poeta Rafael Llop i música de Josep Maria Roglan. Un personatge fascinant que combinava l'ofici de fuster amb el de músic.
1: Mira.
2: I saps d'on era, Mercè?
3: De Sabadell?
2: De Molins de Rei.
3: L'altre.
1: Doncs escoltem Port Bo amb La barca xica i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: tenim en Bach, que és un Bach.
1: B-A-C-H. Bach. Bach.
2: Sí, com, en Johann Sebastian.
1: Com en Joan Sebastian.
0: És un bitxon maltès de 7 anys.
1: Mira, que maco.
0: És de l'Anna i viu en Andorra la Vella.
1: Oita, un gos d'Andorra. Mira, veus?
2: Que se li nota.
1: Sí, tributa menys.
0: Sí.
1: Paga menys d'IRPF, veus?
0: És molt blanc, eh?
1: Oita com treu la llengua, eh? El malparit com ho sap que paga menys que nosaltres. Oita.
0: Quan fa pipí en Bach, aixeca les dues potes alhora.
1: Eh?
3: Ostres!
1: Quines dues potes?
3: Què vols dir?
0: A veure, s'ha de precisar, això. Les d'una banda, diguéssim.
1: Ah, les dues de darrere, no? Perquè seria fer la vertical.
0: Exacte, si no estaria fent la granota i això és difícil.
1: Bueno, i aixecar les de l'esquerra, totes dues, també.
0: Sí, has de tenir un bon equilibri, eh?
1: Pots acabar fent la voltereta, eh? I pixant a sobre.
4: Ja ho provaré, ho provaré.
1: Prova un dia, Bruguera.
3: Però potser ho fa dret, eh? Vull dir, com un home.
0: Home, clar que ho fa dret.
4: Però com un home, amb les dues potes es posa dret i amb l'altre se l'agafa.
1: Aixeca les dues potes de davant.
3: I amb l'altre se l'agafa.
1: Com per pixar amb un urinal d'aquest del bar.
3: I l'altre així.
1: Està bé, eh?
2: Saps? Però tu te l'agafes amb una mà només.
1: Eh? Aviam.
3: Per favor, Arnau.
4: L'Arnau, eh?
1: Mercè, sisplau, posa ordre.
0: Ja li preguntarem a l'Anna, això. A més, l'Anna ens explica que és aficionat a la música clàssica i udola quan la sent.
1: Ah, sí? Sí. Bueno, aficionat.
4: D'aquí el nom de Bach.
0: Ah, clar.
4: El barroc.
1: Sí.
2: Doncs crec que en Bach s'ho passarà bé.
0: L'Arnau està vermell com un paperot.
5: Estàs passant bé, tu també.
2: Encara estic en el gac, aquell.
3: L'ha dit molt grossa, l'Arnau, en sèrio com ell.
2: Per grossa...
1: No. A mi no em veureu mai riure d'això.
0: Poder hi ha massa bon rotllo en aquest programa.
4: Hi ha una classe.
1: Hi ha una elegància.
4: Hi ha elegància, classe.
3: De cagar el que vulguis, tot el que vulguis.
1: Cagar sí, però les tites no em fan riure. Les merdes sí.
2: Però si l'altre dia li vas dir cuca en una.
1: Vaig dir remenar-se la cuca. Que és una expressió que es passa
3: bé. Això ja ho va trobar molt fort.
1: Molt gros.
2: En fi, deia que en Bach s'ho passarà bé perquè, malgrat que de música clàssica no en tindrem, passarem el capítol al costat d'un músic reconegut.
1: Mira,
5: avui
1: passegem, no?, el gos per Statline, Nevada, als Estats Units. És 8 de desembre de 1963. Som al Harris Club Lodge, un resort de luxe situat a la vora d'un llac, per conèixer un músic, en Frank Sinatra.
3: En Frank Sinatra! Oh!
4: Hòstia!
3: Home! Frank Sinatra, és el meu,
1: Peyu. Un moment.
3: És molt ben parit.
1: Estic parlant...
4: És molt ben parit.
1: No ve l'escó de la Renaixença.
3: És molt ben parit, en Frank Sinatra.
1: Us estic parlant d'en Frank Sinatra Jr.
3: Hosti, quina merda.
1: És el fill del Sinatra.
3: Quina merda.
1: Un moment.
3: No, res.
1: En Jr. no és tan famós com el seu pare, però té una carrera prometedora. Només té 19 anys i ja està fent concerts arreu dels Estats Units, eh?
0: No, i a més se li assembla. Vull dir que quan no tens calés per contractar el pare, contractes el fill.
1: Exacte. Mira.
0: Fan bastant nou fet.
4: És com si ho veiés. Mira, som una associació sense ànim de lucre. Saps? Tenim la festa major, no tenim calés pel pare, si poguéssim portar el fill o l'Esperit Sant.
1: Mira. Això passa a Catalunya.
4: Algú que es digui Sinatra, que s'hi sembli, un doble.
1: En Júnior no li pot fer ombra al seu pare, però fa molts concerts. Avui en té un al resort on som. De fet, en Bach, el nostre gos, està entusiasmat per saber que, bueno, que el veurà. Està molt nerviós. Veurà el Frank Sinatra Júnior.
4: Sí, per aquest preu tenim el fill.
1: Sí. Es quedarà amb les ganes, per això. Perquè, amics meus, el concert del Frank Sinatra Júnior s'acaba d'anul·lar.
0: Està fònic.
3: Ja deu ser d'aquells artistes que van allò... Aquesta aigua que m'heu posat al camerino, d'aquesta marca no m'agrada. S'anul·la el bolo.
1: Ah, sí?
3: N'hi ha d'aquests, eh?
4: Ui,
0: hòstia. Però pot tenir una disposició...
4: Exigim unes coses per anar d'actuació.
1: Què demaneu?
4: Nosaltres, ui... Platades de macarrons gratinats.
0: A cada bolo, eh?
4: Sí.
1: Jo saps de què m'he donat?
4: Xuxis.
1: Sushis, eh?
0: Sushis.
1: Sushis i macarrons?
4: Sushis.
1: És de mal combinar, eh?
4: Escudella.
1: Escudella.
4: Calenta.
1: Calenta.
3: Vaig de bolo amb aquest tio, jo.
1: Sí, ja.
3: Tio puta, encara...
1: No demaneu...
0: Trobo que fa molts anys, no? Que us aguanteu?
1: No demaneu res, en concret, per contar.
3: No. Mira, vam arribar un dia amb un bolo i va venir la tècnica del teatre...
4: Sant Quirze.
3: I ens va dir... Bueno, tot bé, no? I vam dir, sí. Cap d'hora diu, us va tot bé, no? Si dius que el que ens ha costat trobar aquestes aigues amb ampolla de vidre... No sé per què... Bueno, és que ens van dir que vosaltres l'aigua la voleu amb ampolla de vidre. No sé qui els hi va dir. No, però bé. Es va quan portar dos dies buscant aigues amb una mida ideal d'ampolla de vidre.
1: Fixa't, eh? És que sou tiquismiquis.
4: Tu t'imagines? No, nosaltres no.
3: Va ser molt gros.
4: Un lloc per canviança.
1: L'Arnau sí, els músics sí, que demaneu coses.
0: Ui, sí, els músics. Els riders.
2: No, i coses cares.
1: Coses cares,
2: eh? Ho deixo allà i no ho toco, però... Com a mínim has vist que t'han tingut en consideració.
1: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, va, anem a la història, que ens estem despistant, eh?
0: Va, Frank Sinatra.
1: S'ha anul·lat el concert, i l'organització és qui l'ha anul·lat, perquè el motiu és un motiu de pes.
4: Exacte.
1: Han segrestat en Frank Sinatra Jr.
4: Això és gros, això.
1: És gros, és gros. És gros.
4: Sí, sí.
1: La notícia corre com la pólvora i s'esbomba per tot el país en pocs minuts.
6: Notícia d'última hora. Frank Sinatra ha estat segrestat aquest vespre instants abans del concert.
0: No ho fotis.
7: Ostres.
0: Josep Maria! Ai, mira què diuen a la tele.
7: Què diuen?
0: T'han segrestat en Sinatra.
7: El Frank Sinatra?
0: Sí, l'han segrestat.
7: La voz?
0: Ai, ai, ai.
7: El dels ulls blaus?
0: Sí.
7: Ai, Déu, això és una desgràcia.
0: Ai, sí.
7: Ai, Déu.
6: La desaparició d'en Frank Sinatra Jr., fill del popular cantant, ha tingut lloc al seu camerino.
0: Josep Maria! Que, mira, que no cal que pateixis, que en Frank Sinatra està bé. Ah. El que han segrestat és el seu nano, el que no val res.
7: Que doni pel cul.
1: És evident que si la persona segrestada hagués estat el pare, la notícia hauria resultat encara més traumàtica pels fans d'en Sinatra. Però igualment els ha colpit. Els Sinatra són gent molt estimada al país i tothom està impactat.
4: Sí, ja,
1: és com si aquí haguessin segrestat el fill d'en Jordi Pujol. Sí. No és en Jordi Pujol, però també, hòstia...
4: Quin dels fills?
1: Un.
2: Té molts.
1: Un.
4: La filla de la Montserrat Caballé.
1: La vedada per part de seguretat és evident. Però donen pel que donen els de seguretat. Ara el que cal és veure com ens ho hem de fer per aconseguir l'alliberament d'en Júnior. Per fer-ho, ens n'anem amb en Bach a casa de la família Sinatra. Molts de nervis en aquella casa. La mare d'en Júnior ha estat ben desesperada, pobra dona.
8: Ai, mama. Ui, com estàs, mama? Jo estic molt trista, el meu germanet. Han segrestat el meu germanet,
1: Peyo. Aquesta és la germana de Júnior, eh?
4: Sí.
8: Mama.
4: És la mare, no?
1: No, la mare és aquesta.
0: Sí, ai, el meu fillet, torneu-me'l.
8: Estem molt angoixades.
9: I amb la germana?
1: La germana.
8: Oh, estic molt desesperada.
1: La mare.
0: Aquesta és la germana, jo sóc la mare.
1: Estan molt tristes.
9: La tieta, la tenim, la tieta?
1: El pare, anem a veure el pare. El Frank Sinatra.
9: Aviam.
2: Com està? Movem el cul i alliberem ràpid el nano, que a les 6 tinc un rodatge i després he d'agafar un avió per anar a un concert a demà i... New York, New York...
1: Aquest és el de veritat,
0: eh? Aquest una mica d'empatia, no? Vull dir que...
1: Se li repampinfla una mica.
0: Sempre avançant en la feina, New York, New York.
2: És
8: que si ens estima el
1: papa. És veritat que pare i fill Sinatra tenen una relació una mica estranya. Passen l'un de l'altre. Però el segrest d'en Júnior ha fet emprenyar molt en Frank. Li ha fet agafar el toro per les banyes. Vol ser ell mateix el que negociï amb els segrestadors.
9: Clar, bé, això.
1: Que truquin Sinatra.
9: Collons.
1: En aquests moments està esperant la trucada dels segrestadors des d'una cabina telefònica que hi ha al davant de casa seva. Ara és quan sabrem les condicions que demanen per l'alliberament del nano. És un moment de nervis. Agafa'l.
4: Això és la cabina?
1: Agafa'l, Frank, agafa'l.
2: Frank Sinatra, l'autèntic. Digui'm.
4: Hòstia, nano.
9: És en Sinatra. Hòstia, quines veus que tenim, eh?
1: Què feu tots a dins la cabina?
9: Estem en una altra cabina, nosaltres.
1: Ah, vale.
9: Sí.
1: Sou els segrestadors, vosaltres.
9: Som els segrestadors, estem molt estrets aquí dins, sí. Però digue-li, va, digue-li.
4: Ja, digue'm les condicions.
9: Digue'm les condicions, sí.
4: Senyor Sinatra.
2: Digue'm.
4: Hòstia, és que estic nerviós,
9: Va, digue-li.
4: Sí, estic molt nerviós, és que m'agrada molt la seva música.

0: Tu ets el segrestador. Tu ets el segrestador.
1: Sí.
0: No, i estàs exigint un rescat?
1: En el New York.
0: En el senyor...
1: Ai, en Sinatra.
0: Sí, no pots quedar a cantar enmig de la trucada. I tu que ets en Frank Sinatra, que tens el fill segrestat molt menys. No pots quedar-te a cantar.
2: Puc negociar amb algú, jo? Puc negociar amb algú, sisplau?
0: Sí.
2: Eh? Hòstia?
1: No, no crideus.
2: Ah.
1: No crideu.
2: Hòstia, demana-li alguna cosa, va.
1: Sí. Digues... què volem? Sí. És que no sé què demanar-li.
0: Un preu, poseu un preu. Un preu.
2: 240.000 dòlars.
1: Vinga, ben parit. 200...
2: Senyor Sinatra, volem 240.000 dòlars.
0: Sí. 240.000 dòlars l'any 1963 és una morterada.
1: Això és pasta, eh?
0: Piquen fort els segrestadors.
1: Sí, sí.
0: 240.000
2: dòlars.
1: Sí, el matarem en el júnior.
0: La resposta a la petició d'en Frank Sinatra...
1: Junior.
0: ...és aquesta. Atenció, sí, perquè Frank Sinatra els hi fa una contraproposta.
1: Vinga.
3: Res de 240.000 dòlars.
1: Ho pensava.
3: Si allibereu el meu fill,
1: sí,
3: us pagaré $1 milió.
0: En Frank Sinatra ha volgut marcar paquet i deixar clar que els diners no són un problema per ell. Tot això és real, eh? Però el que en qualsevol cas hauria acabat en un acord ràpid es complica. I tot per culpa de les exigències dels segrestadors.
4: Merda. Demanen més pasta, oi?
5: I una moto per escapar-se com a les pel·lícules, no?
0: Doncs no exactament. Les seves exigències són una mica més peculiars. Agafa'l.
1: Ui, ara. Ara anem força, eh?
0: Agafa'l.
4: Frank, agafa el telèfon!
3: Frank Sinatra, l'autèntic al telèfon. Digue.
2: Senyor Sinatra, escolti'm una cosa.
1: Sí? Diu jo...
2: Que això del milió de dòlars que ens ha ofert...
1: Ah.
2: Res de res, eh?
1: Nanai.
2: Senyor Sinatra, res de res. 240.000 dòlars... Que no. Que no, un milió de... M'estic liant. Sí. M'estic liant, m'he fotut nerviós. Sí. M'he fotut nerviós, perquè vostè...
1: Quan
0: volem?
2: Vostè ens ha ofert $1 milió.
3: $1 milió si retorneu al meu...
2: Doncs res de res, senyor Sinatra.
1: No.
2: No volem $1 milió.
1: No.
2: Volem 240.000 dòlars, senyor Sinatra.
1: Ni un més ni un menys.
2: Ni un més ni un menys, senyor Sinatra.
1: 240.000.
2: Vostè què pensa, que som tontos o què?
0: El que acabeu de sentir és tan estrany com real. Els segrestadors d'en Júnior no volen sentir parlar del milió de dòlars
1: no
0: que els ha ofert.
1: No.
0: Ells volen...
1: 240.000.
0: Els 240.000.
5: Però ja ho saben, no?, que un milió és més que 240.000.
2: Clar,
5: no?
2: Que ho sabem, sí. Clar que ho sabem.
0: Ho saben, ho saben. Però tampoc sembla que siguin el canari més llest de la gàbia. Resulta que hi ha diversos motius que fan que exigeixin aquesta quantitat tan concreta. I tots responen a les peticions d'en Keenan, que és el cervell de la banda. Poseu música, música dient per en Keenan, que us diré les tres raons que li han fet demanar 240.000 dòlars. En Keenan és un antic corredor de borsa que es va arruïnar en una operació. Ha fet números i ha vist que amb la part dels 240.000 dòlars que li pertoquen del rescat, en té prou per pagar els deutes. Són tres segrestadors a repartir.
6: 80.000. Si un ja en té prou, 80.000, perquè n'has de demanar més.
0: De fet, calcula que són prou diners per pagar els deutes, invertir la resta, fer-se ric un altre cop i llavors poder tornar al Sinatra els diners del rescat.
4: Són bona gent.
1: Els hi tornarem els diners, sí, encara.
6: És dels més honestos que he conegut mai.
4: És tant.
6: Els més imbècils, també.
0: També.
6: També.
0: Segon motiu, l'espiritualitat. En Keenan és un faranduler dels àngels, mig boig, té aparicions divines. Assegura que Déu li ha encarregat que faci un gest que reconciliï en Sinatra pare i en Sinatra fill.
1: Esclar, que si és ideal.
0: Saps?
1: Segrestos un dels dos i llavors els... Saps? Es crea un vincle,
0: sí,
1: una necessitat.
0: Sí, sí, sí.
1: Això està molt ben pensat.
0: Se t'apareix Déu un dia i et diu has d'unir Frank Sinatra fill
1: Déu,
0: i Sant Frank Sinatra pare.
1: O un enviat, un àngel.
0: Sigui, que sigui.
1: Sant Gabriel.
0: Tercer i últim motiu.
1: Sant Miquel.
0: Sí, sí, sí. Dada completament real, eh? Atenció.
1: Sant Francisco.
0: Sí, ja ens ha quedat clar, Xuriguera. En Keenan només demana 240.000 dòlars perquè, segons diu, no vol ser considerat una persona avariciosa.
3: També és mala sort que m'hagin hagut de venir a segrestar el fill als paios més imbècils de tots els Estats Units.
0: A veure, depèn de com tu miris, Frank. Al final són cèntims que t'estalvies, eh?
3: New York, New York.
0: Quin tio més imbècil. Espero que no fos així, Frank Sinatra.
3: Sí, sí, era pitjor.
0: El pitjor de tot plegat és que després de tot el sarau, quan reben els diners, un dels segrestadors, atenció, té un atac de nervis i acaba alliberant en Frank Sinatra Júnior.
5: Molt bé.
0: Bé, nano, bé, bé, molt bé.
1: No es pot treballar amb gent poc professional,
0: no,
1: eh?
0: No, no, no. A més de deixar-lo lliure abans d'hora, confessa el segrest de la seva família.
1: Sí.
0: El delaten a l'acte i els tres segrestadors acaben a la presó. Al principi se'ls va imposar la cadena perpètua, però eren tan tontos, suposo, que amb només 4 anys els van alliberar. Van dir, aquesta gent farà més feina fora que dintre.
1: És poc perpètua.
0: Sí, 4 anys és poc perpètua, la cadena, sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos, el nostre quisso.
4: Estic aquí amb...
0: Amb qui, Mercè?
4: Amb el Quico.
0: Quico.
7: Quico.
1: Terrassa. Quico Sinatra?
0: Quico Sinatra.
4: És que tinc una vista.
0: En Quico de Terrassa. Quico, el segrest va fer que en Frank Sinatra, pare, agafés per sempre un costum. Un costum de dur una cosa a la butxaca. Què hi portava? A. Una foto del seu fill júnior. B. Un grapat de monedes per si havia de trucar des d'una cabina. O C. Un xec per valor de 240.000 dòlars.
4: Ai, ai, ai, ai.
7: Posem el xec.
0: El xec, eh? Doncs el gos és...
5: Ai.
0: Mort.
5: Oh, no.

duia sempre un grapat de monedes a la butxaca perquè va agafar pànic haver de tallar les converses per falta de tenir efectiu quan trucaves des de la cabina. Hi ha dies en què les morts són del tot inexplicables i aquest és un dels casos més flagrants. La situació de tensió que s'ha viscut durant el segrest d'en Frank ha estat tan alta que ens hem despistat massa i hem perdut de vista en Bach, el nostre gos. Com que volia escoltar un músic tant sí com no, se'ns ha escapat, segurament per trobar algun músic de carrer que li animés la tarda, i un dels cops que ha travessat la carretera, un autobús l'ha atropellat. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El fiscal del judici, els Pujol, ha afirmat durant la sessió d'aquest dimarts que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre d'altres delictes, i els ha acusat de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Fernando Bermejo ho ha dit durant la presentació del seu informe final.
2: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: El fiscal ha remarcat que durant dècades els acusats van amagar sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. Aquest dimecres serà el torn dels informes finals de la defensa. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes.
1: La infiltració dels Mossos en una assemblea de professors arriba al Parlament. La consellera d'Interior i el major dels Mossos donaran explicacions aquest dimecres i el Departament d'Educació assegura que no n'estava informat. Una associació d'advocats ha presentat la primera denúncia.
3: El pacient positiu

0: L'opció de votar en un edifici del barri del Poble Nou de Barcelona va deixar ahir 11 ferits, dos dels quals continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: Es tracta d'una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident. Una de les víctimes es troba greu i l'altra menys greu. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu i no va fer falta traslladar-los a l'hospital. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
2: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
1: Els bombers van poder extingir el foc, però el pis en qüestió i dos més de l'edifici van quedar inhabitables. Arran d'això, 12 persones, entre les quals dos menors, han passat la nit reallotjades pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
0: Esports. El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, diu, a la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol, Atlètic Club de Bilbao.
0: Espanyol i Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
1: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
0: I el Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys, un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades.
3: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
4: Aneu massa de listos.
5: I els valencians?
4: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
3: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
6: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
7: Ha sentit el que acaba de dir?
8: Que a Mallorca no feu l'amor.
9: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
11: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
10: Inconfusible, però molt imitable.
13: M'ho faries tu, Elisenda?
11: Jo sempre.
13: Va. Pam, pam, pam, pam.
12: Marc Marvà, bona tarda.
14: Bona tarda.
12: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
14: Pam, pam, pam, pam.
11: Molt bé.
12: Com ho faries, Òscar?
15: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7...
10: La millor hora del dia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Pam, pam, pam, pam.
16: Catalunya Ràdio.
9: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: I ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Estava parlant amb una persona que ara mateix ens està escoltant.
0: Val.
1: Però no en el temps present.
0: Ah, o sigui, està posant el programa d'ahir.
1: Ens posarà...
0: Sí?
1: Però clar, ella ens està escoltant ara mateix.
0: D'acord.
1: Però clar, no ara mateix, ara mateix. Sinó a les 3 de la matinada.
0: Per ell és ara mateix, per nosaltres
1: clar,
0: és el futur.
1: Per ell és ara mateix. Per tant, et parlo a tu, Miquel de Sabadell.
0: Miquel de Sabadell.
1: Que reparteixes pa.
0: Oh, el fas o només el reparteixes?

0: la matinada.
1: No, el reparteix. El reparteix. I ens segueix a les 3 de la matinada, perquè de vegades sempre ens preguntem, escolta'm, i a les 3?
2: Un aplaudiment per aquests 3 de la matinada, que també han augmentat, eh? Hem duplicat els oients a les 3 de la matinada.
1: No, no, increïble. I per això ens escolta a les 3. Per tant, Miquel, moltes gràcies. Diu, enhorabona, són molt interessants tots els temes.
2: Oh, i quin és el que més t'ha agradat?
1: Vinga, Miquel, no, però el Miquel ara no contestarà. Que no, contesti al futur, no?
2: Ho estic fent com un...
1: Va, Miquel, contesta.
2: Com un, com es diu el joc aquell de... És igual, ara no m'està sortint Michael J. Fox, aquella pel·li. Regressa al futur, això.
1: Amb una, amb una mà una barra de pa i a l'altra el mòbil del programa, per respondre.
2: Mira, hi ha moltíssima gent que ens escolta a les 3 de la matinada, t'ho he de dir, fins i tot companys aquí a la ràdio.
1: Epa!
2: Fins i tot companys aquí a la ràdio.
1: Tenen insomni?
2: No diré aquí, que treballen. Bueno, jo diré, l'Àlex Bosch. Una abraçada a l'Àlex Bosch, que fa matinades aquí a la ràdio.
1: Perquè m'heu preguntat, si no, no ho anava a dir.
2: Perquè m'has punxat, nena, perquè m'has punxat. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. Si avui és dimarts, la solució té un nom, el sap tothom, i es diu Xavi Pérez Izquierdo. Molt bon dia!
3: Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Mira, contenta de veure't. Avui hem fet una miqueta de classe dels cargols, els tres.
3: Ha estat molt xulo, eh?
2: En dues taules estàvem asseguts tres. En Xavi s'ha posat al mig del papa i la mama.
3: Sí.
2: Amb la teva tablet, has vingut a fer deures.
3: Ai, no parles del papa, que ja estic.
2: Ja estàs del papa, nen. Tu avui fas doblet, eh? Què és això d'anar al matí?
3: Mira, i espera't.
2: Espera't, encara hi aniràs a la tarda. Sí, no, a la tarda dels divendres, eh? Hi ets?
3: A la tarda dels divendres. Tarda encara no em pregunteu a quin poble, perquè encara no ho sé.
2: No sabem el poble més feliç.
1: Però al matí he fet un paper com molt més...
2: seriós.
1: Institucional.
2: Institucional.
3: I ara també, eh?
1: Ah, sí? Aquí també? Sí. En nom de tu mateix. Sí, sí. Representa-la tu mateix.
3: Avui, per si cap, avui parlem de noms.
2: Ai, no facis spoiler!
4: No! No!
2: Per favor!
4: No, per favor!
2: Abans de l'espoiler, us he d'explicar una cosa xula.
1: Ostres!
2: A veure, ja sabeu que tenim el WhatsApp de la solució. Te'l saps de memòria, Xavi?
3: Sí.
2: A veure.
3: Jo poso el WhatsApp de la solució
2: 677.
3: Amb l'Elisenda Carot.
2: 677.
3: 677. A veure, 38, sí? 77, 19.
2: Perfecte, doncs l'aplaudirem per en Xavi. Bravo. Clar que sí.
1: Molt bé, professor.
2: El 677 38 77 19, aquest és el nostre número de WhatsApp.
3: Correcte.
2: A través del qual us podeu comunicar, sí, sempre que vulgueu i desitgeu per explicar-nos el que us doni exactament la gana. Ara bé, nosaltres hem creat una comunitat de la solució. Voleu formar part d'aquesta comunitat de la solució?
3: Sí.
2: Que us enviem... Dic una cosa, fem vídeos en exclusiva només per la gent de la comunitat.
3: Ho he vist, ho he vist. Avui, de fet, he participat.
2: Avui he sortit el vídeo! És tan fàcil com ens envieu un WhatsApp i ens dieu vull formar part de la comunitat. Nosaltres us enviem l'enllaç en exclusiva per entrar a formar part d'aquesta comunitat. Important, quan entreu en l'enllaç, activeu el símbol de la campaneta, perquè així us hi arriben els avisos.
3: A mi m'ho han hagut d'explicar avui a la redacció. Dic, no he rebut el vídeo, no he rebut el vídeo, què és això?
2: T'ha començat a enfadar, no he rebut el vídeo, no he rebut...
3: T'has de donar la campaneta!
2: La comunitat de la solució, si voleu formar-ne part, ja ho sabeu, al 677 38 77 19 i ens dieu vull formar part de la comunitat. Us enviem l'enllaç en exclusiva. Avui, ara el Xavi ha fet una mica spoiler, però us portem una solució curiosa. Avui parlem de cognoms. D'on venen els cognoms? El nostre cognom explica qui som. De vegades, el cognom d'un professional s'escau molt bé amb el càrrec i l'ocupació. Per exemple, un pagès que es digui, no ho sé, eh? Anselm Pera, no? O un tècnic forestal que es digui Bosch, de cognom.
1: Ah, sí.
2: D'això se'n diu, quedeu-vos amb el concepte, heptònim. Els cognoms poden influir en la nostra futura professió. Si ens diem pota de cognom, hi ha més probabilitats que siguem veterinaris o no? Mm. O que ens agradi la fusteria, si ens diem pota, no?, per exemple. Per cert, per les taules, eh? Pota,
1: sí,
2: de taules, que t'he vist,
1: sí,
2: que em
1: no
2: mirava
1: cal,
2: raro.
1: Sí.
2: Per cert, les persones que tenen el mateix cognom tenen lligams familiars. Tots els Pérez venen del mateix lloc, com en Xavi, per exemple. Són parents entre si, originàriament. Doncs mireu, la solució a aquesta i altres preguntes la té un aplaudiment fortíssim per la Mireia Nieto. Molt bon dia, Mireia.
5: Bon dia.
2: Com estàs, estimada? T'hem fet córrer, eh?
5: Sí, sí, sí.
2: La gent haurà dit, tanta, aquesta intro tan llarga, que s'empatollen.
3: Què serà?
2: Clar, t'ha enganxat la justificadíssima, sí, vegada mestres.
5: Mai havia corregut tant.
2: Què tal la Diagonal a 400 graus al sol?
5: Uf, sí, mira quina cara tinc, tota vermella. Però estic aquí a tope.
2: Aquí a tope. Ara et deixarem respirar, eh? Mireia, no pateixis. La Mireia Nieto és genealogista, és experta universitària en genealogia i arxius per la Universitat de Córdoba i dirigeix el portal tataranietos.com. com. Dir-se Maria Nieto i investigar el passat i també té el seu, no? També és una mica un aptònim, no?
5: Sí, és un aptònim, però em conec un genealogista que encara em supera.
2: Ai. Com es diu?
5: Victorio Heredero.
2: Uau! Wow. Oh! No. Ai.
5: Es dedica a caçar hereus, a trobar persones per tenir herències.
2: Deixeu-me dir una cosa.
1: Que truqui
2: aquesta persona, sí, Heredero.
1: És viu, no?
2: És viu, no, el senyor Heredero?
5: Sí. Val.
2: Bueno, que sapiguem, no? L'últim cop que vam parlar-hi, no? Juguem?
0: Sí.
2: Sí o no?
1: Déu meu.
0: Sí.
2: És que en Xavi aquest matí ha estat trastejant i diu, ai, podríem jugar, fem una cosa. Avui parlem de cognoms, però també parlarem d'aptònims, és a dir, un cognom que al final s'adiu amb la feina que fem, en aquest cas, no? I en Xavi s'ha preparat una espècie de concurs. 93-201-7474. Sabeu quin és el premi? A veure, fes-me un silenci, Albert. No hi ha premi. Però no passa res. El premi és parlar amb nosaltres.
1: Home.
2: Passem una bona estona.
1: El millor premi que parlar amb vosaltres.
2: Et dic una cosa, els oients de La Solució, sí, el seu premi és formar part de la nostra comunitat.
1: Res m'agradaria més com a oient de La Solució que trucar i que m'enredéssiu vosaltres dos.
2: I et dic una cosa, és el concurs que no enganya. No hi ha premi.
1: No,
2: és passar-ho bé.
1: Sí, sí.
2: 93-201...
3: No podeu reclamar el premi, no podeu reclamar.
1: M'agrada molt com a títol, eh? El concurs que no enganya.
2: Sí. 93-201-7474. Voleu jugar amb nosaltres? Res, en Xavi Pérez Esquerdo, sí, ens farà una pregunta i així jugarem i anirem descobrint diferents aptònims. I també parlarem amb persones que tenen un cognom aptònim. Per exemple, com diríeu que es diu el director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida?
1: Ostres, de Lleida, potser Boira.
2: Josep Presseguer. De seguida parlarem amb ell. Abans, però, una pregunta per la Mireia. Mireia, des de quan es té constància que existeixen els cognoms?
5: Doncs des de que tenim documentació notarial.
2: Ah.
5: Perquè és allà on comença la necessitat d'establir quines persones estan deixant herència o estan limitant les seves terres. I també, bueno, documentació judicial i d'aquest tipus. És a dir, tenim els cognoms de la gent important.
2: Amiga, i ho podem datar, això? És a dir, quan hi ha registre?
5: Doncs segle XI, XII, XIII, comença a haver-hi, encara que a l'època de la Roma antiga feien servir cognoms.
2: Ah, per diferenciar-se els uns dels altres, no? I amb què tenien a veure els cognoms? Amb les professions?
5: Doncs els cognoms comencen a ser patronímics, és a dir, diferencien una persona del seu pare o d'altres familiars, gairebé sempre el pare.
2: Mm.
5: Són acompanyant el nom, dient jo soc Pere, fill de García. García era un nom molt comú a l'edat... era molt comú en aquella època, ara sí? És un cognom, gairebé ningú es diu García.
2: Ara que gairebé ningú es diu García, tu?
3: De nom.
5: De nom.
2: Ah, de nom. De nom propi. Val. Entenc. D'acord. Era per diferenciar-se dels teus pares, dels teus avis, eh?
5: Sí, i anava variant generació tras generació.
2: Ah, amiga. Per tant, és cert allò que diuen Fernández o Pérez, que són fills de Pere o de Fernando?
5: De Pero o de Pere.
3: O sigui, González és fill de Gonzalo.
5: Exacte.
3: Fixa't.
5: O potser podia ser el seu avi, també. Però normalment era el pare.
3: Vale, entesos.
2: Deixeu-me saludar el Carles, que ha trucat molt cridat pel nostre concurs que no enganya. Carles, bon dia.
4: Ah.
2: Com
4: Hola,
2: estàs,
4: bon
2: Carles?
4: Dia. Molt bé.
2: Vols concursar el concurs que no enganya, oi?
4: Bueno, no, m'ha vingut a la memòria un de molt simpàtic i el voldria...
2: Home, ens vol dir un aptònim, a veure. A tot això, aprofito. Carles, avui estic sent una mica caos, però vull crear el caos. Avui estem demanant precisament això, si us venen al cap aptònims diferents, oi, Fran? La nostra crida vindria a ser aquesta, eh?
1: No, sí, al 93-201-7474 o al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19. Aquest on esteu demanant formar part del canal de La Solució i del WhatsApp. Ens esteu enviant també aptònims, insisteixo. Això que diré ara són aptònims reals que ens han enviat els nostres oients. Per exemple, la Mila diu, sabíeu que a Alacant hi ha una ginecòloga de la clínica Vista Hermosa, això per començar, però que es diu...
2: Vista Hermosa.
1: És la doctora Débora Labios.
2: No!
1: Sí, ho hem confirmat, no perquè ens creguéssim, Mila.
2: La Mireia va fent cares, eh? Mireia, pots dir el que vulguis quan vulguis, eh?
1: Per cert, ens recorda que Javier Cámara és actor.
2: Càmera,
1: actor, i Blas Cantó és cantant, que ja porta la definició. Però ens ha escrit...
2: Quin geni.
1: L'Aina.
2: Què diu l'Aina?
1: Que és la filla de Bernat Rubí. Bernat Rubí fa 40 anys sí. que té una professió.
2: No.
1: És una professió.
2: No, és...
1: Que és la joieria.
2: Oh, bravo!
1: Efectivament. Oh, bravo. No, no, i que la trobem aquí al costat de la on ràdio, està? Està aquí a l'illa Diagonal. Per tant, si vol portar una pedra preciosa,
2: es digui Rubí,
1: com a premi, si podem regalar una pedra preciosa, un diamant.
2: Avui crec que estem fent increïble. Un gran recull d'aptònims. Sé que sou molts, que veig la Susana que va de cul a les trucades. Carles, a veure, abans de concursar el concurs del Xavi Pérez Esquerdo, el concurs que no enganya, digue'm quin és l'aptònim que havies pensat.
4: Bueno, doncs és un cognom que és castellà, que és sobre una dona que es diu Dolores Fuertes de Barriga.
2: Dolores Fuertes de Barriga. Això ho haurien de xequejar, perquè jo crec que és un fake. Ara li preguntarem a la Mireia. Mentre, Carles, et demano dues coses. Espera't un moment, que ara concursaràs, i treu el mans lliures, que et sento així una mica regulero. D'acord? No pengis. Fins ara, bonic. I mentre, deixeu-me saludar, ara sí, en Josep Presseguer. Josep, molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Com està vostè?
0: Pues molt bé.
2: Em sembla fort perquè en Josep Presseguer és director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida. Tu et dius Josep de nom, sí. Aquest és el teu cognom. Tu vas decidir treballar del que treballes a causa del teu cognom o et va condicionar?
0: No, de cap de les maneres. Jo crec que ha estat una feliç coincidència. A part, he estat molt bé a tots els treballs on he estat i tots relacionats d'alguna manera o altra, excepte amb alguna petita variació d'algun temps, amb el meu cognom.
2: Per o sigui, tant, sempre has estat relacionat amb l'agropecuari, diguem-ne.
0: Sí, sí, perquè jo vaig començar ja fent estudis a la Comunitat Europea, a la Unió Europea, i aleshores ja era responsable en matèria agrària, a nivell de la Generalitat de Catalunya he estat a la Conselleria d'Agricultura, després he estat de gerent amb una associació de fruticultors, després director amb una cooperativa de fruita, és a dir, que hi ara... de gerent, el director gerent al Parc Agrobiotec de Lleida. Escolta'm, no em puc queixar, el nom m'ha seguit,
2: i
0: és
2: tant.
0: Evident, i l'ofici jo crec que també.
2: I escolta'm, Josep Presseguer, ara et diré Presseguer, la teva família s'hi han dedicat també al sector primari? No, ets el primer, eh?
0: No, sóc el primer i a part la meva família ve de, diguem-ne, no, mai ha estat relacionada a nivell d'avis, segurament que tots tenim
2: segur,
0: avis que s'han dedicat al sector primari, però diguem-ne d'ofici no.
2: Doncs escolta'm, mira, només queda per dir-te una cosa, proposo que feu servir a la propera campanya publicitària en Joan Pera. Així t'ho acabes de reblar, eh? Josep Presseguer, director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida. Gràcies per haver-nos atès en aquesta breu trucada. Una abraçada molt forta. Fins ara.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, guapo. Adéu. Va, anem al concurs, que no enganya. Carles, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Ara et sento molt millor, Carles, on vas a parar.
1: Sí,
2: va, vinga, pregunta del Xavi.
3: Va, Carles, som-hi. És, a més, una pista perquè l'hem deixat al canal de la comunitat de La Solució. Així que heu tingut temps per pensar la resposta. Et donaré tres noms, Carles, i m'has de dir qui va ser la persona encarregada de la gespa del Camp Nou als anys 90.
2: A veure, tic-tac. Tres
3: opció
2: opcions,
3: A, Maria Flor Seca, Gabriela Malaherba o Josep Campreciós.
2: Quina diries que és la correcta, Carles?
3: La persona encarregada de la gespa del Camp Nou als anys 90. Maria Flor Seca, Gabriela Malaherba o Josep Campreciós?
6: El Josep Campreciós.
2: Josep Campreciós, i la resposta és...
3: Correcte!
2: Gràcies, Carles, bonic. Una abraçada.
3: T'endús un no premi.
2: Adéu, guapo. Carles? Ah, ja ha penjat el Carles, ha dit, val, fantàstic i perfecte. Ara
6: anirem amb...
2: Ah, Carles, que et deia que gràcies per participar al concurs que no enganya. Una abraçada, bonic. Fins ara.
6: Adéu.
2: Avui estem fotent un merder de trucades. Ja
1: no, és que, perdona, la Mila diu que ens en recordem de Patricia Botín.
2: Sí. Home.
1: Diu perquè a més es dedicava als assumptes de diners i perquè Botín era el que s'emportaven els lladres habitualment. Això és el que diu la Mila i diu la Rosa, a la meva feina hi ha una persona que es diu Rei Rojo, impossible, actualment.
2: Rei Rojo, impossible.
1: No, és que la gent posa les seves agotacions, també.
2: Escolta'm una cosa, Mireia, segons diversos textos històrics, és a partir del segle XI, als comtats catalans, almenys, que el cognom agafa entitat pròpia. Per què passa això?
5: Doncs és la necessitat de distingir persones, la que ens ha impulsat a tenir cognoms i també sobrenoms. que a vegades són a sobrenoms que acaben sent cognoms o van a part.
2: Un mal nom podria ser, no? També, allò que dius, li deien, jo què sé, l'usurero, i que de sobte es digui així de cognom, eh?
5: Sí, tenim mal noms que són cognoms com bastardo.
2: Ah, clar.
5: I es poden canviar.
2: Es poden canviar? És a dir, si tu dius bastardo de cognom, et pots decidir canviar el nom?
5: Sí, la llei t'empara, perquè considera que hi ha noms de família que són perjudicials per tu.
2: I això passaria, per exemple, posem que jo em dic bastardo de cognom i tinc dos fills, que també se'n diuen. Si jo em canvio el cognom perquè la llei m'empara, perquè és pejoratiu per la meva persona, automàticament se'ls hi canvia la meva descendència o han de fer el mateix procés?
5: Doncs si són menors d'edat, canviarien amb tu, però si són majors d'edat, ells decidirien si també volen canviar-s'ho.
2: Ah, amiga, haurien de decidir en cada, en cada situació.
3: Clar, i després en un testament, què passa? Ja no et dius com diu el testament, Elisenda?
2: Oh,
3: ja no et dius bastardo.
2: Suposo que pots acreditar, no?
3: Ah,
2: has de portar el paper. Has de portar el paper, me'n vaig canviar el cognom.
3: No, és que m'he canviat, eh?
2: Ja, de bastardo a bonito, a querido. Va, deixa'm saludar l'Enric. Enric, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Que tu vols concursar, no, Enric?
7: Sí, una de les dues coses, i també per comentar-vos un abdomen que
2: epa, farem doblet. Us demano a tots els que teniu ara mateix el telèfon en espera, l'Enric, l'Andreu, en Jordi, us demano que traieu el mans lliures, perquè si no, no ens en sortirem, perquè ho sentim fatal, com la meva frase de sempre, eh? Bob Esponja sota el mar.
7: Jo no estic amb mans lliures, jo estic amb el mòbil, amb normal, eh?
2: T'has de comprar un mòbil, Enric, eh? Ja t'ho dic ara, eh? Que sona... Sona l'any 92.
7: No,
2: va, Enric.
7: No, potser traia una mica la reverba aquí on estic.
2: Pot ser. Va, comenta'ns aquest aptònim que et ronda pel cap i vols compartir.
7: Mira, a mi, jo sempre m'agrada la música i jo penso que hi ha uns cognoms que et predestinen una mica. Jo penso que si et diu bas guitart, doncs només pots tocar el baix.
2: Clar, exemple, no? Clar.
7: Em feia molta gràcia comentar-vos-ho.
2: M'agrada molt, Enric, que ens hagis comentat. Va, fem una pregunteta amb el Pérez Esquerdo.
3: Va, som-hi.
2: Foli.
7: Molt bé.
3: A què diries que es dedica Ataulfo del Hoyo? Ataulfo del Hoyo.
1: T'has inventat, Xavi.
3: T'ho prometo que ho hem estat mirant.
1: És una persona real, eh?
3: Fran, tu i jo hem estat mirant que realment existissin aquestes persones.
2: Ataulfo del Hoyo.
7: Ja m'estic imaginant.
1: Ataulfo del Hoyo.
3: Pot ser que sigui assessor jurídic de la funerària municipal de Palma, que sigui sepulter del municipi de Caldas, a Colòmbia, o vigilant de seguretat del cementiri de Càceres.
7: Hòstia, per aquí anava la cosa, però jo no sé, jo diria la primera. Va.
2: La primera, que és assessor jurídic de la funerària municipal de Palma, i la resposta és...
3: Correcte! Oh, molt bé, senyor de l'Hoyo!
1: Increïble que s'ha tirat, tu.
2: Mare de Déu, avui...
3: I el viva el Hoyo!
2: Us hem de dir que tots els aptònims que estem comentant avui són reals, tots els que surten al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Enric, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. Andreu, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Tens un aptònim de Girona. Quin és? Fot-li.
8: És molt divertit. És al carrer de l'Argenteria hi ha un joier. Ojo, eh? Al carrer de l'Argenteria hi ha un joier...
1: Sí.
8: Que es diu Pere Quera.
2: Oh, sí, Pere Quera.
8: Pedra, com Quera vol dir pedra. Per tant, aquest senyor podia ser joier o picapedrer. Però...
2: per duplicat, eh? Pere Quera.
8: No, per triplicat, triplicat. Pere Quera, joier i el carrer de l'Argenteria.
2: Oh, boníssim. Un aplaudiment per aquesta proposta que ens fa l'Andreu. Andreu, gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada molt forta. Ah, espera, espera.
1: Sí, un moment.
3: Acaba el concurs.
8: Sí, només vull recordar que als anys 90 el director general de pesca es deia Jordi Peix, i el líder de l'Unió de Pagesos es deia Joan Cavall.
2: Correcte,
1: sí, tant, recordem. Sí, sí.
2: Boníssim, en peix i en cavall, eh? Sí, sí. És boníssim, que això. Bo. Andreu, ara sí, gràcies per trucar.
8: Ah, i una darrera cosa, els Peris i els Gomis... els Peris i els Gomis són llinatges catalans, diferents dels Pérez i els Gómez. I molts d'aquests han estat traduïts al castellà per funcionaris que van començar el registre civil al segle XIX.
2: Mira, com que tenim la Mireia, crec que aixecava el dit. A veure, Mireia...
8: I cognoms Peris... com Marco són Marcó.
2: Espera't, espera't, Marcó. Anem per part, Jordi. Peris i Gomis, què passa amb aquests Peris i Gomis?
5: Peris i Gomis, aquestes is finals indiquen més aviat que seran de València.
2: Ah, valencians, que no pas catalans. I això que diu del registre, que no els van deixar traduir, cert, no cert?
5: Doncs a vegades quan anaves al registre civil els primers anys traduïen el castellà els teus cognoms catalans o bascos, i és una cosa que ara podem nosaltres reclamar que es reverteixi.
2: Bueno, t'he de dir, Jordi, que jo conec un cas de molt a prop, que eren quatre germans i els quatre cadascun del registre li van inscriure el cognom com els hi va sortir del papo, eh? I cada quatre, aquests quatre germans, cadascun té un cognom diferent.
3: Oh, que bo!
2: No diré quin és, perquè si no se sentiran apel·lats, sobretot la meva amiga, que em trucarà i m'esquilarà. Jordi, gràcies per trucar-nos, bonic, una abraçada.
8: Andreu.
2: Ai, Andreu, perdona'm, Andreu. Una abraçada, bonic. Adéu, adéu.
3: Estàs adéu, canviant adéu. També els noms i els cognoms. Estic
2: marejant. És que ara sí que anem amb el Jordi. Jordi, bon dia.
9: Hola.
2: Hola, Jordi, com estàs?
9: Hola. Hola, bé. Mira, jo vaig intentar entrar a l'altre programa que vau fer de... dels cognoms.
2: Sí. I ara, no, ara ho has aconseguit. A veure, fot-li, Llongueres. Sí. D'on ve Llongueres?
9: Llongueres, sí. Mira, el senyor Domingo Llongueres va venir de França l'any 1660... i va aterrar a la masia Cal Perdut d'Esparreguera. I llavors el cognom Llongueres va néixer al Baix Llobregat.
2: Però ara no acabo d'entendre, però això no és pas un heptònim, no?
9: No, jo és sobre cognoms, eh? No sé si...
2: Ah, perquè tu volies parlar sobre cognoms, ah, punyatero, sí. Pensava que era sobre heptònims, d'acord.
9: No, perdó, jo ho dic sobre els... he trucat sobre els cognoms, que l'altra vegada que vau fer dos cognoms em vaig quedar una mica fora, que no vaig poder entrar... I era per dir només això.
2: Ai, ara m'ha sabut greu, Jordi. Doncs un altre dia, escolta'm, tornarem a fer el tema cognoms a l'ús i dedicarem més trucades al respecte. Una abraçada, Jordi.
9: Va, igualment.
2: Ara, ara m'ha sabut greu. Avui estem parlant d'heptònims. Us demanem allò de un cognom que sembli fet expressament per el càrrec, per la posició, per la feina que tenim. Avui hem parlat amb en Josep Presseguer, hem sentit, no?, el cavall, el peix, no?, que ens han dit tota aquesta sèrie d'heptònims. També en tenim a través del WhatsApp.
1: Sí, n'hi ha un que segurament ja l'heu vist a través dels mitjans de comunicació, però el posem també a l'antena de la solució. Ens el recorden la Clara, el Carlos, que és aquest responsable del servei de canvi climàtic de Copernicus, que, com tothom sap, es diu Carlo Buentempo.
2: Oh, i tant, a Buentempo.
1: Ho tenim vist.
2: Va, fem una pausa i a la tornada...
1: Més heptònims. Ai,
2: parlarem amb una odontòloga, no, especialista en implantologia i pròtesis dentals.
1: No.
2: Aneu fent apostes de com es diu, va.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: Passen 2 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de cognoms, de l'origen dels cognoms, i hem marxat a una segona branca, que és aquest nom propi de persona que té una relació semàntica directa, sovint curiosa o irònica amb la seva professió, el seu caràcter o els seus trets físics, que serien els heptònims. Hem parlat amb en Josep Presseguer, director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida, i hem marxat a la publicitat dient-vos que teníem punxada una persona que és odontòloga, és especialista en implantologia i pròtesis dentals. La tenim al telèfon. Rosa, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Com estàs, Rosa?
11: Molt bé. Aquí, mira.
2: Rosa, tu et dediques al món de l'odontologia? Sí. I quin és el teu cognom, Rosa?
11: Muela.
2: Rosa Muela. Em sembla extraordinari i fantàstic.
1: Bravo.
2: Quantes vegades t'han fet la broma, Rosa?
11: Doncs moltíssimes. Des que vaig començar a la universitat fins ara.
2: Et vas plantejar no agafar aquesta branca de la medicina només per evitar que et fessin bromes?
11: No, bueno, és que no ho vaig plantejar i va arribar sol i quan vaig arribar a classe em vaig donar compte que era... Sí, sí.
2: Que era un heptònim, no? Tu t'imaginaves al llarg de la teva carrera que acabaries dedicant-te en aquest món amb aquest cognom?
11: No, jo volia ser metge. A casa meva tothom es dedica a la branca sanitària i jo volia ser metge, però al final vaig decidir fer odontologia. I bueno, fins aquí. La meva germana també és dentista.
2: No m'ho puc creure.
1: No.
2: De veritat?
3: Muela.
2: O sigui, les dues germanes Muela són dentistes.
1: Com es diu, seny?
11: Exactament.
1: Ah, no, estic Muela.
2: Com es diu de nom, si es pot saber, eh?
11: Georgina.
2: Gina Muela. Gina Muela i Rosa Muela, que sapigueu, ara es quedarà tothom perquè és la millor publicitat mai feta.
1: Però és que jo tinc un client, de la
2: Què
1: Rosa.
2: Dius? A veure, foli.
1: No, que tinc un client, de l'Eric Ribas. Diu, soc client de la doctora Rosa Muela. Una abraçada.
2: Per favor, m'encanta.
1: Soc de Ribes de Freser. Com té les dents, l'Eric?
2: Diu, sí. A veure, com són les dents de l'Eric, Rosa?
11: Sí. Digue'm, perdona.
2: Les dents de l'Eric les té ben cuidades, bé?
11: Sí.
1: Eric Ribas.
11: Sí, es cuida.
1: Eric Ribas i és de Ribes de Freser.
2: Oh, boníssim, això també. També és un heptònim. Rosa Muela, odontòloga i especialista en implantologia i pròtesis dentals. Gràcies per haver-nos atès. Una abraçada bonica.
11: De res, fins a vosaltres.
2: Adéu. Ai, senyor. I ara jo us pregunto, un gerent d'un club nàutic de Sant Feliu de Guíxols, com es podria dir de cognom? Va, Mireia.
5: Mar.
2: Mar, per exemple, es podria dir Mar.
3: Bona.
2: Ona. Boira. Maribel, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Maribel, tu ets la gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Quin és el teu cognom?
12: Pues... Vela.
2: Maribel Vela.
1: Déu meu.
2: Per favor, la gent al principi deu pensar que és una broma, no, Maribel?
12: Mira, la veritat és que la gent se fixa i és molt divertit perquè, a més, en aquest món del Club Nàutic doncs fem moltes activitats de vela, estem federats a la Federació Catalana, l'Espanyola, i moltes vegades la gent se guarda els contactes com Xavi Vela.
2: Clar.
12: Però és perquè és el de la vela. I a mi m'ha passat moltes vegades de... Ah, però també Carlos Vela, no.
2: Hòstia, és boníssim. Clar, la gent deu tenir Maribel Vela, és la de la vela.
1: La de la vela.
2: No, però és que és Maribel Vela, vela. És vela al quadrat, vela, perquè vela, fa vela i, a més, és gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Maribel, gràcies per haver-nos atès. Endavant les atxes o endavant les veles, eh? Que s'inflin fort. Una abraçada.
12: Gràcies.
2: Fins ara. Adéu, adéu. Vela. Ja ho sabeu, 93 207 474 677 38 77 19. Podeu dir la vostra. Teniu algun aptònim curiós, algun cognom d'aquells que dieu s'ha de destacar?
1: Doncs sí, el Manel concretament diu que coneix una persona que es diu Narcís Rosés Atmetller i que fa de jardiner.
2: Oh,
1: increïble, aquest combo que ens expliques, Manel. I atenció al Sergi, és ell en primera persona que ens ho explica. Diu, jo i el meu germà treballem amb una cristalleria. Sabeu com ens diem de cognom?
2: No, espera, vidre.
3: Mirall.
1: En castellà.
2: Espejo.
1: Buah, el Sergi Espejo i el seu germà treballen amb una cristalleria. I l'Eva té un veí al poble que es diu Josep Fill de Déu.
2: Fill de Déu.
1: I a què s'encarrega? De muntar el pessebre cada any al poble.
2: Això també és interessant. Mireia Nieto, la tenim aquí amb nosaltres a l'estudi 1, ella és experta en genealogia. Ara has sentit això, fill de Déu, i has aixecat les celles. Sí. Què vol dir això?
5: Això estic gairebé segura que estem parlant d'una persona que descendeix d'algú expòsit.
2: Ah, expòsit és els d'Olofeu, aquí a Catalunya, els d'Olofeu, que són persones orfes.
5: Exacte, que no tenen pare, mare, coneguts. Es podia posar un nom que fos qualsevol, un García, un Martínez,
2: sí,
5: un Valls, perquè no hi havia, no estava establert que s'hagués de posar Déu l'Ofeu.
2: D'acord.
5: Així que qualsevol dels nostres cognoms podrien que ens semblen...
3: O sigui, nom de Déu també, per exemple.
5: Exacte,
3: un amic,
5: sí,
3: és dir, nom de Déu de cognom. Mm-hmm. O sigui, podria ser que fos algun parent...
5: Segurament.
3: Orfe.
2: Uau. Per cert, 93-201-7474, si voleu dir-nos aptònims o si voleu participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdó, el concurs que no enganya, eh? Mira, no diré els cognoms, d'acord? Farem al revés. Tenim al telèfon la Isabel. Isabel, bon dia.
13: Hola, bon dia, què tal?
2: Com estàs, Isabel, estimada?
13: Molt bé, molt bé, molt bé. Us estava escoltant i dic, ostres, mira, jo fa temps que ho pensava. Si
2: home.
13: Mira el meu també de cognom.
2: Isabel, tu a què et dediques?
13: Jo sóc mestra jubilada i el meu nom és Isabel Mestre.
2: Bravo!
1: Bravo! Bravo. El millor dia perquè truqui una mestra.
2: El millor dia perquè truqui
1: una mestra. I fer una mestra.
2: I escolta'm, em sembla que no ets l'única a la teva família, és a dir, lo dels mestres...
13: No, la meva família hi ha uns quants mestres, mestres i professors, sí.
2: I t'ho han fet notar els alumnes sovint, que tens un cognom que és un aptònim?
13: No. Però, bueno, jo és com una predestinació del meu nom, ja.
2: Boníssim, boníssim.
13: El
2: escolta'm.
13: Meu pare també era mestre, la meva tia, l'altra tia, la meva cosina... N'hi ha molts dones.
2: I tots són mestres de cognom, eh?
13: Mestres de cognom. El que passa que el meu pare, bueno, diu... Nosaltres érem mestres, mestres, que va amb AES per aquestes coses, que no hi havia normalització lingüística, i, bueno... Però hi ha una part de la meva família que s'ho va canviar de mestres
2: en
13: mestres
2: en B. Però, home, ara estic pensant que el que ens sobten, no, els aptònims, però en realitat l'origen dels cognoms també n'hi ha molts que eren de la professió. Per tant, té més sentit a l'origen que siguin aptònims tots que no pas el que ens arriba avui en dia, no? Perquè possiblement la família de la Isabel podria haver sigut que li haguessin posat mestre perquè era el mestre del poble, no?
5: Exacte. Així que, d'alguna manera, són aptònims els cognoms
2: sempre
5: que tenim.
2: Clar.
3: Tot el que són fusters, ferrers, no? Serra, sí, és perquè devien tenir el pare que era fuster, treballador d'allò.
2: Clar, avui
5: segurament,
2: ja...
5: però potser vivien al costat també del ferrer.
2: Ah! T'ha dit, aquell del Cals Ferrer, no?
5: Sí, el que està aquí. O el nom de la casa, que no havia de ser.
3: I Carot, d'on ve Carot?
2: Carot, no tinc ni idea. Jo segur que és una cosa mal escrita. O que era molt car, alguna cosa, no sé.
3: Ui, la Carot.
2: Però amb D final, Carot, no ho sé, no ho sabria dir mai. Hauria de buscar l'heràldica del meu cognom, eh?
5: No, no la busquis, sisplau.
2: No? Ai.
5: Perquè els cognoms no tenen un escut.
2: Ah?
5: No, no, escuts de cognoms no s'han de comprar. Són les persones i les institucions les que tenen un escut.
2: Ah, amiga. Bueno, en tot cas, si algú sap l'origen de Carot, que m'ho faci saber. Isabel, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica.
13: Una abraçada, moltes gràcies.
2: A tu. Adéu, adéu. Adéu. Jordi, bon dia.
14: Bon dia.
2: Com estàs, Jordi?
14: Bé, aquí el camió, a tu del canó.
2: Escolta'm, Jordi, començarem al revés. Digue'm, a què es dedica la teva parella?
14: La meva parella és com el treball en una comercialitzadora de llum i de gas. Tal, com sí. És Endesa, com és gas natural.
2: Sí.
14: Perfecte. Què passa? Que el seu cognom és Gas.
2: Oh! Gas. No m'ho puc creure. És a dir, truca la... Com es diu de nom?
14: Es diu Alexandra.
2: O sigui, truca. Hola, sóc l'Alexandra, Alexandra Gas, truco de la companyia de Gas.
14: Correcte. I molta gent es pensava que era la filla del senyor... del gas natural.
2: La filla, com et dius? Ah, no, sóc filla del senyor gas. Del gas natural, per favor. És boníssim.
14: Ella podria haver sigut així, tio, m'ha tocat la pobra. Col.
2: Exacte, t'ha tocat la pobra. Va, que en Jordi, fem participar el Jordi al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Jordi, et fem una pregunta, a veure si la saps respondre per no premis. Som-hi. A veure.
3: Mira, abans estàvem parlant amb la doctora Muela.
1: Sí, i tant, vale, Rosa, mira, Muela, i tant, odontòloga.
3: Tinc un d'aquests que li va el nom.
1: A veure.
3: Et donaré, Jordi, tres noms i m'has de dir qui és responsable d'una clínica dental a Barcelona.
14: Sí. Mm. A veure.
2: A veure.
3: Doctor Javier Losilla Bocanegra.
1: Molt bé.
2: Aquest és xungo, eh?
1: En el segon cognom, a més.
2: Ja riu.
3: Sí, sí. Doctora Maria Sarro. O Sarro, Sarro, deu ser, no hi ha accent, Sarro. O
2: Sarro, doctora... Vull pensar que és Sarro.
1: Ho ha escrit ell, però diu...
3: Joana Mola Trencalós.
2: Joana Mola Trencalós.
14: Com tu?
3: Javier Losilla Bocanegra, Maria Sarro o Joana Mola Trencalós.
2: Bocanegra, Sarro, Trencalós. Què diries, Jordi?
14: M'ha agradat aquesta.
2: Què has dit?
14: La tercera.
2: La tercera, Trencalós.
5: A mi també m'agrada.
2: T'agrada també, eh?
1: A mi també. Trencalós seria més traumatòloga, potser, no?
2: I la resposta és... incorrecta. Quina és la resposta correcta, Xavi?
3: Bocanegra!
1: Però en el segon.
3: En el segon, això, de dir-se doctor Losilla.
2: Doctor Losilla, de veritat. Jordi, et sentim fatal que vas en cotxe. Una abraçada, bonic. Petons a l'Alexandra Gas. Adéu, adéu. 93-201-7474. Buf, baixem la síndrome. M'estic atabalant, eh?
1: És tant que
2: de soroll.
1: No.
2: 93-201-7474. Si voleu participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo per endevinar quin és l'aptònim correcte. I si teniu algun aptònim a prop, sí, a la família... Per exemple, ens ha trucat la Isabel Mestres, que ha dit, jo sóc mestre i em dic Isabel Mestres. Ho ha trucat el Jordi, que la seva parella treballa de venedora de gas, comercial de gas, i es diu Alexandra Gas. Doncs ja ho sabeu, 93-201-7474.
1: Fixeu-vos que ara això que explicaré és un aptònim, antònim, però també és divertit. També. Hi ha dos oients que ens han escrit des de Gelida i ens han explicat el mateix, concretament el Quim i la Marga, que expliquen que a Gelida va haver-hi durant molts anys un metge, els metges tenen cura de la nostra salut, no?
2: Sí.
1: És a dir, que ens rescaten, diguem-ne, que es deia Javier Peligro. És a dir, aptònim, antònim, en aquest cas.
2: No és gaire de fiar.
1: He de dir que és un metge excel·lent i ara està jubilat, per tant...
2: Metge excel·lent i jubilat.
1: Sí. El Cristian té una amiga...
2: Espera, que la Mireia volia dir alguna cosa.
5: Antiaptònim.
2: Ah, es diu així, eh? Mm-hmm. Antiaptònim.
1: Fixa't.
2: Mira,
1: perfecte, sí.
2: Aptònims i antiaptònims també ens serveixen, eh? Ens ho podeu dir, al telèfon o al WhatsApp.
1: El Cristian té una amiga que es diu Laura Drets i que ja podeu dir que...
2: És advocada.
1: És advocada.
2: Acabat
1: sent advocada. I el Juan, atenció, ens escriu des de la ciutat de Càceres.
2: Però vull jugar, eh?
1: D'acord, no, no. Doncs ens parla d'Antonio Rejas.
2: D'acord.
1: Qui era Antonio Rejas?
2: Vinga, si vols funcionari jugar? De presons.
1: Sí, té a veure amb les presons. Concretament, l'antic director de la presó.
2: Oh, bravo!
1: Antonio Rejas. Aquest és l'antic director de la presó. Per cert, la Maria de l'Oste, una pregunta arran del senyor Bocanegra, que és perquè computi com a aptònim ha de ser el primer o pot ser també el segon?
2: Ah, això ens ho dirà la Mireia.
1: Què diu la llei?
5: Acceptem segon, també.
2: Acceptem segon, segon també.
1: Hi ha un buit legal. L'Olga fa un comentari sobre els cognoms, també, que diu: a Itàlia hi ha el cognom Troia, sense accent a l'A, que vol dir prostituta. I molta gent es canvia la vocal tònica o s'ha anat canviant alguna lletra i s'ha anat posant Proia per aquestes confusions que hi havia en el cognom. Per cert, el Samuel ens envia un altre autònim, el Guillem Pastoret.
2: És veritat!
1: Qui és Guillem Pastoret, Xavier?
3: Perquè em sona molt.
2: Unió de Pagesos?
1: Ah, és el representant de la plataforma Revolta Pagesa.
2: Revolta Pagesa, exacte, Revolta Pagesa. Tens tota la raó del món. Per cert, la Fina, que vol concursar amb en Xavi Pérez Izquierdo. A veure, Fina, bon dia, estimada.
15: Bon dia. Com estàs, Fina? Bé, bé, molt bé.
2: Tot bé a casa?
15: Tot bé.
2: T'has llevat bé, de bon humor? No, és important saber si els oients esteu bé.
15: Acostumo a fer-ho.
1: Acostumo a llevar-se.
2: La Fina ha trucat i diu: jo vull concursar, no m'empatollis ara a preguntar-me coses. Va, concursem, el concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Izquierdo.
3: Et donaré tres noms i m'has de dir qui ha estat president del Cercle d'Economia. Fins a poc, eh? Jaume Guardiola, Esteve Monedero o Salvador Trampós.
2: Uau, la molaria molt l'antiabtònim, no has dit?
5: Sí.
2: Antiabtònim, eh?
3: Ha estat president del Cercle d'Economia. Jaume Guardiola, Esteve Monedero o Salvador Trampós.
2: Quina diries, Fina?
15: El primer que m'ha vingut, Monedero.
3: El Monedero? Monedero.
2: La resposta és...
3: incorrecte. Oh. És Jaume Guardiola, era Jaume Guardiola.
2: Que li ha vingut en Monedero per al politòleg, escriptor espanyol, en Juan Carlos Monedero, que si hagués pujat al poder hauria pogut ser ministre d'Hisenda, per exemple. Però no va ser així. No passa res, Fina.
3: Imagines, ministre d'Hisenda.
2: Gràcies a tu, bonica, una abraçada. Adéu, adéu. Que mono sona, eh? La Fina ella mateixa sugestiona, eh?
1: Ens ha escrit la Sílvia.
2: Què diu la Sílvia?
1: Es diu Bedford, perquè el meu pare era anglès.
2: D'acord, Bedford.
1: De primer. I de segon es diu Guaus.
2: Com?
1: Volia posar atenció, diu la Sílvia. Guaus. El meu segon cognom és Guaus.
2: Però amb G.
1: Sí, Guau. G-U. Com el que fa un gos en castellà. Val, en català fa bup i en castellà
2: és
1: fa Guaus.
2: És que no l'havia sentit mai. Guau. Vaig a buscar quants n'hi ha.
1: Diu, el meu millor amic sempre feia broma.
2: Ai.
1: Perquè la meva professió és...
2: no. Veterinària.
1: Veterinària. Veterinària. Bravo, Sílvia!
3: Ai, pensava que, com has dit que es deia Bed, que tindria una
1: Bedford, no?
3: Casa de postes.
1: No. Bedford, de llit.
2: Bedford.
1: De llit i de la marca de cotxes. Sí. Bedford,
2: quants guaus diríeu que hi ha a Catalunya?
1: Ostres. Va, Mireia Mollet, que és l'experta.
2: Mollet, Mireia.
5: 94.
2: 94, diu la Mireia.
3: 93.
2: 93, diu en Xavi.
1: Vinga, 53, va. 54.
5: Guanyarà.
2: 54?
1: Vinga, sí. Us l'he descat, això, no?
2: Cap de les respostes és correcta. Ostres. Vaig a la publicitat i us ho dic.
1: Vinga, va.
2: Quants guaus hi ha a Catalunya?
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: 11 minutets perquè siguin les dues del migdia. Avui us he de dir moltes coses, eh? El 677-38-77-19. Estem parlant de cognoms curiosos, d'aptònims, per qui s'hagi enganxat ara mateix a la ràdio. L'aptònim és un nom propi d'una persona que té una relació directa, semàntica, sovint curiosa o irònica amb la seva professió, amb característiques físiques, no? Parlàvem de, m'ha quedat molt clar, Isabel Mestres, no?, que era mestra, o Rosa Muela, que hem parlat amb ella, la Maribel Vela, gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, la Rosa Muela, dentista. Ens podeu dir la vostra a través del 93-201-7474 o el 677-38-77-19 i també podeu concursar al concurs d'en Xavi Pérez Izquierdo per endevinar quin és l'aptònim correcte. A tot això, a través de WhatsApp, si voleu formar part de la nostra comunitat, ens ho demaneu. Nosaltres us enviem l'enllaç i entrareu a formar part de la comunitat exclusiva de La Solució. Deixeu-me saludar una persona.
1: A veure, mireu. Un altre Toni?
2: Sí.
1: Vinga.
2: Una persona que es diu Toni. Toni, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Toni.
2: Com estàs, Toni?
16: Sí, bé.
2: Tu a què et dediques?
16: Jo sóc mestre de karate.
2: Mestre de karate. D'acord. No marxis, Toni, no marxis. Perquè l'hem deixat votant i hem dit quants guaus hi ha a Catalunya. Heu dit 94, 93, 54... Doncs us he de dir que en un total n'hi ha 21 com a primer cognom 13 com a segon cognom. Estem parlant de 34 guaus només.
5: Cognom en perill d'extinció, doncs.
2: Però guau deu venir realment de l'expressió guau? De guau, guau?
5: Doncs ara mateix no sabria per què, però ho estudiaré. Ho posaré a investigar.
2: Origen del cognom guau. M'encantaria, l'origen, Estic mirant, i més enllà, a Espanya, a nivell d'espanyol, 434 persones es diuen guau de cognom. Toni, a veure, tu has dit, tu ets profe de karate. Un esport de lluita. El teu cognom quin és, Toni?
16: Aquest mateix és Lucha.
2: Boníssim!
1: Toni Lucha.
2: Toni Lucha.
1: És com una ordre, no? Però també Lucha pot ser una descripció del que està fent, efectivament.
2: Clar, si tu ets profe de karate, això vol dir que tens molts alumnes, adults i infants?
16: Sí, tinc, bueno, adults i infants. És més, bueno jo de petit i ja de més gran feia competicions i quan anava a les competicions em tocava, em deia Toni Lucha, quan em tocava a mi anar.
2: És que, clar...
1: Falta la coma,
2: I molts pares que no es deuen creure de dir com que el teu profe es diu Lucha.
16: Sí, sí, la gent no... Em diuen, de veritat, et dius així? Sí, sí.
2: Toni, escolta'm, doncs Toni Lucha, professor de karate, sensei Lucha, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bonic.
16: Gràcies,
2: fins ara, adéu, adéu. 8 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Mireia, jo et volia preguntar, ara ho dèiem que... Hi ha gent que es diu Calvet, ho dèiem a la publicitat. També hi ha cognoms relacionats amb els trets físics de la persona, no?
5: Ros, prim...
2: És veritat.
5: Alegre, per exemple. Trets de personalitat, també.
2: De personalitat, també, Però no hi ha ningú que es digui trist. Conxita Trista.
5: No, n'estaria tan segura.
1: Vaig a mirar-ho a l'IDESCAT.
2: Ai, mira'm a l'IDESCAT, t'imagines?
5: Sí, l'IDESCAT ens ajuda molt.
2: L'IDESCAT ens ajuda.
1: I Nostra Senyora de l'IDESCAT.
2: Molts dels cognoms d'oficis catalans són artesans, no? Per exemple.
3: Li poses, per compensar, Alegre Trista.
1: Jo conec un Alegre.
3: Alegria.
2: Alegria, sí. Alegret. També n'hi ha, no?
5: I els cognoms a Catalunya es declinaven.
2: Epa!
5: Una dona portava el cognom del pare en femení. Romeu, Romeva.
2: Ah.
5: I a vegades aquests cognoms
2: Raül Romeva és perquè es va declinar en el seu dia.
5: Feminitzar. I després es va convertir en el cognom que va heretar la família.
2: Ah, no sabia que es declinava. Sí. Fixa't tu, 93-201-7474.
3: Grossa, clar, grossa, no? Clar, és veritat.
2: Torre Grossa.
3: Torre Grossa, torre, sí, sí.
2: No, clar, això és la torre. Jo també estic per inferenciar. 93-201-7474, 677-38-77-19.
1: He de dir que no hi ha persones a Catalunya que es diguin trist o trista.
2: Oh,
1: segons Nostra Senyora de l'IDESCAT, ja sabeu que si la freqüència està per sota de 5, no l'indexa, per tant, potser podríem estar amb aquell llindar, potser n'hi ha 3, potser n'hi ha 2, però bé, no hi surten. Us he de parlar de la mare del Quim, això sí.
2: Què diu la mare del Quim?
1: Es diu Maria Dolors, d'acord? Maria Dolors Castells, concretament. I pertany als moixiganguers d'Igualada. Què fan els moixiganguers d'Igualada?
3: Ah, castells. Castells.
1: Són castellers, concretament. Bravo per la mare del Toni, la Maria Dolors, que fa castells. I el Ramon diu, al meu poble hi havia viscut el que era el fuster. Concretament, atenció, perquè és doble combo. Josep Roura Castanyer, el fuster del poble.
2: Un aplaudiment, per favor.
1: Molt bé. I la Carme va a una ortopèdia on la propietària
2: es diu?
1: Té un cognom relacionat amb el cos humà.
2: Peus.
1: En castellà. Pies. Que abans teníem el Sergi Espejo, que era que feia cristalleria.
2: Pies, unya.
1: Ortopèdia.
2: Dedos.
1: Hueso.
2: Bona.
1: Bravo. I acabem Bravíssim. El bloc de la salut amb l'Ester de Valls, que diu... La meva doctora de capçalera es diu Immaculada. Fins aquí cap problema. Immaculada. Salut, Immaculada, sí. No? Molt bé. Hospital.
2: M'encanta. Mira, em fa notar...
1: És com l'Alejandra Gas.
2: Gran oient del programa, en Jofre Llombart, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, un excel·lent periodista.
1: I amant del semantisme.
2: Amant del semantisme. Diu... Doctor. Hi va haver una ministra de Sanitat que es deia... Anna Mato.
3: Anna Mato.
2: Extraordinari.
1: Et diré una cosa, l'Àlex diu que va agafar un dia el pont aeri i el comandant, ara que parlàvem d'aquest... parlàvem d'aquests antiheptònims, va saludar el vol i va dir... Us parla el comandant Riesgo. Diu l'Àlex, diu, espero que de segon cognom no estigués Màximo.
2: Tot podria ser. Tant nom hauríem d'haver posat. Va, parlem amb en Miquel. A veure, Miquel, molt bon dia.
1: Ai, Miquel.
17: Hola, bon dia.
2: No dic el teu cognom expressament. En Miquel és responsable sindical de la Unió de Pagesos, segurament l'haureu sentit amb més d'un tall de veu aquí a Catalunya Ràdio, a casa nostra. Miquel, tu et dediques al món de la pagesia o a representar aquest món de la pagesia. Podries dir-te Oliva, però et dius... Com et dius?
17: Pinyol.
2: Pinyol. Oh. Un aplaudiment per a Miquel Pinyol, per favor. Clar, de fet, es podria dir Oliva de segon, que seria sí. Miquel Pinyol oh. Oliva. Com et dius de segon, Miquel?
17: Tarragó.
2: Tarragó. Aquí ja s'escapa una miqueta, eh? Tarragó. Que això serien cognoms relacionats amb la zona geogràfica, no? Vindria a ser? Deu venir de Tarragona?
5: Sí, ve de Tarragona. També podien ser gentilicis, com català, o podem provenir de... També de... O sigui, a vegades no s'originen en el mateix lloc. És a dir, una persona que es digui Tarragona, el cognom no ha de venir d'allà perquè no et distingeix de les persones clar. De Tarragona.
2: Ah, clar. Si pot venir de Barcelona i... No, que ell tenia un familiar de no sé on, mira, li fotem Tarragona, clar. No? Podria ser. Miquel, escolta'm, al principi hem parlat amb en Josep Presseguer, el teu gremi, hi ha molts cognoms del ram, no? Per exemple, un oient també ens ho deia, en Joan Cavall o en Guillem Pastoret, de Revolta Pagesa. Això, tu creus que us predestina, en certa manera, en aquest sector primari, els vostres cognoms?
17: Bueno, no ho sé ben bé què ha dit. Sí que és veritat que hi ha molts companys que tenen molts apellits, no? Molts cognoms relacionats en la feina que estem realitzant, això sí que és així, però no sé si és un destí o no.
2: Miquel Pinyol, responsable sindical de la Unió de Pagesos, no t'atabalo més, gràcies per participar en el nostre recull d'aptònims. Una abraçada, bonic, fins ara.
17: Vale, gràcies.
2: Adéu.
1: Mira, aquest matí estava parlant amb l'Olga Clapés, lingüista de la casa, sí? I aquí estem repassant tots els oficis i gremis, parlàvem en aquest àmbit, que és el que podríem trobar. Doncs has escrit la Norma, que és filòloga catalana.
2: De la Norma.
1: Oh, exacte, és a dir, ja pel nom d'entrada.
3: La Norma.
1: I es diu Norma Català Ribera. I a més és de la comarca de la Ribera de l'Ebre. Per tant, escolta'm, aquí ho té tot, la Norma.
2: Norma Català Ribera, on ja passa una edició dels aptònims, perquè tenim molts oients amb aptònims. Gisela, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Va, que acabem amb tu. Escolta'm, tu treballes a la Fundació Salvans, que té cura dels boscos.
18: Exacte, Fundació Selvans.
2: Ah, Selvans, perdó, Selvans. Sí,
18: exacte, tenim cura dels boscos madurs de Catalunya i el meu cognom és Bosc.
2: Oh, bravo, predestinada.
18: Sí. I a més, per conservar aquests boscos generem cartografia i el programa més habitual és el GIS.
2: És el GIS, bo, perfecte. Exacte. És que tot ho acabes de quadrar. Gisela, gràcies del GIS, Gisela Bosch, a la Fundació Selvans. Una abraçada bonica, fins ara.
18: Una abraçada,
2: adéu,
18: que
2: adéu.
18: Gràcies.
2: Avui hem parlat de cognoms breument, perquè hem parlat bàsicament d'aptònims. Ho hem fet amb la Mireia Nieto, experta en genealogia. Mireia, moltes gràcies,
5: A vosaltres.
2: Per les corredisses que t'has marcat. Xavi Pérez Esquerdo, amb què acabes?
3: Va, us jugueu una?
2: Vinga, va.
3: Qui d'aquestes esportistes ha estat jugadora de l'Ajax d'Amsterdam?
2: Va, fot-li.
1: A veure.
3: Berta Bou... Àlex Körner o Rosa Van Gol?
2: Espero que sigui Körner. Àlex Körner, dic jo. Fran?
1: Jo dic també Körner.
5: Jo també, Körner.
3: Doncs no, Rosa Van Gol!
2: No!
1: Bravo!
2: A l'últim
1: minut.
2: Sí, bravo. Xavi Pérez Esquerda, moltíssimes gràcies, estimat.
3: A tu.
2: Fran Domènech, gràcies.
1: Salut, fins demà.
2: Tornem demà amb en David Balaguer i la Cristina Sánchez Miret preguntant-nos per què som nostàlgics. És bo ser nostàlgic fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys, però Donald Trump insisteix a treure-hi ferro. La inflació s'ha situat al 3,8% en taxa interanual, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans se'n fan càrrec i que, quan s'acabi la guerra, els preus cauran de cop.
2: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
1: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres. Ahir el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars. Aquesta matinada, Trump també ha tornat a insistir en la idea d'annexionar-se a Venezuela com a 51è estat dels Estats Units. Ho ha fet com a de costum amb un missatge a la seva xarxa social Truth Social. Aquest cop ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units. Des de la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro, al gener, Trump ha deixat anar diverses vegades que voldria annexionar-se al país llatinoamericà i també ha dit el mateix del Canadà o de Groenlàndia. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes.
1: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius.

0: El Tribunal Suprem estableix que només es poden fer fixos els interins que hagin superat unes oposicions.
1: La sentència estableix que si els treballadors que han encadenat contractes temporals sense haver superat unes oposicions o un concurs d'oposició adquirissin la condició de fixos, s'estaria vulnerant la Constitució espanyola i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a la Administració catalana.
2: No es fijo porque no ha pasado unas opos. Es una figura extraña que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'Estat espanyol.
1: Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no se sancionava amb prou contundència.
0: Esports, el Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Real Madrid ha convocat urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió, ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència i ha dit a més que optarà a la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol, Athletic Club de Bilbao.
0: L'Espanyol, precisament, i el Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elche 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
1: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74 a 79.
3: Fins aquí les notícies.
4: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
5: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contenta.
4: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.
7: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
8: Frena el feixisme espanyol i català.
7: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
9: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
7: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
10: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
7: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Hola, Anna.
11: Hola.
4: Amb Ricard Ostrell.
11: Xirrupiti. Xirrupiti. Xirrupiti.

0: De dones artistes n'hi ha des del Paleolític. Hi ha estudis que confirmen que són elles les que pintaven les pintures de les coves, però des de llavors ha plogut molt. I en el món de l'art les ha vist, sobretot, com a muses i models. En el darrer segle, i podríem dir que els dos últims, les dones han anat trobant els seus espais. Però tot i així, en el món que vivim, dedicar-se a l'art és gairebé un privilegi. Per això, les residències artístiques, que permeten crear a part de tot i tothom, oblidar-nos una mica de les cures, són una opció fantàstica per a les dones.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Enamorades estem de Bedouin, aquesta cantant que, vaja, jo crec que porta l'ADN al United Colors of Benetton, perquè va néixer a Síria, de pares armenis. Es va criar a l'Aràbia Saudita i després se'n va anar a viure als Estats Units. I en tota aquesta motxilla que li travessa tot el que fa, fa aquests discos meravellosos, fins, delicats, com aquest nou EP que es diu On My Own. I fem servir aquest llit musical perquè avui justament hem anat a conèixer una residència, la residència Roser de Foc, a Vinyals i els Arcs, al Baix Camp, una casa antiga de poble amb unes quantes habitacions, estudis privats i una biblioteca on les artistes hi troben un espai meravellós per treballar. Hi arriben per beques, però si ho voleu també, clar, hi podeu llogar un espai si teniu alguna cosa entre mans, si teniu ganes de crear, és un molt bon lloc. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies. Avui aquest programa no pot començar millor perquè estem a Vinyols dels Arcs, al Baix Camp, a més en un jardí, amb rosers al davant i sentint els moixonets que ens fan companyia. Hem sortit de Barcelona, una bona excusa, perquè els hi vam prometre ja a principi de temporada i al final, a final de temporada, hem arribat aquí a Roser de Foc, que és aquesta residència artística que du també amb el seu company, la Raquel Olives. Com estàs, Raquel?
1: Molt bé.
0: Què tal?
1: Molt bé, encantada que estigueu aquí.
0: Estem molt ben acompanyades, ja heu sentit a la Raquel Olives, que és la cofundadora d'aquesta residència de Roser de Foc. Ara ens parlarem de per què Roser de Foc, etc. Però també d'una veu ja del programa, no el podríem fer sense ella, Anna Maria Endavert, com estàs?
2: Molt bé, jo si a Saraus, al Camp de Tarragona, aquí estic.
0: Anna Maria Endavert, historiadora de l'art, senyora que treballa al Museu d'Art de Tarragona, però avui ha sortit una mica abans de la feina de demanar permís per venir aquí a acompanyar-nos en aquest Roser de Foc. I també ens acompanyen una de les artistes en residència que ha estat algunes vegades aquí i que jo crec que ja és com de la casa, l'Anna Sentís. Com estàs?
3: Bones, doncs molt contenta d'estar avui aquí.
0: L'Anna Sentís és de Reus. Ara parlarem de que tothom, totes les persones que tenen aquí, podríem dir que tenen doble vida, perquè això de l'art s'ha doncs de fer amb molt bona voluntat i amb una doble vida. Ara en parlarem d'això. L'Anna Sentís, a part de dir-se així, tens un nom artístic, podríem dir?
3: Sí, el meu nom artístic seria La Vulnerable.
0: Doncs ara parlarem de què vol dir això i per què La Vulnerable. I el més important, quan muntes una residència artística i fas saraus, has de tindre content els veïns. I els veïns és l'Elisabet Cirici. Com estàs?
4: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Escolta, està bé ser veïna d'una residència artística? Ho recomanes?
4: Ho recomano, sí, és molt guai.
0: Tu abans, mira, començo per tu, perquè jo trobo que quan estàs en un poble com Vinyols i els Arcs, un poble de 2.500 habitants, i vius en un poble tranquil on no hi ha massa soroll, a què es dedica normalment el poble? Perquè ens fem una idea, fes una mica retrat sociològic del poble. On treballa la gent aquí?
4: Bueno,
0: Reus, Cambrils?
4: Sí, havia estat un poble eminentment agrícola, no? Tot l'entorn és rural, camps de conreat. Ara jo crec que hi ha una minoria que es dedica a l'agricultura, llavors sí, jo crec que no, els llocs de feina doncs, serien Reus, a Tarragona, Cambrils, a les ciutats o pobles més grans que tenim a la vora.
0: D'artistes aquí al poble, com aneu? Com bueno, anàveu abans de que arribessin els forasters?
4: Jo crec que bueno, sempre hi ha hagut no, un cert... Tenim una galeria d'art, Art Amill, no? Amill vivia aquí a Vinyols. Llavors, jo crec que hi havia un regust artístic, vull dir que van anar a parar a un bon lloc, penso.
0: Uh-huh. I què va passar quan van arribar fa 6 anys la gent de Roser de Foc? Era una parella que havien vingut, deien de Berlín, i es van comprar una casa aquí al mig del poble, al carrer Major, ni més ni menys. Ara parlarem com ho van fer tot això. Però què corria pel poble, ara que no en sent ningú?
4: Bueno, dintre del que cap, jo penso que va ser tot com bastant discret, molt a poc, la curiositat, no? Sobretot curiositat de no? qui són, què venen a fer, perquè no? Almenys el concepte aquest de residència artística no... Jo la primera, no? Estem molt avasats, no sabíem ben bé què era, llavors pues, més que res curiositat.

0: Raquel, explica... Vosaltres veníeu de Berlín, que és aquesta ciutat on no sé si passen ara totes les coses, perquè ara passen totes les coses a Vinyols i als Arcs, però abans passaven totes les coses. Amb aquest món molt cool, molt artístic, que sempre té Berlín aquest regust. Vosaltres veníeu d'aquest món, però ja estàveu, com diuen allà, fix un fèrtig, no? O sigui, ja no podíeu més... I vau decidir que tornàveu a la daurada Catalunya, o com va anar això?
1: Bueno, una mica de tot. Vam tenir com certa enyorança en algun moment, no? Quan portes temps allà, arriba un moment que dius, no, m'hi quedo o torno. I teníem una certa enyorança per les coses més bàsiques de la vida, com és el mar i el sol. Però també perquè Berlín s'estava convertint en una ciutat bueno, una mica el que li va passar a Barcelona abans. S'estava gentrificant moltíssim, s'estava, no, els preus de la vivenda s'estaven convertint cada vegada en preus menys accessibles i estava deixant de ser, no, aquell espai creatiu, no, que et permetia tenir una vida laboral menys intensa, no, però per una altra banda podies dedicar-te més intensament al món de l'art, i això doncs estava perdent, i aquí va ser quan vam decidir que necessitàvem un altre espai.
0: Vosaltres éreu dos artistes, tu eres sobretot eminentment fotògrafa, i la teva parella era... es dedicava...
1: És músic.
0: És músic, no? I llavors veu dir, escolta, tornem, però no només tornem a podríem dir, a Catalunya, sinó que tenim ganes de muntar una residència artística.
1: Clar, era una mica, sí, tornem, però què fem? Clar, era com, què fem? I els anys a Berlín ens havien donat, per una banda, no, com poder incentivar molt aquesta part artística que a Barcelona no havíem pogut desenvolupar tant, i clar, era com renunciar a això no té sentit. I llavors vam dir, bueno, pensant, doncs va aparèixer, no, aquesta idea, gràcies també a que a Berlín havíem conegut, doncs, altres residències artístiques o amics i amigues que havien anat a alguna residència artística, i vam dir, escolta, si nosaltres necessitarem un lloc, no, per fer nosaltres les nostres històries, per què no compartir aquest espai?
0: Clar, hi ha molta gent que potser ens escolta a la ràdio i diu, què vol dir una residència artística, no? Perquè jo crec que encara hi ha molta gent que no ho sap. És a dir, és un lloc on en realitat el que tens és assegurat, és a dir, un dormir i uns mitjans per poder crear, perquè normalment a totes les persones que creen, artistes, etc., gairebé tothom està treballant bastant en precari. En el món en el que estem avui és molt difícil ser artista, a no ser que siguis filla o de milionari.
1: Exacte.
0: En general la gent té problemes per crear. Llavors, d'alguna manera, el que troben aquí què és?
1: Per una banda, nosaltres els hi oferim... Bueno, com ens agrada dir, és que els oferim un temps i un espai per dedicar íntegrament, no, al seu procés creatiu, perquè de fet també Roser de Foc el que volem sobretot és posar el focus en el procés creatiu, que és aquesta part que normalment et perds, no veus, tu vas a un museu i veus l'obra final, però no saps quin és el viatge que ha tingut aquell artista per arribar fins allà. Llavors posem molt el focus en això, i clar, a vegades es corre també el perill del que tu deies, Montse, no? De la precarietat, perquè sona molt romàntic, no? Això, t'oferim un temps i un espai fora de la teva quotidianitat, del teu dia a dia, perquè...
0: Però qui ho paga, això?
1: Clar, i perquè tu no pots dedicar-te íntegrament a aquesta vida artística, perquè necessites tenir una feina que et pagui el lloguer, que et pagui les factures, no? I llavors és com, vale, sí, et traiem d'aquesta quotidianitat, però perquè vivim en una societat que no t'ho permet, no? Com dedicar plenament aquesta vida més artística.
0: De fet, això ens ho pot explicar, per exemple, molt bé l'Anna Santís, la Vulnerable, com a artista, perquè tu, de fet, tens una botiga a Reus, que es diu La Caseta de l'Arbre, que és una botiga de moda criança, no?
2: De criança, sí. Torna a tot el que s'entendria com a criança respectuosa. Som cooperativa i jo en soc sòcia treballadora.
0: Tu tens aquesta botiga, però tu el que t'encanta és escriure, escrius poesia, i tu, de fet, vas venir l'octubre passat, allò vas demanar, m'imagino, una setmana a la feina. Com t'ho vas fer? A veure, explica'm, i què et passava? I se't va obrir el cel, m'imagino, quan vas saber que hi havia una residència més o menys al costat de casa o propera, etc. Oi?
2: Sí, és clar, o sigui, és com un... Jo vaig gastar dies de vacances per venir... vaig haver d'empescar-me-les, doncs, amb el tema de les cures del meu fill.
0: Sí, perquè tu ets mare, que això és una cosa molt important també aquí. És a dir, si les artistes ja de normal ja els hi costa que trobar aquest espai, quan ets mare, com, diguéssim, com et permets a tu mateixa, més que t'ho permetin els altres, com et permets a tu mateixa aparco la criatura una setmana i vaig a crear. Com ho vas viure, això?
2: Partint de que jo estic separada i el tenir una custòdia compartida em permet que la meitat del temps no exerceixo a nivell pràctic. Dic a nivell pràctic perquè després la càrrega mental l'arrossegues tant la setmana com que la tens com la que no. Llavors, de fet, me'n recordo que estava aquí de residència i que va haver un jaleo a l'escola del meu fill i vaig haver d'estar resolent coses per telèfon. Però, clar, és com gestionar-te-les amb la criatura, gestionar-te-les amb la feina i que, a més, tenint la sort de que vaig venir becada perquè jo, amb el meu sou, no em puc permetre, tant de bo em pogués permetre, una o dues residències artístiques l'any i potser donaria molt més de si el que sóc capaç de fer. De fet, fa no gaire vaig intentar fer l'invent d'un cap de setmana que ningú em molesti a casa, si us plau, i va ser, sí que vaig escriure alguna cosa més que de sovint, però a grosso modo va ser bastant fallo estratosfèric i dic, hòstia, he de tornar a Roser de Foc. No, però...
0: tu tens un xiquet de quants anys?
2: Ara en farà 10.
0: Ara en farà 10, vull dir que ja és una persona autònoma, però et necessita.
2: Sí, i afortunadament que cada vegada és més autònom i que, a més, si li dic, ara estic estudiant, perquè jo, a banda de treballar, també estudio, o sigui, faig com diverses coses.
0: De què fas? De què
2: estic
0: estudies?
2: Estic fent un grau d'educació primària. Uh-huh. Clar, li dic que no em molesti, però al final és inevitable, sent sorolls i que es mou i queda més, però, clar, o sigui, jo me'n recordo, vaig escriure molt sobre el puerperi, un cop vaig passar el puerperi.
0: Què és el puerperi, perdona?
2: El puerperi és quan és el postpart, no immediat, sinó que dura durant els dos primers anys després d'haver parit d'una d'aixòs. Que hi va haver com molta revolució a l'hora de ganes d'escriure i de més, però si amb prou feines tenia temps per dutxar-me, doncs per escriure encara menys.
0: Clar.
3: Que això que diu l'Anna, perdó, però és que és inevitable, perquè ho hem parlat mil vegades al programa, és com, clar, perquè hem considerat uns artistes i no uns altres i aquests han sigut eminentment masculins, doncs segurament perquè les dones no tenien temps ni d'agafar un boli, perquè no tenien temps ni de dutxar-se, doncs com has de fer una gran obra d'art, o que sí que hi són, evidentment, i si rasques les trobes, però quantitativament no les hem acabat de trobar perquè ha influït tot el que està explicant l'Anna.

0: Anna Maria Endebert, tu aquí estàs com...
1: col·laboradora eterna.
0: Exacte.
1: Sí. Sí, la Raquel i jo ens vam conèixer ja fa anys, treballant com a educadores en espais patrimonials del Camp de Tarragona. I llavors em va explicar el seu projecte, que em va semblar una flipada, i també em va agradar molt que no hi havia com uns condicionants institucionals, no? Sinó que es feia tot el que es fa a Roser de Foc, es fa molt des de la convicció personal del Jordi i la Raquel de que pot ser algo interessant o divertit, o que les persones que passen per aquí, pues, val la pena que hi siguin. Llavors això em va agradar molt.
0: De fet, ara això t'anava a preguntar, Raquel, que algú està pensant ja, residència artística, i van els artistes, els bequen, no? Hem sentit la paraula que ha dit l'Anna Sentís. Hi ha gent que pensarà, bueno, i tot això com ho feu? Vosaltres aquí us heu deixat, i ho puc dir així, us heu deixat el sou.
2: Sí, totalment, totalment.
0: Perquè al principi vau comprar una casa. Explica una mica el procés, perquè tu et vas vendre una propietat que tenies per poder comprar aquesta casa. Estava que es queia, eh?
2: Sí, estava molt deixada a nivell de... Sí, a nivell d'obres majors no hem hagut de fer, a nivell d'estructura i coses així, però, clar, primer que era una casa que no funcionava com a una casa íntegrament, sinó que era un espai que estava dividit en pisos i estava llogat. Llavors, clar, les persones propietàries d'aquesta casa no hi vivien aquí. I... clar, feia temps que no hi vivia ningú i la casa en moltes parts era un abocador, pràcticament. Llavors, clar, no només les condicions de la casa, sinó el poder preparar-la. Això ens vam estar dels 6 anys que fa que vivim aquí, doncs més de 3. Va ser tot aquest procés de recuperar-la i també de trobar nosaltres el nostre espai vital.
0: Clar, perquè vosaltres hi viviu aquí.
2: Nosaltres vivim aquí.
0: És a dir, heu convertit aquest espai en un lloc pels altres perquè els artistes puguin crear, però vosaltres també podeu crear, perquè, clar, vosaltres éreu artistes. Heu estat renunciant una mica al vostre art per ajudar altres a crear, o com ha anat això? Com...
2: En certa manera, jo, per exemple, des del meu punt de vista com a fotògrafa, jo m'he passat com quasi 4 anys sense fer fotografia. I
0: perquè
2: ara...
0: estava rascant parets.
2: Estava rascant parets, estava tapant, no, esquerdes, pintant, muntant una pèrgola, aquesta pèrgola tan maca que estem. Tot coses d'aquestes, però ara... Roser de Foc és com que està empenyent una altra vegada com la meva vessant creativa, no? I, i al final és com hi ha un... no? Tot es nutreix, al final. I és com algo que estic tornant a recuperar.
0: O sigui, que va haver molta feina, molt de suar, molt d'arremangar-se.
2: Moltes llàgrimes, també.
0: Moltes llàgrimes, perquè m'imagino que va haver moments durs de dir, vols dir que ho hem fet bé,
2: vols
0: això?
2: Dir, que...
0: amb el bé que estàvem a Berlín.
2: Sí. Clar, perquè també amb el Jordi, això ho hem parlat moltes vegades, nosaltres teníem la nostra pel·lícula muntada, no? Però clar, després la gent ha de dir, vale, hòstia, que guai, no? Aquest lloc és... no? Respira alguna cosa.
0: Hi ha el nom ja del lloc evoca l'espai, que es diu Roser de Foc, perquè hi ha un roser aquí que ara no té roses, però en breu sortirà, noi?
2: Ha tingut dues. És, sí, que és un roser de l'any 1955, llavors està molt vellet, però encara hi dura, i treu molt poquetes roses, però encara en treu. I de fet és curiós perquè sempre que... bueno, a mi m'agrada pensar que sempre que venen artistes comença a treure fulles.
0: Comença a florir.
2: Sí. Sí, sí.
1: És que, Montse, aquest jardí està 100% aprofitat, eh? Aquí, és veritat, quan fem els cicles, quan fem activitats creatives, les fem al jardí amb el roser, i és com molt orgànic, perquè tu, Raquel, deies, hi ha l'empremta del Jordi i de mi en tota la casa. Sí, totalment, però a la vegada és una casa summament oberta.
2: Sí, a tothom.
1: A la ciutadania, amb els tallers oberts, a les persones col·laboradores, com jo mateixa, que vens i proposes i penses i fas un, no?, una paella amb la Raquel i Jordi, bueno, això funciona així o podria funcionar diferent, o com ho fem? Bueno, serem pocs, és igual, fem-ho igual. És com un espai, a part de molt gran i molt acollidor, obert a tothom, que crec que per mi aquesta és la clau, perquè residències artístiques cada vegada n'hi ha més, hi ha un boom, ja s'està estudiant de per què n'hi ha tantes, i respon també en part a aquesta precarització del sector, però com jo deia abans, a mi el que m'agrada de Roser de Foc és que no té uns eixos institucionals atrevessats, no? Té una empremta molt personal i sincera.
0: És evident que hi ha subvencions, és evident que s'han de demanar ajuts, però em dèieu que vosaltres ho esteu fent amb el vostre sou, és a dir, que tu treballes també de tècnic de museu, en Jordi també treballa com a tècnica audiovisual, tots us heu d'esmerçar perquè això funcioni.
2: Clar, clar, clar. I, de fet, també, per una banda, les residències becades sí que demanem subvenció a la Diputació i la Generalitat, que ens subvencionen entre un 30 i un 40% de la totalitat de la residència, però el 60% surt de, o de nosaltres o de les activitats paral·leles que fem amb Roser de Foc, doncs des del cicle d'art en perspectiva, de gènere...
0: Que això ho feu la setmana que ve, eh?
2: Comença la setmana que... D'aquí dues setmanes, el 23 de maig.
1: Apunteu-vos totes ja, perquè serà espectacular.
0: Què s'ha de fer? Què s'ha de fer per apuntar-se?
2: Doncs tota la informació la teniu al web de Roser de Foc, roserdefoc.com, o a l'Instagram, i és tan fàcil com omplir el formulari d'inscripció, i serà un matí entorn a la figura de Mercè Rodoreda, i farem lectures, farem pràctiques artístiques...
0: I això, per exemple, està obert a la gent del poble, però a tothom que ho vulgui, si ens estan sentint ara des de Barcelona, també poden venir.
2: Sí,
0: eh?
2: A tothom. No demanem que siguis expert en res, ni res...
0: I en aquests espais on obriu als veïns, al públic en general i tal, hi ha més dones o homes? O hi ha de tot?
2: En general, el nostre públic et podria dir que és un 70-75% femení, un 20-25% masculí. I de les activitats, per exemple, les residències artístiques, excepte una persona, totes han sigut dones.
0: Per què creus que passa això?
2: Bueno, també nosaltres apostem pel... De fet, nosaltres som Roser de Foc, residència d'artistes i artesanes, perquè apostem per donar visibilitat a projectes impulsats per dones. Llavors, bueno, o sigui, no som exclusius, però sí que creiem que és necessari que hi hagi una major visibilitat de projectes impulsats per dones.
0: També perquè creieu que potser estan més elles en precari o què? Que és aquesta...
2: Sí, i al llarg de la història. Sempre hem estat apartades de la vida artística, cultural, política...
1: Tot i ser les grans consumidores de cultura, eh? O sigui, estem intentant arreglar, no?, com un greuge històric, tot i haver estat les grans impulsores que hi hagi cultura, perquè ens hem dedicat més a llegir, ens hem dedicat, no?, com a tenir aquests espais d'inversió en la cultura. Però sí que és veritat el que diu la Raquel, que tot i no ser un espai excloent, a les activitats, de manera natural, hi ha menys nois, això és cert.
0: Sí, si voleu venir a lligar homes heterosexuals a Catalunya, heu de venir a Roser de Foc, clarament.
1: Montse, jo un dia aquí fent una xerrada...
0: Que has lligat tu.
1: Noi em va dir, simpatiquíssim, estàvem fent una xerrada sobre art, dones, no recordo exactament el tema.
2: Crec que era sobre la de religió, potser.
1: Ah, sobre la representació de les dones en la religió i l'art. I un noi maquíssim em va dir, que sàpiguis que m'he perdut el Barça per estar aquí.
2: Ojo, eh?
1: Em va semblar el més maco que em podien dir, però a la vegada li hagués xafat la cara.
0: Era per lligar. No. Em sembla que volies dir alguna cosa, Anna.
3: No, que jo particularment, o sigui, a banda de la residència en la qual quan vaig venir érem efectivament tot dones, també he assistit a algun d'aquests tallers de perspectiva de gènere com a públic, i particularment jo he agraït que hi hagi una majoria de dones, perquè... Jo que potser estic una mica polititzada i que tinc com un tarannà d'anar doncs, en diferents espais en els quals doncs, es pot ser més crític o es pot parlar de certs aspectes, però realment acaben estant molt masculinitzats i no t'hi acabes de sentir del tot còmode o veus que igual la teva opinió no està, tot i ser a priori com molt progre l'espai. Però realment, inclús amb el que deia l'Anna, tot i haver-hi algun home i de més, sí que em vaig sentir en un lloc molt segur, on realment nosaltres, les dones, podíem parlar i compartir-nos i ens respectàvem molt els tons de paraula i, a més, que en llocs on estan més masculinitzats això no es troba.

0: la veïna, que la tenim aquí silenciosa. Tu, Elisabet, des del principi has participat en les activitats de Roser de Foc. També és molt important com deslocalitzar el pensament artístic, l'art i tot, que tot no passi a Barcelona.
1: Sí, sí, és un,
0: per exemple,
1: un luxe que no hauria de ser, però és, realment passa això, que no està tot sí. molt localitzat i poder estar aquí al poble, no? Dos cases més enllà, pues, no? Tant assistint a la xerrada o van vindre també a fer uns tallers que ens oferien, no? les noies que en aquell moment estaven fent una residència. Va ser molt xulo, també.
0: Quins avantatges té que no tot passi per Barcelona, Anna Maria Endaver?
2: Bueno, primer i principal, qui cregui que tot passa a Barcelona, no, o sigui, no se n'està enterant de res. Això és la primera i principal. La segona és generar referents, és dir, que la gent que estem aquí sapiguem que aquí podem consumir i produir art, cultura, no?, i pensament crític. I després, jo crec que hi ha una cosa molt social en l'art que jo sempre hi he cregut molt, que és... O sigui, nosaltres tenim com integrat de agafes un dia el cotxe i te'n vas a Barcelona a un concert i si vas bé de pasta t'hi quedes a dormir i és un dia especial.
0: Tu vas a hotels.
2: Jo vaig a hotel perquè això ja ho explicarem un altre.
0: Com m'encanta. Com ella es pilla un hotel.
2: Això ho feia quan tenia calés, ara ja no ho faig, però sí. En qualsevol cas, entenem que és un dia especial anar a Barcelona. I el fet que el Camp de Tarragona, els que hi vivim, o on sigui, la gent que viu a Lleida, més igual, Terres de l'Ebre, entenguin que en la seva quotidianitat això hi té cabuda, et configura diferent la vida i l'entesa de la cultura.
0: També venint de Berlín, com se us ha configurat la vida? Perquè a mi això també em té molt encuriosida. Vens de Berlín, que és una ciutat més o menys tranquil·la, tranquil·la, vull dir, pel que fan el dia a dia, que és una ciutat verda, freda també, però... Sí. Però clar, en el fons una ciutat cosmopolita, amb molts habitants, amb realitats molt diferents, multicultural, de sobte arribes a Vinyols i als Arcs i la vostra vida ha canviat moltíssim.
3: Com... En realitat no tant.
0: D'acord.
3: Això era una cosa que sí que... O sigui, sí que ha canviat perquè estem en un altre lloc, no? Però sí que hem intentat guardar molt aquest esperit que ens vam emportar de Berlín, no? De fes el que vulguis. Fes el que vulguis com sigui, però fes-ho, no? És, que això va ser...
0: El tan... do it yourself.
3: Totalment.
0: I quan feu activitats d'aquestes, sé que li pagueu a l'Anna i sé que pagueu a la gent que fan aquestes coses perquè és una dels vostres... Vaja, de les vostres apostes, no volíeu fer que ningú treballés gratis,
3: clar.
0: Però al mateix temps la gent que ve ho fa de manera gratuïta, és a dir, té accés a això de manera gratuïta o com ho fan? Em refereixo als que venen i s'interessen per el concert que fa ella.
3: Nosaltres marquem un preu com
0: simbòlic, aquest, no?
3: Simbòlic, i és una de les coses que, per exemple, ens vam portar de Berlín. Tu allà, per exemple, quan anaves a fer una classe del que fos, es marcava un preu simbòlic, però en funció dels teus ingressos tu podies pagar més d'aquell import si tu ho consideraves. Ningú et preguntava quin eren els teus ingressos, no? Es confia en que si tu creus que pots pagar una mica més, doncs ho pagaves. Uh-huh. Llavors nosaltres una mica doncs, fem això, marquem un preu simbòlic i a partir d'aquí, si tu consideres que vols pagar més o que vols fer una aportació major, doncs la fas. I si no, doncs ja ens sembla correcte. A més, també tenim, posem una copeta de vi amb producte local, fem vi de capçanes, no? Que són
0: això és
3: coses...
0: el més important. Això uneix.
3: Exacte. No, però també amb aquests detalls, és com no anirem a comprar el vi a no sé on, doncs anirem a buscar un vi de capçanes que és un celler que la dona, o sigui, que l'enòloga és una dona i que la qualitat dels vins des de que l'enòloga és una dona han pujat molt la seva qualitat, no? No? Sí, són coses que també doncs, volem posar en valor.
2: I no només la copeta de vida quan fem cicle d'art en perspectiva de gènere, sinó que moltes de les activitats que es fan aquí a Roser, com el Club de Collage, sempre hi ha com un esmorzaret pel mig, que és un moment... que és aquell moment fantàstic en el que sents que la Raquel i el Jordi t'estan obrint casa seva, perquè no estàs com fent feina produint, pensant, sent creatiu, no, estàs tranquil·lament, no?, amb la resta de la gent, xerrant, fent una infusió. I jo crec, per mi, també això és com una cosa diferencial d'un gran museu, d'un gran centre d'art, és aquest espai del tu a tu.

0: A veure, Anna Santís, tu que ja has catat i ja has tastat una mica el que significa estar una setmana aquí, explica'ns com era la teva vida quan venies aquí i explica'ns una mica l'espai on t'estaves, perquè també és important. Clar, estem a la ràdio, no hem pogut fer allò un tour de propietari, però explica'ns una mica que tu tenies una habitació pròpia.
1: Jo tenia una habitació compartida i al principi em feia com, primera, una mica de respecte, perquè jo soc molt meva amb els meus espais, però també em feia molta il·lusió compartir-lo amb la meva companya, perquè ja la coneixia, que és la Marta Busquets, i vam compartir, i va ser una fantasia, poder compartir espais amb ella, no? Una, perquè super respectuós, ens vam respectar molt els espais una a les altres, també ens vam cuidar molt l'una a l'altra, i també quan estàs en un interval així creatiu, sentir que també t'estan cuidant. Ei, vaig a fer un te, en vols? I després, no, ei, llegeix-me, et ve de gust llegir-me el que has escrit i compartir-nos d'aquesta manera, però després a l'hora, no? Doncs potser hem passat tot un matí tancada a l'estudi, però després venia aquí fora a llegir i després me n'anava a la biblioteca, continuava escrivint, i llavors al final estàs com en un pis, però després que a banda tens com els altres espais també compartits. No?
0: Tu venies amb Carmanyoles, ens has dit. Que
1: ja vaig venir amb Carmanyoles.
0: Perquè només et dediquessis a escriure, veies d'aprofitar el temps.
1: Bueno, clar, o sigui, al final...
0: Carmanyoles per unes setmanes que estic...
1: Pràcticament
0: sí. No toco ni quarts ni hores amb això.
1: Llavors, o sigui, se te'n va molt de temps en el dia a dia, no?
0: És
1: el
0: perquè que deia, no els hi vas demanar, que et facin cap arrosset? No estaven al preu.
1: No, el primer dia ens van fer un sopar meravellós i l'últim dia ens van fer una paella també meravellosa, o sigui... Llavors, bueno, per mi va ser un regalàs. O sigui, jo estic somiant en tornar. Perquè, clar, necessitava fer-me les Carmanyoles perquè en el dia a dia el que dèiem, no?, se't menja el fet de, ostres, si ara has de pensar què em faig per menjar, ho he d'anar a comprar, m'ho he de cuinar, després fregat els plats, després no sé què, fregàvem els plats amb la Marta.
0: Sí, confirmo, netes, artistes però netes.
1: Artistes però netes. I, però clar, et facilita molt la feina, perquè al final jo em permetia, ostres, se m'han fet les 12 de la nit i no he sopat, i em vaig emportar uns noodles, no?, per algun dia que em passés alguna cosa així, perquè de tant en tant una mica de menjar brossa també va bé. Llavors...
0: Això crea, fa crear.
1: Llavors, doncs, bueno, són les 12 de la nit, em faig uns noodles i continuo aquí fins les tantes i fins que el cuerpo me diga basta. I això de no tenir els horaris, no?, perquè al final, ostres, si l'endemà has de portar la criatura, has d'anar a treballar o el que sigui, que em pugui permetre estar fins les 3 de la matinada, que jo feia molt de temps que no em tirava desperta fins les 3 de la matinada perquè el cos no m'aguanta, i de dir, pues demà m'aixeco més tard i ja començaré a crear una altra, i agafar una vegada, no, aquest d'això i sentir-te molt bohèmia, clar, i sentir-te bohèmia et fa escriure.
0: Bohèmia i somiadora. L'Elisabet, sí, ella també té una cooperativa, de fet, a part de ser veïna, una cooperativa, en el teu cas, d'exercici físic.
2: Sí, fem diferents tipus d'activitat física a l'aire lliure.
0: Tu has intentat implementar-ho aquí, que la gent faci flexions o alguna cosa mentre escriuen? Els escriptors necessitem, perquè el cor...
2: No, encara no, però segur que aniria molt bé el ratet de mobilitat.
0: Potser els hi pots proposar.
2: Sí, pot ser una proposta. De fet, moltes vegades, no, surts d'estirar les cames, també és un moment com d'estar pensant coses, no, i sorgeixen coses.
0: Quina interacció hi ha, diries, del poble o d'aquesta ciutat petita amb el que passa aquí dins?
2: Bueno, jo penso, no, que la...
0: Al principi...
2: És com una mica... No? Bueno, primer el que deia, no, la curiositat. I llavors, a poc a poc, no, és com la gent veus que hi va participant. Un dels tallers aquests que, no, havia vingut amb la meva filla, i de cop i volta va aparèixer la meva sogra, també, que no ens ho havíem parlat, eh? Vull dir que sí que veus que la gent...
0: Era el dia del taller eròtic, eh?
2: Hagués sigut xul, però no.
0: No, havia de tenir una conversa pendent.
2: També el dia de... Crec que era una xerrada al vespre sobre, no, les dones que havien passat per la vida de Picasso.
3: Ui, sí. Ui, aquell dia!
2: No, l'entrada, que a més jo vaig entrar que ja era, no, ja era fos i així, però anava reconeixent cares del poble, també. Vull dir que va estar molt bé.
0: M'imagino que hi ha moments, també, Anna Maria Endeberg, quan treus, per exemple, temes com aquests, a Picasso, hi ha polèmica, també.
3: Sí, això és molt interessant, també, quan surten temes així una mica més escabrosos que...
0: Escabrosos, Picasso, intento... escabros, sí.
3: Jo intento sempre ser molt políticament correcte, però al final totes estem posicionades, per sort, sigui d'una manera o d'una altra. Sí que quan deixem... Que aquest és el moment màgic que dic jo, no? Acabem i ens prenem una copeta del que sigui i deixem aquest espai per parlar, més o menys en públic, clar que hi ha sempre una varietat d'opinions, però és que és molt interessant, perquè també inclús fins i tot en la intergeneracionalitat.
0: Sí.
3: No només de si estàs més o menys d'acord que Picasso era un impresentable. Recordo un dia una nena que parlava de les dones en la religió, que s'havien representat com a males dones, si portaven els llavis pintats i anaven així ensenyant pit, i una, no una nena, una adolescent em va dir, mira, és que jo, a mi això que m'expliques no em sona de res. I vaig pensar, que guai que hagis vingut, que guai que no et ressoni de res, perquè la seva mare al costat li deia, no, doncs clar, és que jo quan era adolescent a mi em deien que portar els llavis pintats era fatal. Llavors aquest punt d'encontre, diferents generacions, nois, noies, identitats, les que tu vulguis, i diferents posicionaments, enriqueix molt i fa aquesta part, no, de xerrem una miqueta i què més en surt, perquè al final ningú té la paraula definitiva de res.
0: Fa de molt mal dir, però clar, a Roser de Foc ara ja fa 6 anys que hi sou, han passat molts artistes per aquí, moltes artistes sobretot. Ella, l'Anna Sentís, és la vulnerable, que amb el títol de la seva proposta ja deixa anar a veure moltes coses. Em sembla d'una valentia molt bèstia dir-se la vulnerable, perquè encara que sembla que ara la vulnerabilitat està de moda, només està de moda de cara al paper, però la realitat, quan una dona és vulnerable, no s'entén gaire bé.
1: És un bon meló.
0: M'agrada que em treguis aquest tema.
1: És un bon meló. Clar, jo em vaig posar a la vulnerable quan potser no estava tan mascat el tema de la vulnerabilitat i ara és com... Porto vulnerable, a més, tot el clatell.
0: Ai, ai, ai.
1: I és com... Bueno, és un bon meló. Crec que és una paraula que s'ha pervertit molt, igual que la paraula sororitat, et diria. Al final, que jo sempre sobre el que escric, ja sigui des de l'erotisme, ja sigui des de les violències, ja sigui d'un tema més emocional... Estic parlant des de la meva voluntat i el que t'estic dient és soc vulnerable en aquesta situació em sento vulnerable en aquesta situació i som vulnerables en aquestes situacions, no? I durant molt de temps la paraula vulnerable s'ha transmès com a la debilitat. I en realitat crec que hi ha molta fortalesa en mostrar on em sento vulnerable. Llavors, és com... Em vaig posar el nom de la vulnerable, potser d'una manera com molt atrevida, també ho he de dir, però al final és des d'on jo vull viure i des d'on jo em vull relacionar.
0: Raquel, m'imagino que quan vau rebre el projecte d'ella, vau dir, ens agrada. És a dir, quan vaqueu, d'alguna manera també esteu triant.
4: Sí.
0: De totes les artistes que han vingut aquí, ja et deia, fa de mal preguntar, però recordeu o teniu algun record especial d'alguna pràctica artística, d'alguna cosa de les que passés aquí? O que us va canviar o que us va commoure d'alguna manera?
4: Bueno, hem tingut la sort fins ara de que podria dir-te que tots els projectes que han arribat és com que ens han deixat
0: alguna cosa.
4: Alguna cosa. Mm. I també ha sigut molt bonic perquè ha sigut com a l'inrevés. És com que Vinyols, al final, apareix en molts dels projectes, o en quasi tots els projectes que han vingut aquí. Al final ens hem deixat una empremta mútua. I crec que això és com... És, al final, la importància de Roser de Foc, no? Que sigui una cosa que passi de veritat.

0: Doncs tothom a Rosa de Foc, a Vinyols i els Arcs. Raquel Olives, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Cofundadora de la residència Rosa de Foc, Anna Santís, La Vulnerable. Com estàs? Gràcies.
2: Bé, molt agraïda. Merci.
0: L'Anna Maria Endaver, que...
3: Contentíssima, també.
0: Feliç que hagin vingut aquí. Sí. I l'Elisabet Sirici, veïna del poble. Com es diu la teva cooperativa?
4: En Natura't.
0: En Natura't.
4: En Natura't, sí.
0: Doncs si us voleu apuntar a fer exercici físic a la natura, també...
4: I tant, a tothom doncs és benvingut.
0: És una opció. Moltíssimes gràcies al Josep Fors i també al Jordi, que ha estat aquí, no l'he deixat parlar, perquè ja sabeu, les dones i els dies, això, però l'estimem. Gràcies.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Estem ja cantant, estem cantant. Només ens falta Ferran Badia, el nostre tècnic, que té molt bona veu, per cert, que ho sapigueu. Està gravant ja promos i falques per aquesta casa, perquè entri aquí a l'estudi i canti amb nosaltres. Olga Ábalos.
1: Ens hem de posar de genolls. Bona nit.
0: Exacte, com estàs?
1: Bé, molt bé. Fantàstic.
0: Doncs avui em parlaràs de col·laboracions musicals entre dones. Venim de Rosafoc, escolta, derrapant des de Vinyols als Arcs per estar amb tu aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. I jo m'imagino, tu imagines una residència artística entre Sabrina Carpenter i Madonna?
1: Mira, ara sí. Ara sí, i crec que tot el món s'ho imagina, perquè, de fet, el que estem escoltant va ser una cosa que ningú s'esperava que passés al darrer festival de Coachella, que és que durant l'actuació de Sabrina Carpenter, Madonna va aparèixer a l'escenari i van interpretar tres temes juntes, i entre ells aquest Like a Prayer que estem escoltant.
0: I a més, sobretot perquè Madonna moltes vegades les col·laboracions sempre li han portat mal de caps, té una mica de mala fama, de vegades, que sobretot li preguntes a Lady Gaga per Madonna i la cosa no es pot aguantar. I llavors està bé que doncs Madonna també s'entengui amb altres generacions i pugui fer altres projectes.
1: Sí, i a més, en aquest cas, sobretot en el món de la música, no? Diguem que a vegades costa, no?, que hi hagin col·laboracions entre dones, i sempre que hi ha aquestes...
0: Jo crec que hi ha una intenció,
1: sí,
0: per fer veure que totes ens portem malament. Perquè jo crec que no és veritat.
1: No, llavors és com quan succeeix, com en aquest Coachella, clar, és una imatge molt, molt poderosa, i especialment si són dones de dues generacions totalment diferents, no? Sabrina Carpenter té 27 anys i Madonna, com va sortir a l'escenari de Coachella, té 67. O sigui, hi havia 40 anys de diferència entre les dues.
0: Mira com molts senyors amb les seves nòvies. Perdó.
1: Perdó.
0: Algú havia de dir-ho.
1: Estàs pensant en algú en concret?
0: No, no? Deixem-ho estar. Vale, un altre dia. Ja farem una altra secció aquí en el programa.
1: Però bé, no és la primera vegada que succeeix, eh? Ara me'n recordo quan Olivia Rodrigo, que també ha actuat a Barcelona no fa gaire, va tocar al costat de Sheryl Crow, no?, en una gala del Rock and Roll Hall of Fame, i també d'alguna forma Sheryl Crow es va convertir com en mentora, no?, també d'Olivia Rodrigo. Vull dir que clar, passen coses xules.
0: Explica una mica qui és Sabrina Carpenter, perquè potser hi ha qui no la coneix, però és una rossa, podríem dir, que ha jugat molt a la sexualització,
1: sí,
0: i però que fa unes cançons de pop, a mi em semblen molt divertides i molt bones.
1: I té molt bona veu, i ella és una gran performance, té una molt bona posició en escena, s'ha creat la seva imatge, així una mica com de nina, no?, molt maca, tot perfecte.
0: Però podria ser una protagonista de la sèrie Eufòria, no confondre amb la de 3Cat, sinó...
1: Mira, no l'he vist, però té un punt Disney, fins i tot.
0: Sí,
1: vale?
0: una barreja. Entre Disney i pornografia, tot plegat.
1: El que passa és que amb aquests detalls de convidar a Madonna i altres detalls que ha tingut amb altres artistes més veteranes, fa que Sabrina Carpenter deixi de ser com una cantant tipus objecte sexualitzat, sinó que es converteixi en algú que és transmissor de coneixement. I, com a exemple, aquest duo entre Sabrina Carpenter i Dolly Parton.

0: De fet, estava pensant que Sabrina Carpenter és com Dolly Parton, però més jove. És a dir, tenen aquest punt estètic, molt americà, ros... que... Sí. He pensat que fan molt bona parella. I molt bona veu, com dèiem, Sabrina Carpenter.
1: Té una gran veu. I aquesta col·laboració que estem escoltant, que és tot just de l'any passat, abans que Dolly Parton entrés en aquesta fase una mica de salut més...
0: Delicada,
1: va ser també una sorpresa, no?, pels fans, perquè ningú s'esperava aquesta col·laboració. I ella, la mateixa Sabrina Carpenter, explica que Dolly Parton va accedir a fer aquesta col·laboració sota unes condicions.
0: Què dius?
1: És a dir, diguem que a la versió original...
0: Les veteranes glòries no s'hi posen per poc.
1: A la versió original de Please, Please, Please, que és el tema d'aquesta cançó, doncs hi ha algun parell de versos que hi ha alguna paraulota. Llavors Dolly Parton li diu, vale, tornarem a gravar, jo col·laboraré amb tu, però diguem que hem de canviar algunes coses de la cançó.
0: I què li va demanar?
1: Doncs que canviés un motherfucker que sortia per allà per una altra cosa. Llavors és com hi ha la lletra una mica canviada,
0: o sigui,
1: per
0: voluntat. Ni paraulotes, ni blasfemar, ni res.
1: No, ja són les condicions que li va posar Dolly Parton.
0: I el videoclip com és? Perquè és curiós.
1: Sí, llavors surten elles dues, és un videoclip en blanc i negre, surten elles dues conduint una furgoneta, com si fossin dos gran amigues.
0: Thelma i Louise, però en furgó.
1: Thelma i Louise, com dues fugitives, i diguem que és una furgoneta d'aquestes americanes, no?, que té com una mena de... com una pick-up, no?, que es diu. Llavors allà hi ha un senyor lligat com si l'haguessin raptat.
0: I
1: ja està.
0: Quina bonica imatge. O sigui, Sabrina Carpenter, Dolly Parton, la mateixa persona amb diferents edats. Que...
1: Un Thelma i Louise, bàsicament.
0: Exacte, un Thelma i Louise. Com es diu l'actor que estava a Thelma i Louise, que no em surt
1: ara? El Brad Pitt.
0: Brad Pitt lligat allà. Perfecte, quina bonica imatge ens agrada. Continuem amb Sabrina Carpenter i una altra col·laboració amb Madonna.
1: Tornem amb Madonna.

0: M'agrada aquesta generositat de Madonna de participar també amb una dona tan jove, perquè també es podria pensar que no li agrada sortir a l'escenari, no li agrada compartir espai amb una dona que li porta tant de temps per l'agressivitat amb la que tracten les dones i el seu físic.
1: Correcte, però en aquest cas, Bring Your Love, que és un tema nou que han gravat Sabina Carpenter i Madonna, és, diguem que va ser com l'excusa, també, perquè o sigui, que aparegués Madonna a Coachella també té un punt de màrqueting, perquè tot just coincidia que feia 20 anys de l'última actuació de Madonna a Coachella, que va presentar aquell disc que es deia Dance Floor, Confessions on a Dance Floor, que precisament, que bueno, d'aquí poc Madonna traurà la segona part. Per tant, d'alguna forma es va com lligar tot per presentar aquest nou tema, perquè Sabina Carpenter
0: connectés, sigui més coneguda,
1: doncs Sabina Carpenter va portar a Madonna al seu terreny i viceversa, vull dir que entre elles dues es van unir els seus públics, per dir-ho així, i tot, bueno, diguem que d'aquí unes setmanes tot això desembocarà en el nou disc de Madonna.
0: Exacte, els seus públics i els seus mallots també, perquè anaven pràcticament vestides igual.
1: Home, era molt...
0: Em va encantar. Doncs seguim amb un altre himne, però aquí tornem una mica enrere per veure que això de Barbara Streisand... per veure que això de... No em vull avançar aquí a la cosa.
1: Vinga.
0: Per veure que això de Madonna i Sabrina Carpenter no és la primera vegada que passa. Ja hi havia casos com Barbara Streisand amb Donna Summer.

0: Aquesta és la Donna Summer.
1: Aquesta és Donna Summer. Clar, això no és disco.
0: Contestant a Barbara Streisand, que això és difícil, contestar a Barbara Streisand, sí? Perquè jo crec que té la veu més preciosa de la història.
1: Les dues. Jo crec que entra, es compenetren molt bé en aquest tema.
0: Gallina de pell, gallina de pell.
1: 1979. Això és un tema que es diu No More Tears. Barbara Streisand tenia 37.
0: Ja plorem aquí nosaltres.
1: Donna Summer tenia 31. No hi ha tanta diferència. El que passa és que venien de mons totalment diferents. I es van unir en un estudi de gravació per gravar No More Tears, que comença així, però després hi ha aquest gir de guió.
0: Clar que sí, si s'acaben les llàgrimes, doncs que pugi el pòdium. Ai, això és l'època dels escalfadors i les espatlleres, sí. Aquella època mítica dels 80.
1: I aquest tema jo crec que connecta molt bé amb aquesta nova cançó entre Sabina Carpenter i Madonna. Uh-huh. És disco total i és un tema que va ser número 1 l'any 79 i també aconsegueix fer allò que dèiem de Sabina Carpenter i Madonna. Diguem que Donna Summer es fa conèixer pel públic de Barbara Streisand, que era com un públic més de Broadway, més seriós, etc. I al revés, no? Barbara Streisand, diguem que es modernitza la seva imatge gràcies a través de la música disco.
0: És a dir, res d'auditoris, més discoteca, que era el que triomfava llavors. Era un win-win per
1: les dues.
0: Escolta, tenim 2 minuts per acabar aquest programa, així que Cyndi Lauper i Patti LaBelle.

0: cançó mitiquíssima de la Cyndi Lauper, Time After Time, i cantant amb aquesta senyora, la Patti LaBelle, que era una senyora ja d'una edat.
1: Sí, vull dir, Cyndi Lauper, això és l'any 1985,
0: era
1: això
0: joveneta.
1: És una actuació en directe, dins del show que Patti LaBelle tenia a la televisió americana. Patti LaBelle, que és aquesta cantant de rhythm and blues, soul, no? També coneguda per temes com Lady Marmalade, per exemple, sí. No? Tenia una reputació de cantant virtuosa. Va convidar a Cyndi Lauper al seu programa i van acabar cantant juntes amb aquest Time After Time, i a partir d'aquí va néixer una amistat, moltes més col·laboracions, i fins i tot Patti LaBelle va acabar cantant a la boda de Cyndi Lauper.
0: Home, qui canta a la boda és amiga per sempre.
1: I va ser padrina del seu fill. O sigui que d'una col·laboració musical pot néixer una amistat.
0: Que bonic, m'encanta. Doncs escolta, amb aquesta música nosaltres ho deixem aquí, acabem el programa d'avui. Olga Ábalos, torna sempre, t'estimem, ens encanta que ens portis
1: també
0: música.
1: Nosaltres, fins la propera.
0: Exacte. El pròxim dia entrarà Ferran Badia a cantar, que és el que ens puja sempre la tecla i el piano aquí en aquest programa. Ens puja la tecla i el piano. Atenció, com ho he dit, això. I l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, ja ho he dit, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem, parlarem amb dones que fan teràpia familiar amb un enfocament feminista. Com us ho penseu, això? Com pot ser això? Fer teràpia feminista és possible? Doncs us dic que sí. Demà ho explicarem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carretera i aquest migdia hi hauran concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial de demà dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer peticions de màxims.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Aquesta tarda compareixeran al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra.
1: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple els preus de l'energia. Donald Trump insisteix a treure-hi ferro i diu que és un efecte passatger. Ho ha dit poc abans de començar el seu viatge cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres.
4: Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. La Fiscalia i la família de Jubany coincideixen a demanar que s'aparti de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada, de fet, dels seus lectors.
4: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha sigut senzilla, però...

0: Esports. El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Real Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, això sí, a la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol, Atlètic Club de Bilbao.
0: Espanyol i Girona queden provisionalment al llindar del descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
1: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
2: Fins aquí les notícies. Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa. Ja sabeu que aquesta setmana tindrem una davallada important de la temperatura. Per tant, abrigueu-vos si heu de sortir de casa. Ho estem dient un 13 de maig. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matiners, avui a Sant Sadurní d'Anoia veuran sortir el sol a les 6:36 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 27 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui recordem aquesta cita de Stevie Wonder que diu: no importa qui siguis, l'important és què fas amb la teva vida i com tractes els altres.
0: Avui és el nostre protagonista perquè hi ha moltes maneres de començar el dia, però avui us proposem sortir del llit una cançó que traspua tendresa i amor per tots els quatre costats.

0: To Say I Love You, de Stephen Hartaway Morris, o senzillament Stevie Wonder. És un cantautor i activista social i un dels artistes amb més pes de la mítica companyia discogràfica Motown. Les xifres ho diuen tot, eh? Wonder ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. Podríem fer, de fet, un repàs extens de la seva carrera, però avui he pensat que qui millor ens el pot descriure és un cantant i compositor català que tots coneixeu. Us parlo del Manu Guix. El Manu és fan absolut de Stevie Wonder i sempre li he sentit dir que li encantaria veure'l en directe. I això va passar, i no fa massa. Per tant, qui millor que ell perquè ens expliqui i ens parli de Stevie Wonder. Manu Guix, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Jo vaig tenir la sort de veure Stevie Wonder en directe el 10 de juliol.

0: de l'any passat a Cardiff i va ser, sens dubte, el millor concert de la meva vida. Vaig trobar un Stevie Wonder que li costa caminar, però que quan se senta els teclats i el piano i es posa a cantar és que segueix mantenint exactament la mateixa vitalitat, el mateix to de veu. Em va semblar una autèntica animalada. Estava acompanyat d'uns músics espectaculars i va ser un concert que recordaré tota la meva vida. No vaig parar de plorar en tot el concert. Un petó.
1: Tot dit i res més a afegir. Donem corda al dimarts, millor dit, donem corda al dimecres, felicitant Stevie Wonder. Avui bufarà 76 espelmes i tant de bo avui us soni el telèfon i us diguin trucava per dir-te t'estimo. Aquesta sí que serà una bona manera d'engegar el matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dimecres.
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, i vos?
1: Bé, aquí, a punt per escoltar què ens heu preparat a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, què hem preparat nosaltres i què ens va deixar ahir Florentino Pérez en una roda de premsa històrica. Sí. Jo crec que és la més esperpèntica que he vist mai, però vaja, aquí que cadascú respongui el seu. Amb tot el que va dir, tot contra qui va atacar i què passarà al Madrid a partir d'ara, farem una hora esportiva especial i anirem incorporant alguna de les persones que van atacar, també periodistes de l'ABC, també tindrem Fonsi Loaiza, que és un dels periodistes que més ha escrit contra Florentino Pérez, i d'això en farem, com et deia, l'hora esportiva, perquè és un dia que bé, quedarà marcat a la història del Madrid i del periodisme espanyol de ben segur. També
1: segur.
4: Estarem atents a les mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrades a la zona del Penedès i al Baix Llobregat. I també parlarem amb el director de la Fundació DAM, perquè celebren el 150 aniversari aquest dissabte.
1: I tant.
4: I a les 11, Sopa de Cabra. Estrena documental, 40 anys de trajectòria. Tindrem el director del documental, el Jordi Call, el Gerard Quintana i el Josep Tió. Per tant, avui ocuparan més d'una cadira, no només la cadira de Lara García. Els entrevistats, avui la Lara no tindrà aquest privilegi. I acabarem amb l'humor pendent, si és que ja es pot fer més riure que tornar a posar mitja horeta de roda de premsa a Florentino d'ahir, que insisteixo, va ser increïble.
1: Déu-n'hi-do. Segurament serà una de les imatges que ens deixa aquest 2026, i no en positiu, precisament.
4: Jo he vist centenars de roda de premsa i no exagero amb la xifra, perquè és la meva feina. No havia vist mai res igual.
1: Ep, alerta! Dada Maiol no anirà per aquí, avui.
4: Ja veurem.
1: Ui. Noies, aneu escalfant a la banda.
5: Has estat molt hàbil aquí.
1: Que això anirà de futbol. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: 3 minuts, un quart de 6 del matí, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Àlex Bosch, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
6: Doncs mira, entre altres coses, que Google ha presentat aquesta nit algunes de les novetats de la versió 17 del seu sistema operatiu
1: Android. A veure,
6: Android.
1: Molt bé.
6: Té un parell de novetats interessants. Una es diu Screen Reactions. És una eina que permet gravar a través de la càmera del mòbil les teves reaccions quan, per exemple, veus un vídeo.
1: Mm-hmm.
6: I alhora grava també el vídeo que estàs veient al mòbil.
1: Val. És a dir, com una pantalla partida, per
6: sí,
1: entendre'ns.
6: Sí, és un tot plegat pensat per fer publicacions a TikTok o Instagram.
1: Molt
6: bé. La gent que sap de què va això, segur que entès perfectament
5: nosaltres
6: l'eina, eh? Screen Reactions. I ara la bona. També ha anunciat una eina que es diu Pause Point.
1: Pause Point?
6: Sí.
1: I de què va això?
6: És una eina que Google planteja per millorar el benestar digital de l'usuari. Explico com funciona Pause Point. Detecta quines són les aplicacions a les quals estàs més enganxat.
1: Ah.
6: Pregunta quina?
1: M'ho preguntes a mi? Instagram i TikTok.
6: Instagram, per exemple, Instagram o TikTok.
1: Jo doncs, sóc com un adolescent, Àlex.
6: Sí, jo també. Jo t'hauria contestat el mateix. Instagram, TikTok no, però t'hauria contestat Instagram. Doncs quan tu prems Instagram, el que et fa aquesta eina és aturar-t'ho 10 segons.
1: Tu atura
6: 10 segons i et dona temps per, entre altres coses, proposar-te coses, com exercicis de respiració o que, com a alternativa, et plantegis la possibilitat d'escoltar un audiollibre.
1: M'encanta.
5: Ah, és molt xulo.
1: És a dir, alerta que tornes una altra vegada
6: que estàs enganxat,
1: a una de les teves addiccions al mòbil.
6: Què tal si escoltes un audiollibre o fas uns exercicis de respiració?
1: L'altra cosa és que li fotem cas després al que ens digui el mòbil.
6: Em sembla que no.
1: Gràcies, Àlex. Va, fins ara. Adéu. En emissió conjunta, com cada dia, també a través de DICAT. Bon dia als que ens escolteu a través de les freqüències DICAT i també a aquestes hores del matí. Volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè el 2025 es va registrar un increment d'un 71% en el consum de continguts en català a les xarxes socials. És la conclusió d'un estudi d'Accent Obert i La Fera, que apunta que la principal causa és l'augment d'activitat de perfils ja existents. Potser al final serà possible ser usuari d'Instagram, TikTok i YouTube sense necessitat de canviar de llengua.
1: Bones notícies per començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. I aquestes hores també, Marta, volem saber de què parlarem poc.
5: Doncs que Messi es veu que no pare de comprar coses a Catalunya.
7: Solo quería presentarme, saludarlo, que ustedes sepan acá estamos para crecer, para ayudarlo en todo lo que nos haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto.
5: L'últim que sabíem és que es va comprar al club de futbol del Cornellà i ara es veu que l'última adquisició ha sigut les galeries Wagner per 11 milions i mig.
1: Quatre andronetes, per Leo Messi, això.
5: No és res. Són unes oficines que estan aquí just al costat de la ràdio, de fet, a la plaça de Wagner, aquí al Turó Parc. Portaven, i hem passat moltíssimes vegades per davant quan anem a comprar cafè, portaven 33 anys abandonades i ara, doncs, l'argentí ha decidit rescatar-les.
8: Què mira, bobo?
5: No és la primera vegada que Messi inverteix al mercat d'oficines de la ciutat. De fet, l'exfutbolista del Barça també va explotar fa uns anys unes altres oficines, en aquest cas que estaven ubicades a l'antiga Esquerra de l'Eixample, que això és molt a prop de l'Hospital Clínic.
8: Vica el Barça i vica Catalunya!
1: Oh, escolta'm, és que al final l'hauran de fer president de la Generalitat.
5: I tant, alcalde. Al ritme que va...
1: O alcalde de la ciutat.
5: Alcalde de Barcelona, com a mínim.
1: Multipropietari.
5: Ah, que aprengui una mica català. I ja ho tindríem tot.
1: Doncs mira, bona reflexió,
5: sí,
1: Marta.
5: Molt bé.
1: Bones notícies, per cert, per engegar el matí, l'ara i amb bones dades, sobretot.
5: Doncs sí, és que Espanya ha desbancat a Malta i se situa per primera vegada a la història com a millor país d'Europa en drets LGTBI. La nova direcció de Map Arcoiris, que és la major organització internacional LGTB, destaca la lluita decidida, diuen, del govern central contra els intents de l'extrema dreta de posar en risc la legislació. En un comunicat, l'entitat assegura que la valentia política continua sent la resposta més eficaç per combatre les agressions contra el col·lectiu.
1: Doncs mira, bones noticietes, perquè tal com està el panorama últimament i amb el 2026 que portem, sempre intentem que aquest primer cafè vingui carregat amb algunes bones notícies i amb Bot Serra, que mai sabem en el seu metavers particular de què ens parlarà. Anem a escoltar. Quin motiu tenim per saltar del llit, Tot Serra? Bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida a les fotografies i vídeos de record. Els formats VHS o Super 8 han quedat obsolets, però hi ha maneres de recuperar el material antic. El Diari de Girona ha parlat amb els impulsors de Galeria 35, un negoci de revelatge de fotografies i digitalització de cintes que compleix 50 anys. Tenen platós per fer sessions fotogràfiques, ofereixen serveis de reportatges a l'exterior i, naturalment, també imprimeixen fotos digitals.
10: En un any calculem que la gent, els més importants són entre unes 100, 150, 200 fotos màxim, que són vacances, celebracions, events, activitats. No hem de tenir moltes i moltes imatges de tot, vull dir, amb una petita selecció de cada cosa perquè puguem recordar, és suficient.
9: Van néixer a Banyoles i avui també tenen botigues a Girona, Figueres i Vic. Per molts anys...
1: Recuperar VHS, entre d'altres. Jo tinc uns quants VHS de casa que si els hagués de passar digital crec que m'espantaria. De les primeres feines, de...
5: Que mono!
1: De més records,
5: quina gràcia.
1: La meva adolescència.
5: Oh, i passa'l, sisplau.
1: Sí, tant, ara mateix. Posarem aquí l'estudi amb un DVD mentre anem fent els matiners.
5: Ai, doncs mira, a vegades...
1: Us vaig posant en loop coses de la meva vida.
5: Vull dir, per veure anuncis, et veiem a tu.
1: Molt bé. M'ho pensaré. Però està bé que hi hagi botigues com aquesta que recuperin alguns formats d'imatge, en aquest cas com el VHS, que ja no acostumem a utilitzar. Moment a aquestes hores del matí per desplegar la nostra revista del cor i saber com batega el cor aquest matí, l'Anna.
5: Batega en Manolo García, que ha reaparegut després de l'aparatosa caiguda que va tenir aquest cap de setmana en ple concert amb l'últim de la fila, ha explicat que està bé, que no es va fer molt mal, i s'ha mostrat indignat per la volada que ha tingut tot plegat a les xarxes.
11: Me parece feo porque, no sé, yo no sé, soy fan de Paul McCartney, por decir, y a mí me dicen, oye, Paul McCartney, y a mí me entra congoja, me entra una angustia. Es muy feo que por dinero, porque lo hacen por dinero, para monetizar, como se dice, una palabra horrible también, para que la gente clique, miles y miles de personas, por morro, por curiosidad, o por preocupación, oye, pues este muy... eso a mí me cae bien, que le ha pasado, tal. Y meter el miedo, meter la congoja, meter la angustia en la gente es punible, o sea, tendría que ser denunciable. Y los gobiernos tendrían que hacer algo al respecto.
1: Amb pipadíssim i amb tota la raó del món, Manolo García, amb aquestes imatges que també es van fer virals d'aquesta tirada en platja, que per uns moments vaig pensar, està fent un Joan Dausà.
12: Ara, totalment. És que ho anava a dir, totalment.
1: Podríem fer tertúlia.
12: Podríem quedar aquests, un cafè.
1: Que es tiren en planxa els escenaris. I el Cor Alerta ja no batega. Entre Max Iglesias i Estefany Cayo.
12: Tots dos van coincidir al rodatge. Recordem de la pel·lícula Hasta que nos volvamos a encontrar. Es van enamorar, però ara Max Iglesias ja se'l relaciona amb l'actriu Aitana Sánchez Gijón i Estefany Cayo ara està sortint amb Alejandro Sanz.
1: Tot queda a casa, tu, escolta. Sí. El que deixa un l'agafa l'altre, saps?
12: Vinga, este patí, vinga.
1: Exacte.
12: Així. Bueno, s'ha d'anar combinant-ho. Els dos han refet, evidentment, la seva vida sentimental i quan li han preguntat a Cayo si podria viure sense amor, ella contesta això.
13: No, jamás.
12: No, jamás. I quan li pregunten com té el cor, atents al que diu.
13: Pleno en nuestra partida.
1: Com, què ha dit?
12: Se n'enriu ella mateixa. Torna, a veure, podem tornar a posar?
1: És que no ho sento, a veure.
13: Pleno en nuestra partida.
12: Pleno y no está partido.
1: ¡Ah!
12: Allí. En picadeta d'ullet.
1: ¿A quina cançó?
12: A corazón.
1: A corazón partido. És que m'encanta, perquè és que...
12: Se n'enriu ella mateix, se m'agrada molt el vídeo.
1: Saps aquella gent que fa connexions entre les persones, els actors i actrius i cantants? Escolta'm, podries fotre allà un mapa d'aquest que va estar amb aquest, perquè va deixar-la amb aquesta i aquest va agafar l'altre i tomba que gira? Que tot queda molt recollidet.
12: Tomba que gira.
1: Exacte. En 9 minuts, pràcticament, arribem a 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio?
12: Al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Pérez Cruz va cantar-nos en directe Mar d'Anna Catalina, un dels temes del seu últim disc.
14: Hi ha unes escales

0: M'estic imaginant molta gent ara que s'està despertant, que ha posat la ràdio i, escolta'm, amb aquesta cançó és impossible que no comencis bé al matí, Marta.
1: I tant. Bon humor i bon relló. Sempre.
0: Ella com ho ven.
1: Un dia com avui, un 13 de maig del 1967, The Supremes aconseguia col·locar aquest tema de Happening al seu desè senzill, el número 1 de la llista dels Estats Units, amb aquest tema. Un tema, per cert, que també forma part de la pel·lícula del 1967 que porta el mateix nom. Va ser, de fet, l'últim tema sota el nom de la banda de Supremes, ja que el grup després va canviar el seu nom amb Diana Ross and The Supremes abans del següent llançament.

0: Amb aquesta música, com sempre, us saludem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Ara, per això, passem de suprems a connectar-nos amb els astres. Per favor, agafem-nos de les mans. Provoquem energia positiva, perquè hem de saber precisament quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dimecres 13 de maig la Lluna entra a Àries i quan la Lluna passa per aquest signe, alguna cosa dins nostra es desperta. Hi ha més ganes de moure'ns, d'actuar, de començar, de fer el primer pas. Però compte, valentia no vol dir anar a la guerra per qualsevol cosa. Avui pot haver-hi impuls, però també convé triar bé on posem l'energia. No totes les batalles mereixen la nostra força. Així que mou-te, atreveix-te, però no et deixis arrossegar per la irreflexió. Que tingueu molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do els missatgets últimament intensos que ens envia Astrocat.cat, eh?
2: És que ho saben tot.
0: Ho saben tot i més. Per tant, estigueu alerta als astres i sobretot el que ens expliquen cada dia en Sergi i la Cristina. I alerta, agafa aire, Lara, perquè tenim uns quants personatges que avui...
3: Clar, ahir no hi havia ningú... Avui hi ha molta gent.
0: Ahir hi havia el Frenkie de Jong i ja està.
3: I
0: ja està. Però avui...
3: Bueno, avui hi ha un reguitzell de persones.
0: Sí, exacte, i segons Lara García, només una persona hi celebrava.
2: Ahir només,
3: si hi ha algú que truqui, van trucar, no.
0: Potser pues perquè estaven adormits, també t'ho dic al matí. Però avui és una cosa que no es pot aguantar.
3: Comencem felicitant l'actor Ferran Renyé, perquè avui en fa 76. Un altre actor català, en aquest cas Jordi Sánchez, que bufarà 62 espelmes. I encara un actor més, aquest una mica més internacional. Us parlem de Robert Pattinson, que celebrarà que avui en fa 40. I del món de la interpretació, el de la música. Felicitem Stevie Wonder, que arriba als 76 anys. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'exfutbolista Yaya Touré, que va néixer el 1983 i fa 43 anys.
4: I tu, per què matines?
5: No, ara mateix no caigo, no.
4: Explica'ns-ho.
5: A veure, dame el papel.
4: 93 201 7474.
5: A quina ràdio?
4: Catalunya Ràdio.
5: Molt bé.
0: A veure, hem de recordar que això ho escric jo i que només et vaig posar l'any.
3: Sí.
0: I la Lara aquí ha fet un càlcul matemàtic ràpid en directe perquè això quedés bé
3: perquè
0: i perquè no hi hagués cap problema. Que... l'exfutbolista Yaya Touré, que avui
3: fa...
0: en fa 1983.
3: És un vampir.
0: És que són les coses a vegades de picar... la...
3: No passa res.
0: Però escolta, molt ben salvat això, Lara. Et dedico aquesta cançó de Jennifer López.
3: Gràcies.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, parlarem de Tornar enrere, el nou documental sobre Sopa de Cabra. A la tarda, ens preguntem què se n'ha fet de Carmele Marchante amb Abraham Oriols. I també rebrem una nova masterclass d'història d'Enric Alpena. Al Catalunya Nit conversarem amb el cantant Ivan Ferreiro abans del seu concert demà al Sant Jordi Club.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment també de repassar els titulars d'aquesta primera hora del matí. Avui recordem nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Ahir va ser una vaga general a tot Catalunya. Avui és només al Penedès i al Baix Llobregat. Compte perquè també es preveuen, però, talls de carreteres. El pols entre els sindicats majoritaris i el govern es manté a l'espera que les dues parts es trobin demà a la taula sectorial. El sindicat USTEC vol un augment salarial de 400 euros i Educació diu que no ho veu realista. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la consellera Esther Niubó.
2: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir a tot el sector educatiu va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern.
0: I avui pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com a rerefons, la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
1: Una polèmica que s'està fent una mica més gran després que la consellera d'Educació admetés que no en sabia res. Tots dos donaran explicacions als diputats. Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals.
4: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Donald Trump té un problema greu derivat de la guerra a l'Iran, la inflació.
1: Els preus s'han disparat un 3,8%, sobretot per l'encariment dels carburants i l'energia. Aquesta és la taxa més alta dels últims 3 anys. Però Trump mira de restar importància i anuncia que aviat es girarà la truita.
5: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Trump, per cert, ja viatja cap a la Xina.
1: Ho fa a bord de l'Air Force One i acompanyat, entre d'altres, d'Elon Musk i el propietari d'NVIDIA, empresa clau en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Abans de marxar, Trump n'ha fet una de les seves a la xarxa social Truth Social, la seva xarxa social. Ha penjat una imatge on situa Venezuela com el 51è estat dels Estats Units.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus.
1: La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. Podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la PCR.
0: La fiscalia ha acusat la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya.
1: Sí, el fiscal Fernando Bermejo els acusa de corrupció i de frau fiscal. Assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger.
6: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: En l'informe final, el fiscal remarca que estafa la hisenda pública és estafa la societat.
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes.
1: El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el cineasta que hi ha al darrere de la saga del Senyor dels Anells.
0: I déu-n'hi-do la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
1: Entre d'altres coses, va parlar del cas Negreira i el Barça ja ha comunicat que estudia en prendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino ha avisat que prepararà un dossier de 500 pàgines que diu que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça.
7: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
1: Florentino Pérez va anunciar la convocatòria d'eleccions i va acusar la premsa d'orquestrar una campanya contra ell.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va 6:06, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Doncs avui seguim parlant d'aquesta roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez en totes les portades de la premsa general, també esportiva. Comencem pel diari ABC. Blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que duen portada. Fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina. Assenyalen amb el dit i titular Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac atac desaforat a ABC, també en portada referència a l'editorial titulat Respectar el Real Madrid des de dins.
9: A La Vanguardia titulen Florentino desfermat. L'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa, i a la premsa de Madrid El País també fa un titular descriptiu de la roda de premsa d'ahir. Titula Florentino explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Ho acompanya, per cert, d'una foto del president blanc tapant-se les orelles. I El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant.
8: Més premsa, l'esportiva de Madrid les porta les paraules de Florentino m'han de fer fora a trets a la seva portada, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert.
9: Florentino, a banda, altres temes de portada. El periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb una plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulant.
0: I alerta, perquè els articles d'opinió i els editorials, o sorpresa, avui tenen un nom propi, evidentment el de Florentino Pérez.
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com El Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
8: L'ABC el titula Respectar el Real Madrid des de dins, i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
9: L'ABC diu que, encara que Florentino Pérez hagi deixat de pagar la subscripció al seu diari, ells seguiran explicant el que passi al club, que és estimat pel propi diari i també pels seus lectors.
8: El Mundo titula l'editorial La desconcertant exhibició de Florentino Pérez, i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
9: El diari considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva pròpia debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
8: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
9: Tronchoni diu que el president del Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
8: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
9: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i també la supèrbia.
8: A El Periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què es permet això.
9: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que els seus aliats dins del club, els de Florentino, així com la seva dona i els seus fills, li haurien d'haver impedit que mostrés d'aquesta manera, doncs aquesta manera descontrolada i fora de si.
8: I la ratitud a l'editorial La fugida endavant de Florentino Pérez.
9: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa és la d'un Real Madrid en descomposició.
0: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital. El Poble, amb més oliveres mil·lenàries.
10: El tenim a prop.
0: Ah, no m'ho diguis.
10: Sí, Ulldecona.
0: Mira.
10: Relativament a prop.
0: Sí.
10: Ulldecona,
0: el
10: Montsià.
0: El país de més petitó, eh?
10: Sí.
0: Dues, tres horetes el tens fet.
10: Sí, menys i tot. Ulldecona, el Montsià. Un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, sobretot. Ho recull la BC, que destaca que hi ha oliveres singulars, com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
0: Déu-n'hi-do. L'any 314, eh?
10: Sí.
0: Les avis passades de tots colors, eh?
10: Pots ben dir.
0: Un llibre obert per explicar-nos històries. Els gelats que s'estan fent famosos.
10: Doncs els de la Rua del Barça, els que es van menjar Lewandowski i Schenske a la Rua. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, això ho posava a la bossa, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua va passar pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els hi podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell de vols un gelat. Diu que Schenske les va veure, va demanar la bossa i encara no s'ho creuen.
0: Ara estava recordant que hi han hagut ja dues campanyes indirectes de dues marques que els hi ha anat molt bé. Els gelats i, recordem, Nutella amb els astronautes.
10: Cert, cert.
0: Que aquest any, de moment, tenim dues marques que ja han fet una mica l'agost.
10: Sí, sí.
0: Qui torna, per cert, a tenir quiosc?
10: Doncs Taradell. Llegim el 9-9, que després d'un any i mig sense quiosc, l'obrirà ara l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí llarg de burocràcia i de negociacions amb els antics propietaris. Ho presenten com un servei essencial per al municipi, i és que des que va tancar l'anterior, els subscriptors de premsa del poble havien d'anar al poble del costat a buscar el diari.
0: Si sou de parcs d'atraccions, preneu nota.
10: M'agraden?
0: M'encanta.
10: Doncs vinga, tens el top 10, te n'explico uns quants.
0: Va.
10: El Traveler's Choice Awards de TripAdvisor acaba de publicar una llista dels millors de tot el planeta, basant-se en quines destinacions han rebut el major nombre de ressenyes excel·lents. Al capdamunt del rànquing, per sobre fins i tot de parcs aquàtics, de tot, se situa Futuroscope, a França. En segon lloc, Beto Carrero World, al Brasil.
0: Val.
10: Després, una mica més lluny, Waterbomb, a Bali, a Indonèsia. Més a prop, número 4, Disneyland.
0: Sí.
10: Després ja...
11: M'estàs enviant molt lluny, eh? Jo pensava que diries Catalunya en miniatura.
10: Home, parcs d'atraccions. A veure, t'he de dir que a PortAventura no hi apareix.
11: Clar, és que no ho entenc.
10: El més a prop que tens és això, Futuroscope i Disney. I a l'estat espanyol sí que n'hi ha un, és a Tenerife,
11: sí,
10: el Siam Park, que també està considerat el parc aquàtic millor del món.
11: Doncs res, noi, haurem de fer una ruta per aquests parcs repartits per tot el món.
10: Ah, gràcies.
11: Marc, bé, quin temps tenim per avui?
8: Va, de moment un matí més fresc, amb sol, també amb boires matinals a l'interior i més núvols també al nord-est. I a la tarda, atenció, ruixats a la meitat nord del país, localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura màxima d'avui també serà una mica més baixa.
0: Pràcticament en 4 minuts arribem a 6:45 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals. I alerta, perquè avui comencem amb la bona notícia de... En aquest cas, bona notícia per Joan Manuel Serrat.
12: Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
0: Pot haver-hi una millor cançó, per favor, que aquesta?
13: M'ha agradat molt...
0: Ens fotrem a plorar tu i jo aquí a l'estudi.
13: Sentir-la. Sí, sí, viure-la, la podríem deixar. Viure-la.
0: Caminar per la platja amb un pareo. Amb la caiguda del sol.
13: Amb un pareo. Feia moltes que no sentia la paraula pareo.
0: Que no es deu dir pareo.
13: No es deu dir. Ara li preguntarem a la Marta.
0: I la Marta que ens rectifiqui això que acabem de dir.
13: Sí.
0: Què passa amb Joan Manuel Serrat? Va.
13: Doncs que l'Acadèmia de la Música ha anunciat que concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català. Per tant, una gran i una molt bona notícia. Serrat, per cert, recollirà aquest premi el proper dia 26 de maig, que es farà una gala a Madrid.
0: I més coses també per avui mateix.
13: Sí, algunes previsions. Avui, per exemple, a 9:15 del vespre a la sala Luz de Gas de Barcelona, que aquests dies, evidentment, ha sigut notícia amb Jan Laporta per allà dins, doncs en aquest cas acollirà una gala única, que serà un homenatge que es farà aquest vespre pels 25 anys de la mort del còmic i humorista Eugenio. I també, en aquest cas, avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapezi i la inauguració es farà al Centre d'Art Calmassó.
0: I com cada dia ens agrada bellugar el dial cap amunt i cap avall, a veure què és el que ens ha preparat avui en Jan Soteres i quin moment radiofònic ens recorda. Jan, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Avui que passaran pel matí de Catalunya Ràdio Gerard Quintana i Josep Tió, del Sopa de Cabra, movem el dial al 1995, quan el programa Al cap dels anys, de Catalunya Ràdio, la cantant Guillermina Mota conversava amb Quintana, quan feia menys de 10 anys de la formació de la banda. Durant l'entrevista va confessar-li el seu somni de fer un muntatge teatral.
15: Ara ja ho puc dir, aquesta nit amb Gerard Quintana, que és, el, com tothom sap, el cantant i lletrista del grup de rock Sopa de Cabra. Eh?
16: Sí, sí. Sóc unes quantes coses més, però no exerceixo.
15: No, aquest ara mateix m'interessa, doncs. A veure, què més? Home, però esclar, jo dic l'oficial.
16: Clar, clar, clar.
15: Però potser hi ha alguna altra cosa oficial que jo no sé.
16: Sí, bé, i no sé, com que els somnis penso que sempre es poden fer realitat en qualsevol moment, sí, hi ha coses que me les guardo a dintre, no? Ara mateix, avui venint cap aquí, està pensant la quantitat de projectes que tinc allà, al calaix, per dir-ho, sí, d'alguna manera, sí, i que si vaig deixant passar el temps es quedaran això en projectes, no? I que clar, he de començar a enllestir-los, com... No sé, m'agradaria escriure alguna cosa. Tinc un parell d'idees per fer un tipus de muntatge teatral que fa 2 o 3 anys que li dono voltes. I algun dia em destaparé amb tot això.
0: Quina meravella tornar a recuperar moments com aquest, protagonitzat per la sempre estimada Guillermina Mota i un Gerard Quintana, amb una veu, i el Roger, bastant més jove.
17: Sí, que sempre tenim aquell dubte on hi ha la veu jove i on hi ha el canvi de filtre de la ràdio, no? Perquè a vegades també ens ha passat també amb gent que a priori per edat hauria de tenir una veu similar,
0: sí,
17: que cert, també se la sent així més jove.
0: Els moments, els grans moments d'aquesta emissora. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de França, perquè, evidentment, allà també falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí. Guillem Soler, bon dia.
18: Bon dia, matiners. Ahir va arrencar una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes, que és un dels més prestigiosos del món i que aquest any compta amb molta presència catalana.
19: És una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos,
18: Com ara el ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i opta a la Palma d'Or. El festival és un dels més longeus del món, ja que se celebra des del 1946 i cada any situa la ciutat francesa en l'epicentre del cinema internacional.
20: El cinema, on diu, oh no, ça peut pas changer el món. Ben, moi, je crois que ça peut un petit peu changer el món, quand même. J'y crois.
18: Després de la Segona Guerra Mundial, només hi ha hagut dos anys en què no s'ha celebrat. El 1968, per unes fortes protestes a tota França, i el 2020, per la Covid. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Canes, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí un quart d'hora engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I avui què ens heu preparat, Maiol?
17: Doncs mira, amb un ull posat a les mobilitzacions d'educació, que recordem que avui són el Penedès i el Baix Llobregat i que també poden provocar mobilitzacions de trànsit, més enllà de tot el que passa a les escoles. Però molt atents, òbviament, avui a totes les reaccions a la roda de premsa esperpèntica ahir de Florentino Pérez. Farem àgora esportiva especial amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló, en la que afegirem Alfredo Relaño, un dels atacats ahir, va dir va parlar de Los Relaño Boys. Parlarem amb periodistes de l'ABC, també parlarem amb Fonsi Loaiza, un dels periodistes que més ha disseminat Florentino en els últims anys, i repassarem els millors moments d'una roda de premsa per la història. Després tindrem el director de la Fundació DAM, ara que la fàbrica de cervesa celebra els 150 anys.
11: I nosaltres qui serem?
17: Sí, exacte. I però no per això l'entrevistem. Vull dir, l'entrevistem perquè és interessant saber com funciona.
11: Bueno, és que va ser una... No, deixo clar.
17: No l'entrevistem perquè fa una festa, l'entrevistem. Que la festa és diumenge i, per tant, això bé, sinó perquè és una de les empreses més importants del país.
11: Sí, està bé que ho puntualitzis.
17: I fa 150 anys. Després tenim secció de telesèries amb Mariola Comissaria Porres i Marc Garriga des de Cans. I a les 11, Sopa de Cabra, veurem amb quina veu, amb Gerard Quintana, Josep Tió i Jordi Calla, el director del documental, que per això els tenim aquí.
11: Doncs vinga, d'aquí reengega el matí de Catalunya Ràdio. I és un dels moments més esperats per l'audiència d'aquest programa, també per les nostres participants. Number one, a Marta Viana, Lara García. Arriba el moment de la dada, Maiol.
17: Feia 13 anys que Florentino no donava una roda de premsa.
11: Ja hi som.
17: I, òbviament, ja una dada sobre Florentino Pérez.
11: Yo soy de Florentino.
17: I en concret, a quantes eleccions s'ha presentat el president del Reial Madrid?
11: Jo diria que poques.
21: Quants anys fa?
17: Va tenir una primera etapa de 6 anys.
11: Val.
17: I ara n'hi ha una segona, ininterrompuda des del 2009.
11: 6?
21: Carai.
11: 6, jo dic 6. Jo i la Sara Llobet. La Sara Llobet i jo diem 6. Va, m'estimades.
21: 5.
17: Florentino Pérez s'ha presentat a 8 eleccions.
21: Moment.
17: 8 eleccions com a president del Madrid i unes com a candidat al Congrés dels Diputats en quarta posició. Atenció. De les eleccions del Madrid n'ha perdut unes, que ahir deia a la roda de premsa van votar fins i tot els morts. N'ha guanyat dues i en les 5 restants no ha tingut rival. Des del 2009 ningú s'ha enfrontat a Florentino Pérez.
11: El poder.
17: La que falta. Us recordo que l'any 1986 Convergència i Unió es va presentar a les eleccions a tot Espanya amb la marca del Partit Reformista Democràtic. El número 4 a Madrid era Florentino Pérez, número 4 a la llista. Quants vots va obtenir? Oh, que bé que...
21: Hosti, que bé, que clavat.
11: És que sembla que estiguem fent un màster d'història futbolística.
17: 36.709 vots a Madrid.
11: Veus, ja
17: per tenir una referència, el PSOE va obtenir 1 milió de vots. El Partit Reformista Democràtic no va obtenir representació a Espanya, només Convergència a Catalunya amb Miquel Roca.
11: Molt ben reblat, això, Maiol.
21: Que interessant, això.
11: Sí, molt bé. Sempre aprenem cosetes.
21: Sí.
11: Està molt bé. D'aquí uns moments parlem amb els oients que ja ens esteu trucant al 93207474 i que us desperteu cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio.
22: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
22: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
2: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
23: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Amb Òscar Fernández.
22: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
22: Els matiners som un programa per emmarcar.
5: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
21: Tu, mira. Ostres, tu!
5: Mira, he tret el nòrdic i he posat el súrdic, o sigui, nord, sur.
11: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
5: No, no, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, eh? I evidentment... Sí, sí, oh... Escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, i escolta'm, endavant, tu!
22: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
11: El cert és que cada dia tenim oients més desperts i més trempats.
21: Som fantàstics. Més trempats.
11: 9-3-2-0-7-4-7-4, a la recta final dels matiners, com sempre, tenim ganes de saber què feu desperts o despertes a aquestes hores. Lara, no ploris, perquè avui tenim un oient de Terrassa que ens ha trucat.
21: Estic tan contenta.
11: Vas fer una crida.
21: Vaig dir que em feia mal que la gent de Terrassa no truqués als matiners i ens han fet cas.
11: Doncs mira, de cop i volta diu, si la Lara està trista, tens aquí la Montse de Terrassa, que et truca. Vols saludar-la tu?
21: Home, i tant.
11: Vinga, va, de terrassenca a terrassenca.
21: Montse!
6: Home, bon dia!
21: Molt bon dia!
6: I tant, avui m'he llevat bé. Això és super.
21: Oi, que bé.
6: Estic fent gimnàs. Gimnàstica, ja.
21: Veus? Molt bé, gent optimista, Terrassa.
6: Sí, i tant.
11: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
6: A la vostra, a les 5:10, concretament, sense despertador. Perquè ja soc veterana, podia ser les vostres mares, quasi bé. I el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
11: És a dir...
6: Tant per estudiar com per anar a treballar.
11: Avui t'has despertat i has dit ximpum patapum a les 5:10 del matí i ens hem posat a fer esport a les 5:10?
6: A les 5:10 he escoltat la d'allò, he anat al lavabo, em prem l'aigua amb la llimoneta, dues gotes de llimona, la pastilleta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada dues o tres vegades al dia, però abans m'haig de posar unes mitges d'aquestes ortopèdiques que les porto de peus fins a la cadera, perquè tinc un problema de cames i és la pauta, és la meva teràpia, posar-me les mitges, fer gimnàstica, si puc dues o tres vegades al dia, o bé caminar, moure'm, eh?
11: Molt bé, però Montse, entenc que no vas allà amb les peses de 40 quilos i amunt i avall, no? Vull dir que són exercicis suaus.
6: Sí, pautats per mi, personalment, sí. Estan adaptats per mi. I pesos no puc gaire, no.
11: Perquè dic ara aquí...
6: Jo camino molt. Avui toca mercat a Terrassa. El dimecres tenim mercat setmanal.
21: Correcte.
6: I aniré a peu.
11: Doncs escolta'm, I Montse, també... digue'm.
6: No, que sabeu que faig també, que és una cosa molt terrassenca.
11: Ah.
6: I soc voluntària. Els envasos de l'Estrella d'Am, les cerveses...
21: Les ampolles o les llaunes?
6: Les llaunes, exacte. Les deixen aquests que van a les santes o matiners, que encara no han anat a dormir, les deixen als quartos de reixa, que encara en queden.
11: Molt bé.
6: Aquestes finestres... i també per terra.
11: Molt
6: bé. Jo soc voluntària, agafo una bosseta cada dia, inclús al voltant de casa.
11: Veus?
21: Molt bé, mira.
6: Els escombraires.
11: Molt bé.
21: No sabia pas.
11: Doncs escolta, Montse, celebro aquesta vitalitat. Gràcies per trucar-nos aquest matí, per despertar-te amb els matiners de Catalunya Ràdio.
6: Avui feliciteu les Fàtimes, que Terrassa encara en queden.
11: I tant, avui és Santa Fàtima, sí senyor. Un petonet, Montse.
4: Felicitats pel programa i a tot l'equip.
11: Gràcies.
21: Adéu.
11: I de la Montse de Terrassa marxem cap a Girona per saludar en Joan. Joan, bon dia.
7: Hola, bon dia.
11: Com està, Joan?
7: Bé, molt bé. La veritat és que molt bé.
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
7: Perdona?
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
7: No. Jo ja estic treballant.
11: I de què treballes tu, Joan?
7: Tinc una parada al Mercat del Lleó de Girona.
11: Home, que bé. I de què és aquesta parada, Joan?
7: És una parada de cafès, tés, xocolates, dolços...
21: Ui, perfecte per començar el dia.
7: Sí, exactament, per començar el dia i per acabar-lo, de fet. I llavors jo també podem fer cafè i aleshores vinc a primera hora. De fet, no està obert al públic encara, però els paradistes ja hi són des de les 5, un quart de 6, i procuro venir això. Dos quarts de sis, més o menys, per poder, bueno, perquè sempre agraeixen arribar a la feina a aquesta hora i poder fer un cafetó.
11: Joan, què consumeix més la gent, cafè o te?
7: Cafè, bastant més cafè que te. Que passa que en els últims anys hi ha hagut una progressió, diguem, podem parlar, potser no ho sé, tampoc no ho sé amb exactitud, però si abans fa 10 anys era 90-10, ara és 70-30, potser.
21: S'ha posat de moda el te, no?
7: Sí, va lligat a aquesta vida més saludable, o que la gent pretén que sigui més saludable, i s'ha posat una mica més de moda, i llavors això és una reacció bastant en cadena. Si tu vas a casa amics o vas a casa algú i pren un te i el trobes bo, bueno, te l'ofereix, després, bueno, es va incrementant, diguem, la gent que em fa. Però
11: doncs,
7: que segueixin bastant majoritari el cafè. Eh?
11: Joan, farem una cosa, et vindrem a veure un dia aquí al Mercat del Lleó de Girona, que sempre...
7: Anar
11: a treure el cap a Girona sempre està bé.
7: Sí, a més ara aquesta setmaneta, aquest temps de flors...
11: Temps de flors i tant.
7: I la gent s'atabala una mica perquè hi ha cues a tot arreu. I aquesta és una ciutat de caminar-la tranquil·lament,
11: sí.
7: Però és bonic de veure, sí.
11: Doncs escolta'm, gràcies també per passar pels matiners. Joan, també una abraçada i que vagi molt bé la jornada.
7: Només faltaria, igualment a vosaltres.
11: Que vagi bé. Adéu.
7: Adéu, bon dia.
11: Doncs vinga, ens encanta que aneu marcant el 9-3-2-0-7-4-7-4, que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. Nosaltres, clar, hem de fer un programa de ràdio cada dia, per tant, la gent ja ho sap. I el cordomí, que sempre el fem despertar una mica més d'hora de l'habitual, també. Eloi, bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
11: Com ho portes tu, això de matinar, Eloi?
8: Bé, prou bé. A mi no em molesta, matinar.
11: No, eh?
8: No, la veritat és que no, em sento prou bé. Ahir sí que és veritat que em veu despertar una mica més d'hora.
11: Ah, sí?
8: I vaig estar una mica trasbalsat. És a dir, matina, tant com ho feu vosaltres, encara necessito una mica més de recorregut.
11: Vas haver de fer migdiada? Et van deixar fer migdiada o no, per això?
8: Ho vaig fer, sí. Abans d'anar a buscar el nano al col·le, sempre faig... 20 minuts, 10 minutets.
11: Ah, és que dic, el tema de la migdiada...
21: Curta la migdiada, no? És molt traïdora.
11: Sí, és molt traïdora, si se't descontrola.
8: Però em va molt bé. De fet, ho necessito per afrontar amb garanties la tarda, si no és un desastre.
11: Però que te'n vas a dormir molt tard.
8: No, me'n vaig a dormir amb el nen, també, cap al 9, quarts de 10, com a molt.
11: Molt bé. Escolta, m'has acabat ja la gran cita?
8: Sí, tots els capítols.
11: I què?
8: De fet, per això aquests dies he dormit una mica menys, també.
11: Ah, ja t'ho vaig dir que t'enganxaries.
8: M'ha agradat molt i m'ha agradat, sobretot, la manera i el respecte a com s'ha tractat tot el tema de l'amor. És a dir, és una classe magistral de...
21: Totalment.
8: D'això, de l'amor avui en dia, com es percep i com es tracta entre la gent jove. I m'ha agradat molt.
11: Tens tota la raó.
8: Vull pensar que la gent jove tracta l'amor d'aquesta manera, com hem vist a la tele.
11: Doncs escolta'm, deixa que abans acomiadi la Lara García i la Marta Viana. Gràcies, noies, i tornem demà.
21: Adéu,
11: que vagi molt
21: demà.
11: Bé. I em quedo amb tu, perquè, escolta'm, déu-n'hi-do, la tarda que vam tenir ahir ja ens vas alertar que a partir del migdia hi hauria canvis. I avui crec que si fa no fa, Eloi.
8: Sí. Sí, però menys, Clarament Va. Menys tempestes. Sí. És veritat que avui hi ha llocs que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix també tenim molts bancs de boira. Els llocs, sobretot, on ahir va ploure, boira, núvols baixos. Com que queda molta humitat, doncs durant la nit es formen tots aquests núvols i després, a mesura que vagi sortint el sol, s'aixecarà una miqueta. A la meitat sud de Catalunya avui farà una mica de vent i això farà doncs que els núvols vagin marxant ràpid. I, en canvi, a la meitat nord i, sobretot, a les comarques de l'interior Girona, la Catalunya central i el Prepirineu, és on avui podem tornar a tenir tempestes, ruixats, poden arribar a la Costa Brava, però ja més desgastats, i a la resta, difícilment. I avui temperatura, això, 24-25 al sud, menys de 20 a la meitat nord, així que encara quedarem fresquets.
11: Ai, no, i de veritat, espero que hi hagi remuntada de temperatura, perquè jo el mes de maig ja estic enfocat en samarreta, màniga curta, pantalonets... Ricard Ostrell, bon dia.
8: Què tal, bon dia? I empatitzo totalment amb tu, eh?
11: No, és que clar, ara ja... Ara ja comença a tocar bon temps, bon temps.
8: Doncs no, divendres baixarà la temperatura.
9: Doncs a mi m'agrada, el mes d'abril que va fer va ser espectacular,
11: sí.
9: I ara aquest mes de maig que ens posi una mica més refrescats, està bé.
11: Semblem tres jubilades aquí, comentant el temps. M'encanta.
8: El maig cada dia un raig, això és el que toca.
11: Sí, no, i tant.
9: Sí, senyor.
8: Cada dia,
9: pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
11: Gràcies, Cordoni.
8: Cada que caiguin 50 litres per metre quadrat.
9: Sí, a vegades passa el mes de maig.
8: 5 o 6 ja faríem.
11: I tant, sempre hi ha
9: sorpreses. No, però ja va bé, ja va bé.
11: Una abraçada, Eloi, fins demà.
9: Una ruixada que no t'esperes, saps?
11: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Demà hi tornem. Bon dia, matiners.
9: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 6 graus al Santuari de Caral, 10 al Carràs i 13 a Mataró. I encara tenim avisos per tempestes, però només al Gironès, la Selva i la Garrotxa. Res a veure amb les tempestes d'ahir a la tarda, que van deixar més de 50 litres en alguns punts. Un violent temps temporal amb tormenta, amb acumulacions de més de 50 litres, com dèiem, per metre quadrat. Això sí, sense incidents remarcables, tot i que els bombers van fer una cinquantena de sortides. I avui tornem a tenir vaga de professors, en aquest cas al Baix Llobregat i al Penedès. Seguirem les afectacions que puguin generar i els possibles talls de carreteres. Una altra previsió del dia, també destacada, la tenim a la tarda. La consellera Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees docents. Però, tot i així, el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el de l'home que no dimiteix però convoca eleccions. Florentino Pérez.
1: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por veces, o lo que sea.
0: Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula, en portada, desconcert, o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentari masclista inclòs.
1: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui amb cinc columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de la ràdio aquesta nit no es parlava de res més.
2: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste. Porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. I a veces...
0: Així obria l'Arguero, Manu Carreño a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
2: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta, o a tu casa, o al vestuario, y evitas lo que ha pasado luego. Que, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene...
0: Manu Carreño a la SER. Tot i que no han estat tot crítiques, per exemple, a Josep Pedrerola, al Chiringuito.
3: Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores, ¿vale? Con errores seguramente, pero más fuerte que nunca, decir, aquí estoy yo, de aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante que los socios lo vieran, porque era una comparecencia para los socios, no para oficiales en general, para sus socios.
0: Avui a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio Especial Àgora, amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga, i en parlarem també amb periodistes de Madrid com l'Alfredo Relaño o Salvador Sostres. Analitzarem també les opcions que li surti rival a les eleccions i qui vulgui ha de presentar-se amb una bala en patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino ha guanyat 5 eleccions perquè no s'hi ha presentat

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 6. Fem un cantull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens portem aquest matí?
2: Amb un informe que alerta que les persones grans, les persones amb discapacitat o aquelles amb dependència que viuen en entorns rurals pateixen barreres estructurals que es posen la vida molt i molt complicada. L'informe és del projecte Transfrontarer Cimer Inclusió. Està finançat per fons europeus i l'ha publicat aquesta nit l'Agència Catalana de Notícies.
0: I a Brussel·les.
2: Avisen que els països europeus han gastat poc més de la meitat dels ajuts que la Unió va engegar arran de la pandèmia. Poc més de la meitat, un 53% s'han gastat d'aquells diners. I Espanya encara va pitjor, un 44%. 4% dels ajuts ha gastat, segons ha publicat Eurostat aquest dimarts. Aquest 44% dels ajuts són els únics que s'han traduït en despeses concretes.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb els preparatius del viatge de Donald Trump a la Xina, ja està volant cap allà i arribarà avui per reunir-se amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president dels Estats Units ha avançat que demanarà que la Xina s'obri. Els intercanvis comercials i la tecnologia seran els temes claus. De fet, el director executiu d'NVIDIA, l'empresa més gran del món de fabricació de xips per intel·ligència artificial, a ultimíssima hora s'ha afegit al viatge com a convidat. A l'avió presidencial també hi són Elon Musk o Tim Cook, el president d'Apple.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el mateix, amb aquesta cimera entre Xi i Trump. Com que Taiwan també pot aparèixer a l'agenda, els Estats Units donen suport des de fa molts anys a l'illa, una portaveu del govern de Pequín ha deixat clar abans de tot plegat que la voluntat d'oposar-se a la independència de Taiwan és textualment tan ferma com una roca i ha recordat que la Xina té, també textualment, capacitat d'esclafar qualsevol intent en aquest sentit.
3: Avui és dimecres 13 de maig, ens despertem amb 3 graus a Ribes de Freser, 10 graus a Balaguer i 13 graus al Prat de Llobregat, amb bancs de boira, núvols baixos a molts llocs, sobretot on hi va ploure, de Catalunya Central, al litoral, en alguns llocs de l'Empordà també n'hi ha. La idea és que es vagin aixecant tots aquests núvols, que s'acabi imposant el sol abans del migdia, però avui queda inestabilitat i es tornaran a formar tempestes, clarament menys que no pas ahir, però sí que n'hi haurà a l'interior de les comarques de Girona, la Catalunya Central i en punts també del Prepirineu. Avui, si arriben a la Costa Brava, ja ho faran més desgastades. En canvi, la meitat sud de Catalunya farà vent i això farà que hi hagi moltes més clarianes, amb unes temperatures al sud més altes, de 24 a 25, i a la meitat nord no passaran dels 20.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí de Catalunya Ràdio, partida 3 quarts de 9, Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló. Quan són les 6 i 9, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ja ens actualitzem. Amb la nova jornada de vaga de mestres i professors, avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de la vaga general d'ahir, que va tenir un seguiment d'un 70% segons USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació.
5: L'USTEC diu que demà la taula sectorial proposarà un augment salarial de 400 euros i la consellera Esther Niubó els acusa de fer propostes poc realistes.
6: Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantar.

0: plantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
2: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
0: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Esquerra i els Comuns exigeixen al govern que es posi les piles i faci una proposta als mestres i professors per posar fi a les vagues.
4: Reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que tingui cintura i reobri les negociacions amb els sindicats a la reunió de demà dijous. Esther Capelles, la portaveu dels Republicans del Parlament, i Jèssica Albiach, la líder dels Comuns.
5: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
6: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
4: Junts retreu a Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. Mònica Sales, líder de Junts al Parlament.
7: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
4: El PP i Vox també donen suport a les reivindicacions de mestres i professors.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda al Parlament per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents.
8: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que ahir la consellera Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració i va demanar més explicacions. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. Ho explica César Lagongrio, president de l'associació.
9: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria, doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
8: El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, també prepara una denúncia.
3: I trobant-se a Catalunya Ràdio, només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això segons les últimes dades recollides de l'Observatori Català de la Joventut.
4: La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
10: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18% que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
11: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
12: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
11: Sí, és bastant frustrant.
10: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. Joan Vilaplana.
13: Rodríguez ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el que demana Junts, deduccions del 15% en l'IRPF pels imports destinats a hipoteca o lloguer, s'assembla a propostes anteriors del PSOE i al govern espanyol. Ho veu una oportunitat.
14: Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler.
13: Des del Parlament, els comuns avisen que els incentius fiscals no són la seva aposta, però ho analitzaran si permeten aconseguir el suport de Junts a la pròrroga dels lloguers. Esquerra aposta per gravar impostos a la compra especulativa i la CUP per prohibir-la. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant de les costes de Cartagena transportava dos reactors nuclears.
8: Això és almenys el que ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 24, unes 60 milles del litoral murcià, en estranyes circumstàncies, i després hi va haver una sèrie d'explosions. El govern espanyol va permetre que els seus 17 tripulants desembarquessin en territori espanyol. La investigació periodística revela ara que l'embarcació podria transportar dos reactors nuclears per a submarins i es dirigia cap a Corea del Nord. Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar quatre explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona. Són revelacions periodístiques que han transcendit mentre continua oberta la investigació oficial per aclarir les circumstàncies d'aquest naufragi.
3: El Ministeri de Sanitat flexibilitza el protocol pels afectats de l'antivirus.
4: Si passats 7 dies de les persones en quarantena a l'hospital continuen donant negatiu a la prova PCR, podran rebre visites. Una modificació que arriba hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president espanyol Pedro Sánchez.
15: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol Pedro Sánchez enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
16: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
17: There is no sign that we are seeing...
18: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
15: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roland Tomàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I la guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys, però Donald Trump insisteix a treure-li ferro.
8: La taxa d'inflació interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans en fan càrrec i que quan s'acabi la guerra els preus cauran de cop.
19: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
8: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina, país que visitarà aquest dijous i divendres. Ahir el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington s'ha gastat 29.000 milions de dòlars.
3: Aquesta matinada, Donald Trump també ha tornat a insistir en la idea d'annexionar-se a Venezuela com a 51è estat dels Estats Units.
4: Ho ha fet, com de costum, amb un missatge a la seva xarxa social, Truth Social. Aquest cop ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units. Des de la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro al gener, Trump ha deixat anar diverses vegades que voldrien accionar-se al país llatinoamericà i també ha dit el mateix del Canadà o de Groenlàndia.
3: I a les últimes hores, 13 persones han mort en atacs israelians al sud del Líban.
8: Ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat del país, que assegura que la sèrie d'atacs tenien com a objectiu 3 ciutats del sud del Líban i que també han deixat diversos ferits, tot i l'alto el foc vigent des de mitjans d'abril. El Líban ha continuat els bombardejos d'Israel i també els atacs amb drons per part de la milícia xiita Hezbollah.
3: Mentre continua la polèmica a Israel per una de les imatges més virals de la rua del Barça, la de Lamine Yamal amb una bandera de Palestina. Jerusalem, Jordi Prescó.
20: El gest de Lamine va caure com una bomba a Israel, on el Barça és de llarg l'equip més estimat. Encara recorden la imatge de Messi al mur de les Lamentacions en una visita del Barça l'any 2013. Però com explica el periodista esportiu Uri Levy, ha plogut molt des d'aleshores.
21: Barça después de Messi se busca una nueva cara para representar el club a lugares como en Israel y Lamine es esta cara y si esta cara se mueve la bandera de Palestina es muy duro.
20: A Palestina, feu madridista, encara no s'ho creuen. El gest de Lamine els obre un escenari desconegut. Fins ara estaven pràcticament orfes d'ambaixadors globals en el món del futbol. Des de Jerusalem, Jordi Berescó pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 6 i 18, més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
22: Bon dia.
3: El fiscal del judici, els Pujol, els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat.
23: Remarca en el tram final del judici que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i en altres països de l'estranger. Avui les defenses comencen a presentar els seus informes finals.
24: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere a la suposada Operació Catalunya.
25: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
24: Si s'estafa Hisenda, dit s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: La Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona fa gairebé 2 anys.
26: El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Azteoir també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment.
3: Les acusacions en el crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat Santi Laiglesia per delictes d'assassinat i detenció il·legal.
0: La fiscalia i la família coincideixen a deixar fora de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez.
3: Mataró, Marta Vallès.
1: Segons el relat de les acusacions, Santi Laiglesia hauria participat activament en totes o algunes de les accions que van acabar amb la vida de la jove mataronina. Helena Jubany va anar al pis que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta el 30 de novembre de 2001. La matinada del 2 de desembre, una o més persones van drogar la víctima i la van llançar al buit des del terrat de l'edifici. La fiscalia i l'acusació particular demanen que s'obri judici oral i que provisionalment Xavi Jiménez quedi fora de la causa. Els indicis el relacionen amb els anònims que va rebre la víctima, però no el vinculen amb una participació directa en el crim. Montse Careta es va suïcidar a la presó el 2002. Santi Laiglesia va sortir en llibertat provisional aquest gener. Havia entrat a presó per primera vegada el mes de novembre, després que l'estiu passat es va reobrir el cas. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Tiroteig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
23: Segons els Mossos, va passar ahir cap a les 6 de la tarda al carrer Saturn i no hi va haver ferits. La policia manté oberta una investigació per localitzar-ne els responsables. Segons el periódico, poc després va aparèixer un vehicle tirotejat en un altre punt de Sant Adrià, a un quilòmetre i mig del primer incident. El diari apunta que l'origen dels fets seria una disputa entre dues famílies, però els Mossos no ho confirmen.
3: I una explosió de butà en un edifici del barri del Poblenou de Barcelona va deixar ahir 11 ferits, dos dels quals continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron.
26: Es tracta d'una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident. Una de les víctimes es troba greu i l'altra menys greu. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu i no va caldre traslladar-los a l'hospital. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
2: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
26: Els bombers van poder extingir el foc, però el pis en qüestió i dos més de l'edifici van quedar inhabitables. Arran d'això, 12 persones, entre les quals dos menors, han passat la nit reallotjades pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
3: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboralistes i que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern.
0: La guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada ja ha provocat la sortida de 4 alts càrrecs de l'executiu.
3: Londres, Quim Olivares.
5: Starmer ha resistit un dia més i ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo. David Lammy és el viceprimer ministre.
6: Nobody has come forward to put themselves.
7: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
5: Més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer. En canvi, una norantena demanen que dimiteixi i hi ha hagut també un degoteig de dimissions ministerials. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute britànic i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
3: La Comissió Europea convida a Brussel·les el govern talibà de l'Afganistan, tot i que no reconeix formalment el règim islamista, per reunir-se i parlar de deportacions d'immigrants.
23: L'executiu comunitari vol agilitzar el retorn d'afganesos en situació irregular que suposin un risc per la seguretat, tal com diu la Comissió.
22: Les ONG veuen ambigua aquesta definició i alerten que els deportats es trobaran un Afganistan en crisi i sense drets humans. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa.
27: We have many, many...
28: Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
22: El portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, normalitza les converses amb els talibans.
29: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
22: Nega que reunir-se amb ells els legitimi. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
26: Què tal, bon dia?
3: La primera.
30: Que han perdit

0: L'Acadèmia de la Música concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català Joan Manuel Serrat. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser, diuen, un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà el premi el proper 26 de maig a Madrid.
1: La segona.

0: I Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey. Fins ara el catàleg de cançons eren de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, i a partir d'ara temes com All I Want for Christmas Is You o aquesta que sentim, Living on a Prayer, passaran a mans de la companyia japonesa.
1: I la tercera?
0: I avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapèzic. Aquest any celebra el 30è aniversari. Aquest any hi haurà 80 espectacles i més de la meitat estan produïts a casa nostra. La inauguració serà aquesta nit a 11:15 a la plaça del Mercadal amb l'espectacle de la companyia Circ Pistolet entre el cel i la terra.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas de Greira.
2: El president del Madrid avisa que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels arbres per part del Barça. Parla de robatori.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
2: Florentino descarta la dimissió, anuncia eleccions al club, també ataca la premsa.
4: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
1: Déu-n'hi-do. Després ho comentarem també en Agora Esportiva. I l'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7 sense marge d'error.
2: Amb els mateixos punts que el Girona, que està en posició de descens, Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
5: Que al final el que importa som nosaltres. Que estiguem bé al partit, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
2: El Llevant surt del descens amb la victòria al cap del Celta 2-3. També avui juga el Barça a quarts de nou, camp de l'Alavés. Hansi Flick dona per feta la seva continuïtat al club fins al 2028, amb una temporada opcional fins al 2028. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao al Tot Gira a les 7, tot seguit l'Alavés Barça a la TDT, les dues transmissions a Catalunya Ràdio. També jugats a primera, Betis 2 el Jun, Osasuna 1 Atlètic de Madrid 2 al Manresa, que confirma la permanència a la Lliga de Bàsquet amb la victòria a la pista del Girona.
1: Avui a partir de les 11, Sopa de Cabra. Gerard Quintan i Josep Tió seran aquí amb nosaltres per presentar-nos el seu nou documental, documental de la història de Sopa de Cabra, que es diu Tornar enrere i s'emetrà dimarts al Sense Ficció. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui el meu motiu per llevar-me, que si voleu també pot ser el vostre, és fer el que s'hagi de fer durant el dia, enllestir les obligacions laborals, familiars i personals, arribar a casa, preparar-me una cervesa i un bol gegant de crispetes i tornar a mirar la roda de premsa d'ahir de don Florentino Pérez. Per què? Doncs en primer lloc perquè sempre és maco veure una mala persona fent el ridícul i en segon lloc, i més important, per veure representat en aquell pobre senyor balbucejant què és el que passa quan algú és tan poderós que ningú s'atreveix a dir-li, com l'emperador aquell del conte que va despullat. Florentino Pérez hagués pogut sortir ahir a fer la roda de premsa vestit només amb uns bolquers, o disfressat d'emperador romà, o de guàrdia civil, per exemple, i ningú no li hagués dit res. I el millor, amics, és que aquest espectacle només ha fet que començar.

0: I avui cançons sobre la roda de premsa de Florentino Pérez.
1: Contradiccions. Artistes carregats de contradiccions en el nom, com la del grup de Mamas and the Papas, on ells sí que eren papes, però elles no eren mames, perquè Cas Elliot i Michelle Phillips no van tenir fills fins més tard, que per cert la filla de la Michelle Phillips és una del grup Wilson Phillips.

Un altre grup amb contradiccions en el nom. Es diuen Texas, però són d'Escòcia. De fet, el nom de Texas s'han explicat diverses vegades que ve del cinema, de la pel·lícula de Wim Wenders, París, Texas.

0: En punt dos quarts de set. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir del president del Real Madrid, Florentino Pérez, en què va convocar eleccions i va llançar una bateria d'acusacions.
1: Contra el Barça, per exemple, qui va acusar de comprar àrbitres i que en tenia proves.
2: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: El veterà dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció.
1: Per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
4: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
0: Per tot plegat, hem convocat una àgora esportiva d'emergència per analitzar-ho a partir de 9:15, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga, Carme Barceló i una sèrie també d'analistes que ens ajudaran a entendre les claus d'aquesta compareixença de Florentino Pérez d'ahir. I els docents tornen avui a la vaga a les aules del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Demà, a la taula sectorial, USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, mentre que el govern els acusa de poc realista. Sentim la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, i la consellera d'Educació, Esther Niubon. Declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules, 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
6: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a acostar posicions.
0: Aquesta tarda compareixen també al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
3: L'Associació Advocats d'Osona ha presentat denúncia per aquests fets i l'USTEC n'està preparant una altra. César Langonio, advocat.
7: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa els pares abans dels 30 anys.
1: La resta no aconsegueix emancipar-se principalment perquè no poden pagar-se un lloguer.
0: El vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes espanyoles transportava dos reactors nuclears.
3: Ho revela una investigació de la CNN. El vaixell es va enfonsar unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
0: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%.
1: És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple el preu de l'energia. Donald Trump insisteix que és passatger.
8: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
3: I al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR.
0: I una explosió d'una bombona de putà deixa 11 ferits al barri del Poblenou de Barcelona.
9: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
1: Aquestes dues persones continuen ara mateix ingressades. I arran de la deflagració, una dotzena de veïns han passat la nit rellotjats pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
0: I repassem ara les portades dels diaris. Avui amb la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez, amb totes les portades de la premsa general i esportiva. Marc Jurado.
10: Sí, comencem pel diari ABC. Blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que du a la portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalant amb el dit i el titular, Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'AS destaca la portada de les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora a trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya l'Esport parla de Reial Esperpent i el Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, delirant. A La Vanguardia titula en Florentino desfermat i l'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I Florentino Pérez a banda, altres temes de portada, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulant.
0: Avui a Riudecanyes, al Baix Camp, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 23 i a Olot en tenen 6, amb una màxima que no passarà dels 19. S'esperen ruixats i tempestes, però menys que el que vam viure ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui tindrem ruixats i tempestes de tarda al nord-est. Això vol dir a les comarques de Girona, sobretot a les comarques interiors de Girona, i potser també al Prepirineu i a la Catalunya central. I, en canvi, al sud de Catalunya farà vent i sol tot el dia. I a la resta sí que ara mateix tenim força núvols baixos i boira, però la previsió és que es vagin aixecant durant el matí.
0: I després de la compareixença de Florentino Pérez, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Semblava impossible protagonitzar una roda de premsa més delirant que la del CC de Johan Cruyff per part de Josep Lluís Núñez, amb aquell gloriós i mític sangus. Però ahir Florentino Pérez ho va aconseguir. El president del Madrid va oficiar una missa que podrà utilitzar-se als seminaris de comunicació del futur per explicar tot allò que no s'ha de fer. Florentino s'hi va mostrar imprecís, xaruc, erràtic i va matallar els missatgers del periodisme més castís per no rendir-li la pleitesia que ell creu mereixer pels segles dels segles. També va excusar el nadaplete del seu equip escudant-se en l'esperit de Negreira i una sèrie de complots que només veuen ell i Tomás Roncero. Té gràcia veure com un home tan poderós pot semblar tan feble i crec que el Barça faria bé de passar d'ell olímpicament, perquè mentre plori l'enemic és senyal que anem molt bé.

0: amb què ets despertes avui, Can Elias?
1: Bon dia, avui amb Ain't No Mountain High Enough, però la versió que es va gravar per la pel·li Sister Act 2, i és que tal dia com avui, un 13 de maig, però de l'any 1995, l'alpinista britànica Alison Hargreaves va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona que feia el cim de l'Everest, sense oxigen suplementari i sense l'ajuda dels xerpes, ni cordes, ni res. Malauradament, per això, només 3 mesos després de fer el cim, el 13 d'agost del 95, Hargreaves va morir en el descens del K2, la segona muntanya més alta del món.
0: I amb quina matinera us ha despertat avui els matiners de Catalunya Ràdio, Can Elias?
1: Avui amb la Montserrat des de Terrassa, una matinera que es lleva d'hora per fer una mica d'esport. Montse, a veure una cosa, a quina hora t'has despertat avui?
2: A les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
2: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia.
1: Veus que bé? Doncs molt bé. Molt bé.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, avui engega la Festa Major del Gòtic de Barcelona. La festa s'iniciarà 4:45 de la tarda.
0: La Cercavila, que fan de pregó.
1: Sí, tant del pregó, que a més ja saps que recorrerà els barris de...
0: Algunes escoles també va, no?
1: Sí, tant. Les entitats de la taula d'infància del Gòtic, amb grups de percussió i amb gegants i capgrossos de l'escola Baixeres i l'escola de Sant Felip Neri, exactament. I a 8:15 del vespre, a la plaça de la Mercè, hi haurà el pregó, efectivament. Molt bé, quina rapidesa, que és el carter del Gòtic Sud des de fa més de 20 anys, Ricard.
0: Sí, 23 o 24, no?
1: Ben bons, ben bons.
0: I a la xarxa, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs les declaracions del cantant Omar Montes, que ha reaparegut després de la crisi, de la suposada crisi amb Lola Romero, i ha decidit vacilar la premsa així.
4: Mi madre ha llegado a casa y nos ha contado lo que esperábamos, hablando claro, que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal. Y a mí me gusta el padre, para mí.
3: I fins aquí.
1: Com?
0: És una vacilada, és una vacilada.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Castelar, d'Arbúcies. Es queixa del tracte rebut a l'Hospital de Santa Caterina, a Salt, després de tenir un accident al riu. Considera que no va rebre una atenció correcta a urgències, a banda de no trobar facilitats per poder tornar a casa en ambulància després.
7: Jo, morta de fred, tremolant, i he dit, escolta, per fer una descripció per abans. Porta'm un calefactor o traieu-me el solet, que està fent sol a fora. Doncs pues no. Bueno, personal, molt malament, si ho podria dir. Molt malament, és increïblement antipàtic, mal humor.
6: L'hospital confirma que va atendre l'Helena, però no els consta cap queixa formal. Insisteixen que estan compromesos amb la qualitat assistencial i conviden l'Helena a registrar la queixa a través dels canals oficials de l'hospital. Ella diu que ho farà.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que trontollen davant la falta d'avenços per arribar a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El preu del petroli ja s'enfila per damunt dels $108 del barril de Brent. Europa i els índexs van tancar amb caigudes d'entre un 1 i un 2%. L'IBEX 35 encadena ja 4 sessions consecutives de baixades. Ahir va perdre un 1,56% i s'allunya encara més dels 18.000 punts. A Wall Street, després de les dades d'ahir d'inflació dels Estats Units, les borses van tancar planes i acabem repassant els parquets asiàtics. Aquest matí els índexs de Tòquio i Hong Kong es mantenen estables i podem destacar també que a Seul el Kospi creix un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Avui a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui el nom del dia és el de Florentino Pérez, després de la roda de premsa inèdita que va fer ahir a la tarda el president del Real Madrid.
14: Una compareixença esperpèntica, disparant a tort i a dret, en què va convocar eleccions.
15: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por lo que sea, o lo que sea.
14: Va carregar sobretot contra la premsa i en especial contra l'ABC i amb comentari masclista inclòs.
15: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
14: El Barça també va rebre, acusant novament el club pel cas Negreira, i ara el club estudia accions legals. A la premsa, el Marca, avui titula en portada desconcerto. L'ABC, Florentino, tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat contra l'ABC.
0: Avui la convocatòria de vaga a l'educació afecta les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi acaba de referir des dels Estats Units.
14: Manté el pols i defensa que l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT és extraordinari. De fet, no ha donat senyals que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta nova.
16: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. Anticipem aconteixements.
14: Tot això després que la vaga d'ahir a tot Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'Austec i del 34% segons el Departament d'Educació. L'Austec diu que demà a la taula sectorial proposaran un augment salarial del 400 euros. Ho va explicar ahir Iolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
17: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord.
14: La consellera Esther Niubuli va replicar que són propostes poc realistes. Avui a les protestes es preveuen talls de carretera i al migdia hi haurà concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès.
0: Esquerra Republicana i els Comuns exigeixen al govern que mogui fitxa.
14: Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jèssica Albiach dels Comuns.
18: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
19: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i evidentment en capacitat d'entesa.
14: Junts carrega contra el govern, mentre que el PP i Vox també donen suport a les protestes dels mestres.
0: Tot plegat enmig de la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents. Avui la consellera d'Interior Núria Parlon i el director dels Mossos Josep Lluís Trapero compareixeran al Parlament.
14: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que la consellera Esther Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. L'Austec també prepara una denúncia.
0: I en clau internacional, la guerra a l'Orient Mitjà dispara la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump, però, hi treu ferro.
14: La taxa interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger.
20: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
14: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina i el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars.
0: Més notícies. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors temporals de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat abans unes oposicions. Rafael de Ribot.
2: El Suprem dictamina que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
21: Poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden.
2: Pels que no han superat unes oposicions, el Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obrin un expedient. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quality Espresso prepara un ERO que pot afectar tots els treballadors de producció de la planta que té a la Zona Franca de Barcelona.
14: L'empresa té 117 treballadors i es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats temen que sigui una vuitantena. L'empresa ho justifica amb l'argument de continuar sent competitiva, però des de Comissions Obreres, Òscar Perea denuncia que la direcció vol deslocalitzar la producció.
22: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
14: La direcció i els sindicats es reuniran dilluns que ve per abordar aquest ERO. Quality Expresso fa 75 anys que és a Catalunya.
0: Amb el lema Les infermeres ja no callen, les professionals han manifestat a les quatre capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals.
14: Ho han fet en el Dia Internacional de la Infermeria. A Girona s'han concentrat davant les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt.
0: Salt, Núria Paraire.
23: Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagi més necessitats sanitàries que han d'assumir els professionals d'infermeria, tot i que diuen que no se'ls compensa econòmicament. Ho ha explicat el secretari provincial a Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
24: Tot això doncs, ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Quan això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
23: Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina perquè canvien d'àmbit o perquè marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen millors sous i on hi ha més infermeres per cada 1.000 habitants. Des de Salt, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia, un advocat de Girona de 100 anys s'ha convertit en l'advocat en actiu més vell de Catalunya.
14: És Ignasi de Ribot i de Valle, que va ser alcalde de la ciutat fins al 1979. Des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
0: Tornem a Girona, Fèlix Martín.
25: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
26: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida amb discursos, amb alegries.
25: A tot l'estat només hi ha un altre advocat en actiu de més edat, viu a Múrcia i té 102 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la cultura, el debat sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial ha centrat les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món, Marta Viana.
27: El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
0: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
28: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
29: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
28: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Cannes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara, literatura. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels lectors.
27: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir, que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
30: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
1: I atenció a això, perquè Israel es classifica per a la final d'Eurovisió 2026 amb aquesta cançó.
27: El representant israeliano Ambetan ha aconseguit passar la primera semifinal després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Es veu que havien aparegut diversos anuncis en diferents idiomes a les xarxes i mitjans de comunicació demanant els vots, un fet que prohibeix el reglament del festival. El festival, per cert, ha censurat també els crits d'atureu el genocidi que el públic va cridar durant l'actuació de Noam Betan. Grècia i Finlàndia, els dos països favorits a les apostes oficials, també s'han classificat al costat d'Israel.
1: I una altra de música, aquesta sense polèmica. Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. D'un

0: Considera que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà aquest premi d'honor a la gala que se celebrarà a l'Acadèmia de la Música el proper dia 26 de maig a Madrid.
1: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira. El president del Madrid diu també que el Club Blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions i ataca la premsa. L'Espanyol rep a la set l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens. I també a 2:15 avui es disputa el partit entre l'Alavés i el Futbol Club Barcelona.
1: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, és el rei despullat a qui ningú s'atreveix a dir-li cabanú. Ahir va oferir una roda de premsa per anunciar que convocarà eleccions i va convertir la compareixença en un sainet. Despectiu amb qualsevol oposició, atacant periodistes com si fossin els responsables de tots els mals del Madrid, tornant una vegada més al cas Negreira per alimentar el relat victimista i esquitxant tot aquest discurs amb el seu masclisme ranci. I enmig de tot això, convoca eleccions anticipades, una maniobra per blindar-se encara més a la presidència blanca. Tan sorprenent és el que diu Florentino com el silenci que l'ha envoltat en els últims anys.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
5: Betravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a betravel.com.
6: Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Ara mateix, Sant Pau de Segúries, el Ripollès, tenen 4 graus després de la tempesta i la calamarsada, que hi va deixar 54 litres per metre quadrat. Els hostalets a Pierola hi van caure 37 litres per metre quadrat i ara mateix hi ha 11 graus. Tenim també bancs de boira, núvols baixos, a molts llocs de la Catalunya central, les comarques de Barcelona, les de Girona. En general s'aniran aixecant durant el matí, per tant, en general acabarà fent més sol. També tenim vent a la meitat sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre, i avui a la tarda hi haurà tempestes, però menys que no pas ahir, més concentrades al nord-est, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, a la Catalunya central i potser el Prepirineu. No descartem que arribin a la Costa Brava, però ja més desgastades. I en pròxims dies, demà es mantindrà la mateixa situació. Divendres augmenta la inestabilitat una altra vegada, amb més núvols i sobretot una baixada a la temperatura.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
10: A partir de 9:15, Àgora Esportiva amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga per analitzar l'anunci de convocatòria electoral al Real Madrid i la roda de premsa del seu president, Florentino Pérez. També en parlarem amb el periodista Alfredo Relaño.
0: I després comentarem la dimissió del president del grup Vocento, Ignacio Ibarra, el mateix dia que el president del Madrid carregava durament contra el diari ABC, amb els periodistes Carme Barceló i Salvador Sostres.
10: A 9:15 entrevistarem el periodista Fonsi Loaiza, autor del llibre Florentino Pérez, El poder del palco.
0: I a les 11 parlarem del documental Tornant enrere, que repassa la història de Sopa de Cabra. Ens el presentaran el director Jordi Call i Gerard Quintana i Josep Tió.
10: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
11: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Sergi, el nostre Sergi, que va explicar que dilluns van a veure la rua dels jugadors del Barça pels carrers de Barcelona, però que va patir una mala experiència.
12: Tenia una camiseta i volia que me la firmés el meu jugador preferit. Sí.
13: Qui és el teu jugador preferit?
12: El Bargi.
13: Quin Bargi?
14: El Bardagí.
12: El
14: Runi Bardagí.
13: I què va passar?
14: I què va passar?
12: Que li vaig voler tirar la camiseta a l'autocar perquè me la firmés.
14: El Runi Bardagí.
12: La vaig enrotllar.
14: Sí.
12: però al tirar-la es va...
14: No, tranquil.
12: Es va desplegar i...
14: La samarreta es va desplegar, clar, va fer com una vela, no? Com un
12: paratent. I va anar a la cara d'un guàrdia urbano.
14: No, Sergi.
12: I li va dir, perdona, és que no iba per a ti, era per al bar, i súbesela si puede.
13: Home, mira, que te la pugi i et pugi clar,
14: calcet. I què va fer l'urbano?
12: Mamma mia, i se va quedar.
14: Què dius?
12: Va ficar sota el xaleco i jo li vaig dir, devuélveme la camiseta o llamo a la policia.
14: Ja, però clar, la policia, que la policia era ell, oi, Sergi?
12: Era ell i...
14: Molt bé.
12: Se va quedar...
13: Ara mateix hi ha un guàrdia.
11: Avui cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
15: Avui és un bon dia per a confessar-vos que estic fent una desintoxicació de mòbil. Bé, realment ho estic intentant, però em costa molt. Pròximament participaré a la travessa del programa de 3CAT i allà ens llevaran tots els aparells electrònics que tinguem en possessió. Així que jo he volgut avançar-me i provar com és la meva vida sense un aparell telefònic. Spoiler, no he aguantat ni una hora. Els meus dits em demanen escriure i fer swip amb els Instagrams de la gent. És horrible. Com ho faré quan t'haig de gravar? Ni idea. Això sí, el drama està assegurat.
1: I el segon, el Joan Foguet.
16: Winston Churchill va pronunciar el seu primer discurs com a primer ministre davant la Cambra dels Comuns tal dia com avui de 1940. Ja em direu que torno a semblar la Viquipèdia. I tant de bo. Llavors digué que no tenia res més a oferir que sang, esforç, llàgrimes i suor contra Hitler. El discurs va triomfar, però perquè no hi havia alternativa, ho tenia molt magre. Però com ell mateix deia, si estàs passant per un infern, segueix endavant. S'ha de seguir endavant i deixar de pensar en que vindrà algú que t'arreglarà els problemes. Per què no? Poseu unes gotes de Churchill. Podria ser whisky, xampany o conyac a la vostra vida. Sigues el teu propi Churchill. Avui pot ser un bon dia per convertir-te en el líder que tu mateix necessites.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu una altra tarda amb ruixats i tempestes, però els meteoròlegs diuen que avui quedaran més concentrades a les comarques del nord-est. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui les tempestes de tarda les esperem sobretot a les comarques de Girona, però també se'n poden formar entre el Prepirineu i la Catalunya central. D'altra banda, aquesta hora tenim boira i núvols a moltes comarques, en general s'aniran desfent, i en canvi al sud i a ponent, avui s'espera un temps ventós, però amb sol tot el dia.
0: Avui tornem també a tenir vaga de professors. I en aquest cas, al Baix Llobregat i al Penedès, seguirem també les afectacions, els possibles talls de carretera. Per cert, que la crisi oberta amb el sector n'acaba de parlar el president Salvador Illa en el seu viatge oficial als Estats Units. De seguida anirem per saber què és el que ha dit. I una altra previsió també destacada del dia la tenim a la tarda. La consellera de Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees de docents. Però el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el nom de Florentino Pérez.
2: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño.
0: Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada Desconcert, o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentaris masclistes inclòs.
2: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui a 5 columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de ràdio d'aquesta nit no es parlava de res més.
3: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste. Porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo.
0: Així volia l'Arguero, Manu Carreño, a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama, a la COPE.
4: Este fue un señor temido, luego admirado, y ahora, sinceramente, siento pena por él. La rueda de prensa que hoy ha dado es una rueda de prensa patética, una rueda de prensa inconexa, perdido, repetitiva. Ha habido un momento que he pensado que, que no se encontraba bien, que estaba cansado.
0: Tot i que no han estat crítiques, Josep Pedrerol al Chiringuito.
5: Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca. Con errores, ¿vale? Con errores, seguramente, pero más fuerte que nunca. Es decir, aquí estoy yo. De aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante, que los socios lo vieran. Porque era una comparecencia para los socios.
0: No avui, Àgora Especial, al matí de Catalunya Ràdio, on parlem també amb periodistes de Madrid, com Alfredo Relaño, i també amb Salvador Sostres, que avui escriu a l'ABC, Florentino és amic meu, i en escoltar la roda de premsa, la primera reacció que vaig tenir va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'esperança absurda que, en obrir-los, el monstre se n'hagués anat. També analitzarem les opcions que li surtin un rival a les eleccions. Qui ho vulgui ha de presentar un aval amb patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino Pérez ha guanyat 5 eleccions, entre altres coses perquè ningú s'hi ha presentat. Tot això avui que a l'Ampolla el sol ha sortit a les 6:42 minuts i a Cassà de la Selva es pondrà a les 9 en punt del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a 9:15 farem una Àgora Esportiva especial al matí amb Laia Tudel, amb Francesc Garriga, amb Carme Barceló i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Defensa l'acord.
8: El president

0: com el que s'ha fet ara, mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
1: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial. Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Es manté el pols.
3: Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de l'aturada general d'ahir, que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria.
4: El sindicat majoritari, USTEC, portarà demà a la taula sectorial una proposta d'augment salarial de 400 euros al mes per docent. La reacció de la consellera Esther Niubó, la vam tenir en directe en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, diu que ho considera poc realista.
2: Maria Costa.
5: Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
6: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula, però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
7: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
5: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: No només diners.
8: Aquesta nova onada d'aturades torna a posar sobre la taula quins problemes té avui en dia l'educació i quines són les possibles solucions. El professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, ens deia al matí de Catalunya Ràdio que no tot és una qüestió de posar-hi més diners, cal repensar el model, per exemple, de l'escola inclusiva.
9: Només la quantitat de diners no farà que millorem. Per això jo insisteixo en aquesta necessitat d'alguns canvis més del model, més d'estructura, d'organització. És com si jo tingués la calefacció posada i les finestres obertes, no? O sigui, ja puc posar més diners a la calefacció. Si tinc les finestres obertes, no aconseguiré que l'habitació s'escalfi, no?
3: Els socis del govern, Esquerra i Comuns, exigeixen a la conselleria reobrir les negociacions per arribar a un acord amb els sindicats.
2: A casa els pares.
4: Us ho avança a Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut.
2: Sara Riera.
10: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18%, que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares, ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
11: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
12: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
11: Sí, és bastant frustrant.
10: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Nou tiroteig.
8: Ahir a la tarda, al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, l'avís es va rebre cap a les 6 i ara els Mossos en busquen els responsables.
3: Segons el periòdico, a un quilòmetre i mig dels fets haurien aparegut un vehicle amb impactes de bala i s'apunta que el detonant seria una baralla de primera hora entre dues famílies que es van agreujant. No consten ferits.
2: Més flexibles.
4: El protocol per als afectats per l'antivirus. El Ministeri de Sanitat ha anunciat que si passat 7 dies les persones aïllades continuen sense símptomes i donant negatiu, podran aleshores rebre visites.
13: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
14: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
15: There is no sign that we are seeing...
16: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
13: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roland Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Preocupa.
8: La salut d'alguns dels infectats pel virus i especialment la de la ciutadana francesa ingressada en estat greu ara i que ja necessita respiració assistida. El govern francès, mentrestant, està pendent dels resultats d'unes proves per poder confirmar o descartar que el virus hagi mutat.
2: Torn de les defenses.
11: gràcies.
3: El judici del cas Pujol, que demà quedarà ja vist per a sentència. Ahir vam escoltar les acusacions i la fiscalia, que va retreure a la família haver-se presentat com a víctimes de les clavegueres de l'Estat.
2: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
17: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4...

0: 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
1: El análisis del caso Puyol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
0: Si s'estafa Hisenda, dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Reobrir. La Fiscalia demana que es reobri la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per suposadament ajudar a fugir Carles Puigdemont de l'Arc de Triomf el 8 d'agost del 2024.
3: Fa 15 dies un jutjat va tancar la investigació perquè no s'havia pogut acreditar que els agents que aquell dia eren de vacances o de baixa haguessin comès cap delicte.
2: Han d'opositar
4: els treballadors públics interins per convertir-se en fixos. Una sentència del Tribunal Suprem estableix que si els empleats que han encadenat contractes temporals sense haver fet oposicions adquirissin la condició de fixos, estaria vulnerant la Constitució. Isabel Caire és la coordinadora de Comissions Obreres de la Generalitat.
5: No és fijo porque no ha pasado unas opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
2: Pocs danys. Els que van causar les pluges, en alguns casos acompanyades de calamars, que ahir a la tarda van escombrar bona part del país. Protecció Civil va tancar ahir al vespre el pla Inuncat. El telèfon 112 va informar de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. Els bombers van arribar a fer 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions o branques caigudes.
3: A Ponent, finques de fruites d'almenys 8 municipis han sofert danys per la pedra que va caure, en alguns casos de la mida d'una avellana.
2: 11 ferits.
4: Per l'explosió debutant un edifici del barri del Poblenou de Barcelona, dos continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron. Són una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident.
2: Una d'elles es troba en estat greu. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
6: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
2: Dos reactors nuclears.
3: És el que portava el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes de Cartagena. Ho ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 2024 a unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
4: Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar 4 explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona.
2: Cap a la Xina. Donald Trump, 8 anys després, arribarà avui a Pequín. Demà i divendres té previst reunir-se amb el president Xi Jinping. Un dels temes a tractar serà, segur, la guerra a l'Iran. El Pentàgon ha confirmat en les últimes hores que en 6 setmanes Washington s'hi ha gastat 29.000 milions de dòlars. Comença el debat.
3: El Festival de Cinema de Canes sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial. El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
7: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
8: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
7: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Classificat.
9: Michel Zavareila, Aniba Fela.
4: El representant d'Israel a Eurovisió, Noam Betan, ha aconseguit passar la primera semifinal del festival després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Durant l'actuació s'han sentit crits com "atureu el genocidi a Palestina" per part del públic i el festival els ha censurat.
2: Compra històrica. Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey.
4: Diu adeu.
3: L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels seus lectors. Barnes, que té 80 anys i és autor de llibres com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
10: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
4: I en esport, Robert Prat, dictatorial.
11: L'actitud de Florentino Pérez.
12: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
11: El Barça estudia emprendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino anuncia eleccions, diu que no dimitirà i ataca la premsa per les crítiques al Madrid.
4: Sense marge.
11: L'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7. Manolo González, Sergi Blanquiblau.
13: S'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
11: L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ocupa posicions de descens després de la victòria del Llevant a 9:45 a la Vés-Barça.
4: Avui és dimecres 13 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Aaron amb 3 quilos 620 grams a l'Hospital Universitari de Vic i l'Arlet amb 2 quilos 62 grams a l'Hospital Sant Joan de Déu. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un 8:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus ara mateix a Vic, 11 a Vilafranca i 14 a Mataró. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Retencions hores d'ara a la P7 entre Barberà i Mollet, direcció Tarragona, degut a un accident que talla un carril. Trànsit dens també d'entrada a Barcelona, la 2, la B23 i la C58. I també molt carregades la Ronda de Dalt de Trinitat a Mundet i la Litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, en tots dos casos sentit Llobregat.
15: Gràcies, Clàudia. I a Montserrat, tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes dels aiguats d'ahir a la tarda. Les autoritats, de fet, demanen màxima prudència i que respecti la senyalització. Barcelona amplia el procés de regularització pels immigrants que no estan empadronats a la ciutat.
17: El procés es pot iniciar a partir d'avui dimecres a la Fira de Montjuïc.
15: Toni Fortesa.
18: Els tràmits per aquest procés se centralitzaran a la Fira de Barcelona i a partir de la setmana que ve l'operatiu sumarà advocats especialitzats en les tramitacions, a més de treballadors de les UAC i del SAIER. Tot i així, l'oficina de la Monumental continuarà oberta. L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització d'immigrants des que va començar la campanya i ja ha entregat 24.000 informes de vulnerabilitat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més notícies. El Vallès Occidental Sabadell vol ser referent a Europa en formació de restauradors i obre un centre en una antiga nau industrial.
19: L'escola de restauració ocupa 2.300 metres quadrats, està equipada amb l'última tecnologia i ha suposat una inversió de 6,6 milions d'euros. Prop de la meitat provenen de fons europeus.
15: Un altre cop a Barcelona, els veïns de Ciutat Vella denuncien que el nou pla d'usos al districte afavorirà l'aparició de més negocis encarats al turisme.
20: Denuncien que s'ha posat molt el focus en la limitació de negocis com botigues de cànnabis, fundes de mòbil o de manicura, però que s'ha amagat que hi haurà més permissivitat per activitats vinculades a l'oci nocturn, al turisme i la restauració.
15: I les portes obertes al Port de Barcelona es faran el cap de setmana del 30 i 31 de maig. Aquest any les novetats seran les visites al Far del Llobregat i també un ball d'embarcacions.
19: Serà la primera vegada que es fa aquest espectacle marítim en un port de l'estat. Vaixells remolcadors, amarradors i de pràctics es mouran i dispararan aigua a raig al so de la música. S'obriran 5.000 places per visitar el port des del mar amb golondrina.
15: I cultura. Vic vol declarar bé cultural d'interès local els tres caps de llúpia i els gegants centenaris. Totes són figures centenàries dins del conjunt de la imatgeria festiva de la ciutat. De fet, els comtes d'Osona i la Vella daten del 1862, el Merma del 1832 i el Nen del 1900. La iniciativa havia sorgit arran d'una proposta de la mateixa colla gegantera i l'aprovació inicial ha merescut el suport de tots els grups municipals. I Granollers, sapigueu també que obre les fires i festes de l'Ascensió amb el pregó. Serà càrrec de Teresa Llobet a partir de 7:45. Són les 7:20. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
14: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Realidad, realidad,
1: viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
21: Catalunya Ràdio. Són les 7 i 20 minuts i ara és el moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
22: Molt bon dia a tothom. Avui es ven bastant ABC, gràcies al Tito Florentino, que per cert tinc un missatge per Tito Florentino. Deixa't de veure pel·lícules de science-ficció. És que no es pot fer gran, eh? Ara, con tots els fracassos del Real Madrid, i està culpant a la premsa i està culpant al periodista. Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
21: Veig que estàs enfadat, amb la roda de premsa d'ahir.
22: No estic enfadat, però és que un no es pot fer gran. És que no para de dir tonteries una darrere de l'altra, però és que no, home.
21: En fi, què hi farem, no, Calet?
22: Pues mira, aguantar, i ja està.
21: Gràcies, Calet. De fet, si repassem la portada d'aquest diari de l'ABC que diu el Calet que avui s'està venent molt i que se seguirà venent durant tot el dia, el tema principal és aquest. La fotografia de Pérez ocupa més de la meitat de la pàgina. L'acompanya el titular Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'As destaca la portada les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya, l'Esport parla de reial esperpent, i el Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran que diu delirant. A La Vanguardia titulen Florentino desfermat i l'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I sobre altres temes de portada, que també n'hi ha, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran de l'antivirus, però no nous casos, i dedica la foto als mestres i professors, amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulen.
23: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
24: 7, 15, 19, 28 i 35, i els sols el 3 i l'11.
23: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
25: I un dia més volem parlar de l'ambició de la FIFA en aquest Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
26: Bon dia, sí, dia de futbol. A banda de Florentino Pérez, ja hem parlat aquí, i molt, de l'escàndol del preu de les entrades d'aquest Mundial, però el 40% del que guanyarà la FIFA en aquest Mundial, i guanyarà molt, ve dels drets televisius. 180 països ja han firmat acords amb la FIFA per passar els partits del Mundial, però quan falta un mes perquè comenci el Mundial, només un mes, hi ha dos països que no han arribat a acords i, per tant, ara mateix no tenen assegurat veure els partits del Mundial. I no són països qualsevol, són la Xina i l'Índia.
27: Millions of people might not be able to watch the World Cup this summer. That's because neither India nor China has agreed.
26: Dues coses destacades. Primer, la Xina i l'Índia concentren una tercera part de la població mundial i, per tant, una part molt important del públic potencial i dels ingressos. I la segona, aquests acords normalment es fan en mesos o anys d'antelació. Insistim que falta un mes i no hi ha acord. Per tant, què s'està passant? La primera explicació segurament us sonarà perquè l'hem dit algun cop ja. La FIFA li ha demanat a la Xina 300 milions de dòlars per poder retransmetre el Mundial. És el doble del que la televisió xinesa va pagar pels dos últims Mundials junts. La FIFA ara negocia, ho ha rebaixat a la meitat, però continua sense haver-hi acord. I és un problema per la FIFA, perquè la meitat del consum digital de l'últim Mundial, només la meitat venia d'un sol país, que és la Xina. I a l'Índia, l'oferta de la FIFA era de 100 milions d'euros. A l'últim Mundial van ser 60, per tant, és pràcticament el doble. La FIFA també ha rebaixat les pretensions, però ni així hi ha acord. I és un gran mal de cap perquè la Xina i l'Índia són un enorme mercat futbolístic. De fet, les empreses xineses patrocinen aquest Mundial amb 500 milions de dòlars.
25: I per què s'ha arribat fins aquí?
26: Aviam, primer perquè, com deies abans, la FIFA s'ha passat d'ambiciosa. Ja vam explicar que ha permès que a la seva web de revenda s'anunciïn entrades per la final a 2 milions de dòlars, doncs és una mica l'equivalent. Aquí no ha calculat una cosa important, que és la diferència horària. A l'Índia, dia, pràcticament tots els partits seran de matinada.
28: Ronaldo, penalty! Penalty, Melier! A l'8 gol que ha acabat!
26: I això fa que alguns temin que tindran poca audiència i, per tant, els anunciants s'ho estan pensant molt. I després hi ha un factor futbolístic. La FIFA va ampliar de 32 a 48 equips els que jugarien al Mundial. Les males llengües diuen que això es feia justament amb l'esperança que la Índia i la Xina s'hi classifiquessin. Però en lloc de la Xina i l'Índia... Intercepted by Curaçao. Curaçao
25: have done it! Curaçao?
26: En lloc de la Xina i l'Índia s'ha classificat Curaçao, amb una població equivalent a una ciutat, Índia o xinesa. La FIFA ingressarà 11.000 milions de dòlars amb el Mundial, però ara amb la Xina i l'Índia podrien ser més, però insistim que de moment no hi ha acord per la tele.
23: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
0: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia... pal clavat a terra en plena fredorada. I la resposta era geló. Un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació. I en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló, amb G-E-L-O-R. Avui dimecres, un Enigmàrius mèdic. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, de 8 lletres. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats. 8 lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
25: I ara comentari televisiu amb Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista d'Isabel Díaz Ayuso a IA4.
2: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha estat al programa de 4 en boca de todos amb Nacho Abad. El motiu de l'entrevista era per a que explicara el seu polèmic viatge a Mèxic. I entre altres coses prou incomprensibles, Ayuso ha dit que ningú es va queixar quan Salvador Illa va anar a Mèxic, a segons ella fer propaganda del català. I ho ha comparat amb el seu elogi a Hernán Cortés, que és el que va generar tota la controvèrsia, com ja sabem. Feia molt que no l'escoltava tanta estona i la veritat m'ha resultat desassossegant.
25: I a la recomanació del dia avui que arrenca a Barcelona la primera trobada internacional pels drets digitals, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Person of Interest.
3: Avançada al seu temps i creada per Jonathan Nolan quan encara faltava molt per arribar a imaginar les possibilitats de la intel·ligència artificial actual, planteja l'existència d'una IA capaç de predir crims i detectar qui hi estarà involucrat. Una gran excusa per obrir el debat de fins on seríem capaços de renunciar a la nostra llibertat a canvi de seguretat. Altes dosis d'acció clàssica, gecs d'hòsties i trets i un protagonista carismàtic de gatell fàcil. Trobareu Person of Interest a Netflix i també de compra a Prime Video.
23: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
25: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
6: Bon dia, en Florentino.
7: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas sudamericanas.
8: Insults, amenaces, hasta contra els difunts.
6: El president barra propietari del Real Madrid, Florentino Pérez, és el protagonista del dia perquè ahir a la tarda va decidir allargar la festa i l'alegria culer amb una compareixença esperpèntica, ridícula, tabernària, total amb l'objectiu d'anunciar que convocarà eleccions i per atacar els mitjans i periodistes que considera que no li han llepat prou el cul.
9: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
25: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
9: I són del Barça, eh?
6: Sí, sí, sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
9: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, benvinguts al Chiringuit, exclusivamente. Sí va, sí va, sí va, sí va, sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça. El mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
6: No, no sé si aplaude, ¿eh? No,
9: Dios,
6: sé si es la palabra.
9: ¡Qué discurso! Sí. ¡Qué emoción! Sí. ¡Qué capacidad oratoria! Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream.
6: Sí, igual.
9: Desde que Winston Churchill llamó a la resistencia a la Segunda Guerra Mundial ayer, vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
6: Sí, pero escolta una cosa, Pedrerol.
9: Te callas. Respeta, ¿vale? Respeta. ¿Vale? Va. Sí. Ya era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer que escribe sobre fútbol sin tener ni idea de fútbol.
6: Ya, yeah. Bueno, deixem-ho estar, Pedrerol.
9: Venga.
25: Són 2:15. I pendents, aquest matí d'una nova jornada de mobilitzacions de mestres i de professors. Avui a vaga al Baix Llobregat i al Penedès ja tenim els primers talls, per exemple, la B23 a Sant Joan d'Espí. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, tenim diverses incidències. Una d'elles és aquest tall a la B23 a Sant Just, sentit Barcelona, per una manifestació. Destaquem també retencions a l'AP7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, degut a un accident que talla un carril. Atenció també a l'AP7 a Vilafant. Hi ha dos carrils tallats en cada sentit per l'accident d'un camió i intensitat en els dos sentits de la marxa. I circulació també amb congestió a la C32 a l'Ella, direcció Barcelona. Hi ha un carril tallat per un accident. Retencions des de Taià.
25: Sobre el pols amb els sindicats majoritaris, n'acaba de parlar també el president Salvador Illa des de Califòrnia. No parla d'una possible oferta demà a la taula sectorial, sí que defensa l'acord a què el govern va arribar amb Comissions Obreres i la UGT minoritaris del sector.
10: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
25: Illa també ha dit que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major Trapero donaran avui explicacions pertinents sobre la infiltració dels agents dels Mossos en assemblees de mestres. I això avui, que al matí de Catalunya Ràdio us avancem que només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut. El principal motiu, que no es poden permetre el que costa pagar un lloguer. I pel que fa als esports, Robert Prat?
26: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira, el president del Madrid diu que el Club Blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions, ataca la premsa. L'Espanyol rep a la cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens, també a quarts de 10 a la Vesc Barça.
25: I pel que fa al temps, avui esperem tempestes, però sembla que n'hi haurà menys i no tan fortes com les d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Sí, bon dia. Hi ha inestabilitat, però no tanta com ahir. Avui les tempestes quedaran més concentrades al nord-est de Catalunya. Ara, a aquesta hora, sí que destaquem la boira i els núvols baixos que hi ha molts llocs de les comarques de Girona, de Barcelona, al centre del país. S'aniran aixecant en general. En canvi, al sud de Catalunya i a Ponent fa vent, i això farà que faci sol aquí tot el dia. I, en canvi, al nord-est, en aquests sectors de l'interior Girona, sobretot Catalunya Central, Prepirineu, aquí és on aquesta tarda podran haver-hi aquestes tempestes. Avui, en temperatures més baixes, màximes de 20 graus, en general potser 24-25 les més altes al sud, sembla que la baixada de les temperatures farà més contundent de cara a divendres.
25: I mobilitat també. Aquesta hora, amb retards a Rodalies, hi ha l'AVE. Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Bon dia. Els trens de les línies R1 i R4 de Rodalies van amb retard perquè hi ha hagut una incidència en la senyalització provocada per un robatori de cable entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons informa Adif. Aquest no és l'únic problema avui de l'R4, perquè entre Manresa i Montcada bifurcació hi ha limitacions de velocitat, més de les habituals, a causa de les pluges, i això provoca demores de 15 minuts de mitjana, segons informa Renfe. D'altra banda, Adif assegura que ja ha solucionat el problema de falta d'atenció a la catenària, que ahir va provocar retards a l'alta velocitat, però l'AVE, que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid avui a primera hora del matí, va amb un quart d'hora de retard. I atenció si teníeu previst comprar un títol de viatge a les màquines del metro de Barcelona, perquè hi ha una incidència que fa que no s'hi pugui pagar amb targeta bancària. El servei de trens subterranis, això sí, funciona amb normalitat.
25: I avui a l'Àgora Esportiva del matí amb Laia Tudel, Francesc Garriga, Carme Barceló i Joel Díaz parlarem d'aquesta crisi amb Florentino Pérez. Quan són les 7:33. I obrim aquesta hora a la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Mariol Roger, pel Foradada, bon dia.
13: Bon dia.
25: Avui, com no podia ser d'altra manera, articles d'opinió i editorials que tenen un nom propi, el de Florentino Pérez.
16: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com el Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
13: El involuntari protagonista d'ahir, l'ABC, el titula respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
16: El diari del Grup Ocento diu que seguirà explicant el que passi al club encara que incomodi el seu president, que per cert ha deixat de pagar la subscripció del rotatiu.
13: El Mundo titula la desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
16: Considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
13: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
16: Tronchoni diu que el president del Real Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
13: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallés, descriu Florentino com una persona vulnerable.
16: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i la supèrbia.
13: I al periòdico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què se li va permetre això.
16: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que les persones de confiança de Florentino, així com la seva família, li haurien d'haver impedit que es mostrés de manera descontrolada i fora de si.
13: I acabem amb l'àlera que titula La fugida endavant de Florentino Pérez.
16: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa d'ahir és la d'un Real Madrid en descomposició.
25: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
1: Llegeixo a la NPR, la National Public Radio dels Estats Units, que la majoria dels nord-americans no es creuen que els atemptats contra Trump siguin reals. I alerta, perquè si bé la majoria dels incrèduls són demòcrates, comença a haver-hi votants republicans que també consideren que els atemptats són un muntatge orquestrat pel propi president. Mala peça el teletrampista. A veure si encara resultarà que haver jugat tan fort a les xarxes i a la desinformació els acabarà passant factura. Ja ho diu la dita, sempre t'emmascares amb una paella bruta.
14: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
15: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
17: Como hemos cambiado.
18: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroën.es.
19: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
20: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
28: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El poble amb més oliveres mil·lenàries.
30: És Ulldecona, al Montsià, un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, entre d'altres. Ho recull l'ABC, que destaca que hi ha oliveres singulars, com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
25: Els gelats que s'estan fent famosos.
31: Els que es van menjar Lewandowski i Schneck a la Rua del Barça. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua passava pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell. Vols un gelat? Schneck les va veure i va demanar-ne la bossa. Encara no s'ho creuen.
25: I què ha tornat a tenir quiosc?
30: Taradell, llegim el 9-9, que després d'un any i mig sense, l'obrirà l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí ple de burocràcia i negociacions amb els antics propietaris. Ho presenta com un servei essencial per al municipi i és que des que va tancar els subscriptors de premsa es van quedar sense punt de recollida i havien d'anar a buscar el diari al poble del costat.
25: I pescadors de vaixelles.
31: A Galícia, des que la conselleria ha donat llum verda a la captura de vieires a Cangas, els pescadors de la confraria de Sant José estan recuperant exemplars històrics de la ciutat. Els mariners diuen que a vegades troben coses, però que això és extraordinari. En 16 dies han reunit una vaixella amb peces centenàries del fons de la ria. Hi ha, per exemple, safates amb el segell de la companyia transatlàntica espanyola, que era una navilieria de referència per creuar l'Atlàntic. Ho recull la Voz de Galícia.
25: El xandall de Maduro.
30: El porta el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, almenys a apareix en una fotografia a l'avió presidencial rumb a la Xina amb la mateixa roba esportiva que portava l'expresident de Venezuela quan va ser capturat. És la mateixa Casa Blanca qui ha difós, i ho fa en gran a les xarxes, el cap de comunicació pública, la foto amb el text, el secretari Rubio lluint el Nike Tech Venezuela. Ho recullen diversos digitals.
25: I ara els destacats en internacional i economia, en Frederic Vincent i Lara García.
26: El New York Times avança que, tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'Iran conserva una gran capacitat militar, sobretot en els seus míssils. El diari cita informes de la intel·ligència dels Estats Units que diuen que Teheran continua tenint accés operatiu a 30 dels 33 emplaçaments de míssils al llarg de l'estret d'Hormuz. Per tant, l'exèrcit iranià encara és molt més fort del que ha afirmat Donald Trump. La crisi política al Regne Unit centra totes les portades de la premsa de Londres després que Keir Starmer, el primer ministre, descartés plegar com a mínim per ara, tot i la revolta de diputats del seu partit, el laborista. El Daily Mail parla de paràlisi pel caos laborista. El Times, el Guardian i el Daily Telegraph ja posen el ministre de Justícia com un dels que més estan pressionant perquè plegui Starmer. I el Sun recupera aquell tòpic del disc de Supertramp i posa en portada una imatge de Starmer i titula Crisi, quina crisi. Le Monde avança les conclusions de l'informe sobre el robatori del Louvre, que destaca la necessitat de millorar la seguretat ja no només d'aquest museu, sinó de tots els de França. L'informe, que han fet diversos diputats, destaca que només un de cada quatre museus a França té un pla per protegir els seus béns culturals.
4: I a la premsa econòmica, el Cinco Días parla sobre la sentència del Suprem, que diu que els treballadors públics temporals hauran de fer oposicions per ser fixos. Segons el diari, la sentència dispararà les demandes perquè permet als que ja han superat les oposicions reclamar un lloc fix i a tots els afectats exigir compensacions econòmiques. Afegeix que els tribunals ja acumulen 40.000 denúncies d'aquest tipus i que encara en sumaran més. Avui, l'Expansió destaca que les associacions agràries anticipen un efecte en cadena per la pujada de preus dels fertilitzants per la guerra, que amenaça de descontrolar els preus del pa, la carn o la llet. I adverteix que molts agricultors deixaran de conrear cereals si es continua produint a pèrdues. I l'ONU Economia assegura que les retallades constants de Ryanair passen factura a l'aerolínia, que en els primers 4 mesos de l'any ha perdut, per primera vegada, passatgers a Barcelona i en el conjunt de l'Estat. El diari ho atribueix a la reducció d'operacions després del seu enfrontament amb Aena per la pujada de tarifes.
25: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
0: Esperpèntica per l'esportiu. Aquesta compareixença de Florentino Pérez, una maniobra de distracció del fracàs esportiu, una aparició delirant, reial esperpent pel diari Esport amb un Florentino que mostra la seva pitjor imatge. Joan Vehils parla d'un Florentino superb i provocador. Florentino s'atrinxera, remarca el diari Ara.

Deportivo és un deliri de Florentino Pérez que s'autoelogia amb zero crítica. Un espectacle que Santi Noia defineix com el show de Flo. La Vanguardia remarca una frase de Florentino: només me n'aniré a trets. Juanjo Payàs diu que va obviar les càmeres, van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i el poder. El periòdico recorda que per presentar-se com a president del Madrid es necessita un aval de 187 milions d'euros i 20 anys d'antiguitat de soci. Emilio Pérez de Rozas parla d'un Florentino descontrolat, fora de si, amb un discurs patètic i amb una set de venjança desmesurada.

0: El diari Marca parla d'una explosió desconcertant. Es publica que el Madrid té un vídeo amb errades arbitrals que li han costat 16 punts a la Lliga i que presentaran davant la UEFA. L'ABC afegeix que el president del Madrid tapa els fracassos de l'equip amb un atac desaforat contra el diari. Des d'ABC incideixen que continuaran fent la seva feina amb autonomia, sense covardir-se per les crítiques de Florentino. Luis Herrero apunta que el president del Madrid ha convertit el club en un club odiat a massa llocs. I El Mundo diu que s'ha manifestat un Florentino mai vist, que s'ha despullat i el comparen amb Jesús, Gil i Gil.
1: Atención, españoles. Habla el jefe del Estado.
2: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
3: A la premsa del cor, la filla petita dels Reis d'Espanya, Elisenda Pineda.
4: Fi de curs de sol i platja per a la infanta Sofia. La filla de Felip VI i Letícia acaba el primer any universitari a Lisboa, uns estudis que continuarà a París i acabarà a Berlín. Ciències polítiques i gincana, dos en un. A la Universitat de Lisboa és tradició celebrar el final de curs gaudint d'un dia de platja on els alumnes fan xap-xap a les gèlides aigües de l'Atlàntic mentre gaudeixen d'un pícnic. Esperem que Sofia porti carmanyola amb truita de patates, llauna d'olives rellenes, l'espanyola i mitja síndria. I ja que hi som, creuarem els dits perquè a la nevera no li falti coco-coco, el ricó coco-coco.
5: Coco.
3: I el músic Stevie Wonder fa anys avui, que n'alies?
5: Sí, i tant. Però quants anys deu fer Stevie Wonder?
3: 76.
5: No, és més jove.
3: Ah, sí?
5: 76 anys.
3: Ah, mira, 10 anys més
5: jove. També felicitem l'actor Ferran Renyer.
3: Ferran Renyer, 71.
5: Doncs mira, com Stevie Wonder també en fa 76, i acabem amb l'actor Jordi Sánchez.
3: 62.
5: Sí, senyor, clavadíssims.
3: Mira. Sant Oral.
5: Avui a Santa se celebra la Mare de Déu de Fàtima, un 13 de maig del 1917. Tres nens van anar a pasturar les seves ovelles com de costum, a un lloc conegut com Cova d'Íria, a prop del seu poble natal, a Fàtima, Portugal. Una de les nenes, Lucía, va descriure haver vist sobre una alzina una dona més brillant que el sol, vestida de blanc, amb un mantell amb vores daurades i amb un rosari a les mans. Els va demanar que retornessin el mateix dia i a la mateixa hora durant 6 mesos consecutius, encomanant-los al prec. L'aparició va ser entre el 13 de maig i el 13 d'octubre i la seva fama va anar més enllà dels seus límits locals i, evidentment, va arribar a tot el món. A Catalunya hi ha 10.493 persones que es diuen Fàtima.
3: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 13 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 13 de maig de 1996, primers dies de José María Aznar a la Moncloa i primeres fotos del nou president jugant a pàdel, un esport encara molt desconegut ara fa 30 anys i que Aznar va posar de moda amb les seves partides amb famosos com Pedro J. Ramírez, Carlos Sainz o el president de Telefònica, Juan Villalonga. Aznar s'acabaria fent una pista de pàdel a la Moncloa. El 1996 també eren bones èpoques per al rei d'Espanya, Joan Carles I. Tothom li reia les gràcies i fins i tot rebia premis internacionals com la medalla Roosevelt de les quatre llibertats. Llibertat de culte, d'expressió, llibertat contra la por i llibertat contra la indigència. Aquesta última, diguem que la va exercir de manera generosa. I acabo perquè ara fa 30 anys les joventuts d'Esquerra Republicana elegien un nou secretari general. Es deia Camil Ros, tenia 23 anys i s'havia declarat insubmís a l'Emili. Ros estava disposat a anar a la presó si calia per ser coherent amb les seves idees i canviar les coses. És el mateix Camil Ros que ara lidera la UGT de Catalunya.
3: Avui és 13 de maig del 2026, és el 133è dia del calendari. Falten 39 dies per l'estiu, 42 per Sant Joan i 4 pel Dia Internacional contra l'Homofòbia. Així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
9: Miren el postperiódico hoy, dos artículos en el ABC contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
8: Dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Que es que es todos los días, a todas horas. Pero yo entré con José María García. Después vinieron los Segurolas, los Carreños, los todos esos. Yo le digo para que hable con su jefe. Bueno. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado? Porque me tendrán que echar a tiros.
10: 400-500 euros.
11: Tothom el que demana són més mans per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
12: Seguiremos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
13: There is no sign that we are seeing...
14: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Esperpent.
0: Persona, situació o cosa grotesca. I grotesca és que fa riure per la seva estranyesa, extrema lletjor, absurditat. Esperpent és una de les paraules més repetides que trobem per definir la roda de premsa, certament esperpèntica i grotesca, de Florentino Pérez. També trobem deliri, ridícul, desconcert, n'hi ha per triar avui.
3: Saquejar.
0: Entrar en un lloc i robar tot el que hi ha de valor. L'origen és l'italià saquejare i ve de la tradició de l'home del sac, fent referència als soldats que omplien sacs amb el botí obtingut en assaltar ciutats o cases. En les seves conclusions, el fiscal del cas Pujol va acusar la família de l'expresident de saquejar les arques públiques.
3: Desencriptar.
0: Tenint en compte que encriptar és, en informàtica, xifrar basant-se en algoritmes matemàtics, desencriptar és desfer-ho per poder llegir la informació real. Avui els diaris expliquen com els tribunals tenen problemes per desencriptar els arxius del comissari Villarejo.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 18%.
15: Només un de cada cinc joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans del 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
3: 80.
15: Són els treballadors a qui podria afectar l'ERO de l'empresa Quality Espresso, de la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa té 117 treballadors, encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats ja temen que en siguin una vuitantena.
3: 100.
15: Són els anys que té l'advocat en actiu més vell de Catalunya. És Ignasi de Ribot i de Valla, de Girona, que va ser alcalde de la ciutat des del 1972 fins al 79. És la primera vegada que un advocat centenari continua treballant a Catalunya i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
3: I ara anem al Veig. Tres imatges. Pol Foradada. A la primera imatge hi veig una plaça, és la plaça de Sant Jaume. És una fotografia panoràmica feta des d'un balcó, és amb el Palau de la Generalitat a la dreta, l'Ajuntament queda a l'esquerra, i al mig hi ha milers i milers de persones que omplen la plaça, totes amb samarretes grogues.
16: Imatge del tram final de la multitudinària manifestació de docents ahir al centre de la capital catalana. Primer dia d'una nova onada d'aturades que s'allargarà durant les properes setmanes i en què s'hi van sentir crits reclamant millores salarials o proclames com menys policia i més educació.
3: A la segona imatge hi veig la part inferior d'unes cames i uns peus. Són d'una persona asseguda en una cadira, les sabates són de pell de color marró clar i els mitjons, força cridaners, s'hi veuen diverses banderes dels Estats Units.
16: Mitjons molt patriòtics. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, els portava aquest dimarts durant una compareixença a la Cambra de Representants marcada pels advertiments sobre les possibles operacions de la intel·ligència russa de suport logístic a Cuba. Va insistir que l'illa representa una amenaça per a la seguretat nord-americana.
3: I a la tercera imatge veig l'escultor i joier Joan Serramià a la seva taula de treball. S'està fent un esbós de llapis d'una creu. En un dels folis es pot llegir Fèrula papal, any Gaudí 2026. Tarragona, Ricard Buigas, què està fent?
17: Doncs mira, t'explico. Serramià està dissenyant un bastó inspirat en l'obra de Gaudí que el Papa Lleu XIV tindrà a la seva disposició el 10 de juny en la seva visita a la Sagrada Família. La creu que veus, a la imatge que Serramià ens ha fet arribar, és similar a la creu gaudiniana de la Torre de Jesucrist que precisament ha d'inaugurar el pontífex, coronarà el bastó. Bé, hi ha coses molt curioses. Al pal, per exemple, hi haurà incrustacions de pedres originals del mas que la família de Gaudí tenia a Riudoms i, a més, inclourà una tortuga al peu, com la que l'arquitecte va posar a la porta del naixement. El Vaticà sap l'existència d'aquesta fèrula. Ara serà decisió del Papa si utilitza aquest bastó en lloc del seu habitual quan visiti la Sagrada Família.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: 7:51, atenció a aquest titular que circula. Un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia diu que l'home té 50 anys. També diu que el cotxe policial arrossegat era un Renault Clio i també diu que el cotxe pesa unes 2 tones. Dit tot això, la notícia explica que l'home va arrossegar el cotxe uns 40 metres utilitzant el seu penis per conscienciar la gent contra el càncer de pròstata i també contra l'assetjament escolar. La notícia s'acompanya d'una imatge. Veiem l'home situant-se a la part del davant del cotxe, es lliga una corda al penis, l'home va arrossegar el cotxe policial caminant d'esquenes i, a més, diu la notícia, va decidir prendre's foc mentre ho feia.
3: Això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
10: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: La Universitat CEU Abat Oliva continua reforçant la seva aposta per l'àmbit de la salut amb nous acords estratègics. D'una banda, la Universitat i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu han impulsat un programa conjunt en recerca translacional per desenvolupar projectes científics i noves eines diagnòstiques amb aplicació clínica. D'altra banda, la CEU Abat Oliva i Badalona Serveis Assistencials han signat un conveni que permetrà a l'alumnat de graus d'infermeria i medicina fer pràctiques formatives als seus centres assistencials.
10: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer és una notícia real. Ah? Ha succeït a Anglaterra. L'home que ha fet aquesta proesa és un expert en arts marcials. S'ha convertit en la primera persona del món, i diria que única, que arrossegarà un cotxe amb el penis mentre el seu cos estarà en flames. Diu l'home en la notícia que li va fer força mal, però que tot està correcte allà sota.
3: L'altre dia llegia el de Sant, que es veu que la mida del penis al Regne Unit ha crescut un 10% en 2 anys. És un nou estudi que diu que ha crescut. Segueixen liderant-ho el Congo i el Sudan. I després, atenció, perquè guanya posicions Veneçuela. Es veu que a Veneçuela estan també augmentant la llargada.
18: Mira, miraré aquesta notícia.
3: Mira-te-la. És de Sant, vull dir que també agafa bon pinces. Gràcies, Marc.
18: Vinga, va, una abraçada, bon dia.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
3: Catalunya Ràdio. Ara són les 7:55. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Les protestes de mestres i professors avui al Penedès i al Baix Llobregat complica un dia més la circulació. Equip Viaris, Glàudia Serra.
23: Bon dia, sí, segueix aquest tall a la B23 de Sant Joan d'Espí per aquesta manifestació que afecta tots dos sentits de la marxa. S'estan fent desviaments cap a la A2, però tot plegat provoca retencions en aquesta zona, a la A2 de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu del Llobregat i de Molins de Rei cap al Papiol. Millora, això sí, el trànsit a la C32 entre Alella i Premià, direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident, i també millora la situació a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, on també hi ha hagut un accident fa una estona. Tots els carrils ja són oberts.
3: La C32 com està?
23: Doncs, en principi, ara ja està començant a millorar la situació. Fa una estona hi havia hagut un accident entre Alella i Premià, direcció Barcelona, però ara els carrils ja són oberts.
3: Gràcies, Clàudia. Salvador Illa, que manté mentrestant el pols, també hi defensa que l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT pel que fa a l'educació és extraordinari.
24: Ho ha fet als Estats Units, on comença un viatge oficial.
25: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai.
24: Demà a la taula sectorial, l'USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, cosa que el govern considera poc realista.
3: El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
26: Va convocar eleccions, diu que s'hi tornarà a presentar i va llançar una bateria d'acusacions contra la premsa, sobretot l'ABC i contra el Barça.
27: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa dels pares abans dels 30 anys.
24: La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no es poden pagar un lloguer.
3: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
26: Això si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a una prova PCR.
28: A
1: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: Bon dia. Pel que fa al temps, avui comencem el dia amb boira i núvols baixos a molts llocs del centre de Catalunya, les comarques de Girona, les de Barcelona, ja a aquesta hora comencen a aixecar-se. En canvi, el sud i a Ponent avui farà sol i vent tot el dia, amb una temperatura que pot enfilar-se fins als 24 o 25 graus. Avui també esperem ruixats i tempestes, sobretot a les comarques de Girona, a l'interior especialment, i també entre el Prepirineu i la Catalunya central. En principi, avui no seran tan fortes com les d'ahir.
1: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix! Com estàs, Manu?
5: Bé, i vosaltres?
3: Molt bé, molt bé, escolta.
5: Us he trobat a faltar aquests dos dies.
3: Eh? Sí. Dilluns no podies tu, dimarts vam tenir les vagues.
5: Escolta, quin liu.
3: Sí. Ja liu.
7: Tornem a la normalitat.
3: Anem a marcar el telèfon de l'Andreu.
7: Home, 18 anys.
3: Sí, 18 anys fa l'Andreu.
7: Mare meva.
3: I avui és una trucada molt especial.
7: Sí, senyor.
8: Ah, sí?
3: Perquè és de part de la seva àvia.
7: Exacte.
3: Hola, Andreu.
9: Bon dia.
3: Com estàs, Andreu?
9: Bueno,
3: fas 18 anys, no, Andreu?
9: Sí, avui.
3: Bueno, i què? Què faràs?
9: I ara a l'institut, perquè m'obliguen.
7: Ah, molt bé, quina actitud. Clar que sí, Andreu. Escolta'm, doncs et truquem de part de la teva àvia, com li dius tu, la padrina Montse.
3: Saps on truquem o no?
7: Clar.
9: Sí, de la ràdio.
3: Ah, vale. Molt bé, sí. Doncs,
7: bueno, una cançó que es diu Cada cop que rius, tu. Vinga, tu, de Strombers.
9: Em va dir que havia de dir Xirripiti, no?
3: Sí, igual.
7: Ara!
3: És igual.
7: Mira la cançó
3: d'Strombers. Una cançó que toca el Manu Guix.
7: A la merda.
11: Una vida...

0: Doncs escolta'm res, Andreu, que tinguis un bon dia.
1: Andreu. Bé, no? El dia? Pinta bé el dia o no?
2: Sí, avui sí, tranquil.
1: Què faràs avui, Andreu?
2: Bueno, depèn de l'1 que tingui primera hora, poder un cop de cap, un son, i després escoltaré una mica.
1: Escoltaràs una mica el què?
2: A la classe, escoltaré una mica.
1: Ah, a la classe. Bueno, què fas a la classe?
2: Va, a vegades dormir, depèn del dia.
0: Ja, sí, home.
1: I què estudies, Andreu?
2: Agràries, a Olot.
1: Ah, molt bé, escolta'm. Ha plogut bastant per aquí a Olot, no? Aquests dies, aquestes últimes hores?
2: Sí, ha plogut bastant.
0: I què, i bé?
2: No,
0: bueno, tampoc.
2: Ja va bé, que plogui.
0: Sí.
1: Escolta, records de la teva padrina Montse, que ha volgut que et truquéssim?
0: Bueno. Perfecte.
3: Bueno.
0: No, està bé. És que és així.
1: Bueno, Andreu, escolta'm, doncs que vagi bé el dia i anar tirant, eh?
2: Merci.
0: I amunt els cors, Andreu.
2: Adéu.
1: Vale, adéu. Adéu, Andreu.
0: Manu, bueno.
3: Bueno, pues res.
0: Molt bé, escolta'm.
3: Adéu, Manu. Adéu, Andreu. Adéu.
1: Adéu.
0: Me'n vaig jo, també. Adéu.
3: Vagi bé el dia. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Passa un minut de les 8 del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ridícul, estratosfèric de Florentino Pérez.
1: Muchas gracias a todos por su asistencia. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
0: La família madridista i el món del futbol està en estat de xoc. La roda de premsa d'ahir del president del Real Madrid va certificar amb llums i taquígrafs la gravíssima crisi esportiva, però també institucional, que viu l'entitat blanca. En directe i davant de tothom, Florentino Pérez va perdre literalment els papers. Diumenge, el Real Madrid va tocar fons al Camp Nou, dues temporades en blanc i una crisi gravíssima al vestidor. I per primera vegada en molts anys, la massa social madridista començava a buscar culpables entre la llotja presidencial. Després de molts anys de silenci mediàtic, més de 12 anys, la complicitat del madridisme sociològic amb Florentino Pérez amenaçava trencadissa. Calia aixecar una cortina de fum, canviar el relat, evitar que la conversa continués centrada en els èxits del Barça i en els fracassos del Real Madrid. I per això, ahir, Florentino Pérez va convocar una roda de premsa, cosa que no fa mai, perquè no li agrada retre comptes ni donar explicacions. I l'espectacle no va defraudar. D'entrada, va convocar eleccions i va anunciar que es presentarà a la reelecció. Ho va fer amb el seu estil, un estil despòtic i gairebé dictatorial.
1: ¿Usted cree que es normal que si hace menos de 2 años hemos ganado la Champions y hace otros 2 años lo habíamos ganado otra vez y otra Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros.
0: Però la seva prepotència no es va aturar aquí. També els va tocar rebre els periodistes i els mitjans. En aquest punt va traspassar la línia del masclisme més caspós. Primer, assenyalant una periodista de l'ABC.
1: Miren el post periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: I després comportant-se com si fos l'Espanya dels anys 70, quan va deixar que una periodista li fes una pregunta.
1: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
0: Impresentable. Però hi ha moments encara més per la vergonya. Com quan va anunciar que es donava de baixa de l'ABC per honorar el seu pare.
1: Mi padre leía siempre l'ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja.
0: I en el súmum del mal gust, fins i tot va haver-hi espai per un racisme de baixa intensitat gens dissimulat, com quan es va referir a un possible rival a les eleccions que acabava d'anunciar.
1: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿no?
0: Naturalment, Florentino també va treure a passejar el fantasma de Negreira i la suposada conxorxa del Barça i els àrbitres per perjudicar el Real Madrid. Per cert, el Club Blaugrana ja ha anunciat que els serveis jurídics estudien aquestes declaracions per si és oportú querellar-s'hi.
1: Que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira.
0: Un despropòsit rere un altre, una actuació només a l'abast del poder que ha perdut el nord i ja no toca de peus a terra. Lluny de defensar el seu club, ahir Florentino Pérez va fer mal al Real Madrid, perquè qui veu ofenses personals i conspiracions en l'escrutini públic de la seva gestió ja deixa de ser un líder. S'assembla més a un tirà,

0: Aquí al sud també ho farà vent de mestral i esperem també que hi hagi tempestes, però menys que no pas ahir. Avui quedaran concentrades a l'interior de les comarques de Girona, potser també en alguns llocs del Prepirineu i de la Catalunya central, i amb unes temperatures que quedaran més frenades, sobretot en aquests llocs on hi hagi tempestes. De cara a demà, el temps encara serà molt semblant al d'avui i divendres arribaran més núvols, una altra vegada més tempestes i una baixada important de la temperatura.
1: Ara són les 8:06 i aquest matí entrevistarem a Sopa de Cabra amb motiu dels 40 anys del grup i del documental que n'explica la trajectòria. També parlarem amb el director d'aquest documental sobre el grup Tornar Enrere, és el Jordi Call. Serà a partir de les 11 del matí, després que haguem repassat tots els angles d'aquesta compareixença de Florentino Pérez. Avui fins i tot la premsa de Madrid qualifica com a desconcert la compareixença d'ahir. És el que diu, per exemple, el diari Marca en portada, i és només una de les lectures que es fan avui, sobretot els atacs del president madridista contra els mitjans.
2: La roda de premsa que hoy ha dado es una roda de premsa patética, inconexa, perdido. He pensado que no se encontraba bien, que estaba cansado.
3: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste.
4: Y fíjese, presidente, si cuidamos al Madrid, que por ejemplo en su día tomamos la decisión de no emitir esos audios que le grabaron en varios restaurantes, donde usted faltaba al respeto del Real Madrid, de jugadores, de entrenadores, de capitanes, de todo el mundo.
1: Així ho destacaven els programes esportius de la sèrie La Cope, fins i tot els mitjans internacionals se'n fan ressò amb una dosi de sorpresa. La cadena britànica Sky parlava d'una roda de premsa estranya.
5: Let's get to Real Madrid now and a simply bizarre news conference held by the Madrid president Florentino Pérez. He didn't hold back this evening as he hit back at the media.
1: La cadena britànica també es feia ressò dels atacs als mitjans de comunicació del president del Real Madrid. De fet, per trobar una lectura positiva de la compareixença d'ahir cal anar fins al Chiringuito.
6: Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores. ¿Vale? Con errores seguramente, pero más fuerte que nunca decir aquí estoy yo, y aquellos que dudan de mi capacidad que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante que los socios lo vieran, porque era una comparecencia para los socios.
1: Així ho deia Josep Pedrerol analitzant el llarg del llistat de perles que va llançar ahir la tarda Florentino Pérez quan va anunciar la convocatòria d'eleccions. A banda de les que ja hem comentat, hi ha aquestes altres.
7: Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo, es que nunca se han enfrentado conmigo. Debe ser que me tienen miedo. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado?
8: Una pelea entre dos futbolistas del primer equipo. No sé a usted, como presidente, ¿qué le parece que dos jugadores...?
7: Pues me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa.
1: Realment no acabaríem si poséssim tots els estirabots del president del Madrid, perquè n'hi ha cabassos. Avui ho analitzarem en un àgora especial al matí de Catalunya Ràdio d'aquí a menys d'una hora amb Carme Barceló, amb Laia Tudel, amb Joel Díaz i Francesc Garriga. També parlarem amb alguns dels periodistes que van assenyalar Florentino Pérez, com per exemple Alfredo Relaño. Robert Prat, bon dia.
9: Bon dia.
1: També entrevistarem, entre altres, el periodista de l'ABC, el que Florentino va enfonsar i li va dir en directe que ha intentat humiliar-lo i que no li permetria. No recorda res semblant del que acabem d'escoltar.
9: No, entre altres coses, perquè les rodes de premsa de Florentino Pérez són en comptagotes. Feia més d'una dècada que el president del Madrid no convocava roda de premsa, per tant, quan ho ha fet, s'ha esplaiat repartint a tort i dret contra el Barça, contra els àrbitres, contra els periodistes i contra tothom, en definitiva, qui gosi acabar amb el seu regnat.
1: Entre les primeres reaccions a la roda de premsa hi ha també el Barça.
9: Sí, anuncien mesures legals perquè hi ha una acusació directa al Barça, aquesta.
7: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
9: Aquesta és l'acusació. Doncs bé, diu Florentino que el cas Negreira és un dels escàndols més importants de l'esport mundial. El club blaugrana reacciona al moment, comunicat anunciant que el Departament Jurídic estudia emprendre accions legals contra el president del Madrid, comunicat ras i curt, diu que s'analitzen les declaracions del president del Madrid, que s'estudien els passos a seguir, que en donaran detalls quan ho considerin oportú.
1: I també des de la Lliga n'ha parlat el seu president, Javier Tebas.
10: Viven del victimismo de la persecución y yo ahí me quedo, ¿no? Pero es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene, ¿no? Y lo que ha hecho por el Real Madrid, por la historia del Real Madrid, tenga que entrar a mentir y a decir estas cuestiones. A mí me... Todo el mundo sabe que soy madridista, ahora estoy invernado.

0: Da pena por el Real Madrid.
1: La Lliga de Futbol Professional i el Real Madrid no mantenen bones relacions, tot i el madridisme que confessava el mateix Javier Tebas. I el president del CENAFE, que són les escoles de formació d'entrenadors, Miguel Galán, avisa que Juan Florentino diu això...
2: Porque yo he venido aquí a luchar y a defender al Madrid. No he venido a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. Yo no he venido a eso.
1: Florentino no calibra les conseqüències, diu. El Codi Disciplinari habilita la Federació, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, a perseguir Florentino disciplinàriament. També alguna opinió favorable, poques, la de l'exporter Iker Casillas. T'ha agradat la roda de premsa de Florentino? A mi sí. Ha piulat a través d'una enquesta a les xarxes socials.
3: Avui també entrevistarem i ens acompanyarà Salvador Sostres, que avui escriu a l'ABC. Ell és col·laborador habitual de l'ABC i escriu que Florentino és amic seu. Diu, Florentino és amic meu, i en escoltar la roda de premsa, la primera reacció va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'esperança absurda que en obrir-los el monstre se n'hagués anat. De fet, un dels fets més estranys té a veure amb l'ABC. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia.
3: Perquè mentre Florentino Pérez carregava contra l'ABC, plegava el president de Vocento.
4: Que és el grup al qual pertany ABC, i també relevo que Florentino Pérez va dir que cobrava de la Lliga. Mentre això passava, mentre feia aquesta roda de premsa el president del Madrid, Vocento emetia un comunicat on anunciava la dimissió del seu president, Ignacio Ibarra Aznar, i on proposava com a substitut Eirés García de Benuesa. No es diu cap motiu en aquest comunicat, també és veritat que és habitual que no es digui els motius, més enllà de dir que plega i que continuarà pertanyent al Consell de administració com a conseller.
3: En tot cas, val la pena recordar que la idea original de la roda de premsa era convocar eleccions. Des del 2009, Florentino Pérez no ha tingut mai rival quan s'han convocat els comicis, i el motiu és que els requisits dificulten molt les candidatures alternatives. Ot Serra.
5: Per postular-se cal ser espanyol i tenir 20 anys d'antiguitat com a soci del Real Madrid. Un cop es publiqui la convocatòria oficial d'eleccions, hi ha 10 dies per presentar la candidatura. L'impediment principal és que en aquest marge de temps també cal presentar un aval del 15% del pressupost del club. Per aquest any serien 187 milions d'euros. El Barça també exigeix un aval del 15% del pressupost en patrimoni personal, però amb una diferència important. El Madrid s'ha de presentar abans de votar. En canvi, el club blaugrana es pot dipositar fins a 3 setmanes després de les eleccions. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I del que no va dir res Florentino Pérez és dels números del club, després que els ingressos del nou Bernabéu no siguin els que s'havien previst.
4: Dos exemples només. La justícia va donar raó als veïns del Bernabéu i va avalar que s'anuli la concessió de 2 aparcaments que es volia fer al costat de l'estadi. I el Madrid havia arribat a aquell acord amb el fons nord-americà Sixth Street, que li havia pagat 360 milions d'euros a canvi de participar en l'explotació del Bernabéu. Això vol dir els concerts, uns concerts que no es poden fer perquè estan parats precisament pel soroll que van denunciar els veïns.
3: I sobretot plegat, comentari del col·laborador del matí de Catalunya Ràdio, Ramon Besa.
6: Ara ja tothom sap com és de veritat Florentino. El president del Madrid, el mateix que fins ara parlava com un missaire, es va despullar públicament i va començar a desbarrar com sol fer privadament quan es refereix als periodistes que no li donen la raó. Va ser una intervenció barroera, machista, populista, parlant del Madrid de la mateixa manera que Trump parla dels Estats Units, amb l'excusa de convocar unes eleccions que encara no se sap ni quan seran. A Florentino no li sap greu que els seus populistes s'estopin, sinó que el que l'emprenya és que se sàpiga. Senyal que aquesta setmana s'ha donat que ja no controla el relat i vol saber qui són els taups. Per això ha començat una cacera esgerrada dient que amb ell no el faran fora ni a tiros. Tot plegat podria molt ben ser que Florentino hagués deixat de fer por per fer llàstima.

0: En parlarem a partir de 3:15, tot plegat amb Laia Tudela, amb Joel Díaz, amb Francesc Garriga i també amb Carme Barceló. Serà un especial Àgora Esportiva avui al matí de Catalunya Ràdio. I a banda d'això, avui és el segon dia de vaga al sector educatiu. És la primera protesta convocada per territoris. Avui és el Penedès i el Baix Llobregat qui es manifesta. Anem en directe cap a l'Institut Vilafranca 2 de Vilafranca del Penedès. Montse Gené, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, aquí no hi ha gens d'activitat al voltant del centre aquest Vilafranca 2, que a aquesta hora cada dia bullia fa uns minuts amb l'entrada d'uns 250 alumnes. Realment sembla un diumenge. Una dada és indicadora. Dels 15 autobusos que arriben cada dia abans de les 8, avui només n'ha arribat un de sol amb només dos alumnes dels 15 que porta habitualment. És una vaga que afecta totes les escoles i instituts de la vegueria del Penedès. Segons ens han dit des d'USTEC, a 8:45 hi ha prevista aquí una concentració aquí fora per esmorzar i anirà decidint les accions que faran durant el matí per acabar desembocant en una manifestació a la plaça de la Vila de Vilafranca a 1:45 del migdia. Ja és l'hora d'haver començat les classes i només he vist entrar 7 alumnes als barracons que són aquest institut de relativament nova creació.
0: Doncs al Penedès anem cap a, del Penedès anem cap a una altra comarca on avui hi ha vaga de docents, al Baix Llobregat. David Àngela, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs ara ja fa més d'una hora, pocs minuts més d'una hora, que amb crits, entre d'altres, d'on és, no ho veiem, on és el 6%, més d'un centenar de docents estan tallant la B23 a l'alçada de Sant Just Desvern. Mireia Valentí Turriaga, presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat, considera que no són corporativistes i que el conflicte arribarà a altres sectors de la societat.
3: Estem convençudes que això passarà. De fet, el col·lectiu de metges també està en una lluita, que ja va començar també fa molts mesos, i mica en mica s'hi aniran sumant, estic convençuda. És insostenible. La classe treballadora ara mateix està ofegada.
0: I aquesta nova jornada de protestes és l'endemà també de la vaga que es va fer a tot Catalunya i un dia abans que demà el govern es torni a reunir amb els sindicats. Aquest mateix matí el president Salvador Illa insisteix a defensar l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i del qual se n'han desmarcat els sindicats majoritaris a l'ensenyament, que són els que convoquen la vaga d'avui. Ho ha dit Salvador Illa des de Califòrnia a l'inici d'aquest viatge oficial pels Estats Units. Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, just acabat d'aterrar i Salvador Illa no ha donat cap senyal que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta que convenci a l'USTEC. Illa vol evitar que es trenquin ponts, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
5: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa.
4: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial. Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de la vaga, l'agenda del dia també ens porta una altra cita molt destacada sobre el sector educatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda al Parlament per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents.
6: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública després que hagi aparegut la primera denúncia per aquest cas, la presentada l'Associació d'Advocats d'Osona, perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. César Lago Nigro és el president de l'associació.
7: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
6: El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, també prepara una denúncia. Ahir al matí de Catalunya Ràdio parlàvem amb la seva portaveu, Yolanda Segura.
8: És una operació policial desproporcionada, absolutament. Això sí que és desproporcionat. I evidentment, nosaltres ho denunciem, ho portem als tribunals i demanem depurades responsabilitats. Però és que, a més...
0: Davant la dimissió de la consellera d'Interior.
8: Evidentment. I del cap dels Mossos d'Esquadra, perquè no s'hauria d'haver produït... Això és traspassar una línia vermella.
6: I per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, situava la pilota a la teulada dels seus companys de govern del Departament d'Interior.
9: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi Departament d'Interior, no? Que es valori l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu. I, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, hem d'esperar aquestes explicacions del propi de la Direcció General de Policia.
6: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre això, comentari que afegim ara de la periodista Rebeca Carranco.
10: Després de dies de pilot endavant, avui podrem escoltar la consellera Parlon i també Trapero. Els dos hauran de fer front a una acumulació de crisis a l'interior. La seguretat, el pla dels Mossos a les escoles i els policies infiltrats. Les teories de la conspiració diuen que tot això és una conxorxa per fer trontollar la conselleria més inflamable del govern. Però avui tenen l'oportunitat d'admetre que no, que ha fallat l'oportunitat, la transparència i l'agilitat comunicativa. Tampoc valen dir que aquestes coses d'infiltrar-se sempre has de fer la policia, ni acontentar-se en fer caure el comandament operatiu de torn. Calen raons, arguments i, arribat al cas, rectificacions.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
11: Pals i la cuina de l'arròs.
12: Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
13: Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
12: Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
13: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
14: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
15: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
16: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
17: Hola, com va?
18: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament ho estava mirant a internet.
17: Mira, val més que ho preguntis a la teva infermera.
19: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, val més que preguntis a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:21. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Vian, amb Marc Jurado, amb Francesc Soler, Lara García i Mònica Galindo. Bon dia.
21: Bon dia. Bon dia.
0: I una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Són les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. Sara Riera.
22: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18%, que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares, ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
23: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
24: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
23: Sí, és bastant frustrant.
22: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que qui ha decidit entrar al negoci immobiliari de Barcelona és Leo Messi.
25: L'Argentí ha comprat les antigues galeries Via Wagner de Barcelona, tocada al Turó Parc. La intenció és convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació té un valor d'11,5 milions d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador Sosimi, Edificio Rostower, que ja posseix altres edificis, hotels i restaurants.
0: Sosimi?
25: Sí, no.
0: Sí, no. Quin nom més curiós. I encara parlant de diners, tenim un altre expedient de regulació. El presenta l'empresa Quality Expresso, que es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè.
25: L'ERO pot afectar tots els treballadors de producció de la planta que té la zona franca de Barcelona. En total, la plantilla la formen 117 treballadors i no se sap encara quants es veurien afectats pels acomiadaments, però els sindicats temen que sigui una vuitantena. La direcció i els sindicats es reuniran dilluns.
0: I aquest nou expedient de regulació s'afegeix al que tots els que s'han presentat a les últimes setmanes. La llista és realment llarga.
26: Glovo va anunciar-ne un de 750 treballadors, un dels més nombrosos que s'han anunciat fins ara. També Nissan va comunicar que faria fora més de 200 empleats, molts dels quals a les instal·lacions que conserva Barcelona. Nestlé, Majorel, Mediapro, Ficosa són altres de les empreses que han anunciat expedients de regulació. En total afecten més de 2.000 persones. El primer trimestre d'aquest any, els treballadors que han perdut la feina en ERO's han augmentat un 53% respecte a l'any anterior.
0: Passa que Sosimi és un tipus d'empresa. Són les sigles de societats anònimes cotitzades d'inversió al mercat immobiliari. I una de les previsions més destacades del dia és l'inici de la cimera entre els Estats Units i la Xina.
27: Donald Trump ja viatja per reunir-se amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president dels Estats Units avança que li demanarà que obri el país. Una portaveu del govern de Pequín ha deixat clar que la voluntat d'oposar-se a la independència de Taiwan és tan ferma com una roca.
0: I Taiwan serà un dels punts a l'agenda de la trobada. També hi seran els acords comercials i la rivalitat entre els Estats Units i la Xina per liderar aquesta cursa de la intel·ligència artificial.
27: A última hora s'ha afegit al viatge com a convidat el director executiu d'NVIDIA, empresa la més gran del món de fet de fabricació de xips per a la intel·ligència artificial. El viatge ja estava previst que hi anessin Elon Musk o Tim Cook d'Apple.
0: Doncs on s'ha parlat d'intel·ligència artificial és a Cannes, ahir durant la inauguració del festival.
28: El jurat també va defensar que cinema i política poden conviure i que no s'han de separar. En la inauguració es va poder veure una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica que la va rebre Peter Jackson.
0: Enviat especial, Marc Garriga.
1: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
2: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
1: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten pocs dies per a Eurovisió, un any més el festival va censurar els crits de Stop Genocide durant l'actuació d'Israel en la primera semifinal.
28: Uns crits, aquests que es van poder sentir durant la retransmissió en directe, però que han eliminat del vídeo de l'actuació que han compartit després a YouTube. Tot i això, el representant d'Israel Eurovisió, Noam Betan, ha aconseguit classificar-se per la final al costat de Grècia i Finlàndia.
0: Si es van sentir com els hem sentit ara, no sé si la gent ho va acabar d'entendre. Són les 8:25. I és notícia de les últimes hores. Un tiroteig al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
3: Segons els Mossos, no hi va haver ferits i es busquen el responsable. Segons el periòdico, poc després va aparèixer un vehicle tirotejat en un altre punt de Sant Adrià, un quilòmetre i mig del primer incident. El diari apunta que l'origen dels fets seria una disputa entre dues famílies, però els Mossos no ho confirmen.
0: I també de les últimes hores, una explosió de butà al Poble Nou va deixar 11 ferits.
3: Dos dels quals continuen ingressats a la Vall d'Hebron. Es tracta d'una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu i no va caldre traslladar-los a l'hospital. Segons els bombers, l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
0: I el turista espanyol contagiat per antivirus no pitjora.
28: Però sí que té febrícula i dificultats respiratòries. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat flexibilitza el protocol per als afectats per l'antivirus i si passats 7 dies les persones en quarantena a l'hospital continuen donant negatiu a la prova PCR, podran rebre visites.
0: La gestió del creuer ha estat una de les polèmiques polítiques de la setmana. L'altra és el viatge d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic. El govern espanyol nega que la deixés desprotegida, com ha anunciat la presidenta madrilenya. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Sí, ja de tornada a Espanya, Ayuso ha acusat la Moncloa de posar-la en perill, d'abandonar-la i d'actuar, diu, de la mà de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que diu i l'acusa de boicotejar-la, d'obligar-la a suspendre la part final del viatge per qüestions de seguretat. Però la Moncloa, sobre el pas, li van oferir protecció via ambaixada, però Ayuso ho va rebutjar. Ella puja el to, però Pedro Sánchez evita el cos a cos.
5: I si no és perquè nos han protegido i nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
7: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
4: Tot i cancel·lar el final del viatge per seguretat, segons Ayuso, s'ha quedat el cap de setmana a Mèxic sense agenda pública. Ahir va fer 3 entrevistes i no va saber aclarir on ha estat aquests 2 dies.
8: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: 8:28. Avui els advocats dels Pujol exposen els seus informes finals davant del tribunal. Serà després que el fiscal acusés la família de l'expresident de presentar-se com a víctimes d'una persecució política. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
9: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
21: El anàlisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
9: Si s'estafa Hisenda, dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara dels tribunals, la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els 3 Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a marxar de Barcelona ara fa gairebé 2 anys.
29: El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els 3 agents aquell dia no estaven treballant, estaven de vacances o de baixa. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident.
0: I també tenim novetats del cas Elena Jubany.
29: Les acusacions demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. La fiscalia i la família coincideixen a deixar fora de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez.
0: Anem al punt de 8:45 del matí, dues previsions també del dia. Grècia viu avui una vaga de 24 hores. I el Regne Unit comença el nou període de sessions parlamentàries amb el rei llegint el programa de govern. Això mentre el primer ministre insisteix que no plega, malgrat les veus del seu propi partit, que així li demanen. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
6: Starmer ha resistit un dia més i ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo. David Lammy és el viceprimer ministre.
10: Nobody has come forward.
11: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
6: Més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer. En canvi, una norantena demanen que dimiteixi i hi ha hagut també un degoteig de dimissions ministerials. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute britànic i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes.
28: Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey. Fins ara el catàleg de cançons era de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, i a partir d'ara temes com All I Want for Christmas Is You o aquesta que sentim, Living on a Prayer, passaran a mans de la companyia japonesa.
0: I encara parlant de música.
12: D'un temps que ja és un poc nostre.
0: L'Acadèmia de la Música concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català Joan Manuel Serrat.
28: L'Acadèmia considera que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà el premi el 26 de maig a Madrid.
0: I a banda dels esports, de la roda de premsa, avui de Florentino, pel que fa als esports, ja hem comentat que avui és una jornada també vital per l'Espanyol, que ha acumulat 18 partits sense guanyar.
13: Rep l'Atlètic Club a Cornellà a partir de les 7, no hi ha cap marge d'error, els blanquillous tenen els mateixos punts que el Girona, que està en posició de descens. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
14: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
13: I és que el Llevant ha sortit al descens amb la victòria al camp del Celta per 2-3.
0: També juga avui el Barça, 9:45, al camp de l'Alavés, amb l'objectiu d'arribar als 100 punts.
13: Objectiu que passa per guanyar els 3 partits que queden. Hansi Flick dona per feta la seva continuïtat al club fins al 2028, amb una temporada opcional fins al 29.
15: I think a lot of coaches are...
16: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem.
13: L'Espanyol Athletic Club, el Tot Gira a les 7, tot seguit l'Alavés Barça a la TDT, les dues transmissions a l'antena de Catalunya Ràdio, també jugats a primera, Betis 2 el juny, Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2 i el Manresa, que confirma la permanència a la Lliga de Bàsquet amb la victòria a la pista del Girona.
17: La teva mare sempre té raó.
18: Em compro un cotxe nou?
30: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
17: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
31: Sou molt bona gent!
32: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
33: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
34: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
35: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
36: Som!
1: campió! Nit històrica per Fanzone!
2: No us perdeu el Fanzone d'aquesta setmana.
3: Exclusiva.
2: Madrid crema.
4: Estan fatal, eh?
2: Perquè això no s'atura i passaran coses.
5: Vostè fitxaria José Mourinho?
2: Moltes coses.
7: I l'Espanyol no parleu o què?
33: Fanzone amb Gerard Romero. Dijous a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio. Ara són les 8:35 i el matí arrenca pendent de... Els talls de carreteres de mestres i professors en una protesta que avui es concentra al Baix Llobregat i al Penedès. Equip Diari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, doncs el que us podem explicar és que ja s'ha aixecat aquest tall per aquesta manifestació dels docents que afectava la B23 de Sant Joan d'Espí en els dos sentits de la marxa. Precaució, però encara en aquest punt, perquè segueix el trànsit dens a la B23 des del Papiol a Sant Feliu del Llobregat en sentit Barcelona i també a la 2 des de Pallejà cap a Barcelona.
0: Hi ha punts taronja?
8: Sí, n'hi ha, perquè a conseqüència d'aquest tall doncs les carreteres de l'entorn van encara molt carregades. Destaquem, per exemple, la Ronda de Dalt des de Trinitat cap a Pedralbes, sentit Llobregat, i des de l'Hospitalet cap a Pedralbes, sentit Besòs. Precaució en aquest punt.
0: Gràcies, Clàudia. De seguida ho actualitzem, ho seguim actualitzant al llarg d'aquest matí. I pel que fa a la mobilitat, com va ara mateix, Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia, doncs avui al matí hi ha molts problemes a la línia R4 de Rodalies. Hi ha demores de 30 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. A més, els trens que teòricament tenen destinació a Martorell avui inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. Aquest no és l'únic problema avui de l'R4, perquè fins fa ben poca estona hi havia limitacions de velocitat entre Manresa i Montcada Bioccació a causa de les pluges. I d'altra banda, hi ha diverses línies d'autobusos afectades per aquest tall de la B23 ja reoberta.
0: Anem precisament a la B23, al punt que estava tallat fins ara. Anem a Sant Joan d'Espí. David Àngela, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs pocs minuts després de les 8, els mestres han aixecat aquest tall que han mantingut durant més d'una hora aquí a la B23 a Sant Just Desvern. Com ahir, avui també hi ha hagut algun moment de tensió entre conductors i manifestants. Antoni Martínez és un dels conductors molestos amb les protestes.
21: Estem aquí com a ciutadans, que no tenim res a veure, i el seu dret s'està imposant contra el nostre dret de ciutadà. Així de clar. I no ens deixen ni passar a peu. Això és injust.
20: Ara els mestres es dirigeixen a la seu dels serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat i a les 12 del migdia els docents de la comarca faran una assemblea a la plaça 8 de març. Aquesta és l'agenda d'avui, la primera mobilització comarcal que es repetirà el 29 d'aquest mateix mes.
0: I des de Vilafranca del Penedès a l'Institut Vilafranca 2 hi ha la Montse Gené. Montse, bon dia.
22: Hola, bon dia. Mira, estan arribant els primers docents a la concentració de 8:45 de tots els mestres i professors de la vegueria de les quatre comarques. Ho fan davant d'aquest institut Vilafranca 2, que avui està pràcticament buit amb menys d'una desena d'alumnes. A 12:45 està prevista una manifestació a la plaça de la Vila de Vilafranca. Ells ens diuen que esperen que sigui una gran mobilització sectorial, tot i ser el segon dia seguit de vaga.
0: I una altra protesta és la que fan avui els treballadors de Burger King a Salou. Denuncien condicions laborals inacceptables. Anem cap a tard. Tarragona. Jordi Barranca, bon dia.
23: Bon dia. Si seran aturades a cada un dels dos establiments que hi ha a Salou a les 11 i a les 12, respectivament, Comissions Obreres, que és el sindicat convocant, denuncia, entre d'altres, jornades laborals de 9 hores, quan els treballadors només se'ls en paguen 8, que no els paguen la nocturnitat ni el plus de cap de setmana, i, a banda, també denuncien pràctiques per part d'aquestes empreses franquiciades per limitar l'activitat sindical.
0: I a Madrid, avui, el Congrés pot prendre una decisió inèdita: expulsar de manera temporal de la cambra l'agitador Ultravito Quiles per les faltes de respecte continuades. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
24: Bon dia. Sí, es reuneix la mesa del Congrés i sobre la taula ja té l'expedient per expulsar fins a 3 mesos l'agitador, un expedient que s'està mirant amb lupa per ser el primer en aplicació del nou reglament, una norma que s'ha fet expressament en gran part per posar fre al comportament d'aquests pseudoperiodistes. En el cas de Vito Quiles, se'l podria expulsar per faltes reiterades, com gravar en espais on no està permès. Quiles ja ha anunciat que portarà el cas al Suprem si se li treu l'acreditació.
0: De seguida, Àgora Esportiva Especial amb Laia Tudela, amb Joel Díaz, amb Francesc Garriga i Carme Barceló per comentar la roda de premsa de Florentino Pérez, però què més tindrem avui també al matí de Catalunya Ràdio. Reconnectem ara amb la redacció. Sílvia Solanes, bon dia.
25: Bon dia, doncs parlarem dels 150 anys de DAM. Ho farem amb el director de la Fundació DAM, Ramon Ajenjo. Com cada dimecres, sèrie i teles, avui amb connexió al Festival de Canes. I a les 11, Sopa de Cabra, que celebra els 40 anys de trajectòria. Parlarem amb el director del documental del grup, Jordi Call, i amb Gerard Quintana i Josep Tió.
26: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I quin temps ens espera després del temporal d'ahir en algunes zones importants de Catalunya? Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, avui encara tempestes, però menys que no pas ahir, i un temps molt irregular. Al sud de Catalunya, avui, sol tot el dia, amb ambient ventós i temperatura encara suau, de 24 a 25 graus. Al centre, hem començat el dia amb bancs de boira, núvols baixos, també n'hi ha la Costa Brava, el Maresme, es van aixecant. I en principi, a la tarda, esperem tempestes, però més concentrades al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'interior, i també entre la Catalunya central i el Prepirineu podríem tenir alguna tempesta, i aquí les temperatures quedaran més frenades. Llavors, demà dijous, un temps calcat al d'avui, i divendres, una altra tongada d'inestabilitat i més fred.
4: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
5: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir, pal clavat a terra en plena fredurada, era geló. Avui dimecres, un Enigmàrius mèdic. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, de 8 lletres. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, 8 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: El balcó gastronòmic és un lloc...
14: Que bo.
13: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
14: Parella, què us podem partir?
13: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
15: Renault.
16: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
27: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
28: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
29: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
28: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
36: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
28: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
37: Bona tarda.
38: Catalunya migdia.
28: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
38: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
28: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
38: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
28: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
39: Avui a l'àgora especial esportiva del matí de Catalunya Ràdio ens acompanya la Laia Tudel, el Joel Díaz, el Francesc Garriga i d'aquí uns minuts la Carme Barceló.
0: I de què parlar fins ara abans d'entrar a l'àgora?
39: Doncs ja... De què rius?
0: Home, que estàvem parlant del 3CAT en viu.
39: És que mira que hi ha, mira que hi ha teca de Florentino i aquí,
0: parlant de la casa. De la gran festa. Quan és això, Joel?
40: 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica. 3CAT en viu.
0: I
40: 5 escenaris.
0: Què fa la ràdio, Garriga? Què fem a la ràdio?
40: Home, com a ràdio no tinc el programa, però jo sé que jo hi aniré una estoneta.
0: A què fer? Què fer?
40: Bueno, és que no sé si ho puc explicar.
0: Sí, home, sí, clar, ho pots explicar.
40: Unes entrevistes encreuades.
0: Ah, entrevistes encreuades. Ah, això sí. Està molt bé.
40: Jo espero que sí.
0: Si aneu entrevistant-vos l'un a l'altre.
40: Exacte. Però no és amb gent de la ràdio només, eh?
0: Ah?
40: és amb gent de 3CAT. 3CAT és molt...
0: Ma gent de Catalunya Música, també, gent d'ICAT.
40: És que és, no faig jo, no faig jo la programació. Jo sé, m'han trucat a mi...
1: I qui t'entrevista no pots dir?
40: Jo crec que no es pot revelar encara.
0: Ah, però ho saps ja.
40: És possible.
1: No, home, clar, però, no,
0: la gent vindrà a veure com t'entrevisten. A les 4 de la tarda.
40: Sí.
1: I molt com bé. Entrevistes
40: com
1: tu, no?
40: A les 4 de la tarda.
0: Bueno, perquè fas un programa a les 4 de la tarda.
40: Ah, mira, no hi havia pensat, clar.
0: Deu ser per...
40: doncs deu ser per això. Mira, s'havien convocat a les 4.
0: I llavors vas allà, et fan una entrevista i la gent ve a veure. Però us donen coses, donen... perquè a la festa del súper donaven, jo recordo que donaven pizza de Tarradellas, donaven un pot de Nesquik...
2: No, la pizza de Tarradellas no crec que en donin, eh?
1: I pot de Nesquik tampoc.
0: No. Ara fan mozzarella, la pizza de Tarradellas. Igual et foten un pot de mozzarella.
2: Sí.
0: Bueno, està bé, doncs ja ens ho explicareu. Parlarem de parlar molt de Florentino Pérez. De
40: ara,
0: sí.
40: Ara, això sí.
0: Ens acompanyarà Salvador Sostres, amic personal de Florentino Pérez, també articulista de l'ABC, per tant té el cor dividit. Ha fet un article avui, que ara comentarem, on parla de que ahir quan estava veient la roda de premsa era com aquell nen que tanca els ulls i vol que el monstre passi, i quan els obres veus que el monstre segueix allà, diguéssim. Uh-huh. Ara ho explicarem i ens ho explicarà ell en primera persona, i també Alfredo Relaño, d'aquí a pocs minuts també amb nosaltres. Declaracions desconcertants, una roda de premsa desconcertant de Florentino Pérez. No sé si us l'esperau. De fet, Garriga, tu que vas estar a Madrid cobrint... No. El Madrid, Florentino Pérez, el vas veure parlar mai en roda de premsa?
40: Sí, jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a una roda de premsa de Florentino, que era just abans d'una final de Copa, i li vaig poder preguntar per si cediria l'estadi del Bernabéu a la final de Copa, que el Madrid no la va cedir, i va esquivar la pregunta amb certa habilitat. A mi em va sorprendre, perquè jo el Florentino que recordava, ja no només de quan vaig ser allà fins al 2015, sinó més recentment, és un home que evitava el cos a cos, que evitava l'exposició pública, que ja tenia qui es barallés amb els mitjans. No ho havia de fer ell. Ell tenia la gent que disparava contra els periodistes. I ahir va voler ser ell el que disparés contra els periodistes, però sobretot em va desconcertar... És que ho comentàvem a fora. Jo ahir vaig veure a Trump i a Biden a la vegada.
0: Ah.
40: I ara... I això,
0: Biden?
40: Sí, jo vaig veure...
0: Per l'estat de salut, vols dir?
40: Bé, per...
1: mental,
40: jo no parlaré de l'estat de salut.
2: Per l'agilitat mental.
40: Correcte, és a dir, jo vaig veure un senyor que començava a balbucejar...
0: Bé, va començar així. Pere.
8: Muchas gracias a todos por su asistencia. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
40: No, me cuentan por ahí que voy a dimitir.
0: No, directe. No. Va convocar eleccions, va anunciar que es presentarà la reelecció.
40: Sí, però fixa't, convoca eleccions i li pregunten quan seran les eleccions. I diu, pues no sé, en 15 dies. Com que no sé en 15 dies?
0: És aquest estil més despòtic de Florentino.
8: ¿Pero usted cree que es normal que si hace menos de 2 años hemos ganado la Champions, y hace otros 2 años lo habíamos ganado otra vez y otra Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros.
40: Però fixa't com no se l'entén, com no acaba les frases. Això és Joe Biden.
0: Ja. I després també el masclisme, que ara comentarem també, no? Primer assenyalen aquesta periodista de l'ABC.
8: Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: I després comportant-se...
40: Això és Trump.
0: Sí, això és Trump. Comportant-se com si fos això a l'Espanya dels anys 70, que va deixar, com quan una periodista li fes una pregunta, va dir això.
8: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
0: I després va anunciar que es donava de baixa de l'ABC.
8: Mi madre leía siempre l'ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja.
1: És que, clar, a veure, el fet de que...
0: Hi ha més, vull dir que si em voleu,
1: no,
0: tinc més.
1: Sí,
0: que també va haver-hi racisme,
1: va ser una hora i mitja de roda de premsa?
0: Però una horeta, no? Una hora i deu.
40: Una hora llarga,
1: sí. Al final, perquè no em volia marxar, vull dir, al cap de premsa...
40: Es portes va tallar la senyal quan va acabar la roda de premsa i va haver de tornar perquè Florentino es va tornar a seure.
1: Sí, i el seu cap de premsa va intentar tallar 2 vegades la roda de premsa i ell va voler seguir. Fins ara, com que s'exposava o feia tan poques rodes de premsa, segurament mantenia aquest misteri, aquesta aura d'ésser del tot poderós, que tothom li pressuposa un poder molt gran que l'ha tingut i que encara el té.
40: No, evidentment. No el té.
1: No, per això vull dir que el té. Però amb la roda de premsa d'ahir i aquesta exposició queda molt, molt evident que tot allò d'aquest ésser, allò que deies fins i tot el padrino, la màfia, tot allò, ara no ho té. Era un senyor gran fent una roda de premsa amb moltes limitacions. No és... El president del Real Madrid ahir no va mostrar poder, va mostrar molta debilitat per a la roda de premsa.
2: Jo qui discrepo, Tudel?
1: Doncs sí, digue'm, on el vas veure poderós.
2: Un home que es pot permetre sortir d'aquella manera, amb una mà cada ou, en una roda de premsa que està esperant tot Espanya i et diria que tot el món futbol, després de 11 o 11 anys de no sortir...
1: 2015, no?
2: Es pot permetre sortir d'aquella manera, sense preparar-se absolutament res, no, vacil·lant
40: taula,
2: a tothom...
40: Amb la taula plena de papers.
2: Això és, en realitat, una exhibició de poder, de dir, jo podria sortir aquí despullat,
1: no,
2: amb,
1: ridícul,
2: amb el membre
1: és,
2: fora,
1: no, és ridícul,
2: i ningú em diria res.
0: Més
2: I
0: coses,
2: això, en el fons,
0: que...
2: és tenir molt poder. No.
0: Més coses que va dir, per posar més exemples.
3: Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Debe ser que me tienen miedo.
0: Clar.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado?
4: Una pelea entre dos futbolistas sí. del primer equipo. No sé a usted, como presidente, ¿qué le parece que dos jugadores...
3: Pues me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa.
1: És que és molt fort.
40: Sí, sí. Mira, no, això que deia el Joel, és veritat que Florentino Pérez fa això perquè ho pot fer.
2: Això
40: i això demostra el poder. Però, per què surt ahir Florentino i llegeix 4 vegades l'article de l'ABC? Perquè li fa molt mal que un diari, que ell entén que és promadridista o que és de la seva corda, el critiqui. I perquè està fart de veure que els mitjans de comunicació... que sempre l'han venerat, que mai s'han atrevit amb ell, ara de cop s'atreveixin. I per mi no calcula bé, perquè si surts justament perquè t'ha tocat els nassos que els mitjans et comencin a criticar, avui ja no estem parlant de la baralla de Tchouaméni i Valverde, estem parlant del ridícul que va fer Florentino Pérez.
2: Sí, sí, sí.
40: Per tant, el focus ara el té ell personalment, que és el que no pot suportar. Ell el focus el vol per ser superior, el mejor presidente de la història,
1: que ho va
40: repetir
1: moltes vegades.
40: És que hemos ganado 7 Champions, és que conmigo...
0: És el manual del victimisme, vull dir que això, i això funciona, eh?
40: Sí,
0: vull dir
40: però,
0: que això...
40: però ell mai s'ha presentat com a víctima, ell era un guanyador.
1: Perquè ell era intocable.
0: Però ara ja està, és el poder que se'n menja, ja està. Deixem-ho fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, que tenim complicacions. Clàudia Serra, com està la situació?
5: Doncs a poc es va normalitzant el trànsit, sobretot a l'entorn d'aquesta B23, que ha estat afectada per aquest tall per manifestació dels docents, però atenció en aquest punt perquè segueix la circulació densa en alguns trams del Papiol a Sant Feliu del Llobregat en sentit Barcelona i també a l'A2 des de Pallejà cap a Barcelona. A conseqüència d'aquest tall ja aixecat, va molt carregada la Ronda de Dalt de Trinitat fins a Esplugues, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet també fins a Esplugues, sentit Besòs, i la C30 a Gavà i Cornellà cap a la capital.
0: I després també hi ha les acusacions directes amb noms i cognoms que va fer el president del Real Madrid cap a periodistes, per exemple.
3: En algunos sectores del periodismo. Los seguro las boys, los relaños, esos todos esos que se queden como José María García, que han inventado el fútbol. Nosotros le llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen. ¿Eh? Pues eso es por qué quieren hacer daño. A mí no me lo van a hacer.
0: Alfredo Relaño, bon dia.
15: Días.
0: Fem una pausa i ara ho comentem.
17: Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
18: És una bogeria.
19: 8 homes van ser un.
17: Remeu pel vostre país. Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
19: L'equip de rem que va desafiar Hitler. Remant com un sol home. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: 012, la millor resposta.
21: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
22: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
21: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
22: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
21: D'acord. Ara mateix li dic. que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
7: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
11: Sí, eh?
10: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
11: De coses d'aquestes de sota terra.
10: Sí. Han rigut amb porros, a veure si no, que tenim...
11: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
12: He estat jo, perdó.
10: Ha sigut l'única, no?
11: És la que fa menys que se'n fuma.
10: No.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: En algunos sectores del periodismo. Los seguro las boys, los relaños, esos todos esos que se creen como José María García, que han inventado el fútbol. Nosotros le llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen. ¿Eh? Pues esos, ¿por qué quieren hacer daño? Pues para mí no me lo van a hacer.
0: Saludem el periodista Alfredo Relaño abans d'anar a publicitat. Alfredo, bon dia de nou.
15: Hola, buenos días.
0: I gràcies per acompanyar-nos.
15: Gràcies a vosotros.
0: És vostè un enemic del Real Madrid?
15: No, hombre, yo soy aficionado al Real Madrid desde Stéphane Puskás-Sargento. Y bueno, he disfrutado mucho con el Real Madrid todos estos años, ¿no? Digamos que ha sido uno de los compañeros de mi vida.
0: ¿Li ha sorprès la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez?
15: No mucho, pues yo ya sabía que estaba... No sé, me sabe mal hablar de las personas, pero yo ya sabía que el tiempo lo estaba alcanzando. Me sabe mal a mí también, pues yo también la tengo. Estoy próximo a su edad. Me faltan 4 para tener los años que él tiene. Pero bueno, a cada uno le vienen los bajones cuando le vienen. Y yo a Florentino ya sabía que no estaba... Que está en una curva descendente en muchos sentidos, ¿no? Ayer se notó por lo errática de su exposición, no tenía la claridad mental de otras veces, incluso esa gestualidad, moviendo el micrófono aquí para allá, buscando en papeles lo que no tenía, venga a ponerse y quitarse el anillo, repitiendo obsesiones una y otra vez, ¿no? Repitiendo los mismos temas. Bueno, fue una cosa que, en cierto modo, digamos que me apenó. Me la podía esperar, llevaba bastante tiempo él sin salir, y ahora me expliqué más que seguramente la gente que tenía alrededor evitaba exponerle, ¿no? Se expuso ahí porque quiso y bueno, quedó como quedó, ¿no? Y explica un poco que esté así, también explica un poco que esté el medio así, ¿no? Pues ya no es lo mismo, la persona que está al frente pues ya no es la misma que estaba hace 10 años, ¿no?
0: És veritat que Florentino no estàvem acostumats a veure'l entrar en aquest fang, no? Sempre mostrava una certa prudència, no? Era un poder que no es mostrava. Aquesta és la diferència, aquesta segurament és la debilitat que ha mostrat Florentino amb aquesta roda de premsa.
15: Sí, él así en corrillos y en privado y más o menos jocosamente en el palco es muy lenguaraz, es muy dado a hablar mal de las personas, de las organizaciones y tal. Pero en público trataba de mantener y lo conseguía, ¿no? Un aspecto así de hombre frío y muy formal, muy cortés, muy educado. Y ayer pues se desparramó. Pero aparte de eso, digamos, de las impertinencias que volcara, era esa manera repetitiva de volver uno a uno y otro tema, de hacer un discurso tan desordenado, de la misma forma de referirse a las mujeres, ya era una cosa de persona que no está en dominio de todos sus resortes, digamos, ¿no?
0: ¿Dirías por eso que el Madrid seguirá en Florentino fins que ell vulgui?
15: Bueno, supongo que sí, que seguirá hasta que sea, hasta que quiera. No se me ocurre otra cosa. Anunció que iba a haber elecciones, no las hay desde el 2009 o algo así.
40: 2004.
15: Parece que está muy asustado con una persona, un empresario se está moviendo, Enrique Riquelme, que es de Alicante, este que dijo que tenía acento sudamericano, luego dijo que mexicano, que efectivamente pues, tiene negocios en México de renovables y habla con un deje mexicano de lo mucho que va allí, ¿no? Y que este le estaría apoyando Sánchez Galán, que es su gran enemigo, el Iberdrola, por eso decía tanto lo de las eléctricas, sin llegar a decir eso. Este hombre, pues últimamente, ha hablado con algunos de los héroes de la séptima, por así decir, ¿no? Sí. Yo creo que eso de repente le dio un ataque a Florentino, ¿eh? Además, alguien antes de la comparecencia le mandó una cosa que había salido en el ABC en una especie de chat que tienen, que era simplemente que había dicho que estaba cansado. Y con eso le dio un ataque contra el ABC tremendo, y de ahí a toda la prensa, sobre todo contra el ABC. Es que invirtió una sexta parte del tiempo a meterse con el ABC y repitiendo, diciendo que era el periódico de su padre y que siempre había sido suscriptor y que ahora se borraba. A mí me pareció bastante chaladora, sinceramente.
0: ¿Sobre qué possible candidat va referir-se així?
6: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano.
0: I ara denotava també un deix racista també en aquestes paraules.
15: Sí, parece que es un menoscabo de una persona hablar con un acento sudamericano, como dice él, que no ha aclarado que es mexicano, que no es exactamente sudamericano, ¿no?
0: Mm. Que sí, que hi ha una cosa, per això, Alfredo, que s'ha trencat d'alguna manera, no? Perquè hi havia com una certa por de parlar de Florentino i potser això, aquest encarament que fa cap als mitjans, fa que també potser els periodistes ara actuïn d'una altra manera, que no hi hagi aquesta por. O realment creus que continuarà havent-hi una certa covardia a l'hora de dir segons què?
15: Bueno, yo creo que eso estaba desapareciendo. Eso ha existido miedo. Y ha existido, digamos, una reverencia sincera. Ha habido gente pues que ha valorado sus logros. Él ha reconstruido, digamos, unos aspectos del Madrid que desde Bernabéu no habíamos visto. Pero ahora es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Yo no estoy ayer mismo hablando con muchos. Es muy difícil mantenerse al lado de una persona que se expresa así. No porque haya ofendido a los periodistas, digamos, que como ofendió a uno, bueno, si se puede decir ofender, ¿no? Hablo de unos pocos casos concretos, ¿no? Pero, claro, de una persona que razona así, pues ya no puede estar seguro de él, ¿no? El otro día lo hablábamos, seguirá, pues ahora le votarán, hombre. ¿Por qué? ¿Por un mal día le van a dejar de votar? Bueno, es que no sé yo si lo llamaría un mal día, sino un cambio de en el personaje, un cambio grande, sí, sí, en el personaje. No te lo imaginabas hablando así hace 10 años, ¿no? Con esos extravíos, esa falta de hilo conductor en la exposición. No está en posesión de sus resortes.
12: L'Alfredo Relaño ha estat director de Diari a Madrid durant molts anys. Sí. Sempre s'ha dit, Alfredo, que Florentino Pérez trucava als mitjans i demanava el cap de periodistes. Això era així? Florentino Pérez s'ha dedicat
15: sí,
12: a això?
15: Sí, eso es verdad, eso no, nadie tiene duda y en algunas ocasiones pues lo ha conseguido, ¿no? Eso es verdad que y además presionada por todos lados, por las buenas, por las regulares y por las malas, ¿no? O sea, presionaba por Penanco, presionaba por debajo, te decía que tenía espías dentro de la acción y que sabía que no sé qué y tal, o por las buenas, siendo obsequioso en según qué tal, siendo muy atento en tal, pero sí él siempre ha tenido mucha obsesión con influir en la prensa, ¿no? Y de hecho lo ha estado consiguiendo bastante tiempo. Creo sinceramente que de un tiempo a esta parte cada vez menos, ¿no?
0: Es Alfredo Relaño, periodista. Gracias por acompañarnos, Alfredo.
15: Gracias, un abrazo.
0: Per les 9 i 2, el Marca avui titula en portada Desconcert o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentari masclista inclòs.
16: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren el posperiódicos hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: Avui l'editorial de l'ABC destaca que dels 65 minuts que va durar la roda de premsa de Florentino d'ahir, 15 els va dedicar a criticar aquest mateix diari. De fet, un dels moments més tensos va ser quan es va enfrontar el periodista de l'ABC, Rubén Cañizares.
16: No, yo no ataco su trabajo, pero una persona... No, déjeme, yo lo quiero discutir. Una persona que permanentemente se mete con el Madrid... Pero,
18: esta opinión suya.
16: Mía, que motiva que me voy a dar de baja mañana por la mañana en mi derecho. Y voy a decir por qué. Y porque yo no puedo admitir de verdad. Yo soy el presidente de una institución muy prestigiosa y usted no puede hablar del... Y no puedo hablar de Madrid.
0: Rubén Cañizares, bon dia, buenos días.
20: ¿Qué pasa, compañero? Buenos días.
0: ¿Cómo estás?
20: Muy bien.
0: Bueno, eso está.
20: No he dormido mucho.
0: Ya.
20: Porque me acosté anoche tarde de la radio con los compañeros de la cadena COPE, con los que partidazo, con los que colaboro habitualmente. ¿Mm? Y nada, pues me he levantado temprano para hacer las funciones habituales de todo trabajador y padre de familia. O sea, no he dormido mucho, pero bien, todo bien.
0: ¿Cómo lo viviste, la comparecencia de Florentino Pérez?
20: Pues muy surrealista, la verdad, lo que sucedió ayer allí. A mí me parecía una gran noticia que 11 años después Florentino volviera a dar una rueda de prensa. Creo que si hay un momento donde los líderes se les pide que den la cara, es cuando las cosas no salen como uno espera. Y la gloria y la brillantez que le ha dado Florentino al Madrid en estos 23 años de presidencia en dos etapas, bueno, pues no ha sido así estas dos últimas, sobre todo por resultados deportivos, bueno, más allá también de otras polémicas varias, como en la reforma del estadio. Sobre todo en lo deportivo, ¿no? Lo que tiene un poco enfadado a la afición, al socio, porque dos años sin ganar títulos en el Madrid es un drama. Entonces creo que tenía que él mismo se había creado una oportunidad de dar explicaciones, que era la rueda de prensa de ayer. Pero claro, cuando sale allí para decir que va a convocar elecciones y luego para hacer ese ataque desaforado a la prensa y en especial a ABC, a mi compañera María José Fuente Álamo, con ese comentario que habéis puesto, que me parece absolutamente fuera de lugar, innecesario. Y luego interpelándome a mí también, criticando mis informaciones y tachándome de antimadridista, que esto es lo que más...
0: Hoy escribes un artículo en la ABC, ¿no? Bueno, donde dices que te da mucha pena, ¿no?, que el mejor presidente de la historia del Madrid, según tu criterio, utilizara su primera rueda de prensa en 11 años para intentar vender que la ABC y que tu trabajo es antimadridista.

0: Saludo, companyia.
1: Que vagi bé. Ara comentarem amb la Gatudela, amb Joel Díaz, amb Francesc Garriga i també amb un home que és amic personal de Florentino Pérez, però també treballa a l'ABC. Per tant, avui té el cor dividit. Salvador Sostres, bon dia.
2: Què tal?
1: Bon dia. Una pausa, ara tornem.
3: Capravo, estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
7: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
8: Ara amb Lidl Plus, 250 grams de pernil cuit extra a talls per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: A Catalunya Ràdio... Postdates.
11: La successió dels instants és la vivència del temps de l'autor. De la Introducció a territori del temps d'Albert Ràfols Casamada, de Josep Maria Castellet, 100 anys del seu naixement.
10: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
14: Hola, molt bon dia. S'acosta l'espectacle més gran del món del futbol. I el Corte Inglés ja ho tenen tot a punt perquè el visquis com cal. Aprofita fins al 20 de maig les ofertes sensacionals que hi ha per convertir casa teva en una autèntica llotja VIP. Per exemple, tens un televisor Samsung de 75 polzades, NeoQLED Mini LED, que costava 2.399, ara per només 899 euros. 1.500 euros menys. O un convertible 2-in-1 Lenovo IdealPad Flex 5 AMD Ryzen 7 perquè ho miris on vulguis i com vulguis per només 699 euros. També pots quedar-te un frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 per tenir les begudes sempre preparades i aperitius al punt per celebrar cada gol per tan sols 764 amb 15 euros. I amb l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 amb 20 euros. Tot amb els tecnoavantatges del Corte Inglés. Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions. I recorda, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Això és tot, bon dia.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
17: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren el postperiódico hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
1: L'ABC obre avui en 5 columnes, titulant Florentino tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC i a les tertúlies de la ràdio d'aquesta nit no es parlava de res més.
18: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste, porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. Y a veces, cuando el equipo gana, está muy bien, pero cuando el equipo pierde, somos enemigos.
1: Així obria el larguero Manu Carreño a la SER o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
0: Este fue un señor temido, luego admirado y ahora sinceramente siento pena por él. La rueda de prensa que hoy ha dado es una rueda de prensa patética, una rueda de prensa inconexa, perdido, repetitiva. Ha habido un momento que he pensado que, que no se encontraba bien, que estaba cansado.
2: Sobre les declaracions de Manu Carreño, només fer un apunt, i és que ell ha dit que treballa per la cadena SER i per Mediaset, i no és veritat, també treballa per Florentino, perquè li produeix Real Madrid Televisión. Literalment, treballa per Florentino, aquest senyor, un petit apunt.
1: També hi ha hagut persones que no l'han criticat, per exemple, Josep Pedrerol, el Chiringuito.
19: Hi ha una part que és positiva. Yo l'he visto más fuerte que nunca, con errores, ¿vale? Con errores, seguramente, pero más fuerte que nunca, decir, aquí estoy yo, y aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante, que los socios lo vieran. Porque era una comparecencia para los socios, no para aficionados en general, para sus socios.
1: I avui Salvador Sostres a l'ABC diu i escriu que l'ABC és el seu diari, que Florentino és el seu amic i que en escoltar la roda de premsa la primera reacció que va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'esperança absurda que en obrir-los el monstre se n'hagués anat.
20: I no va ser així.
1: Com t'has llevat avui?
20: No, bé. O sigui, amb aquesta contradicció, perquè, clar, la meva empresa per mi és molt important. És l'empresa per la que treballo i, per tant, jo sempre defensaré la meva empresa, sempre. I els meus amics també. I aleshores no era còmode, no és còmode la situació. No m'agrada, preferiria que s'hagués ficat amb qualsevol altre mitjà de comunicació, sincerament.
1: Bueno, de fet, a més a més, dius a l'article que ni Florentino ni el Madrid poden viure sense l'ABC, ni l'ABC sense el Real Madrid, o esquenes al Madrid.
20: Ara això es tendirà a arreglar. Igual que quan hi ha alguna crisi entre Catalunya Ràdio i el Barça, es tendeix a arreglar. Igual que quan hi ha hagut va haver-hi una crisi fa no fa gaire, amb l'anterior entrenador, amb el Xavi, i es va intentar arreglar. És a dir, no és immediat, no és fàcil, però les institucions al final són les que són i és poc habitual i estrany viure les unes sense les altres. I, per tant, ara hi ha hagut un incendi i es tendirà a arreglar. Dit això, de tota manera, és un senyor que per una vegada va agafar un micròfon i va dir el que pensava.
2: Ara.
20: A mi no em sembla que hagi de ser tan estrany, ni tan escandalós, ni que ens haguem de preocupar tant, perquè un senyor, de sobte, als seus 79 anys, sent un dels empresaris més importants d'aquest país, un president d'un club que també és un dels més importants del món, no entrem si és el més o el menys, però un dels més importants, un dia diu, traiga el micròfon, i ara vaig a dir el que em sembli. És igual, sense entrar a valorar, el que em sembli. Durant una hora. A mi no em sembla que això hagi d'escandalitzar un país on la llibertat hauria de ser... Ens haurien de prendre més esportivament, crec.
21: Però sobta molt que algú que ha estat 26 anys o 24, amb els dos anys d'aturada al mig, 24 anys de president del Madrid i que ha tingut moments molt complicats i no ho faci fins ara. És a dir, per mi el que destaca és que no ho havíem vist. Això, la gent que ha parlat amb ell, jo també parlava amb un amic seu, em deia, no, si el Florentino del petit comitè ja és així com l'hem vist avui a la roda de premsa.
20: Això és veritat.
21: Però em diu aquest amic, el que a mi em flipa és que ara ho ha fet en públic. Diu, això no ho esperàvem. Jo crec que és el que xoca.
20: Sí, per això et dic, és una vegada a la vida.
21: No volia marxar, eh? No volia marxar de la sala de premsa.
20: És que s'ho estava passant molt bé. Jo vaig parlar amb ella a la nit, i li vaig trucar, li vaig dir, com estàs? I diu, t'ha agradat? T'ho has passat bé? Perquè jo m'ho he passat molt bé. És a dir, això és el que va dir. No, suposo que va disfrutar això. Vull dir, és curiós perquè, si us fixeu, els presidents del govern, els presidents de les qüestions més aviat polítiques convencionals, reben molts atacs i molt forts, no?, dels mitjans de comunicació, i molt rarament diuen alguna cosa. En canvi, els presidents de futbol, que reben atacs més frívols, per entendre-me, menys importants, menys greus, no se'ls acusa d'haver matat a no sé quantes persones, d'haver robat no sé què, que posin perill a la sanitat pública, per entendre'ns, tenen una pell molt més fina, és a dir, reaccionen, els hi afecta d'una manera molt més intensa la crítica. I hem vist el president Laporta moltes vegades molt enfadat amb alguns mitjans de comunicació. Ara hem vist aquesta roda de premsa, que realment és extraordinària. És a dir, és extraordinària, vull dir que potser una d'aquestes no les havíem vist mai tant.
1: Ha trucat un oient al telèfon dels al·ludits. Emilio Pérez de Rozas, bon dia.
3: Hola, Ricard, què tal?
1: Dius que no parlem de llibertat, que és de lo patètic que va ser.
3: No, és que estic sentint que la gent no està de sorprendre per aquesta conferència de premsa, que era, bueno, jo crec que per mi el més important d'aquest event va ser la imatge que va donar el president del Barça, del Real Madrid, no? O sigui, per mi va ser patètic. O sigui, des del començament fins als papers, fins tot el que va defendre, que era el seu mandat, el seu personal tarannà, tot això. O sigui, estava defendiendo al Real a Florentino Pérez y dirigiéndose, que esto es muy importante, yo creo, a los florentinistas. No ya solo a los merengues o a los aficionados del Real Madrid. A los florentinistas. Era el típico discurso que también hace el presidente Joan Laporta hacia sus 35.000 adeptos, y que es una manera de sobrevivir, que me parece estupendo. Pero yo no estoy hablando de... O no creo que nadie se haya asustado por la libertad de poder decir lo que quiera, porque fue un aguántame el cubata que se van a enterar, ¿no? O sea, un poco la verdad. Y sobre todo vimos probablemente al presidente del Real Madrid de los audios, ¿no? ¿Os acordáis de los audios? Ese es el presidente del Real Madrid. O sea, la primera persona que pone verde a la prensa, a los periodistas, a los críticos, a los futbolistas, a los entrenadores, es Florentino Pérez. Y de eso también nos enteramos, ¿no? Y entonces lo de ayer fue una versión, pues eso, pública de las grabaciones. O sea, una cosa... A mí me parece... A ver, yo estoy un poco con Manolo Lama, ¿no? A mí me pareció entre cómico, entre un poco torrente y entre esperpéntico, ¿no?
20: Sí, jo, aquests àudios als que feia referència a l'Emilio van passar fa molts anys i el Florentino ha continuat sent president del Madrid i no li van afectar en absolut. I és el mateix que passarà ara. Ahir el Florentino va fer aquestes declaracions, avui hi ha hagut unes reaccions acusant-lo de patètic, del que sigui i tal, però avui mateix el president del Madrid continua sent el president del Madrid sense oposició, el president d'una companyia que és de les més importants del món, i la gent que el critica continua amb les seves vides increïblement petites.
1: Però no creus que...
3: M'agradaria saber com pot respondre la Bolsa i les accions de la CS aquest discurs i aquesta variació.
20: Jo crec que serà completament irrellevant.
21: Però no creus, Salvador, que hi ha florentinistes que hi van sentir-se una mica decebuts o avergonyits per veure un president...
2: Francesc, jo no sóc el Salvador, però jo crec que no.
1: Ara mateix, la pregunta que feia l'Emilio. Ara mateix, ACS és l'empresa de... Sí, ACS és l'empresa... La segona empresa que més puja ara mateix a l'IBEX 35.
20: És que, clar, és que no, però... Si és, al final
21: doncs
20: és una qüestió...
21: Doncs no la premsa cada dia, tu.
20: Sí, és una qüestió...
1: La segona empresa que més puja ara mateix a l'IBEX 35.
20: O sigui, quan van sortir els àudios de Florentino, semblava que hi havia d'haver... I jo el veia en aquells dies, dic, vols que expliquem... Tens alguna cosa a explicar? Necessites que... Em va dir, però jo per què dono explicacions? Això s'ha filtrat ja. Silenci absolut. I passarà, i efectivament, silenci absolut, i va passar. Evidentment, el que el Madrid no podrà sobreviure, ni el Florentino, ni el Madrid, ni és una temporada més catastròfica, o dues temporades més catastròfiques, això. Però tot i així, escolta, el Barça fa 10 anys que no guanya una Champions, i ara s'ha acostumat a celebrar les lligues com si fossin Champions. I per tant, quan nosaltres pensem, quan nosaltres tenim ganes de celebrar, podem celebrar fins i tot derrotes. És a dir... Per tant, només és qüestió d'agafar costum.
2: Bé. En fi, ara és que ens posaríem a discutir això i no acabaria.
1: És el que es tracta de la tertúlia, vull dir que és això.
2: No, home, no, les lligues són molt importants, Salvador.
20: Les lligues... Les lligues
2: estat tota la vida.
20: Les lligues locals espanyoles són importants.
2: No, ara és ara local, sí. Home, no.
20: Sí, home,
2: no, és estatal.
20: Escolta, des que no marquem el 93, quan truquem des de fora de Barcelona... El títol important és la Champions. I la resta és treure la gabarra quan guanyes la Copa del Rei.
2: Ja m'he llegit el teu article. No cal que me'l citis.
1: Joel, digues.
2: Sí, jo et llegeixo cada dia.
20: Moltes gràcies.
2: Que volia dir... No, dues coses. Llegeixes
1: cada dia, Salvador Sostres.
20: Sobren massa temes.
2: És el meu plaer culpable. I ho ha estat des que tenies el bloc aquell de color rosa. Escolta'm...
20: Aquell era maco.
2: Era molt
20: aquell
2: xulo.
20: Aquell xulo, aquell color era xulo.
2: Sí, aquella colleta que vas sí. muntar allà, estava molt bé. El que volia comentar són dues coses. El primer...
20: Els hi va anar bé, la colleta, eh?
2: Sí, sí, bueno, no tots, no tots.
20: Sí,
2: no, sí, però ara, parlant de Florentino, respecte al que deia el Francesc, jo encara està per veure que realment a la massa social madridista sentir aquest rebuig que pressuposem que sentiran respecte al discurs de Florentino.
4: Una part.
2: Si
4: per això li preguntava al Rubén, perquè jo també tinc dubtes.
2: Una part. No sé si és la que vota,
4: que afecti,
2: no sé si és la que vota, i per tant no sé si és la que importa. Perquè sí, té el Frente Atlético en contra, però...
21: Els ultras
2: en contra, i un sector...
20: La qual cosa no és menor, del Madrid, cert, eh? És a dir, com el president Laporta, el president Florentino Pérez, han tingut la valentia...
2: Políticament és menor, Salvador, el que opini els ultrasurts.
20: No, però jo crec que és rellevant el fet que aquests dos presidents vagin ser pioners, va començar el Jan, en enfrontar-se de cara i assumint riscos de seguretat personal contra la facció criminal de la seva afició.
2: Cosa que no ha fet, per exemple, l'Atlético
20: de Madrid o l'Espanyol, que no ho han acabat de fer.
21: També és veritat que Ochaita, que és el líder històric d'ultrasurt, ara, diguem-ne que és florentinista,
2: S'ha reformat.
20: Aquest país creu en el perdó, Francesc.
2: Una última cosa puc dir, i Ricard, sí, ja està.
1: Després Emilio, després Laia, sí.
2: Insisteixo, en aquesta línia, i molta gent està intentant veure en la roda de premsa i de Florentino mostres de debilitat, i jo insisteixo que el que hi veig és tot el contrari, una mostra de fortalesa.
4: Home, no, però no el vas veure.
2: Exhibició de poder. Una exhibició de poder.
21: Una cosa és que tu tinguis...
4: No, que tu siguis...
2: Metafòricament representat per la idea de sortir amb la polla fora...
21: Un senyor, allà, un moment. No trobava l'article del diari.
20: Bueno, no el trobava, perquè és que realment es fa un lío. I els papers, jo li vaig dir, això, els papers... I dic, no, és que jo leo mal. I dic, és que és veritat, ja és malament.
21: Però no l'havien vist mai, el Florentino, perdent literalment els papers.
20: No va perdre els papers, va sortir i va dir el que va voler. És a dir, és que ens sorprèn, perquè seria insòlid que aquí a Catalunya algú sortís i digués el que volgués durant una hora. No passa, això.
21: La porta ho fa, però amb una
4: oratòria molt més exuberant i exhibint oratòria que no pas el que va fer ahir Florentino. Per tant, jo crec que sí que...
20: Oratòria exuberant?
4: Vull dir... Sí.
2: Florentino no és Florentino. Al contrari que la porta, Florentino no és Florentino per la seva oratòria. O sigui, la porta és la porta, bàsicament, en gran part per la seva oratòria. Florentino no és Florentino per la seva oratòria, ni ho ha sigut mai.
4: No, per això que ahir, quan fa una roda de premsa, no exhibeix aquest poder. Però quan et dic el poder de Florentino, el poder és perquè, evidentment, que ell surt, una persona que surt, per què surt i diu el que vol? Perquè ell, en la seva manera de governar el Madrid, és evident que ell té aquest poder al Madrid. Però jo dic, fora d'aquí, quan el Florentino era intocable. I els últims anys ha estat més criticat que mai. No se li havia criticat tant a Florentino. Des de la premsa, que sempre dèiem la premsa de Madrid no critica Florentino, doncs sí que l'ha criticat. I fins i tot el Bernabéu s'ha girat en algun partit a xiular la llotja, que ho hem destacat perquè era una cosa excepcional. Jo, això és el que dic. O sigui, veure a un Florentino que no és intocable... i després veure'l ahir en aquesta sala de premsa, que és evident que quan surt a fer aquesta roda de premsa, el que el motiva no és el mal moment del Madrid, sinó que l'han criticat a ell. Sí. Aquest és el motiu real pel qual fa la roda de premsa el president del Real Madrid, que està en el pitjor moment esportiu, institucional també, però esportiu dels últims anys, o dels pitjors de la història, i surt i no surt a defensar el club. Surt a defensar-se ell de les crítiques, a més, que ha rebut.
2: Bueno, surt a convocar eleccions en el pitjor moment, com tu dius, dels últims anys.
20: La qual cosa és d'una certa valentia.
2: No, d'una certa valentia no
20: ho podem
2: dir. Per fer això has de tenir la situació molt controlada.
20: I després hi ha una qüestió del Florentino, dels avals. El Florentino sap que clubs com el Barça i com el Madrid són molt llaminers, i que si és fàcil presentar-se amb diners, només amb diners, a ser president, qualsevol se'l pot quedar en qualsevol moment. És a dir, el proper que es voldrà quedar, entre cometes, al Barça o al Madrid, no serà el Víctor Font, que evidentment no. Serà una persona que probablement sigui xinesa o sigui àrab i vingui aquí amb un candidat més o menys de paper, com fan una cosa simbòlica, i digui, no, jo vull aquest club perquè m'interessa, per la meva empresa, tenir aquest club. I quan el Florentino diu que tingui 25 anys de soci, que respongui amb un patrimoni personal. I tant. És veritat que pot haver-hi una visió de dir, no, és que s'està blindant ell per ser president. Sí, de tota manera, jo crec que al Florentino l'hem d'intentar interpretar fora de les coses comuns, perquè no necessita aquestes coses. És a dir, ell té prous diners, té prou vanitat. Però en tot cas...
1: Moment, Emilio, moment, acaba, Salvador.
20: Això assegura que el
1: Madrid
20: no es quedi en mans de qualsevol, persona que se'l vulgui quedar per interessos empresarials aliens al Madrid.
1: Emilio.
5: No, no, a ver, por favor. Es que no ha habido nadie en la historia que haya hecho más negocios con el Real Madrid que Florentino Pérez. O sea, Florentino Pérez ha fichado futbolistas de países donde construía aeropuertos y autopistas.
20: Yo creo que eso son teorías de la conspiración, Emilio. Yo
5: de
20: acuerdo.
5: ¿De qué estamos hablando? El colombiano, el alemán...
20: Eso pregunto yo, ¿de qué estoy hablando? O sigui, tu creus que al senyor Florentino Pérez li fa falta el folclore de fitxar jugadors de països on està construint? Però tu quan dius això i ho escoltes, et sents a gust?
5: És que les dues coses són possibles. És que és possible fitxar a un gran futbolista i a fer un gran aeropuerto. És un país. És que les dues coses són possibles.
20: Però és que jo crec que les dimensions econòmiques ens han de fer veure la realitat.
5: La virginidad de Florentino Pérez, por favor. O sea, que ha dicho que la pelea de Valverde y Chouameni es una tontería y le ha metido una multa de 500.000 euros a cada uno.
21: Sí, aquí Florentino va estar una mica...
20: Són compatibles, dues coses.
21: Però va dir, passa cada any. Home, cada any els hi foten 500.000 euros.
20: Perquè no se sap. Home, clar. Però és que, a part, jo veig que els odis i les passions a través del Florentino es distribueixen amb molta intensitat. I això crec perquè és perquè tant a Catalunya com a Espanya, el ressentiment social continua sent el motor, l'agent provocador. O sigui, no és contra el Florentino, no és contra el Madrid, és contra el que representen,
1: sí, clar,
20: i contra una certa idea fascinant, fantasmagòrica, que la gent es crea de les mans negres, però, del poder, però, de les boles calentes...
21: Que Florentino
20: tot això excita molt. És a dir, tot això és plaer culpable.
21: Però com... que Florentino s'ha volgut blindar, això és evident. Va augmentar els llindars de la dificultat per presentar-se per alguna cosa. Que en part, el que dius, ho entenc, però també és veritat que tot això dels avals és una qüestió que venia imposada per la Lliga i el Barça, a la que la Lliga li va dir ja no fa falta, el Barça ho ha retirat.
20: Bueno, la part curiosa d'això és que...
21: El Madrid no.
20: Ho vam fer nosaltres. És a dir, els avals els va retirar la Lliga perquè a través del PNB el Florentino va ajudar el Jan a continuar sent president i va demanar al Consell Superior d'Esports, en aquell moment controlat per Víctor Francos i per Miquel Iceta com a ministre de Cultura i Esports, li va demanar, sisplau, ajudeu el Jan i traieu aquests avals obligatoris per presentar-se president. Com que en aquell moment no es volia fer a través de Junts perquè no cantés, es va fer a través del PNB, que el PNB també tenia un cert interès en això, perquè el PNB tenia un candidat al president de l'Atlètic Club que volien... I, per tant, som tots una gran família. De vegades hi ha discussions familiars, converses dures i dinars de Nadal al que un membre no hi va. Però oblideu-vos...
1: L'any següent i torna.
20: Evidentment. És a dir, no oblidem que això és un carruselet i que va donant voltes.
1: I torna amb galetes, per exemple.
20: Sí, exactament.
1: Emilio, gràcies. Una abraçada. Cuida.
5: Una abraçada forta.
1: Adéu. També ens acompanya avui Carme Barceló. Carme, bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Ricard. Companys.
1: Perdona, però és que la cosa estava animada. Com ho veus des de Madrid?
6: Home, la veritat és que jo ahir vaig estar una estona que estava com descol·locada perquè pensava que el que estava passant no era real. Després vaig pensar que estava veient a Trump en comptes de Florentino Pérez. Vull dir, ja el resum final és que aquest exercici brutal de poder ególatra en blanc i negre dels anys 80, de veure com un club està regit i dirigit i manat per una persona que ahir realment va donar una imatge bastant patètica, sincerament, i que a més, tot el que anava passant, una cosa darrere l'altra, a més, s'anava escalfant, i una cosa darrere l'altra anava construint una imatge de Florentino Pérez que la majoria de la gent desconeix, que molt sospitàvem i que al final va ser la fotografia real de Florentino Pérez, que va ser ahir. Ja, per mi hi ha un abans i un després d'aquesta roda de premsa en quant a la imatge de Florentino Pérez, que fins ara havia tingut un perfil més baix a nivell comunicatiu, a nivell d'aparicions públiques, etc, excepte les darreres assemblees amb el tema Negreira, que sí que va estar més beligerant. Però, bueno, sempre aquest comportament, aquest així amb el to baix i tal, doncs ahir es va veure qui mana al Madrid, com mana al Madrid, com ho fa, i tot una sèrie de tocs, no?, de tocs i de pinzellades de la seva personalitat, no?, començant per tics masclistes i acabant per aquí estoy yo i a mí no me van a sacar aquí, ni que sea a tiros me van a tener que sacar de aquí, no? Mm. Y yo ya me ocupo y me preocupo de lo de dentro, ya me encargo de los de fuera, ya me encargo de todo. Vull dir, una mica és això, agafar el telèfon, este no me gusta, cárgatelo, no? És una mica aquesta sensació que, com deia l'Emilio, pues, d'alguna manera ens recordava aquells àudios del 2009, i aquí el company ha dit que això ha passat fa molts anys, però sí, però Florentino segueix sent el mateix, amb un agravant, que és que jo ahir el vaig veure bastant més perdut.
1: Hi ha un canvi, estem d'acord que hi ha un canvi.
6: Hi ha un canvi bastant inconexa.
1: Tu no l'hi veus perquè l'has vist sempre així, Salvador, però públicament...
6: Públicament hi ha un canvi.
21: S'ha fet gran.
20: Evidentment que s'ha fet gran. Evidentment que s'ha fet gran. I que les persones, quan van fent anys, doncs depenen bastant del dia. Tenen dies que tenen millors, que dies que tenen pitjors. Ara, jo crec que ahir no va ser precisament un dia que tingués dolent el president del Real Madrid. Jo crec
21: però balbuceja una mica, va d'un tema a l'altre...
6: Sí, repeteix constantment.
20: És una mica,
6: anava
20: és una
6: constantment
20: mica,
6: a l'ABC, ho va repetir 40 vegades.
20: Perquè no tenia realment un missatge a donar. Ell va
2: bueno, el missatge sortir. Era convoco eleccions.
20: El missatge era convoco eleccions i després sortir i fer una tertúlia de bar, diguem-ne, i aquesta era la
21: però
20: idea.
21: Però llegir 4 vegades l'article de l'ABC, indignant-se cada vegada. És a dir,
1: bueno, però és el seu... És, al final, és el seu això...
20: Aquesta és la seva manera de parlar. És
1: o sigui, hi ha una cosa que està... És a dir, l'honestedat... És,
21: sí, home, sí, però en aquell moment...
1: En aquell moment està bé, que tot agradi és un altre tema.
21: Sí, però en aquell moment està compareixent com a president del Madrid, amb l'escut del Madrid al darrere.
1: Sí que sí, clar, la institucionalitat...
21: I és un senyor que no l'hem vist mai fer això.
2: Però, Garriga, és que, clar, està... Quan ell... O sigui, la imatge de Florentino sol amb l'escut del Madrid al darrere... És una imatge...
21: I no la veiem mai.
2: Sí, però és una imatge que, insisteixo, l'afició del Madrid ha deixat que acabi sent aquesta. És a dir, la identitat del Real Madrid dels últims 30 anys està fiada a aquest senyor. I ara mateix, per això deia jo abans això, de que dubto que el soci del Madrid senti aquesta repulsa que nosaltres imaginem, és perquè jo crec que jo, si fos del Madrid, jo no veuria futur fora de Florentino. No hi ha una idea de dir, bueno, sense Florentino,
21: sentit,
2: què farem?
21: Els últims anys ja ha començat... Estic segur que no és majoritari, però sí que és veritat que avui hi ha més gent que es mira amb recel Florentino que no pas fa 5 anys.
20: Home, clar, perquè clar,
6: sí, perquè passa. No
2: per les formes en una roda de premsa,
21: jo crec
2: perquè
21: que això
2: és el de menys.
21: Fa que hi hagi gent que digui, home, potser sí que hauríem de buscar un relleu.
20: Sí, però és...
2: El que vol és guanyar copes d'Europa, no que el seu president quedi guapo en una roda de premsa.
20: Jo que aquest procés, que jo estic d'acord, que evidentment els anys creen un desgast, encara que només sigui perquè en algun moment no podrà. És a dir, en algun moment no serà possible, no? Bueno, hi ha una anècdota. Un dia sortint de l'església de Sant Gregori i em vaig trobar amb Isidre Feiner, amb el president de la Caixa. I em va agafar pel braç. És molt oportunista anar a missa i anar a parlar amb el president. S'ha de ser burro. I, per tant, jo procurava sortir. Però ens vam trobar, em va agafar ell i em va dir... Jo quan surto de l'església i veig aquí on hi havia el Simon, que era la meva via, diu, penso molt en la teva àvia. Dic, oh, gràcies, president. I diu, sí, clar, la teva àvia es va retirar i, clar, es va morir. I diu, jo penso fer-ho al revés. Saps?
1: Jo moriré i després em retiraré.
20: Què vull dir? És que hi ha una sèrie de persones que nosaltres...
21: Creus que Florentino vol fer com Feiner?
20: Florentino Pérez, Javier Godó i Isidre Feiner es retiraran 2 o 3 dies després que ens enterem...
1: I Joan Laporta, potser també.
20: Joan Laporta està tan a gust ser president del Barça que jo no entenc com no ha canviat encara els estatuts per fer-ho infinit.
1: Sí, sí. tot pot arribar. Sobre el fet de que mencioni l'ABC i no altres mitjans, tu avui escrius, Salvador, que això és perquè li importen menys els altres mitjans.
20: Sí, perquè ell a vegades s'ho estima. Això que va explicar el seu pare, la veritat. Jo aquesta conversa l'havíem tingut de feia temps i havíem intentat, fer alguna cosa perquè no fos tan disgust. Vull dir, el diari ha de fer el que ha de fer, de tota manera. Vull dir, en un club que ahir, per primera vegada, va donar informació. És a dir, ahir o avui la gent pot escriure amb causa del Real Madrid, però no hi ha filtracions del Madrid. És molt dur ser periodista d'informació del Real Madrid a Madrid perquè no tens on agafar-te. Pots publicar rumors, pots publicar indicis que tu tens, però el club no emet, no hi ha fissures. Al Barça hi ha fissures. Tothom ho sap que fa informació del Barça, que hi ha fissures, que hi ha moments en què parles amb un, parles amb l'altre. Al Madrid no n'hi ha. I, per tant, és complicat fer. Ara, et dit això, i per tant, que hi ha poc marge, l'ABC és un diari molt estimat pel Florentino, i per tant, que l'ataqui l'ABC, doncs li sap molt més greu, igual que a tots nosaltres sortia un diari que més o menys ja donem per descomptat, però clar, que ho faci algú que ens estimem, doncs, i hi ha molta gent que si tu dius alguna cosa en aquesta ràdio, se sent més vinculat que si la diu ara altres ràdios en català, perquè sí, aquesta és la seva ràdio, i és la ràdio del país, i per tant...
1: Fa més mal. Sí,
20: sí, és inevitable. Igual que hi ha professionals d'aquesta casa que per més diners no anirien a altres ràdios perquè s'estimen treballar en aquesta ràdio.
21: Jo mateix.
20: I és la seva.
21: Sense anar més lluny.
20: I quan tu dius, ole, estic a Catalunya Ràdio, no tens la mateixa sensació quan dius, ole, estic en una altra ràdio. És Catalunya Ràdio i TV3.
1: Sí, sí.
20: Sí, jo crec que...
1: Per això fa més mal, no? I per això ho esmenta.
20: I per això crea...
21: No, que li va fer mal és evident, perquè ho va repetir, repetir.
20: No va dir al Mundo, i al Mundo li foten igual, o més. I tampoc va dir...
1: Li va parlar del seu pare quan és subscriptor de l'ABC.
20: I a més, això és veritat.
4: Però va fer la sensació que ell feia aquella junta directiva i després tenia la roda de premsa, però que li van enviar l'article...
1: Sí.
4: Abans de la roda de premsa, i llavors va girar, jo no sé, o sigui, sense l'article de ABC, el motiu de la... Potser la roda de premsa dura 15 minuts.
21: Jo això ho vaig pensar. Perquè, si no hi arribava l'article de l'ABC...
4: Un cop ha dit convoco eleccions i que no estava malalt...
21: D'aquesta bogeria.
4: Terminal, cap a on hauria girat la roda de premsa? Sense
21: I després...
20: Que... Són coses que ja no sabrem.
1: Si hagués hagut un antivirus extrem i no hagués hagut la roda de premsa, tampoc.
4: Li
21: puc fer una pregunta a la Carme, que és a Madrid. Sí. Carme, ahir també va cridar molt l'atenció. Ara parlo ja comunicativament, eh?
6: Sí.
21: Es posa a parlar ell d'aquesta no malaltia, no? De que no m'estoy muriendo. Jo crec que i corregeix-me tu, Carme, a Madrid ahir va haver-hi molta gent que es va assabentar que es deia que Florentino s'estava morint. És a dir, que si ell cert. No ho diu, hi haurà socis que diuen, ah, coño, que decían que s'estava muriendo.
6: Cert. Jo et puc dir per companys meus i per mi mateixa, que al final algun dia sempre comentes pues, d'un o d'un altre, i pues, fa millor cara, pitjor cara, bueno, aquestes coses que tots comentem, no? És cert que de Florentino Pérez la paraula terminal o la paraula càncer greu jo no l'havia escoltat. Jo el màxim que havia escoltat és, ai, pues, potser està més prim o sembla que està una mica més cansat o alguna cosa així, sí. Que això també l'emprenya, ja ho vam veure ahir, però no, el tema de càncer terminal no ho havíem escoltat, ningú.
20: Del meu entorn,
6: i és un entorn ampli,
4: Jo he de dir que sí, que els dos últims anys sí que ho
6: havia sentit. Que jo me n'alegro molt de que estigui tan saludable, perquè al final, vull dir, aquestes coses, vull dir, que molta conya i tal, però bueno, que jo me n'alegro molt que aquest senyor estigui sa, no? Però que també, vull dir, jo hi ha coses que no sé si... Permeteu-me, que no sé si salveu tan bé del tot, no? Vull dir, hi havia coses que a mi em feien trontollar una mica,
1: És gran, sí, és gran.
2: Fa unes setmanes va sortir un vídeo en què l'anava a entrevistar l'Edu Aguirre, aquest, el personatge aquest que surt al Chiringuito, i no el va reconèixer.
6: És un company.
2: És un company i és un personatge, no?
6: No, és un company.
2: És així de veritat, aquesta persona?
6: Bueno, sí, és així de veritat.
2: Doncs se suposa que es coneixen sobradament i sí. Feia veure que no sé si feia veure o realment no el reconeixia. Recordo que sí que es va dir, a veure si està una mica gagà el senyor, però més enllà d'això...
21: Jo no havia sentit
6: res. No et deixes que coneix tant.
21: Va semblar despistat, Florentino, ja.
6: Sí, sí, semblava una mica despistat, sí, sí. Però, bueno, en qualsevol cas, jo crec que per part del company Sostres has estat dulcificant moltíssim la imatge de Florentino, no? Vull dir, no, ell va sortir, volia parlar, no sé què, no sé quantos. Vull dir, home, jo estaria amoïnada, sincerament. Estaria
20: amoïnada
6: de veure... Perdona, acabo, eh?
20: Sí, sí,
6: estaria amoïnada de veure'l, pues, que, bueno, té algunes coses que, no sé, sí, es fa gran, que és el que ha dit el Ricard, és una forma de descriure-ho, i d'altra banda, doncs, certificar que el que li està passant al Madrid aquests darrers temps, a lo millor s'explica per com és ell i com està executant i presidint aquest club, no? Vull dir, al final, els models ultrapresidencialistes porten a determinades coses, no? Si a ell li sembla més greu un filtrador que t'obri el cap que la violència, home, diu molt també de... com això, tantes coses que van passar ahir, no? De com està dirigint el club, no?
20: Però és un,
6: aquest és el Madrid. Aquest és el Madrid que segurament voleu, no? Els madridistes.
20: Tu creus que és un desastre, això?
6: Home...
20: 10 anys, 5 Champions.
6: És que a mi anar als números quan... Si mires el passat per justificar el present, malament rai.
1: I el Tacho Benet m'està enviant un missatge. El present és un altre, eh? Conec a Florentino fa 25 anys, diu, sempre ha estat el mateix, el d'ahir és el mateix que deia en privat fa 25 anys.
20: Sí. I durant aquests 25 anys, que encara...
1: Ja.
6: Sí, i veig que t'està bé. Vull dir, els tics masclistes, els atacs virals, bestials cap a la gent...
20: Perdó, una cosa, què va ser masclista? Dir que no estava segur que aquella persona, que aquella noia, que és companya meva i que és fantàstica, no sabés de futbol, aquesta noia al cap de 2 minuts va fer un article dient, efectivament, jo no sé de futbol.
21: Sí, però de Rubén Cañizares no li diu...
20: Perquè
6: no,
20: sap
6: ni,
20: de futbol.
6: Aquella niña,
20: per quan ens facin falta, eh?
6: A mi, de veritat, descriure que un senyor li han obert el cap, s'han barallat i ha tingut que acabar en un hospital, home, no sé com ho vols escriure,
20: l'hospital,
6: tu.
20: Qualsevol protocol també a l'hospital.
6: Pobre, en el fragor de la batalla, potser, ai, una piel de plata, no m'he caído. Home, per favor, o sigui...
20: Qui no ha anat a l'hospital en els últims 10 anys? Vull dir, és igual.
4: Però que es pegui
6: jugadors... És igual.
20: S'han barallat sempre. No, els Francesc ho saps perfectament.
21: Sí, però no surten amb cadira de rodes.
20: Però és que no es tracta de justificar.
6: Per tu és un divertimento. Per tu és un divertimento i per la gent que no els sembla divertit és violència.
20: Que
6: vols que et digui?
20: L'entorn... Que el Florentino. Em sembla que està molt més preocupat la gent que parla del Florentino que el Florentino. Avui està dedicant-se a les seves coses, fitxant els seus jugadors...
2: I insisteixo, a la massa social madridista, cosa, no? A la gran majoria de socis del Madrid, el que menys els importa a la vida és que el comentari de Florentino Pérez sigui masclista o no sigui masclista. Això ho sap absolutament tothom.
4: Vull pensar que entre els socis madridistes hi ha gent que sí que està sensibilitzada amb això.
20: Contra dir aquesta noia jo no sé si sap de futbol o no.
2: Estem criticant Florentino per unes coses.
20: Dient que no sap de futbol, està publicat.
1: Sí, l'article l'ha fet, sí.
20: Sí, sí, dient, efectivament, jo no sé de futbol.
21: Mira, l'article, ara que parla l'article, El Confidencial, en exclusiva, diu que el senyor Enrique Riquelme, que és aquest senyor d'accent sud-americà...
2: Que diu Florentino, sí, no? En mexicà, no?
21: Sí. Que està acabant de tancar l'aval i que
2: hi va.
21: Que intentarà anar-hi i que, per tant, per primera vegada des del 2006 hi hauria eleccions.
2: I aquest és el que se suposa que hi aniria avalat pels grans veterans històrics
4: sí,
2: de Madrid,
4: com en
2: Raúl, Hierro...
1: Tothom pot perdre diners com vol, però és un aval.
20: Aquest senyor té una cosa molt meritòria, té una empresa que es diu Cox, aquest senyor Enrique Riquelme, amb els seus primers... Li tocava un piset a la can d'herència, una cosa bastant així que no tenia molt... No era gran cosa... Li va demanar al seu pare que li donés, i en aquell moment el va vendre i se'n va anar a Mèxic a invertir en energies renovables. I una de les coses que va descobrir o va posar en pràctica va ser una enginyeria per emmagatzemar aquesta energia solar. És a dir, ja sabíem produir energia solar, però no sabíem com guardar-la, de manera que depeníem sempre del dia que fes sol. I Enrique Riquelme i Cox van ser pioners en saber emmagatzemar aquesta
2: energia. I aquest senyor té alguna cosa a veure amb Iberdrola?
20: No ho sé.
21: No, té la proximitat de Sánchez Galán, que és el gran enemic de Florentino Pérez, que ha vist
2: Àngela Maria.
21: Aquesta figura i dit, saps què? Anem a ajudar aquest xaval a fer-se amics pel món.
20: Però l'empresari, la idea empresarial brillant i la valentia de
21: dir... Els diners els ha de
20: tenir
21: ell.
2: Clar.
20: I els diners, jo no sé si
2: ell no, que tu has d'anar amb nou persones
4: més.
2: No,
4: l'aval és personal.
6: No, és un aval personal.
4: El Madrid ha de ser personal.
2: Sí, però... 85 milions d'euros.
20: No, una cosa, ha de ser personal de tots els...
2: Això és el que jo penso.
20: Sí. No, o sigui, no ha de ser personal.
4: No.
20: El que no pot ser són empreses que et donin els diners.
21: El que ha de fer la porta, que va agafar diners de Jaume Roures,
2: o del José Elías,
21: això el Madrid no ho pots fer.
20: El que passa és que el Joan Laporta no tenia directius, o no tenia grans directius. N'hi havia alguns que sí, però no n'hi ha... I, de fet, el Jaume Giró, que era el que hagués pogut, es va retirar precisament per no haver de posar l'aval.
6: Bueno, i en el Madrid també els vicepresidents també han de tenir una certa antiguitat, han fet tota una sèrie de coses perquè al final quedin tres que puguin ser presidents
1: per evitar que qualsevol soci s'hi pugui presentar. Sí. Salvador Sostres, Carme Barceló, gràcies per acompanyar-nos.
20: Gràcies a tu.
6: Gràcies.
1: Fins la propera. Abraçada. Fem una pausa i ara tornem.
7: Blanco de verano, Don Simón.
8: Blanco de verano, Don Simón.
7: Nou blanco de verano, Don Simón.
22: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
23: I què?
22: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
23: Oh.
22: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
24: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
25: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
24: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
26: 012, la millor resposta.
27: Què fas tan concentrat?
28: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
27: Que bé. Però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
28: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
26: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
27: M'encanta veure't tan motivat.
26: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
29: Els matins del cap de setmana, el suplement...
30: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
31: Crec que no vindran aquest cop,
30: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
31: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de Sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de Lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de Lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del Sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del Sol ells l'expliquen, sí.
29: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
31: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
26: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
32: Aneu massa de listos.
33: I els valencians?
32: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
26: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
34: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
35: Ha sentit el que acaba de dir?
36: Que a Mallorca no feu l'amor.
29: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
29: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb Laia Tudela, amb Joel Díaz i amb Francesc Garriga, i a aquesta hora també volem saludar el periodista Fonsi Loaiza, que és autor, entre altres, del llibre Florentino Pérez, El poder del palco. Fonsi, què tal? Bon dia.
37: Hola, bon dia, què tal?
1: I gràcies també per acompanyar-nos. És una biografia, la que vas escriure, no autoritzada, del president del Real Madrid, que vas escriure, si crec, no m'equivoco, fa 3 o 4 anys, i en el que vam,
37: sí.
1: I en el que vam viure ahir en la roda de premsa, diguéssim, que és la perfecta essència del que expliques.
37: Sí, totalmente. Yo creo que se ha destapado en público lo que realmente es y cómo ha actuado siempre con la prensa, con ese menosprecio, incluso a las mujeres, ¿no? Que esos ataques machistas ya se han vivido anteriormente y fueron denunciados y también silenciados, ¿no? Por ejemplo, la periodista Julia Manresa, catalana, denunció a Florentino Pérez porque le acarició la cara como si fuera una de sus propiedades. También en los audios de Florentino Pérez se escondieron bastante los audios en los que atacaba a las mujeres, atacaba a la periodista Sara Carbonero, y esos ataques machistas se ocultaron. Incluso a día de hoy está prohibido difundir los audios de Florentino Pérez por la justicia española, ¿no? Pues vemos que el hombre más poderoso del régimen español en público trata así a las mujeres, pero lo peor de todo esto es que el hombre más poderoso de este país, que es Florentino Pérez, es la persona que controla las escuelas infantiles donde están mujeres explotadas y esclavizadas, la atención a domicilio y la ley de dependencia. Todo eso se ha ido privatizando y son mujeres explotadas en las residencias, mujeres trabajadoras en las escuelas infantiles que ahora están en huelga. Todo esto está controlado por el negocio de Florentino Pérez, no solo el Real Madrid, ¿no? Entonces es una persona con muchísimo poder y además...
1: ¿Es la persona que tiene más poder a España, dirías, Fonsi?
37: Por supuesto que sí, por todas estas privatizaciones que ha habido gracias a su influencia en el Real Madrid. Entonces tiene un negocio que ya no solo va con la estafa de las obras públicas en las cuales están metidos partidos políticos con financiación ilegal, como el Partido Popular y demás, y que se ha llevado a la obra pública, sino que es que controla servicios que son esenciales, que están feminizados, como las residencias de mayores, con ese crimen que hubo en las residencias de mayores en Madrid, muchas de ellas privatizadas con Isabel Díaz Ayuso, y que están controladas por el negocio de Florentino Pérez, o también la educación de los niños de 0 a 3 años, está controlado por el negocio de Florentino Pérez, y esto yo creo que no se debería consentir en ningún país, que una persona tan poderosa controle la dependencia con la ayuda a domicilio, se esté privatizando absolutamente todo y se esté dando a una persona como Florentino Pérez, que se ha visto ya todo el mundo, porque yo creo que ya empieza a perderse el miedo. Yo creo que está ocurriendo como con el ladrón y corrupto de Juan Carlos I, ¿no? Cuando pidió perdón por el elefante, pues yo creo que con Florentino Pérez va a pasar algo parecido, en el cual ya algunos periodistas empiezan a decir cómo actúa Florentino Pérez, como un mafioso y demás, pero yo creo que ha sido por muchos años de silencio y que él actúa de esa forma porque se lo han permitido. ¿Por qué hace eso del ABC y demás? Porque él estaba acostumbrado a llamar al ABC, que su amigo íntimo, Víctor Rubido, que era el director de ese periódico, comía con él y con Mariano Rajoy, y ponía y quitaba a periodistas de ese diario. Y ahora Víctor Rubido ha montado un medio, ahora que se montan fácil los medios digitales, que se llama El Debate y que está financiado por la empresa de Florentino Pérez, ¿no? Pues así es como actúa Florentino Pérez con la prensa y está acostumbrado pues, a ese tipo de intoxicaciones.
1: Sempre s'ha parlat de la llotja del Bernabéu, no? Que ha estat el símbol i el palco amb més poder absolut. No? Fas aquella fotografia i allà veus totes les possibles trames de corrupció, la influència mediàtica, tot està allà representat.
37: Claro, en ese palco pues siempre han acudido jueces, diferentes partidos políticos, no solo del Partido Popular, porque el propio gobierno actual llamado más progresista de la historia, uno de sus miembros de los ministerios son los que más han acudido. Hemos visto por allí a Óscar López, que ahora se presenta en Madrid, hemos visto a Óscar Puente, hemos visto a todos ellos acuden a ese palco a rendir pleitesía a Florentino Pérez y luego a darle obra pública, a darle conciertos privatizados en residencias de mayores, en escuelas infantiles y demás. Y yo creo que Florentino Pérez usa el Real Madrid y por eso le da tanta importancia a seguir, porque la otra vez aprendió de que no tiene que dimitir. Florentino Pérez entendió que cuando había, ¿no?, malcriado a los futbolistas y se fue por las pañoladas y demás y las críticas, pues ahora, antes de la gran pañolada que puede llevarse contra el Oviedo y demás, pues salgo y hago en el plan trumpista, venga, elecciones, y además pues que se estaba configurando un posible candidato al cual incluso ataca de forma racista, ¿no? Diciendo que sí tiene un acento sudamericano y demás, ¿no? Que es otra persona también poderosa como Riquelme, que se está moviendo dentro del mundo de las energéticas, que ha comprado Iberdrola en México, también Abengoa, y que es una persona que se está moviendo para hacer frente a Florentino Pérez, y por eso él da el paso de esas formas trumpistas, y yo creo que apostará por Mourinho para hacer ese tipo de ataques a la prensa.
21: És que es pot afegir poc més, però...
1: Sí, però sí, al final, és a dir, també apuntant el que deia el Joel, és una figura que només s'entén si entens el Real Madrid i entens la ciutat, la capital de Madrid.
21: Bé, és que...
1: No, perquè si no, en altres llocs no són figures que ja no són actuals, però allà encara continuen, pel poc contrapoder intern, per aquest model galàctic, per aquesta imatge de poder, d'estabilitat, no? I per èxits, evidentment.
21: I també perquè el món del futbol s'ha convertit una mica en això, en figures fortes que no poden ser rellevades, perquè el Madrid és un club de socis com el Barça, però en el fons ha estat actuant els últims 15 anys com si fos una propietat privada de Florentino Pérez.
1: Bueno, perquè aquest control institucional i els títols és a dir, fa que l'oposició...
21: Però doncs, no tant els títols, sinó el control... També... Evidentment, sense títol, Florentino Pérez hauria sortit amb globus. És una cosa porta a l'altra. Però ha arribat un punt en el que ja és molt difícil fer fora Florentino Pérez, perquè si ell vol seguir sent president, ho seguirà sent.
0: Bé, hauria sortit amb globus 2 anys en blanc al Barça... o sigui, amb Xavi aquí va haver una gran crisi perquè feia una temporada que no guanyava res i la porta va haver de canviar d'entrenador perquè si no li acabava,
21: sí,
0: la casa l'acabava...
21: Sí, però al Barça els llindars són molt més baixos i aquí a Barcelona tenim la sort que encara que hi hagi un president fort sempre apareix algú per enfrontar-se al president del Barça. Perquè el president del Barça mai té la força com per, i això ho vaig explicar ahir, Florentino Pérez ha trucat a bancs, no ara perquè no li fa falta, però anys enrere sí, per dir-li no se t'acudeixi fer un aval per aquest senyor que vol presentar-se contra mi. Perquè si aquest senyor ve amb un aval del BBV o de la Banca Pastor o de no sé què, ACS deixarà de fer negocis...
1: Però la pregunta és, ara ha deixat de fer por Florentino o no? Fonsi, tu què en penses?
37: Yo creo que empieza a dejar dentro de la prensa deportiva ya empieza a quitarse un poco el miedo, ¿verdad? Que todavía pues vemos a periodistas que se arrastran, ¿no? Incluso ayer en la COPE Juanma Castaño, que es uno de los que señala, empieza a decir que nosotros no pusimos ni los audios de Florentino Pérez, ¿no? Evidenciando que controla Florentino Pérez esa radio como quiere, ¿no? Si han ocultado los audios de Florentino Pérez, pero yo creo que sí, porque él incluso ya no iba a ruedas de prensa desde hacía muchos años, no conoce a muchos periodistas jóvenes y demás que estaban en esa rueda de prensa, entonces yo creo que sí que se está, y señala a los de siempre, a Relaño, a Santiago Segurola, y yo creo que también hay una nueva generación pues que igual está perdiendo el miedo porque, claro, una persona que no ha estado en el día a día de esas ruedas de prensa y siempre pues él lo que quiere es montar un show en el mundo del fútbol a través de programas como El Chiringuito,
21: no,
37: que
21: però
37: es
21: si, però si
37: el programa pareix... que monta Florentino.
21: Però si ahir pareix Florentino és justament perquè s'adona que ja no tothom li riu desgràcies, que es comencen a atrevir amb ell. I una mica, en la línia del que deia el Joel, és una exhibició de poder, sí, però jo crec que és d'un poder desgastat i d'un poder que ja no té aquella força i necessita... Florentino no havia de sortir mai enlloc perquè la gent li tingués por. No, i ahir va tenir la sensació que si no sortia a dir...
1: vaig anar en contra.
21: Va dir, correcte. Va dir, acabaré con los malos.
2: Sí, no, no va dir.
21: Acabaré
2: no,
21: con
2: no,
21: los malos.
2: I no només això, sinó
0: que... Me tendran que sacar a tiros de dentro.
2: I la manera com va convocar eleccions va ser desafiant. Clar. Que pràcticament, a ver quién tiene huevos tant, de presentar-se contra
21: no
2: mi.
21: Abans no havia de dir, ara ha hagut de sortir això a dir-ho. Sí, per tant, això per tant, mi evidencia que una mica menys de força té.
0: Clar, per això ho deia.
2: Perquè l'únic que... Perquè Florentino, com que ell mateix ha impulsat una manera de governar que ha estat bàsicament basada en títols, clar, quan no hi ha títols, ell no pot treure
21: no
2: pit
21: res.
2: Com nosaltres de la nostra superioritat moral dels valors i tot això, perquè
0: i al allà, final, tot
2: el
0: això,
2: madridista se li fot tres pitos
0: això,
2: als valors.
0: I la roda de premsa i tot el que està passant al Madrid és perquè el Barça... Va, això, va bé, això, ja això està.
1: Sí. I ara ho parlem del Barça, fixa-t'hi. Fonsi Loaiza, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
37: Moltíssima gràcies. Una abraçada.
2: Adéu, Fonsi.

0: Història del grup. Passaran per l'estudi el Gerard Quintana i el Josep Tió, i també el Jordi Call, que ha dirigit el documental Tornar Enrere, que s'estrena la setmana que ve vinent al 3CAT.
1: A TV3, sí.
2: També hi haurà música. La Renaixença rebran la visita dels Pork Chop Boys, una formació musical d'Arbeca que fan folk rock en català.
1: Oh. D'Arbeca? Ah, mira que bé. I arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jubany, Joel Díaz, hola.
3: Hola, Ricard.
1: I què?
4: Pinta bé, això, avui, eh?
3: Res, que els altres han parlat de la roda de premsa Florentino Pérez, evidentment. I no deu haver sigut fàcil per Carlos Herrera, que es confessa admirador lleial de Florentino. Tan lleial que, per no dir-li masclista, ha dit que ha fet servir expressions paternalistes i disciplentes.
5: Florentino Pérez, desencadenado, desconocido, yo reconozco. Yo siento la admiración leal, profunda, sincera, ¿eh?, por Florentino Pérez, pero creo que ayer estaba desconocido, inédito, ¿no? Su equipo de comunicación le habrán dicho que algunas expresiones displicentes o paternalistas para referirse a mujeres periodistas o para señalar a algunos de la prensa no es lo más inteligente. Es un desahogo.
3: I també ha opinat ha sigut el senyor Andalús, que li fa normalment els esports a l'Herrera. Aquest ha tingut menys miraments i el to de la roda de premsa li ha recordat aquelles pel·lícules de Fernando Esteso.
6: Que me dio mucha pena lo que ocurrió ayer, ¿eh? Yo vi la rueda de prensa y la oí, y en vez de a Florentino parecía que estaba viendo a Juanito Navarro, que por cierto también quiso ser presidente del Real Madrid,
5: sí,
6: dando una rueda de prensa en una película de Fernando Esteso. Si va a haber elecciones... Si va a haber elecciones, que alguien le diga que no se presente, por favor, que ya ha llegado el momento de coger el yate y darle una vuelta al mundo y disfrutar y ponerte moreno y disfrutar de los logros conseguidos, que han sido muchos, tanto en el Madrid como en su empresa.
3: Però va, a veure, estem escoltant la COPE i, evidentment, no es pot deixar passar una oportunitat com aquesta per atacar Pedro Sánchez.
5: Antonio Naranjo, buenos días.
7: Señor Herrera, buenos días. Pues tenemos que hablar, claro, de Florentino Pérez, cuya insólita comparecencia de ayer tiene una virtud. Al menos demuestra que en España hay un presidente que, cuando todo alrededor es crisis, fracaso y bronca, convoca unas elecciones y deja que decidan los electores. De eso podría aprender Pedro Sánchez.
3: Y Carlos Alsina, a Onda Cero, diu que Florentino Pérez s'està acabant.
8: El autoalago es el que debilita.
9: Bueno, vamos a ver, si yo me levanto por la mañana temprano y me acuesto al último de la clase, aquí yo trabajo como un animal, ¿no? Yo me voy a defender porque yo no me quiero defender por mí mismo, quiero defender a la institución.
8: Se cubrió de flores Florentino Pérez. Sostiene Florentino que no está cansado. Ayer dio los primeros síntomas de que está agotándose.
1: Carai, tu. I què més ha dit a la xarxa, Joel?
3: Doncs mira, les xarxes, Ricard, tothom parla de la de Florentino com la millor roda de premsa de president de club de futbol de la història, i jo aquí he de dir que per sobre del meu cadàver, del meu i de Josep Lluís Núñez, perquè la millor roda de premsa de tots els temps és i serà sempre la del 19 de maig de 1996, fa 30 anys gairebé exactes, quan Núñez va comparèixer a la sala de premsa del Camp Nou per explicar la destitució de Johan Cruyff. Una roda de premsa en què Núñez es penedeix, per exemple, de no haver fet fora Cruyff abans, perquè de motius en tenia, i eren motius, com tots recordareu, de CC.
10: Jo ja no entro en detalls, perquè si tenia que entrar en detalls, el Cruyff tenia que haver sigut cessat a l'inici de temporada. Per exemple, no? Quan es va negar a participar en les comissions esportives. Per exemple, un empleat es nega davant del seu president que no participarà en una junta directiva. És a dir, escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cese.
3: Motiu de cese.
4: I el gravíssim, eh?
3: Gravíssim. El fet és que, malgrat totes les putades que li feia Cruyff a Núñez, Núñez intentava per tots els mitjans entendre's amb ell, fins al punt de convidar-lo a casa seva a menjar, doncs, un menú que no era l'hòstia, Ricard, per entendre's. Ja.
10: Ell em va dir que vam estar a casa meva, el va invitar a casa meva, amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses. I em va dir que em va tornar a ser reincident, que tenia tot solucionat.
3: Com de petits devien ser els sangos? És a dir, perquè...
11: Els imagino de mig dit.
1: No, és d'aquests de la Farga, que són...
3: La meitat de la meitat d'un triangle.
1: És mica de salmó amb mantega.
12: Ningú ha explotat comercialment el nom de sangus.
3: Sangus.
11: Una mica d'ahir, ha d'haver-hi.
1: Sugus, sí, sangus, no.
3: En tot cas, malgrat els esforços de Núñez...

0: No, home, no. No, no, han de ser sandvitxos, però molt petits. Microsandvitxos. De catering. Segueixo o no?
1: Sí.
0: Doncs segueixo. Núñez, malgrat els seus esforços, no s'entenia amb Cruyff i el que realment li feia patir Núñez en aquest moment és una cosa, i és que per culpa de Cruyff, l'opinió pública el prengués a ell
2: com...
0: Per
3: ser normal. La meva sorpresa és quan comença a parlar d'una manera sense pensar, perquè quan jo li vaig dir, bueno, ara comencem a fitxar, ja és una barbaritat el mes de maig pensar en fitxar jugadors. Això és una falta de planificació. Doncs, pues, bueno, vaig dir, si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals.
0: A mi em consta que ho deia la massa social, i no precisament per aquest motiu. Núñez, amb la política esportiva, no s'entenia amb Johan Cruyff, no s'entenia en gens, i de fet el va acusar, també en roda de premsa, d'haver convertit el club en els Globetrotters.
3: Va demanar unes obres aquí, per professionalitzar més el club. S'ha convertit en una oficina de compraventa i d'actes. I, per tant, sempre passen les mateixes persones, oferint, la setmana que ve anirem a farem això, ara farem un partit de bàsquet, farem els Globetrotters.
1: Els Globetrotters.
0: Aquest era una altra crítica de Núñez de Cruyff durant aquella roda de premsa, i és la de que Cruyff no tenia el Barça com a prioritat. Segons ell, Cruyff tenia altres interessos, i aquests interessos estaven a Andorra.
3: No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. No, jo tinc un entrenador que guanya 300 milions de pessetes, no pot anar a inaugurar bancs a Andorra.
0: Finalment, Núñez va decidir fer fora Cruyff, li va encolomar el marrón a Gaspar, per cert, de dir-li, Núñez no hi era, i segons Gaspar li va dir a Núñez, la violència del moment va afectar fins i tot, Ricard, persones mortes.
3: Mira, Joan, avisa'm el Cruyff que l'any que ve no serà entrenador a Barcelona, però prepara't perquè tindràs molts problemes. Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, hasta contra els difunts. Cadires, aixecant les cadires.
4: Laia Tudel, Francesc Garriga, gràcies per acompanyar-nos. Adéu, Joel, adéu, Jubany. Garriga, ara parlem, de la tarda, no? O vols explicar-me ja què faràs?
5: És que no ho sé encara.
4: Deixa'm treballar
5: una mica.
4: Un dia que matines. Una pausa i parlem amb el director de la Fundació DAM. 150 anys, Estrella DAM. Ara ho expliquem.

0: de Catalunya Ràdio.
1: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquest dissabte a les 3 de la tarda arrencarà al Parc del Fòrum la Festa del Segle i Mig, o el que és el mateix, un dels actes centrals de la celebració dels 150 anys que fa que els mestres cervesers i cosins, August Kunzetmann Damm i Josef Damm, procedents d'Alsàcia, van obrir una fàbrica a Barcelona. Era l'any 1876 i segurament mai haurien arribat a imaginar fins a quin punt aquella marca, cervesa al marge, acabaria fent forat a la història i a la cultura del nostre país. Avui ens acompanya Ramon Ajenjo. Bon dia, com està?
1: Què tal, Ricard, com estàs?
0: És el director de la Fundació Damm i enhorabona per la part que, per la part que et toca.
2: Moltes gràcies.
0: Perquè no es fan 150 anys cada dia.
2: No, no és fàcil, no.
0: No és fàcil. A més, suposo que esteu contents perquè és la celebració oficial del Barça, Estrella Damm, i a la celebració del títol de Lliga, imagino que n'ha corregut molta de cervesa.
2: Molta. Sí, sí, quan hi ha un partit del Barça o de l'Espanyol i guanyen, hi ha celebracions, les vendes de la cervesa s'animen. I, a més, són patrocinadors del Barça, de l'Espanyol i del Girona també. I tenim la sort que el futbol d'Am aquest any té 3 jugadors al Barça. El Joan Garcia va passar 4 anys a l'Adam, el Marc Casado també i el Tomi. Sí, que aquest any no és gaire habitual això, però aquest any del futbol d'Am tenim 3 jugadors al Barça. Estem molt orgullosos.
0: No, l'Espanyol també. No teniu dades de com va anar la rua en quant a vendes?
2: Jo no tinc les dades, les dades no les tinc, perquè a més jo aquell dia, o sigui, jo visc al centre de Barcelona i la rua passava per al costat de casa meva, però jo tenia un altre acte a Sant Cugat del Vallès i no ho vaig veure, però vaig veure seguir-ho per la televisió i per la ràdio i tal, i va ser una cosa espectacular, una cosa tremenda. Jo no he vist mai una cosa tan bèstia com aquesta.
0: Vostè té altres coses, és conseller i secretari del Consell d'Administració d'Adam, és director de la Fundació i és besnet de Josef Damm.
2: Sí.
0: Què li ha arribat del seu besavi? És a dir, vostè sap com era, com va ser la seva vida? Què és el que en sap?
2: Sí, els alsacians, saps que les guerres franco-prussianes els van fer fugir, o sigui, enmig d'una guerra. La meva família ha participat a les franco-prussianes, a la Primera Guerra Mundial, a la Guerra Civil Espanyola i a la Segona Guerra Mundial, a totes les guerres, no? Llavors van tenir que fugir, van arribar a Barcelona, els hi va agradar molt de Barcelona el que, quan demanaven si es quedarien a Barcelona, ells, com que no sabien si es quedarien, estaven molt inquiets amb com funcionava el món de l'economia a Barcelona i preguntaven, per exemple, escolta, com li va la gent de la fusta? I els contestaven, treballen molt. I escolta, i els de la construcció treballen molt. Diu, no, si jo no vull saber si treballen o treballen, jo vull saber si els funciona. Diu, no, és que treballar molt en català és un sinònim de que és facturació, és benefici, és felicitat. Com li va a la nena a la botiga o com li va al nen al taller?
0: Treballa molt.
2: Fantàstic, no? En alguns idiomes treballar molt no és gaire bona notícia. En català el treballar molt és una gran notícia i es van quedar per això.
0: Perquè a Catalunya els diners es fan treballant.
2: Diguéssim. Absolutament. Treballant molt.
0: Molt és important, si vols fer molts.
2: Exacte, si no, si treballar no molt.
0: I els inicis d'aquell negoci, és a dir, com es van anar fent? Com va anar creixent en aquell context històric de finals del segle XIX?
2: Sí, ells venen a Barcelona perquè fugen de les guerres franco-prussianes, munten una petita fàbrica de cervesa, a l'any 10 es fusionen amb altres cerveses competidors, un era la cerveseria La Bohèmia, per això aquest any, el 150 aniversari, hem volgut fer un homenatge a aquesta empresa, a aquesta fàbrica, i després ja se'n van anar ajuntant a més gent, no els importava perdre poder per créixer. O sigui, si nosaltres, això és molt poc català. L'Ara deia, l'empresari català prefereix tenir una petita botiga a tenir un 5% del Corte Inglés. Doncs aquests eren més aviat de la segona part. I ara, avui en dia, l'empresa està controlada per la família Carceller, amb la qual tenim una relació exquisita, i és fantàstica, i després tenim altres accionistes.
0: Però va ser una família extensa, no?, la de Josef Damm?
2: No et pensis, no. Això no? De la cervesa va molt bé per fer felicitat, però per procrear és un desastre, perquè mira, el Josep Damm va tenir 3 fills, el Josep, el Carles i la Maria. El Josep es va casar i no va tenir fills. El Carles es va casar i no va tenir fills. I la Maria va tenir 2 fills, el Miquel i la Josefina. La Josefina era la meva mare, sí. I de la Josefina en queden 4. O sigui que per 4 generacions, 4 germans, després això sí, tenim alguns nebots.
0: I vostè quan va néixer? Clar, va néixer envoltat de cerveses, per tant, no sé si ja anava encaminat cap al món de la cervesa o és una cosa que va ser última hora. Com va anar això?
2: Jo estava encaminat per al món del turisme i, bueno, per coses jo estava estudiant a Anglaterra, Suïssa i Alemanya i per coses de famílies d'ell em van dir que em quedés aquí. Vaig entrar a treballar a l'Alemanya l'any 79 per fer unes pràctiques i porto 47 anys allà. Vaig entrar i al final jo crec que em faran fixo després de 47 anys. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon,
0: Quines característiques tenia aquella primera cervesa que es van crear fa 150 anys?
2: Mira, la cervesa és una cosa que, si pot ser, l'has de prendre de la més proximitat que existeix, perquè és molt fresca. Ells, quan van arribar aquí a Espanya, van veure que aquí, a Catalunya, fa molta calor. Al nord d'Europa la cervesa no es pren gaire freda. Més aviat es pren a temperatura de 12-14 graus, com un vi. Però aquí, com que feia molta calor, van inventar un tipus de cervesa, van afegir l'arròs del Delta de l'Ebre per fer una cervesa més fresca. Llavors, aquesta cervesa està pensada per servir-se freda. L'Estrella és una cervesa per servir a 4, 5, 6 graus. És una recepta diferent. Al nord d'Europa les cerveses estan pensades per servir-se més calent.
0: O sigui, hauríem de congelar-la una estoneta abans de posar al congelador una estoneta abans de prendre-la?
2: No cal, congelador no cal, però la nevera que estigui ben fresqueta, fantàstic. Això l'Estrella, eh? La Vueldam abans deien temperatura de balcó. O sigui, ara, posar la cervesa al balcó, 12, 11, 12 graus, etc. Però l'Estrella no, l'Estrella és una cervesa que s'ha de prendre molt freda.
0: I teniu algun secret, alguna fórmula secreta, com la Coca-Cola, diguéssim?
2: Totalment, sí. Clar.
0: Si és secreta. Però on està el secret? El llevat, per exemple?
2: Sí, el llevat és un dels secrets. El llevat és nostre, el llevat és el que transforma els sucres del most, com un vi, es transforma en alcohol i CO2. Nosaltres tenim un llevat que és nostre, que és un llevat específic.
0: Que és vostre, vol dir que fa moltes generacions que el teniu?
2: 150.
0: I llavors, la mateixa soca.
2: La mateixa soca, i aquesta soca la tenim, o sigui, tenim el Prat del Llobregat guardada a 269 graus sota zero, periòdic, i després tenim a bancs específics del món una cèl·lula d'aquesta soca per si un dia hi hagués un desastre, doncs pogués recuperar aquesta soca. Em sembla que tenim una a Madrid, una a València, una a Londres i una als Estats Units amb un lloc secret.
0: Que mai expliqueu.
2: No,
0: però
2: bueno,
0: qui ho sap,
2: no sé.
0: Això? No ho saps? No, tu no, ho saps?
2: No, el lloc secret dels Estats Units o de Londres, jo no sé on és. Són empreses específiques de bancs de llevats que tenen, jo m'imagino que els subterranis o els refugis, etcètera,
0: però
2: tenen
0: aquest
2: banc.
0: Però qui ho sap, això?
2: No, ho sap l'empresa que contractem perquè ens guardi aquest llevat. O sigui, dintre de l'empresa...
0: Si vostè volgués saber-ho, entenc que li dirien.
2: No crec. Em donarien la cèl·lula. Però no crec que... No, perquè llavors, si no, molta gent sabria on es fan aquestes... el magatzem d'aquestes cèl·lules i algú les podria robar. No ho sé on està exactament.
0: Clar, entenc que el procés d'elaboració també ha anat canviant molt amb els anys per la tecnologia, per l'evolució de la tecnologia.
2: Bueno, el procés és idèntic. El procés és idèntic. És un most fet de cereals, de pràcticament d'ordi de maltejat, que és la malta, amb arròs, amb llúpol i aigua, una ebullició, amb això tens el most i després inocules les llevats, que són els que transformen els sucres en alcohol. El procés és idèntic. L'única diferència és que el volum ha canviat moltíssim. Per exemple, la fàbrica del Prat del Llobregat, de Damm, fa 800 milions de litres de cervesa a l'any. És la més gran d'Europa. Vale? O sigui, la grandària...
0: Quants treballadors?
2: Allà en aquell moment, en l'empresa som 7.000, però en aquell moment allà hi ha poder 500 treballadors.
0: 7.000 treballadors.
2: 6.000 treballadors, sí, a tot el grup, sí. Sí, són molts negocis, aigua també, entrepans i cacaulat, i moltes cacaulat amb la família, amb la Fena Ferrero, que tenim una relació exquisita.
0: I cultura. Sí, quantes vegades us han dit que sou el departament de cultura de...
2: 1.000.
0: Clar.
2: Mil. Sí, ens encanta la cultura.
0: És que hi ha molts grups de música que segurament no haguessin... aguantat si l'Estrella d'Am no hagués pagat molts dels festivals de música del país.
2: És l'essència, és l'ADN de la companyia. O sigui, tota la vida ens agrada la cultura. En aquest moment, al Consell d'Administració de la companyia, donem suport a la cultura. I un dia estava mirant i altruistament donem suport a uns 60-70 projectes de cultura i en total a uns 300 projectes de cultura a l'any. O sigui, és molt potent, sí. La cultura per nosaltres, cultura i esport serien, diguéssim, les raels, els pilars que s'aguanta l'empresa amb el món de la comunicació.
0: Anem a parlar del 150 aniversari de la festa. Perquè deia que aquest dissabte a les 3 de la tarda arrencarà al Parc del Fòrum la festa del 150, una gran celebració amb un cartell musical que és espectacular.
2: Sí.
0: Oques Grasses, els tiets, Muixca, la Faflesbia, els Catarres, 31 Fams, Ginestà, Maria Jaume... No sé si queden entrades. Queden entrades o...
2: Alguna entrada alguna. Queda. Ens han desbordat, eh? Vindrem 25.000 persones. Vam fer una promoció especial, la promoció ja s'ha acabat, i ara la gent intenta buscar entrades com pot. Serà una festa molt maca, preciosa. Bueno, a nosaltres ens agrada molt fer aquest tipus de celebracions. I per als 150, de fet, vindran 2.000 companys de l'empresa, que venen de tot el... Tenim fàbriques per tot Espanya, Portugal, Anglaterra, i ara hem comprat una a Senegal. Vindran tots els companys per assistir a aquest concert. Serà una meravella, serà una festa. A nosaltres, els cervesers, ens agrada l'alegria, i la música, i la festa, i la gastronomia.
0: La Jaran,
2: jaleu, sí.
0: O sigui, on hi ha jaleu, vosaltres dieu, allà hi hem de ser.
2: Sempre.
0: Clar, també suposo que hi ha una qüestió també empresarial de dir, si som, no hi serà una altra. Això també ho tenen present.
2: Evidentment. Nosaltres som la cervesa de Barcelona, som els més antics, i som una empresa que està molt arrelada al seu territori.
0: Hi ha més actes, per exemple, hi haurà una cursa el 13 de juny, la cursa del 150, de 5 quilòmetres pel Prat de Llobregat, que és on hi ha la fàbrica d'AMP, no?, per entendre'ns.
2: És una de les fàbriques, la més gran en aquest cas. Faran una cursa i al final acabaran amb una botifarrada, amb DJ, bueno, festa, el que ens agrada a nosaltres, música, menjar, alegria, cantar, etc.
0: Hi ha un altre element que fa anys que teniu en marxa, diguéssim, que és un dels altres grans èxits i bona mostra de com s'ha integrat la marca, que és l'antiga fàbrica d'AMP.
2: Sí. Sí, l'antiga
0: fàbrica... Això s'ha integrat ja d'una forma molt natural, també,
2: 100%,
0: no?
2: 100%. L'antiga fàbrica d'AMP, nosaltres la deixem, no cobrem res per sempre quan siguin temes culturals, socials o esportius. Vam començar amb un acte a la setmana, vam passar a 3 actes a la setmana, i ara fem... Perdó, 3 actes a la setmana, i ara fem 3 actes al dia. O sigui, cada dia hi ha una mitjana de 3 actes. Jo, per exemple, ahir estava en un sopar a l'antiga fàbrica d'AMP. Estem molt orgullosos i molt contents de que la gent de Barcelona passi per l'antiga fàbrica.
0: I estrenareu un nou espai immersiu allà.
2: Sí, una cosa espectacular, amb Salles, amb La Vanguardia. Hem fet un espai immersiu que serà increïble, que el podré visitar, i a més estaré dintre del circuit de lo que és Sagrada Família, Hospital de Sant Pau i l'antiga fàbrica d'AMP. Aniràs allà i et posaran uns cascos o no cascos i visitaràs el que és el món de la cervesa i el que és el món de la companyia. Un espai immersiu.
0: Per què és tan important per vosaltres que aquesta marca tingui aquesta vessant més social i més però, cultural, també, no?
2: Som una empresa del poble, som una marca del poble, som una empresa que ens agrada estar al costat de la gent, al costat dels barris, al costat de la gent que s'estima, i per tant som una mica part del paisatge del que és aquest país.
0: Vostè ho celebrarà d'una manera més especial, a nivell familiar,
2: Sí, per suposat.
0: Sí, he
2: compartit amb les meves germanes i amb les meves filles. Ja tinc una filla treballant dintre de la companyia, que és la 5a generació, i estem fent coses i ho celebrarem i compartirem.
0: Farà un viatge especial.
2: Van fer un acte al Liceu molt potent per celebrar el 150 aniversari. Allà en van venir tots els cantants dels nostres anuncis, el Billy Vision and the Dancers, el Mirabé, el Santi Balmes, la Txell, moltíssims músics, i després vam tancar la Boqueria. Va ser un acte preciós. Aquest va ser l'acte potent, però després en farem molts més actes, amb la meva família, per suposat. Tinc 3 germanes, que les estimen molt, i segur que celebrarem, tindrem en algun moment, ja tenim una data reservada, el juny-juliol, per fer un dinar i celebrar els 150 anys de la història de la família.
0: Sr. Ramon Ajenjo, director de la Fundació d'AMP, gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres també aquesta festa. Llarga vida Estrella d'AMP, esperem que facin 150 anys més. No ho explicarem ni vostè ni jo, però espero que les seves generacions continuïn.
2: No se sap mai, a la millor beben cervesa. Mira, la meva àvia va viure vostè... 100 anys, es bevia un gotet de cervesa cada dia.
0: Veus?
2: Per tant, a la millor tenim esperances.
0: Bueno, doncs, escolti, si hi som, ja ho explicarem.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Ricard. Ara tornem. Adéu.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Avui l'Enigmàrius feia inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats. I la resposta era cistitis. La cistitis és una inflamació de la bufeta urinària, i els titis són petits primats arborícoles que viuen als boscos d'Amèrica del Sud. 1520 dels 1571 participants l'han encertada, i per tant avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Victòria Pagès Forner de Matadepera, al Vallès Occidental. I avui també ens heu dit cistitis mal escrita, més inicial, micosis o miccions.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
6: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
5: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
7: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
8: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
7: Quants de milions has dit?
8: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
7: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobra per celebrar cada gol per 764 € amb 15 i amb els nostres tecnoavantatges.
11: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
12: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
13: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
14: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
15: Us esperem! Serà brutal!
16: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
17: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard,
18: no.
17: Et surt de dins això de...
19: Necessito vacas.
17: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
1: Avui a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després... La TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
20: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
21: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
22: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui la secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells. Bon dia, Mariola.
23: Bon dia, Ricard.
0: I Darío Porres, bon dia.
24: Molt bon dia.
0: Com va la teva primera setmana? Primera setmana o dues setmanes ja, amb 50 anys?
24: Una setmaneta.
0: Una setmaneta, què tal?
24: Jo, és que veient la roda de premsa i el Florentino Pérez...
0: Veus que estàs envellint molt bé.
24: Estic envellint superbé.
23: Ostres, sabeu que jo en la vida havia escoltat una roda de premsa sencera o pràcticament sencera de Florentino. És a dir...
24: Doncs has anat a parar la millor, eh?
23: Clar, perquè per ahir era... estava a la mateixa hora que la meva secció en la ventana i entonces vam tindre que jo vaig tindre que escoltar-la allí i tal, i jo vaig dir, però esto què és? Clar, la meva ignorància cap a este tipus de coses em va fer al·lucinar, sincerament. Ja sé que vosaltres, com bons futboleros, esteu acostumats, però jo no.
24: Sí, estem acostumats al futbol, però no estem acostumats a l'esperpent.
23: Bueno, entenem, que sabeu de què va tot, de tal... Jo és que estava com si parlara un extraterrestre per a mi, sabeu?
24: Absolutament. Però un moment televisiu, en el fons...
23: No, un moment televisiu meravellós.
24: De primera magnitud.
23: Totalment. Per això ho deia, eh? Sí, sí, sí.
24: S'hauria de fer una... Ricard, s'hauria de fer una sèrie. Una sèrie. No hi ha nassos.
0: Sí, clar.
24: No hi ha nassos.
0: Però ara potser, després del que hem vist aquestes últimes hores, potser hi ha gent que es comença a atrevir més, no? En Florentino, a Madrid, sobretot. No, hi havia com una mena de silenci estrany.
24: Sí, com un pacte tàcit de
0: no emprenyem. Amb molt poder. I això ja potser la cosa canvia ara, no ho sé.
24: Doncs en Netflix que vagi preparant una sèrie de Florentino Pérez. Perquè...
23: No faran mai, això.
24: No es farà mai.
0: Bueno, quan mori, quan mori.
23: Amancio Ortega, Juan Roig, Florentino...
0: El rei.
23: No. El rei, no veureu mai una sèrie de...
0: Podria dir Los Intocables.
23: Exactament. Mira, sí, exactament.
0: Avui començarem l'espai de secció de televisió i sèries anant cap a Canes. Saludem a Marc Garriga, cap de Cultura de Catalunya Ràdio. Marc, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: Això tu, com estàs? Com ho portes?
2: Home, doncs mira, això que parleu ara de Florentino, que ahir la veritat és que jo tenia una orella aquí i l'altra en aquesta roda de premsa esperpèntica, penseu que avui en aquesta edició es presenta una pel·lícula que es diu El Partido, que és un documental sobre la final del Mundial de Mèxic 86, aquell mític partit entre Anglaterra i Argentina, i després hi ha un documental sobre Eric Cantona, vull dir que qui sap si en el futur podem veure aquí un documental sobre Florentino Pérez.
0: I què tal d'Eric Cantona? Eric Cantona, el cop de peu, eh?
24: Sí.
2: Exacte.
24: Quan jugava al United, mitiguíssim.
23: Fins i tot jo sé qui és.
0: Mira, imagina't.
24: Que va fer que molts nanos que veiem a Cantona, no et dic que ens anéssim donant cops de peu contra el públic, però sí que ens posàvem el coll. Recordeu que tenia el coll com aixecat?
0: Sí.
24: Sí, mirant a càmera, s'aixecava com un polo, com el que portes tu, Ricard. Te'l posava sí, així com una mica aixecadet.
0: Com dret.
24: I feia de Cantona, eh? Però sí, tots els nens anaven així. Meravella.
0: Una implicació social molt, molt gran. Vull dir que suposo que deu parlar més de la part política, no?, en aquest documental, Marc.
2: Encara no l'hem vist, però vaja, és un futbolista mític, un bad boy, que després s'ha convertit en actor, per tant, també el veurem participant en alguna pel·lícula en aquesta edició. Vull
24: I que no ho fa malament, Marc, com
2: no ho fa malament, no ho fa malament. No ho és un paio polifacètic.
23: Ha tingut episodis.
0: Ahir va ser la inauguració, aquest any hi ha tres pel·lícules espanyoles que opten a la Palma d'Or, i també hi ha molta presència catalana, Marc, en aquest festival.
2: Moltíssima. Sempre parlem de produccions catalanes perquè ens fixem més en les productores, en... que després és com un requisit perquè després participin en els Gaudí, però si més enllà de veure quines pel·lícules estan produïdes amb pressupost català, mirem professionals catalans que participen a pel·lícules, és una edició històrica. Hi ha una dotzena de pel·lícules amb presència catalana i les tres que dius que competeixen per la Palma d'Or, per exemple, doncs en tenen. Tant la de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, que ho tenim embargat, però ja l'hem vist i us puc dir que és una pel·lícula extraordinària, com la de Pedro Almodóvar, que ja s'ha estrenat a Catalunya, però que, malgrat això, pot competir aquest any aquí a la secció oficial de Canes, i on apareix, per exemple, el Quim Gutiérrez, i la pel·lícula dels Javis, La bola negra, també té música de refri i la fotografia, la direcció de fotografies de la Jordana. I a banda d'això, doncs, sentirem parlar català, per exemple, l'Aina Clotet, que d'aquí molt poquet, quan acabi aquest acte nòstic ara, que és un rendezvous amb Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que li van donar la Palma d'Or honorífica. Ara fa aquí una xerrada i nosaltres escoltarem atentament què ens explica. Doncs sortint d'aquí anirem a entrevistar l'Aina Clotet, que presenta avui la seva pel·lícula Viva a la Setmana de la Crítica, i és una pel·lícula que està molt bé, per tant, veurem si també té sort en aquest palmarès.
24: Marc, dius que has vist El ser querido, a Rodrigo Sorogoyen. Sí. A mi Sorogoyen m'entusiasma, crec que tot el que fa ho fa bé, tant les sèries com les pel·lícules, però tinc el dubte de si hi ha molta similitud amb Valor sentimental, aquesta pel·lícula noruega, on també va d'un director teatral que no es porta molt bé amb la seva filla, que és actriu, i la dirigeix. Va per aquí, més o menys? S'assemblen molt o no?
2: Clar, d'entrada, quan llegeixes la sinopsi, dius aquesta pel·lícula és la mateixa de l'any passat, de Joachim Trier, que es va endur d'aquí el Gran Premi del Jurat, que va estar nominada als Oscars, que de fet és la pel·lícula que es va endur l'Oscar de millor pel·lícula internacional per davant de Sirat, perquè la premissa inicial, que és que hi ha un pare que és cineasta i que la seva filla amb la que ha perdut el contacte al llarg dels anys és actriu i vol contractar-la per protagonitzar el seu nou projecte. El punt de partida és el mateix, però la pel·lícula és absolutament diferent. És a dir, la pel·lícula de Trier tracta, sobretot, se centra en la negociació per convèncer-la perquè participi a la pel·lícula. En la pel·lícula de Sorogoyen, això és simplement la primera escena i després és el rodatge, que és tot allò que no es veu a la pel·lícula de Trier, doncs el rodatge i com les tensions que sorgeixen al llarg de totes les setmanes de rodatge al desert del Sàhara, perquè és una pel·lícula sobre els saharauis, amb un Javier Bardem que està... bé, jo ja crec que és un dels grans candidats a endur-se la Palma d'Or al Premi al millor actor.
24: I
2: la Victoria Luengo, que també està fantàstica.
23: Marc, però i això, clar, tot el món m'ha dit, jo no vaig poder anar al passe, però els meus companys van eixir, igual que tu, impactats per la pel·li. Clar, això, diguem que a Pedro Almodóvar el deixa un poquet no sé, per baix, no? Amb menys possibilitats.
2: Clar, a mi la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, no em va agradar gaire, no, t'ho confesso, i jo crec que és un nom... Canes, de vegades, selecciona pel·lícules pels noms, i jo crec que està aquí perquè és ell, no per la pel·lícula. Jo no veig que la pel·lícula pugui tenir opcions d'endur-se premi, però a Venècia va guanyar premi i la pel·lícula tampoc era res de l'altre món, per tant, això depèn del jurat i no se sap mai.
23: Bueno, però i què tal Demi Moore?
2: Demi Moore. Demi Moore es va ficar un embolic ahir a la roda de premsa del jurat perquè
23: tothom estava... Per això t'ho preguntes.
2: Sí, sí, rebutjant la utilització de la intel·ligència artificial en el món del cinema, i ella va dir, bé, jo crec que és una batalla perduda i, per tant, el millor que podríem fer és mirar de trobar la manera de poder-hi conviure. Que segurament és el que pensem tots, però que no quedava gaire bé dir-ho en una roda de premsa que presidia precisament un director sud-coreà que la pel·lícula amb la que va participar l'any passat anava dels estrells que provoca la incorporació de la intel·ligència artificial en el món laboral. Per tant, diguéssim que de cara als seus companys no va quedar bé, però potser si ens ho pensem fredament, segurament és el que pensa tothom, que la IA ha vingut per quedar-se i que la millor manera de conviure i és buscar la manera d'incorporar els nostres processos.
3: Tenim alguns problemes per seguir-te, però ho hem entès. Marc, gràcies per acompanyar-nos. Bona feina.
2: Vinga, gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé. Anem a parlar de sèries. Comencem per Gary.
24: Vinga.
3: Tu t'ha agradat molt, Gary.
24: M'ha entusiasmat molt.
3: Què és, Gary?
24: Tenim... No riguis, home. No,
23: és que m'encanta, perquè és que no podem estar més lluny.
24: Jo t'explico què és, Gary.
23: La grandesa d'esta secció és Issa.
24: Sentim un tros de conversa?
3: No, no,
24: no,
3: tenim,
24: no cal, no cal. No. Jo t'explico què és, Gary.
23: El otro. No,
24: és que no. És que, oients de Catalunya, m'entenem, no? Entre el Ricard Ostrell i la Maria de la Comell...
23: És que a Ricard tampoc li va entusiasmar.
24: No li va entusiasmar.
3: No ho sé, veurem.
24: Sedueix-me. Gary no és una sèrie, és un capítol ampolla. El que es coneix com un capítol ampolla.
3: Un capítol ampolla?
23: Ricard, sí. Es diu Aixina.
24: Sí, que és un capítol ampolla. Saps quan hi ha una sèrie?
3: A veure, va, per favor, no vacileu,
24: un moment.
23: Que no, que es diu Aixina. Un capítol càpsula, també.
3: Ampolla.
24: Ampolla. Home, és... A veure, no. Senyorada.
3: Que això de Florentí ens acabarà afectant a tots, eh?
23: No, acabarem parlant tots igual. En castellà és un capítol càpsula, sí, que té identitat pròpia i que
24: exacte.
23: Tu no tens per què haver vist la sèrie per entendre-ho.
3: Quina sèrie?
24: The Bear.
3: Ah!
24: The Bear. Saps la sèrie aquesta
3: Gary
24: de Chicago?
3: Sí, sí, és un capítol...
24: Jo t'explico.
3: És un capítol extra abans de la nova temporada de
24: Dèvia. Correcte.
23: Exacte.
24: D'aquí un mes s'estrena la cinquena i última temporada de
23: Dèvia. Afortunadament.
24: Què han fet?
3: I ho podem veure sense haver vist mai de Dèvia.
23: Exacte.
24: Sí, però no entendràs res.
3: Molt bé.
24: O no entendràs gaire. Per què? Perquè parla de dos dels personatges de Dèvia. Un, el Richie, que és el cosí del protagonista. I dos, el Michael, que és el germà del protagonista. Que el germà del protagonista se sap al principi de la primera temporada que es va suïcidar. Vale? Aleshores, aquests dos personatges se'n van a Gary, Indiana, que és on va néixer Michael Jackson, per cert, a fer una entrega, han de fer un encàrrec i han d'entregar el que sigui. Per què m'ha agradat molt? Primer, perquè em parla del personatge del Richie, que em sembla el millor personatge de la sèrie. M'ha recordat
3: Richie.
24: Molt... Sí, el cosí, que és com el cap de sala del restaurant. M'ha recordat, precisament, un altre capítol ampolla on el Richie va a un restaurant d'estrella Michelin per saber com s'ha de ser cap de sala. I m'ha agradat perquè entens moltes de les coses que després has vist a la sèrie. El perquè d'aquesta ment tempestuosa del germà, el perquè es va voler suïcidar, perquè tenia problemes mentals, i sobretot també m'ha agradat molt l'última escena, que no direm res per fer un spoiler, que pot ser un avançament de... Ostres, començarà així la cinquena temporada, perquè hi ha com un cop d'efecte bastant important. A mi m'ha agradat molt, és un capítol pausat, és un capítol on no passa res i passa tot, on dues persones que s'estimen molt, com són aquests dos amics íntims, es discuteixen, parlen de la vida, parlen dels grans, de la paternitat, parlen de trivialitats...
3: Bueno.
24: A mi m'ha semblat una molt bona manera de fer bullir l'olla de cara a l'última temporada de Bear.
3: Doncs ho podem mirar, no, Mariola?
23: Sí, no. Sí, ho podem mirar, jo ja l'he vist.
3: Ah, no t'ha agradat a tu.
23: Te ho dic a tu.
3: Val. Tu t'ha agradat, Darío, sí.
24: Molt.
3: Sí,
23: no, sí, bueno, entenc el que diu Darío a mi, però a mi la sèrie... Com que jo en la sèrie no he connectat mai, encara que, en fi, ha rebut tots els premis i tal, a mi una cuina tan tòxica, tan testosterònica, amb un soroll increïble, que estan sempre a punt del col·lapse, i que el patiment en el món de la gastronomia com algo guai, cuiners histriònics, dramàtics, egocèntrics, delirants... com que a mi aquest univers no m'interessa, tot el que isca d'aquest univers, sí, entenc que el que diu este no té res a veure, no? Perquè és de veres que si tu la veus i ja has vist la sèrie, entens algunes coses, però com que jo no necessito entendre esta sèrie, enteneu-me, no sí, és sí, la sí. meva sèrie de capçalera.
3: Va, jo li
23: però
3: li
23: bueno, Gary és un bon exercici per contar una història diferent, això sí que és de veres.
3: Seguim amb l'adaptació a la sèrie de la novel·la El senyor de les mosques. Què és això?
4: The sky is darkening and the beast is close at hand.
24: Això és una castanya, per mi.
23: Total.
24: Això és una castanya. Jo he de fer una confessió. Les sèries o pel·lis on hi ha molts nens em fan molta mandra. Això per començar. El llibre, ja sé que potser alguns vindran aquí a llançar-me coses quan surti a Catalunya Ràdio. El llibre William Golding em sembla una castanya. Em sembla avorrit,
23: sí, mira,
24: em sembla
23: crec,
24: pesat.
23: Darío, estic amb tu. Jo crec que és un llibre que va tindre el seu moment, però que ara ens hem adonat de que pot ser siga un llibre sobrevalorat. Jo,
24: absolutament.
23: L'any passat me'l vaig tornar a llegir perquè la meva filla m'havia parlat de tal i vaig dir, a veure, a mi este llibre per què em va impactar fa 30 anys? És a dir, en quin moment
24: perquè
23: jo...
24: Perquè fa 30 anys érem joves i ens posava davant del mirall de quan ets jove, aquest pas de ser nena adult, la maldat...
23: Sí, però mira, que m'ha passat igual, me va passar igual, i vaig a dir una barbaritat, em va passar igual amb el guardián entre el centeno, eh? Que sabeu que mai s'ha fet sèrie perquè és impossible fer una sèrie d'això. Però bueno, sí, jo estic amb tu, El senyor de les mosques se la podien haver estalviat, en realitat venia molt ben avalada.
3: Pues la Laura Marín, la cap de programa, es diu que és extraordinària, vull dir que s'ha de veure.
24: A mi m'ha semblat una castanya, la música em sembla absolutament fora de lloc, hi ha com es diu, un abús de primers planos dels nens.
3: Sabíeu que esteu portant la contrària a la persona que mana de la ràdio, vull dir que... L'any que ve, quan haguem de renovar-vos, no tenen criteri, no els convidis més. Perquè...
23: Però sabeu què crec
3: ara
23: matiseu, que és
3: sí, ara
23: una matiseu, de les coses?
24: No, jo ho dic obertament, és una castanya.
3: Well.
23: Jo vaig arribar amb moltes ganes precisament perquè ja va darrere
3: l'adolescència,
23: els responsables d'adolescència, no? Però és que per a mi això és fonamental.
24: Sí, però tu veus adolescència i veus això i dius, és com anar al celler de Can Roca i...
23: A mi m'ha influït que el llibre, l'estiu passat vaig dir, què? Tot això era... I sí, o sea, nens abandonats ahí en una... No sé, no m'ha interessat.
24: L'única cosa bona és que són quatre capítols i au. Ja han estat quatre hores de la meva vida, ja. Però que no és més, ja està. No,
3: El senyor de les mosques. I acabarem parlant, atenció, d'una sèrie... Com s'ha de dir això? DTF San Luis.
24: Down to fuck. Aquesta li agrada molt a la Mariola.
23: What can I do for you?
5: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
23: Doncs mira, vaig arribar a aquesta sèrie per casualitat, perquè no vaig veure de què anava i tal, i no... Però... he de dir-vos que és una sèrie incòmoda molt. Des del minut 1 fins al final, 7 episodis a HBO, que precisament per això et quedes. Tu vas veient la sèrie i penses, per què estic veient això que m'està incomodant tant, que m'està fent plantejar coses que jo no vull plantejar-me, etcètera, etcètera. És una comèdia negra. En realitat és un thriller, no? És que les premisses són tan alambicades, encara que després la entens perfectament, que és fins i tot difícil fer la sinopsis. Però jo la recomane perquè de veres que és una sèrie molt diferent, per a que et facis una idea, DTF, ells ho han traduït, és una espècie de pàgina, d'una xarxa de cites, i el que ells ho han traduït és «Donde todos follan». DTF, suposo que les han tingut que fer un embolic ahí per poder portar-lo al castellà. I esa és la premissa des de la que partís la sèrie, no?
3: A partir de ahí, això, 7 episodis.
23: Sí, i a partir de ahí ja et dic que és incòmoda de veure. Això heu de tindre-ho claríssim.
24: És de les sèries més incòmodes, que estic d'acord amb la Mariola, que dels últims temps, i els dos protagonistes són absolutament sensacionals. El Jason Bateman i el David Harbour, que és el pare de l'Eleven a Stranger Things.
23: Que a mi escena... em cau fatal, i en canvi en esta sèrie jo sempre li he tingut un poquet de mania a este home, fins i tot per la seva relació amb Lily Allen, la cantant, artista, que bueno, han tingut un divorci, diguem, controvertit. I jo sempre li he tingut prou mania i he de reconèixer que en aquesta sèrie m'he reconciliat una miqueta.
24: I cada escena dels dos junts, Mariola, és una meravella.
23: És al·lucinant. Sí, sí, jo la recomano, de veres. És una sèrie interessant per la premissa i per lo que planteja i per com ho planteja. I perquè està bé que ens incomoden.
24: Sense dir molt, direm que és una mena de triangle amorós, o de què faries, o
23: sí,
24: de...
23: Bueno, però
24: va
23: després...
24: per aquí el tema, sense dir res més, perquè seria...
23: Jo crec que a tu t'agradarà, Ricard.
3: Sí, la miraré. Si és incòmode, la miraré. Mariola Covell, Darío Porres, gràcies.
23: Vinga, petons.
24: Adéu.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Som campions! Nit històrica per Fanzone!
18: No us perdeu el Fanzone d'aquesta setmana.
25: Exclusiva.
18: Madrid crema.
26: Estan fatal, eh?
18: Perquè això no s'atura i passaran coses.
27: Vostè fitxaria José Mourinho?
18: Moltes coses.
28: I l'espanyol no parleu o què?
29: Fanzone, amb Gerard Romero. Dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Ves t'entendre amb mi, Di.
31: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
30: Crec que m'he enamorat.
31: Normal, amb aquests preus.
30: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
31: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
32: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.

0: Vine a Feubert i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feubert, ens movem amb tu.
1: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
2: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
5: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. A Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Hey. Hola, Fel Feixedes. Hola, Peyu.
8: Ei, Ostrell.
7: Hola, Soriguera.
9: Tinc entrevistes en Florentino. Ja tens dia i hora?
7: No ho puc revelar.
8: El té lligat. Mira d'haver-ho lligat amb algú que hi toqui més que ell, perquè igual ell t'ha dit que si no se'n recorda demà.
7: Això també podria ser.
8: Perquè el vaig veure una mica despistat.
7: Sí. És que tu saps el que ha de ser, ser Florentino? És que no ha de ser fàcil, no, eh? És que no. També no us poseu a la pell de la gent, eh?
8: Home, no, no, són 180... Clar, moltes nòmines cada mes, eh? Fot un hòstia d'IRPF, eh? Hòstia de...
7: Bueno, i signals, eh? Tu també parles de tu la premsa i, hòstia...
10: Clar. I a dia d'avui has d'estar pensant ja on te fas el sopar de Nadal.
7: Ah, és que... Com ho fotem aquest any? Com ho dividim, això?
10: Ah, no deus dormir, eh? Les però paneres, un menjador per 170.000.
7: Sí, no, no, és una feinada, és una feinada. I mira, la borsa, miràvem la borsa i l'empresa ACS, l'empresa de Florentino, sí. Després de la roda de premsa d'ahir, és la segona que ha pujat més avui. La
8: mira,
7: borsa.
8: Veus?
11: No ho tindré mai, això, la borsa.
7: Aguanta aquest nivell ara, saps?
8: Ara. Què vol dir ACS? Per... Què vol dir? Què vol saber?
7: Agència Catalana de Salut.
8: Tu, però...
7: Actividades de construcció i servicios.
8: Fixa't.
7: També
8: fixa't,
7: posar-li aquest nom.
8: Bon nom, té màrqueting, eh? Sí. Té ganxo, eh?
7: Posa-li Actividades de construcció i servicios.
11: Bueno, pots fer de tot.
7: A les servicios és el que pots fer de tot, exacte.
11: Exacte.
8: Clar. Clar.
10: Per què ha pujat? Fer... No ho contesteu, no ho sabeu.
8: El què?
11: Sí. No, és que no ho entenc, jo no ho entenc com va, això.
10: Per què ha pujat?
11: No ho sé.
7: Perquè la gent ha vist que aquest home està fort i ha dit, hòstia, calla, va.
10: Això és...
7: El president de l'empresa, Florentino Pérez, el vicepresident és Isidre Fainé.
8: Sí.
7: Sí.
8: Ah, sí?
7: Sí.
8: L'Isidre Fainé ara està fent això de servicios?
7: És vicepresident. És extern, és un vicepresident extern.
8: Ah, què deu cobrar per fer això? Compte...
11: Sí, no, res. No.
8: Dos o tres mil euros cada mes. Dos o tres mil.
10: Ni això, boig.
7: No, home, no, res. Això no et dona ni per l'avió.
10: Això ho fa molt pel...
11: Les dietes.
10: I viatge, i quilometratge 0,26.
8: ACS.
7: Sí.
8: Déu-n'hi-do.
10: Qui és que ha dit que... A mi m'han dit que tot així és això del 112, la gent que despenja el telèfon i així, fan els ACS, això, és una empresa...
7: Això ho havien fet. Tot, ho fan tot.
8: Tot. Sí, la Generalitat, tu hauries de mirar totes les dades. Quants cèntims la Generalitat de Catalunya ha pagat el Florentino Pérez a les seves empreses? Segur que sortiria un bon pico.
7: Tenen un 10% d'Iberdrola, també.
8: Imagina't.
11: Això ho podem investigar. Pots, per exemple, tu, Ostrell, pots destinar una part del pressupost del Matí de Catalunya Ràdio...
7: A pagar ACS, i tant.
11: T'ho investiguem, saps? Em fixaràs jo...
7: Clar.
8: Tot allò del Càstor també ho anem pagant nosaltres.
7: Sí, i tant.
8: Sí, perquè no li va sortir bé, feia terratrèmols i va...
7: D'Avertis té un 50% d'accions, ACS.
8: Sí. Veus?
10: No sé, què és Abertis?
7: Abertis, tot, Abertis, de les carreteres.
8: Jo hi ha empreses que em sonen sempre com de que ens han robat molt, però no sé exactament a què es dediquen. Abertis és un exemple, clar.
7: No, fa la gestió, Abertis... la gestió d'autopistes. No, Abertis és sí. Catalunya, és una empresa molt important a Barcelona. Sí,
8: sí. Sí. Però me sona que tant poden fer autopistes com...
7: Fa les adquisicions de França a Itàlia. Veus? Sí, sí.
11: Ha hagut adquisicions de què?
8: De què?
7: Infraestructures, de carreteres, d'autopistes...
11: Que compri el quitrà. Compri
7: són les 11,
11: Andorra,
8: ja. Ja són les 11.
7: Avui a la Renaixença, què?
8: Avui a la Renaixença, una gent d'una mica menys expansió que el Florentino Pérez. Són uns nois d'Arbeca que es diuen Pork Shop Boys.
7: Ja ho he sentit.
8: Que, sí, fan com música country en català, com música així de Texas, americana, però en català. I estan preparant una gira, aquesta gent. Estan preparant una transhumància que anirà amb dos cavalls i un burro fent concerts seguint els antics camins de transhumància. Sí, és interessants, aquesta gent.
11: I dediquem el capítol... Pararan a cada lloc i faran concert.
8: Sí, senyor, sí, senyor, sí. Dediquem el capítol al cromo, tots els que són aficionats a col·leccionar cromos, doncs avui parlarem dels cromos.
7: Com la cara del Xuriguera.
8: Panini. Conta que una part de Panini també deu ser d'ACS.
11: Panini és de Torroella de Montgrí, és una empresa italiana, però la tenim a Torroella de Montgrí. Vull dir, això però també s'ha de dir.
8: 50% és d'en Florentino.
10: Hi ha Florentino segur. Pérez, sí. I darrere hi ha en Xuriguera.
11: En Xuriguera, segur. En Xuriguera Pérez.
7: Bueno, doncs gràcies. Ara us escoltem.
10: Tu.
8: Vinga, fins ara.
7: Farem una pausa. Saps qui tenim després del butlletí?
8: Aviam, Florentino Pérez.
7: Gerard Quintana, no. Jep, tio. Sopa de cava.
10: Grandes, grandes.
11: Molt bé.
7: Ara
10: tornem. Rock and roll.
8: El capítol del Quanta Guerra del Gerard Quintana, de veritat, que és de lo millor que s'ha fet últimament. És espectacular.
7: Doncs espera dimarts a veure el documental que han fet de Sopa de Cabra, perquè...
10: Ai, quina pell de gallina.
8: També,
7: Sí, es dirà tornar enrere.
11: Mm-hmm. Molt bé.
7: Però es podria haver dit de derrota en derrota. Ara ho expliquem.
10: Ja ploraré. Ai, carai, tu. Ja ploraré.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
12: Bon dia, us informa Joan Bota. Avui hi ha una nova jornada de vaga de mestres i professors a les aules, en aquest cas, del Baix Llobregat i del Penedès, això després de l'aturada general d'ahir, que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria. A primera hora s'han fet talls de protesta en algunes vies i ara els docents del Baix Llobregat es concentren davant els serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat. Allà hi tenim en David Àngela. David, bon dia.
13: Bon dia. Després de tallar durant una mica més d'una hora la B23 a l'alçada de Sant Just d'Esvern, els mestres del Baix Llobregat s'han concentrat davant la seu territorial d'educació a Sant Feliu, i a les 12 del migdia faran una concentració i la lectura d'un manifest a la plaça 8 de març. Mireia Valentí i Turriaga, presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat, delegada d'USTEC també, aquí a la comarca, sent el suport de la ciutadania malgrat el malestar que expressen alguns conductors.
14: Cada cop l'estem notant més, perquè la gent s'està donant compte que nosaltres no demanem només un augment salarial, sinó que, a més, estem veient molt clar que estem lluitant pel futur del nostre país, per l'educació i els serveis públics en general.
13: David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Feliu de Llobregat.
12: Més notícies, Natàlia Ramon.
15: L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i ha acusat la fiscalia de fer una acusació genèrica pel broc gros, ha dit. El primogènit de l'expresident Pujol s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebell, bon dia.
16: Hola, bon dia. En el seu informe final, que ja porta dues hores defensant, Martell diu que no s'ha pogut provar la corrupció i afirma que la majoria d'adjudicacions d'obra pública a les quals s'al·ludeix es van fer en època del tripartit.
17: No espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
16: Maria Núria Rebella, Catalunya Ràdio, Audiència Nacional.
12: Prop del 70% dels ciutadans demanen més protecció a les xarxes socials, ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya i que es presenta aquest matí a la Llotja de Mar, a Barcelona. Anem cap allà, Marriera.
18: Bon dia. Aquí ha arrencat fa uns minuts la primera trobada internacional pels drets digitals. La secretària d'Estat de Digitalització, Maria González Veracruz, ha avançat que garantir la protecció de les dades o lluitar contra la desinformació és una de les prioritats del govern, així així com també protegir els més joves.
19: Que la ciutadania està molt preocupada per nostres menors. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse y que este gobierno tiene los derechos digitales como una de sus principales preocupaciones.
18: Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Les autoescoles de Lleida s'han hagut de reorganitzar a correcuita per preparar els 300 alumnes que faran l'examen pràctic aquest dissabte en una convocatòria extraordinària de la DGT per reduir la llarga llista d'espera que hi ha a la demarcació. Lleida, Estela Bussoms.
20: Bon dia. L'examen massiu de dissabte és una mesura del pla de xoc de la Direcció General de Trànsit per reduir esperes de 4 mesos per a uns 5.000 aspirants. La data es va anunciar divendres passat amb la Festa Major de Lleida pel mig. Raül Viladric, president de la Federació d'Autoescoles, agraeix la convocatòria però lamenta les presses.
21: Ha estat un enrenou de moure agendes, de programar, l'alumnat també està acabant batxillerat, altres estan de festa major, per tant, hi ha hagut una part logística important del personal administratiu de les autoescoles, del professorat, per poder encarar aquest dissabte.
20: Els centres continuen reclamant més mesures per reduir el col·lapse a mig i llarg termini. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
12: Esports, Marcos García.
22: L'entrenador del Real Madrid, Arbeloa, s'alinea amb les declaracions d'ahir del seu president, Florentino Pérez. Arbeloa acaba de fer una roda de premsa i com Florentino acusen el club blaugrana, el Barça, pel cas Negreira, i també d'haver-lo robat, diuen, 7 títols de Lliga. El Barça ja sabeu anunciar ahir que valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez. El Barça, amb el títol de Lliga a la butxaca, juga aquest vespre a 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà la set l'Atlètic Club. Ho fa amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. A partir de 6:45, el Tot Gira, especial d'aquest Espanyol Atlètic Club, i a 9:15 la TDT, també a Catalunya Ràdio, de l'Alavés Barça. El Girona acaba de preparar avui el seu partit de demà a Montilivi contra la Reial Societat. I en bàsquet, avui tenim dos partits de la Lliga CB en present catalana. El Barça jugarà a la pista al Granada, ho fa a 8:15, i el Hajo Pues Lleida ho farà a partir de les 7 a la pista al Berogán, a Lugo. Ahir, bàsquet Girona 74, Baxi Manresa 79.
4: Fins aquí les notícies.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Dimarts 19 de maig s'estrena al Sense Ficció de TV3 el documental Tornar Enrere.
23: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps. Sempre endavant. Pots imaginar, pots jugar.

0: documental que podreu veure dimarts al Sense Ficció. És un documental que no us deixarà indiferents perquè mostra una cara inèdita, i en això ara ho parlarem, però crec que hi ha una voluntat de fer-ho així per part de Sopa de Cabra, que és donar una estadat brutal, que és poques vegades hi ha aquesta voluntat dels grups. Sempre volem fer fotografies molt amables de les coses, i aquí s'ensenyen les coses tal com són.
1: No és cap public reportatge, no?
0: No, ho dic perquè em surt... El documental, dius?
1: El documental.
0: No, però sí. No, però sí. Perquè és com sou. Sopa de Cabra.

0: És un documental que explica aquesta cara inèdita del grup de rock català que més discos ha venut de la història. Jordi, per què has volgut fer aquest documental?
1: Bàsicament perquè perquè va ser una proposta que va venir d'ells, del Josep i el Gerard, sobretot, amb la voluntat d'explicar-se d'una manera transparent, i perquè crec que és una història humana magnífica. Magnífica, i la prova de que és una gran història és que estan aquí, després de 40 anys, i que pots explicar què ha passat durant 40 anys en aquest grup humà, no? Gairebé des d'un punt de vista antropològic, poder retratar les relacions entre un grup humà durant 40 anys, que jo crec que és unes relacions que han culminat amb èxit. És a dir, estic d'acord amb tu de que el documental acaba molt bé, perquè sí, estan aquí vius i amb molta energia. Bé, jo crec que era un carmel, no? Era un carmel.
0: Absolutament.
1: El meu jo de 18 anys, quan passava per davant d'una botiga de discos que es deia La Pera, Discos La Pera, del carrer Diputació, i que es va comprar el primer disc de Sopa de Cabra, clar, quan em van proposar això, és que
0: era... No podies dir que no.
1: Bueno, m'ho vaig pensar perquè...
0: La responsabilitat, sí, i més, sí, clar, aquí has de deixar el fan també una mica de banda, no? Però també l'has, sí, de reivindicar, perquè al final aquí, escolta, són 40 anys, és la banda sonora d'un país, també, no?
1: Sí, sí. Jo crec que no és un documental fet per un fan,
0: No.
1: Això que quedi clar.
2: No, és nota, és nota.
0: I vosaltres per què vau decidir fer aquest documental, Josep?
3: Bé, de fet, va ser una proposta, no sé si en Gerard del mànager,
2: del Xavi. El Xavi Pasqual, sí. jo tenia al cap aquesta idea, i de fet ja ens vam presentar la crida aquesta que fa TV3 fa 3 o 4 anys, però no ho van considerar, i sí, era una forma d'explicar-nos també, no? I d'explicar-nos d'una altra manera.
0: Però això vol dir que tenies necessitat d'explicar-te. D'explicar-vos com a grup.
2: Sí, d'explicar-nos, però d'explicar-nos no des dels tòpics, sinó explicar-nos des dels moments de superació. De fet, una de les propostes era no anem a explicar els èxits, no anem a explicar allò que es posa en els currículums, que al final és paperassa, és buit, no? Sinó anem a explicar cada cop que ens hem hagut de tornar a aixecar. Cada cop que el més fàcil hagués sigut dir deixem-ho estar, no?
0: Sí, es podia haver dit, abans ho deia, no? De derrota en derrota, el documental, Jordi. Mm-hmm.
1: Crec que va ser una proposta que va arribar a estar sobre la taula.
2: Sí, sí.
3: A mi em passa amb els documentals que a vegades penso fins a quin punt és interessant la persona, o sigui, mostrar-te com a persona quan el que realment és interessant és l'obra, i a menys que sigui una persona que dius és que és un lluitador, és un filòsof, no sé què, no sé quantos, doncs té un sentit, però a mi, com a jo, com a...
0: Aquesta, per què mostrar-me?
3: Aquesta vergonyeta de dir, bueno, tampoc sóc risc de l'altre món, o sigui, no és com per fer-ne un espectacle. Això és una cosa molt meva íntima que em passa i sempre m'ha passat.
2: Sí, per altra banda, clar, són 40 anys. Hi ha gent que t'ha seguit i coneix del començament, però cada cop m'he trobat més amb moltes persones que no tenen ni idea d'on venim.

0: sigui que potser el retrat que tenen és dels nostres 5-10 últims anys. Hi ha, per sort, hi ha molt públic que canta i que sent les cançons que hem fet que no havia ni nascut quan vam començar. Aleshores, el retrat, i fins i tot amb els grups nous d'ara i tot plegat, no?, el retrat que tenen de la nostra trajectòria és molt esbiaixat. És molt...
1: Sí, molt concret.
0: Concret, no? I molt, sí, reduït. I, aquella moguda de la Generalitat, dels 90...
2: Bé, no van viure els 80, ells. Clar, els 80 és una altra pel·lícula. Veus imatges documentals d'aquella època i hasta la roba et sembla... això, molt antiga, no? O sigui, és clar. De fet, portem dos membres d'aquesta gira que faran 40 anys aquest any com el grup. O sigui que...
3: Sí, sí.
2: Que déu-n'hi-do.
3: Hi ha una habilitat que té el Jordi quan fa documentals, que és que, més enllà d'explicar una història d'un grup, també busques aquella essència humana de les coses, no? De com és la relació entre el grup, de com és la fragilitat humana d'un grup. I això crec que en aquest documental es mostra d'una manera molt, molt, molt pura, molt, molt neta, no?
4: Sí, jo crec que... Bueno, en aquest cas, m'agrada aquesta paraula que has utilitzat, fragilitat, perquè crec que una de les coses que hem intentat, i no sé si hem aconseguit, és intentar explicar el perquè, que la gent entengui el perquè de les coses quan passen, no? Més enllà del titular, que és sopa de cabra, separen, o més enllà del titular de fan tres concerts al Sant Jordi. Què hi ha darrere? Què hi ha darrere de cadascun d'ells? Perquè cadascun d'ells és un món. I, a més, jo crec que són quatre persones totalment diferents de caràcter, de personalitat. I això jo crec que és una gran virtut del grup. Mm-hmm. Que és molt interessant que siguin els quatre, sí, sí, tan diferents.
3: La gent està dient, bueno, però de què parleu que no d'allò? Posarem algun exemple, no ho donarem tot, perquè si no hem de deixar una mica de detall pel
4: documental. No fem spoilers.
3: Bueno, una mica farem, bueno, per exemple.
5: Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
6: No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
7: Sí, però em sembla que no ho han sigut mai ben bé, amics, allò... O sigui, coneguts i ens caiem bé, però no... Jo particularment, ni ningú me truca a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
8: Bueno, ben bé amics mai ho hem sigut.
3: Tots d'acord amb això, eh?
2: I tant.
0: Sí,
3: no,
0: sí.
3: Sou amics.
2: Bé, si es considera amics, sortir junts, fer coses junts, fora de la feina, no ho hem sigut massa. Bueno, potser els primers anys que coincidien més, al carrer dels Torrats, els que eren més habituals, en Gerard, en Cuco, en Joan, jo, en Pep no era tan habitual, doncs hi havia aquella cosa...
3: Però jo què sé, o sigui, si us passa alguna cosa a algun familiar vostre, de seguida li dieu a l'altre, no?
2: No massa.
3: No.
0: No, hi ha, jo què sé, hi ha gent amb la que sí, que potser quasi diàriament contactes, fins i tot quan no hem estat en activitat amb la banda, no?, que dius, potser us trobeu a faltar. Doncs no, jo quasi cada dia li dic que envia un missatge o Xerí Maraster o la Gemma Ventura, o, saps, tinc aquest grup de gent de molta confiança i suposo que cadascun de nosaltres també. I tenim un... Jo crec que hi ha un component, que és els 15 anys junts que van passar, del 86 al 2001, amb una intensitat increïble, el que tot crec que ho vam haver de digerir més tard, perquè tot anava tan de pressa que no teníem temps ni de veure més enllà de l'instant i del present, que érem una família, i la família tampoc són amics, necessàriament. Una família no ets amic, però passàvem més temps junts que amb les nostres famílies. O sigui, assajàvem 3 dies, 4 per setmana, a vegades molt, més els concerts, més preparació de disc cada any, les cançons, el directe, els assajos, les gravacions. Érem això. I ho havíem dit moltes vegades. Passem més temps junts que amb les nostres famílies, no?
2: De fet, quan estem junts altra vegada, doncs sí que en general em comenta, doncs, la meva mare, no sé què, o sigui, sí que hi parlem. El que no ho fem és fora de l'àmbit en què ens trobem. I jo això mateix que deies, jo fa anys comparava la relació Sopa de Cabra, és com una parella, és com estar en una parella, o sigui, una relació que a vegades no és fàcil, a vegades és més complexa, però sense amor, o sigui, encara és més complicada, no? O sigui, de fet, bueno, molta gent en entorn laboral pensarà, bueno, sí, a vegades no és fàcil.
0: I fixa't, vam estar 10 anys d'inactivitat, separats, per tant, som ex que s'han tornat a juntar. Mm-hmm. I això no, no passa sovint.
3: Però que diu, això té molt valor, perquè clar, és que totes les històries que hem sentit fins ara dels grups de música és la contrària aquesta. I segurament molta gent ho ha viscut com vosaltres, eh? Però ho ha explicat amb molta més dolçor, amb molta més sucre, no? De dir, bueno, hem sigut amics des de petits, l'amistat, i no, som professionals, vam ajuntar, ens unim, tenim un projecte, unes idees que compartim, però no per això hem de ser amics, no? I això ja us explica, com a grup, també.
0: Sí, som, jo crec que amb això som força d'una sinceritat brutal, de vegades, no? Però també entre nosaltres. Vull dir que no hem volgut mai respondre a l'ideal de banda, doncs, perfectes. Tenim les nostres contradiccions com a persones, com a grup, també, i convivim amb elles. Jo crec que no és gens dolent expressar-les i compartir-les, també, no?
3: Un altre moment impactant, per exemple, que veiem el documental i que no sé si abans s'ha pogut veure enlloc, és el concert de Cardedeu del 93.
1: M'agradaria una cosa. Si aquesta gent que ha tirat pedres, que li ha tirat una pedra a la cara ara en Cuco, per exemple, estima de veritat Catalunya, o això és el que es pensa que pugi aquí dalt. Si no, comprendeu que no podem continuar fent això, perquè estem aquí exposats a quatre covards.
9: Sí, perquè vas dir que Catalunya se l'havia quedat petit i que aniria cap als altres... Jo
1: no he dit mai això. No sé d'on t'ho has tret. Vine, no marxis. Perquè vaig cantant en castellà, perquè ho he fet tota la vida. I perquè nosaltres estem fent rock and roll. No estem fent cap mena de política, saps què vull dir? Jo vull un planeta lliure, que fos un país lliure. Jo vull un... Patxum, fill de puta!
2: Quin inventillo, eh?
3: Ara amb el temps rieu molt, però
0: quin
3: allò...
0: Quin caliu.
3: És sí. Que allò devia ser...
2: Molt desagradable.
3: Home, molt, clar, clar.
2: Però bueno, s'ha de dir que en Gerard és molt, com es diu...
3: Dialogat.
2: Arrauxat, o sigui,
0: valament,
2: a vegades...
0: Sí, tinc un volcà
2: no,
0: dintre.
2: Sí, no pot... No té el moment aquest de pausa de dir... Aviam, pensem un moment abans d'obrir la boca. Sí. A vegades és una mica impetuós.
0: No, és veritat.
3: Però tu volies parlar, jo tampoc l'únic que volies era, escolta, parlem-ho.
2: Sí, però igual... Pot...
0: Sí, era aquest punt de dir, continuem el concert i si hi ha un problema, doncs va, et deixo el micro, puja i ho expliques, no? I...
3: No calia això, Josep, no.
0: En Josep sempre em deia, diu, si són, és un grup petit, la majoria sí. Venen a veure el concert i no entenen el que està passant.
2: Molta gent no es quedava amb la pel·lícula i no entenia el que passava. I fins a quin punt és... o sigui, no és contraproduent intentar establir en aquell moment precís una conversa amb algú...
3: Clar, però això és com ara amb les xarxes, no?
2: Quan sí,
3: algú...
2: ui.
3: Hi entres o no hi entres, no? I al final vosaltres feu una feina que és fer el bé, és a dir, vosaltres feu cançons per fer passar bé la gent i perquè la gent sintonitzi, empatitzi, no se senti tan sola, és a dir, per molts motius. Llavors, quan algú se sent ferit pel que feu, entenc el dolor del Gerard, de dir, escolta, però quin problema hi ha?
2: No, si, jo entendre-ho no? L'entenc, eh?
3: Clar, i escolta, no, primer, no vinguis al concert, jo què sé.
2: Sí, i tant.
3: Tant amargat estàs que has de venir al concert a donar-me pel sac? No? Vull dir
0: sí,
3: que t'entenc.
0: Sí, no només a nosaltres, sinó
3: a la resta de
0: la
3: gent.
0: La majoria de la gent que hi havia. Però aquest és el concert de Cardedeu, del 91, hi havia una televisió pública que va guardar l'arxiu. Però això ens va passar a molts concerts. Mm. Recordo que veníem precisament d'un concert, crec que era Malgrat, que havien tirat una llauna xafada, entre altres coses, i havia escardat la guitarra d'en Cuco, l'acústica, i el Cuco va dir, el proper concert que em tirin alguna cosa, marxo de l'escenari. I aquí a Cardedeu va passar això. Mm. El va tocar amb ell, i va deixar, i se'n va anar. O sigui, no podíem continuar. Mm. Aleshores... havíem ja. De fer alguna cosa perquè continués. Recordo també algun altre concert a les Santes, a Mataró, que vam tocar amb Sau allà als jardins, i ous podrits i tomates, i hòstia, està cantant amb un ou podrit que te va regalimant pel cabell amb aquella pudor, era terrible. I recordo d'haver saltat al públic I el Fede i el Tiriti aquests me deien et mataran, no, no, però em bullo a sang, és igual, jo moriré, però, sí, sí, sí, però m'emportaré però... algú per davant. Jo això ho sentia.
3: És que m'encanta, no, m'encanta el Gerard.
2: Sí, és molt temperamental, sí.
0: Sí, ho sento.
3: Però és tal com és, sí, això està bé.
4: Sí. He d'explicar una cosa del concert de Cardedeu, que segurament hi ha molta gent que no ho sabrà i que no surt en el documental, eh? En aquell concert hi havia Pep Sala i Carles Sabater entre el públic. Mm? Mirant el concert, mm, perquè era un concert que havia de ser un concert conjunt.
0: Exacte.
4: De Sopa de Cabra i Sau, i al final, per raons diverses, no es va fer conjunt, sí, i ells estaven al públic. I a mi el Pep Sala em va explicar que, quan van veure tot el que havia passat, que els dos estaven allò amb les mans al cap, allò, què estan fent, què estan fent? Sí. Per, vull dir que realment era un moment, jo crec que era un moment que en el documental s'explica molt bé com s'arriba en aquell moment.
3: Mm. Sí.
4: Crec,
0: Recordo un altre concert a Reus, els 10 de Rock and, del Rock and Reus, que nosaltres veníem de cantar al Camp de l'Espanyol en aquell moment, em sembla, per un aniversari d'una ràdio, amb una connexió també amb el Camp de l'Atlètic de Madrid, i ens vam posar vers per cantar el Boig de la Ciutat en català a Madrid, es veu que ens deien de tot. Després vam anar als 10 de Rock and Reus i va ser el mateix per cantar el Sexo en castellà, que aquell dia van sortir els Pets a ballar amb nosaltres per fer-nos com d'escut humà, no?, perquè no ens trinxessin. I recordo sortint de l'escenari que ens va caure de tot, fins i tot coses cremades que van caure damunt del monitor del bateria i es va calar foc, bueno, etcètera, ampolles de vidre. I baixant hi havia el Luis Hidalgo del País i em va agafar allò en calent, no? I jo, uah, que allò va ser primera pàgina del País en aquell moment, jo reivindicant el dret a cantar en castellà, no? I el Pep Sala, que estava per allà, em va dir, calla, o sigui, tranquil, compta fins a 10, no? Però jo no era, m'era impossible, com bueno, diu en Josep, m'era impossible comptar ni fins a 3.
3: La pregunta és, vau deixar de cantar en castellà perquè no va anar bé el disc Mundo Infernal? És a dir, si no haguéssiu seguit cantant...
2: Infierno.
3: Perdó, Infierno. Mundo Infierno?
0: Bueno, és igual, sigut... Infernal.
3: Si no haguéssiu seguit cantant en castellà?
2: Bé, va ser una experiència que no va ser reeixida. I... Bé, perquè insistia en algú que no...
3: Ja.
2: Que no...
3: Però si hagués funcionat, haguéssiu seguit.
2: Suposo.
0: Sí, la il·lusió, recordo, amb el Ninyin i amb en Cuco i tal, era... a veure si podem arribar a Amèrica, saps què vull dir? O sigui... igual que fa, doncs no sé, la Rita Pallés o amb altres estils, eh? O la Sílvia, que hi va estar aquí cantant preciós, no? O obrir, utilitzar totes les eines que tens per arribar a quants més llocs possible, no? I crec que en Josep ho explica en el documental, tot i que només l'he vist una vegada i ara tinc por de veure si estic posant de la meva part, de la meva invenció, allò que fan amb els records, que potser en aquell moment no érem conscients del que representàvem, no? Jo sempre m'ha costat explicar aquest fet, no? I sempre
3: l'acabes de creure,
0: en polèmica, no? Però si no, com deia abans, tot anava tan de pressa aquells 15 primers anys i no érem conscients del que representàvem. I aquesta gent que diu que s'ho pujava a Cardedeu i deia perquè tu vas dir que tal, en el fons ens estimaven molt, ens sentien seus i sentien que els havíem traït.
3: És com, no?, Florentino amb l'ABC, que s'ho sent tan seu que se sent traït, no?
10: Donaria amor si poguessis tornar-me'n. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
3: Que no només hi havia les crítiques o el posicionament polític, sinó també Sopa de Cabra es veurà greument afectat per les malalties. Mm. Com se superen tantes traves? Perquè, clar, molts grups s'han desintegrat en... i tenien molts, sí, menys problemes que els que va haver d'afrontar Sopa de Cabra.
0: I a més, en aquells anys no es parlava gaire d'això, no és com... Després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic, també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Això no existia abans. Aleshores, clar, estava tot sumès a interpretacions i nosaltres vam passar a formar part d'aquell... de fer un sopa, no? Això que ara fan els Oques o que fan altres grups, no? D'anunciar un any abans que faríem un últim disc i un comiat, no? Per exemple, gira de comiat, no? I dèiem, mira aquests, no? Que llestos, no? O gira de... I en el fons, en aquell moment, teníem en Joan, que estava acabant la seva vida... el seu germà, que en Pau, amb el qual hi havia també un vincle, tot i que en aquell moment ell estava treballant a nivell tècnic amb els Un Papa, però havia estat amb nosaltres també, amb Cuco, que també tenia un càncer. O sigui, jo que m'havia separat i me'n vaig anar a viure fora de Girona, es van quedar en Josep i en Pepe, o bateria, com qui diu, no? Sí. Aleshores, tot té un sentit i té una explicació, no? Si et pares a mirar-ho. Però sí, també aquelles necessitats, allò que dèiem, d'explicar-nos, no? Perquè ho hi deien en Peyu fa unes setmanes, com vaig anar a la Renaixença, no? Dic, ell feia una broma en un espectacle seu que deia fer un sopa, no?, per exemple. I fer un sopa era això, era anunciar, doncs...
3: Que pleguem
0: per fer una gira, no?, o aquest tipus de coses. I bé, saber que per què fèiem aquestes coses no era una cosa escollit, eren les circumstàncies que ens portaven a aquest punt de dir continuaríem, i tot i així haguéssim seguit, però no era possible, com qui diu en aquell moment, no?
3: Ja. També es veu molt en aquest documental qui mana, Josep, en aquest grup.
0: I tant.
3: Hòstia.
2: Mira,
3: hòstia.
2: Jo crec que no queda prou ben reflectit.
3: No,
2: una cosa.
3: Jo no voldria treballar amb tu, Josep.
2: Que al principi, al principi de la banda... les lluites d'egos i de, o de formes de ser eren molt més... es vivien molt més. O sigui, en Joan també era un terratrèmol.
0: Era un líder, sí.
2: Sí, sí, que al principi tots érem molt... Volíem fer la nostra, vaja. I sí que és veritat que després de la mort d'en Joan i sobretot a la segona etapa, allà sí que, més que mai... aquesta voluntat de tenir-ho tot controlat, de no sé què, em va portar això, intentar que tot es... que saber tot què estàvem fent, no sé què. O sigui, en aquella època, més que no pas la primera, sí que, fins jo mateix ho deia en broma, això és una dictadura. Però ho deia conscientment amb l'aspecte de sí, acabem fent el que jo vull, però tampoc ens va tan malament.
0: Recordo quan crec que era Traiem l'ànima o així, i el Cuco va treure un disc al mateix temps amb Cabo el Babà, i vam fer una entrevista i deia, Sopa de Cabra, diu, és una dictadura. I li vaig comentar a en Josep, dic, mira què ha dit en Cuco, que és una dictadura. Diu, bueno, ja té raó.
2: Sí, sí, una mica sí. Bueno, ara, per sort, m'he intentat...
3: Això també és una dictadura perquè tu ja ho has acceptat.
2: Tots, bueno, suposo que no han tingut cap més remei, però ara mateix estic en una fase del contrari, de treure en pressió,
3: però...
2: de tota una sèrie de temes no entrar-hi, vull dir que és que pel meu procés personal també, o sigui...
3: No sé si ho puc explicar, però bueno, ho explico. Hi ha un moment en el documental que es veu una bronca important...
2: Ah, sí, però aquell dia vaig tenir una...
3: Que li fots en el Gerard...
2: Sí, però perquè l'any passat vaig tenir un any molt dolent. De fet, després de la gira d'hivern vaig dir, jo no sé si vull fer la gira d'estiu, busquem un substitut. Va fer els assajos amb nosaltres i al cap de 3 concerts vaig petar. O sigui, estava passant un malament, yeah. I se'm va anar la pinça totalment aquell dia. O sigui, una conversa que hem dit 1.000 vegades és, escolta'm, no facis els parlaments tan llargs. Aquell dia es va convertir en una bronca.
3: O sigui, et vas passar de xerrar i el Josep et va tocar el crostó.
0: Bueno, sí, em deixo anar i és... sí, en aquell moment recordo que em va dir, diu, un concert que podia haver durat 1 hora i mitja, hem durat quasi 2 hores, no?
2: No, sense el quasi. O sigui, va estar mitja hora parlant. I clar, això... Bueno, jo estava fatal. Ja, estava fatal aquell dia més amb la gent del documental. O sigui, vaig fer tot el contrari que s'ha de fer un dia...
3: I quan vas veure el documental, per exemple, tu no vas dir, traieu això?
2: No, estava convençut de que ho posarien, però pensava és la seva obra, vull dir que ells facin el que creguin convenient, o sigui que bé, és una anècdota més. Vull
3: dir que... té molt valor ensenyar això, perquè és ensenyar el que deia, tal com sou.
4: Jo crec que també el que hem intentat en el documental és que aquest episodi explicar-lo,
3: sí.
4: Explicar sí. El context, una mica explicar en quin moment està en Josep, per què, per què passa tot allò, i que, bueno, que moltes vegades pitjor els jugadors del Madrid, no?, que es foten hòsties, vull dir...
0: Sí, no em va fer cap punt.
4: No, vull dir que va acabar d'una manera molt civilitzada, realment.
3: Tot això és perquè fa un any, ho dic per contextualitzar, vas dir públicament que t'han diagnosticat un trastorn d'espectre autista, no?, i segurament també tot això et va condicionar d'alguna manera també la teva vida, la teva trajectòria durant molts anys, i no entenies també per què.
2: Bé, de fet, ja havia anat a especialistes altres vegades i no trobava el per què ni els tractaments que em donaven em servien. I aquesta vegada, tot i tenir el diagnòstic, he tardat un temps a refer-me. De fet, he estat mig any de baixa i a replantejar moltes coses. O sigui, i al final penso que sigui lleument autista no vol dir que no m'hagi d'esforçar amb les relacions socials. O sigui, no vol dir que hi hagi tot de coses que he de fer. O sigui que...
3: És un punt de partida, no és un punt final, diguéssim.
0: No. Exacte. I al final jo crec que estem en un moment... Ahir llegia una entrevista amb el doctor Jubert, coneixes.
2: I tant.
0: I han tret una nova entrevista i és molt interessant, la recomano, surt en el digital 14 i parla d'aquests temes. Li posem nom a moltes coses, ara, és cert, no? I segurament hi ha molta gent no diagnosticada que està, pues, igual en aquesta sala, també, saps què et vull dir? El punt és quan això et supera, no? I observant-ho, i ara una mica, després de la baixa aquesta que ha fet en Josep d'aquests mesos, i m'ha tocat una mica, doncs, fer també coses que ell feia abans, tenir tot sota control és esgotador. Mm-hmm. O sigui, és et peta el cap. L'estrès es torna crònic, quasi, no? No pots tenir tot sota control, però has d'intentar-ho. Aleshores, jo crec que se sumen moltes coses, i en el seu cas, bueno, ha tingut les coses sota control molt temps, i això fa que l'altre dia en Pec me deia, tio, cuidado, que a veure si te passa com en Josep, no? Perquè ja em veia amb tics així
3: Però perquè tu ara, a general, per exemple, has entès moltes coses d'aquests 40 anys del Josep que no en tenies?
0: Sí, home, clar, i tant. Jo em pensava que em tenia mania durant
2: bueno, la majoria. Bueno, alguna vegada sí, Sí, perquè hi ha vegades, de la mateixa manera que hi ha vegades que és una persona, doncs, molt interessant, hi ha vegades que és odiosa.
0: Sí.
2: Sobretot abans del concert.
0: Soc molt intens.
2: O sigui, abans del concert és una persona intractable.
3: Per què?
2: Pels nervis, suposo.
0: Per la intensitat.
3: Per què fas? Que xerres tota l'estona o...?
0: No,
2: està de males. Està...
0: És un volcà.
3: Es posa de mal humor?
0: No, només vull que comenci.
3: Tu et poses de mal humor?
0: L'espera, estic irritable. O sigui, tot me fa nosa. Només vull que comenci el concert.
3: Fa 40 anys que toqueu i que canteu. Com t'has de posar nerviós, encara?
2: No, jo també. Jo me'n recordo, fa molts anys, agafava el diari i començava a cagar-se amb totes les coses que surten. O sigui, era no, com una cosa...
3: Això m'encanta, perquè ens agrada fem l'àgora i m'escriu missatges i m'encanta, perquè...
2: Continua fent-ho,
3: m'estimula,
2: sí.
3: M'estimula.
0: Continua fent, sí.
3: No, m'encanta, no deixis de fer,
0: Jo recordo aquell temps que el bateria, el Pepe, sempre s'esperava a veure on seiem tots per seure a l'altra punta. No seure al meu costat, perquè deia, no t'aguanto. I agafava el diari i començava... repassar el món sencer i
3: fill de puta del tram,
0: sí, però és una manera de suposo de treure aquesta intensitat que em supera. Jo tinc un volcà dins i de tant en tant comença a erupcionar, no? I abans dels concerts és el moment detonant, precisament, no? Però sí, cadascú porta els nervis i la inquietud com pot. I de moment el meu cos ho aguanta. Veurem si un dia exploto i esquitxo a l'última fila.
4: És que, a veure, jo crec que els que no hem pujat mai a dalt d'un escenari a cantar davant de 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 persones, no ens fem una idea del que suposa. I ho dic perquè és una cosa molt difícil. Molt difícil la pressió que has de suportar. Que després, quan pugeu a l'escenari, passa una cosa increïble en el cas de sopa, que hi ha com una reacció química. I això, jo he vist molts concerts fent el documental, revisant l'arxiu, que hi ha alguna cosa entre ells que inexplicable, totalment inexplicable, que és una de les preguntes que intentem desvetllar en el documental, no? Com és possible que després de tot aquest camí que han fet, quan pugen a l'escenari hi ha aquesta reacció química, no?
2: De fet... hi ha algun moment del documental que ho vaig dir, però no va sortir, que no sé com ho vaig fer anar, però que quan toquem és quan té sentit tot el que fem, no?
4: Totalment.
2: I en quant a això que dius de tocar davant de molta gent, jo sempre penso, ojalà fos una persona que li agrada exhibir-se, perquè en Gerard també és una persona que al principi era supertímida, cantava d'esquenes. O sigui, De veritat, m'encantaria ser algú d'aquests que els agrada. O sigui que suposo que hi ha gent que sí, que s'ho passa molt bé a l'escenari. Bueno, nosaltres ens ho passem bé, però vull dir que és un mica tràngol.
3: O sigui que el Gerard fos el sex símbol, que sigui encara el sex símbol, això ho portes bé, diguéssim, no...
2: Bueno, la meva havia de dir que era el més guapo.
3: Això sí, nosaltres érem l'altre.
0: Sí, jo ho presento com el nostre George Clooney.
2: És veritat.
0: En el Josep. Sí, sí, la charma, l'elegància i el glamour. Jo no era, bueno, era el sex símbol...
3: Home, sí, Gerard.
0: Sí,
4: de jove jo crec que...
3: Gerard.
0: Però
3: Gerard.
0: Però incorrecte,
3: si
0: guarro.
3: Si vols obrir telèfons, vols que obrir telèfons, que truquin?
0: Jo crec que el sex símbol en aquella generació era el Carles Sabater.
3: No,
0: que era...
3: el Carles... No, és que éreu dos... Era, a veure...
0: El Carles Sabater, totes les mares el voldrien, haguessin volgut
3: això sí.
0: de...
3: Era el gendre perfecte.
0: De gendre, exacte, sí.
3: Sí, però tu eres el...
0: Jo era més malote.
3: Clar.
0: Clar.
3: També el que fèieu era diferent.
2: El que lligava més era en Joan.
0: En Joan i en Tiriti, el nostre conductor. Sí.
2: És que en Joan era... Bueno,
3: però tu, Germà, vas explicar que tenies...
0: Demolidor.
3: A casa et trobaves gent fent cua.
0: Sí, això m'havia passat, però això no vol dir que... que...
3: Bueno, això no li que... passa a la gent que ens està escoltant.
0: Això no vol dir que tenés tota la cua, saps què vull dir? En Joan hagués atès a tota la cua. Jo no.
4: he de dir que la grafista que ha fet el cartell del documental, que m'encanta, la Rachel de Metz, que no us coneixia de res, quan li vaig proposar de fer el cartell, i va veure en Gerard, va dir, ostres, aquest tio era molt hot. Vull dir que realment...
3: Sí, home, sí.
2: Els moviments de pelvis...
4: Jo crec que...
3: Sí, sí.
4: Tenies molta gent ara darrere, moltes noies.
2: Bé, jo, de fet, clar, a l'escenari no el veus frontalment, i veient les imatges del documental, vaig dir, oh, jolín, en Gerard. Com
3: sí que quedava bé, l'escenari.
2: No?
0: Sí. Sí, però veus, venia d'una joventut que no lligava gens. O sigui... De fet, me'n recordo la meva professora de català, la primera professora de català, del qual me'n vaig enamorar, evidentment, el primer any de l'institut, trobar-me-la anys més tard i deia, ho hagués pensat de qualsevol de la classe menys de tu, que acabaries fent això. O sigui, jo era una persona tímida i introvertida i que sempre la noia que m'agradava no em feia ni punyetero cas, sinó perquè... que li feia cas al jove esportista i triomfador que anava en moto i jo em quedava allà. Doncs igual que no em deixaven entrar a la sala del cel i acabàvem el tal i tothom anava cap allà i et quedaves fora i deies, hòstia,
3: ja,
0: realment soc no responc al... Saps què vull dir? Em pensava sí. que no.
3: Perquè com a grup de rock, diguéssim, les relacions així més amoroses han interferit al grup d'alguna manera o no? Hòstia, aquest s'ha enamorat, ja no ve a assajar, l'altre no.
0: No hem tingut cap Yoko Ono.
2: No, home,
3: en Gerard s'apareix... Aquesta era la pregunta, sí.
2: En Gerard s'apareix en aquell moment, sí que va ser un tràngol per ell, i suposo que, en certa manera, va esquitxar una mica, però vull dir, per la seva inestabilitat en aquell moment, però vull dir, no...
0: I potser el moment que em vaig separar, perquè també la meva parella estava en la nostra, diguéssim, en el RGB, no? En l'equip que havíem muntat, i precisament... Després va seguir la seva vida, va tenir fills amb el que era el nostre mànager. Vull dir que sí, aquestes coses de... Me'n recordo que un bon moment vam haver de deixar aquell manejament que havíem creat nosaltres amb el Xavi Fortuny en aquell moment, i sí que jo vaig sentir en algun moment en aquell temps de dir, hòstia, tio, saps, per culpa teva ara estem sense l'oficina que havíem creat, no? Una miqueta la sensació de...
3: Sentir-te culpable.
0: Més que culpable, jo deia, hòstia, em cauen bastons per tot arreu, no he triat això, però sí que clar, barrejar família i feina és...
3: Complexa.
0: Sempre té un perill, sí.
3: Comenceu gira, de fet, ara, passant els 40 anys. Va ser el 17 d'agost del 86 que vau començar amb el primer concert que vau fer a l'Estartit. El 15 i 16 de maig sereu a Barcelona a Sala Razmataz, el 23 de maig a Sant Feliu de Pallerols, el 29 de maig a Sabadell, a la plaça Catalunya, el festival Observa, al Parc Catalunya, perdoneu, el 10 de juliol a la Targa, el 17 de juliol a la Manresa. Vaja, que no parareu i fareu gira.
0: Farem gira. Vam començar el 17 d'agost, però jo recordo que el primer cop que vam estar tots junts al local d'assaig va ser el juny del mateix any. O sigui, vam tardar només 2 mesos aproximadament en fer el primer concert. era una urgència gairebé, no? I em feia un repertori en principi dels, de les cançons que cadascú portava dels seus projectes, no? Recordo això, en Josep sí que tenia molt clar des del principi de hem de tocar tant com puguem, sempre que puguem, o sigui, un concert val per molts assajos, no? I aquest any ja hem fet molts assajos i farem un munt de concerts, alguns més segurament dels que has dit, i serà un any de celebració. Jo crec que amb aquesta perspectiva sempre penso, sobretot quan hi ha nervis abans dels concerts, o de dir, ostres, si ho tenim tot de cara, saps? Vull dir que hi ha gent que ha deixat de fer moltes coses que podria fer, ara que se'n poden fer tantes, ha decidit venir, ha fet quilòmetres, ha deixat casa seva, ha pagat una entrada, està aquí des de fa una hora, potser esperant-nos, i això és un luxe, no? A diferència potser de quan començàvem, que ens havíem de donar a conèixer, i que bé, a vegades actuaves amb molt poques persones que t'havies de guanyar.
3: I ara no de demostrar res, no?
2: Bueno, la pressió era diferent també, quan vas en un lloc que ningú et coneix i vas molt amb l'esperit aquest de disfrutar de la música i de... Bé, nosaltres estem aquí i fem això. Amb els anys la responsabilitat es fa més gran i això imposa una mica, però bé, després quan comença tot, per sort s'acaba el malson.
3: Hi haurà disc nou després de la gira?
2: Encara no ho hem pensat. Normalment sempre diguem això, que anem no ens fem plantejaments a molt llarg termini, però és evident que si seguim junts, el més natural seria fer-ne algun altre, però no n'hem parlat.
0: No, ara els Stones estan preparant un disc, per exemple. Yeah, yeah. I dic, hòstia, què d'allò? I l'altre dia vaig a veure l'Eric Clapton, i que t'hagués agradat moltíssim.
2: Segur.
0: Però molt t'hagués agradat. I va fer un repertori... Era com anar a veure un concert de música clàssica, tenia aquesta sensació, no? De blues, molts temes Willie Dixon, Robert Johnson, yeah, moltes... Però uau, té com un valor, no?, ara mateix.
3: Resistir.
0: Poder, sí, i poder veure això, aquest nucli, aquesta llavor de la música moderna de mitjans de la segona meitat del segle passat, però que d'alguna forma va donar i va obrir camí a un munt de coses. Els grans concerts són no fa tants anys, comencen els anys 70, Woodstock no sentia ni la desena fila gairebé, hi havia un equip absolutament mínim, no tenien monitors, no sé ni com podien fer-ho tan bé, no? O sigui, tot això és molt nou. Aleshores, poder participar i poder haver sigut part d'aquests orígens gairebé, això és un luxe, i és compartir-ho amb la gent que ve a viure-ho d'aquesta forma, jo crec que serà un any genial, bestial.
3: Doncs ja sabeu, el divendres, concert inaugural d'aquesta gira de celebració dels 40 anys a la sala Razzmatazz de Barcelona, i dimarts 19 de maig al Sense Ficció de TV3 estrena d'aquest documental Tornar Enrere, dirigit per Jordi Call. Jordi Call, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres.
3: I també Josep i Gerard, que vagi molt bé la gira i ens veiem a Sabadell segur.
0: Gràcies, Ricard.
2: Descansa, eh?
3: Sí, faig mal, ja m'ho ha dit Josep, ha entrat i ho fots mala cara. Dic, bueno, quina cara vols que faci?
0: No,
3: cara...
0: perquè ha dormit poc.
3: És això.
0: Sí. Jo et seguiré enviant missatges.
3: Sisplau, em dones alegria. Gràcies, ara tornem.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
3: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
2: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
3: I fins a un 20% en electrònica.
2: Tota la nostra web i app.
3: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
2: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
4: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
4: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
4: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
6: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623,20 € i amb els nostres tecnoavantatges.
7: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Aquest diumenge i tots els festius,
10: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
9: obren de 12 a 8 de la tarda.
10: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
9: Molt més fàcil i còmode.
10: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
9: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià
10: obren de 12 a 8 de la tarda.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Josep Pedrerol, bona tarda.
12: Hola, Garriga.
11: Com pots imaginar, aquí la gent està sucant pa per menjar-se aquest berenar que ens està servint el madridisme.
12: Ha estat una baralla forta, forta, forta entre Tchouaméni i Valverde.
11: Mbappé sortint, que semblava no, com si sortís d'un parc d'atraccions encantat de la vida.
12: La imatge de Mbappé és molt forta. Aleshores, què toca? Toca canvi. Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no?
13: Sí, això teatro.
12: El culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec.
11: Això et passa a tu?
12: Que
13: Teatro del bueno.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
15: És tan tendre amb mi, Di.
16: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
15: Crec que m'he enamorat.
16: Normal, amb aquests preus.
15: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
16: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé. Arrabà!
17: Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
15: És una bogeria!
18: 8 homes van ser un.
19: Remeu pel vostre país! Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
18: L'equip de rem que va desafiar Hitler, remant com un sol home, és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
21: Torna la nit dels museus. Una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat.
22: Manifestera.
23: Torna el Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Vallerosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: La cançó pendent.
2: No m'agrada ningú.

0: Què ens portes avui, Francesc Miralles?
1: Francesc Miralles, sí.
0: L'escriptor, no, Albert Miralles, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, ja que teniu aquí el Sopa de Cabra, i, sí, aquesta gent que sentiu que són tarragonins i que es diuen Sodi, podrien ben bé ser una nova baula en això del rock català. Vull dir, és un grup actual que acaba de guanyar el Sona Nou, el Premi Joventut, i que han publicat un primer disc que es diu Havia de ser així, i que conté cançons com aquesta, Ningú neix après, que és una cançó que et ve a dir, mira, escolta, no passa res si t'equivoques, perquè ningú neix après, ningú ve après de casa.
2: Sí, sí, sí. Ah, molt bé de dir-ho.
3: Sí, sí.
0: Bueno.
3: Està bé.
1: Ara ho diu.
3: No.
1: Bueno. Florentino Pérez, per exemple, ho pot dir. Ningú neix après.
2: Ningú neix après.
1: Em puc equivocar.
2: Està bé que treguis grups de Tarragona, eh?
0: Ningú neix pres.
1: No, ningú neix pres. Això també.
2: Bueno.
0: Hi ha moltes presons a la vida, no? Vols dir que...
2: No, hi ha les presons de dones i hi ha dones embarassades. Tècnicament...
0: No és pres el nen.
4: El nen se'n pot anar.
0: Sí.
4: Bueno.
2: Tots som presos, d'alguna manera, no?
0: Això sí.
4: Hi ha com una porta petita de l'imaginari.
2: A la nostra pròpia presó.
0: Què ets pres, tu?
1: Quina és la teva presó, Albert? La societat capitalista.
0: El
1: sistema capitalista.
2: Sí, senyor.
0: Vostè de l'Antonio Armínia?
5: Eh?
0: De l'Armínia... No és Sèlia.
5: Com?
2: Armínia?
5: No, jo pensava... Sí, l'Antonio.
0: Vostè és presa de l'Antonio.
5: Jo soc presa de l'Antonio.
1: Presa d'amor.
5: No, no, precisament no.
1: No em queda d'amor?
5: No, no, a veure si mor ja, per què?
0: Bueno...
5: Tinc unes ganes de fer coses i de viure la vida... Enverina'l,
6: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
0: Avui no tenim temes pendents, perquè això un dia que els hem repassat tots al programa.
2: Ja estan tots fets.
0: Sí, però sí que tenim un concurs pendent. Ens truca l'Arnau. Arnau, bon dia.
7: Bon dia.
0: Què vols, una cantimplona del 3CAT, Arnau?
7: Vinga, som-hi.
0: Que aniràs a la festa del 3CAT en viu?
2: En viu.
7: Sí, sí, sí, heu vingut a prop de la facultat, o sigui que sabrà...
2: Ah, de veritat que vindràs, Arnau?
0: On es fa això? Sí, sí,
2: sí. A la gran festa de 3CAT en viu, la festa que celebra el 30 i el 31 de maig a l'Anella Olímpica amb 5 escenaris diferents on podràs conèixer de primera mà els teus ídols.
0: Jo diré quan es faci el 3CAT en mort. Allà ja m'hi convidaran a mi.
2: Jo, Ricard, començo a sospitar que el que passa és que no t'hi han convidat.
0: Sí, tant que m'he convidat, però no puc.
2: Ah, no pots.
0: Tinc aquell cada setmana, el tinc molt complicat.
2: Però si tota la família 3CAT estarem allà, apoyant la marca 3CAT.
0: Sí, sí, tota la família sí.
2: Bueno, no sempre hi ha un cosí que viu fora.
0: S'ho hem d'avisar amb temps.
2: Està d'Erasmus. Sí. En fi.
0: No, quan facin el 3CAT en mort, i llavors jo hi aniré. Com a mort, aniré allà a fer de mort.
2: No, Ricard, que tu estàs molt viu, com tu, Arnau, que sí, també sí. Estàs molt viu. No sé si prou viu com per contestar correctament aquesta primera pregunta, que és de la categoria de gastronomia. Mm. I concretament, Arnau, del món dels còctels. Tu tens algun còctel preferit, Arnau?
7: Home, la veritat és que sí, còctel preferit no. Jo soc de cervesa i poca cosa
2: de
7: més.
2: De farlopa has dit? Què has dit?
4: Cervesa.
0: No, cervesa.
4: Dit cervesa.
5: A veure, és que de veritat...
2: Jo he entès.
5: Penses que tothom fa el mateix,
2: no? No.
5: Que tots anem esnifant el que n'hem trobat per tot arreu, no?
2: Mira com saps el que és la farlopa,
5: tu. És que de veritat que... Bueno, ho sé per tu. Per què creus que ho sé? Qui m'ho has explicat?
0: Armínia, vols parar?
2: Pren-te el diazepam, Armínia, i deixa'm parlar amb l'Arnau.
0: Anem a la primera pregunta.
2: Arnau, som-hi. Arnau, sabies que avui celebrem el Dia Mundial del Cocktail? Ah? Doncs sí. Sí. El 13 de març marca una data especial pels amants de la mixologia, que és la ciència de barrejar begudes, ja que se celebra el Dia Mundial del Cocktail. Una jornada que commemora el naixement del terme cocktail a la premsa, que es remunta a l'any 1806, sí. Molt bé, Ricard, quan a un diari de Nova York es definia aquesta beguda com una barreja de destil·lat, sucre, aigua i bitters. Mm. Una fórmula que ha evolucionat i s'ha diversificat al llarg dels anys, convertint-se actualment en una forma d'art en si mateixa. Però per què li van dir cocktail?
0: Per cocktail.
2: És molt interessant. Perquè en aquella època...
0: No, calla,
2: Ricard, perquè jo ho sé i tu no. Ah. Perquè en aquella època als Estats Units se li deia cocktail als cavalls amb la cua tallada.
0: Sí, ho acaba de dir el Ricard.
2: Perquè té el guió davant.
0: El Ricard.
2: I a quins cavalls se'ls tallava la cua?
0: Mixta.
2: Els de raça mixta. Adrià, és veritat. Ai, Adrià, Arnau.
0: Joan.
2: I és per això que aquest terme els va semblar adequat per referir-se a begudes que, com els cavalls cocktail, no eren de licors purs, sinó que es barrejaven amb altres ingredients. Ah! Els còctails. Digue'm quin còctail prens i et diré qui ets,
0: Manhattan.
2: Arnau. Manhattan, doncs ets un pijo. I és que el còctel que et demanes diu molt més de tu del que et penses. No és el mateix demanar-te un Bloody Mary que un gin tònic. Si demanes un Bloody Mary, que és un gazpacho amb vodka, el que estàs dient és, ei, vull cridar l'atenció. Mireu-me, que tinc molta personalitat. Necessito tant que em feu cas que estic disposat a tenir acidesa tota la nit. Això és el que li dius a la gent quan demanes un Bloody Mary.
0: Sí, sí, sí.
2: O el vodka amb Red Bull. Què ens diu el vodka amb Red Bull? Doncs ens explica una història, Arnau, i no d'èxit, precisament. Una història que comença amb el fracàs escolar I acaba amb divorcis i molta morositat amb el tema de la pensió alimentícia. I el gin tònic de l'Àrios amb got
4: què
2: de tubo? Què ens vol dir? Doncs que se't connecta el wifi a tots els prostíbuls de la teva província. Això vol dir el l'Àrios amb got de tubo. I el daiquiri?
4: El daiquiri.
2: Demanant-te un daiquiri li estàs dient al món que et sents una persona llatina i tropical.
4: Sí, sí.
2: Per molt que tinguis la pell atòpica, siguis arrítmic i el més tropical que hagis fet a la vida sigui demanar una pizza amb pinya. Cada còctel és un món.
4: Mocho.
2: Cada còctel, deia, és un món, i cada món té un còctel, Arnau.
5: No t'ha fet
2: I el nostre
5: cas.
2: Món, que és Catalunya, també tenim còctels molt nostrats. I un dels més famosos és la barreja de la Patum. La barreja, li diuen, la recepta d'aquest còctel es va fer molt popular arrel d'un vídeo d'un noi berguedà que l'explicava entrevistat per la tele en plena Patum. En aquell vídeo, Arnau, aquell noi explicava que la recepta de la barreja era hasta aquí d'anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac, i entonces... un polsim d'AM. I la pregunta és la següent, Arnau. Què és aquesta M, aquesta misteriosa M? Et dono quatre opcions. És la M de marihuana? És la M de mostassa? És la M de Maiol Roger? O és la M de MDMDMDMA? A què respon aquesta M que feia referència a aquell noi de la Patum?
7: La resposta és MDMDMDMA, que la venden en la farmàcia pa caballos.
4: Ah, sí, senyor! Ai, ja, no. El vídeo.
0: Molt bé, Arnau, la cantimplora del 3CAT, perquè vagis amb la cantimplora a la festa del Cat en Viu.
2: Sí.
7: I, doncs, igual me l'emporto a la Patum aquest any, la cantimplora.
0: Te'n veus?
2: I ja saps com es fa la barreja, si te la vols fer.
5: Sí, també. Sí. Pots trucar al Noel i ell et dona...
0: Gràcies, Hermínia. No. Anem a la pregunta de poemes, ara.
2: Em dic Joel, i la pregunta de poemes avui és molt fàcil, d'acord? Perquè el tema del dia és el president del Real Madrid, i com que és tan fàcil, t'aviso que avui, Arnau, sobretot valorarem l'entonació. La rapidesa, la gràcia amb la que completis els poemes, que són tres i ara te'ls recito. El primer poema dedicat al president del Real Madrid és el següent. Diu així. Ja no és el ser superior, ja no és un ésser divino. Ja s'ha vist que aquest senyor és l'autèntic...
7: Florentino.
2: Molt bé. Anem
0: per la segona.
2: He avisat que era fàcil, eh?
0: Sí.
2: A veure el segon. Diu així.
0: Més difícil.
2: Per molt que sembli dement, ell sempre guanya el casino i seguirà sent president fins que es mori el...
7: Padrino.
0: No.
2: Padrino, has dit. Ha dit padrino?
4: No,
2: perquè té gràcia, eh?
4: Sí,
2: la idea
4: sí, sí,
2: de padrino,
4: no?
2: No? De la màfia.
7: De mafiós.
0: Val.
2: Hòstia, que bona,
0: anem
2: tu.
0: Anem a la tercera.
2: Hòstia, a veure aquesta. La carbonara no es fa amb nata.
4: No.
2: Es fa amb bou i pecorino. El fricandó es fa amb la llata... I es fa vell, el...
7: Florentino.
2: Carai!
0: Puntuació, a veure, Joan Bota, ets aquí? Hola, Bota.
8: Hola, sóc aquí.
0: Veure, puntuació.
8: Mira, li posaré un 10 perquè no només t'ha contestat tot bé, sinó que, a més, t'ha donat allò a la matrícula d'honor dient
2: sí, sí.
8: Com continuar el vídeo. Per tant, un 10.
4: Ho ha millorat. 9,5.
2: 9,5, Jovany, eh?
4: Sí.
2: Jo li poso un 9, jo. Tampoc ara.
0: Ja, 28 i mig. 28
2: wow.
0: Mig. Per tant, de moment, vens a concursar divendres.
2: Sí,
0: wow.
2: Sí, sí.
0: Comptaràs
2: sí, sí.
0: A guanyar fins a 200 euros, d'acord?
7: Doncs moltes gràcies.
0: A tu, Arnau, que vagi molt bé.
5: Adéu-siau.
0: Bota, preparat per les notícies de les 12?
8: Sí, en principi és el que venim a fer, sí.
0: Podríem començar el butlletí abans, un dia.
8: A vegades no. Ho fem del revés, a vegades el comencem més tard, però abans mai, eh?
0: Per compensar, podríem fer-ho abans.
8: Si vols, ho fem ara mateix,
0: doncs,
8: eh?
0: Doncs vinga, comencem. Vinga. Però comença.
2: No, perquè els pitos, que són els pitos.
0: Gràcies que comenci, va.
5: Sense pitos, ara. No voten.
9: No te puedo ni... Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Senyar els horaris, rai, el que faltava era la sintonia. Bon dia, us informa Joan Bota. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Aquests que es podrien considerar afortunats han de superar més una autèntica cursa d'obstacles, en la majoria dels casos, per poder engegar un projecte personal. La Zoe i en Pau ara ronden la trentena i són dels pocs que han pogut marxar de casa els pares.
10: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
11: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
10: Sí, és bastant frustrant.
8: La Confederació de Sindicats de Llogateres ha anunciat aquest matí que es convoca una onada de manifestacions a 24 ciutats arreu d'Espanya les pròximes setmanes i crida la participació de tothom. A Catalunya, el sindicat es mobilitzarà el pròxim 6 de juny. Més notícies, Natàlia Ramon.
12: El 95% dels ciutadans considera que els menors estan desprotegits a internet i demana més mesures de control a les xarxes socials. Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals, feta a tot l'Estat, que s'ha presentat a Barcelona en la primera trobada internacional pels drets digitals. Barcelona, Mar Riera.
13: Bon dia. Més del 70% dels enquestats considera que per entrar a internet s'hauria de demanar la identificació obligatòria. L'estudi també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació i protecció. Ho ha explicat la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
14: Que la ciutadania està molt preocupada per nuestros menors. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse y que este gobierno tiene los derechos digitales como una de sus principales preocupaciones.
13: Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les aules del Baix Llobregat i el Penedès, pendents de la trobada de demà entre el govern i els sindicats per intentar desescalar el conflicte. Això després de l'aturada general d'ahir, la primera de les tres que hi ha convocades fins a finals de curs i que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la Conselleria d'Educació. Anem a Vilafranca del Penedès. Montse Gené.
15: Hola, bon dia. Uns 200 mestres i professors estan seguint la convocatòria de mobilització des de primera hora. Des de l'Institut Vilafranca 2, molt aturat avui, han anat a tallar l'accés a Vilafranca per la Nacional 340. Hi ha hagut algunes cues per entrar a Vilafranca pel nord i després han anat cap al centre amb aquestes reivindicacions que expressa Anna Cebrián, portaveu de l'USTEC al Penedès.
16: És el sou, però sobretot són les ràtios que no ens permeten atendre a l'alumnat com es mereix. Són els recursos per la inclusió que no ens permeten arribar a tot arreu. És per la burocràcia que ens ofega, és per tot, ja no podem més.
15: D'aquí a poca estona està prevista una manifestació a la plaça de la Vila. Montse Gené, arriba a Catalunya Ràdio, Vilafranca del Penedès.
12: El govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que creï un impost sobre els beneficis extraordinaris que les empreses energètiques obtenen amb la guerra de l'Orient Mitjà. La ministra Sara Gessen porta la proposta a la reunió informal que els ministres europeus d'energia mantenen avui a Xipre i recorda que té el suport d'Alemanya, Àustria, Itàlia i també Portugal. Els cinc països ja van fer la petició d'aquest impost per carta al comissari europeu del clima unes setmanes enrere. Avui Gessen defensava la proposta com una manera d'equilibrar els efectes de la crisi energètica entre consumidors i companyies.
17: Crec que és una bona proposta. Necessitem un enfocament d'equilibri entre les indústries i els consumidors afectats per aquesta crisi i les empreses que probablement obtenen un benefici extra en aquesta situació actual.
8: El president dels Estats Units, Donald Trump, arriba aquest migdia a la Xina, on hi farà una visita fins divendres. Trump hi arriba amb el rerefons de dues guerres, la d'Ucraïna i la de l'Orient Mitjà, sense resoldre, però malgrat les diferències amb Pequín, el viatge es presenta amb objectius econòmics. De fet, el líder nord-americà viatja al gegant asiàtic acompanyat d'una vintena d'empresaris rellevants. El portaveu de la diplomàcia xinesa explica com ho afronten.
18: La Xina està disposada a treballar amb els Estats Units per mantenir l'esperit d'igualtat, respecte i reciprocitat per ampliar la cooperació i gestionar les diferències per injectar així més estabilitat i certesa en un món de canvis i turbulències entrellaçats.
12: El rei Carles III d'Anglaterra presentarà aquest migdia el full de ruta del govern del primer ministre Keir Starmer en plena revolta laborista per la desfeta del partit a les eleccions de diumenge. Serà en la tradicional cerimònia, amb tota la pompa, que es fa al Parlament de Westminster. Starmer s'ha reunit aquest matí a Downing Street amb el seu principal rival, el ministre de Sanitat, que no amaga l'ambició de substituir-lo. La reunió ha durat un quart d'hora i no s'ha transcendit cap detall, si bé els mitjans britànics la qualifiquen de confrontament. El primer ministre ha dit que no pensa dimitir, tot i que una quarta part dels diputats laboristes li hagin demanat la dimissió i un grup d'alts càrrecs hagin deixat el govern. A hores d'ara, cap dels opositors a Keir Starmer l'ha desafiat formalment per substituir-lo.
8: Aquest matí s'avaluen els danys que la pedregada d'ahir a la tarda va provocar a les zones agrícoles a la plana de Lleida. És la tercera de la temporada i va afectar sobretot hectàrees de cereal i de fruita dolça. Anem a Lleida, Noelia Caselles.
19: Bon dia. La pedra va caure en zones del Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues i era de la mida d'un cigró o una avellana. Ara la fruita que hi ha als arbres ja comença a ser gran i aquest matí s'avalua quin dany ha rebut. Cap al migdia s'espera tenir l'informe del Departament d'Agricultura. El sector lamenta que no s'han materialitzat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
20: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut.
21: I com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
19: Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
8: Esports, Marcos García.
22: L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, s'alinea amb les declaracions d'ahir del president blanc, Florentino Pérez, tant Arbeloa com Florentino acusant el Barça pel clas negreira i diuen que els han robat 7 títols de Lliga. El Barça va anunciar ahir que valoren prendre accions legals contra Pérez per aquestes manifestacions. Amb el títol de Lliga, doncs, a la butxaca, el Barça juga 2:15 al camp de l'Alavés. Entra a la llista Christensen i són baixa De Jong, Fermín i Rafinha, que es perd el partit per sanció. Abans de la set, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club. Té un partit amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. A partir de 6:45 el tot gira de l'Espanyol Atlètic Club, a 8:45 la TDT de l'Alavés Barça. El Girona acaba de preparar avui el partit de demà a Montilivi contra la Real Societat i encara primera

0: perquè teníem coses previstes que no podrem fer, perquè ja ens toca fer una mica també de florentinisme.
1: Parlaràs bien de Florentino?
0: Parlarem de Florentino.
1: Ja he dit que està més fuerte que nunca, eh?
0: Que sí, tu has semblat, eh? En principi, no sé si el veurem tan fort, però aquesta tarda, sí, m'està posant la mà de pedrons.
1: Sí, claro que sí.
0: Aquesta tarda, la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Concurs d'imitacions de...
1: ¿Puedes parar la música? ¿Qué estás haciendo?
0: Aquesta tarda vindrà l'Albert Martín.
2: També el treu, eh?
0: A la tarda de Catalunya Ràdio, perquè ho fem en català.
2: Sí. És Pedrerol quan intervé a mitjans de comunicació catalans.
0: És que canviem una mica el to de veu.
2: Sí, però
0: no deixa de fer el mateix personatge.
2: Som del Barça.
1: Això me parece fuera de lugar.
0: Tu estàs fora de lloc, perquè això és Catalunya Ràdio.
1: No me gusta.
0: Bé, ens vindrà l'Albert Martín, que se m'escoltarà el temps.
2: Sí, Albert Martín Vidal.
0: Albert Martín Vidal, que és periodista prestigiós del món econòmic de casa nostra, ens farà una mica de dibuix de qui és l'empresari Florentino Pérez, més enllà de saber que és president del Madrid i que té una empresa que guanya molts milions. Bé, farem una mica de recorregut vital de Florentino Pérez i també de detalls molt curiosos, coses que ha provocat Florentino, com per exemple que les oficines de determinada entitat pública de Madrid obrissin en hores que no havien d'obrir perquè a ell li convenia que obrissin. Per exemple, detalls d'aquest, de Florentino Pérez.
3: Sí, quina barra.
2: Quina barra què, Hermínia?
3: Jo ho sé.
2: No saps de què estem parlant, no, Hermínia?
3: Bueno, del senyor aquests.
0: Correcte.
2: No? Ella es posa en modo tertuliana i va fer.
0: Anirem a Madrid, volem escoltar gent de Madrid, gent d'aquí de casa nostra, gent que ha conegut Florentino Pérez i que ha tingut trobades amb ell allò cara a cara, sopars, a veure si és com ens diuen que és, no? Que és el que vam veure ahir, és una mica...
2: I a tot això no ha convocat les eleccions. Ha dit que ho farà, però no hi ha cap data.
0: Ara mateix no hi ha data, no hi ha res.
2: I que tampoc hi ha respostes a la gran pregunta que es fa tothom, que és si aquest home porta bolquers o no, que és una cosa que tothom...
0: És una cosa... Sí. No,
2: però ningú... Encara hi ha aquest tabú.
3: Està en aquest tabú. Ja està al límit, eh? Vull dir que si no els porta, potser d'aquí poc els portarà.
2: Sí. Ens acomiadem imaginant-nos Florentino Pérez amb bolquers.
3: Sí.
2: Bolquers d'adult, eh? No de nen.
3: Bueno,
0: no li tancarien.
2: Seria molt estrany.
0: Fer-lo.
1: No li tancarien.
2: Doncs, Garriga, t'escoltarem aquesta tarda.
0: Moltes gràcies.
2: De res. Nosaltres marxem. Us deixem amb la Renaixença. Apa!
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
4: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
4: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Has sentit el que acaba de dir?
11: Que a Mallorca no feu l'amor.
6: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT. Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
12: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
4: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
13: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
4: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés. Arriba el partit.
8: I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
10: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga.

0: Botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
1: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
2: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
3: Aviam què passarà avui.
4: S'ha de ser d'Arbeca? És obligatori ser d'Arbeca per ser del grup?
5: Jo no sóc d'Arbeca.
4: No. Ah, no? Mira, d'on ets tu?
5: Jo sóc de Lleida, de l'Horta de Lleida.
4: De l'Horta de Lleida.
6: No, és indispensable ser d'Arbeca.
7: I tenim un de Caldes i un de Madrid.
4: Un de Madrid?
3: On viu?
4: Àngela Maria.
8: Ostres.
3: Que viu al Talladell.
4: Què li ha passat, aquest?
7: No, mira, com a paternitat.
3: Porcs and Boys.
9: Quins tios, eh?
3: El cromo.
9: Ai, el cromo. Jo tinc moltes coses a dir.
8: Va, calleu, que arriba el jefe.
4: Déu vos guard.
10: I vista el

0: Els cromos són un invent del segle XIX, que apareixen gràcies a una tècnica d'impressió que es diu cromolitografia, que permetia per primera vegada imprimir imatges en color de manera massiva.
1: I cromo és correcte en català?
0: Sí, és correcte, cromo. Sí.
1: No es diu enganxina?
0: No, no, no, enganxina, de fet, és un invent que no existeix. És una còpia del pegatina castellà, però amb el verb català enganxar. Llavors la gent diu enganxina, però ho diuen malament. No, no hi és al diccionari.
1: I enganxina. Cromo sí que hi és?
0: Cromo sí que hi és al diccionari, és correcte, completament correcte.
1: Collons, un rato agafaré un cromo i li fotré a la boca d'un d'Arbúcies que tot el dia en diu nen, es diu crema, es diu crema, es diu enganxina, això es diu enganxina.
0: Si ho fa amb la veu que ho has fet tu, encara que tingués raó, li podies haver cardat un cop de puny fa temps.
2: Veu de l'eunuc.
0: Els cromos els comencen a distribuir les empreses tabaqueres angleses, fixeu-vos, eh?
3: Tabaqueres?
0: Tabaqueres, eh?
3: Angleses?
0: Sí, senyor. A finals del segle XIX van treure una primera col·lecció de cromos amb les fotos de jugadors de críquet, els jugadors de críquet del moment.
3: Sí, home.
0: I a la part de darrere hi havia el logotip de la marca de tabac.
4: Clar que sí, això està molt bé. La canalla ha de fumar, això ja no es fa. Ha de fumar i ha d'anar entrenant els pulmons.
0: Exacte.
4: Perquè és el que s'ha de fer.
0: Sí, senyor. S'ha de dir que el màrqueting ha canviat una mica, eh? Per, o sigui, de les imatges que fiquen ara, d'aquells tumors i aquells pulmons que engranats i tot allò, amb aquelles lletres, fumar mata. Ah, tu compres un paquet de tabaco, hi ha un cromo del Lamine Yamal, molt més bon màrqueting, no fotem.
5: Home, i tant.
0: Sí. No? Hòstia, s'ha de dir, al segle XIX el tema màrqueting el tocaven.
1: El màrqueting sí, eh? Però el tema de salut no massa.
0: No tant, poder, no tant. També era una època que qualsevol refredat una mica de tuberculosi t'enviava a l'altre barri, sí. Vull dir que tant per tant fuma, no?
1: Sí,
0: una
1: exacte.
0: Mica. Jo què sé, tu. Escolta, perdoneu, que m'he perdut. Estava aquí amb el tabaco i les...
2: Sí.
0: Ja no sé on passo.
1: No, aquí, a la pàgina 3.
0: La pàgina 3, eh? Estan
1: allà. Les primeres
0: allà.
1: Col·leccions de cromos no tenien àlbum, ens has d'explicar ara. Les
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Explica'ns
0: sí,
1: això, home.
0: Sí. Jo ho tinc a la pàgina 2.
1: Ah, collons.
0: Doncs el que deia en Fel, les primeres col·leccions de cromos no tenien àlbum.
3: I on es posaven?
0: Els guardaven en una capseta.
3: No fos.
0: Sí, sí, sí, sí. Més tard sí que apareixen els àlbums, però els cromos no eren adhesius. Els havies d'enganxar tu amb cola de barra.
5: Clar, i us en recordeu quan éreu petits, que ho enganxàvem amb farina i aigua?
0: Ah, jo ho havia fet, això.
5: Sí? Els cromos aquells de
1: els iogurts. Que sou d'abans de la guerra, vosaltres
5: dos? A mi m'ho feia fer la meva àvia.
0: Jo perquè era dels que feia els deures sempre a última hora, a la una de la matinada. Ai, no he fet els deures. I llavors havies d'enganxar. No tinc cola, tot tancat. I la meva mare em deia, fos aigua i farina.
2: Ah,
0: sí. I enganxava, eh? Ara, la llibreta cardava una pudor de pa.
5: Sí. I després qui els fa adhesius?
0: El què?
5: Els cromos.
0: Ah, home, doncs...
5: De què parlava?
0: Els pares dels cromos a nivell mundial, que són els germans Panini.
5: Bravo!
4: Els de les pizzas.
0: Exacte.
5: Panini i que feia olor de pa. Has vist aquí
0: fixa't,
5: la relació?
0: Tot lligat, eh? Els germans Panini, que són de Mòdena, a Itàlia, fan els cromos amb el revers adhesiu i treuen una col·lecció de cromos aprofitant el Mundial de Futbol de Mèxic del 1970, que es fa famosa a tot el món. I a partir d'aquí, doncs, bueno, els que heu tingut infància, més o menys, ja sabeu de què anava. Comprar sobres, resar tots els déus perquè et sortís el cromo que et faltava, no? Sempre hi havia el que tenia els pares rics, que es presentava a col·le amb 20 o 30 sobres per obrir los allà davant teu, fill
2: davant,
0: de puta.
2: Davant la paraula.
0: Què passa, Xuriguera?
2: A Panini, el tenim a Torroella de Montgrí.
0: Què dius ara?
2: I els de Torroella de Montgrí, anem a tocar el timbre de Panini, i pugem l'escala i allà canviem tots els cromos que facin falta.
5: Oh, jo vindré.
2: Panini sí. Està a Torroella de Montgrí.
0: Què dius ara?
2: Tu sàpiga tot Catalunya.
0: Mira, primera ja vindré, notícia. Ja I els de Torroella podíeu anar a buscar el cromo que us faltava?
2: Ah, pagant.
0: Pagant, però...
2: Bueno, sempre pot ser una mica...
0: Perdona
2: que t'hagi interromput.
0: No, no,
2: perquè...
0: si no havies de fer intercanvi amb els companys de classe, però sempre hi havia el que s'aprofitava. El ricachón, que li compraven no sé quants cromos,
2: sí.
0: I que el que tenia, el que et faltava tu, ell el tenia repetit quatre vegades, sí. que jo si hagués sigut ell, hagués dit, queda-te'l,
2: sí.
0: No vull per res.
2: Sí, sí, sí.
0: I ell et negociava hasta l'entrepà de fuet de l'hora del pati, el fill de puta. Te canvio aquest per dos de teus i mig entrepà de fuet. Ves a la merda, desgraciat.
5: I veig una mica de cosa malpaïda, aquí.
0: Sí. Ara voldries Feio? Dues invitacions per venir a teatre, ara, Ara les pagues, idiota, Haver-me donat el José Mari Vaquero quan el volia. De puta. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Galú, Carnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Sí.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui un grup de música que hem de dir que són uns savis per conèixer i que esperem que ben aviat es converteixin en bojos coneguts. Venen d'Arbeca, a la comarca de les Garrigues, i això s'ha de destacar perquè és la seva marca d'identitat. Les seves cançons barregen el punk, el folk i el country i sempre parlen de la seva terra, de Ponent. El seu nom tampoc deixa indiferent a ningú.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Porkchop Boys! Oh!

0: L'Eric, Marc i l'Edgar, Pork Chop Boys, què heu esmorzat avui? Què heu menjat per esmorzar?
1: En aquesta hora portem hores, tenim un matí llarg.
0: Sí.
1: Callos i una muntanya de bacallà esqueixat.
2: I una muntanya de què?
0: Bacallà esqueixat.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, senyor, tio.
4: Una gerreta de vi.
0: Molt bé.
4: Un xupitet, carajillo.
0: Aneu fort.
2: Us ha fet llarg del matí.
3: Sí, molt.
4: Hem quedat molt d'hora.
0: Sí. Escolta, una primera pregunta obligada. Per què us dieu Pork Chop Boys? És un homenatge als Pet Shop Boys o ni els coneixeu?
5: Bona pregunta, aquesta.
1: Mos ho havien dit, eh? Ha vingut, mos ho han dit diverses vegades, eren un duo al final. Naltros havíem de fer... havíem de tocar en un festival a l'any 2019, encara sí. No teníem nom, i vam començar a jugar amb les paraules una mica, assajàvem en una granja de porcs.
0: Ah, sí?
1: I llavors vam dir... Quan anàvem a assajar, ficàvem brasa, cansalada... Llonzat de porc.
3: Això és un grup.
6: I us falta un violinista.
7: Jo avui sóc quart de la banda.
8: Està el cupo bueno, playa.
4: Clar, vam començar dos, dient que no seríem mai més que dos. Al cap de molt poc vam ser quatre. Clar. I ara som sis.
0: Ai. La gent, quan va començar a veure els menjars,
1: clar,
0: va dir...
1: No, clar, ara anem a la carnisseria de 100 euros no baixa.
4: El que ens podíem costejar en altres, amb la banda, ara hem de ficar quartos ja.
0: Clar. Abans de seguir, crec que molta gent de Catalunya encara us ha de conèixer, així que els Pork Chop Boys sonen així.

0: És ben bé que perquè canteu en català, perquè si això fos en anglès us diria que sou de l'Amèrica profunda una mica, eh? Sou de Texas, eh? Sou...
1: Alabama.
0: Una mica... No? Sou el Far West català, una mica, Arbeca?
2: Mos agrada, sí. Mos agrada, sí. I de petits vam mirar moltes pel·lícules d'enquestes de la 2, de l'Oest i tot sí. Això.
0: Sí. De la 2, ha dit.
2: S'apega.
3: Sí. Això té temps, ja.
0: Com és, Arbeca? Pot ser que la gent... Hòstia, les Garrigues, allò ho tenim molt abandonat, eh? Molt desconeixement, en general.
2: Molta granja de porcs, comarca deprimida...
0: Sí.
3: Oliveres.
1: Bonoli.
2: Bonoli, això sí.
3: Bonoli. Lo millor.
1: Lo millor.
0: I com arrenqueu, que diu éreu dos? Com neix Pork Chop Boys? De qui és culpa?
3: Bueno, Pork Chop Boys surt de que els dos acabàvem amb unes bandes de punk, principalment, i per, pues, lo típic, no? Pues paternitats, bueno, coses que et porten a la ruptura.
0: Sí.
3: I llavors vam dir...
0: A la ruptura de la banda,
3: no de la
0: família.
3: No de la paternitat.
1: Sí. Que ja arribarà, també.
0: Ja, també, sí. Bueno. És després.
2: Paternitats, a la culpa de tots.
3: Nosaltres no érem, però...
0: Sou pares, eh, tots els que sou aquí?
2: No, no cap.
0: Ah, no? Això...
4: Pares els
2: ara no els és davant. No ho enteníem, no ho enteníem.
3: Érem nosaltres.
2: No has vist mirades perdudes, ara.
3: No sabem el que és, això, encara.
0: O sigui, éreu... teníeu amics que van començar a ser pares?
3: Sí, entenc? Sí, més o menys, i al final... Doncs, tot...
0: Els que no teniu fills, veu dir, tu muntem un grup de música.
3: Clar, i és que no cal ser tants. Amb dos, tu i jo, que ens entenem, sí, endavant.
0: Ja està.
1: Veu i melodia, ja està.
3: Sí.
1: Quan no hi fer punk ni melodia.
3: Bueno, però amb acústic, per què?
1: Sí.
3: Perquè si vols tocar amb un grup de punk, una bateria, un baix, necessites infraestructura, un local, sí. Llum... Jo quedava millor, quedava millor la cabana, una miqueta de brasa, la guitarra, l'harmònica, sí. Sense res.
1: La brasa no falta mai, eh?
3: No. És essencial.
0: I s'ha de ser d'Arbeca? És obligatori ser d'Arbeca per ser del grup?
5: Jo no sóc d'Arbeca.
0: No. Ah, no? Mira, d'on ets tu?
5: Jo sóc de Lleida, de l'Horta de Lleida.
0: De l'Horta de Lleida.
3: No, és indispensable ser d'Arbeca.
2: I tenim un de Caldes i un de Madrid.
0: Un de Madrid?
3: On viu?
0: Àngel Maria.
4: Ostres.
3: Que viu al Talladell.
0: Què li ha passat, aquest?
2: No, mira... Com va... Paternitats.
0: Hòstia. Vegà sí que no es deu poder ser per venir a tocar aquesta banda, no? Has de menjar carn, t'ha d'agradar la carn a la brasa.
3: Bueno...
2: No n'han tingut cap encara.
0: No encara. No. No encara. Escolta, ara que sou més persones al grup, quan sou sis, heu dit, en total? Sis, correcte. Costa coordinar-ho, això? És més complicat que quan éreu dos, entenc.
3: Sí. Comencen els problemes, ara. Sí.
2: Ell però, bueno, la sort de pujar i baixar, també, vull dir...
0: Seguiu assajant a la granja de porcs?
3: Sí, sí.
0: De qui és aquesta granja, es pot saber?
3: De mon pare.
0: Del ton pare, eh?
1: Sí. I en els porcs?
3: Els porcs?
1: Hi són.
0: Què és, un engreix? Teniu porc d'engreix?
3: Fins fa molt poc teníem cercle tancat.
0: Sí.
3: I ara ja tenim d'estet d'engreix... Menys feina.
0: Menys feina.
1: Com està la pesta?
0: Sí.
3: La festa? La pesta està allí.
1: Ja. Yeah.
3: I nosaltres estem allà.
1: Vale.
3: Mentre no arribis, està bé.
0: Com us aneu cap a aquest estil musical? No us agradava la música urbana que ara ho peta a Catalunya? El trap i tot això, no?
2: No ho treballen.
5: No. Sí. Lluny.
3: No sé si ha arribat i si el dia que arribi muntarem un esquadrot.
0: Feu un tipus de música, no?, que no us ha trobat ningú que us digui escolta, això ho podríeu fer en anglès, que arribaria molta més gent.
3: No, jo crec que és al revés.
0: Sí?
3: Nosaltres, ell venia d'una banda que feien punk en castellà,
0: sí.
3: I nosaltres fèiem un punk més anglès, un garatge, així, bueno, en anglès. I quan ens vam juntar els dos vam dir, escolta, el nostre idioma és el català. Uh-huh. I no hem de pretendre cantar amb un altre idioma per arribar a més gent. Hem de cantar amb el nostre idioma, que és el que, hòstia, amb el que ens podem comunicar millor i expressar molt millor, saps? Uh-huh. I defensar també aquest idioma, que falta li fa.
6: Molt bé!
2: Bueno, i la temàtica de les cançons...
0: Ara anava a dir, de què parlen les lletres?
2: Vivint a les Garrigues Profundes s'escriuen soles.
0: Sí?
2: Amb aquests pobles...
0: O sigui, totes les lletres parlen d'Arbeca?
2: Arbeca i fantasies nostres, d'aquestes sí. Una mica pel·liculeres, però...
0: Personatges del poble...
2: Sí, no et cal anar gaire lluny, no?
3: Clar.
2: És que... No et pensis que ens haguem de treballar massa.
0: Ja.
3: Allò és el salvatge oest de Catalunya.
0: Sí.
3: És a dir, el que veu a la tele amb cactus,
0: sí.
3: No? Allí, allò és el mateix, però amb oliveres.
4: Ja, ja.
0: Hi ha gent encara fent allò que es fa a l'estiu als pobles, que treuen la cadira fora i es foten a xerrar.
3: Sí. Naltres?
0: Ho feu, això, eh?
3: Va.
4: Amb la brasa allà al costat.
2: Sempre.
3: Algun dia sí.
0: Però és una activitat que normalment està més reservada als majors de 60 anys, però veig que vosaltres ja ho practiqueu, també.
3: La mentalitat que portem és aquesta.
2: És lo relleu generacional, aquest.
0: Hòstia de Déu. I no sé com us ve la inspiració, com treballeu. Us tanqueu al local o escriviu cadascú pel seu compte? Us envieu idees per WhatsApp?
3: Nosaltres fem música molt simple. Al final, pues, un dia un se sent a escriure algo, surt, portes uns acords de guitarra i...
5: La majoria de vegades és l'Eric el que ho fa.
0: Sí? Mira, no et treguis mèrits, Eric.
3: Escolta, sí.
0: Entenc que no us... Porteu uns bons sabatots tots, eh? Això també he de dir que...
5: Per anar a la granja, eh?
0: En l'època que estem, fer transpirar això, nano, déu-n'hi-do, també. Bueno.
1: No us traieu.
5: Per això estan totes xafades.
0: Sí, no.
2: Xafen fort.
0: Bones xiruques.
3: No saps mai quan faràs un concert, quan ja s'ha plantat tomateres, quan...
0: Clar, clar.
5: És un tot portar.
0: I fa pinta que ho feu servir les mateixes sabates per tot, digues.
5: Sí,
2: tot l'any.
3: Sí.
2: Bodes, comunions, anar a regar...
0: Hòstia de Déu. Escolta, ara m'heu despistat. De veritat.
6: No, aquí, Peyu, a la que venen 3 i se senten al banc...
0: Sí, passen
6: tremolem,
0: coses.
6: Passen coses.
0: No, volia preguntar-vos, que entenc que a hores d'ara no us hi podeu guanyar la vida només amb la música, i em faria gràcia saber de què treballeu a banda de la vostra opció musical, diguéssim.
1: Bueno, no es pot dir.
3: Començo jo.
0: Sí.
3: No,
5: la meitat.
3: Tan malament no estem.
1: Ah.
3: Jo sóc jardiner i ajudo a casa a la granja de porcs.
0: Jardiner i a la granja de porcs.
5: Jo vinc al Pallars, llavors em dedico al rafting ara a la primavera i estiu, i després a l'hivern monitor d'esquí.
0: Rafting i esquí.
2: Jo sóc agrònom i treballo en una agrupació de pagesos ecològics de Lleida, que es diu Bioponent.
0: Molt bé.
1: Bé.
0: Molt bé.
2: Plagues, malalties, burocràcia...
0: Sí, divertit, també.
2: Aquestes, sí.
0: Escolta, i l'objectiu seria dedicar-vos completament a la música o us agrada que sigui només com un hobby, gairebé?
3: Ho disfrutem molt, tal com estem ara.
0: Sí.
3: Sí.
2: Igual s'espatlla tot, eh?
0: Ja. És possible. No, paternitats i tot això.
2: És una via d'escapament, això. Si no t'has d'escapar de res, no té cap sentit, per tant...
0: Clar. Això passa. Quan professionalitzes un hobby, pot passar.
3: Tampoc ens fiquem cap tipus de pressió. És a dir, qui... Amb algun concert que algú no ha pogut vindre perquè tenia pues, de conciliació o el que sigui, toquem igual.
0: I ja està. On va ser el primer concert?
3: Què ens pagueu? No, però...
0: El primer concert de Pork Shop Boys, on va ser?
2: El primer va ser a l'Old Rooster, que era un festival de música folk o d'arrels americanes que es feia a Almacelles.
0: Mira.
2: Va durar 3 anys, 2018, 19, 20, me penso.
0: El concert, no, el festival.
2: El festival. Això està guapo, eh?
0: Hòstia.
2: I era molt xulo. Venien bandes de Catalunya, Sergi Estella i d'altres grups així coneguts, i Booty Hunters. Molt xulo, molt xulo. I ens van invitar allí a fer un vermut.
0: Algun lloc que us hagi sorprès, que hagueu pogut tocar, que no haguéssiu dit mai que hi tocaríeu?
3: Tinc la resposta.
2: L'he preparat.
0: Aviam.
3: A la festa que van fer a la Sènia aquest any per Cap d'Any.
0: A la Sènia?
3: Hòstia.
0: Per què?
3: Era una rave que muntaven allí per Cap d'Any.
0: Mira.
3: No ho sabem, una festa d'aquestes que es foten de 3 o 4 dies. I un anònim ens va dir per tocar allí.
0: Un anònim.
3: És un anònim
0: perquè era tot il·legal, evidentment.
1: Tot fa molt bona pinta.
0: Bé.
3: I vam anar allí i ens va dir, toqueu, hòstia... Segur? Diu, sí. Dic, bueno, i ens vam presentar allí, vam arribar doncs, el dia 2 de gener, i era com, bueno, i ara què? Aquí està a tota hòstia, i com parem això amb folk, ara? I, bueno, vam sortir un rato aquella nit, vam dormir que eren les 12 o així, ens vam despertar l'endemà, encara estava la música pum, a tope, i vam dir, marxem, no toquem.
0: Ah, no vau tocar.
3: Llavors, el guitarra, no sabíem què se n'havia fet, havia desaparegut aquella nit.
1: El guitarra del vostre grup.
3: Sí.
1: Nostre. Vale.
3: I què fem ara? O sigui, no tenim guitarra, no tenim tampoc ganes de parar aquesta festa per ficar folk aquí, no creiem que el públic pugui respondre,
0: clar.
3: Marxem. Doncs just com deien que marxàvem, truque el Carlos.
0: L'anònim.
3: El Carlos.
5: No, de Madrid.
2: L'anònim ja es diu Carlos.
0: El de Madrid.
3: No, el seu company. I... Chicos, ¿qué hacéis? Pues nos íbamos ya, Carlos. I diu, hombre, com que marxeu? Diu, no, que toquem. Diu, bueno, pues toquem, pues venga, va. I vam tocar i vam fotre la festa del revés.
0: Mira que maco.
3: Va ser com algo que van dir, no ens ho creiem, de que amb una gent que va allí a escoltar un estil de música completament
0: tupum,
3: diferent,
0: tupum, tupum.
3: En ser que els hi fiquis aquest estil de música folk i es fiquin tots a ballar com
6: possits. On havia anat en Carlos?
3: Bueno, havia aparcat a tres polígonos més avall.
0: És de Madrid. És de Madrid. Què li vols demanar al Carlos?
3: Sí.
0: Que trobi una raiva a la Sénia. És difícil,
6: hòstia.
2: Jo només estic pensant quan mos escolti mos matarà.
0: He llegit que per aquest 2026 voleu fer el Transinomància Tour. Expliqueu-nos què és això i si segueix en peu la idea.
2: Totalment.
0: Sí?
2: A veure, tenim tiradeta cap al Pallars.
0: Sí.
2: La gent d'allí mos ha acollit sempre molt bé i pujam l'any passat a l'estiu vam anar tres vegades, piscines de llavorsí i coses d'enquestes. I assajant amb la conya, hòstia, un dia hi podríem anar a peu, l'altre sortir podríem anar a cavall, perquè ell té un ruc, l'altre té un cavall, tenim un amic que té un ranxo.
1: Ha de ser maco de veure.
2: I vam dir, bueno, va, a veure, com hi anem? Per camins? Vinga, camins transhumans.
1: Sí,
2: els camins transhumans també som d'herència una miqueta, tots pagesos i ramaders i això del poble, i pues, estem vinculats amb això, i vam dir, home, recollim una mica les rutes aquestes, ni fem una, ja l'hem fet naltros amb tres etapes.
0: Sí.
2: I estarem 10 dies fent un concert quasi cada nit. Sortirem d'Arbeca, pararem a Linyola, Artesa de Segre, a l'ermita de Sant Gil de Folquer, després dormirem en un corral abandonat, al refugi de Baumort,
0: sí.
2: en plena brama del cèrbol.
1: Jo vull ser,
6: Però ja es veu que en Carlos... Ja es veu que en Carlos no vindrà.
0: Quines dates?
2: Sí, que vindrà, sí. Aquest és el que camina més de tot.
0: Quines dates serà, això?
2: De l'1 al 10 d'octubre.
0: De l'1 al 10 d'octubre d'aquest 2026 els podeu seguir en aquest camí transhumant, actuant cada dia a tots aquests poblets.
2: I acabarem a Invin, que és l'Escola de Pastors de Catalunya, a la seva festa de final de curs.
0: Senyor. Molt bé, llavors, molt bé.
1: Necessitem una gent de Renaixença, perquè tenim tantes dates per fer i per anar que...
0: Sí, ens ho apuntem. Escolta, Mercè, dona'ls-hi. Mira, us volem donar un obsequi. Unes tasses de la Renaixença.
2: Moltes gràcies.
0: Vosaltres les porteu i així és quan la gent us acolli als pobles aquí que us hi tirin monedes o el que sigui.
2: Clar, que vulguen. Aquest és una mica el tema.
0: Que us hi posin una mica d'aigua, no?
3: Un brindis, no?
0: Home, vinga, escolta. Pel camí de Transinomància que faran aquesta gent al Transinomància Tour.
3: Hem de dir que...
0: Sí.
3: Hem de dir que tot això d'aquí li volíem donar com un valor afegit i més sentit encara en aquest tour. I era com donar visibilitat i a lo nostre, al territori, al paisatge, als pobles, i fer arribar la cultura en aquests pobles i als petits productors de cada poble.
2: Bé.
0: Molt bé.
3: Llavors, d'això volem fer un documental.
2: Bé.
0: Molt bé. Escolta.
3: I aquí és on ve...
2: Espera. Per fer un documental, què fa falta?
0: Diners.
3: Clar.
0: Sempre.
7: Epa.
0: I algú que te'l compri.
2: I ara remate.
0: Endavant.
3: L'altre dia vaig anar a veure la padrina.
0: Però la té padrina, que és la jefa de documentals de TV3, no?
3: És la productora. La padrina, parlàvem de feina, i em va dir una frase molt bona i dic...
0: Me l'apunto.
3: Diu, quan el vent passa per la flauta, s'han de moure els dits.
0: Quan el vent passa per la flor... És maca, aquesta.
3: Tot a teva. I el fet és que tenim en marxa ja una campanya de micromecenatge amb la plataforma Goteo per...
0: Deixa estar, micromecenatge. Si tu vés a TV3 i digues-li que t'ho paguin, això, home. T'ho pagaran, home.
3: On està mi càmera? Que els hi dic mirant als ulls, eh?
0: Ja està. Ja els hi direm.
3: A partir d'avui tenim una campanya de micromecenatge en marxa per aconseguir alguna cosa de cèntims
0: i fer el documental.
3: I poder fer aquest documental i donar aquesta imatge i que no només tot es quedi a Barcelona, que és molt bonic a Barcelona, però...
0: Escolta, vinga, va, està la crida feta. Nosaltres, si us hi podem ajudar, ho farem encantats de la vida. Com aneu de català?
2: Bé.
1: Ara d'aquí.
0: Ara veurem.
1: Català d'aquí.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
0: La paraula d'avui és trabuquet. A. Trabuquet. Tècnica per comprimir l'artèria principal d'un membre per tal d'interrompre el curs de la sang i evitar l'hemorràgia.
1: Traient els coberts del rentaplats, em vaig clavar un ganivet que em va travessar la mà amb un drap. Em vaig fer un trabuquet i corrents cap a l'hospital.
0: Bé, trabuquet. balances de precisió per pesar monedes. Per comparació amb l'exactitud de l'estri, ara es diu d'una cosa o una situació que va molt bé.
7: M'he comprat un rentaplats que, bueno, li foto les pelles plenes d'oli, els plats de macarrons bruts i secs i surt tot impecable. Vull dir, va com un trabuquet,
0: Sí, trabuquet, cigarreta il·legal semblant al caliquenyo que molta gent comprava a Andorra i es venia d'amagat a molts bars de Catalunya.
9: L'avi, havent dinat, sempre es fotia un cigaló, una copa de soberano, i llavors es fumava un trabuquet i dormia fins que li queia de la boca i es cremava amb el pit amb la burilla.
0: A, B o C. Hòstia. No és fàcil, aquesta.
10: Què?
11: Jo diria l'última, però no sé.
10: Oh, estic entre la primera i l'última.
0: Sí, doncs és la segona, mira.
12: Com aneu de català? B.
10: Perfecte.
0: Com que en caieu bé, us regalo la llangonissa igualment. Escolta, trabuquet. Això va com un trabuquet. Fort per ell.
12: Peyu, Peyu.
0: Un trabuquet, anar com un trabuquet.
12: Regal, regal de tornada.
0: Ep, ep, què m'ha donat?
12: Una samarreta.
0: Una samarreta.
12: I una capsa de cromos.
13: Ojo que, home, home!
0: Mira! Ojo que el packaging de la samarreta és espectacular, eh? No ho havia vist mai, eh? És una samarreta embolicada amb cinta de pintor, eh? Vale.
12: Grup de baix pressupost.
0: Espera-te que l'obro, espera-te que l'obro. Aviam, aviam. Oh! Oh!
13: Que xula!
12: Epa!
0: Workshop, boy! Bravo! Moltes gràcies. I una capsa de cromos? Això són unes cartes, això.
12: Sí, per quan us avorriu aquí al bar.
0: Oh, mira quines cartes més xules. Sou vosaltres, aquests.
12: Personalitzades.
0: Déu meu, quines cartes. Molt bé, moltes gràcies, escolta. Avui parlem dels cromos, precisament. Mercè, no?
9: Parlem dels cromos.
0: Fèieu col·lecció de cromos o ja sou massa grans? No, si sou de la
12: meva edat. Se'n va fer.
14: Sí, sí, no. Hem de dir que abans fèiem el comentari de que nosaltres li diem sants, Arbeca.
12: Sí.
0: El què?
12: Sants.
0: Els cromos?
12: Sí.
0: Per què li
9: dius
0: sants?
9: Però com si fossin sí, estampetes també, eh? O
14: sí. No en tinc ni idea, tenia 8 anys. O sigui,
0: fas una col·lecció de sants del Pokémon.
12: Seria sants, no sabem per
14: jugàvem
12: què.
14: Jugàvem a sants.
15: Estic d'acord amb ells. Veus? A l'Empordà també és sants.
14: Sí? Això et sona o no?
15: Sí, sí, sí.
0: No ho havia sentit mai, no ho havia sentit mai. No, no, endavant, endavant amb els sants, tu.
9: Vinga, el cromo més car de la història és un cromo molt antic, que és del 1909.
0: Sí.
9: Un dels que distribuïen les empreses, allò que havies dit, les empreses de tabac de l'època, no? És d'un jugador de béisbol que es deia Homus Wagner, i es calcula que hi ha uns 70 cromos, com a molt, d'aquests, no?, conservats arreu del món. El 2022 se'n va vendre un per 7 milions i mig de dòlars.
0: Dimonis.
9: I es va convertir en el cromo més car de la història.
15: No és car.
0: No és car.
9: No és car.
15: Si et falta aquest per acabar la col·lecció...
0: Va la pena.
12: I... que emprenya molt, quan em falta un i no el tens. Pagues el que sigui, eh?
9: Sí. Hi ha una fórmula matemàtica derivada del sistema que fan servir les col·leccions de cromos que diu que per completar una col·lecció de 600 cromos te n'has de comprar com a mínim 4.500.
15: Hòstia,
0: santa.
9: I tenir molta sort.
0: Sí, sí, sí, sí. O saber negociar molt bé els repes.
9: O també hi ha una altra alternativa, que jo vaig fer aquest diumenge, que va ser anar al mercat de Sant Antoni, que és la meca de l'intercanvi de cromos.
15: Veniu a Torroella, Panini.
0: Panini.
9: Ja, ja, ja, ja. El següent pas és anar a Torroella.
0: Tengui, i el tengui i falti, com el dèieu? Tengui i falti?
12: Igual, sí,
0: tengui, falti, eh? Això, sí, això és internacional, eh?
12: Sí, sí.
0: Tengui, falti.
12: Tengui, tengui, tengui, tengui, falti. Llavors paraves. Tengui, tengui, tengui, tengui, falti. Llavors,
9: no, al mercat de Sant Antoni, us ho juro, eh? O sigui, la gent va tan organitzada amb llistes dels que et falten, amb llistes que tens repetits.
0: Oh, no.
9: I allà l'intercanvi... Buah, és brutal.
0: Endavant. Endavant sempre amb els friquis, aquest programa.
12: Home, i tant, sí.
0: Porkshop Boys, no marxareu sense abans fer-nos una actuació. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. Us seguirem en aquest camí tan bonic de transinomància que dieu que fareu a l'octubre. Mentrestant, us sentirem aquí, Porkshop Boys, interpretant Dents de Plata, Somnis d'Or, amb Arnau Tordera i Laia Gluck.
14: Bravo!

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tenim el Duc.
1: En Duc.
0: En Duc, que és una barreja entre un caçador i un mastí.
1: Jo tinc un gat que es diu Duc.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Mira.
1: Perquè caça ratolins com els ducs. Tot té un sentit.
2: A Torroella hi ha el cau del Duc.
1: Veus que maco?
0: Aquest Duc és de Masquefa i viu amb la Laia. Veiem-lo.
1: A veure.
3: Aviam.
1: Mira.
0: Quina monada.
3: S'ha d'arreglar aquesta terrassa, eh?
1: Sí. Està sortint males herbes entre les rajoles.
2: No n'hi ha de males herbes.
1: Bueno, i té una rajola ben escardillada, ben trencada. On apoya la pota el gos, està aquesta rajola, s'ha de canviar.
4: És un guix. Perquè és ferm. Hi ha dibuixos, amb guix, a terra.
1: No, dibuixos.
4: Sí, és de la nena.
1: No, està escardillada.
4: No, és dibuixos.
0: En Duc es porta bé amb tothom, menys amb una raça de gossos molt concreta.
1: Ai, ai, ai.
0: No es porta bé amb els pastors alemanys. Els pastors alemanys, ell considera que són els seus pitjors enemics i la Laia ens explica que tant ella com en Duc es diuen a si mateixos antinazis.
1: Doncs és molt blanc aquest gos per ser antinazi.
0: Sí, sí, veritat, també té raó.
1: És molt ari, però vaja.
5: El novembre del 1939, Alemanya viu un malson fet realitat. La màquina de guerra nazi, amb Adolf Hitler al capdavant, està a punt de declarar la guerra a mitja Europa. A l'interior del país, els nazis han suprimit qualsevol element d'oposició. La Segona Guerra Mundial sembla inevitable.
1: Atenció a la història d'avui, que podia haver canviat la història.
0: I mai tant.
1: Millor dit. Avui passegem el gos per Múnich, 6 d'octubre de 1939.
0: Ja es veu que no anirà bé.
3: Quins nervis.
1: Noi. Ja ens sap greu, però la passejada amb en Duc, el gos antinazi, serà ben tensa. Som a la ciutat de Múnich, un lloc que va ser fonamental per l'ascens del nazisme. Ara els nazis estan governant des de Berlín, però Múnich és on va començar tot aquest horror. Passejant pels seus carrers, només hi trobem esvàstiques gegants i cartells que inciten el poble alemany a donar la vida per la pàtria.
6: És bèstia, això.
1: És maco, això.
6: És maco.
1: Jo ho posa allà, als quartels de la Guàrdia Civil, ho posa.
6: Todo por la pàtria.
1: L'altre dia vaig anar a Camprodon, que hi ha un quartel de la Guàrdia Civil, sortint. Todo por la pàtria.
6: I todo es todo, eh?
1: Todo.
6: Todo. No un trocito.
1: No, todo.
6: Todo.
1: Todo. Heu fet la mili, vosaltres?
6: Soc inútil.
1: És veritat.
2: Insubmís.
1: Un insubmís i un inútil.
6: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Jo soc dona.
1: Bueno, endavant. I els altres ja són massa joves, tots.
5: Oh, jo sí que la vaig fer.
1: Què dius, ara?
5: Sí, sí.
0: Que has d'haver fet tu la mili.
1: No et toca, per
5: tant.
0: No havies nascut.
3: A Melilla, a Melilla.
1: Sí. El Puerto de Santa Maria.
2: Amb el meu pare. A Cuba.
1: Va, va.
2: Va anar a Cuba a fer la
1: mili. No em despisteu, per favor. Passejant pels carrers, ja ho he dit, només hi ha esvàstiques. Per sort, però, l'esperança no està del tot perduda. El passeig d'avui el farem al costat d'un home a qui tota aquella propaganda feixista el fa vomitar. Igual que en Duc, el nostre gos antinazi, aquest home també és antinazi. Es diu Georg Elser.
7: Georg.
1: Georg.
7: De què, Georg?
1: Ei, Georg, ets tu. Què? Què?
7: Què vols que ens afusellin a tots?
1: Per què?
7: No diguis el meu nom així tan fort.
1: Però per què ens han de fusellar? De moment només hem parlat català, no hem fet res més.
7: Bueno, Déu-n'hi-do, ja.
1: En Georg pot semblar un simple fuster alemany, un obrer sense gaires estudis ni gaire món.
7: No.
1: Però aquest home té un gran cor i està disposat a enderrocar el nazisme ell solet.
7: Us voleu fer el favor de no dir aquestes coses en públic, si us plau?
1: Però, escolta, tu tens un pla per enderrocar el nazisme,
7: sí,
1: o no?
7: Sí, és clar que tinc un pla.
1: Ah, sí?
7: Tinc un pla molt ben parit.
1: Ah, sí?
7: Tinc un pla guai.
1: I quin és aquest pla?
7: És un pla que... Vull matar en Hitler.
1: Eh?
7: En Hitler.
1: Eh?
0: Què?
7: Saps el del bigoti?
1: Sí.
0: Això sí que ho sents, eh?
7: La bigoti aquell.
1: Sí. Si no ho dius més fort, això és un programa de ràdio. La gent no ho han de sentir. Pensa que tenen la ràdio al cotxe, hi han sorolls, ara passen ambulants.
7: Que em vull carregar en Hitler!
0: Ah!
7: L'Adolf Hitler, el vull pelar!
1: Vale, vale,
7: ja està, ja ho he dit.
1: Sí, sí, sí, sí.
7: Au!
1: Sembla una bestiesa, però és ben veritat. En Georg vol acabar amb l'estructura nazi i vol fer-ho de la manera més directa, matant en Hitler.
7: Sí.
1: Potser sí que és una bestiesa, tenint en compte que en Georg ho vol fer ell solet
7: tot
1: i
7: sol.
1: No té cap mena de suport de tercers.
7: No, no, tot sol, ho tinc tot pensat, eh?
1: Sí?
7: Si sembla un tio que no... Però sí, eh?
1: Sí, sí, sí. Però tu ets fuster, al canvi, ets un fuster.
7: Bueno, sóc fuster, però tinc manetes i tinc alguna idea de coses, eh?
1: He sabut que d'aquí un dia el partit nazi celebrarà un acte a Múnich.
7: Sí.
1: I està previst que en Hitler hi faci un discurs. L'acte serà a la Burger Braukeller.
3: Burger? És una hamburgueseria?
1: Doncs no, gairebé. És una cerveseria.
7: En Frankfurt, Hamburg...
3: Ah, vale.
1: Ens hem d'imaginar un lloc gegant ple de...
7: Xucrut.
1: Xucrut, sí. Un lloc gegant ple de taules i tiradors de cervesa. cervesa. Sí. És una cerveseria que té una capacitat per 1.300 persones.
7: Collons.
0: Déu-n'hi-do.
1: Moltes cerveses, això.
7: I això...
0: I sí, molts frankfurts.
1: Els alemanys no fan pinta de beure una cervesa i prou.
8: I que hagués de mig litro, eh?
1: I... Sí.
0: És que és bona la cervesa alemanya, eh?
1: Surten...
0: comences a veure i una darrere l'altra.
1: A l'Instagram surten uns vídeos d'unes noies cambreres portant 15 o 16 cerveses a cada mà. Ho heu vist, això?
7: Sí, ho he vist.
1: No sé per què m'assurten.
8: No, no,
1: aquests...
8: sí, no sé.
0: Per què et surten?
8: Havies mirat abans.
1: No ho sé, escolta.
0: És que vas
8: mirar les cerveses.
1: Bueno, sabeu les cerveses aquelles de l'Octoberfest?
8: Sí.
1: Doncs allò, és una mica allò, bàsicament, eh? És un local d'aquells.
7: Sí, sí.
1: Doncs ja està. En un local enorme, on el partit nazi celebrarà la seva trobada anual. En Georg fa mesos que va a la cerveseria i es posa estratègicament al costat d'una columna. En aquella columna és on col·locarà els explosius.
7: Sí.
1: El problema...
7: Hi ha una columna.
1: Sí.
7: L'he buidada.
1: Sí, un moment, ja ho explicarem. Ah. Moment, deixes xerrar?
7: Sí, sí.
1: Perquè ja es veu que és fuster, però dels de... dels que no havíem llegit ben res, noi? El problema és que els cambrers del local també fa mesos que el veuen rondar per la cerveseria sense consumir res.
7: Sí.
8: Hola, què tal? Què vol prendre, alguna cosa?
7: No, és que a mi les cerveses no m'agrada.
8: Tornem a ser. Va, m'ocupa aquesta taula, després no demana res. N'estic fart, ja, de vostè.
7: No, deixi'm estar, és que jo tinc molta feina, eh? Vinga, atengui altres taules.
8: Aquí s'ha de consumir, eh?
1: Ara.
8: Si no, ja pot anar fotent el camp.
7: Ja ho sé, però és que li dic que tinc feina.
8: Van al bar, m'agraden bé, demanen un trist cafè, tenen el portàtil, es foten a treballar quan fas una oficina.
1: Sí. Emprenya, això.
8: I no foten cap gasto.
1: No.
8: Tinc la taula bruta, ocupada...
1: Un cafè amb llet i tot el dematí.
7: Tinc un ribot, però un portàtil molt bo.
1: Però vens a passar aquí a la tarda, ocupes una taula...
8: Això, quedar-se aquí ha de consumir alguna cosa.
7: Però jo tinc una classe de feina molt més important, eh?
8: Aquí es consumeix, jo, aire, no?
1: Finalment, en Georg...
8: Aquest cos ja el podeu fotre fora, també.
1: Què li passa al gos?
8: Ni el gos ni el senyor aquest, tothom fora d'aquí, eh? Home meu o res, eh?
1: D'acord, d'acord.
8: Ja estic fart, cada setmana igual.
1: Vale, vale.
8: Aquest cos no ho havia vist mai, m'ho traieu d'aquí.
1: On te treballes?
8: Eh? Al bar.
1: Quin bar?
8: Aquí, bar,
7: aquí el Xucruc.
8: En Fran Brunkeren. El Fran Brunkeren.
1: I tens molta gent que venen a passar la tarda.
8: Molta gent ve aquí a passar la puta tarda. No, però n'hi ha que beuen. N'hi ha que beuen, però n'hi ha que fan... Un tallet amb llet de cibada. Ves a la merda.
1: Gasta, Clés.
8: Ves a la merda.
7: Puc anar al lavabo?
8: Sí. No, pots anar al lavabo. Pixa't a sobre. Si consumeixes, sí. Però si no, et pixes a sobre.
7: No puc anar al lavabo?
8: No pots anar al lavabo.
7: I tens escuradents?
8: Sí. Aquest que està utilitzat. Que és el meu. Et deixo el meu, si vols.
1: En Georg igual. Ha aconseguit...
7: Georg, ja és de Georgi.
1: Sí, tu dius Georg, no? Sí. Ja està.
7: Ara fa poc dies va ser el meu sant.
1: Com us avançava abans en Georg... Déu meu, senyor. Ha anat buidant la columna. Una columna que ell cada tarda va... Bueno, un moment, deixa-m'ho explicar a la gent. Cada tarda has anat allà al bar aquest.
7: Sí.
1: T'asseus al costat de la columna i vas buidant-la per dintre. Perquè el teu objectiu és, dins de la columna, amagar-hi uns explosius.
7: Sí.
1: Hi ha un detall, només, que falta una cosa.
7: Sí.
1: Només falta saber si l'explosiu funciona o no funciona.
7: Sí, bueno, això encara no ho he provat, bueno, eh? Ja ho provaré.
1: Ja provaràs. Ja. Clar, és que en Georg ha aconseguit una nova feina, a una pedrera,
7: sí.
1: I d'allà és d'on ha robat la dinamita.
7: Sí.
1: Recordem que ell és fuster, vull dir que tu no tens ni idea d'explosius, Georg.
7: No, però allà a la pedrera tenen caixes...
1: I els has agafat.
7: I els he agafat.
1: I ara ho has de provar. Ara... Sabeu on provarà els explosius, en Georg?
7: Sí.
1: Doncs al jardí de casa els seus pares.
0: No, home,
7: no. Sí, no, aparteu-vos, aparteu-vos, que això ho fotrà un pet, que ja veureu. Olé!
1: En Georg es passa tota la tarda detonant dinamita al jardí de casa els seus pares.
7: Ei! Olé!
0: Ei!
7: Olé! Funciona, eh?
0: Ha marcat el Barça, eh?
7: Funciona. El Bayern.
1: Ei!
0: Nen!
1: El Bayern.
7: Som a Múnich.
1: Sí, és veritat, és veritat.
0: Nen! Nen, que... Tu has sentit res?
7: No, no es preocupi, mama! No es preocupi... És que tinc una mica de mal de panxa.
0: Ah?
7: És la...
0: Pren-te un digestiu.
7: Sí.
0: Per tirar-me.
7: No passa res. No passa res, mama.
0: Tinc sal de frutes.
7: Sí.
1: Sembla mentida, però això va anar així, eh?
7: Sí.
1: En Georg es va dedicar a fer experiments amb TNT al pati dels seus pares.
7: Sí.
1: Sort que quedava una mica als afores de la ciutat, la casa.
0: Nen! Nen!
7: Sí.
0: És que m'ha caigut la trompetilla i... Però m'ha semblat que trucaven.
7: No, frau mare...
0: No, pots anar a obrir tu.
7: Soc jo, que faig unes cosetes, no passa res.
0: Què dius?
7: Que faig... Que res, que no passa res.
0: Nen!
7: Hòstia.
0: Nen! Ves a obrir. És que no hi sento bé, però m'ha semblat... Mira, veus, truquen. És que he caigut a la banyera, m'estava banyant, he relliscat, i ara he caigut, mira, i m'ha caigut la trompetilla, no sento res de res.
1: La dinamita peta fort, però em carda més mal l'orella la veu d'aquesta dona que...
0: Nen!
1: Vols callar, sisplau?
0: Sí.
7: Jo no li puc dir això a la meva mare.
1: Com podem comprovar, en Georg
7: ho ja sap... Ho has fet solet, eh? Això que et pets?
1: Sí, tu ho has estat fent tu. Ja, ara ja saps manipular dinamita, eh? Fins i tot ha aconseguit col·locar-hi un temporitzador. Sí. Així escollirà l'hora de l'explosió.
7: Sí, sí, com Martin Hitler, sí. Seré un superheroi.
1: Segurament.
7: Seré un heroi.
1: A veure, sí. No vull desil·lusionar-te, però si saps una mica d'història, vull dir que no em sona que morís per un atemptat, Hitler. Vull dir, jo vaig veure l'Hundimiento i diria que no hi sortia, sí.
7: Tu per què estàs en el 19 del... Vull dir, estàs en el passat del...
1: No em sona un fuster com ara tu, Xuriguera, voltant per allà al búnquer. No. No l'hi vaig veure, jo.
7: Hòstia, és molt curiós, perquè estem al segle XIX, això sí. Estem parlant del segle XX, però jo encara no sé res, que tu sí que saps coses que ja saps.
0: És molt complicat. Molt complicat.
1: Anem al dia de l'explosió.
7: Anem-hi.
1: La bomba guardada dins una maleta i en Georg, que es torna a dirigir cap a la cerveseria habitual,
7: sí.
1: Entra cap allà i un cop a dins qui en rep ja no són els cambrers, ja són els membres de la Gestapo, que estan preparant l'acte de demà. Esperem que no hi hagi cap pastor alemany i en Duc que es torni boig, eh? Que tenim un gos antinazi, recordeu.
5: Què passa? Qui és vostè?
1: Ei, perdoni.
7: Oi.
5: Qui és vostè?
7: Jo sóc el noi d'aquí de la cervesa. Bueno, vinc a fer una cerveseta.
5: Sí. Coneixem aquest home?
3: No és un pesat que ve cada tarda. Deixa-ho passar. No.
1: Atenció, perquè en Georg aconsegueix passar cap a dins i el més gros de tot, aconsegueix posar el paquet bomba dins la columna que durant tots aquests mesos ha estat manipulant. Aquesta columna és just al costat de l'escenari que estan muntant, des d'on Hitler demà farà el seu discurs. Mira, de veritat, perquè sé com s'acabarà la història, però té mèrit, eh? De moment el tio és un collons de fuster, del poble, eh?
7: I ho faig jo, eh?
1: Sí, ho estàs fent tot tu, eh?
7: Que això el plat
1: té mèrit. Has anat allà cada tarda, anar buidant la columna...
0: I ha buscat feina sent fuster amb una pedrera. O sigui, a veure, perdoneu, eh? Respecte per cor.
7: És un dels personatges més acabats que tinc. Acabats, vull dir...
0: De cap.
1: Més rodó.
0: Més fatet.
1: En Georg ha activat el compte enrere. La bomba està programada perquè exploti exactament a les 9:20 del vespre. Anem a repassar un moment la franja horària de l'acte.
7: Sincronitzem
1: mica...
7: rellotges.
1: A veure si ho ha fet bé. La festa en si començarà a les 8 del vespre. Sí? Tothom al cas? A les 8? Ja sabeu que els alemanys són puntuals, normalment. Sí. En Georg calcula que en Hitler, però, comenci el seu discurs a les 8:45.
7: Tres quarts d'hora.
1: És una personalitat, es farà esperar. Sí. Com que acostuma a fer uns discursos eterns, en Georg ha programat que la bomba exploti a 9:15, 21:15, mitja hora després que en Hitler hagi començat el discurs.
7: Bueno, ho veig bé, eh? Sí, no? 8:45, comença el discurs, mitja hora més tard, pam, bomba.
3: Ja es veu que la bomba no patarà, no?
1: No patarà.
7: Joder,
0: si ho ha provat.
1: Patarà o no patarà?
7: Clar que patarà.
0: Clar
7: que patarà. No pot fallar, això.
1: L'endemà ens plantem a la cerveseria. Tot està a punt pel gran acte. Evidentment, ningú que no sigui nazi no pot passar. En Georg es queda fora. L'acte comença a les 8 i Hitler, efectivament, com havia calculat en Georg, arrenca el seu discurs a 9:15.
0: Vinga, que tot va
1: bé. Anem bé, Georg.
0: Vinga, que...
1: Anem bé. D'aquí mitja hora patarà la bomba. Quin és el problema?
7: Quina?
1: Doncs que en Hitler té l'agenda molt plena i el seu discurs serà més ràpid del normal. Durarà només 18 minutets.
0: No!
7: Cagada, pastoret!
1: Hitler fa un discurs ràpid i fot el camp. La guerra està a punt de començar i té coses més importants a fer. Tal com estava previst, la bomba peta a les 21:15. Ni un segon més tard.
7: Ha patat. Ja estigui amb que Hitler ja no hi era.
1: L'explosió mata 8 persones i en fereix 60.
7: Vale.
1: Està bé pensar que eren nazis, això sí. Però 10 minuts abans, en Hitler era just al costat d'aquella columna que acaba d'explotar. Segur que hauria estat una de les víctimes. En Georg intenta allunyar-se del lloc dels fets, però els nazis no tarden a detenir-lo.
5: Alto! Documentació.
7: Sí.
5: És vostè en Georg Elser?
7: No. No, però si el veu, digue-li que el busco perquè em deu calés.
5: I com és que aquí posa Johann Georg Elser?
7: És raro, eh? És raro.
1: Igual ets tu, eh?
7: Ah, potser sí.
1: Ah.
7: Passa amb això de l'atemptat de Hitler, m'he despistat una mica...
5: Passi el favor d'acompanyar-me.
1: Aquesta ha sigut la història d'en Georg Elser, un fuster alemany que li va anar de 10 minuts de canviar la història mundial. Evidentment, el pobre Georg va ser detingut, torturat i empresonat. L'any 1945, quan faltaven pocs dies per acabar la guerra, el van executar a un camp de presoners. Bon personatge, en Georg. Ben mort.
7: Em donarà una, un premi.
1: Sí, sí, sí, sí. Anem a veure si sobreviu o no el nostre animal, el nostre gosset.
0: A veure,
1: el gos antinazi.
0: Hem de salvar el Duc. Sí. És un gos antinazi, o sigui, posi consciència. Eh? Com et dius?
9: Maria del Mar.
1: Maria del
9: Mar. I d'on vens? De Sabadell.
1: Maria del Mar de Sabadell. Vinga, va. El primer Oktoberfest de la història es va celebrar a Múnich. Quin va ser el motiu de la festa? A. Celebrar el casament del rei. B. Celebrar que el Bayern de Múnich havia guanyat la Lliga. C. Celebrar la fi de la Primera Guerra Mundial.
9: Quina data es diu? Has dit, Pell?
1: Quina data he dit? No he dit la data.
9: Data.
1: He dit que el primer Oktoberfest de la història va ser a Múnich. Era el 1810.
9: La C.
1: La C, eh? La fi de la Primera Guerra Mundial.
9: No, no, la
1: A, eh?
7: Sí, diguem-los a totes, ara.
1: Sí, clar. La A! La A!

0: Va ser el 1810 i per celebrar el casament de Lluís I de Baviera. En Duc, el gos antinazi, ha superat la passejada. Ho hem tingut difícil perquè el passeig ha sigut per l'any 1939, amb la ciutat de Múnich com un dels epicentres del nazisme, plena de nazis i de pastors alemanys. Avui hem viscut de primera mà l'intent d'atemptat d'Adolf Hitler, un dels molts que va patir. Una acció que va tenir molt de mèrit tenint en compte que en Georg va actuar completament sol. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
1: I amb el vostre esperit!
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Òscar Fernández. En el primer aniversari de la signatura del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural reclama que a partir d'ara la prioritat sigui el català a l'escola. Pel president d'Òmnium, Xavier Antich, l'escola ha de ser prioritat de país.
4: Ara mateix, milers d'alumnes acaben l'escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i extraescolars. Per això estem convençuts que ara és urgent actuar a l'escola, i no només perquè ho reclami la comunitat educativa, sinó que ho hem de fer tots.
3: Des d'Òmnium Cultural reclamen també que el Pacte Nacional per la Llengua arribi també a la feina i a l'esport, dos altres grans àmbits encara pendents. Més notícies amb Joan Bota.
5: Open Arms ha activat avui la seva missió d'ajuda a Cuba. El veler astral de l'ONG ha sortit del port de Badalona i vol arribar a destí a finals de juny. No podrà fer escala però a València per la negativa d'aquest port. L'objectiu de l'operació humanitària és portar plaques solars per un hospital pediàtric a l'Havana, aliments i altres recursos bàsics i denunciar el bloqueig energètic dels Estats Units a l'illa. Anem a Badalona, Neus Aldeguer.
6: Bon dia. L'astral d'Open Arms ja navega rumb a Cuba després que el port de València hagi rebutjat la seva escala prevista. Ha sortit aquest matí des de Badalona i finalment atracarà demà a Sagunt i manté la resta de parades a ports espanyols per donar visibilització a la missió. A bord hi viatja una desena de tripulants que s'aniran rellevant a cada parada. La missió rumb a Cuba vol trencar amb el bloqueig energètic dels Estats Units a l'illa i l'objectiu és fer arribar plaques solars a un hospital pediàtric que necessita autonomia energètica per mantenir operatives la UCI i els quiròfans. Neus Aldeguer, Catalunya Ràdio, Badalona.
3: Les obres per rehabilitar el pont del petroli a Badalona començaran a principis de juny i està previst que acabin a la tardor. S'hi destinarà un pressupost de 4 milions d'euros. El pont està tancat des de l'any 2020, quan el temporal Glòria el va fer malbé. Badalona, Anna Escura.
7: Bon dia. Mentre durin els treballs, es tancarà tota la zona del voltant del pont, tant per terra com per mar. El gerent de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, Ramon Torra, ha explicat que són uns treballs molt complicats perquè el pont està en una zona molt vulnerable.
8: El que havíem de garantir era això, una obra que fos sostenible, estem al mar, amb un espai natural, com és el de la platja, però que a més fos resilient. I per tant, el que fem ara hauria d'aguantar temporals de les característiques d'aquest del Glòria.
7: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat que aquests treballs només es poden tirar endavant durant la primavera i l'estiu.
9: Només es poden fer en temporada d'estiu, per al tema dels temporals. Per al tema dels temporals no és possible dur-la a terme de la tardor o a l'hivern.
7: Anna Escura, Catalunya Ràdio, Badalona.
5: Les connexions de bus entre Berga i Barcelona es reforçaran de manera esglaonada a partir de demà amb més busos directes, semidirectes i més freqüència de pas, una demanda llargament reivindicada pels usuaris i també per les administracions locals, tenint en compte que aquí no hi ha tren. Anem a Berga, Nati Odell.
10: Bon dia. Amb una inversió de 900.000 euros anuals s'incorporen noves expedicions directes entre Berga i Barcelona, un corredor que utilitzen 450.000 usuaris cada any. A partir de demà, entre setmana, quatre noves expedicions d'anada a la capital catalana, la majoria directes que surten a primera hora del matí per la gent que va treballar, estudiar o al metge. I per tornar, l'oferta també s'amplia amb tres noves expedicions. Per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, és necessari continuar millorant la mobilitat pública al territori per generar oportunitats.
11: De la mateixa manera que he dit, que l'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions, avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant. De ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
10: Nati Adell, Catalunya Ràdio, Berga.
3: I aquesta veu segur que us sona.
1: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps.
3: Aquest és un fragment del documental Tornar enrere, que mostra la cara inèdita de Sopa de Cabra, que es podrà veure dimarts que ve al Sense Ficció de TV3. Explica situacions complicades, com quan el grup va fer un disc en castellà i part del públic que assistia als seus concerts aleshores no ho acceptava. També s'hi veuran discussions entre Josep Tió i Gerard Quintana, que és a qui sentíem. N'han parlat tots dos avui al matí de Catalunya Ràdio.
12: Estava passant un mal malament i se'm va anar la pinça totalment aquell dia. O sigui, una conversa que hem tingut mil vegades és: escolta'm, no facis els parlaments tan llargs. Aquell dia es va convertir en una bronca.
13: Bueno, si em deixo anar i es... Sí, en aquell moment recordo que em va dir, diu, un concert que podia haver durat una hora i mitja hem durat quasi dues hores, no?
12: No, sense el quasi. O sigui, va estar mitja hora parlant.
3: El documental, dirigit per Jordi Call, que assegura que ha estat un caramel fer-ho, arriba coincidint amb l'inici de la gira dels 40 anys del grup. Serà divendres i dissabte que ve en concerts a la sala Razzmatazz de Barcelona. Els esports, amb Marta García.
14: L'Espanyol serà jugat avui rebent l'Atlètic Club de Bilbao amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. Amb les baixes dels sancionats Dolan i Calero i Dengong lesionat, els blanquiblaus empaten a 39 punts amb Girona, Llevant, Mallorca i Elx. Este partit començarà a les 7, des d'un quart d'hora abans. La transmissió del tot gira per l'antena de Catalunya Ràdio. A dos quarts de nou, la TDT de l'Alavés Barça amb la novetat de Christensen i les baixes de De Jong i Fermín per decisió tècnica per prioritzar el seu descans i de Rafinha sancionat. Per cert, que el Barça-Betis de dissabte serà finalment a un quart de deu. L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, tanca files amb el president Florentino Pérez. Els dos acusen el Barça pel cas Negreira i diuen que els han furtat 7 títols de Lliga. El Barça emprendrà accions legals contra eixes manifestacions. En la CB de bàsquet, Breogán de Lugo, Jaio Pozgei de les 7 i a dos quarts de 8, Granada-Barça. La victòria del Baxi Manresa-Ahir sobre el bàsquet Girona certifica la permanència matemàtica dels del Bages en la CB, cosa que ja tenien garantida els gironins. Demà, Penya Morabanc Andorra. En la competició femenina i després de dos temporades, la base de Sant Quirze, Regina Aguilar, deixa el Cadí la seu. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga en la piscina del Novi Beograd en la penúltima jornada de la lligueta de quarts de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la Final Four, busquen la primera posició del grup.
2: Fins aquí les notícies.
15: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
16: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
17: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
18: Com volguem dir si volien aprendre algo.
17: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí, va quedar així.
19: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
20: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: Sisplau, em podeu explicar què és la peixera? Perquè, clar, hi ha molta gent que s'imagina persones amb ulleres de nedar, banyador...
1: Clar, és que ara, a veure, si sou nous, sabeu que jo ara dic el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, i a la peixera la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. Ho dic cada dia.
0: Sí, cada dia, 174 peixeres.
1: M'agrada molt l'Anna, fa 174 dies que pensa, què carai és això, la peixera?
0: Ha trigat a preguntar-ho, perquè hi ha gent que ho va preguntar al mes de novembre, però l'Anna ho va preguntar ahir.
1: Us he de dir que la peixera, clar, és un terme que la gent de ràdio fem servir molt habitualment. La peixera és on està tota la part tècnica del programa.
0: Correcte.
1: Perquè a nosaltres, a l'estudi, com que estem aïllats a nivell sonor, ens separen uns vidres molt gruixuts.
0: Ens aïllen. Els bèsties els aïllen.
1: Per si de cas tenim la Covid o l'antivirus, ens posen aquí dintre l'estudi i a l'altra banda del bosc hi tenim els barrufets i l'Albert Hoder al control, amb una taula, la Susana a la producció, la Lívia i l'Alba a la redacció, i estan a una altra banda, i clar, des d'aquí dins es veu com una peixera, com si fos una peixera. Quan vas als restaurants hi ha, com es diu això, les llagostes i tal, que tu pots triar la llagosta.
0: Sí, viva. Jo trio l'Albert. Abans que la matin.
1: Exacte, així estan. Fem una cosa, per què no pengem una foto de la peixera en el nostre número de WhatsApp?
0: Perfil de WhatsApp?
1: Sí, fem el perfil de WhatsApp, el 677-38-77-19. Pengem una foto de la peixera, així podreu veure què és el que jo dic per peixera i el que veiem nosaltres cada dia en directe. I a més, si voleu entrar a la comunitat.
0: Oi, la comunitat de
1: l'Anell.
0: La Solució.
1: La comunitat de la Solució, sabíeu que allà hi trobareu vídeos, contingut en exclusiva. I avui, per exemple, hem fet una visita a la peixera amb un aplaudiment per la Solució d'avui, que es diu David Balaguer. Molt bon dia! Com està vostè?
2: Molt content de ser aquí. Estava mirant ara la peixera i dic, hòstia, bones llagostes, en aquesta peixera.
1: Et sento molt fluixet.
2: Llagostes de qualitat, en aquesta peixera.
0: L'aigua de la peixera.
1: Voleu veure en David Balaguer i de pas que us faci la ruta per la peixera? Doncs només ens heu d'enviar un WhatsApp al 677-38-77-19. Ens escriviu, us passem l'enllaç en exclusiva per accedir en aquesta comunitat exclusiva de la Solució, i allà veureu els vídeos dels últims dies, en concret aquest que hem penjat avui amb en David Balaguer. Què passa?
0: Perquè hi ha molts oients que, clar, ara, com que hem alimentat les bèsties, el Marc ens pregunta si els de la peixera els hi donem de menjar, també.
1: Ja et dic jo que sí.
0: Si respiren bé.
1: Mengen bé, aquesta gent.
2: I si la netegem, no ho pregunten, perquè la peixera, dic, perquè de vegades quan tens peixos...
0: Sí.
2: Descuides allà la peixera durant setmanes, eh?
1: Pobres peixos que viuen allà en un mig d'un merder.
2: Això passa, eh?
1: Un dia parlarem de cuidar els peixos. En tot cas, els nostres peixets estan ben cuidats, cadascú a casa seva, també us he de dir. Però, com us he dit, si voleu entrar a la nostra comunitat, ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us passem l'enllaç, estareu per sempre més dins de la comunitat de la Solució i tindreu material en exclusiva. Avui no parlem de peixeres, avui parlem d'una solució vivencial, perquè parlem de la nostàlgia. Volem saber què és la nostàlgia, per què som nostàlgics. Som en general una societat nostàlgica? Sempre pensem que el passat va ser un temps millor? I en cas que sí, per què? Doncs mireu, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio han sortit de la peixera i han anat al carrer i ho han preguntat.
3: Et consideres una persona nostàlgica?
4: Jo sóc, la veritat, bastant nostàlgica, sobretot amb les cançons.
5: En segons quins moments, sí. No sempre, perquè procuro mirar la vida en perspectiva, però nostàlgica de cos de passat, sí.
6: No em considero nostàlgica perquè visc més en el present.
7: Jo diria que sí que en sóc.
8: No, perquè el temps passat, no sé, possiblement sigut pitjor que els que són els d'ara.
9: No em considero. No, perquè sóc positiu.
1: No, perquè sóc positiu. La nostàlgia està relacionada amb la tristesa, arran d'aquest últim comentari. Qui o què ens activa la nostàlgia? Una olor, una música, un paisatge? Pot la nostàlgia tenir un efecte positiu? Doncs mireu, la resposta a aquestes preguntes la té Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia!
10: Bon dia.
1: Alerta, perquè s'ha tornat a juntar la parella de moda, eh? Cristina Sánchez Miret i David Balaguer.
0: Quin perill.
1: I la sentíem riure de fons, que semblen riures enllaunats, però és la Cristina.
0: I fora de la peixera.
1: Sí, exacte.
10: No puc evitar riure. Jo volia afegir que els de la peixera surten, eh? Tenen porta, perquè no ho hem dit en cap moment.
0: No.
1: T'imagines?
0: Sí. És veritat, això.
1: Ara els tindrem tancats. Comencem a fotre aigua, a veure si són peixos o no. Cristina, escolta'm, com definim la nostàlgia des del punt de vista de la sociologia?
10: A veure, la nostàlgia és un record que un es fa a mida.
1: D'acord.
10: Crec que és important. Podem dir que senzillament és un record. Un record, si parlem de nostàlgia, vol dir que el trobes a faltar. Per tant, és un record agradable. Algú potser ens truca i diu, no, jo tinc nostàlgia.

0: energia de quan, no ho sé, queia pel barranc cada dia, no ho sé, això cadascú té
1: el que vol. En principi no.
0: Però en principi és una idea positiva d'un moment que va ser millor. Mm. I que acostumes a comparar amb el moment actual. És a dir, t'agafa nostàlgia segons en quines circumstàncies més i segons en quins moments. Però hem de tenir molt clar que sempre ho revisitem tot a ulls d'ara. Mm. I això vol dir que una part d'idealització hi ha. Sigui nostàlgia en positiu, sigui nostàlgia en negatiu, que no seria el concepte nostàlgia.
1: D'acord, d'acord. M'ha agradat aquesta definició. Ara de seguida li pregunto a en David Balaguer per què. Va fent gestets com de tinc moltes coses a dir. Tinc moltes coses a dir.
2: Aquest tema m'encanta.
3: Es pensava que estava imitant la Velociraptor, però no està. Estava intentant entrar.
2: Tinc la meva definició i la vull fer.
1: Ah, vols dir... Fes la teva definició de nostàlgia.
2: És que aquesta la tinc des de fa temps i m'agrada molt. Que és que la memòria... A veure si t'agrada, Cristina. La memòria és una fàbrica d'embotits on cada dia s'hi processen centenars de records. I per mi la nostàlgia és l'additiu més perniciós.
1: L'additiu més perniciós. Un aplaudiment, per favor. Un aplaudiment per l'Eidrava.
2: Aquesta la tinc fa temps.
4: La nostàlgia és l'ultraprocessat del cervell.
2: És un edit, clar, perquè és com una maquilladora. És una maquilladora com una esteticista del record.
1: Per tant, ens enganya. La nostàlgia ens enganya. Perquè és el que deia la Cristina, no? És allò, tu has dit que es fa un record que es fa a mida. Per tant, el maquillem per sortir sempre perdent en l'actualitat, no?
2: Si tu poguessis reviure moments que enyores, moments dels quals sents nostàlgia, veuries que no són tan meravellosos com tu et penses ara que van ser.
0: O tan perfectes.
2: Desmuntem la nostàlgia.
0: Sí, com els has enllaunat. Hi havia un llibre del José Luis de Villalonga, em sembla, La nostàlgia és un error.
1: Ah, que bo.
0: Era un llibre més que era molt interessant.
1: La nostàlgia és un error.
0: No anava del tema, ell parlava de la seva vida, però era en aquest sentit que dius tu ara, estem en el present, el que jo explico del passat és una mica el que a mi em convé, a on estic ara a explicar. Tots ens revisitem la vida. Tots ens revisitem la vida. Sense voler. N'hi ha qui ho fa volent i la fabula.
1: Però també et dic una cosa. Després hi ha un altre tipus de nostàlgia, que no sé si és nostàlgia, que jo li dic la nostàlgia preventiva. Les que són mares recents estareu empatitzant amb mi. Que és, cada dia tothom vas a dormir i ja t'acomiades del nen, perquè creixen a unes velocitats exponencials els primers anys. Llavors jo estic visquent coses que penso, ja ho estic trobant a faltar. I ho estic intentant abraçar i fer fotos del moment i copsar aquell moment, allò com encapsular-lo per no perdre-lo mai.
0: Tu escriu-ho, que escrius molt bé. Tu deixa-ho escrit i tot això que tindrem.
1: Ho he fet en un llibre, fixa't.
2: Seria com la nostàlgia anticipada.
1: Exacte.
2: No, anticipar la nostàlgia.
1: M'agrada més anticipada que preventiva. Tens tota la raó del món.
2: És una anticipació de la nostàlgia, sí.
0: S'ha de vigilar amb això, S'ha de vigilar perquè és una mirada que no hi havia pensat, Sembla mentida com ens influeix el moment de la vida que estem, a tots i totes,
1: I tant.
0: I per això és tan important que hi hagi tanta gent diferent parlant de la nostàlgia, perquè així abastes a moltíssima més gent i que es poden sentir retratats amb el que diem.
1: Absolutament.
0: Això de les criatures té un perill al final.
1: Ai.
0: I és el no voler que creixin. Que ja sé que no és el teu cas,
1: De moment però... no, li posaré l'aquari petit perquè tampoc no creixin les tortugues, saps?
0: Però és que ara a mi m'ha vingut el record d'una cosa que va passar i no puc explicar.
1: Has fet una cosa que és primer de ràdio, que és cagar-la?
2: Sí, ara ho expliques.
0: Estrepitosament.
1: Farem la crida.
2: Error, Cristina.
1: Direm que demanem als oients. Anirem a la publicitat. La Cristina ens ho explicarà i veurem com carai us ho expliquem per no posar-la en un problema. Abans, però, línies obertes.
0: Per què no m'he quedat a casa avui?
3: Home, 93-201-7474 o missatges de text al 677-38-77-19. Avui la crida és per què voleu que la Cristina expliqui això que vol mantenir en privat, això d'una banda, i després que ens expliqueu de què sou nostàlgics. De què sou nostàlgics? De què teniu nostàlgia? Nostàlgia, una cançó, una olor, un paisatge, una sèrie, etc etc. Mira, l'Alba i la Lívia també han sortit al carrer a preguntar...
1: Aquestes nenes estan al carrer tot el dia.
2: Ara que fa bon temps,
3: no? Són mai a la peixera, de fet.
1: No hi són.
0: Ara estan dissimulant perquè no dieu que les tenen tancades.
1: Pobret, mira, tant de bo les pogués tancar, perquè el dia que ens marxi... Jo ploraré com una magdalena. Ja t'ho dic ara.
0: Quin dia tenim avui?
3: A veure de què té nostàlgia la gent.
5: De què acostumes a sentir més nostàlgia?
6: Amb les amigues i amb, amb totes les etapes educatives que he viscut amb elles.
7: Coses i persones. Més persones fets a la meva infància, per exemple, que vaig ser molt feliç.
8: Bons moments, no? O sigui, pensar en la nostàlgia són bons moments.
9: Pues dels moments més bonics que he passat a la meva vida o de tenir com la gent que vull, pues, junt d'on estic.
10: Sí, possiblement, o sigui, abans hi havia una mica més de tranquil·litat, no? Ara és tot més accelerat, possiblement també és l'edat, no?
1: Nostàlgia de la tranquil·litat.
11: Sí, llavors, molt amb la música.
1: Nostàlgia de la tranquil·litat i molt amb la música. També teniu una enquesta a la nostra comunitat que podeu votar. Fem una cosa. David, ara et preguntaré de què ets nostàlgic, de què tens nostàlgia. Abans, però, fem una pausa perquè la Cristina ens expliqui aquesta cosa que no pot explicar i veiem com carai ho solventem en directe. Som-hi.
12: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
13: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
14: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
13: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
15: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
16: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
17: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
16: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
17: T'ho perdràs?
16: Més informació a futurfest.cat.
18: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
19: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
21: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
22: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
23: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
24: l'Auditori.
23: I per anar de museu, concert i espectacle,
24: l'Auditori.
23: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
25: Catalunya Ràdio.
26: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
27: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
26: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
28: Som pura cafeïna. Catalunya.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passen 7 minutets d'un quart de 2 del migdia, som la solució. Avui estem parlant de nostàlgia. Per què som nostàlgics? Hi ha nostàlgia bona, hi ha nostàlgia dolenta. Hem marxat a la publicitat intentant apretar la Cristina perquè ens expliqués les seves coses i hem decidit no fer-ho, per si de cas. Però m'has fet una observació molt interessant respecte al que jo deia, no? Aquesta nostàlgia de, ai, aquest nen que no creixi, que no creixi. I feies una observació interessant.
0: Sí, a veure, la nostàlgia ens va molt bé de vegades per tenir un lloc que revisitar de tranquil·litat, de felicitat. Ens
1: el teu lloc
0: una música, ens hi posa, saps? I que ens pot ser com si qui es pren una píldora, saps? Que l'ajuda a estar bé en moments que no pot. Però hi ha altres vegades que t'analla la vida. que no et deixa avançar. Oh. O que fa que persones que tens al teu voltant no puguin avançar. Jo això ho veig molt... Em sap greu ara, Elisenda, eh?
1: Ara em dispara.
0: Et toca rebre. Però ja veuràs que no és una patacada forta. És només un equilibri que és molt difícil mantenir quan ets mare. Perquè això que tu dius de la teva criatura, o sigui, primer que els estimes tant, segon que tens tanta responsabilitat, que t'agafes com això de que no creixin de vegades, o aquesta idea, el que m'estic perdent i el que ja no tornaria a veure,
1: aleshores no
0: deixes
1: avançar l'altre.
0: Exacte.
1: I estàs en aquella dualitat de...
0: Aquí volia anar jo.
1: Això ho estàs fent per ell o per tu.
0: Exacte. Mm. I a més, hi ha un moment en què, paulatinament aquestes criatures han de ser autònomes. Cada vegada tenim gent menys autònoma, eh? Mm. Més per ella mateixa. Mm. Les criatures d'ara fan moltes coses sols i moltes coses sense nosaltres, però són molt dependents emocionalment, més que altres generacions.
1: Tornant a la nostàlgia pura i dura, David, tenia una pregunta per tu. Tu has dit que ets molt nostàlgic i que t'ho dispara molt la música.
2: Sí, però jo per sort, fa temps que no em deixo enredar pels cants de sirena de la nostàlgia, perquè ho he passat molt malament amb aquest tema, això,
1: eh?
2: Sí, perquè he estat molt nostàlgic. I penso que la nostàlgia és un lloc per fer-hi petites estades, no per quedar-s'hi a viure. Seria com una casa rural on hi vas a passar dos dies.
1: Sí, que no és d'aquelles que llogues i no pagues el manteniment de la piscina, no?
2: Després, tornes tu quan quedes amb amics de l'adolescència, per exemple, saps perfectament que allò serà un festival de la nostàlgia. Però després, quan tornes cap a casa, adéu-siau. Mm-hmm. Doncs és això. I la música té aquest poder d'abocar-te coses del passat. I hi ha una cançó, l'he portada, fins i tot.
1: L'has portada?
2: Sí, l'he portada.
1: Ai, ai.
2: Hi ha una cançó?
1: No, espera, no! Ai, que t'ha de fer donar pas com si fos aquí un DJ.
2: No, però ja la podem escoltar. És aquest tema de Kerry dels Europe. Recordes aquest tema?
1: I tant, si el recordo.
2: El recordeu tots, no? Els que sou aquí, tu el recordes?
1: Ah, clar.
2: Aquest tema, saps què passa? Que quan jo sento aquest tema, aquesta cançó...
3: Sí, només tenien dues cançons, els Juro, perquè seria fent el canó.
2: Sí.
1: Pobres Juro.
2: Aquesta cançó encara sona a través d'algun film musical, d'algun local o alguna cosa així, o a la ràdio, de tant en tant la posen. Sí. I ràpidament agafes una drecera que et porta a l'EGB, en el meu cas... Aquella època en la qual jo vaig ser tan feliç, no has de pagar factures, el teu pare va pagant tots els llums de casa i tu dius, per què fa això aquest tio?
1: Mira, veus,
2: no pots entendre per què fa
1: això. Aquestes coses amb la música, ara tu has dit, no, l'EGB, jo no penso tant en coses tan concretes, sinó penso en el concepte en què no em preocupaven les coses.
2: Exacte.
1: Que tot era lleuger, de la il·lusió de la vida, de tot el que estava per davant. Recordo molt, o sigui, quan tinc nostàlgia és d'aquest jo de mi.
0: No, la manca de la situació. De responsabilitat.
1: Exacte. I de com era jo, de la il·lusió que jo tenia.
2: Clar, i no patir per coses que ara fan patir molt, com per exemple el manteniment d'una casa, no? En aquell moment tu, no? Si has estat un nano feliç, que els teus
1: ni
2: pares,
1: pensaves, no?
2: Una família d'aquestes que tot funciona bé. Mira.
1: Jo en aquell moment voltava per roda de Barà.
2: Sí.
1: 14 anys, amb la meva amiga Eva, pensant que ens podríem enamorar de qualsevol.
2: No, i aquesta cançó a mi em fa recordar, em porta a unes convivències a la nit del ball final de curs...
1: Amb les llinternes.
2: Ballant amb el meu amor d'aquell moment, que es deia Mireia Palau. Allà ballant aquest tema, Kerry dels Europe. Clar,
0: hauria David de trucar, la Mireia Palau confessa. Hauria de trucar.
3: A favor.
1: Deixeu-m'ho portar al nostre terreny. Va, digueu-nos, tal com ha fet en David Balaguer, què us provoca nostàlgia? Ens podeu dir una cançó, ens podeu dir una olor, ens podeu dir un paisatge, ens podeu dir una sèrie, ens podeu dir una peli. Digueu-nos què us provoca nostàlgia. El 93-201-74-74. Ja sí. Diuen la seva també, el 677-3877-19.
3: Mira, com en el cas del David, l'Agustí també li genera nostàlgia la música, en aquest cas la música dels 60s i dels 70s. Mm-hmm. Això és el que li provoca nostàlgia a l'Agustí.
1: Del franquisme o què, Agustí? No.
3: Li he demanat també.
1: No, però...
3: El nodo.
1: Perdona. Faig la broma, però també això és molt, no, és molt identificatiu de com funciona la nostàlgia, perquè és el que deia la Susana. Ai, la Susana. La Cristina. Revisitem el nostre record. Clar, oblidem les parts dolentes d'aquella època i ens quedem amb el que tenia de positiu per nosaltres, no?
0: I això hi ha gent que ho verbalitza així, eh? Que diu que era més segur tot. Es vivia més bé, clar, es vivia més bé si no miraves què passava al teu voltant i segons qui eres.
3: Mira, la Montse sent nostàlgia de persones que ja no hi són, que és una mica en la línia del que deien les persones del carrer i sobretot dels moments que havíem passat junts. I mireu que bonic que ens explica això, que ens ho explica la Dolors, que diu que té nostàlgia de l'olor del te de canyella i mata la uva amb torrades de mantega els diumenges a la tarda que fèiem a casa de la tieta i sobretot al costat de l'àvia. Us he de dir que encara faig el mateix te perquè em fa tornar a aquells dies
2: sí.
3: I em fa sentir l'olor de la família.
1: Per mi el principal abocador, estic amb aquesta oient, és l'olfacte. O sigui, no te n'adones i de sobte et ve una olor i dius... Ah, com met... Bueno, el famós Ratatouille, no? La pel·li Ratatouille, sí. No? Com aquell retorn que dius... Ah, m'ha transportat directament, sense escales, sense ponts.
2: A mi això em passa amb els biquinis, perquè jo resulta que em fotia biquinis a casa dels meus pares, que eren boníssims, i mai més he aconseguit trobar aquell formatge d'aquells biquinis, que segurament sí que me l'he menjat, però jo,
0: ja no, ja
2: dins,
0: no.
2: Del meu cap, dins del meu cap, és un altre formatge. I això és la nostàlgia, això és la nostàlgia.
0: En el meu cas, també amb les olors, jo les frècies em fan tornar a casa els meus pares i l'escudella.
2: Oh.
0: I jo a casa meva, sistemàticament, a l'hivern poso una olla d'escudella a bullir perquè és casa. Però si entro i hi ha l'olor...
1: 100% d'acord. Deixeu me parlar amb l'Estela. Estela, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Hola, estimada, com estàs?
4: Bé, molt bé. Però una cosa molt senzilla. Jo, quan estic d'això dels nens, clar, jo ja els tinc grans, en tinc 3 i ja són grans.
1: Grans què vol dir? Quina evident, edat?
4: 29, 25 i 19.
1: Ostres, tens veu de jove, sí. Filla meva.
4: Sí,
1: d'acord.
4: Sí. I, bueno, total, que evidentment, quan miro, amb el meu marit mirem les fotos de quan eren petits, vídeos i tal, t'agafa una nostàlgia tremenda.
1: Sí.
4: Però, clar, penso que el punt diferent és com tu estàs en aquest moment.
1: Clar.
4: Perquè, clar, jo en aquest moment pues, soc molt feliç amb el meu marit i veure aquestes fotos et porta una nostàlgia feliç.
1: Mm-hmm.
4: Mentre que si jo en aquest moment estigués sola o els meus fills estiguessin malament o alguna cosa, seria una nostàlgia molt trista.
1: Estic
4: m'explico?
1: Tan d'acord amb aquest matís. És depèn del que el compares.
4: Exacte. Depèn de com estiguis en aquest moment... que la nostàlgia és d'una manera o d'una altra.
1: Totalment d'acord.
4: I també com estiguin ells, no? Si ara són feliços i tal, pues tot bé. Si tinguessin alguna desgràcia, doncs seria horrible.
1: Estic molt d'acord amb el que diu l'Estel.
0: En tot cas, en els dos exemples té alguna cosa de positiu, perquè no te'n recordes les nits que no vas poder dormir, saps?
1: Tot s'oblida,
0: Estàs mirant les fotos i dius que preciosos eren, com reien, la primera vegada que va fer un pas, la primera vegada
1: home,
0: que va dir una paraula...
1: Home, imagina't, amb 30 anys, si a mi en un any em passa, que dic, ai, ara tornaria a la meva baixa maternal, i la meva baixa maternal estava plorant per les cantonades. Vull dir que... Per tant, molt d'acord, Estel, amb el que comentes ara. Gràcies per trucar-nos.
4: D'acord, vinga.
1: No digues, anaves a dir alguna altra cosa.
4: No, només anava a dir que amb el meu marit sempre dèiem, quan els teníem petits, sempre dèiem, en recorda tan Estela d'aquests moments que són els millors de la nostra vida. I ho dèiem amb una ironia.
1: Que bonic. Em quedo amb el teu testimoni també per sobreviure a la meva vida personal. Estela, gràcies, un petó.
4: Adéu.
1: Rosa, bon dia.
5: Sí, hola, bon dia.
1: Com estàs, Rosa?
5: Bé.
1: A tu què et transporta el passat? A quin vehicle fa servir per anar a la nostàlgia?
5: Bueno, ara que parlàveu d'això, és que m'ha vingut a la idea una cosa que em va passar fa molt poc. Estava en una gran superfície i vaig veure una planta de farigola.
1: Sí.
5: I dic, ostres, vaya olor. I la vaig comprar i me la vaig emportar a casa.
1: Mm.
5: I és que em recorda tant quan anava amb la meva mare.
1: Mm.
5: Jo era petita i el meu germà. I la meva mama ens deia, agafeu farigola, que farem una sopa de farigola.
1: Mm.
5: Aquella olor. És que em va transportar tant a la meva infància, em va recordar tant a la meva mama.
1: Era un lloc, és una mica el que deia ara la Cristina, que et porta a llocs segurs, aquesta nostàlgia, no? Per tant, intentem abraçar-ho, no? I en aquest cas la Rosa doncs, va comprar la planta de farigola. Són llocs que ens fan sentir segurs i sovint parlem de la infància, Com d'important són totes les nostres experiències durant la infància, oi, Cristina?
0: Sí. Per això, quan treballes amb persones que han tingut una infantesa difícil, diem-ho així, és tan dur per ells.
1: Mm,
0: perquè tenen pocs llocs de refugi.
1: Clar.
0: És el moment on t'has de sentir més acompanyat i més estimat, i mai és idíl·lic, mai és perfecte. Sempre tens un dia d'una enfadada, sempre tens un dia que penses que t'han tractat injustament, però els deixes de banda, no sé que n'hagis fet un problema d'això, que de vegades també passa. Però hi ha persones que no poden tornar aquí, perquè no tenen lloc on tornar, menys, si més no, lloc segur.
1: Rosa, gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
5: De res, una abraçada.
1: Adéu, adéu.
2: És la part d'aquesta tan interessant, no?, de com en un record que té les seves coses dolentes, les coses dolentes tu les acabes enviant a l'abocador. És molt fort. I després hi ha una altra cosa, que és els carrers. Els carrers d'una ciutat, per exemple. Un carrer d'una ciutat és com un moll on hi ha amarrats tots els records. Fixa-t'hi en això. Tu vas caminant per allà i dius, hòstia, en aquest banc em vaig petonejar amb no sé què. en aquest tros de carrer, en aquesta... No? Sempre hi ha algun trosset on has mantingut una conversa amb algú que recordes de manera molt entranyable.
1: Hi ha una cançó d'un senyor que es diu Paolo Nutini, que té una cançó que es diu These Streets, aquests streets, i ell diu Have so many names, tenen tants noms, no? No el nom del carrer, sinó tants noms de persones que hi associo en aquests carrers, oi?
2: Sí, és que és això, vull dir que els carrers, un carrer d'una ciutat, per exemple, per mi hi ha molts carrers de Barcelona, que em transporten a molts llocs i que, per tant, són carrers nostàlgics per mi.
1: Mireu, ara deia una cosa molt certera, l'Estela, deia, tot és una comparativa, el passat versus el present, perquè així és com s'activa, no?, la nostàlgia, i si el passat és molt millor que el present és quan és una nostàlgia xunga, no? En canvi, quan està equilibrat, com és el cas de l'Estela, és una nostàlgia carinyosa, no? Jo et preguntaria, Cristina, en moments de canvi s'activa més la nostàlgia? Perquè necessitem més anar a aquest lloc segur, aquest refugi?
0: Depèn de les eines que tinguis a l'abast, i aquesta pot ser una. És a dir, no deixa de ser que de vegades busques llocs que et tranquil·litzen o et reconcilien amb la teva vida, d'acord? De dir, hi ha moments a la vida que et sembla que tot és fosc, que tot va malament, ahir em va passar amb una persona, un alumne, però depèn com tu es llegeixes i de quines eines fas servir, pots seguir vivint i dient estic bé en aquesta vida. Perquè no és cert que sempre estiguem bé, no és veritat. I aquest no està bé té molts graons, té molts espais diferents, d'acord? Tirar de la nostàlgia en aquest sentit positiu, de dir... Sempre i quan no et sumeixi amb la tristesa, perquè si té un efecte rebot que et sumeix en la tristesa de pensar tot abans era millor...
1: Malament.
0: O tot en aquest... Malament, perquè és com un boomerang, ho enteneu?
1: Per tant, prendre...
2: No, anava a dir que per això de vegades és tan interessant i tan important no topar amb la nostàlgia, no anar-la a buscar. Si tu saps que allà te la trobaràs, no anar-la a buscar. Hi ha molta gent que la va buscar, la nostàlgia.
0: I que s'hi queda.
2: I altres l'evitem de vegades perquè dius, hòstia, això és que no em portarà ara un bon moment.
1: Per tant, no és un bon motor per prendre decisions. Fer-ho des de la nostàlgia.
0: No. Si et consola en algun moment, sí. Però si t'hi quedes i penses abans era millor, és un problema. Per això és tan important el que hem començat dient. No és veritat del tot aquesta imatge de nostàlgia que tenim. De com era aquell moment. Tenia coses bones i coses dolentes. I nosaltres, a més, sí que identifiquem amb una cosa bona. I tot això que tenim és la píldora, és aquest cap de setmana que dèieu, en una casa rural. Enteneu?
1: 93-201-7474. Podeu dir la vostra de què sentiu nostàlgia o què us dispara la nostàlgia. És l'olfacte, és la música, són els paisatges. 93-201-7474 o el 677-387-19.
3: Mira, m'acaba d'escriure ara mateix Gerard Jubany.
1: Epa, home, en Jubany. Mira, l'altre dia... Gerard, això va per tu. Sí. L'altre dia pensava, dic, ui, en Gerard ens ha deixat d'escoltar, que no està participant. I m'està entristint molt, eh? No, m'agrada molt que hi siguis, Gerard.
3: El Gerard Jubany, guionista adoptiu, adoptat d'aquest programa, té un missatge per tu, de David Balaguer. Diu, digue-li al David Balaguer que tinc, exactament, en majúscules, el mateix record amb la cançó Carrie.
2: Home!
3: Ball a les convivències d'EGB. Però diria que la noia era una altra.
1: Potser ho ballar entre vosaltres dos, no ho sabíeu.
2: Estic convençut que hi ha moltíssima gent que li ha passat el mateix. Podria muntar una associació.
1: Escriviu-ho.
2: Muntar una associació.
1: Teniu associada aquesta cançó a un ball de final de curs o un ball de convivències al 677-387-19? Ens ho podeu fer saber, com en Gerard Jubany i en David Balaguer.
3: I això és una cosa que també exploten les produccions audiovisuals, pel·lícules o sèries. De forma generacional, la que em ve al cap així ara mateix és Stranger Things, que també té aquest concepte del ball de final de curs i els adolescents que s'estimen o s'agraden. Olors, la Marisol. Oh. Em transporta l'olor a clor d'algunes piscines directament a quan tenia 6 o 7 anys i feia cursos per aprendre a nedar a les piscines del casal d'Igualada.
1: Boníssim.
2: A mi també, però veus, aquest no m'agrada, aquest record, tu.
1: A mi sí.
2: Aquesta, a mi, veus? No la porto bé.
1: Per mi és casa. Per mi és casa,
0: sí?
1: La piscina.
0: Jo no
2: la suporto.
1: I mira que de petita odiava anar a la piscina, però després, mira, vaig acabar sent monitora de piscina.
2: Sí, jo odiava.
1: Vaig acabar modificant, vaig dir, això s'ha de fer. S'ha de fer un canvi. Sí.
3: A veure, la Natàlia, recordo les olors quan érem petits i els pares i els tiets fumaven puros. I també recordo l'olor dels dissabtes amb els llençols nets i acabats de planxar. La Núria recorda l'olor de la tenda de campanya, que em recorda els estius que passàvem al càmping de muntanya. tota la família.
1: No, perquè era com... No, per mi voler de peus no, era com un plàstic... Com es diu?
0: Sí,
1: Natàlia, oi?
0: Sí.
1: Natàlia, era un plàstic com a rescalfat, oi que sí? A plàstic nou escalfat, perquè el plàstic de tenda de campanya, o de tenda de càmping. Calent té un altre olor, que no pas fred.
3: La Núria, disculpeu, era la
1: Núria,
3: tenda
1: disculpa.
3: De campanya. I la Yolanda diu, a mi em fa nostàlgia les olors a menjar casolans que em recorden les cuines de les meves àvies. L'Anna... I la Otília, ara mateix, el que donaria per seure amb elles.
1: Ai, va, digueu-nos, olors, sons, músiques que us fan abocar aquesta nostàlgia, ens ho podeu dir al 677-38-77-19 o trucar-nos al 93-201-7474. Precisament, ara que parlàvem de Carrie, una de les maneres d'abocar la nostàlgia és a través de la música, escoltant cançons que ens recorden bons moments. I ara ho dèiem, la nostàlgia, ens aferrem a moments bonics. Forma part de la nostra vida, de moltes persones, des de fa uns anys, sabreu que han augmentat el nombre de bandes tribut a mítics grups de música. Ara esteu sentint U2, U2, i nosaltres aquí tenim en Bono, quasi. Miqui Fargas, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Com estàs? Portes les ulleres de Bono, eh?
6: Sí, sí. Si us les voleu posar, vosaltres mateixos. Sí.
1: En Miqui és el Bono de Please, que és una banda tribut a U2, que puja als escenaris ja fa 27 anys. A més, ell és promotor també de bandes tribut, eh?
6: Sí, treballo una promotora que es diu Neverland Concerts i que és especialitzar en bandes tribut.
1: Heu vist un repunt en els últims anys? És a dir, estem tirant més de nostàlgia els últims anys que potser fa 20 anys?
6: Sí.
1: Ah!
6: Sí, i com a banda tribut i com a promotor. Per totes dues bandes, moltíssim. És a dir, i no només de gent gran, és a dir, el que estem veient ara mateix és que als concerts ve molta gent que tu pensaries que no fa ús de la nostàlgia.
1: Uh-huh.
6: Jo afegiria tot el que heu dit o heu comentat, afegiria que la nostàlgia té un valor d'identitat.
1: Epa!
6: És a dir, de no perdre... A vegades, és a dir, visitem la nostra nostàlgia per no perdre identitat. La música ens dona identitat.
1: Què som, si no que som els nostres records, bàsicament, no?
6: Exacte. El cinema també ens dona identitat. És a dir, jo sóc fill de les pel·lícules de Spielberg, de Los Goonies, de Regreso al Futuro.
2: Oh, i tant, mira.
6: Saps? Sí, tot això és la meva identitat.
2: Indiana
6: Jones. A vegades la vida és tan difícil, no?, i té tantes coses, no?, que podem perdre aquesta identitat. I, en canvi, la música té aquest poder transformador també de la persona i de la societat, i jo crec que té molt a veure amb aquesta identitat, perquè, si no, per què la gent es compra, i parlo actualment, per què la gent es compra samarretes dels Stones? Si estem parlant que és un grup dels anys 60-70, però a l'actualitat portem aquestes samarretes perquè formen part de la nostra identitat. Identitat de societat, identitat musical també, perquè la música avui en dia està perdent personalitat. També tot s'hi sembla massa.
1: Mira, jo anava a anar per aquí. Allò típic de... És nostàlgia o és realitat, aquelles afirmacions d'ara tot sona igual? Si jo em pregunto, als anys 60, els que éreu vius als 60, oients, us demano, també es deia, quan sonaven els Beatles, això tot sona igual? També feien el comentari que nosaltres fem amb les noves músiques? També es feia? És una qüestió nostàlgica?
2: Sí, sempre s'ha fet això.
1: Sí,
6: segurament, que sí, estic d'acord.
0: Hi ha
6: però
0: una
6: també,
0: petja de generació.
6: Sí. En cap moment, com l'actualitat, penseu que... Fa 10 anys ningú pensava que un s'estopa, una Aitana, podia fer una actuació a l'Estadi Olímpic o al Wanda Metropolitano o al Camp Nou. Eren llocs reservats únicament a transatlàntics que venien de fora. Stones, U2, Coldplay... I en canvi ara... Bueno, de fet, està fent que tornin tants grups, no? L'último de la fila. Segurament per un tema econòmic, segurament, però també per un tema de nostàlgia i d'identitat.
1: Mireu, ha tornat l'último de la fila i tu volies dir una altra tornada sonada.
2: No, és que m'acaba de tocar el moll de l'os.
1: Per què?
2: Perquè ha tornat l'oreja de Van Gogh amb Amaia Montero. Oh, oh. Siéntate cerca. Ho sento,
1: Calla.
2: És que si em poseu l'oreja de Van Gogh, em surt com un ressort que he de cantar les cançons. Per tant, és millor que ho traieu, potser, perquè les cantaria totes.
1: Eres molt fan, de l'oreja.
2: De l'oreja amb Amaia Montero. Però què ha passat aquí? Clar, és una d'aquestes coses de tornar a revisitar la nostàlgia o de voler tornar a viatjar la nostàlgia, però quan el temps ha passat. Clar, aquí hi ha...
1: De vegades no és bona idea.
2: No és bona idea.
1: No estic dient ni que sí ni que no sigui el cas de l'Oreja de Van Gogh.
2: A veure, jo tinc unes entrades per anar a veure el concert de l'Oreja el dia 6 de novembre.
1: És que jo crec que, mira, amb tot el que ha passat amb la Maia Montero, pobreta, que està fregida amb les crítiques, us dic una cosa. Ara no es tracta de que canti bé o no a Maia Montero. És el símbol, és el que significa. Jo aniria a veure a Maia Montero, encara que desafini com un gat en una teulada. És que m'és igual. És que, i m'agradaria poder-li dir a Maia, carinyo, que no, que ets el símbol, que és el que vas ser, que no passa res, que venim aquí a veure-te tu, peti qui peti, m'entens o no, Maia? Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus
2: ojos me cuentan. Bé, doncs això, que clar, he vist vídeos d'aquest retorn, perquè clar, la gira ja ha començat, i penses, hosti tu. Però és el que tu dius, és Amaia Montero, és l'oreja de Van Gogh, és tornar al teu passat, és la nostàlgia, i el dia 6 de novembre jo hi seré allà.
6: Elisenda, has dit una cosa molt important per les bandes tribut. Has dit que dona igual que Amaia Montero desafini o el que sigui. Sí. Les bandes tribut no ens ho podem permetre, això.
1: Amiga, a veure, interessantíssim això. Ah. És a dir, creus que el públic és més exigent amb les bandes tribut
6: moltíssim
1: que amb l'original,
6: més. Sí, perquè tu ja pagues per veure l'original. És a dir, jo al Bono aniré a veure'l encara que ja no fa les tonalitats dels anys 80 ni 90. En canvi, una banda tribut té que fer les tonalitats dels discos.
1: Interessantíssim, sí, sí.
6: A més, hem crescut d'una manera que no només, que això també és molt més nostàlgic, és a dir, no només es té que semblar la veu, la música, sinó que et tens que semblar físicament. Per això porto les ulleres. Bueno, el tenia amagat aquí, també he portat
1: el barret. Però escolta'm una cosa, Miqui, jo tinc una pregunta. La gent que et ve a veure, entenc que són fans de U2, de YouTube, però també potser ve gent que no ha vist mai el grup original?
6: Ens ha passat. L'altre dia, a Valls, a un concert, va venir un noi de 18 anys amb una samarreta del Joshua Tree, amb els seus pares, i mai ha
1: vist... Joshua Tree de l'any 92, eh?
6: Exacte, mai ha vist els U2. És a dir, no, i de fet, mai els veurà com jo els he vist, en el seu prime. És a dir, els veurà en un moment doncs que segurament la veu no és la mateixa, com a Bon Jovi també, no? És a dir, però, ostres, però és John Bon Jovi, és a dir, un respecte. I en canvi, bueno, per aquest noi ens va felicitar i va ser molt feliç, perquè era com si hagués vist U2.
1: Mira, és que ara estic tornant a l'institut, eh? Com m'agradava aquell noi que no em feia cas. La història de la meva vida. Aquest titular
2: no
1: és en qualsevol moment, quan l'expliqui, funciona.
7: No és veritat. No és veritat fins al final.
1: Correcte. Home, això també és Friends, no? Quan tornen la Rachel i en Ross, és que...
2: Ai, la nostàlgia.
3: Mira, tu has demanat tantes coses que ara mateix el WhatsApp del programa és com aquelles fàbriques de cervesa on van passar la cervesa, es posen els taps. Hi ha moltes coses ara mateix en el WhatsApp del programa, però ens quedarem amb el que ens ha explicat la Susana de moment per començar, que és l'olor de pa acabat de fer em transporta directament a l'obrador de la iaia, on estàvem tots jugant sota la taula amb els meus cosins mentre els iaios en aquell moment estaven fent pa. Però hi ha una vivència relacionada amb la nostàlgia que té a veure amb la cançó que ens comentava abans el David Balaguer, aquesta cançó que també ha comentat el Gerard Jubany, Carri de Europe.
2: No fotis!
3: Perquè la Susana,
1: m'encanten,
3: es va fer el primer petó amb aquesta cançó.
7: Bravo! Bravo, Susana!
2: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
1: I com va ser aquest primer petó,
3: no,
1: Susana?
3: Anava a dir-te que no li hem demanat detalls sobre el petó de la Susana.
1: Aquest és un altre tema, eh?
3: Sí, el primer petó.
1: Recordeu el primer petó, en quina cançó, en quin ambient, quin entorn.
3: Hem de fer un tema sobre primeres vegades.
1: Primeres vegades.
2: Ai, sí.
1: Ostres,
3: i primeres vegades que no hem fet. Jo recordo un dia que l'Albert Om va explicar davant de tot Catalunya que no havia anat mai a Montserrat.
1: Anat,
3: sí,
1: no?
3: Perquè a més jo crec que el David en aquella època
1: tu eres productor,
3: treballava
1: no?
3: al club, sí, sí, que... sí. I recordo que va haver-hi com un daltabaix. Però bé, en fi, el Jordi troba a faltar obrir la nevera i rebre aquella bafarada dels préssecs de quan era petit. Aquella olor de préssecs. Igual ara costa una mica més, això.
1: Perquè ara no fan olor les fruites, bàsicament. No?
3: Escolta'm, el Carles ha posat geranis a casa perquè aquesta olor li recorden els seus avis. Mira
1: A més, hi ha un component d'amor, no?, quan obrim el calaix de la nostàlgia. És estrany que els records no estiguin vinculats a persones. El 93-201-7474 ens podeu fer saber quina és aquella olor, aquella cançó, aquella textura, aquell espai, aquell paisatge que us transporten a un moment feliç de la vostra vida, que us obre el calaix en la nostàlgia. Ens ho podeu fer saber a través del telèfon, al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Per cert, fa dos dies que hem obert el canal exclusiu de La Solució.
3: Ep.
1: I ja hem arribat als 300 usuaris en només dos dies.
2: Bravo! Visca!
1: Voleu formar part d'aquest canal exclusiu de La Solució? Envieu-nos un WhatsApp al mateix número de sempre i us enviem l'enllaç en exclusiva. David, escolta'm una cosa. Tu sí. deies, evito acostar-me a la finestra de la nostàlgia. Sí. Perquè tu creus que t'afecta la manera com vius el present? És a dir, pot passar que hi hagi gent que no viu el present perquè només està recordant moments del passat?
2: Correcte. Si tu només estàs recordant els moments del passat o pensant en el futur, no vius el present. I el present és el més important que tenim, tu. I està bé, ja et dic, anar visitant el passat de tant en tant, és bonic, a mi m'agrada, però no quedar-t'hi encallat, que és una cosa que a mi en alguns moments m'ha passat. I no ho vull per res, i per tant no, ja no em deixo... Jo m'havia deixat enredar molt pels tentacles de la nostàlgia, moltíssimes vegades, i m'encantava, però és que no, perquè llavors no aprofites el present.
1: També hi ha un factor cultural, potser, Cristina, això t'ho pregunto a tu. És a dir, a Europa, no, al vell continent, potser tenim més tendència a anar a tirar del calaix del passat, de la nostàlgia. No sé si els Estats Units, que són una cultura, més recent, i segon, amb uns valors més associats al present i no tant a la història, hi ha diferències culturals en com abordem la nostàlgia, tu creus?
0: Hi ha diferències culturals, perquè el nostre pòsit depèn molt també del món que tenim, i aquell era el món nou, us en recordeu? Vol dir barra i neteja del passat, com si no hagués existit, que no vol dir per això que sempre estigui en el present. Hi ha filosofies asiàtiques que tenen una gran història, que en canvi sí que treballen la idea d'estar al present, però sí que influeix. Aquí a Europa, carai, si encara tenim nostàlgia dels reis, mira que encara no ens els hem tret de sobre, m'enteneu què vull dir? Quan és una cosa que és perniciosa per definició, però som això, Europa és molt això. Estats Units era trencar amb tot, era lo nou, era el tirar endavant independentment de qui fossis. Això vol dir de la família que fossis. Per això les relacions són diferents. Malgrat que tens tota la raó, en la nostàlgia sempre hi ha persones, o acostuma a haver-hi persones, molt habitualment, perquè som éssers socials. Nosaltres som nosaltres i les nostres relacions amb els altres.
1: També hi ha una variable, i ara m'ha vingut al cap, em direu si esteu d'acord o no. També crec que a mesura que ens fem grans, sostenim pitjor les incerteses. Aleshores, si tu vas al passat, és un passat que ja has conegut. Per tant, tens tendència a anar al passat i a il·luminar-lo com si fos una cosa de... Abans això no passava, no? Abans sabíem què havíem de fer. Abans les coses eren més estables, abans les coses anaven més a poc, perquè el nostre cervell busca certeses. Per tant, anar al passat, en certa manera, és fer-nos una trampa al solitari.
0: Sí,
1: perquè en el passat tampoc no sabíem com seria el passat, no?
2: Sí. Clar, és anar a un lloc on t'hi sents còmode. Sí, és una part d'un record bo, evidentment.
1: Per les certeses em refereixo,
2: Exacte. Sí.
0: Però clar, és que quan mesura que ens fem grans, tenim una certesa que fem veure que no hi és, i és que ens morirem, d'acord? Que això no està escrit quan ens morim, hi ha persones que es moren molt aviat. Però la idea és, cada vegada que faig fent més anys, i més si et comencen a desaparèixer persones del voltant, que havies anat a escola amb ells, o que són les teves veïnes, o que... doncs això encara t'ho recorda més. Llavors és també anar a visitar un món en què tenies tota la vida per davant.
1: Que és aquesta sensació de qui eres tu en el passat, aquella sensació de tenir la vida per endavant, tenia tota la il·lusió, podia triar el camí que volgués de la meva història, no?
0: Sí. I també que tens més història per revisitar. Et fa l'efecte que hi ha més passat que no futur hi ha d'haver.
1: Terrible, eh?
0: Sí.
1: A partir de quina edat passa això?
0: Això depèn de la persona. Però també tornem. Hi ha cultures i generacions. Les persones que pensen que hi ha, són de cultures que pensen que hi ha una altra vida, no ho porten igual.
1: Clar.
0: Perquè només és un traspàs. És un traspàs a una altra cosa. Sí. Nosaltres som d'una cultura que sembla que és finita, perquè la vida és finita, no ho sabem. A l'època de la física quàntica ja sabem que l'energia es transforma, no desapareix. Potser que canviem el paradigma.
1: Mireu, 9 minuts i seran les 2 del migdia. Avui estem parlant de nostàlgia i us estem demanant què us aboca aquests records, què us obre el calaix de la nostàlgia. És una olor, és una música, és una cançó, és una sèrie, és un espai, és una persona. Parlem amb el Santiago. Santiago, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Com estàs, estimat?
8: També com tu.
1: Ai, gràcies. Escolta'm, era una afirmació. Escolta'm, Santiago, què et transporta tu al passat?
8: La música de l'Edith Piaf.
1: No és per menys, eh?
8: Jo sempre l'escoltava petit a la meva mare. Després l'he passat al meu fill, ja té 26 anys, i ell l'escolta sol, eh?
1: Ai, que bonic.
8: No fa falta que estigui gravant. Sí, al meu fill, des de petit, li agrada l'Edith Piaf.
1: Em sembla extraordinari que li hagis legat això, eh?
8: Música moderna d'ara, però també escolta l'Edith Piaf.
1: Oh, m'encanta aquesta combinació. Jo, mira, sóc molt d'Edith Piaf, de Jacques Brel...
8: Aquesta de l'Edith Piaf...
1: De Charles Aznavour...
8: Posada de la pell de gallina.
1: Estic amb tu, Santiago. Ens la quedem al nostre llistat personal. Una abraçada, bonic. Gràcies per trucar.
9: Igualment.
1: Fins ara.
9: Gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: És...
1: M'arriba un missatge que em diu no t'ho creuràs, però cada vegada que escolto Yo quiero bailar toda la noche baila, baila, bailando, va. Diu, recordo els estius a casa dels meus avis, que és una persona que té 20 i pocs anys.
3: No vol dir el nom. Per cert,
1: en Guillem.
3: Us he de dir que el 24 d'agost tenim una cita, perquè la Maria José ens diu que a l'Uruguai se celebra el Dia de la Nostàlgia.
1: Oh!
3: 24 d'agost, investigueu i ja veureu que maco és.
1: Apuntem-lo. Miqui, estaves aixecant la mà, volies dir alguna cosa?
6: Bueno, no, volia dir que avui en dia tenim tan poc temps per escoltar música o per veure pel·lícules, i us volia preguntar, quan teniu 3 hores, escolliu una pel·lícula o una sèrie actual? O una pel·lícula o una sèrie.
1: Jo torno al passat, al meu lloc feliç, sempre.
6: Sí, sí.
1: Sempre. Quan dic, ui, tinc poca estoneta, me'n vaig a veure Friends, me'n vaig a veure coses que ara no puc dir perquè sonen molt tòxiques.
3: Després d'haver estat una hora mirant què podies veure. No?
6: Vull dir que el temps lliure que tenim també condiciona molt, no? Perquè jo sé que el dia tinc mitja hora en autobús, que serà la mitja hora que escoltaré també música aquell dia.
1: I què vull? I em plantejo... Descobrir o no?
6: Clar.
1: Guillem, aquesta va per tu, va, Poli. Guillemet, amb 15 anys a casa dels seus avis.
2: Un tema aquest de Sonia i Selena. Amb això de les cançons passa una cosa que és bestial, que és que, clar, una cançó, no, com Kerry, que l'hem escoltat 3 vegades perquè 3 persones diferents han explicat... Kerry! Doncs, clar, tu fas una cançó i una cançó ja construeix records, però cadascú té els seus. I això és meravellós, m'encanta aquesta sensació, no?
1: Deixa'm trobar un moment, el moment per saludar l'Àlex. Àlex, bon dia.
10: Hola, Elisenda, bon dia.
1: Hola, carinyet. Escolta, vaig ultra tard, però volia parlar amb tu. A veure, quina cançó et porta tu al passat?
10: Doncs mira, una cançó que he pensat abans és The Weeknd, de Michael Gray, que és de l'any 2004, que em recorda, doncs, que l'escoltàvem a l'institut amb els companys, i hi havia una noia, companya de classe, que m'agradava, però no em feia cas perquè ella estava enamorada del seu nòvio, de tot, de, clar, que era un altre company de classe, que era un Miquel Xulito, i jo amb el Xulito en tenia poc.
1: Àlex, escolta, marxo a la publicitat sentint el teu tema. Gràcies per trucar, bonic. Fins ara. Adéu. Ai, quina gent, sou tan bonics. Va, últimes trucades, 93-201-7474. Ara tornem.
26: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
11: El balcó gastronòmic és un lloc...
13: Que bo.
11: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
13: Parella, què us posem per
11: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
2: Pere Arquilluer i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat.
2: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
3: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
4: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
5: D'acord.
3: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
6: Conxita Badia, us sona?
3: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: La solució.
8: 20 de abril del 90.
9: Hola, Chata, ¿cómo estás?
10: Hola, Chata, ¿cómo estás?
11: Me sorprende que lo escriba, ¿eh?
12: Ha quedado florentino, eso, ¿eh?
9: És que, mira, ahir ens ho va posar, ens ho va deixar votant, Florentino. Vam tenir... Va ser un atac de nostàlgia negativa de veure com tractava els mitjans, a les dones en concret, i veure com feia el ridícul amb uns preceptes que encaixaven més amb els anys 90 que no pas amb el 2026 que estem visquent ara. Avui hem parlat de nostàlgia, ens han quedat molts missatges per llegir, com per exemple aquest, Fran Domènech, amb què acabem, va.
13: Mira, la Susana sent nostàlgia dels temps que la família ens reuníem tots junts per fer les mones.
9: Oh.
13: Diu, cadascú la seva, Diu, 15 cosins.
9: Que no ens toquem les mones.
13: I després compartíem el dinar amb tots els avis. I la Cati, que sent nostàlgia també dels estius amb la família del poble, quan el meu tiet, que era pastor, ens deixava anar amb ell a pasturar el ramat.
9: Mira, un dia farem especials. L'olor que ens porta ens transporta la nostàlgia, la música que ens transporta la nostàlgia, així podrem allargar-se el tema perquè ens han quedat molts missatges per llegir.
13: I sobretot hi ha molts oients que també parlen dels sabors.
9: Oi, també ho farem.
13: Amb sabors.
9: El clàssic ratatouille.
14: Ai, sí, el calipo.
9: Fins aquí la solució d'avui. Nosaltres tornarem demà amb en Joan Soler i la Núria Casas per intentar saber si som esclaus del mòbil. I encara més enllà, si som esclaus del mòbil, que és un sí, ja us ho dic ara, com podem fer per desenganxar-nos? Molt diem d'adolescents, molt diem d'infants, però què passa amb els adults? Avui hem parlat de nostàlgia amb en Miqui Fargas, cantant de Please, banda tribut a U2. Gràcies, Miqui, una abraçada.
15: A vosaltres.
9: Amb la Cristina Sánchez Miret, sociòloga. Gràcies, Cristina.
16: Adéu-siau.
9: Amb en David Balaguer, com sempre. Ens sentim dimecres, David.
14: Que vagi bé, adéu.
9: Fran, fins demà,
14: Salut.
9: Adéu, adéu.
14: Adéu,
9: Gerri.
2: Menys del 20% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: La crisi de l'habitatge a Catalunya impedeix marxar de casa abans dels 30 anys a 4 de cada 5 joves. Una xifra que pràcticament s'ha doblat en els últims 20 anys, Joan Bota.
17: Ho assenyala un estudi de l'Observatori Català de la Joventut que us hem avançat a Catalunya Ràdio, que assenyala que la meitat d'aquests joves estan treballant, la immensa majoria al sector serveis. Al Catalunya migdia sentirem els testimonis de la Zoe i en Pau.
18: El sacrifici que he hagut de fer és anar-me'n més lluny del meu lloc de treball. No em puc moure amb transport públic, trigaria més de 3 hores.
19: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament. Cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer.
2: Mentrestant, nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat.
17: Pendents de la negociació de demà amb el departament, mestres i professors d'aquestes comarques han repetit el guió de la vaga general d'ahir. Talls de carreteres a primera hora i manifestacions al migdia. La Generalitat parla d'un seguiment de la vaga del 18%, la meitat que ahir. Els sindicats encara no han donat xifres.
5: Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
14: Manifestació al migdia des de la seu de la Delegació Territorial d'Educació a la comarca i després assemblea amb un miler de mestres i docents al parc del 8 de març a Sant Feliu, la capital del Baix Llobregat. Des d'aquí s'esperen els assistents a mantenir la lluita amb la mirada molt centrada a la trobada de demà entre la conselleria i els sindicats educatius.
5: Doncs precisament aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions al Parlament de Catalunya per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents la setmana passada.
17: De viatge oficial a Califòrnia, als Estats Units, el president Salvador Illa torna a tancar files amb l'actuació policial amb els seus consellers i també amb el major Trapero, enviat especial Albert Prat.
15: Salvador Illa insisteix que la infiltració de dues agents va ser una decisió estrictament tècnica per mirar que aquesta crisi no escali i tingui conseqüències directes en la consellera Parlon i el director general de la policia.
16: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte i la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè ha dit, compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
5: Al judici del cas Pujol, el màxim acusat, Jordi Pujol Ferrusola, demana la seva absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
20: Tots els advocats dels Pujol han dit que no hi ha prou proves per condemnar-los. Francesc Sánchez, lletrat d'Oriol Pujol, ha anat més enllà.
21: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Y en este caso, porque el señor Pujol era el presidente o fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya.
5: En la crònica internacional, Donald Trump acaba d'aterrar a Pequín, a la Xina, en una visita oficial de 3 dies amb agenda sobretot econòmica, però amb les guerres d'Ucraïna i l'Orient Mitjà com a taló de fons. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
22: Bon dia. El president nord-americà ha arribat minimitzant la necessitat que la Xina l'ajudi amb l'Iran i amb una delegació que l'acompanya en què destaquen Elon Musk al capdavant, les primeres espases de la tecnologia, la indústria i el sector financer, prova del pes que hauria de tenir l'economia en aquesta cimera. No oblidem que som en plena treva aranzelària.
5: I de tornada a Catalunya, les autoescoles de Lleida s'afanyen per preparar 300 alumnes per un examen pràctic extraordinari aquest dissabte que busca reduir la llarga llista d'espera per examinar-se en aquesta demarcació, Estela Usoms.
23: Tot i això, recorden que només representen el 5% dels que tenen pendent examinar-se uns 5.000. També ha qualificat la mesura de precipitada i hi ha centres que ni tan sols s'hi han apuntat per falta de temps.
5: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
24: Bon dia.
5: Amb les paraules de Florentino Pérez encara molt presents.
24: El president del Madrid va protagonitzar una roda de premsa i al vespre delirant pel contingut i per la forma, i avui el tècnic blanc, Arbeloa, ha donat el màxim suport a tot el que va dir. Pendents al Barça, aquesta hora que aterrarà victòria per jugar contra l'Alavés i que podríem sentir en directe al Catalunya Migdia la reacció del president del club a aquestes declaracions a Florentino, i l'Espanyol, que juga avui la primera de les 3 finals que té per la permanència, rep l'Atlètic Club a partir de les 7 de la tarda.
5: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
25: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'àrea de Barcelona en punts com la Ronda Litoral, a Santa Coloma, sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per una avaria, retencions també en aquesta via a la Zona Franca i a Sant Adrià, sentit Besòs. Trànsit dens també a la P7, entre Mollet i Paret, sentit Nord, i a la B23 a Molins de Rei, cap a Martorell, atenció perquè aquí hi ha un carril tallat per una avaria. Transport públic, hi ha retards a l'R4 de Rodalies, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa Estació del Nord. Hi ha un tren llançadora i servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa.
5: I ens falta el temps.
26: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Doncs es diuen els nostres meteoròlegs que avui un dia força semblant al d'ahir, molta tranquil·litat durant el dia i que a les últimes hores poden haver-hi tempestes més reduïdes, però a les zones especialment de Girona. Ho he fet bé o no, Francesc Mauri?
27: Molt bé, ho has fet magníficament bé.
5: No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir, a tu.
27: Sí, no, avui més sol que ahir, menys ruixats, menys tempestes concentrades efectivament al nord-est, i només matitzar, que no és res del que has dit, sinó reforçar aquesta pluja del nord-est de cara a demà. Demà durant tot el dia i fins divendres pot ploure de valent a l'extrem nord-est i a punts de la Catalunya Nord. Valors previstos de 50-100 litres, contra estan en Ponent i al sud, on no s'espera pluja.
5: Gràcies, Francesc. Bon dia.
27: Bon dia.
26: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les 2:06. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans d'arribar als 30 anys. La resta ha de viure amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Fa 20 anys eren gairebé el doble. I no és perquè ara hi hagi menys joves que treballin. La proporció s'ha mantingut. El 50% té feina, la immensa majoria al sector serveis i el 60% a més estudia. Aquests que es podrien considerar afortunats perquè han pogut marxar de casa han de superar una autèntica cursa d'obstacles en la majoria dels casos per poder engegar un projecte personal, Sara Riera.
24: Treballen, però les feines són precàries en molts casos, sous baixos i moltíssims contractes de pràctiques o temporals fins que són força grans. Si això s'hi sumen als preus prohibitius que hi ha ara mateix al mercat de l'habitatge, són quatre gats els que marxen de casa. El Pau, per exemple, ha hagut d'anar a viure 40 quilòmetres de la feina i la Zoe ens ha explicat que es va llançar al buit directament i que això va tenir conseqüències.
18: Sí, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
19: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer, se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
24: Els problemes amb les immobiliàries són recurrents.
18: De negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
19: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
18: Sí, és bastant frustrant.
24: Quan va esclatar la bombolla, el 2008, tots dos eren preadolescents i reconeixen que la seva generació s'ha acostumat a viure en una crisi constant. Ara pensen que els que venen darrere encara ho patiran més.
5: Mentrestant, avui tenim nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui, les aules del Baix Llobregat i del Penedès. S'hi han sumat prop del 18% dels mestres i professors que treballen en aquells territoris, segons l'última utilització que ha fet pública el Departament d'Educació. Les mobilitzacions dels docents continuen pendents del que pugui passar a la trobada de demà entre el Departament i els sindicats, que es reuniran per intentar desescalar el conflicte. Ara, al migdia, s'estan fent concentracions i actes de protesta a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Allà hi tenim en David Àngel.
0: Un miler de mestres i docents han participat en una assemblea al parc del 8 de març a Sant Feliu de Llobregat, on s'ha esperonat aquesta lluita del sector educatiu. Abans s'han concentrat també davant la delegació territorial de la comarca. Mireia Valentí Turriaga és la presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat.
1: És que avui hem d'arribar a uns acords.

0: on hi ha serveis socials i recursos socials en forma d'orientadors, integradores, serveis psicopedagògics, etc., per fer prevenció, acompanyament i resolució.
1: I entre els crits que s'han sentit avui, som docents, no delinqüents, Baix Llobregat actiu i combatiu, pressupostos policials per a escoles i hospitals.
2: Doncs encara sobre el tema educatiu, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions aquesta tarda al Parlament d'aquella infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors de docents. Ho faran en el marc de la Comissió d'Interior i de Seguretat Pública. Des de Califòrnia, on avui arrenca un viatge oficial de 5 dies, el president Salvador Illa ha intentat apartar Trapero de la polèmica i ha desvinculat la direcció de la policia d'aquesta infiltració. Enviat especial a San Francisco. Albert Prat, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, la comitiva de Salvador Illa acaba de desembarcar a Califòrnia convençuda que la nova crisi al Departament d'Interior està prou encerclada. L'oposició demana el cap de Trapero, però entregar-lo no entra en els plans del president i si, a més, Esquerra tampoc ho vincula als pressupostos. Davant la premsa, Illa ha insistit que va ser una decisió estrictament tècnica.
4: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
3: I sobre les vagues d'educació, Illa ha deixat bastant clar que a la reunió de demà el govern no portarà una nova proposta que convenci a l'USTEC. El president vol evitar que es trenquin ponts, sí, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
4: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, a màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa.
3: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà, entre altres, Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial.
2: Passen 12 minuts de les 2 del migdia, quan fa tot just un any de l'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural reclama que a partir d'ara l'escola sigui prioritat de país. També demana que arribi a la feina i a l'esport el català, que són dos grans àmbits encara pendents, Montse Camps.
5: I el president d'Òmnium, Xavier Antic, creu que el pacte ha fet avenços, especialment pel que fa a l'accés a l'aprenentatge del català, però que a partir d'ara ha d'actuar sobretot a l'escola.
6: Ara mateix milers d'alumnes acaben l'escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i extraescolars. Per això estem convençuts que ara és urgent actuar a l'escola, i no només perquè ho reclami la comunitat educativa, sinó que ho hem de fer tots.
5: Des del Parlament, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que el govern treballarà per garantir i millorar el model de català a l'escola d'acord amb el Pacte Nacional.
7: La política lingüística del govern actua en coherència amb el Pacte Nacional per la Llengua. En aquest context, farem el que estigui al nostre abast per protegir el model i millorar-lo.
5: En aquest sentit, Òmnium Cultural adverteix que la implicació d'alguns departaments ha estat insuficient i demana que el desplegament del pacte sigui una prioritat per tot el govern.
2: D'aquí a 2 minuts serà 2:45 de la tarda. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Jordi Pujol demanen al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. S'enfronten, recordeu, a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Afirmen que les acusacions han tirat pel dret amb acusacions pel broc gros, diuen, i els reclamen un càstig penal per ser fills de qui són. El judici quedarà demà vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bon dia.
8: Hola, bon dia. El panelista Cristóbal Martell, que defensa el fill gran de l'expresident, que s'enfronta a 29 anys de presó, ha afirmat que al llarg del judici no s'ha provat res, ni molt menys, diu, la corrupció.
9: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
8: Tant Martell com la resta d'advocats dels Pujol han carregat contra les acusacions per la seva manca de rigor i per elevar a la condició de delicte simples sospites. Però, sobretot, per això que ha verbalitzat Francesc Sánchez, defensor d'Oriol Pujol Ferrusola.
10: Yo no digo que hubiera una persecución política. Lo que sí que digo, señorías, es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país.
8: Tots han tirat de jurisprudència per torpedinar les acusacions. Oriol Rusca, advocat de Mercè Gironès, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, ha estat el més gràfic.
11: En la Inquisición con las brujas, yo cojo la mano y se la pongo en aceite hirviendo. Si se quema es que Dios la castiga.

0: con lo cual es bruja. Y si no se quema es que el diablo la ha salvado, por lo tanto es bruja. Haga lo que haga, esta señora es bruja.
1: Ara ha començat el seu informe final Fermín Morales, que representa l'empresari andorrà Francesc Robert Ribas.
2: És en punt 3:15. Fem una pausa i de seguida novetats si voleu fer viatges llargs en tren per Europa.
3: Catalunya migdia.
4: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
5: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
6: Ostres.
5: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
8: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
9: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 € amb 15 i amb els nostres tecnoavantatges.
10: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
11: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem al Pirineu. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
12: Catalunya migdia.
2: Passen 2:15. Pas endavant de la Comissió Europea cap a impulsar i simplificar el transport ferroviari de passatgers. Brussel·les proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies per diferents estats de la Unió. Això obligaria els operadors a vendre als seus webs bitllets d'empreses competidores, Joan Garcia.
13: La iniciativa vol acabar amb els entrebancs que es troben els usuaris quan fan reserves per agafar diversos operadors ferroviaris en viatges transfronterers. Proposa que amb una sola transacció tinguin un sol bitllet per a les diferents parts del viatge, combinant diferents transports, i que en cas que el viatger perdi una connexió, estiguin protegits, tal com ha explicat el comissari de transports Apostolos Chichikostas.
14: Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
13: Però les companyies de trens es miren la proposta de reull perquè entenen que afavoriria vendes a la competència. Brussel·les, de fet, ja va obrir fa 3 anys una investigació a Renfe per avaluar si podria haver abusat de la seva posició dominant en negar-se a facilitar dades a plataformes competidores en la venda de bitllets. La comissió entén que els serveis de venda per internet més visibles pertanyen als mateixos operadors ferroviaris que limiten la visibilitat dels competidors. La proposta de la comissió l'han de negociar als estats al Parlament Europeu.
2: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid comença a millorar. Segons el Ministeri de Sanitat, els símptomes han començat a remetre. Pel que fa a la resta de passatgers del Ondius que estan ingressats, el Ministeri obre la porta que puguin passar la part final de la quarantena a casa seva. Madrid, Cristian Roldán.
15: Bona tarda, Òscar. Doncs sí, en les darreres hores s'havia administrat un tractament d'oxigenoteràpia al pacient espanyol que va donar positiu per antivirus i, segons la ministra de Sanitat, Mònica García, el tractament està donant bons resultats i evoluciona favorablement. Són declaracions a La Sexta.
16: Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud.
15: El Ministeri també ha posat sobre la taula que si passats 28 dies del darrer contacte amb un positiu, els confinats segueixen donant negatiu a les PCR, podrien acabar la resta de la quarantena a casa seva, una situació que afecta els 13 ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, però també a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, que segueix sense símptomes, i la que està ingressada a Alacant, que en les darreres hores ha donat negatiu per tercer cop. Sílvia Valcarce és infermera del Sindicat d'Assistents Tècnics Sanitaris.
3: Si vuelve a ser negativa, es verdad que ahí los protocolos se podrían revisar y puede que se acorten los periodos de incubación o que, en este caso, esa cuarentena no la hagan en el hospital, la hagan en su casa, pero no lo sabemos porque eso tendrá que ser en base a los resultados de las pruebas que se hagan.
15: En aquest nou protocol, Sanitat també planteja que a partir de la setmana vinent, quan faci 7 dies del contacte, els pacients confinats que continuïn donant negatiu puguin fins i tot rebre visites externes i, a més, sortir de les seves habitacions. Això sí, sempre amb els equips de protecció corresponents. I pel que fa a la resta de casos d'antivirus d'arreu del món, destaca la ciutadana francesa, passatgera també de l'Ondius, que està ingressada a París i que segueix en estat crític a causa de la malaltia.
2: Per cert, que avui hem sabut que han confinat 1.700 persones d'un creuer a prop de Bordeaux, a França, a causa, en aquest cas, d'un brot de gastroenteritis. Una persona de 90 anys ha mort per culpa d'aquest brot i una cinquantena tenen vòmits i diarrees. El creuer, que venia de les illes Shetland, al Regne Unit, havia fet escala a Belfast, a Liverpool i a Brest, ja a França. L'home mort era britànic. Mentrestant, s'estan fent proves per determinar quin és l'origen d'aquest contagi, insistint, per gastroenteritis. Sembla que podria ser una intoxicació alimentària i es descarta que sigui norovirus, un virus molt contagiós que causa aquesta gastroenteritis. D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. El 95% dels ciutadans consideren que els menors estan desprotegits a internet i demanen més mesures de control a les xarxes. Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya, que s'ha presentat avui a Barcelona coincidint amb la primera trobada internacional pels drets digitals. Barcelona, Mar Riera.
6: Bon dia. La gran majoria de la població avala el control parental, demanen que hi hagi una edat mínima per accedir a les xarxes i que reguli la publicitat dirigida als menors. L'autor de l'estudi, professor de la UB, Jordi Muñoz, ha explicat que la societat espanyola està molt digitalitzada, que la bretxa digital deixa fora un segment de la societat, però que sobretot el que més preocupa són les notícies falses, els discursos d'odi i la protecció dels menors a la xarxa.
12: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
6: Un tema prioritari pel govern espanyol, segons ha dit la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
16: Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
6: L'estudi també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació i protecció dels drets, tant per part de les administracions com de les empreses tecnològiques.
2: I en la informació internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha arribat fa poca estona a la Xina en un dels viatges més destacats fins ara de tot el seu mandat. Aquesta era la fanfàrria preparada a la pista de l'aeroport on ha aterrat l'Air Force One. Una visita de 3 dies en què, intencionadament, vol deixar de banda qüestions de política internacional, com ara la guerra d'Ucraïna o la de l'Orient Mitjà, per centrar-se només en qüestions econòmiques. La treva aranzelària dona marge perquè les dues potències suavitzin la pugna comercial. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
17: Bon dia. Donald Trump es fa acompanyar en aquesta visita per Elon Musk i altres magnats en una prova de com el pols econòmic i tecnològic prima entre les dues potències. Ara com ara, els robots d'Elon Musk potser són encara més avançats en intel·ligència artificial, però la Xina és la que produeix i exporta més robòtica. La intel·ligència artificial, en la qual el dinamisme xinès ha permès escurçar distàncies molt ràpid amb Silicon Valley, també ocuparà els dos líders i per al seu desenvolupament són clau els processadors més avançats que Washington intenta evitar que arribin a la Xina per frenar el desafiament tecnològic del gegant asiàtic. Quina ha estat la resposta de Pequín? Doncs limitar l'exportació de terres rares imprescindibles per a l'electrònica de consum o la defensa. Alejandro Reyes és professor adjunt del Departament de Política de la Universitat de Hong Kong.
18: És una qüestió de capacitat d'influir, potser de resposta ull per ull, que les dues parts tenen una sobre l'altra. I això serà probablement la tònica dominant a llarg termini en les relacions entre la Xina i els Estats Units.
17: Taiwan entra aquí en l'equació perquè fabrica els nanoxips més avançats. Això i el subministrament d'armes per part dels Estats Units, de moment, protegeixen l'illa d'una invasió xinesa perquè ningú vol que s'aturi la màquina d'innovació. Però a Taipei hi ha qui tem que Donald Trump, a canvi d'ajuda xinesa amb l'Iran, pugui fer concessions a Xi Jinping.
2: I ara, al Regne Unit, on volen enfortir els vincles amb la Unió Europea 10 anys després del referèndum del Brexit. És el full de ruta del govern britànic que el rei Carles ha anunciat aquest migdia en el tradicional discurs al Parlament Britànic. El primer ministre, Keir Starmer, prioritza recuperar les relacions econòmiques amb els 27 en plena revolta laborista per la desfeta electoral de diumenge passat. Londres, Quim Olivares, bon dia.
19: Hola, bon dia. El tradicional discurs del rei Carles III ha coincidit amb la lluita del primer ministre per mantenir-se en el càrrec enmig del caos al Partit Laborista. El rei ha explicat que el govern introduirà legislació per reduir el cost de la vida, millorar les escoles, la sanitat pública, la policia i enfortir els lligams del Regne Unit a la Unió Europea en un món volàtil.
18: Els meus ministres legislaran per aprofitar les noves oportunitats comercials, inclòs un projecte de llei per enfortir els llaços amb la Unió Europea.
19: La carrossa reial, la corona, les trompetes, el ceptre reial, el vestuari, la bandera reial onejant a les cases del Parlament, en definitiva la pompa habitual d'aquestes ocasions, no ha pogut dissimular els dubtes de si Starmer sobreviurà políticament i podrà aplicar el programa legislatiu que el monarca ha avançat aquest matí. I és que abans Starmer s'ha reunit durant menys de 20 minuts amb Wes Streeting, ministre de Sanitat i un dels potencials candidats a substituir-lo. No ha transcendit oficialment res de la trobada, tot i que alguns mitjans britànics diuen que el ministre dimitirà demà. Fins ara Starmer ha desafiat la crida d'uns 90 diputats del seu partit, de diversos sindicats propers al laborisme, que li demanen que plegui perquè el fan responsable de la desfeta a les triples eleccions de dijous passat i el troben incapaç de revertir la situació.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
20: Catalunya migdia.
21: Avui a 6:45 tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui a partir de 8:45, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
22: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
23: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
24: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
21: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Entra a formar part de la Xarxa Oncològica Europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
25: El Catalunya Sud Cancer Center, que dona servei a 800.000 habitants, integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Es tracta d'un centre altament especialitzat en què equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Això permet garantir una millor atenció al pacient. Ara, el projecte ha estat reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al Dia de 3CAT Info, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Bumà, ha explicat què suposa aquest reconeixement.
0: Per l'institució no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
25: El centre és referent a les comarques del sud de Catalunya i atén més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
2: I a Lleida, aquest dissabte, 300 persones faran un examen pràctic de conduir en una convocatòria extraordinària que ha fet la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera per fer la prova en aquesta demarcació. Les autoescoles que hi portaran alumnes s'han hagut de reorganitzar a corre-cuita i d'altres ni tan sols s'hi han apuntat perquè entenen que és un pedaç. Lleida, Estela Bussoms, també es queixen que tot plegat s'ha fet de forma precipitada.
1: Doncs sí, perquè la mesura es va anunciar fa encara no dues setmanes, amb festius pel mig. A més, els 300 convocats dissabte representen només un 5% dels que tenen pendent examinar-se, uns 5.000, i els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
4: Alguns de les autoescoles van decidir directament no anar a aquest examen extraordinari en dissabte per... que veien que era una mesura precipitada, que no tenien temps de reacció per poder presentar aquest alumnat.
1: Els centres que sí que hi portaran alumnes han tingut uns dies amb molt enrenou. N'hem parlat amb Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
5: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, no ens dona temps a preparar molta gent.
1: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida, i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Al camp, molt pendents dels danys provocats per les tempestes d'ahir a la tarda. Al Pla de Lleida, la pedregada va afectar més de 2.000 hectàrees de cereal i de fruita dolça. I a Tarragona i a l'Ebre, l'aigua i la pedra han malmès, sobretot cireres. En alguns casos, ja no els surt a compte collir-les. Ho repassem amb la Noelia Casellas i el Jordi Barranca.
7: A Ponent, la pedregada va travessar el Segrià d'oest a est i va arribar també a les Garrigues, i el Pla d'Urgell va ser calamar-se d'un centímetre aproximat, que ha provocat danys en nectarines, albercocs, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60%, amb afectacions més altes en algunes finques. Es continua avaluant la situació per determinar les hectàrees afectades. El sector, molt preocupat, lamenta que no han arribat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
8: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa.
26: I, com sempre, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
7: Agricultura assegura que n'està ultimant les bases.
27: A les Terres de l'Ebre, la pluja ha colpejat sobretot zones de la Ribera d'Ebre, com Miravet i Tivissa, i també han afectat zones del Baix Camp, com ara Vandellòs. És el cas del Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, que ha perdut un 25% de tota la collita de cireres.
28: Amb el tema de cracking i encavant la pedra, també, per molt que ara fem tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra per poder cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
27: Uns danys concentrats en la varietat Frisco.
2: Passant 2 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
20: Catalunya migdia.
29: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
30: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
31: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
2: La nit dels ignorants s'hereda.
3: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
4: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
5: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
6: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
6: És que m'heu posat la pell de gallina.
7: Catalunya migdia.
8: Passant 4 minuts de 2 quarts, comencem amb música. La 33a edició del Sonar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des de clàssics com The Prodigy o Cabaret Voltaire fins a sons globals d'avui com els de Charlotte DeWitt o Skepta. Les sessions del dia i la nit es fusionen al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet i l'espai experimental Sonar Més D es farà a la Llotja de Barcelona. Persona Òscar Callau.
9: Els assistents al Festival de Música, Innovació i Creativitat ja no hauran de fer la clàssica pelegrinació vespertina del sonar de dia a Montjuïc fins al sonar nit a Fira Gran Via. Ara els grans pavellons de l'Hospitalet de Llobregat absorbiran tota la programació, amb 4 escenaris dijous 18 de juny i 6 divendres 19 i dissabte 20. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del sonar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
10: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitt, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros del industrial.
9: La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
8: I ara, un comiat. Ha mort als 74 anys Tania Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades. La vedette va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar molts espectacles Montse Camps.
11: S'hi va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les alegres xiques de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo de l'any 1993.
8: Ara anem a Reus. Perquè la Fira del Circ de Catalunya, el Trapeci, celebra el 30è aniversari a Reus amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i amb un missatge social. Més de la meitat dels espectacles programats estan produïts al país. Reus i Carbuigas.
12: El Trapeci arrencarà oficialment amb l'última producció de la companyia garenca Sir Pistolet, Entre el cel i la terra, a la plaça del Mercadal a 2:15 de la nit. El regidor de Cultura, Daniel Requesens, destaca que estem davant d'una edició especial per celebrar les 3 dècades de vida del festival.
13: 30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
12: La programació d'enguany ofereix fins diumenge 80 de representacions. El cartell combina companyies catalanes consolidades com Sicurt, Escarlata, Hotel Yocandi o Tot i Turronell amb produccions internacionals com Kino Nagare de la companyia belga Collectif Malumès, la suïssa Jessica Arpin, que representarà Siku, i la companyia francesa Gaius amb l'espectacle Pan. Tampoc hi faltaran les nits de cabaret a la carpa del Parc de Sant Jordi.
8: I ara, cinema. Peter Jackson, el responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, rodarà la continuació de Tintín, de Steven Spielberg. Ho ha confirmat a Cannes, després que ahir va rebre la Palma d'Or honorífica a la gala d'inauguració del festival de cinema més prestigiós del món. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
0: Feia molts anys que el projecte estava aturat, tenint en compte que ja han passat 15 anys des del Secret de l'Unicorn, que va dirigir Spielberg i va produir ell mateix. Van pactar intercanviar els papers per rodar la segona part i semblava que estaven en un punt mort, però no.
1: Sí, estem escrivint el guió ara mateix. Spielberg és bo amb mi perquè no em pressiona i jo vull fer les coses ben fetes. Per tant, avancem amb el guió i precisament aquí, a l'hotel, he estat escrivint des de fa un parell de dies. Vaja, que el projecte tira endavant i es farà realitat.
0: La sala on aquest matí ha fet una trobada amb premsa i públic ha ovacionat la notícia. A banda d'això, Jackson també ha admès la seva sorpresa per haver rebut la Palma d'Or honorífica.
1: Per ser honestos, no m'havia imaginat mai amb una Palma d'Or. De la mateixa manera que mai havia pensat que podia ser ballarí de ballet o saltador olímpic. Hi ha certes coses que saps que mai et passaran, sobretot perquè les meves pel·lícules no són del tipus que competeixen a Cannes. Per tant, m'encanta haver-ne guanyat una sense haver de fer cap pel·lícula. És fantàstic.
0: A la conversa d'una hora i mitja també ha explicat com va decidir fer-se cineasta després de veure el King Kong original a la televisió o com de surrealista va ser la nit que la tercera part del Senyor dels Anells es va endur 11 Oscars.
8: I una cosa més abans dels esports.
14: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps.
8: Això que sentim és Tornar enrere, el documental que ens mostra la cara inèdita dels Sopa de Cabra. El veurem dimarts que ve al Sense Ficció de TV3, Valèria Obreda.
11: I trobarem situacions complicades, com quan el grup va fer un disc en castellà i part del públic que assistia als seus concerts no ho acceptava. També s'hi veuran discussions entre Josep Tió i Gerard Quintana. N'han parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Estava passant un mal malament i se'm va anar la pinça totalment aquell dia. O sigui, una conversa que hem dit mil vegades és, escolta'm, no facis els parlaments tan llargs. Aquell dia es va convertir en una bronca.
16: Bueno, si em deixo anar i es... Sí, en aquell moment recordo que em va dir, diu, un concert que podia haver durat una hora i mitja, hem durat quasi dues hores.
11: Jordi Call, el director del documental, explica l'esperit amb què l'ha fet.
17: Amb la voluntat d'explicar-se d'una manera transparent. És una història humana magnífica. Poder retratar les relacions entre un grup humà durant 40 anys era un carmel.
11: El documental coincideix amb l'inici de la gira de 40 anys del grup. Serà divendres i dissabte que ve a la sala Ras Matàs de Barcelona.
7: Catalunya migdia.
8: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
8: Encara ressona la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez i avui primera final per l'Espanyol.
18: Primer dels 3 partits que li queden per assolir la permanència. Avui a les 7, Espanyol Atlètic Club.

0: Avui hi ha jornada de Lliga, jugant l'Espanyol, ho dèiem ara, a les 7 de la tarda. També el Barça ho farà a les 9 de la nit, però aquesta prèvia arriba molt marcada per la crisi del Real Madrid, que ha passat de ser una crisi esportiva a ser totalment també institucional. Qui pensés que el Madrid havia tocat fons amb la derrota al Clàssic, sense la Lliga, amb dos jugadors pagant-se, s'equivocava. A les últimes hores, el president del Madrid, Florentino Pérez, ha fet una roda de premsa que recordarà durant molts anys Marcos García.
1: I és que en lloc de fer autocrítica, després de dos anys en blanc, Florentino Pérez ha decidit convocar eleccions per tornar-se a presentar a la presidència del Madrid. Florentino centra el seu discurs en atacs a la premsa, als opositors i al Barça.
2: ¿Usted cree que es normal que si hace menos de dos años hemos ganado la Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque me tendrán que echar a tiros. Que me diga un oncólogo de Madrid, bueno, o del mundo, porque no he ido a ningún oncólogo, que diga que me ha tratado. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten con el, por hacer daño al Real Madrid. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Debe ser que me tienen miedo. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento esto sudamericano, ¿no? ¿Eh? Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
1: La persona amb accent sud-americà de la que parla Florentino amb menyspreu és Enrique Riquelme, empresari d'Alacant, amb negocis a Mèxic, d'aquí l'accent que diu Florentino, i que, segons alguns mitjans de Madrid, està valorant presentar-se en aquestes eleccions. I com et pots imaginar, Florentino va argumentar una vegada i una altra que les 7 lligues que diu que els han robat són per Negreira.
0: Doncs precisament ara, fa pocs segons, el Barça acaba de respondre a aquesta roda de premsa, a aquestes declaracions que va fer ahir al vespre Florentino Pérez. Ho ha fet des de Vitoria, on l'equip ha aterrat fa poca estona per jugar aquesta nit. Bernat Soler, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què és el que diu
3: el
0: Barça?
3: Ho ha fet el seu president, Rafael Juste, que amb una contundència inusual en la seva manera d'expressar-se, ha qualificat d'aquesta manera tan dura com ara sentireu la roda de premsa i les declaracions d'ahir de Florentino Pérez.
4: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. És el que m'han semblat. Patètiques i plenes de falsetats.
5: I el club prendrà alguna mesura?
4: Patètiques i llenes de falsedades.
5: Prendrà alguna mesura, el club?
4: Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal, però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de dos anys produint-se, no li portaran lloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat dos lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva, i nosaltres, el que estem, tota la ficció de ficcionats culers, som molt feliços i que ningú ens traurà aquesta felicitat.
3: Hem de dir que, com ahir va explicar el club en un comunicat, el Barça està estudiant des del punt de vista legal com respondre a aquestes acusacions que va fer Florentino Pérez. Hem de dir també que Rafael Juste l'acompanyava, com és habitual, el president electe Joan Laporta, però que com a president electe no fa declaracions oficials, però sí que somriu i riu, i l'hem pogut veure molt somrient de forma irònica amb aquesta situació que es viu al Real Madrid. I sobre Joan Laporta també hi ha volgut dir alguna cosa Rafael Juste, perquè entre cometes ha amenaçat Florentino Pérez que ben aviat, quan Laporta prengui possessió, les coses seran diferents.
4: Que se lo pregunten a los millones de culés que estamos tan felices de haberlo ganado, de llegar dos años consecutivos a este gran triunfo, que es muy difícil ganar la Liga Española, que para mí es una de las ligas más difíciles que hay en el mundo. Pero le tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio, y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va, que nosotros vamos a continuar luchando para darle éxitos a este club, para que la Masía sea este pilar indiscutible de nuestra gestión deportiva, y nada más, no tengo nada más que declarar. Gracias a todos.
0: Doncs, com deia el Bernat, unes declaracions contundents de Rafa Juste, el president del Barça, responent a aquesta roda de premsa de Florentino. Poc habitual sentir el president del Barça amb aquest to. L'hem sentit ara fa poca estona que parlava al costat del Bernat Soler en aquest dinar de directives prèvia del partit. Ara seguirem sentint alguna declaració més al voltant d'aquesta roda de premsa, sobretot perquè ha parlat Arbeloa, però ja que estem amb el Bernat Soler, avui el Barça té partit a Vitoria a les 9 de la nit, juga amb l'Alavés i l'equip ha viatjat amb algunes novetats i sobretot absències a la convocatòria.
3: Sí, sí, sí. Més enllà de tot el que passa amb aquest terrabastall provocat pel Florentino Pérez i aquesta sèrie, aquesta de la que se avecina, que diu Juste que vindrà a partir d'ara, el Barça, campió de Lliga, avui visita el camp de l'Alavés de ressaca, amb la festa, amb la rua encara presents, i com deies, amb novetats, la principal i en positiu, el retorn de Christensen, el danès Andreas Christensen, que 5 mesos després torna a una convocatòria després d'una lesió complicada, la que ha patit, com dèiem, Christensen. Ha donat Hansi Flick descans a dos jugadors, Frenkie de Jong i Fermín. Sancionat Rafinha, tampoc serà avui a Metis o Rosa, i recordem també la baixa de Lamine Yamal. Veurem si Flick opta per presentar un equip amb suplents o amb titulars més o menys habituals, tenint en compte que el Barça encara manté un objectiu, que és el de guanyar tots els partits que queden per d'aquesta manera aconseguir els 100 punts en total. També hi ha un segon objectiu, fer 100 gols. Ara el Barça en té 91, n'hauria de fer 9 des d'aquí i fins a l'última jornada en aquestes 3 que queden. Un Alavés al rival on sí que s'hi juga la vida, en posicions de descens, i que evidentment doncs, no està ni per ressaques ni per festes, tot i que és de preveure que això sí faci el passadís al Barça com a campió de la Lliga.
0: Doncs aquest Alavés Barça el podrem seguir a la TDT, a Catalunya Ràdio. El partit és a 14:45, la TDT des d'una hora abans. Com dèiem, també ha parlat Arbeloa avui. I el tècnic del Madrid, Marcos, que s'ha alineat, com es podia preveure també, amb el seu president.
1: Sí, Arbeloa està d'acord amb el fet que al Madrid li han robat 7 lligues.
6: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol. Me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces.
1: Arbeloa ha parlat avui a la prèvia del partit que té demà el Madrid al Bernabéu contra l'Oviedo.
0: Doncs tot i aquesta defensa que ha fet Arbeloa del president del Madrid, l'any que ve, la temporada que ve, no serà l'entrenador del club blanc. Tenim novetats a Mourinho, que és el gran candidat a la banqueta.
1: El col·laborat Mourinho no s'allargarà. Té fins al 26 de maig per activar la clàusula de sortida que té amb el Benfica. Els portuguesos juguen aquest dissabte, dia 16, darrer partit de Lliga, i la clàusula de 3 milions per deixar la banqueta del Benfica caduca 10 dies després del darrer partit. És a dir, si Mourinho vol anar al Madrid, el darrer dia que té per activar la clàusula de sortida és el 26 d'aquest mes.
0: Parlar de la Lliga, perquè ho dèiem a l'inici, avui l'Espanyol té un partit molt important, se la juga davant l'Atlètic Club a Cornellà al Prat, és el partit comença a les 7 de la tarda, és un partit de caixa o faixa, els de Manolo són ara mateix quarts per la cua, sense marge d'error respecte del descens. Sergi Andreu.
7: Sí, perquè després dels resultats d'ahir, l'Espanyol té 39 punts, que són els mateixos que té el Girona, el Llevant, el Mallorca i l'Elx. Tot el que no sigui una victòria aquest vespre seria pràcticament sentenciar l'equip a un miracle en els últims dos partits de Lliga, tenint en compte més que ja n'acumularia 19 sense guanyar. Una victòria, en canvi, acostaria moltíssim l'equip pericó a la permanència. Hi haurà molt d'ambient a l'estadi, amb mosaic, pancartes de suport a l'equip i rebuda als jugadors. Sentim les declaracions de Manolo González a la sala de premsa.
8: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir, no hi ha més.
7: L'Espanyol té les baixes de Dolan i Calero sancionats i Engonge lesionat. L'Atlètic Club de Bilbao és 9è, 44 punts, té les baixes importants de Nico Williams, Sanset i Yuri.
0: I Sergi, coincidint amb el partit, estreneu un nou capítol de l'Espanyol Reservat, que recordeu, una efemèride molt especial.
7: Sí, Laia, perquè avui fa 20 anys del gol de Coro davant de la Reial Societat que va donar aquella permanència agònica a l'Espanyol de Lotina el 13 de maig del 2006. Doncs bé, en aquest capítol del reservat conversem amb un jugador que era al camp aleshores, Martín Posse, amb el president Dani Sánchez Llibre, que per cert ens explica algunes interioritats de com ho van viure a la llotja, la periodista Imma Casares, que també era en aquella llotja, i Eudal Serra, que va narrar el partit per Catalunya Ràdio, tot plegat per rememorar aquell episodi i també, per què no, establir paral·lelismes amb la situació actual de l'Espanyol. Qui farà de Coro avui? Doncs teniu la resposta a l'Espanyol reservat a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I si avui se la juga l'Espanyol, demà ho farà el Girona. Perquè els gironins rebran a Montilivi la Reial Societat i tampoc tenen marge d'error. Eduard Solà, el tècnic, diu que és dels partits més importants a la història del club.
9: Perquè diu que demà està en joc la supervivència de l'equip a primera divisió.
10: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
9: El Girona rebrà demà la Reial Societat després d'empatar in extremis abans d'ahir dilluns a Vallecas i té 39 punts després de només haver pogut sumar dos dels últims 15 punts possibles. Però Mitchell diu que estan preparats i que és or dependre de si mateixos.
10: Tenir aquest tres derrotes seguides i sobretot dos a casa ha fet que estiguin en aquesta situació. L'equip està preparat perquè no ha deixat de patir en tot l'any. Estem preparats per afrontar-lo, per competir i per fer en aquestes tres jornades partidars per guanyar els punts que necessitarem, que no ho sé quan són. Per mi, que el més important, que és or per nosaltres, és dependrà de nosaltres mateixos i lo tenim a la mà.
9: Estuani continua sense poder-se entrenar perquè té mal al genoll, però Mitchell diu que s'infiltrarà i que estarà a punt, però que parlarà amb l'uruguaià per saber quants minuts podrà jugar.
0: I avui el PSG de Luis Enrique podria ser campió de la Lliga a França, però aquesta no és l'única Lliga que pot quedar decidida al futbol europeu, Jan Ortúzar.
11: El PSG viatja a Lens per tractar de tancar matemàticament la que seria la seva 14a Ligue 1. A Lens és segon, a 6 punts dels parisencs, així que una victòria o un empat del conjunt de Luis Enrique tancaria la Lliga. A Itàlia, avui juga la final de la Copa entre l'Inter de Milà i la Lazio. Sobre el paper, els interistes són favorits i busquen aconseguir el doblet nacional després de guanyar la Lliga fa un parell de setmanes. I a Anglaterra, es juga un Manchester City Crystal Palace a les 9 del vespre. Si els manconians guanyen, se situarien amb 77 punts a 2 de l'Arsenal a falta de dues jornades.
0: Fem una petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
15: D'acord.
14: Quin és l'autèntic operador 100% català?
15: Vera.
14: I el més ben valorat pels usuaris?
15: Vera.
14: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
15: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
14: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
15: Vera.
14: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
16: Ja som 11 milions els socis del...
17: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
18: Sí, com el 50% en tots els descomptes de formatge nacional. Bescanviable en un cupó...
17: Que et dona per molt, només el 13 de maig.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: I en bàsquet, Ernest Macià, la penya perd ante Tomic pel que queda de temporada.
3: Doncs sí, el Joventut perd ante Tomic per una lesió d'isquiotibials a la cama dreta. Ja ha sigut baixa els últims 4 partits. Deixa'm dir també que avui hi ha jornada de la Lliga CB, que ahir vam confirmar que el Baxi Manresa serà una temporada més a la Lliga CB perquè va guanyar a Girona el partit i l'Averaix. Són 53 temporades a dalt de tot. El Manresa és el 6è equip amb més presència a l'elit. Avui estarem pendents del Barça, que segueix a la caça del segon lloc de la classificació. Ho aconseguirà si guanya aquesta jornada i si, per exemple, perd el Múrcia demà contra el Baskonia, ja que el València avui no juga perquè té partit de l'Eurolliga. El tema Darío Brizuela.
4: Es muy importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
3: El Barça juga a la pista al Granada i el Lleida no té garantida encara la permanència de guanyar 2 partits més, començant pel partit d'avui a Galícia. Gerard Encuentra.
5: Està a falta de 4 partits, 2 per sobre del descens, amb 11 victòries, tenint, doncs, bueno, jo crec que ho haguéssim signat tots, no? A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, està clar que tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu.
3: I compte perquè els horaris dels partits d'avui són poc habituals. El partit del Lleida comença a les 7 i el del Barça a 7:45.
2: Futbol, després del descens a l'històric Lleida, la Lliga Elite de Futbol, avui hem conegut una mica més el full de ruta del futur més imminent del club, Isaac Vilalta.
6: L'adjunt a la presidència del club, Marc Torres, ha anunciat que han firmat un acord amb un inversor que aportarà 1.800.000 euros per a un pagament inicial a Hisenda i la Seguretat Social i tancar així una primera part del deute pendent.
7: Em permetreu que no dona més dades, és una persona, ha sortit, és de nacionalitat vell, té passaport britànic, però té el domicili a França, és un empresari del sector de hoteler i de la restauració, que s'ha establert aquí per fer inversions del seu negoci, del negoci hoteler, i estava buscant invertir en el món de l'esport. Va sortir l'oportunitat del Lleida i ens vam posar d'acord. La nostra idea és, en 2-3 setmanes, fer una nova convocatòria, una nova roda de premsa ja, de presentació.
6: D'aquí poques setmanes s'hauria de formalitzar l'acord, que permetrà incorporar una estructura esportiva forta, formada per gent amb experiència en el món del futbol.
2: L'europeu de taekwondo que es fa aquests dies a Munic ens deixa un èxit català. Parlem de la plata de la jove Elsa Sacanell. Maria Chesena.
8: Sacanell, amb només 19 anys, s'ha proclamat subcampiona d'Europa en la categoria de menys de 62 quilos. La de Sant Sadurní només ha caigut a la final davant la vigent campiona olímpica, l'hongaresa Viviana Marton. En declaracions a Ràdio Sant Sadurní, la jove de 19 anys valorava així la medalla.
9: És com que no ho assimilo. Jo vaig fent i com si estigués fent un campionat com quan era petita, no? Que anava i m'ho passava bé i prou. Però sí, al final, quan et pares a pensar-ho, pues sí, veus que ho estic fent bé i molt contenta.
8: Per arribar a aquesta final de Múnich, però, Sacanell s'ha desfet de grans rivals, com la bielorussa Smíkova, la croata Mestrovic i a les semifinals de la txeca Stolbova. Ara la taekwondista catalana suma aquesta plata a la que ja va aconseguir el Mundial Sub-21 del desembre a Nairobi, Kènia, i a l'hora del Campionat Absolut d'Espanya, que va guanyar el febrer.
2: I alguna cosa més del dia, Marta García.
10: Doncs mira, Maverick Viñales torna a la competició este cap de setmana després de 3 diumenges de baixa per una intervenció correctora a l'espatlla esquerra, i l'Atlètic Barceloneta té partit 8 de la Champions, ja està classificat per a la Final Four, però els mariners busquen certificar la primera posició de grup.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Avui no hi ha tot costa a les 7, però sí que hi ha esports a la tarda, perquè hi ha aquest partit de l'Espanyol que rep l'Atlètic Club a partir de les 7. Des de 7:45 podreu seguir la transmissió del Tot Gira, i després a 8:15 començarà la TDT del partit entre l'Alavés i el Barça. Ho deixem aquí nosaltres, però segueix el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
11: Són les 3.
1: Catalunya Migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que menys del 20% dels joves menors de 30 anys aconsegueix emancipar-se. Aquesta xifra és la meitat de la que hi havia fa 20 anys, com a mínim abans de la gran crisi. També us hem parlat de la nova vaga educativa, avui al Penedès i al Baix Llobregat, en la vigília de la reunió de demà dels sindicats i el departament per intentar acostar posicions. Aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. Aquest migdia, l'USTEC, principal sindicat de l'educació, ha presentat un decàleg amb les mesures irrenunciables de cara a les negociacions de demà. Fixen el reforç a l'escola inclusiva i a les pantalles i a les plantilles, i no només el sou, sinó aquestes altres peticions com a línies vermelles. I hem connectat també amb el judici pel cas Pujol, on la defensa de Jordi Pujol Ferrusola n'ha demanat l'absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
11: Doncs sobre aquesta vaga al sector educatiu, la USTEC acaba de fer pública també la xifra que diuen ells de seguiment. En aquest cas és del 55% de la plantilla. A primera hora us hem explicat que el departament rebaixa aquesta xifra a vora el 18%, que seria la meitat de la participació d'ahir. Més qüestions. L'economia europea frena el seu creixement i gairebé s'estanca a l'arrencada d'aquest 2026, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En el primer trimestre de l'any, l'increment del PIB ha estat només del 0,1% de mitjana a la zona euro, una dècima menys que el trimestre anterior. En termes interanuals, el creixement ha passat de l'1,3%, amb què es va tancar el 2025, al 0,8% els primers tres mesos d'aquest 2026. Encara en àmbit europeu, les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la Unió Europea continuen augmentant. Segons dades d'Eurostat, d'octubre a desembre del 2025 van pujar gairebé un punt respecte a l'anterior trimestre i van ser del 0,4% més altes que el mateix període del 2024. La pujada més important la va generar el subministrament d'electricitat, gas i aire condicionat. Espanya és un dels 7 països que van aconseguir reduir emissions mantenint el creixement econòmic. El Tribunal Suprem torna a moure fitxa contra l'eurodiputat ultra Albise Pérez. Els magistrats demanen que el Parlament Europeu els deixi jutjar-lo per assetjament i revelació de secrets, ara per haver animat els seus seguidors a perseguir dos eurodiputats que van votar a favor del rearmament de la Unió Europea. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que s'havien endut 150 metres de cable de coure a les instal·lacions ferroviàries de Sant Feliu de Llobregat. Havien fugit amb una furgoneta abans que els interceptessin. El robatori fa que encara es mantinguin a aquesta hora els retards de mitja hora a l'R4 de Rodalies. Els trens comencen o acaben el seu recorregut a Terrassa, Estació del Nord. Entre aquesta estació i Manresa hi ha un servei de tren llançadora, a més d'autobusos.
0: Passen 3 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
13: Bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques climàtiques. Bona tarda.
14: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona
15: què tal,
0: tarda.
15: Què tal, què tal?
0: Hem estat una mica precipitats, eh? Hem estat una mica més curt el resum i se us han enganxat els llençols, eh?
15: No serà que no passen coses? No,
13: estàvem parlant de futbol, aquesta
0: compte, gent. Compte, compte, compte. Clar, el Joan, no sé si el coll t'arriba a la camisa o no, perquè clar, l'Espanyol avui té un partit transcendent, eh?
15: Estàs parlant amb algú de l'Espanyol. Tu recordes alguna temporada, a més, tu has fet Espanyol.
0: Jo vaig fer 5 anys seguint de l'Espanyol.
15: Recordes alguna temporada que no hi hagi algun motiu concret pel patiment? O sigui, la salut cardíaca dels seguidors de l'Espanyol és molt robusta.
0: Això també és veritat. Sí, també és veritat. Jo en aquells 5 anys vaig fer 2 classificacions per la UEFA. No, i una Copa del Rei a Mestalla 2000, perquè... vull dir que encara vaig agafar uns anys en què vam...
14: Potser has de tornar,
0: igual sí, igual haig de tornar.
15: Des que estem a Cornellà hem tingut una única classificació europea i en canvi 2 descensos.
0: No, és que jo vaig fer Montjuïc, és la prehistòria.
15: És que va ser
0: l'últim
15: any
0: de Sarrià vaig fer jo.
15: Va ser una mala idea fer el camp, perquè això d'estar de lloguer, això en sap molt l'Alícia, ens sortia bé de preu i ens va permetre anar a Europa, guanyar copes.
13: Ets tremendo, Joan.
15: Era una bona idea.
14: També és veritat que no sabíem, com els preus d'estadis no estan regulats, si ara us haguéssim pujat el preu i pagaríeu el doble i estaríeu pitjor.
15: Bueno, sí, com que tot l'establishment és culer, és possible que això ens hagués passat, sí.
0: Ja hi som, escolta'm, ja està, ja està. És que no cal ni proposar tema, és només de saludar. Només saludar i proposar i ja s'enganxen tots dos. Va, a veure, anem a temes més seriosos o no.
14: Ha ha ha!
0: Què és aquesta mirada de cua? Santi Villas, bona tarda.
16: No, és que estava mirant el rellotge, ja si porteu 5 minuts ja està molt bé. Podeu continuar, perquè aquest tema dona per molt. L'únic que canviaria jo la música, posaria violins, perquè realment aquesta música que has posat no fa com de nostàlgia. I ells estan allà quan jo feia l'Espanyol.
0: Ara ja soc
16: una estrella de Catalunya.
0: Sí, sí, vull una estrella estrellat.
16: Perdona. És que sempre et fas de menys, així no arribaràs mai lluny.
0: És que no vull arribar més, ja està.
16: Per què no? Això és el més important que es pot fer aquí a Catalunya Ràdio?
0: No, home, es poden fer coses més importants, però si ha de voler.
16: Un podcast?
0: Si ha de voler.
16: Ja, bueno, però vull dir, és igual, després et convencen. Però quan tu arribes i fas això, com es diu aquest programa? No. Posa-m'ho, per favor, el dibuix aquest. Posa'm a la pantalla.
0: Mira que és fàcil.
16: Mig Catalunya migdia, ara m'han recordat.
0: Molt bé. I sense el cartell, que dius tu, eh?
16: Exacte, exacte. No, és que si m'hi poso... quan arribes a fer això, a Catalunya migdia... Ja és un topall?
0: Depèn, cadascú té els seus...
16: Però, els seus. A dintre de la pròpia cadena, vull dir.
0: No,
16: home,
0: no,
16: si després et poden dir que
0: gent,
16: substituir
0: exemple...
16: a la Melero, però
0: no,
16: vull dir,
0: però
16: no
0: vull
16: seria
0: dir,
16: el cas.
0: Vull dir, la gent que, per exemple, fa esports, doncs potser el seu somni professional és narrar el Barça, per exemple. Qui fa informatius,
16: sí,
0: doncs
16: home,
0: igual és
16: fer migdia...
0: Sí, home,
16: els que fan esports, els que acaben tots fent el matí de la ràdio, els que fan esports de Barça.
0: Algú altre pot aspirar a fer el matí, nosaltres
16: però,
0: a fer la tarda a Catalunya Ràdio, no sé.
16: Seria el més important. El matí o això?
14: No, a veure, si cap d'informatius a Catalunya Ràdio és bastant al top, no? Què més pot ser?
16: A Catalunya, fins i tot a Catalunya.
17: Home, pot ser director de la ràdio, pot presentar el matí de Catalunya Ràdio.
0: No crideu amb el temps, deixem-ho estar, ja
16: està. Tu voldries ser director de la ràdio?
0: No.
16: I subdirector?
0: No, no.
16: Ah? Bueno, no, no, és que això també ho anem a parlar, perquè clar, aquí... Jo et volia fer una pregunta. Quan jo no vinc,
0: sí,
16: ve un home més que jo, perquè quan no ve l'Oriol, ve el seu... Digue'm que és més. Saps? Vull dir...
0: Qui seria el teu superior?
16: O sigui, diguéssim...
0: A qui hauríem de trucar?
16: A dintre d'aquest tema, d'això que faig jo,
0: sí,
16: que encara no sé el que és... si jo no vinc, ve algú que és més que jo o menys que
0: no,
16: jo?
0: No, però aquí, o sigui, nosaltres no hem triat. O sigui, que el Ferran sigui superior a l'Oriol és perquè el Ferran és en la seva empresa, en el seu diari.
16: Bueno, però això està molt bé.
0: Aquí, per nosaltres, el Ferran i l'Oriol estan en igualtat de condicions.
17: Oh, però està apuntant I el diari també ho estem, eh? Vull dir, perquè som com una pilimili.
16: El subdirector i el director són... No deveu cobrar
18: però,
16: el mateix.
18: Escolta, està dient una cosa que m'agrada. Per què no ho fas comia?
16: Més o menys, mira, faig una... Mare de Déu, qui ho paga, això?
0: Bé, compte.
17: Qui ho paga?
16: Que faig una crida.
17: L'empresari, Marc Bastés, l'editor del diari.
16: Doncs escolti, per favor, diferenciï els sous, eh?
18: Una abraçada.
17: Però que no pugi els cap dalt.
0: Exacte, cap a dalt.
16: No, cap a baix, no, cap a
17: dalt. Una abraçada, una abraçada. Perquè ser editor és una cosa molt dura en aquest país.
16: Que jo porto molts anys a Mediaset, que aquesta gent ha d'anar a fer col·laboracions per arribar a final de mes, per favor.
18: Aquest home proposa una cosa que estic molt a favor. Porta un dia Liu Forn a la vegada amb ell,
0: sí?
18: I que es trobin els dos.
0: Però era el què?
16: Però què és? Batalla de cerques? Com es diu la secció que faig
14: batalla
16: jo de cerques?
0: Dèria, dèria, dèria.
16: Cerques, deia cerques. Ara jo. Batalla de dèries.
0: No sap el nom del programa, no sap el nom del presentador, no sap la secció que fa.
16: Bueno, és que ara... Vull dir, avui he pensat, dic, bueno, vaig al gimnàs i després vaig a la ràdio. Pues ja m'ho la passava, eh?
0: Ja havies marxat.
16: Ja estava anant, ja, que dic, hosti, me cago en la... No, però és que no... Jo els dimecres és un dia horrible.
0: Va.
16: Avui m'ha escrit el director de A3 Media, per donar-me l'audiència, a les 8 menys 5.
18: I què tal?
16: Bé, però jo li he dit, mira, José Antón, jo... És que els miércoles... Posa'm la més alta la música, perquè, mare de Déu. Els miércoles... Jo he de donar 2-3 passes entre el llit i on tinc el mòbil per anar a mirar l'audiència. I crec que em compraré un pijama taronja perquè sembla que vaig al corredor de la mort. O sigui, em compraré un pijama taronja per aixecar-me, perquè és horrible.
18: La idea de posar una tauleta de nit amb el mòbil i no tenir que fer les 3 passes...
16: No, el poso lluny perquè diuen que després et fa unes ones al cap.
18: En sèrio, que tu això t'ho creus?
16: Bueno, no sé si m'ho crec, però vull dir... tinc totes les pastilles jo a la tauleta de nit, que soc quasi terminal.
0: Totes les pastilles, carai, escolta.
17: Sona fatal, això, eh?
16: Clar, tinc moltes pastilles. Per què tinc que fer? Perquè tinc colesterol. Sense menjar jo tomàquet, saps què vull dir? Perquè el genero jo. Jo només genero que coses que no van a cap lloc. Llavors, tinc que prendre unes pastilles, una altra. Després m'he comprat un tensiòmetre, també.
0: Carai, no miris la tensió.
16: Doncs
0: si
16: pues ara me la miro.
0: T'angoixaràs.
16: Me la miro.

0: Mira,
1: jo
0: és que no tinc temps. Les deu estar sentint.
1: Clar, t'està escoltant.
0: Fins i tot,
1: jo, aquí, o sigui, és que no me'n recordo ni del nom del presentador quan estic aquí. Imagina't escoltar-la a l'hora de la tarda.
0: No, és que si els de l'EGM t'entrevistessin a tu, no ens comptaria.
1: Me l'he entrevistat dues vegades.
0: Ah, i quins noms dius?
1: Bueno, pues mira, una vegada va venir una...
0: Ah, és que ara traurem aquí l'entrellat. Si ni els col·laboradors de Catalunya Ràdio diuen Catalunya Ràdio quan els entrevista l'EGM...
2: Sí, jo escolto l'Antoni Bassas o el Manuel Fuentes.
0: Vaig a saber,
1: Va venir una vegada i després va venir una altra vegada. També t'he de dir que les que consulten a l'EGM que van per casa, aquella senyora sabia ni català.
0: Ja, ja.
1: Bueno, d'aquella senyora tu deies Catalunya... no sé... Òscar Fernández, deies, per exemple. Bueno, apuntava. Vull dir, no et pensis, jo em vaig quedar una mica parat. Però, no, o sigui, no sabien res.
2: A mi m'ha entrevistat una vegada a l'EGM i vaig dir la veritat. Jo escolto RM Ràdio.
0: Molt bé.
1: RM Ràdio què és?
2: Justo Molinero.
1: Mare de...
3: Bueno, Ràdio Mataró, que... no? Ràdio Mataró, no?
2: Clar, és que RM Ràdio era Ràdio Mataró, històricament, bueno, està al costat de casa.
1: Doncs jo vaig dir, i vostè a què se dedica? Vaig dir jo, estilista.
0: Clar. Enganyant la informació.
1: I aleshores pues, jo li vaig dir tot el que li havia de dir, no et coneixia tampoc, crec que no vaig dir Òscar Fernández, ara és el primer que diria.
0: Home, clar. Però si no, però que no te'n recordaries. No te'n recordaries del nom.
1: Mira, senyor, a més...
0: Vaig allà els dimecres al migdia a un programa que no sé com es diu, amb un presentador que no sé com es diu, i l'emissora ben just.
1: A més, sempre ha estat la mateixa persona. O sigui, no m'ha canviat l'enquestadora. Sempre ha estat la mateixa senyora. I una vegada que volia fer de la ràdio, que no, i diu, no, de la ràdio lo haré mañana.
0: Ah,
1: ahora hago de las revistas.
0: No.
1: I llavors em va començar a dir, i que usted lee, por ejemplo, la revista, pues no me'n recordo, Burda. Bueno, dic, Burda. Però usted no ha visto que aquí tenemos el... Mire las revistas que tengo aquí.
2: Ah. El Hola.
1: Que es, no, oh. Que son todas en inglés. De esto de decoración. Esto yo no lo leo, ¿eh? Oh. Yo leo esto. Ah, pues estas no las conozco. Pues míreselas. La vais a diseñar al sofá un rato.
0: Porque era la IGM a nivel español era y a nivel internacional.
1: Sí, pero claro, tenían unas revistas que yo no sabía. No las conocía. Con de...
2: El Pronto.
1: Al Pronto també me'l va treure, però clar, el Pronto jo crec que surt hasta un altre dia, no? No sé.
2: No
1: surt el dimecres, crec que no el veig. Bueno, escolta, que estic a dos. Perquè jo avui l'he dit a la teva redacció que volia parlar de què m'he tret del Twitter.
0: Ah.
1: Perquè...
0: Vas com tard, no? Perquè hi va haver com una onada de gent que va deixar Twitter ara fa uns mesos.
1: Jo ara estic com amb la desintoxicació i clar, estic en un moment com que de repente és com que vull tornar a entrar.
0: Ah.
1: Saps? Ara, clar, tu ara imagina, per exemple, jo abans...
3: Tens FOMO ara.
1: Ah. Bueno, tinc això que vaig, miro i dic, bueno, ho faig o no ho faig? També et dic que no sabria ni com entrar perquè no me'n recordo ni de les claves. Vull dir, jo a Facebook potser tenia 5 comptes de Facebook perquè m'oblidava els comptes de les d'això i me'n havia d'una altra. I aleshores em feien com preguntes això per de seguretat, però clar, també vaig trobar que era una cosa molt original. Em fotien una foto d'una persona que jo coneixia, imagina't una foto teva, però que tu estàs amb 6 amics teus.
2: Diries John John Kennedy.
0: Clar, vés a saber el que et diria.
1: No, estaves tu, imagina't una foto teva amb 6 amics teus, i em deien, ¿quién es este? Però no eres tu, l'altre, un amic teu, què cojones ha de saber jo quién es un amic teu? No podia entrar mai. I ara no sabria entrar, però tinc aquesta cosa com... Clar, jo m'ho he tret perquè t'insulten molt.
4: Però t'insulten molt a tu.
1: Bueno, a mi directament no.
2: Pues ja. Perquè no ets jo.
1: Però m'insulten molt. I aleshores ho he trobat. I, clar, i la gent entre qui insulten són molt faltons i fan moltes faltes. És que tot és horrible de llegir. És que no. I aleshores vaig dir, bueno, pues m'ho trec, a veure si aguanto.
0: Ah, si voleu, és una opció.
1: Si no surt la secció, podem fer com cada setmana em pregunteu.
4: Vale.
1: Com va la desintoxicació, com si estigués jo a la Betty Ford, saps? Vull dir... com si aquí no parla ningú.
0: Ells com ho veuen, això de quedar-se o no a les xarxes?
1: Ensenyo al director. El director que cobra igual que el subdirector, per favor, que digui alguna cosa.
3: Jo estic...
0: No, tu, amor, naïf. Ara no t'ho trauràs de sobre, ja, eh?
3: Sí, ara el capitalisme m'assetja. I em busca les contradiccions. I no sap que la gent progressista sempre acceptem tenir fins a 5 contradiccions. Jo sempre estic a la tercera.
2: Ets progressista.
3: Jo sí, com tu. No, una mica més que tu.
0: Va, no us encalleu.
1: No, però és un debat mono,
0: eh? O sigui,
1: estan mirant-se bé.
0: Tu i jo podem anar a passejar i ells dos aniran aquí fent això que fan i... Fins als 4.
3: Ah, però què m'havies preguntat, Xavi?
1: Jo t'he preguntat a l'Òscar Martínez.
4: Segueixes a Twitter, per què?
3: Segueixo a Twitter perquè no tinc més remei. I perquè jo crec que pels periodistes és un aparador que cada cop és més tòxic.

0: i que t'aporta menys, però crec que tenim com la sensació de que hi hem de ser, entre altres coses, perquè no hi ha una alternativa, perquè va sortir quan La Vanguardia i alguns altres mitjans van deixar Twitter,
1: Threads,
0: van dir,
1: no?
0: Hem d'anar a Blue Threads, a Blue Sky, Sky sí. No? I tots ens van posar Blue Sky, però la cosa no acaba d'arrencar.
2: No arrenca, no.
1: Jo hi soc a Twitter, eh? Sí. A X, sí que és veritat que soc molt menys actiu del que era fa uns anys, pràcticament no faig piulades.
3: Però això suposo que amb tota la vida, no? Perquè, clar,
4: jo he posat un tuit, ara abans de venir.
1: Jo em poso algun de tant en tant, molt més de tant en tant del que feia abans, sí que llegeixo molt, sí que algú fa alguna crítica, allò, a mi, afortunadament, bastant educades, no d'allò, i després també selecciones, i jo trobo molta gent interessant, moltes aportacions sí. que són interessants, moltes crítiques que estan raonades i fonamentades, i que fins i tot poden fer repensar del que estàs fent, i d'altres que no, però com a la vida real, que també
3: però
1: troba gent...
3: Però tu tens comptes que la gent es baralla.
1: No, jo tinc el meu, jo no en tinc...
3: Clar, però tu, per exemple, poses alguna cosa...
1: Sí.
3: Clar, jo ara l'altre dia pensava, per exemple, hi ha una qüestió que jo trobo que també n'ha de considerar, vull dir, quan tu tens, això m'ha passat a mi, diguéssim, a nivell professional, quan tu tens un compte amb molts seguidors que són els teus,
0: sí.
3: Tu has de parar una mica de compte del que poses allà, perquè el que poses allà és al teu favor i va en contra sí. de l'altre. Aleshores, o sigui, jo, per exemple...
0: en contra de l'altre?
4: Però també pot ser
3: neutre. Perquè tu, per exemple, jo ara aquesta setmana m'he trobat en una situació que a mi m'ha resultat una mica complicada, que és, vas a un programa de televisió, fas una sèrie de comentaris, allò és un vídeo que es fa viral, i aleshores això la premsa ho recull. Clar, però si tu ho poses, diguéssim... Ara imagina't que jo... Tu imagina't, per exemple, que jo, el vídeo que el Marc va anar a fer el programa a l'Hormiguero, va sortir escaldat aquella nit i l'endemà no. Això ho recull la premsa. Si jo agafo aquest vídeo i el poso al compte del Marc, jo aprofito els meus seguidors, diguéssim, del programa per humiliar en aquell pobre home del Pablo Motos, perquè tots van en contra. Aleshores, jo aquesta setmana que m'ha tornat a passar trobo que la gent que té aquests comptes, si la premsa vol dir alguna cosa, però tu has de veure molt compte en com utilitzes tu a la gent amb el teu favor i en contra de l'altre. O sigui, si és una qüestió... Que tu ets enemic d'un altre, però és com si tu ara, per exemple...
1: Però és que al final les xarxes socials no deixen de ser un canal de comunicació amb la gent. I, sí. per tant, els has de tractar exactament igual que quan et poses davant d'un micròfon perquè et fan una entrevista. És que tu, quan tens un micro davant i estàs sent entrevistat, no parles igual que quan estàs amb els amics prenent una cervesa? Perquè amb els amics ja es dona per fet que estàs emetent unes opinions que són personals i que igual en públic no faries sobre algú altre. L'equivocació que jo crec que és utilitzar les xarxes socials per dir les coses que no vols que se sàpiguin o que no vols que s'interpretin com un atac a un altre. Si no vols que s'interpreti com un atac a un altre, no ho diguis, perquè allò no és un comentari privat teu, és un comentari que estàs fent públic.
3: La interpretació de les xarxes socials jo la trobo molt justeta, diguéssim. O sigui, hi ha coses que la gent no les entén molt bé, eh?
1: Bueno, això, aquesta és una altra.
3: Aquesta és una altra.
1: Aquesta és una altra. Però jo et dic, jo he rebut molts comentaris, moltes crítiques...
3: De la meva secció, per exemple, què diuen?
1: No, hi ha una força...
0: Ah, bueno. Fatal, fatal.
1: Bé, bé.
3: No,
0: jo m'he estat documentant abans de venir, perquè, sí? clar, com que jo sóc habitual dels dijous, venia el dimecres, m'he estat documentant, i la teva secció la deixen per terra. No recuperis les contrasenyes, en sèrio.
3: Sí, però és que podria ser.
4: T'està prenent el pèl.
1: No deu saber ni el que fas els dimecres al Ferran.
3: Però si hi he vingut amb ell una vegada, no te'n recordes?
1: Sí,
3: no, que hi havia també un senyor que bevia...
1: Sí, kombucha. Perquè vas venir un divendres, em sabia Miquel Àngel Escobar. Sí, Miquel Àngel Escobar. Que sempre pren kombucha.
3: Kombucha de pera.
0: Quan vas estar junts, em vas començar a preguntar coses, com si jo fos l'Oriol de la Isla de les Tentaciones i de totes aquestes coses.
3: Bueno, m'acabes de dir que sou com un glaucar. Un glaucar, deu ser...
0: Però els gustos televisius són molt diferents.
3: Tu no has vist mai una hoguera de confrontació?
0: Vaig saber per ell el que era.
4: Això ho sap el teu subdirector.
1: Però això és el que diu.
4: És un superexpert.
0: És un expert, absolut. Sí. I ara està molt amb aquesta de TV3 no. de la Dulceida.
3: Home, és que aquesta no l'hem comentat amb ell.
2: Aquesta no l'hem... Mira, això ho has de portar la setmana que ve. Que
0: està cantat amb això.
3: Home, és que ara està amb la gran cita.
0: La gran cita.
2: S'ha fet molt bé, això.
4: Què ha fet aquesta senyora?
2: El primer dating de TV3. Bueno, ja no es diu TV3.
4: Jo soc molt més modest. Abans de venir, just, he vist un vídeo a X en el que l'Omar Montes, que és un senyor que a mi em cau molt bé...
1: Sí, ahir ho vaig veure a Twitter, veus?
4: Ha explicat que ara és germanastre del Lamine Yamal.
1: Ho serà. Ah, sí, ho serà. Perquè quedat, la mare diu que està embarassada del pare.
4: M'he quedat impactat, perquè pensa, mira, el podem fer fill adoptiu de Mataró.
0: Saps que jo he pensat que era fake?
4: Montes, i ja serem una ciutat ideal.
1: Bé, Sorell dient-ho, vés a saber.
2: Clar, que és fake. Ho ha fet per tapar que ha deixat prenyada una tia 3 mesos després de ser pare. I llavors ha tret un altre tema per fer la broma.
4: És fake.
2: Home, evidentment que és fake.
1: Perquè, a més, les declaracions, ni tan sols per segons quin, no eren defensables, perquè deia, ara estoy muy preocupado porque mi madre igual se va a Barcelona y quién me hará la cama y quién me hará la comida.
4: Ah, però jo no crec que aquest tio diu això.
1: Jo ho poso més seriosament en dubte.
0: Tu eliges creer.
4: No, jo escolto aquest personatge que també va anar com el Marc, el Pablo Motos, no fa gaire.
3: Són molt amics, fan boxa junts.
4: És un personatge absolutament brutal. Té la millor frase que jo he escoltat en molt de temps.
1: Això que Omar Montes quan... estem parlant d'Omar Montes, eh?
3: Vaig a dir una cosa.
4: Omar Montes té una gran frase, una cançó amb Camela, jo sóc molt fan de Camela.
3: No, aquest home és que és un pou d'excentricitat.
1: Sí,
3: ja.
2: A veure, digues la frase.
4: La frase que té l'Omar Montes, aquest home va guanyar...
1: Jo vaig haver de fer un Google per veure qui era.
4: Va guanyar un concurs d'aquests que fan a la tele i diu, bueno, diu, i com estàs? I ell diu... Estic molt content perquè en realitat jo tengo la intel·ligència justa per a passar el dia.
1: A veus?
4: I vaig trobar que la frase
1: que ho assumeixi.
4: Estava molt bé i el tio em va semblar entranyable i des d'aleshores em cau molt bé i ara em sap greu que sigui mentida.
1: I vaig fer una recerca i vaig trobar que era cantant i vaig trobar que havia fet Gran Hermano VIP i vaig pensar que els VIPs ja són molt discutibles.
3: No, Gran Hermano VIP no, jo crec que va fer la Supervivientes.
1: No sé, però
3: que
1: un VIP.
3: Que es va fer a mi de la Pantoja.
2: No,
1: a mi m'ha quedat el VIP.
4: Marinero de luces.
3: La Pantoja Marinero de luces, sí.
4: Oh.
3: Escolta'm una cosa, jo crec que hauríeu d'anar, diguéssim, a l'equip de guió d'aquest programa, quan són? De diversos, suposo, no?
1: No et pensis, eh?
3: Tampoc tens equip, fill meu.
1: Home, tota la redacció d'informatius, per totes les notícies.
3: Tota aquella gent que passo jo.
0: Té un equip de 200 persones.
1: Home, 200 no.
0: Treballant per Òscar Fernández.
3: Aleshores, per favor.
4: Un moment.
1: La gent s'ho preurà i llavors dirà, 200 persones tenen els informatius de
4: cap. Quan vagi al Parlament, que li dius tu cada setmana, llavors li preguntaran què foten els 200.
1: És que no són 200. És que no són 200. És que és mentida.
3: Bueno, el que jo anava dient és que jo trobo que ja es dedica a les presentacions dels teus tertulians, han d'anar incloent coses. Ah. Per exemple, professor de, com diu això, de la seu...
1: De la Universitat de Abat Oliva seu. Sí.
3: I fan de Omar Montes.
1: Ah, val.
3: O sigui, jo trobo que has d'anar incloent elements, no?, que vagin dibuixant el personatge. Clar, perquè si tu de repente... Clar, així no t'ho trobes de cop, lo de Camela...
1: Ja,
3: és que en qualsevol moment ens canta una cançó d'OBK.
1: No, deixem-ho estar.
4: Històries d'amor.
1: Deixem-ho aquí. Jo crec que no
3: podem
1: superar.
3: Pues una altra merda de tema...
1: És que no s'han agafat gaire, eh? Només el Ferran sopa seriosament, eh?
2: A veure, perquè hem desvariat, o sigui, ens has
4: perquè
2: donat 10 segons.
4: Perquè
1: no
4: us agrada
1: No.
3: És que no...
1: Deixa el Twitter. Que...
3: Avui jo crec que
2: perquè
3: era el dia...
2: Perquè hem saltat a Omar Montes.
1: No,
2: jo crec que... Bueno, no, bé, jo segueixo a Twitter, és el que hi ha, no ens agrada els propietaris, però és el lloc on hi ha la gent que admirem, està bé llegir-ho, els mitjans, tal, no sé què, jo segueixo a Twitter. A mi ningú em coneix i, per tant, ningú m'insulta, llavors visc molt bé, saps?
1: Com a la vida real, també hi ha gent que no és recomanable, com a la vida real.
2: Clar, sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: Al final no deixa de ser una representació en petit de la vida real, i depèn de com tinguis configurat l'algoritme i tot plegat, doncs és més suportable o menys suportable.
3: Però jo he de dir que era el tema que portava menys preparat, s'ha notat molt?
1: Sí, s'ha notat una mica.
3: En relació als altres, potser,
1: sí,
3: fins i tot,
1: sí.
3: No? És que gens.
4: Però ara te'n vas al gimnàs,
3: jo anava pujant les escales i ara va dient...
4: I ara on te vas, al gimnàs, al polo, o sempre vas a llocs d'aquests?
3: No, ara me'n vaig, que tinc la reunió, que tinc una reunió que demà tinc que gravar.
1: Ah, carai. La feina de por, home.
3: Que la setmana que ve ja em posen publicitat, eh? Blocs de 12 minuts, eh? Llavors la setmana que ve.
1: Els multipremiats...
3: La setmana que ve, el dimecres, m'haureu de replegar aquí del terra. Perquè tindré dos blocs de publicitat de 12 minuts cada un.
1: Imagina't el tema que portarà. Si avui cansat de portar un que no se l'ha preparat...
3: La setmana que ve ja tinc el tema.
1: No te'n recordaràs d'aquí a dimecres.
3: No, és que no en faré cap, perquè estaré destruït.
1: Ah, molt bé.
2: No, però fes la gran cita, i així estem contents, que nosaltres ens l'hem vist. Segur que l'Oriol també. Ho defensem entre jo i l'Oriol, no pateixis.
4: Sí, jo us escolto.
1: Apunta-t'ho.
3: La gran cita ho he de veure, també. Vale.
2: Mira tu, et distraurà.
1: Però amb tanta il·lusió no, eh? Veus?
2: Fes-me cas, et distraurà.
1: Està bé, eh?
2: Està ben feta.
3: No, home, ben feta, no ho dubto.
2: No, però vull dir que tu, que has consumit molta tele, igualment té un punt que dius, escolta'm.
3: Sí?
2: Sí.
1: Doncs vinga, la gran cita.
0: Sí, té crítiques molt bones, aquest programa.
1: Sí.
3: Sí? Jo també, eh? guapa. Bueno, me'n vaig que tinc calor. Adéu.
1: Vinga, adéu, adéu.
3: Perdona, tinc, porto alguna taca, és que l'altre dia
1: no,
3: em va dir...
1: Me'n vaig que tinc calor, em sembla que dels meus acomiats allà com una diau.
3: L'altre dia, tots ho saps que l'altre dia vaig passar per aquí amb aquesta gabardina.
1: Sí, et va dir que estava
3: atacada. Que tenia una
1: taca. Sí, sí, sí, i que de seguida vas anar a la...
3: Vaig a la tintoreria, allà la vaig deixar.
0: El tinte.
1: I ole.
3: I ara passaré, donaré la volta perquè no vagi ser, que no ho vegi, saps? Que no em digui
4: res. Què més vols? Soc el teu assessor estilístic.
3: No, sí, molt bé, perquè a més estava darrere un botó que no ho havia vist mai.
4: Veus, veus, veus.
1: Adéu, Santi.
3: I de pas me vaig assegurar el botó.
1: Torna-hi. Bueno, adéu, fins la setmana que ve. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i anem a temes seriosos.
5: Catalunya migdia.
6: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
13: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
15: l'Auditori.
14: I per anar de museu, concert i espectacle,
15: l'Auditori.
14: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Catalunya migdia.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
18: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
18: De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
20: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
20: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
21: Frenar el feixisme espanyol i català.
20: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
22: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
20: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
23: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
20: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
20: Hola, Anna.
24: Hola.
19: Amb Ricard Ostrell.
24: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
1: D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, amb el Ferran Casas i amb l'Alícia Puig. Ara us trec els temes que hem parlat a la primera hora del Catalunya Migdia, però vull fer una mena d'exercici. Veu estar molt pendents ahir de Florentino Pérez o no?
0: Entregadíssim.
1: Entregadíssim, eh?
4: Jo he vist a posteriori tota la roda de premsa sencera.
2: Jo he vist només els millors talls que sortien així a Twitter.
1: El serial del Madrid ha continuat aquest matí i continuarà les pròximes hores, tot i que és impossible superar la roda de premsa d'ahir a la tarda del president Florentino Pérez. Avui l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha sortit en defensa del seu president. Assegut a la mateixa sala de premsa, l'entrenador blanc no ha volgut entretenir-se gaire en el detall de les paraules d'ahir de Florentino, només ha volgut defensar-lo, dient que qualsevol madridista que sentís ahir el president estaria d'acord amb ell, que defensa els socis, que sempre vol guanyar i no accepta que ningú li digui com ha d'actuar.
25: Cualquier madridista que escuchó ayer a
3: a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo. Pero este club, bueno, pues si algo tiene de fuerte son sus socios, a los madridistas, y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
1: Arbeló de seguida ha passat a parlar de l'anomenat cas Negreira, del qual també va fer referència ahir Florentino Pérez, i ha tornat a insistir que encara no se sap tota la veritat, diu Arbeló. Entre les declaracions de Florentino Pérez ahir, dient, entre altres coses, que les lligues que no ha guanyat el Madrid amb ell a la presidència són perquè els hi han robat, i les d'Arbeló d'avui, tornant a treure el cas Negreira, avui el president en funcions del Barça, Rafa Juste, doncs diríem que se n'ha atipat i ha respost.
6: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
1: Això continuarà, perquè ara em deies, Ferran, que aquesta nit al Chiringuito hi ha Florentino Pérez.
0: Al Chiringuito, i clar, promet molt. Sí, entrevistat per Pedrerol.
7: No, és insuperable. No, jo crec que avui farà un exercici de contenció.
0: Lo d'ahir va ser molt heavy, Joan.
7: Sí, sí, és que jo, per això t'ho dic, jo crec que és insuperable.
2: Però expliqueu-nos pels que no entenem bé aquest món. Per què és absolutament tan... O sigui, jo penso, què va sortir a dir? No va anunciar res més que feia eleccions.
0: Va sortir a desfogar-se.
2: Sí, no. Això sí, però...
0: És dir, l'excusa era dir que faria eleccions, però jo crec que van veure una persona absolutament governada per la ira i per l'ego, i que va ser molt cru. És dir, va ser molt cru una persona, doncs, de 79 anys... que no té contrapesos ni dins el club, i és possible que tampoc en altres àmbits, ni al món dels mitjans de comunicació, i que només ha tingut gent al seu voltant, doncs, que l'ha lloat i que l'ha aplaudit, i que de cop és com que el treuen de la vitrina, no? Perquè aquest senyor feia 15 anys que no feia una roda de premsa, i es mostra amb totes les seves febleses, totes les seves debilitats, i la veritat va ser al·lucinant. És a dir, perquè hi ha un tipus de personatge públic que si constantment està fent rodes de premsa, entrevistes, està compareixent, parla molt, doncs ja li coneixes una mica, no?, les mancances, ja veus per on va. Però amb el cas de Florentino, que com deia, estava en aquella vitrina sempre protegit, només intervencions llegides i que de cop vegis això, no? Com fa anar malament el micròfon, com no troba les coses al telèfon, com no para de remoure papers, com té un discurs absolutament inconext.
1: A mi en algun moment em va fer patir.
0: Sí, com va repetint les coses, i veus, no? Doncs això va ser molt cru, va ser molt espectacular, i després, evidentment, tota la victimització, sempre la culpa és dels altres, mai parlar en primera persona del plural, sinó sempre en primera persona del singular. M'han robat a mi 7 lligues. No, no. Podria dir-nos han robat, no? Que seria igualment discutible. No, m'han robat a mi. Jo sóc el millor president de la història.
1: Me da vergüenza decirlo, pero
0: me
1: ho va dir 5 o 6 vegades. Si et fa vergonya, no ho diu 5 o 6 vegades.
0: Jo he llevado el futbol gratis als nens de l'Àfrica. Va ser un festival.
7: El que passa que jo crec que... Primer, perquè, clar, per tothom, Florentino Pérez és el president del Madrid, però, disculpeu-me, per entendre la magnitud de la tragèdia d'ahir, des d'un punt de vista del personatge, s'ha d'entendre i s'ha de veure qui és Florentino Pérez. Florentino Pérez és el propietari d'una de les 5 grans companyies constructores, no d'Espanya, no, del planeta Terra, sí, sí, perquè ens entenguem. O sigui, és una de les 5 grans constructores mundials, sí, sí, que es diu Aviat. És una persona que dirigeix una empresa que en aquests moments està treballant sobre actius que superen els 100.000 milions d'euros. És un personatge que fa 26 anys que és president del Real Madrid. Ja sé que els culers em direu que no, però el Real Madrid és un equip que té 600 milions de seguidors, segons diuen els papers estudis que fa la FIFA, a nivell mundial, i que té un palmarès que la resta d'equips del món els agradaria tenir a qualsevol. Aleshores, un personatge d'aquestes característiques, d'aquest impacte econòmic, social, en concret, en positiu, perquè els hi dona feina, perquè genera riquesa. La vida de, m'atreveixo a dir, milions de persones, de cop i volta, es converteix en un personatge absolutament fora de control, caricaturesc, de tabernacle, que dius, com pot ser que algú que en principi té aquesta intel·ligència, aquesta trajectòria, no sàpiga medir les conseqüències de lo que va fer ahir la tarda? I com algú amb un recorregut com aquest senzillament esfonsa tota la seva reputació d'una vida guanyada des del meu punt de vista justament i merescudament en una hora? I com es pot tenir tan poca intel·ligència emocional? I, sincerament, jo que crec que Florentino Pérez no és idiota, crec que aquest dematí, quan ell mateix hagi vist el vídeo, quan algú del seu equip li hagi dit, escolti, miri vostè això...
1: El meu dubte és si algú del seu equip li diu això.
0: Exacte.
7: Per això, penso que el que avui faci amb el Josep Pedrerol serà un exercici de contenció i una recollida de cable, perquè no pot ser que algú d'aquestes característiques perseveri amb un número com el d'ell, que jo estic d'acord amb tu. Feia patir. Amb moltes coses, i tenen exactament la mateixa edat, semblava Donald Trump quan està a la sala de premsa de la Casa Blanca fent aquelles rodes de premsa on t'ava dient coses inconexes i barbaritats una darrere l'altra.
1: Aquest matí sentia el Francesc Garriga al matí a Catalunya Ràdio que deia, ahir em va recordar a una barreja de Donald Trump i Joe Biden. Algunes coses de Donald Trump, en el sentit d'aquesta acció despòtica o de manera d'adreçar-se a les noies que hi havia a la sala de premsa, no, a la niña que habla, que sois muy feos, això és una... I en una altra, a Joe Biden, parlar lentitud de reflexes, sí. Diguem-ne, algunes vegades, o l'embolic amb el telèfon, o el bus remenant papers...
0: I després
1: papers.
0: A mi també em recorda una mica l'avís còmica i el gag i com passarà la història de les rodes de premsa dels presidents d'equips de futbol a la roda de premsa de Núñez, quan destitueix...
1: Els Sangus i que les cadires volaven.
0: A Johan Cruyff, dels serveis metges, les cadires que volaven i els Sambuts, que va ser l'any 94.
1: Però no? És que això semblava una època passada.
0: Ja, però...
1: En els presidents, perquè aquella època hi havia uns presidents d'aquest format, però...
0: No, però és que Florentino és d'aquesta època.
7: I les exigències sobre la comunicació i la imatge pública de l'època de Josep Lluís Núñez de les d'avui, jo crec que han canviat moltíssim. Sí. Un dirigent o un gran empresari, com era Núñez, que va ser un gran empresari, podia no tenir cap mena d'imatge pública a finals del segle XX, i a dia d'avui és una exigència imprescindible per qualsevol persona que davant d'una empresa...
0: Diguéssim que té un menyspreu profund pels mitjans de la comunicació, pels periodistes, i de fet ell a vegades ha comentat en privat, Florentino Pérez m'explicava ben avui, que ell, si depengués d'ell, no tindria cap de comunicació, perquè el millor cap de comunicació és ell.
7: Però perquè ens puguem entendre.
0: És una cosa molt antiga, pensa això avui.
7: Que ell digui que es pensa donar de baixa de l'ABC siguent el president del Real Madrid, i amb la importància que té l'ABC a tot Espanya, a la història de periodisme, però especialment a la ciutat de Madrid. Ve a ser com si ara apareix aquí a la porta i fa una roda de premsa dient, perdoneu l'expressió, que es caga amb l'esport i que a més el tancarà i que a més no desacreditarà en els periodistes de l'esport.
2: Que aquí és on ve la meva pregunta també.
7: És una bogeria.
2: Jo us vaig fent preguntes perquè també, bueno... No, o sigui, jo ahir l'únic que vaig veure va ser un tuit boníssim que deia qualsevol persona que es pensi que la burgesia és il·lustrada, moderada, temperada i racional, que es posi la roda de premsa del Florentino, perquè és veritat que era una cosa com molt...
0: Sí, aquesta és l'elit del país.
2: Exactament,
0: l'elit
2: dirigent.
1: Vaig veure a través de Twitter que va fer el seu anàlisi Manolo Lama de la COPE, sí. Que deia, Florentino Pérez és un personatge al qual se li va tenir por, al qual es va admirar, i aquí ara ja se li han vist les costures i ara comença a fer pena. Perquè, és a dir, que això no vol dir que no continuï tenint tot el poder del món que té, la seva empresa és potentíssima, la feina que ha fet amb el Madrid és espectacular, perquè el Madrid que ell va agafar realment estava enfonsat, guanya molts títols.
0: Ell té raó.
1: L'època dels Galàctics, després va acabar malament, exacte. Però hi va haver un moment que el Madrid era model de, ara últimament, no gaire.
0: I veritat, és evident que tot, 7 copes d'Europa, això,
1: qualsevol règim en qualsevol àmbit de la vida, que dura 20 i escaig anys en què no hi ha hagut ni tan sols eleccions, perquè ha posat unes condicions per presentar-se a les eleccions que són impossibles.
0: Però sobretot, Òscar,
7: 20 anys de soci.
1: 20 anys de soci.
7: O sigui, deixa estar els calés,
1: I avalar 187 milions d'euros.
7: Sí, però clar, 20 anys de soci.
0: Sobretot,
1: Òscar, ininterromputs.
0: Tants anys amb aquesta manta protectora, no? És a dir, amb aquest no està sotmès a crítica, tenir els mitjans de comunicació... Clar, avui surten molts periodistes a Madrid explicant...
1: Últimament, ja farà un parell d'anys que s'ha vist que hi comença a haver-hi moltes més crítiques de les que hi havia fa 5, 6, 7
0: clar,
1: anys.
0: Però ell no hi està acostumat.
1: No, clar.
2: Però quin és el problema? També perquè ahir diu que es dona baixar la veu. O sigui, no sé, l'esport o els diaris esportius a vegades critiquen el Barça. O sigui, quin és el drama de que critiquin el Madrid?
1: Bueno, hi ha una sèrie de presidents de club de futbol, però també en algun moment algú que s'ha passat 20 anys al poder pot pensar-se sent president d'un país, d'un estat, d'una comunitat autònoma, etc, que ells són l'entitat que presideixen i que, per tant, la premsa els ha d'ajudar.
0: Sí,
1: perquè hi ha un moment que diu protegen el Real Madrid.
0: Però
1: no,
0: jo crec que
1: els
0: això...
1: No el Real Madrid.
2: Seria surrealista que això
0: els polítics
2: Pedro
0: no els hi passa tant, Òscar.
2: Home,
1: no, perquè no els hi passa tant.
7: Crec que era la porta.
0: Això jo crec que és una cosa de dirigents esportius, d'empresaris...
1: Perquè no s'han de sotmetre a les urnes cada 4 anys, clar.
0: Perquè un polític pot ser com Florentino Pérez, i pot l'exercici de molts anys...
7: Es va dedicar a la política sense èxit.
0: No, però vull dir que l'exercici de molts anys del poder i estar molts anys en un càrrec pot tornar-te així. Però clar, jo, per exemple, avui ho comentava amb uns companys, un president de la Generalitat o un president d'Espanya, al final, cada setmana ha d'anar al Congrés o al Parlament a una sessió de control on l'oposició li dirà el que li sembli.
1: I cada any o cada dos anys assumeix... té eleccions, encara que no siguin les seves, però
0: exacte.
1: El seu partit fa unes municipals, unes autonòmiques,
0: i assumeix que pot controlar o aspirar a tenir la complicitat de molts mitjans de comunicació, perquè el poder és possible que ho faciliti com a palanca, però que sempre hi haurà mitjans de comunicació que seran crítics, que no tots... En canvi, amb el món del futbol i del Real Madrid aquests anys, doncs això ha funcionat diferent.
1: Ara sí, la contracrítica que ha de fer és un article que hizo una xica que no sé ni si siquiera sabe de futbol.
0: Home,
1: ara sí, el problema de la crítica és que te la fa una dona, doncs aquí ja hi ha part del problema, diguem-ne. Bé, en tot cas, doncs avui veurem com evoluciona tot plegat abans d'aquella jornada de Lliga i que, per exemple, l'Espanyol té un partit molt important avui a les 7 de la tarda, que el Barça juga un partit intranscendent pel Barça, però no per l'Espanyol, per exemple, perquè el Barça juga contra un rival directe
7: en
1: la zona de descens.
7: Vaig a dir una cosa que potser enfada algú. Si no estigués el Girona exactament a la mateixa situació que està l'Espanyol, estic segur que avui l'Alavés guanyaria. Però tinc una petita esperança perquè nosaltres no som el Girona.
1: Bé, doncs és una indirecta de Joan López Alegre pel Barça, diguem-ne. 19 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb altres temes que hem tractat a la primera hora del Catalunya Migdia.
8: Catalunya Migdia.
9: Aquest diumenge i tots els festius...
10: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
9: obren de 12 a 8 de la tarda.
10: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
9: molt més fàcil i còmode.
10: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
9: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
10: obren de 12 a 8 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
9: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
10: Passem a la previsió meteorològica.
11: Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
12: de rialles.
13: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
14: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
15: Us esperem!
16: Serà brutal.
17: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
19: No m'agrada aquesta sintonia.
20: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop.
18: Inconfusible, però molt imitable.
20: M'ho faries tu, Elisenda?
19: Jo sempre.
20: Va. Pop, pop, pop, pop. Marc Marvà, bona tarda.
21: Bona tarda, Francesc Garriga.
20: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
21: Pam, pam, pam, pam.
19: Molt bé.
20: Com ho faries, Òscar?
22: No, jo no ho faria.
20: Pam, no puc millorar-ho.
21: Pam, pam, pam.
20: Veus?
0: De dilluns a divendres de 4 a 7...
18: La millor hora del dia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Pam, pam, pam, pam.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
20: Són 3:15 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb el Joan López Alegre, el Ferran Casas i l'Alícia Puig. Hem parlat sobre futbol i sobre Florentino Pérez, però el tema amb el que hem començat a les dues és un d'aquells titulars que no és que sigui sorpresa, perquè més o menys ja ho anem explicant cada dia, però sí que quan t'atures i el dius i l'assumeixes, t'adones del drama. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Ho mostren les dades de l'Observatori Català de la Joventut, on també es veu com la resta, més d'un 80%, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. El més interessant és que el 50% de les persones joves està treballant i dels que tenen feina, el 80% treballa en el sector serveis. De tota la població jove, gairebé el 60% està fent algun tipus de formació. Cada vegada són més els que fan estudis postobligatoris i, paral·lelament, també creix el percentatge de joves que compagina estudis i feina, que ara arriba al 39%. El lloguer és un dels grans problemes per a aquest segment de la població, que es veu obligat a allargar l'estada a casa familiar amb els pares per l'impossibilitat de llogar-se una casa pròpia i començar el seu projecte de vida. La d'avui és només una dada que mostra aquesta crisi de l'habitatge i que, a més, diu que s'ha doblat en els últims anys la quantitat de joves que no poden marxar de casa quan voldrien fer-ho per raons econòmiques. Insisteixo, no és novetat, no és sorpresa, perquè més o menys ho anem explicant, però quan t'atures i ho analitzes, realment és com per arrencar a córrer.
23: Sí. Ja, la setmana passada, l'IDESCAT donava unes dades que trenquen molt aquella idea de que els joves són gent displicent i que està tot ple de ninis, i les xifres, crec recordar, parlaven de, entenent els joves, la gent entre 15 i 29 anys. I deien, parlo de memòria, però crec que no m'equivocaré gaire, que a Catalunya hi havia 291.000 joves que ni treballaven ni estudiaven, però que hi havia més del doble, més de 600.000 joves que treballen i estudien, la qual primer reconcilien la joventut i segona, agafant la informació que dones tu de la dificultat d'emancipar-se, el fet de que hi hagi tanta gent jove estudiant i treballant, 1. Fa palès la dificultat de sortir de casa per al cost de l'habitatge i per al cost de la vida. I segona, fa palès una altra cosa, que és que s'ha de modificar, des del meu punt de vista, el sistema educatiu, perquè s'ha creat un sistema, a partir de la reforma de Bolònia, d'avaluació contínua, que premia molt la gent jove que només estudia i dificulta moltíssim els sistemes d'avaluació contínua i del treball constant a la universitat, de poder estudiar i treballar de forma combinada.
2: Però el problema que tenim davant no és un problema del sistema educatiu, és un problema del model d'habitatge. O sigui, ara mateix el lloguer mitjà a Barcelona són 1.100 euros. La pregunta és qui es podria permetre això. No. I bàsicament hem creat un model immobiliari que el que fa és que sigui un valor refugi, una inversió, que estigui donant actualment, segons el Banc d'Espanya, unes rendibilitats del 10,5%, quan invertir en empreses de l'IBEX et dona una rendibilitat del 6%, i per tant ara mateix és la font major, o sigui, és el millor lloc on pots invertir. I això, evidentment, doncs ho paguen els llogaters. Llavors és evident que amb lloguers a 1.100 euros de mitjana no hi ha ningú, i menys jove, que es pugui permetre poder-se emancipar. I a més, si sabem que des del 1995 els sous han pujat només un 5%, tenim un caldo de cultiu de que fa impossible una vida digna i una emancipació, ja no només pels joves, sinó per la gent de totes les edats. Per tant, es fa més evident que mai que amb el tema de l'habitatge s'ha d'anar molt més enllà. No hi ha una solució única. Hem estat 40 anys cultivant un model que ens portava al fracàs on hem arribat ara, i el que passa és que ara la situació és tan desesperada i al mateix temps no hi ha cap mesura que ho pugui solucionar d'avui per demà, sinó que necessitarem 10 anys com per poder veure resultats, que ara ens espera una dècada de gent jove molt fotuda i també seguir sent, com ens diuen les dades, la segona regió d'Europa amb la natalitat més baixa. Home, evidentment.
12: Sí, home, jo crec que al final les dades el que retraten és aquesta suma, aquest cercle virtuós negatiu, no?, que ens ha perjudicat tant, de la no regulació o la no intervenció al mercat de l'habitatge, la immigració, que ha provocat doncs un creixement poblacional, un canvi demogràfic, creixement poblacional, que lògicament ve a viure gent que necessita una casa, i després també el canvi d'hàbits de la nostra societat, és a dir, cada cop hi ha més gent gran que viu sola, per exemple, i això, o més famílies monoparentals o parelles que no tenen fills, és a dir, la ràtio d'ocupació dels habitatges al nostre país doncs ha baixat, i això doncs fa que la necessitat d'habitatge hagi pujat, no? I aleshores doncs tenim aquestes dades, i és evident que hem d'actuar de forma integral en aquesta regulació, i que segurament doncs si mirem només una única solució que actuï sobre els llogaters, o que actuï sobre els propietaris, o que actuï sobre el sòl, o que actuï sobre la construcció, doncs no ens en sortirem, i cal actuar sobre diversos factors a la vegada.
23: El que passa és que administrar l'escassetat no és mai la solució. Quan tu parles de regulació, sí que no el problema actual, un problema d'oferta, perquè
12: no, però també s'ha de construir.
23: Hi ha molta més demanda.
12: És que també s'ha de construir,
23: Joan. Que oferta, perquè és que hi ha moltes més unitats familiars, hi ha molta més gent que demana emancipació, que no pas el que es construeix, perquè les dades de construcció són les més baixes que hi ha dels darrers anys, amb molta diferència.
2: Això no és del tot cert, eh? No sé d'on treus les dades.
23: Les dades les dona el gremi...
2: No, el gremi no. Ho dona l'OAC i Urbanisme, almenys a Barcelona, està estabilitzat a 2.503.000 habitatges l'any a Barcelona des de fa més de 15 anys.
23: La qual és manifestament insuficient.
2: Però tenim una ciutat que no hi cap ningú. O sigui, no tens solars per construir.
23: La Generalitat li va demanar a cada Ajuntament de Catalunya que poguessis a la seva disposició solars, perquè el president Illa va fer una primera promesa electoral quan va convertir-se en president de la Generalitat per construir, crec que eren 200.000 habitatges. Vale? Ja va reconèixer en aquell moment el govern de la Generalitat que aquest era un nombre insuficient en relació a lo que era la creació d'unitats familiars i de gent que es tenia que emancipar, més població que arribava a Catalunya. Per tant, si ens dediquem a regular allò que a dia d'avui és insuficient, no resoldrem el problema.
2: Puc fer un matís sobre tot, això? No? Però, no, un segon, però deixeu-me fer un matís sobre això. A Barcelona, per exemple, tenim una casa per cada dos habitants. ¿Vale? Aquesta mitjana és una mitjana que no existeix a Europa. O sigui, a Europa és molt més, una casa per 3-4 habitants. Per tant, realment aquesta focalització en què tenim només un problema d'oferta és una fal·làcia. El que passa no. és que tenim un mercat que està usat per molts altres usos, per mals usos, des de
20: temporals,
2: però no només, vull dir que a les grans ciutats hi ha un tema en què hi ha molts negocis que estan en habitatges i en canvi tens plantes baixes buides, per tant, tens un sistema en el qual la focalització no és aquesta, i sobretot, Joan, per un tema. Ara mateix Madrid i Màlaga estan construint més que mai i estan pujant els pisos més que mai. Astúries perd població i estan pujant els preus més que mai. Per tant, hi ha un tema en què en l'habitatge no només es regeix per l'oferta i la demanda, i això, si no s'entén, està tot absolutament malentès. Perquè, o sigui, a part de que, bueno, entraríem en discussions profundes, no? Però el sòl és un tema monopolístic. Bàsicament, la gent està disposada a pagar el que sigui per tenir un habitatge. Per tant, no s'aplica aquesta llei de l'oferta i la demanda. I després, i això, deixeu-me acabar amb aquest matís, ara mateix l'habitatge és un valor refugi. En un moment de molta volatilitat econòmica, la gent no inverteix en empreses, sinó que inverteix en coses que no perdin el valor. Per què l'or, per exemple, ha pujat de preu un 95% en els últims 5 anys? Falta oferta d'or? Hem de treure més or? O és només que la gent està invertint en allò que saben que sempre...
23: Les coses que tu apuntes, que són interessants com a element de reflexió, per exemple, tu has dit lo de Madrid i el preu que puja a Madrid. Efectivament, a Madrid els preus han pujat més que a Catalunya, però també ha pujat moltíssim més la disponibilitat d'habitatge. Per exemple, el 48% dels habitatges del Plan Vive, que és un pla d'habitatge social que hi ha en el conjunt del país, s'estan fent a dintre de la Comunitat de Madrid. Per tant, és cert que altres comunitats que no estan tan regulades com Catalunya els preus han pujat més, però també és veritat que a la vegada la gent té més possibilitat d'accedir a un habitatge perquè
2: això...
23: hi ha més estoc
2: però tu
23: disponible.
2: Tu te n'adones que és una incongruència? Onsen, deixa'm fer-te una minipregunta.
23: Deixa'm acabar de dir això. Per tant, el tema ja no és només el preu, és que hi hagi estoc. O sigui, el problema és que quan, per exemple, deixeu-me que citi una marca, quan algú a l'Idealista penja una oferta perquè sí. vau comprar un pis, dura minuts.
2: A Madrid
23: perquè
2: també.
23: No hi ha oferta,
2: Joan,
23: per accedir
2: a
23: un habitatge.
2: Joan, però com pots dir que ha pujat el preu a Madrid més que a Catalunya si allà s'està construint més i al mateix temps defensar-nos que el que hem de fer és construir més? Tenim un problema regulatori. No pot ser que aquí no tinguem... Absolutament. O sigui, en països com Alemanya,
23: tenim
2: on el 80%... Mare de Déu, però si t'acabes de negar tu mateix. Però deixa'm explicar-te una cosa.
23: T'he dit Alemanya... que era compatible una cosa i l'altra.
2: No, perquè dius que puja l'estoc. M'has dit, a Madrid, i això és així, s'està construint molt, perquè tenen grans esplanes on construir, o a Màlaga...
23: I està pujant... I habitatge protegit, en el cas de Madrid a sobre.
2: I està...
23: O sigui,
2: sí, però
23: un govern de dretes està fent habitatge protegit.
2: Mínim, O sigui, és com
23: no,
2: un
23: 5%
2: de tot el que
23: disculpa,
2: es construeix.
23: El 48% del conjunt del Plan Vive
2: espanyol... Però és que el Plan Vive construeix molt poc. Però en tot cas, si és on més s'està construint, a Madrid i a Màlaga, i estan pujant més els preus que a Catalunya, Astúries està perdent població i pugen els preus, com em dius que és un problema d'oferta?
23: Bueno, Astúries...
2: I llavors, deixa'm acabar-te amb una cosa. A Alemanya hi ha un 80% de la població que viu de lloguer. És un mercat on els lloguers són indefinits. No et poden pujar el preu. Pràcticament no hi ha desnonaments. I, per tant, la gent no té la necessitat de comprar i pot viure tranquil·lament en un mercat de lloguer.
23: Sí, és que...
2: Perquè aquí sembla impossible plantejar que hi hagin contractes indefinits, que no et puguin pujar
12: perquè
2: el preu...
12: Perquè aquí l'habitatge
2: menys...
12: és un negoci.
2: Exacte, és un negoci.
12: El
2: és
12: que hauria de deixar de ser
2: exacte.
12: Un negoci.
2: Disculpa. Hauria d'estar ultraprotegit.
12: S'hauria de poder guanyar la vida la gent amb l'habitatge i haver de tenir presència del sector privat, de les empreses privades? Sí, segur. Però no hauria de ser un lloc per invertir.
23: En un país,
2: com pot
23: perquè
2: ser?
23: Si no... La diferència...
2: Com pot ser, Joan, que doni unes rendibilitats del 10% i invertir a l'IBEX un 6%? Com pot ser? Quin país hem creat?
23: Contestaré les dues coses. Primer element, si la gent no inverteix en empreses és perquè a dia d'avui en aquest país muntar una empresa es converteix en un impossible burocràtic,
2: en un impossible
23: fiscal...
2: No, és de tot el món,
23: fiscal,
2: és de tot el món,
23: en un impossible,
2: Joan.
23: En un impossible laboral i perquè aquella persona que a dia d'avui pretén muntar un negoci està condenat a tenir problemes. I això fa que la gent no vulgui muntar un negoci. I que per tant inverteixi en altres coses. I després el que no podeu canviar és la realitat sociològica d'un país. Espanya i Catalunya, dintre d'Espanya, és un lloc on l'administració al llarg dels anys, i perdoneu, i us enfadareu també, des de l'època de Franco no s'ha construït habitatge social.
2: Sí que s'ha construït,
23: vale?
2: Però no era per patuit.
23: No s'ha construït habitatge social.
2: S'han construït 2 milions d'habitatges, no eren per patuitat.
23: Sisplau. I això ha creat el país d'Europa on el percentatge de propietaris és dels més elevats a dintre de la Unió Europea. Altres països tenen un règim de llogaters diferent perquè l'administració va utilitzar els recursos públics per fer un habitatge social que a casa nostra no s'ha fet.
2: Sí, però...
23: El que no pots fer és carregar-li la culpa a les persones que són propietàries d'un pis que legítimament se l'han comprat i és seu
3: Vale? I dir, no, no, vostè de cop i volta té la responsabilitat del
4: que
3: hagués
4: hagut
3: de fer l'administració.
4: És el que es demana no. Alemanya. Sí, la responsabilitat no és només de lo públic. No. Oi que hi ha també un salari mínim que no només ha de pagar el sector públic, sinó també el sector privat. Alemanya, els lloguers indefinits, que no et puguin pujar el lloguer, tot això no se li exigeix només al sector públic. Només té un 10% d'habitatge públic a Alemanya, no és a Àustria. En canvi, el 80% viu de lloguer en lloguers privats
3: és.
4: I, per tant, se'ls exigeix al sector privat que garanteixi que la gent pugui tenir vides dignes vivint de lloguer.
23: Com molt bé explicat
4: no.
23: L'Òscar, el 80% dels nanos joves en el nostre país treballen al sector serveis. La base industrial que té Alemanya, el tipus de salari, el tipus de feina, com és la formació professional dual a Alemanya, què és el que fa un nano jove que és aprenent a la seva estructura econòmica, comparat amb la nostra, amb tota la crisi que pugui tenir Alemanya, ens passen la mà
4: però
23: per la cara.
4: Però que jo t'estic parlant de la regulació.
23: Com es crea el futur d'un jove.
4: T'estic parlant de la regulació d'un model immobiliari, no?
23: Que és absolutament diferent que la que tenim nosaltres.
4: Però això què té a veure amb la regulació del mercat immobiliari? Què té a veure això amb els lloguers indefinits?
23: Té a veure tot. Té a veure tot.
4: Què té a veure? Que hi hagi més formació professional?
23: Com està creada l'estructura social, què és el que ha fet l'administració alemana i què és el que aquí nosaltres no hem fet i de cop i volta dieu, no, no, el que té un pis que es foti i aquest el que té que fer és compartir.
4: Que es foti?
23: O sigui,
4: convertir
23: això
4: en
23: un país socialista.
4: És que feu convertir això en un
16: país socialista.
4: Socialista és Alemanya.
16: Sempre fas la
4: caricatura.
23: Us descric sempre la idea de que teniu una obsessió, la gent que us autonomeneu progressistes, de traspassar la gent privada coses que no són la seva responsabilitat.
4: No, o sigui, no teniu obligació als empresaris de pagar un salari mínim.
23: Social.
4: Això també és socialisme.
23: Sí, vosaltres que sou progres hauríeu de veure, és d'una profunda injustícia social.
20: Ara baixaré els micròfons perquè hauríem d'acabar, sí. Perquè queda un minut per arribar a les 4. Per tant, després, ara, sortiu fora i continueu el debat perquè realment estava molt interessant. I, a més, amb les dues versions contraposades. En tot cas, serà en un altre moment que ho allargarem. Ferran Casas, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins
16: moltes
20: la pròxima.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
3: Que vagi molt bé.
20: Ho deixem aquí. Queden 40 segons per arribar a les 3 de, a les 4 de la tarda. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Mitjà. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

0: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Esperpent. Persona o cosa d'aspecte grotesc, ridícul o deformat, que provoca burla o repulsió. Forma d'expressió basada en la deformació exagerada de la realitat amb finalitat satírica, crítica o tràgica. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I l'endemà de la immolació de Florentino Pérez hem buscat l'home que més en pot saber del nostre programa. Albert Martín, bona tarda.
2: Bona tarda, simpàtic.
1: El nostre cafè, el nostre periodista de capçalera econòmica. I el president dels noticiaris, Òscar Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda a tots dos.
1: Va sucar gaire pa ahir.
3: Déu-n'hi-do, eh? Perquè, a més, feia molt de temps que no em passava, i és que estava tornant a casa, anava al tren, no començava, perquè va començar amb uns minuts de retard, us anava sentint com anaves fent temps a les 6 i uns minuts, i llavors vaig arribar a Sant Quirze, havia de fer uns encàrrecs, i em vaig trobar el cotxe, dins del cotxe, parat davant del lloc on havia d'entrar a fer l'encàrrec, sentint la roda de premsa i no entrant per no perdre'm el que estava sentint.
2: Enganxat, eh?
3: Sí, la gent anava passant per la vorera pensant, què fa aquest tio aquí dins del cotxe?
2: Escoltant
3: i
2: la
3: simplement
2: ràdio.
3: Estava sentint aquella roda de premsa que em semblava impossible que estigués passant allò.
1: Sí, sí,
3: no, no, vaig estar ben bé com 25 minuts allà davant de la botiga pensant no marxo.
1: Gastant bateria del cotxe.
3: No, no, ja l'havia parat, però clar, la ràdio posada i dic, aguanto una mica més, una mica més. Sí,
2: i no s'acabava, eh?
3: No, escolta'm, i quan ja semblava que havia acabat encara hi va tornar, eh?
2: Nada que hacer esta tarde.
1: Avui ens dedicarem a aquesta primera hora a parlar de Florentino.
3: Bé, nosaltres també hem fet una mica, no ens hem pogut resistir.
1: És que és impossible resistir-se. És dimecres, 13 de maig, i també estem pendents de tot això. Impossible marxar de casa.
3: Sí, només un de cada 5 joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. És la meitat dels que ho podien fer ara fa 20 anys. A Catalunya Mitjà ens hem fixat en l'estudi de l'Observatori Català de la Joventut que incorpora aquestes dades reflex entre els més joves de la crisi que tenim al país amb l'habitatge.
1: Mestres i professors mantenen el pols.
3: Sí, amb una vaga territorial avui al Penedès i al Baix Llobregat. Ha tingut un seguiment del 55% segons els sindicats, un 18% segons la Generalitat. Demà, les parts s'asseuran per intentar dialogar i intentar apropar les posicions que ara mateix estan molt enrocades.
1: I tensió demà perquè el judici del cas Pujol quedarà vist per sentència.
3: Sí, avui les defenses dels fills de l'expresident han criticat el procés i han demanat la seva absolució perquè consideren que no s'ha pogut demostrar cap de les pràctiques corruptes que les acusacions els atribueixen.
1: Han criticat el procés judicial, entenc.
3: Sí, sí,
1: judicial. I els esports, l'Espanyol, atenció, se la juga aquesta tarda en una nova jornada dramàtica de Lliga.
3: El Joan López Alegre ha marxat dient que va al partit com si anés a una colonoscòpia, perquè no supera. Juga l'Espanyol a les 7 contra l'Atlètic Club de Bilbao, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Just després, animaran el Barça al camp de l'Alavés, perquè és rival dels perigos en la lluita per la permanència. Ara bé, si parlem d'esports, fa 22 hores que monopolitza la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez. El president en funcions del Barça, Rafael Juste, qualifica de patètica l'acusació que el Barça ha robat al Madrid 7 lligues en el cas Negre i demana al Club Blanc que deixi de fer cortines de fum per amagar la seva nefasta gestió esportiva.
1: I aquesta tarda, de què estarem pendents?
3: Doncs d'aquí a mitja hora, la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament de Catalunya per donar explicacions per aquella infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors i mestres la setmana passada.
1: I farem un cop d'ull aquesta tarda també aquesta compareixença. Òscar Fernández.
3: Fins Francesc demà. Garriga, fins demà.
1: Gràcies.
3: Adéu.
1: Judit Pastor, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Albert Martín, t'he d'explicar una cosa.
2: Sisplau. Però marro o no marro?
1: Sí, ja marro. Som-hi. Ja marro. Estic obsessionat amb la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
2: Ho entenc.
1: Tant que he agafat una màquina que em permet mantenir diàlegs amb la gent, per exemple, amb la Judit,
4: ai, Déu meu,
1: només fent servir talls de veu de Florentino Pérez.
2: Quina fantasia.
4: Jo crec que és que estàs tan obsessionat, Garriga, que no has ni saludat.
1: Vols que la provem?
4: Sí, clar.
1: Provem-la.
4: A veure, és que no sé què està passant, però és que tens aquí les lluveres i no les ni saludat. Per què no saludes les lluveres?
5: Joder, que tiene derecho a hablar.
4: Però tu creus que t'has de dirigir així a les lluveres, per favor?
5: Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
4: Garriga, per favor, prou. És que, de fet, Martín, mira, és que no fa ni bona cara. Mira quina cara que fa.
5: Estoy muy cansado.
4: Ah, estàs malalt?
5: Si no he ido al médico.
4: Llavors, aquesta mala cara, de què és?
5: Me levanto por la mañana temprano y me acuesto al último de la clase, aquí yo. Trabajo como un animal, ¿no?
4: Pues escolta'm un moment. No tens més frases que no siguin de Florentino?
5: Porque las otras me las han robado.
4: Ah, sí? Qui te les ha robat?
5: Los niños de África.
4: Va, deixa'm-ho estar, per favor.
5: Me tendrán que echar a tiros.
4: Jo, Garriga, és que jo crec que hauria de ser hora de ja anar acabant aquest gag.
5: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
4: No, sí, ja, no, crec que no tens cap altre passatemps.
5: Meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez, que es su presidente.
4: Garriga, prou, per favor.
5: Me cago en tu padre.
1: Podria estar així tota la tarda, anar tirant talls de Florentino Pérez.
4: Bueno, així ha estat tot el matí la redacció.
1: Sí.
4: Anar parlant com si fos el Florentino.
1: És que he nascut per jugar en el Real Madrid. Bé, encara estem en xocs per aquesta roda de premsa. Carme Lloberes, bona tarda, ara sí,
6: molt
1: seriosament.
6: Bona tarda, ara aquí seriosament. Jo només entro si és seriosament.
1: A tu et va agradar el que va fer ahir Florentino Pérez des del punt de vista d'un dirigent esportiu que està en un moment complicat? Creus que és útil?
6: Ho vaig entendre perfectament. És a dir, pensa que la festa del Barça no ha durat ni 24 hores. És a dir, les 24 hores de joia que havíem de tenir. Resulta que ja n'hi hem enraonat de la renovació de Flick, tant que era el nostre emblema de club i aquestes coses. No hem enraonat ni del cinema dels jugadors que van anar a prendre les seves crispetes i seves coses.
1: Però estem parlant...
6: És a dir, estem enraonant només del Madrid.
1: No, no estem enraonant. Ens estem enrient. No és el mateix.
6: Doncs jo crec que us esteu enrient d'una... I tenint en compte que penso el que penso, però que us ha robat el relat. És a dir, us l'ha robat tranquil·lament. Jo penso que tothom està donant com un home que xutxea de 80 anys, que ja repapieja, que fa catúfols i que no sé quantos.
1: No creus que ja està més cap enllà que cap aquí?
6: No, no, crec que està gran i que d'això, però vosaltres, aquesta gent jove, més o menys, sempre penseu que, com et diria, la saviesa, sabidoria, la saviesa, no sé com es
4: diu,
6: saviesa d'aquestes persones, per mi estan molt per davant de... I no parlo de només de Florentino,
1: tu creus
6: parlo genèricament.
1: Que ens ha torejat?
6: Absolutament. És a dir, i a més
1: tu ho havies
6: a més,
1: fet servir mai, això? I vaig a muntar un pollastre perquè no es parli de la malament que ho estem fent.
6: Quan no vaig guanyar, diguem, cap títol, una temporada que va passar...
1: Què vas fer?
6: I roda de premsa, vaig posar tots els cromos allà sobre la taula, vaig explicar tot el que deia jo, i tothom... Ja ningú se'n recordava del desastre que havíem fet, que és el desastre que porta dos anys
1: però tu vas canviar de tema. Florentino s'ha col·locat ell al davant.
6: Sí, sí, i jo sé que a mi m'ha fet bastanta pena, també ho haig de dir, pena perquè una mica vosaltres ho explicàveu, és un home que no està avesat a què normalment es presenti d'aquesta manera i d'una manera així tan esperpèntica, no?
1: Tu, Martín, però... estàs acostumat a escoltar grans empresaris en privat i després en públic. I molts d'ells, ens ho dius tu aquí en aquesta secció, canvien el seu discurs quan et parlen de tu a tu que no quan parlen en públic. A tu et sorprèn veure un home com Florentino mostrar-se en públic de la mateixa manera que es podria mostrar en privat?
2: Em sorprèn que al Madrid li semblés una bona idea el que va fer ahir, com va sortir tot sol, mirant un mòbil. Em sorprèn.
1: Amb dos papers per allà sobre.
2: Va ser molt ben parlat, per lo que és ell. En privat.
4: Ah, sí?
1: Encara podia ser pitjor.
4: Ah, sí,
2: molt
4: eh?
2: Pitjor. Recordeu els mítics àudios publicats pel Confidencial. Cada tres paraules, dos són, diguem, renecs. És una prova molt... Em sembla un viatge a la profunditat psicològica de Florentino Pérez, que explica una mica el Madrid contemporani.
1: Ciro López, bona tarda.
7: Ep. Bona tarda, com estem?
1: Ahir estaves expectant. Avui com estàs?
7: Abotxornat. Bueno, sí? Estic trist. Trist perquè jo li tinc apreci a Florentino Pérez, tot i que fa dos o tres anys que no parlem, però bueno, la veritat és que per mi ha sigut una roda de premsa, per dir-lo així suavement, jo crec surrealista, no? O sigui, és difícil.
1: No et podies esperar això quan ahir a les 4 parlàvem, a veure què dirà, què no dirà, si dimitirà, si no,
7: no
1: que sortís amb
7: no,
1: aquest discurs
7: bueno,
1: així, no?
7: Jo et deia que, no sé si et deia a tu després quan vaig fer trucades, que no, que jo estava convençut que no dimitiria, i de fet, pues, 5 minuts abans de començar la roda de premsa m'havien parlat gent propera al Florentino que no dimitiria i que no descartaven la possibilitat o que no descartessi jo la possibilitat de que convoquessi eleccions, o sigui que al final va ser el que va ser, no? Però bueno, independentment de que sigui per un motiu o per un altre, la roda de premsa és, bueno, és el pitjor que he vist en un personatge públic des de fa molt de temps, no? Bueno, és el Florentino... També és veritat que és el Florentino Pérez fora de les càmeres i dels micròfons. O sigui, l'autèntic. O sigui, el Florentino Pérez en el seu...

0: després no trobava no sé què, després improvisava i tal. Al marge de la desestructuració en el missatge, el pitjor és, després és que va cometre errors de que són querellables. O sigui, quan tu dius que hi ha hay colegiados que se han enriquecido a costa del Barça, això si jo sóc àrbit de primera divisió, això és querellable. Perquè després, bueno, pots dir, no, és que m'han robat. Bueno, m'han robat, ja, això és sancionable pel comitè de competició.
1: No, però ara ja podem dir sempre nosaltres que el Madrid roba, perquè si ho diu Florentino del Barça, doncs també ho podrem dir nosaltres, no?
0: Bueno, sí. Bueno, vosaltres ja heu dit moltes vegades.
1: No, no.
0: Tampoc seria la primera. Garriga.
2: Ens has atrapat.
1: Ja estem validats, doncs. Tots aquests anys de discurs ja estan validats.
3: Però aviam, Ciro, deixa'm preguntar-te una cosa. Tu, de veritat, independentment, doncs, si ella va sortir a pit descobert, perquè a l'hora de la veritat una mica estàs explicant que és l'essència d'ell en la privacitat. Per tant, la meva pregunta és... Per tant, ell us va aturejar tots. És a dir, ell es va plantar tal qual és ell, un home ara cada vegada més gran i una vegada que controla menys, però accepta això.
1: Sí, clar,
3: que va fer vergonya en el Madrid, però és que és la realitat del Madrid.
1: Però diu, us va aturejar i es va autoempitonar a si mateix.
0: Clar.
3: No, és
1: vull dir,
3: la
1: cornada, no sé com és l'embestida. L'embestida se l'emporta ell.
3: Però no,
1: la fa i se l'emporta.
3: Ciro, tu estàs explicant que ell és així. És a dir, ell per primera vegada s'obre a portes.
1: Espera, un moment, perquè el Ciro...
0: Bueno, és així. Hi ha dues cares del Florentino Pérez.
3: Bueno, la pública,
0: sí,
3: com tots.
0: Hi ha una cara pública i d'home d'empresa... que també és, no sempre és així, clar. Però dic, quan parles de futbol, doncs a vegades el Florentino s'expressa així i té les seves filies i les seves fòbies. O sigui, que el Florentino està convençut que el Barça li ha robat moltes lligues, això el deia quan parlaves amb ell. O que hi ha àrbits... que hi ha àrbits que s'han aprofitat dels calés que li va pagar el Barça al Negreira, doncs això ho pensava. El tema és de que el que no té recorregut és que ho digui públicament si no tens proves, perquè repeteixo, si no, això és querellable. Però després també hi ha altre Florentino, que és el gran gestor de la seva empresa i també el gran gestor del Real Madrid.
1: Ara repassarem alguns dels fragments, però a mi em va cridar molt l'atenció, Ciro, que amb tu, a les 4 de la tarda, et truquem i no teníem altra cosa a fer que escoltar-te tu llegir el Marca en directe.
0: Sí,
1: i resulta que després de la compareixença el que va fer Florentino va ser dedicar-se a llegir l'ABC en directe.
4: Estoy muy cansado. Antes de la junta directiva del Real Madrid, Florentino dice que estoy muy cansado, se lo dijo a un círculo más cercano. Florentino Pérez hizo saltar las alarmas.
1: Ciro, vas marcar el camí de la tarda, eh? Tu primer llegint el Marca i després Florentino llegint l'ABC en directe.
0: Que costi que jo no vaig ser el que li he enviat aquest...
1: No, hòstia, hauria estat molt bo, això, eh? Li vaig enviar jo a Florentino l'article, el link de l'ABC.
0: Això, aquest és altre dels problemes, no? Que, a més, es va descobert ell mateix, no? De que quan està mirant a veure qui li havia enviat al recull de premsa, aquesta informació, diu el nom del senyor hispano-marroquí, que mai me'n recordo de com se diu, la Mari o la Mani, o no, i diu el nom. I clar, quin és el problema? Que la gent que està al costat del Florentino Pérez encara li posa més foc a les coses, no? En vez de amansar les aigües i tranquil·litzar al Florentino, pues té al costat... No et vas fixar que en la roda de premsa estava mirant constantment el telèfon?
1: Sí.
0: I això eren missatges que li arribaven...
1: Bien, Florent, bien.
0: Que molt bé, molt bé.
1: Dale.
0: O sigui, és que és així. És que aquest és el problema del Florentino Pérez, que és que té al costat a l'enemic. Té al costat a l'enemic, perquè si no, ninguna persona normal li deixaria dir el que va dir i convocar una roda de premsa per dir el que va dir.
1: De fet, la roda de premsa es va convertir en un atac frontal

0: Som 3CAT. La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
1: Aquest diumenge i tots els festius,
2: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
1: obren de 12 a 8 de la tarda.
2: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
1: Molt més fàcil i còmode.
2: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
1: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
2: obren de 12 a 8 de la tarda.
3: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
4: Aneu massa de listos.
5: I els valencians?
4: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
3: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
6: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
7: Ha sentit el que acaba de dir?
4: Que a Mallorca no feu l'amor. Que...
8: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
10: Passen 10 minuts de 4:45 de la tarda. Tenim compareixença a la Comissió de Seguretat del Parlament sobre el cas dels Mossos infiltrats. Aquesta és la consellera Parlon.
11: El cos de Mossos d'Esquadra és un cos professional i això no ho podem perdre de vista. I no s'ha de confondre la seva professionalitat amb un fet concret, que és el que ens ocupa avui aquí i que podrem analitzar, i no es pot, en aquest cas, arran d'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada, donar a entendre que el cos de Mossos d'Esquadra doncs, no treballa amb prou professionalitat. I això és el primer que jo vull deixar clar avui aquí. El cos de Mossos d'Esquadra és un cos professional, és un cos que treballa al servei del conjunt del territori, que treballa amb especialització, però a vegades es cometen errors, que és el cas que ens ocupa. Com he dit, aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. Ha generat un debat polític que requereix donar explicacions, que és el que estem fent avui aquí. També vull començar, malgrat que no és una decisió política, perquè nosaltres no fem ingerència en les decisions operatives, sí que vull demanar disculpes, i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política. També estenc la mà, més enllà d'aquesta compareixença d'avui, als sindicats educatius per poder-nos trobar i poder donar explicacions personals, totes aquelles que vostès requereixin i que considerin que són oportunes. Insisteixo i remarco que no ha estat una decisió política i crec que això és important dir-ho. Hi ha una decisió operativa, una maniobra operativa que s'emmarca dintre de la feina que fa la Comissaria General d'Informació. L'especialitat de la Comissaria General d'Informació, per tant, les competències que desplega estan emparades, com bé saben, en la norma del 2011, reformada al 2023, que és el decret d'estructura del departament, i tenen la capacitat d'intervenir i recabar informació per valorar els riscos, però, evidentment, de la manera que s'ha fet no és l'adequada, en aquest cas concret. I això ens porta a remarcar el fet de, davant d'aquelles operacions o actuacions operatives de Mossos d'Esquadra, nosaltres políticament hem de respectar l'autonomia policial, òbviament, no hem de fer ingerència, aquestes actuacions estan subjectes a norma, que és el que va dir el comunicat que va publicar Mossos d'Esquadra, però són millorables. I en el recorregut de millora és en el que nosaltres avui ens volem situar. Com saben, la tasca primordial de la Comissaria General d'Informació és recollir tota aquella informació que es dona en situacions de conflictivitat social per valorar el risc i també protegir l'exercici dels drets, inclosos els drets de protesta. Està emparada en la norma a la qual els hi feia referència, però no és la norma el que aquí està avui generant el debat polític. No és la norma, és l'execució. I davant de l'execució és on considerem que hi ha aquest recorregut de millora. Per una senzilla raó, perquè l'eficàcia policial es fonamenta en l'autonomia i la professionalitat dels que executen la part operativa. Però aquesta no pot quebrantar mai la confiança que han de tenir els moviments socials i els moviments sindicals i la ciutadania en general envers la policia. I una maniobra mal plantejada, mal calculada, un error humà, doncs pot entorpir aquesta relació tan necessària de confiança. I necessitem reforçar aquests espais de confiança entre l'activisme social i el cos de Mossos d'Esquadra, perquè aquesta col·laboració garanteix en primera instància també que els espais de protesta siguin segurs. I en aquest aspecte és en el que nosaltres plantejarem, i després així ho farà el director, d'acord amb la valoració d'aquest recorregut de millora i d'aquests protocols, aquest és el compromís que aquí també avui volem expressar.
10: És la consellera Núria Parlon, en directe per Catalunya Ràdio, a la Comissió de Control del Parlament sobre la presència de Mossos d'Esquadra infiltrats o afegits en unes assemblees dels sindicats de mestres, en un acte poc habitual. Martín, tu que també segueixes qüestions polítiques a vegades, poc habitual de demanar disculpes tan obertament per part del govern, no?, d'una actuació...
5: Això volia destacar, i relacionat amb el que va passar en Florentino. Va haver-hi algun tipus d'autocrítica? Rotundament no. Què fa aquesta senyora? Que per ella tampoc és fàcil, eh?
10: No, es veu en el discurs que no està sent una compareixença senzilla.
5: I és dur, i segur que la petició de demanar perdó li ve de dalt. Podria ser, no hi entenc, però és el que ha sortit a dir aquesta senyora és perdó, ens hem equivocat, no costa tant.
10: Error humà, disculpes del govern, maniobra mal plantejada, és el que està explicant ara Núria Parlon. Recordem que l'oposició havia demanat la seva dimissió, també la del director de la policia, Joan Lluís Trapero. Joan Lluís Trapero, en tot cas, seguirem pendents d'aquesta compareixença de Núria Parlon, que de moment és la que està fent el missatge inicial, la consellera, i de Joan Lluís Trapero és el director general de la policia. Reprenem el fil del que teníem, sense perdre de vista aquesta compareixença. Si la voleu seguir íntegrament, la podeu trobar a 3Cat Info, perquè ahir, clar, vam veure diverses cares de Florentino Pérez, i amb el Martín volíem fixar-nos en la de l'empresari, que és potser el més destacat.
12: Que yo soy presidente de una empresa que es líder mundial en infraestructuras, que tiene 170.000 empleados y que factura 50.000 millones al año.
10: Clar, és un imperi el que té Florentino Pérez, i és el que dèiem abans, és un senyor molt poderós.
5: És un bitxarraco, sí, sí. Poques a Espanya com ell, i empresaris com ell a Espanya, poquíssims.
10: I és un sector donat a pràctiques una mica difícils.
5: És un sector durot, és un sector que sempre surt als llistats dels sectors més corruptes, diguem, de les ONGs expertes en corrupció, i hem de saber que heu parat aquí, que el nom d'ACS ha sortit en diversos casos de corrupció, ACS en la seva denominació actual, i les antigues ACS, les antigues empreses del Florentino de fa molts anys, han anat sortint aquí i allà. És un món que no és un món net i polit, i no és la biotecnologia, que ens entenguem.
10: I és un home que està, no sé si li ha acostumat a viure al límit sempre, empresarialment.
5: Sí, és correcte com ho dius. Hi ha aquest llibre absolutament recomanable i meravellós d'aquest periodista que es diu Juan Carlos Escudier, que va dedicar temps de veritat a fer periodisme de veritat, a explicar a Todo Florentino, es diu Retrato en Blanco y Negro de un Conseguidor. És un llibre que és una joia, publicat a principis dels 2000, vull dir, els últims 20 i pico anys de Florentino no hi apareixen, però, diguem, el seguit de trampetes, pirules i jugades al límit que apareixen allà documentades és una cosa increïble.
10: Però aquest llibre el podem trobar?
5: És un llibre, pràcticament, un llibre de bruixeria. O sigui, impossible. És l'Opus Nigrum del periodisme econòmic.
10: No es pot trobar.
13: O sigui, ha desaparegut.
5: És molt difícil trobar-ho. Clar, jo l'he llegit perquè l'he trobat, però és que no pots anar a la central i buscar-lo.
10: I és un personatge que potser l'associaríem més amb la dreta espanyola, amb el PP, però és un personatge que està bé amb tothom, amb el PSOE, amb el PP i amb qui mani allà on mani.
5: Absolutament transversal, i és molt bon apunt, i en el llibre ho explica. Li va anar molt bé amb algun ministre del PP, Arias Salgado, va passar de vuitena constructora a Espanya a tercera. Després li va anar molt malament amb Álvarez Cascos, va passar de segona a vuitena. Li va anar increïblement bé amb el PSOE. És un senyor que li podia dir a un polític destacat del PSOE que sepas que en el partido mando más yo que tú.
10: Això ho ha dit Florentino Pérez.
5: Això apareix en aquell llibre, sí, està tot documentadet.
10: Això no ho ha dit ni la Lloberes, això.
5: Absolutament transversal.
10: I a més, envoltat de requalificacions històriques que també expliquen l'èxit seu i del Madrid.
5: Clar, n'hi ha una d'històrica que no hem d'oblidar mai, que és la Ciutat Esportiva, any 2001, que és una cosa ultra escandalosa, en la qual, doncs, bàsicament, això es va donar el vistiplau a una requalificació de terrenys que eren d'ús esportiu perquè si fossin, diguem, d'ús de trinco-trinco fort.
10: El que jo no sabia és que havia tingut també connexions amb els mitjans de comunicació.
5: Sí, ell sempre ha tingut molt interès, i a finals dels 70 ell va fundar la Guia de l'Ocio. Sí,
10: la Guia de l'Ocio és de Florentino Pérez?
5: Havia estat, perquè s'ho va vendre. Va estar uns anys, va anar no molt bé, no molt malament, però va fundar-ho i després s'ho va vendre.
10: Hem parlat a vegades de la seva vinculació amb Catalunya, amb Miquel Roca, no? Sí. Una aliança política...
5: Que va sortir regulera, que ell sempre deia, me da mucha vergüenza, li deien, però per què, Florentino, si esto no lo va a saber nadie, lo sabrán todos los que me conocen. Ho va viure fatal. I després, quan ell comença en el món de la gran construcció, es fa amb una empresa que està mig fallida, que era Padrós, i la persona, diguem, que més l'ajuda amb contactes, diguem, en la burgesia catalana i en l'empresariat català, és el Miquel Roca, que era company de desfeta política en la seva aventura anterior.
10: És un home amic dels seus amics.
5: Molt amic dels seus amics. Ramon Calderón, no he tingut ocasió de felicitar-lo, però en aquest llibre apareix una històrica frase de Ramon Calderón que diu això: en el grupo de viejos amigos del constructor habría que citar a Manuel Cerezo, Raúl Ronda y Gumersindo Santa María. Del carácter rudo de algunos de los citados y de sus ocupaciones poco glamurosas, concesionarios de automóviles, excavaciones y movimientos de tierras, restauración, dio testimonio el ocurrente Ramón Calderón, al que se atribuye el apodo con que los describe: el clan de Harvard.
10: És espectacular. Està molt bé. I va, un últim apunt així més íntim i familiar de Florentino, ens pots fer?
5: Sí, bueno, hi ha aquesta cosa que a mi em fa gràcia, eh? Sabeu que ell va estar molts anys casat, va morir la seva dona, Pitina. Que era la Pitina.
10: Sí.
5: Després, sempre em fa gràcia això, que tenia aquesta filla seva, que es deia...
13: Cuchi.
5: Era la Cuchi, una de les seves filles és Cuchi. Té aquest amic íntim, advocat d'una altra època, que es deia Chitín. És aquest Madrid, que ens diem Chitín, Cuchi...
10: Mira, saps que els coneix una mica, amb aquests? Cuchi. És un exdirectiu del Barça, també amic de la casa. Albert Perrin, bona tarda.
14: Bona tarda.
10: Escolta'm, tot això a tu et sona perquè tu, com a directiu del Barça, t'havies reunit, t'havies trobat, t'havies dinat i sopat amb Florentino Pérez.
14: Vàries vegades.
10: I hi ha una història amb unes corbates que és bastant divertida, no sé si ens la pots explicar.
14: I tant. Estàvem al Drolma, al restaurant de l'Hotel Majestic.
5: Ben bo.
14: Fent dinar de directives. I el senyor Florentino, pum, es taca la corbata. Oi, com ho vull dir, con la corbata manchada? Jo coneixia molt una botiga de roba que es diu Sí Senyor, que està a la vora. Vaig dir, no se preocupe, jo se lo arreglo. I vaig telefonar i vaig dir, porteu-me unes quantes corbates que, sobretot, que no tinguin els colors del Barça.
15: Vale, vale.
14: I al cap d'un rato van portar 6 o 7 corbates. Digo, mira, Florentino, coge la que quieras. Van desaparèixer totes les corbates i ningú va dir, que és 10? Bueno, Madrid.
10: Madrid, eh?
14: Madrid.
10: Però clar, tu...
14: O que no paguen, així tenen calés.
10: Però tu que ets un home que t'has també mogut en aquests cercles, tu quan t'asseies davant de Florentino tenies la sensació de, això és un peix gros, compte aquí, imposava...
14: Sí, però no imposava. No té res a veure el Florentino actual amb el de llavors. Era un home respectuós, que parlava educadament. Jo tinc una altra anècdota el 2-6 al Camp del Madrid, quan era a les llotges hi ha un lloc privat per a l'equip contrari. I quan acaba la partida ens vam trobar allà tots, hòstia, contents, saltant, piquen a la porta i entra el Florentino. I tota la seva junta ens van vindre a felicitar pel partit que havien fet.
15: Imagina't. Vull dir,
14: no té res a veure el Florentino d'avui, a mi em sap greu dir-ho, però crec, tot i que ell digui missa, que no està bé físicament. No sé si mental, de lo que sigui. I ell que digui el que vulgui. Jo veient últimament, a més, l'esperpèntic que va fotre ahir, és, jo crec que mai a la història del futbol hi ha hagut una roda de premsa com la d'ahir, i ni crec que ni torni a haver-hi una altra tan esperpèntica com la que va fer ahir.
10: Ahir va ser històric. Albert, escolta, un dia et volem convidar aquí a l'estudi, vine i patem la xerrada amb calma.
14: Quan tu vulguis, a la vostra disposició. Doncs... Jo per Catalunya Ràdio, el que faci falta.
10: Ara, mira, això és...
16: I amb la Lloberes, que no sap el senyor Perrin, que jo i ell...
14: Carme,
16: què passa?
14: Tu saps que ets molt especial per mi, vale?
16: Ho has vist,
14: i
16: ja.
14: I si tu hi ets, encara més.
10: Doncs ja ho tenim. Perrin i Lloberes, aviat a la tarda de Catalunya Ràdio. Albert, una abraçada molt forta.
16: Apa, adéu.
14: Vinga, adéu.
10: Adéu.
17: Una pausa ràpida.
18: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
19: La teva mare sempre té raó.
20: Em compro un cotxe nou?
21: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
19: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
22: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
19: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
23: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
10: Què passa, Lloberes?
16: Per què anem amb delay, dius? Que anem amb retras.
10: Anem fatal de temps, perquè has xerrat molt. Has xerrat molt i no tinc temps pel Roger i la Marta.
24: Raones molt.
16: Això t'anava a dir.
24: I molt bé.
16: Ah, molt bé.
24: No, mira, sobre un fons d'igualitat i qualitat.
16: No, però que reparteixi el pastís també per nosaltres. Sempre les meves enemigues sempre són les bones.
10: Avui hi haurà que no surti o tampoc?
16: Aquest ritme que anem, Lloberes, no.
24: Clar.
16: No, però tenim un canal, el Canal 2.
10: Sí, el Canal Explosiu sempre hi són.
16: I els nostres fans mai fallen.
24: Però fem versió reduïda perquè juga l'Espanyol.
10: Avui és més curta.
16: El futbol acabarà amb el que no surti d'aquí, ja ho podíem saber l'any passat.
10: Tots estan nerviosíssims.
24: Depèn què faci l'Espanyol, és que no cal ni retransmetre'l. Tenim uns partits, nano.
10: Segons com vaig l'any que ve...
16: Contra qui jugueu?
24: Contra l'Atlètic de Bilbao.
16: Tant hi fa.
24: Estem en punt del descens.
16: Molt bé.
24: Estem molt...
10: Què tenim avui, el que no surti?
16: Avui tenim novetats d'una de les nostres carpetes preferides, que és una història, no sabem si d'amor o d'aventura, entre dos actors. Una actriu molt icònica i un actor una mica més jove que ella.
10: La Aitana Sánchez-Gijón
16: i en Max Iglesias.
25: Que porta aquesta parella.
16: Segueix el foc ben viu.
10: És com un berenar que l'obres i dius...
16: No ben bé.
26: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa. Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
10: A veure, que avui això ho fem diferent perquè la persona que el rep no sap de què va la pel·lícula, de res. Ja el tinc en línia? Hola, com estàs?
27: Hola.
10: Hola. Hola, sóc el Francesc Garriga. Estàs al cotxe amb l'àvia, Nel?
27: Sí.
10: I saps que aquí regalem cada dia una coca de berenar o no?
27: Sí.
10: Ah, sí que ho sabies? Escolta'm, doncs ja... Qui te la regala? Tu qui creus que te la pot regalar, aquesta coca?
27: La meva àvia.
10: La teva àvia? Que la tens aquí al cotxe amb tu?
27: Sí.
10: A veure, àvia, explica'ns, per què li vols enviar aquesta coca al teu net, que esteu aquí al cotxe junts?
0: perquè quan anem en el cotxe que va entreno sempre us escolta. I ell deia, i un dia me la poden enviar a mi, i allà. I jo com una paperina que figueres te l'envien.
10: Ah, mira, o sigui que tu això ja ho havies escoltat aquí al cotxe amb la iaia, eh?
0: Ah, ho escoltava, us escolta.
4: Entrenament de bàsquet.
0: Li estem donant. Va tenis.
10: Juga a tenis. Escolta, Nel, i quan tu escoltaves això, et feia il·lusió que també te l'enviéssim a tu un dia?
0: Que feia il·lusió que te l'enviéssim a tu un dia. Sí. Però explica-li.
16: És el moment és l'època dels monosíl·labs.
10: La típica entrevista a un menor que ja saps que no acabem de sortir dels monosíl·labs. En tot cas, la Maria i el Nel, que estan al cotxe compartint aquesta coca i aquest viatge cap a l'entrenament, que sigueu molt feliços i que us vagi molt bé. Va, una abraçada molt forta.
0: Gràcies.
10: Veus que estan contents, Lloberes?
4: Bonic, no, a mi no me n'has enviat cap.
10: El teu marit, coques. Que envia un WhatsApp.
16: Ai, com es diu el teu marit? Deixa'm buscar-lo, doctor, oi?
4: No.
10: Digues el nom, digues el nom.
4: No cal,
10: el nom de pila, ara el de pila.
16: Sí, l'andalús, doctor.
4: Florenci.
24: Doctor de què?
10: Doctor de digestòleg.
4: Acabo d'inventar.
16: El trobarem.
10: És digestòleg, és dels bons, eh?
4: No, esclar.
10: Et ho regla ràpid tot.
4: Ja està, però què és?
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
16: Bona tarda, us informa Maria Costa. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per l'operatiu en què dos agents es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha recordat que l'operatiu policial es va fer d'acord amb la norma, diu, però que es va plantejar malament. Ho ha dit Núria Parlon al Parlament de Catalunya fa uns minuts en el marc de la Comissió de Seguretat que encara està en marxa. Anem fins al Parlament. Miquel Jarque, bona tarda.
2: Molt bona tarda. La consellera Parlon ha recordat que en l'operatiu on es van infiltrar dues agents dels Mossos no hi va haver cap ordre política. Reconeix l'error i ha demanat reiterar disculpes concretament al sindicat CGT.
3: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
2: Parlon que ha assegurat que revisaran els marcs d'intervenció d'aquest tipus de dispositius policials.
3: Definint millor els marcs d'intervenció, les pràctiques i les limitacions que aquestes han de tenir, amb un reforç de supervisió que tindran les operacions.
2: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, declara en aquests moments. Txell Vespí, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Parlament.
16: Notícies amb Cèlia Forment.
6: L'USTEC posa la recuperació del poder adquisitiu i un pla de xoc per a l'escola inclusiva com les principals línies vermelles per tancar un acord demà a la taula sectorial amb el govern. Entre la llista de condicions, el sindicat majoritari demana que hi hagi un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu. Altres peticions són que el govern augmenti un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. Pel que fa a les mesures salarials, el sindicat demana revertir la pèrdua adquisitiva, que es calendaritzi el deute pendent i que hi hagi una clàusula lligada a la inflació.
16: Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez acosten posicions per aprovar deduccions fiscals per comprar o llogar un pis després de tombar al Congrés la pròrroga dels lloguers. Jordi Corbalan, bona tarda.
15: Els de Míriam Nogueres tenen constància que el govern espanyol estudia la proposta de llei que van registrar al Congrés per tal que es pugui desgravar la hipoteca, el lloguer o les imposicions en comptes d'habitatge. De fet, la ministra del RAM, la socialista Isabel Rodríguez, ha avalat els incentius fiscals que plantegen els de Puigdemont. Junts ho desvincula de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, encara que aquesta vegada no es tancarien en banda si es garanteix que un propietari podrà recuperar el pis si el necessita per viure-hi i que els grans tenidors estaran obligats a aplicar també els topalls de preus si prorroguen contractes. Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: L'economia europea frena el seu creixement i gairebé s'estanca l'arrencada d'aquest 2026, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En el primer trimestre de l'any, l'increment del producte interior brut de l'Estat només de 0,1% de mitjana a la zona euro, una dècima menys que el trimestre anterior. En termes interanuals, el creixement ha passat de l'1,3%, amb què va tancar el 2025, al 0,8% en els primers 3 mesos d'aquest 2026.
16: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'una desena de fusells de sal en un cotxe d'alta gamma que uns individus han abandonat a l'AP7 a Borrassà, a l'Alt Empordà, quan els ha sorprès la policia. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
7: Bona tarda. Els fets haurien passat cap a les dues d'aquesta matinada. Els ocupants del cotxe, un Porsche Cayenne, han abandonat el vehicle en aquest tram de l'AP7 a Borrassà en direcció sud, quan els agents han detectat moviments sospitosos. Després han pujat a un altre vehicle i han pogut fugir. Quan la policia ha escorcollat el cotxe abandonat i ha trobat al maleter una desena de fusells AK-47 coneguts com Kalashnikov, amagats dins de dos sacs. Els Mossos han obert una investigació amb la documentació localitzada del vehicle per intentar esbrinar també l'origen i quin destí tenien aquestes armes. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
16: Els esports amb Francesc Ripoll, bona tarda.
8: Bona tarda, avui el Barça i l'Espanyol juguen partits de Lliga. El primer en jugar serà l'equip blanquiblau, que rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 7 de la tarda amb la necessitat de trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar i allunyar-se del descens. El partit en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Més tard a les 9 i en directe a la TDT a l'Aves Barça, els blaugranes ja són campions de Lliga i visiten Mendy Jorrotz amb la novetat d'Andreas Christensen, ja recuperat de la lesió. També avui a les 7, Getafe Mallorca i a 9:15, Villarreal-Sevilla. El president interí del Barça, Rafa Juste, qualifica de patètics els atacs d'ahir de Florentino Pérez al club blaugrana pel cas Negreira. El Barça valora emprendre accions legals contra el president del Madrid per aquestes declaracions. A la Lliga CB de bàsquet, a les 7, Breogán-Lleida, 9:15, Granada-Barça, i tenim en marxa la cinquena etapa del Giro d'Itàlia. En final a Potenza hi ha dos escapats a poc més de 30 quilòmetres de l'arribada, amb més de 4 minuts de marge respecte al pilot, on hi ha el líder de la general, Gillo Ciccone.
9: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Són les 5 i 5, la Llobera s'ha marxat.
2: Garriga, me'n vaig això, o què?
1: A on te'n vas?
2: Home, avui hi ha bàsquet. És a dir, València, Pedro Martínez, avui es juga el cinquè partit, per aviam si arriba a la final a 4.
1: Però això ho fem per, això ho fem per Catalunya Ràdio?
2: No.
1: Ah, i llavors per què em fas promoció d'un partit que no fem per Catalunya Ràdio?
2: Bé, perquè no, perquè estem
1: pendents.
2: Perquè si vols
1: també faig la promoció de que avui ja... Ara vaig a fer-te una promoció d'una cosa random que tampoc emetem nosaltres.
2: Perquè és fer la dels pericurs.
1: Mira, avui hi ha un Lens PSG de la Lliga Francesa que és decisiu pel títol, també. I no t'ho explico.
2: Però València és una mica mig...
1: PSG, Luis Enrique.
2: Això, ah, sí? Mira, jo sóc pro, eh? Sí, sí, sí. Bé, no, volia dir...
1: Hi ha un Interlazio de la Copa Italiana.
2: Res, m'estic una estoneta més amb tu, perquè, no, perquè veig avui... un senyor aquí important.
1: Hi ha un senyor important, sí. Que ara feia dies que no el veiem i estic content que hi sigui. I volem comentar amb vosaltres dos una cosa.
2: Aviam-ho.
1: Perquè, Enric Calpena, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Obrirem de seguida la teva secció, habitual, però ja que sou aquí, un home d'història i una dona de...
2: De tot, de la vida, perquè a mi la història me la van suspendre.
3: Vaja, sí, te la provarem, aquí, eh?
1: No, una dona que ha fet rodes de premsa.
2: Ah, sí?
1: I avui parlem molt d'una roda de premsa. Hem anat a buscar un top 5 inventat, l'ha fet el nostre company, el Blai Mercè, de rodes de premsa de dirigents, generalment esportius, a veure què us semblen.
2: Vale,
1: i a veure si estan per sobre o per sota de Florentino Pérez. Comencem molt fort. Amb el número 1. Jo crec que és el top 1. Jesús Gil.
3: Home,
1: és com Florentino Pérez, però posseït per Torrente.
3: I amb més pes, diguéssim.
1: Amb més pes, més carisma, més incorrecció, odi als mitjans, homofòbia, Jesús Gil i Gil.
4: Jesús Gil no és el problema. Es la solución a los problemas.
5: Esto es una corrupción y esto es una adulteración de la competición. A mí que me inhabiliten estos gilipollas.
6: A fichar a un jugador importante y me he enterado que es maricón, me he quedado helado. Realmente faltará que dijeran, Gil tiene uno de estos allí.
4: Sobre todo si fuera mi hijo o mi hija que fuera lesbiana o prostituta, creo que la ayudaría siempre.
7: Odio, desprecio, me dan repugnancia el 90% de los medios de información españoles.
8: No os queremos ni ver.
9: Algunos no merecen la pena ni vivir.
7: Son la náusea, son una vergüenza. Y a mí el grupo Polanco y todos estos desgraciados, a mí me traen sin cuidado.
8: Os desprecio, me dais asco. Si tenéis un mínimo de dignidad, decís a vuestros jefes que os he echado de mi casa.
7: Esta es la vergüenza nacional.
10: Que sois unos hijos de puta.
8: Y he terminado por ahora.
1: Què et sembla, Jesús Gil?
2: Home, però tu vivies en aquest temps, és a dir...
1: Home, algunes les recordo, sí.
2: Perdona, però...
3: Jo el vaig conèixer, el Jesús Gil, anda. Perquè... Sí, jo estava de subdirector del programa de l'Àngel Cas, un dia, i venien d'allà a ser entrevistats. El Gil va ser entrevistat, i també la Bàrbara Carrera, no sé si en recordeu, una noia Bond, de Chica Bond.
1: Ah, una actriu.
3: I llavors ella era molt ecologista, i li deia al Jesús, ai, me gustan mucho los animales, era nicaragüense. I llavors el Jesús Gil, hombre, a mí también mucho, acabo de comprar un safari, i allí ja no cazamos negros, ahora solo cazamos elefantes.
2: Oh, yeah.
3: Clar, la pobra Bàrbara Carrera no sabia si havia de riure.
1: Ostres.
3: No, ja no cazamos negros, allí solo cazamos elefantes. Això li va dir davant meu. Sí, sí.
1: Jesús Gil, en tenim un de més nostrat, que és Josep Lluís Núñez. La vam recuperar una mica. 19 de maig de 1996, Núñez compareix en sala de premsa per explicar la destitució de Johan Cruyff. L'escoltem juntament amb altres moments molt recordats de l'expresident davant dels mitjans.
11: És motiu de cés.
12: I això és gravíssim.
11: Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses. L'altre dia van raptar un nen i va sortir amb la samarreta del Barça, per exemple.
13: Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, hasta contra els difunts.
14: Moltes gràcies, benvingut i bueno, ja se pot morir.
15: És el dia dels sants innocents, això, avui no.
16: La setmana que ve farem això, ara farem un partit de bàsquet, farem els Globes Trotes.
17: Jo sóc el porter.
16: Es dirà que som uns subnormals.
1: És una altra època, això, eh?
2: Sí, però en canvi llavors no us veig perquè us heu escandalitzat tant pel...
1: Home, perquè per sort els temps han canviat una mica.
3: Són coses que estan canviant.
2: No, però dic amb aquest, el senyor, el Florentino, el Flo, és a dir, us heu escandalitzat i trobo que això és tremendo.
1: Louis van Gaal, 23 de desembre de 1999.
2: Aviam-ho.
1: El tècnic va explotar contra un periodista amb una frase que va passar a la història.
2: Ah, sí.
1: Recordem-ho amb altres moments també força mítics de van Gaal en sala de premsa.
18: Buenas tardes, amigas y amigos de la prensa. Yo me voy.
12: Felicidades.
1: Sí, vamos,
12: ¿es posible tú puedes callar?
17: Tú eres muy malo para decir yo he roto este pacto.
18: Yo soy responsable.
17: Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo. ¿Cómo yo tengo que explicar

0: Espera-me.
1: Ah, no, es posa els cascos per tu.
0: Sí, i a més m'agrada molt. Ens n'anem uns moments de publicitat.
2: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
5: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
5: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
9: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
5: l'altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola, Anna.
10: Hola.
6: Amb Ricard Ostrell.
10: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
6: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
11: La tasca dels cossos policials no és ni vigilar ni criminalitzar els docents que exerceixen drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret a reunió o la protesta pacífica.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Això és en directe, senyal de la Comissió de Control al Parlament. Es sotmeten a preguntes de l'oposició ara la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Hem sentit ja abans com la consellera es disculpava per la infiltració de dues agents de policia en les assemblees dels mestres sindicals, assemblees sindicals dels mestres, i ho ha qualificat d'error, de necessitat d'allargar la mà, demanar disculpes, per tant, diguem-ne que una compareixença en la qual també Trapero s'ha disculpat per el que han qualificat d'error humà. Tot i això, l'oposició insisteix en demanar les seves dimissions. En tot cas, estem pendents d'aquesta compareixença. Ara obrim carpeta històrica. I no anem gaire lluny, perquè fa uns dies vam veure, que el pena, com el president Pujol, que està a punt de fer 96 anys, se l'obligava a anar a Madrid a tornar a passar per unes proves mèdiques i ser interrogat pels magistrats de l'Audiència Nacional.
12: Que el jutjaven en aquell
1: que
12: moment.
1: Que el jutjaven, sí. Per després dir que ja no feia falta, clar. Però molts ho van veure com una convocatòria de carnissament, gairebé un home ja molt gran, no sé si dir fins i tot ganes d'humiliar, ganes de menystenir Jordi Pujol.
12: Centrar en la justícia o en justícia del judici, això no és el que ens pertoca. La veritat és que veure una persona tan gran amb problemes físics evidents, facin passar un tràngol d'aquesta mena, doncs jo crec que va deixar mal gust de boca a tothom, eh? No és una qüestió de simpaties polítiques o no polítiques, era una imatge tot plegat que realment removia una mica l'estómac.
1: De fet, si podia detectar, no sé si correcta o incorrectament, una certa intencionalitat política, com a mínim si podia veure, no?
12: Es pot interpretar així, però el fet aquest d'humiliar el que han derrotat, o com a mínim l'antic adversari, és una constant històrica, sempre, eh?
1: Sempre ha passat intentar humiliar aquell a qui ja has vençut. A veure, tenim exemples, imagino, eh?
12: Sí, mira, fins i tot els romans, ja estic parlant de fa bastant de temps...
1: Això ja Pujol encara no hi era.
12: No, encara no, no se sap mai. Segur que se'n recordava, eh?
1: Doncs ens ho podria explicar.
12: Sí, ara no sé, pobre, perquè no està gaire fi. Però, en fi, els romans van encunyar una expressió que anava lligada amb aquest tema dels derrotats, que era vae victis.
1: Vae victis.
12: Ai dels vençuts. Això és la traducció real, eh?
1: Pobres, no?
12: Sí, pobres. Aquests rebran, no? Això ve d'una història que té un punt mític i, per tant, als romans els agradava molt explicar-se la seva pròpia història de manera una mica llegendària. Llavors, sí que és certa la base del que t'explicaré, però en part està adornada pels mateixos romans. L'any 390 abans de Crist, un cap dels gals, que es deia Brennus, va assetjar...
1: Els gals, que no són els gal, és que aquí...
12: No, es clar, costa clar, molt. Els gals de la Gàlia. Pensa que la Gàlia... nosaltres, quan diem Gàlia, França. Sí, però la Gàlia començava pels romans, els Apenins. Ah. O sigui, la part del nord d'Itàlia era Gàlia. Gàlia Cisalpina, Gàlia Transalpina. Eren les dues Gàlies, però eren gals. No se sap molt bé d'on era aquest Brennus. Doncs aquest bon senyor va assetjar la ciutat de Roma i li va anar molt bé. Tant és així que els romans van haver-se d'anar retirant i es van retirar al Capitoli. Saps que són 7 turons Roma? Doncs es van quedar tots tancats al Capitoli sense cap possibilitat de guanyar. Tant és així que van haver de pactar la rendició. No tenien més remei. I aleshores va dir, d'acord, us podeu rendir a canvi de lliurar-me 1.000 lliures d'or, que era com 300 i escaig quilos d'or. Una bestiesa molt grossa. Finalment, el Brennus accepta, els romans porten l'or que els he demanat, i els gals comencen a pesar l'or amb una balança descaradament manipulada.
1: A favor seu.
12: Home, evidentment. Llavors els romans, hem pactat una altra cosa, per què ho fas, això? Llavors Brennus arriba, i així un toc fatxenda, agafa la seva espasa i encara la posa a la banda contrària perquè que encara pesi més, com dient, voleu queixar-vos?
1: Doncs ara encara costarà més, això.
12: I va deixar anar això del vae victis, que modernament, no sé si ho podríem traduir com fota't no haver perdut. Doncs bàsicament això és el vae victis.
1: Això és que ho has posat al Google Translate.
12: No, el llatí mai vaig treure molt bones notes.
1: Va, doncs anem a una altra història d'aquest sentit.
12: Vinga, anem-hi.
1: Això ja és més nostrat, eh?
12: Sí, això és la Guillermina Mota.
1: Ah?
12: Cantant l'història. Hi ha un disc molt interessant amb lletres, bàsicament, del Jaume Piques, que va produir en Parla Trinca, si no vaig errat, que és la història de Catalunya en cançons.
1: Ah?
12: I que després va fer una reedició moderna, perquè això era dels anys 70, i després de l'any 2000 i poc es va retocar una mica. I aquesta és la història de Jaume, comte d'Urgell, Jaume II.
1: Aquest és el del carrer d'Urgell?
12: Aquest.
1: Aquest mira!
12: Sí, aquest Urgell.
1: Atenció,
12: aquest.
1: La història del carrer Urgell.
12: Podria ser del comtat d'Urgell en general, però no, és d'aquest Jaume II.
1: El carrer Urgell és per aquest senyor, eh? Aquest no senyor. Pel comtat en general, sinó pel comte.
12: No, això ho va... Això ve del segle XIX, ja ho explicarem un altre dia.
1: Però anem a Jaume II.
12: Jaume II, de sobrenom el dissortat. Això ja et diu...
1: Pinta bé el tema,
12: No anem bé, no anem bé. Jaume era el cunyat del rei Martí l'Humà i també al mateix temps el seu cosí segon. O sigui, perquè vegis que hi havia una relació
1: de barreja, sí.
12: Molt directa. Resulta que Martí l'Humà, que va arribar al tron una mica per casualitat, perquè no havia d'arribar-hi, va morir el seu germà Joan, i llavors ell va pujar al tron, va tenir un fill, va tenir diversos, però un bàsicament, que era també de nom Martí. Martí el Jove, se li deia. Martí el Jove va lluitar a les guerres de Sardenya i després de conquerir l'illa, just després, agafa unes febres i se'n va a l'altre barri. Amb la qual cosa, l'hereu de la corona catalano-aragonesa desapareix. Aleshores, què va passar? Doncs el parent més o menys més proper era aquest Jaume d'Urgell, comte d'Urgell. Immediatament Martí el nomena, l'havia nomenat diverses coses, però el nomena procurador del regne d'Aragó, que era una mena de títol que habitualment es donava a l'hereu. No era un títol d'hereu, però es considerava que el procurador del regne d'Aragó sempre havia estat l'hereu de la corona, amb la qual cosa semblava clar que ell era el designat. Però Jaume no va fer-ho molt bé. La veritat és que va ser bastant sapastre a l'hora de fer les seves relacions polítiques. A més, Martí l'Humà estava molt afectat, havia perdut el fill, perd al cap de poc temps la dona, de la qual estava enamorat, cosa que entre rei sembla poc habitual, però era el cas. Comença a trobar-se molt malament. És un home molt gran, ja té 50 anys, imagina't.
1: En aquella època, això...
12: Fatal. Sí. No entrem en detalls. El resultat va ser que, mica en mica, els enemics de Jaume d'Urgell, que en tenia diversos, van anar guanyant pes dins de la corona mentre Martí encara era viu. Martí es va anar deteriorant, cada cop més deteriorat, cada més fotut, fins que l'home mor, i mor també en unes circumstàncies. Per exemple, li pregunten, li fan una pregunta quan està al llit de mort, als nobles, li diuen, escolta'm, vostè estaria disposat a que la seva successió es decidís entre els diversos estaments de la corona? I ell diu, oc. Oc, en català antic...
1: No és oca.
12: No, no, H-O-C, oc, oc. En català antic volia dir sí, però ara imagina't un home amb agonia, diu, ha dit oc. Això és el que va dir. No, exacte.
1: Clar, que potser estava, sí, fent, estava fent una tos. Poder.
12: Exacte. Ha dit que sí, ha dit que sí. Endavant les atxes. Tot plegat... Que
1: perdona, això a Joc de Trons, a la seqüela...
12: És que això funcionaria, eh? És que va anar així, la cosa.
1: Va així una mica,
12: sí, sí,
1: eh?
12: Sí, sí, sí.
1: No, ha dit això, que ha d'haver dit això.
12: Ja està, tirem milles. És veritat, és veritat. És la prequela, eh? La que...
1: Perdó, la prequela, però que ha sortit,
12: sí, sí,
1: després.
12: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs bàsicament va d'això. Aleshores, el resultat va ser que, finalment, un altre parent molt més llunyà, que era Ferran d'Antequera, que era el regent de Castella, seria qui acabaria sent el rei de la Corona d'Aragó, Ferran primer, en aquest cas. El Ferran II, perdó. El resultat va ser que Jaume d'Urgell va quedar fora de la successió quan tothom esperava
1: que fos ell.
12: Que fos ell. Ferran va fer una cosa molt intel·ligent, que va ser començar a donar-li títols i càrrecs a Jaume perquè es calmés. Al principi es va calmar, però després va veure que la cosa anava bé. Es va rebel·lar, va estar a punt de guanyar, la veritat és que sí, però després de diverses vicissituds va perdre. Va assetjar el castell Formós, que era com es deia el castell de Balaguer, on vivia. Un castell sembla ser una meravella renaixentista, amb unes decoracions meravelloses, un lloc fantàstic, però les bombardes castellanes, que tot just començaven a existir, no hi havia armes de foc, que són de les primeres...
1: Bombardes, què són?
12: Com una mena de canons, per fer-ho fàcil, eh? Van acabar enderrocant el castell i va perdre Jaume. Jaume va ser... Totes les dones de la família Urgell van ser traslladades al monestir de Xixena, on pràcticament van ser enterrades en vida. No van tornar a sortir mai més,
1: mare
12: castigades allà. I Jaume va ser condemnat a mort, però com que... per rebel·lió contra la corona. Però com que era molt gruixut carregar-se'l, van decidir canviar-li la pena per cadena perpètua. El van anar passant de presó en presó, de castell en castell. 6 va passar, el van tractar molt malament, fins que ja finalment, molts anys després, gairebé van passar 30 anys amb tot això, va acabar el castell de Xàtia, on el van tractar una mica millor, i l'home es va morir. La veritat és que va ser una història molt trista i que també s'ha plantejat molt dins de la historiografia catalana què hagués passat si Jaume d'Urgell hagués estat el continuador de la corona, hagués estat Jaume III, diguéssim.
1: Tens teoria, tu, què hauria passat?
12: No ho sé, perquè era molt difícil, eh? Estava la corona d'Aragó estava en un mal moment, la corona de Castella tenia molts interessos i era molt gruixuda, França també pesava molt per culpa de...
1: Serien francesos o espanyols?
12: No, potser seríem catalans o mallorquins tots, eh? No ho sé, eh? Vull dir que allò potser ara diríem la corona de Mallorca i capital potser Barcelona de la corona de Mallorca. Que no ho sé, no sé què dir-te.
1: Bé, en tot cas, aquesta derrota contundent de Jaume,
12: contundent,
1: que va ser,
12: sí, sí. Va ser desastre,
1: va ser
12: total.
1: Enviat a la presó o, vaja, a la reclusió
12: maltractat
1: total.
12: Maltractat, per antic aliat, però també derrotat.
1: Canviem de segle uns quants segles?
12: Sí.
1: Això no és la Guillermina Mota?
12: No, ho és, no.
1: Això què és?
12: L'hauries de posar d'en peus, eh? És un himne, això.
1: Això és un himne?
12: És un himne, sí, sí.
1: De quin país deu ser això? A veure si ho endevino.

0: No.
1: Què és, llatí, això?
0: No, és polinesi.
1: Polinesi?
0: Sí, sí.
1: Però com
0: sí.
1: vols que no parlo polinesi?
0: Però jo pensava que tenies més orella que el Julio Iglesias, vull dir que podies captar perfectament els matisos. De...
1: Doncs no.
0: És l'himne del regne de Hawaii. L'himne del regne de Hawaii. I tu em diràs, regne de Hawaii, però Hawaii no és un estat dels Estats Units?
1: Però, a veure un moment, regne de Hawaii, però Hawaii no és un estat dels Estats Units?
0: No, no calia que fossis tan literal. Ah. Que no, escolta, que dit, però, ja tu em diràs, podries haver-ho dit d'una altra... En fi, és igual, sí, tens raó.
1: No, a més, et dic una cosa, sí. Mosè, perquè hi ha una estàtua al Capitoli d'un dels últims... Reis de
0: Hawaii. És el pare de l'última reina, m'imagino. El resultat és, què passa? Des dels finals del segle XVIII, o sigui, Hawaii, com tants i tants altres llocs del món...
1: Mira quina música hawaiana que ens ha posat l'Enric.
0: Molt bonic, això, eh?
1: Buah.
0: Buah. En fi, passa amb la papaya.
1: La papaya sí, sí. I la pipa, va.
0: Exacte. T'explico. Sí. Hawaii, com tants i tants altres indrets d'arreu del món, no era un estat ni deixava de ser-ho, perquè això era un concepte molt occidental, aquestes estructures. Fins que van arribar els occidentals, i llavors tots aquests països del món van decidir que aquelles cultures que dominaven un territori potser que es constituïssin com a estat, si no serien menjades amb patates pels conqueridors. Clar. I això va fer Hawaii com tants altres, eh? Era un conjunt d'illes, i a finals del XVIII es constitueixen el que nosaltres anomenaríem com un estat, amb una monarquia, etc. El resultat, bé, era un país molt pobre, allà penjat entremig del no-re, i que anaven fent la seva via sense que ningú els empipés gaire. Però a mitjans de segle XIX van començar a arribar colons, bàsicament nord-americans, que van veure que aquells indrets era un lloc magnífic per plantar sucre.
1: Ah...
0: Magnífic. I allí el sucre funcionava molt bé. Tot plegat que van començar... I el sucre, a més, pensa que en aquell moment només Cuba, realment, pràcticament, era l'única que produïa sucre i, a més, estava sota l'imperi espanyol, amb la qual cosa els impostos eren molt alts. Per tant, produir sucre fora de l'imperi espanyol era...
1: Molt complicat, era, no? Molt, no?
0: I era bo pels que ho produïen.
1: Clar, clar.
0: Però, esclar, van començar a produir, els hi va començar a anar molt bé, però, òbviament, l'estat de Hawaii va començar a dir, i això...
1: Aquí traiem alguna cosa, no?
0: Exacte. Fem uns impostos, una cosa... Ah, aquí no. Els americans estaven molt contents sense pagar... No només americans, però bàsicament americans. Sense pagar cap mena d'impost. Tot plegat que van començar a finançar tots aquells propietaris, començar a finançar una sèrie de accions, milícies, que anaven empipant aquell petit estat hawaià. Aquella petita monarquia hawaiana. Tant és així que no tenia exèrcit. En un moment determinat li fan un cop d'estat. No per derrocar-lo, sinó per dir, ei, compte, ara no ens empipis i no ens intentis treure cap impost. El resultat va ser que van destituir el rei i va pujar la reina, la senyora que hem sentit que era la compositora d'aquest himne, que era la reina Luloukalani, que, de fet, per vocació era compositora, però, en fi...
1: I va acabar de reina.
0: Era la princesa, la germana del rei. Ella va pujar pensant, tots els colons americans molt contents, home, aquesta la dominarem, una dona en aquella època, a més, segur que
1: la
0: això...
1: La farem anar com vulguem.
0: I no, perquè ella va dir, això no pot ser. I va intentar, aleshores, trencar amb aquest monopoli dels colons estrangers, bàsicament nord-americans, a canvi d'una cessió. Va cedir el que ara és Pearl Harbor. Pearl Harbor ho va cedir als Estats Units a canvi de dir, ara em deixeu tranquil·la. Sí, Pearl Harbor es va quedar, però de tranquil·la absolutament res. Tant és així que finalment el 1893 els propietaris americans, amb ajuda dels marines, que els marines sempre contribueixen molt a la llibertat del món, doncs li van fer un cop d'estat i la van enderrocar. I com que no va haver-hi pràcticament oposició i no sabien què fer-ne molt bé, van entrar al Palau Reial i van descobrir, oh, misteri, unes armes. Que ella va dir, però què són aquestes armes? Es van trobar. Armes que, a més, en tot cas, hagués sigut ben legítim que la reina del país les tingués per evitar cops d'estat. Doncs van trobar que era molt il·legítim. Llavors van agafar els seus 6 principals col·laboradors, amb ella la van condemnar a cadena perpètua, els 6 principals col·laboradors els van condemnar a mort, i que no havien fet res, i el resultat va ser que la dona va dir, doncs, si no els mateu, si els allibereu, jo abdico. I així ho va fer. Va abdicar, van alliberar els homes, es va proclamar la República de Hawaii, però la República dominada pels colons i que els seus passos ja deien que volien ser annexionada per als Estats Units, cosa que va succeir al cap de relativament poc temps. Ella va acabar l'exili als Estats Units, on va pensar, de manera, jo penso, una mica ingènua, que els tribunals nord-americans li donarien la raó d'aquella usurpació. I va estar batallant jurídicament durant molts anys als Estats Units, intentant que la restituïssin al regne que l'havien robat d'aquesta manera tan, tan legítima.
1: I no.
0: Es va morir molt velleta i sense cap mena de restitució, com és d'imaginar.
1: Doncs les històries d'alguns vençuts, que no només són vençuts, sinó que, a més, després són humiliats.
0: I tant, i tant.
1: Enric Calpena, content de retrobar-te. Moltes
0: jo
1: gràcies.
0: Jo també, molt content de tornar a ser-hi.
1: Farem un pas cap al Parlament de Catalunya.
2: Bueno, i ens veiem.
1: Ens veiem aviat. Ens veiem aviat. Miquel Jarque, bona tarda.
3: Hola, bona tarda des del Parlament.
1: Tarda, no sé si dir-te, una mica sorprenent, perquè hem tingut un missatge ja inicial molt contundent de la consellera.
3: Sí, no, la veritat és que, oi, no estem acostumats, no?, a que uns representants polítics demanin unes disculpes. A nosaltres també ens ha sorprès, aquesta...
1: Amb totes les lletres.
3: Sí, sí, aquesta vehemència en les disculpes. La consellera d'Interior ha comparegut aquí, recordem-ho, per aquest fet de les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea prèvia a aquesta última tongada de vagues. Les van descobrir i això doncs, ha esglaiat tot el col·lectiu, no només de mestres, USTEC, el sindicat dels mestres, sinó també a tots els grups parlamentaris que han demanat d'urgència que es presentin aquí tant la consellera com el director general del cos dels Mossos d'Esquadra, en Josep Lluís Trapero, i el primer que han dit pràcticament és ha demanat disculpes als mestres, ha concretat en la CGT, que és el sindicat on es van infiltrar en aquesta assemblea, ha dit que era un operatiu policial que es feia d'acord amb la norma, però de seguida ha dit que s'ha plantejat malament, ha demanat disculpes, ha dit que ha recolzat l'operatiu, el cos dels Mossos d'Esquadra, però ha dit que l'operatiu estava mal plantejat i el director dels Mossos, el major Trapero, ha reconegut l'alarma social que ha provocat el cas, ha tornat a demanar disculpes, també ha reconegut l'error, i això sí, ell ha assegurat que aquesta infiltració no hi havia mala fe. Després de tot això, ara en el que estem és en el torn dels grups polítics que estan intervenint i fent preguntes a les quals després contestaran tant el major com la consellera, i aquí sí que els hi han donat cera.
1: Clar, el tema és... Quan tu tens al davant un conseller i un responsable tècnic, per dir-ho d'alguna manera, que et demanen disculpes ja d'entrada, no sé si això desmunta una mica les preguntes que puguin fer-te després, si tu ja t'has disculpat, no? O, és a dir, no sé si ha descol·locat fins i tot una mica l'oposició, dir, ostres, ens pensàvem que venim aquí una batalla i resulta que si ja d'entrada m'ho concedeixen, hi ha menys debat polític.
3: Clar, però aquí els partits, tota l'oposició, el que volia era caps, i aquí, de moment,
1: caps. No hi haurà caps.
3: No se n'han ofert. S'ha ofert una... El que s'ha dit és que es faria una investigació d'aquest operatiu i bé...
1: És a dir, aquestes disculpes tan directes i tan sinceres són per evitar haver de donar res a canvi, diguem. És a dir, ja fem ja fem això de demanar disculpes, però no farem cap canvi. Seria una mica això?
3: Bueno, aquesta és una interpretació. Han demanat disculpes, diuen que no hi haurà dimissions i que hi haurà una investigació. De moment, això és el que...
1: Que prudent que és el Miquel Jarque. No l'enganxarem, el Miquel Jarque. No l'enganxarem.
3: Realment, han estat, sincerament, no havia vist en les comissions que segueixo normalment d'Interior, mira que normalment es debaten temes doncs, molt escabrosos, unes disculpes tan de primera mà, vull dir, ho han vist molt clar des del departament, que això havia estat un error. Sí.
1: Doncs el Miquel Jarque, el deixem seguint aquesta compareixença de la Comissió de Seguretat, crec que ho dic bé, sí, amb la consellera de l'Interior i el responsable de la policia. Si hi ha qualsevol cosa, alguna novetat, alguna decisió, ens ho expliques a l'antena també de Catalunya Ràdio.
3: Molt bé, Francesc, gràcies.
1: Una pausa! Ara venim.
4: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
7: A Sant Miguel sabem que no et conformes, que busques nova música, grups i experiències. Aquest és l'esperit Seeker i per això et portem al festival Ambassa.
8: Ángeles Toledano, la Ludwig van, Filles de Cassandra, Bob Dylan, Alosa i molts més.
7: Del 15 al 17 de maig, vine a ballar amb la millor música del moment.
8: Sant Miguel, perquè qui busca, troba.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: 4 minuts i seran 3 quarts de 6.

0: Avui ens toca gratar. Gratar guitarres. Perquè m'ha enviat el Gerard López, el nostre company, que no seleccionador català de futbol, a una botiga de guitarres. Un dels negocis singulars que tenim al nostre país. I avui et tenim, Gerard, a Tube Sound, al barri de Gràcia de Barcelona. Gerard, bona tarda.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: Ets guitarrista?
1: Sóc escoltador de guitarristes, més aviat. Sí, sí, la guitarra la toco, però diguem allà, la toques, la piques, però no la grato. Però t'he de dir que estem, diguem, en una espècie de lloc de peregrinatge i culte de guitarres, perquè aquesta botiga on ens trobem del barri de Gràcia, Tube Sound, realment és un... És això, és un monestir de la guitarra. 400 guitarres em contemplen ara mateix. Aquesta botiga, 400. No només guitarres, també hi ha baixos, hi ha pedals, hi ha pues, hi ha cordes, tot el que cal per tocar-la com el déu Mark Knopfler mana. I al capdavant d'aquest negoci, la persona que ens acompanya, que va muntar això l'any 2023... Perdó, 2003. Per tant, fa 23 anys, 24, perquè va ser el mes de maig al principi, per tant ja han fet 24 anys, és en Miquel Viadel. Com estàs, Miquel?
2: Hola, Gerard, molt bona tarda.
1: Bé, abans que res, 400 guitarres, ho hem dit bé, això, eh?
2: 400, sí, sí, 400. Quasi res.
1: No està sol, també hi ha un informàtic, hi ha un botiguer, en fi, tot de gent. El timbre de la botiga ja és un pedal d'efectes.
2: Correcte.
1: Ho hem dit bé.
2: Sí, sí.
1: El tirador per obrir la porta també és un màstil de guitarra.
2: Un màstil de guitarra, correcte.
1: D'on ve tanta guitarritis?
2: És una passió de molt petitó. Amb 14 anys ja se'm va despertar aquesta passió i bueno, fins ara.
0: Hi ha moltes botigues de guitarres a Catalunya?
2: No gaires, són poquets. Però, bueno, perquè és una cosa molt especialitzada,
0: clar.
2: I s'ha de saber una miqueta i és complicat. Però, bueno, els que estem benvinguts.
1: Clar, parlant de benvinguts, és una botiga que ve molta gent a comprar, però també venen, diguem, músics de l'escena catalana més coneguda, no?
2: Correcte.
1: Una mica de tot.
2: Sí, sí, sí. Manel, Amics de les Arts, Petit de Calaril...
1: Mishima, no?
2: Mishima, Slow Fox Lesbian...
0: Carai!
2: Sí.
1: I venen aquí... Clar, has de pensar que és una botiga que hi ha el taulell i tot de productes, però és que, a més, hi ha com una sala de proves, per dir-ho així, Ara hi podríem anar... Mira, hi arribarem.
2: Entrem-hi.
1: És una sala, diguem, que ja està preparada acústicament. No sé si es nota de fons que ha canviat com ressonàvem o no ho sé, però estem ara en una sala en què hi ha les guitarres més cares, les més bones, i aquí la gent s'assenta i que s'aprova la seva guitarra.
2: Els hi donem temps perquè estiguin tranquils, provant i disfrutant dels instruments i que puguin escollir bé, que no s'equivoquin.
1: Que puguin, diguem...
2: Disfrutar dels instruments que tenim aquí.
0: Perquè, Miquel, cada dia es ven una guitarra?
2: Doncs sí, encara que no et sembli, sí, cada dia. Cada dia es ven mínim una guitarra.
0: Sí, i qui compra guitarres? És a dir, evidentment, els professionals de la música, però què és més? Per nens i joves que ho comencen a estudiar, gent que la toca habitualment com un hobby? Quina és la clientela més habitual?
2: Tenim de tot nosaltres, eh? Sí que és cert que potser la part més professional és la que més treballem, però també tenim un col·legi aquí davant i tenim nens que comencen comprant un ukelele i que van progressant i que es compren després una guitarra i, bueno, i que van aprenent a poc a poc i van prosperant. També tenim el client mig, també, de tot. De fet, és que ens sorprendríem de la quantitat de guitarristes que hi ha, no? Que dius, hòstia, amb això del reggaeton igual ja no hi ha guitarristes. No, ojo, ve fort lo de la guitarra i del rock, no?
1: Sí, això ens ho comentaves, no? Que torna, la guitarra torna, no?
2: Torna molt forta, sí.
1: Tot i el reggaeton i això ja...
2: Sí, però que inclús en el reggaeton hi ha guitarres,
0: clar,
2: moltes vegades. Però sí que és cert que cada vegada tenim gent més jove que comença a tocar la guitarra i que els veus i dius, mare meva, nano, però tu com toques? Mira, és que he après per YouTube, clar, això no ho teníem naltros. Aleshores, és mare de Déu YouTube, que sempre dic jo que funciona molt bé i que fa que aquests nens s'incentivin i deixin d'estar amb les PlayStations i amb les maquinetes i facin una cosa que realment fa que el seu cervell funcioni, no?
0: Què va una guitarra? Normal, pues, una normaleta.
2: Normal, una guitarra mitja està sobre els 1.000 euros, més o menys. Una cosa intermitja, però tenim guitarres a partir de 200 euros.
0: I si dius, vaig a comprar-me el Ferrari de les guitarres, o el la tarda Ferrari... de Catalunya Ràdio de les guitarres, allò la millor.
2: No té límit. Pots gastar-te fins... Ara mateix a la botiga el màxim que tinc són 10.000, però hem tingut de 22.000, inclús.
0: O diguem, la més cara que has venut tu.
2: La més cara, 22.000 euros.
0: I qui la va comprar, una guitarra de 22.000 euros?
2: Pues col·leccionistes. Són gent que col·leccionen guitarres perquè són guitarres signades per artistes.
0: O sigui, és memorabilia gairebé ja, eh?
2: Sí, són peces úniques, no? Sí. Que potser rebem una i és l'única peça que rebem per Espanya, com ara mateix una que tenim, sí, que és la del Mick Ronson, que era el guitarrista de David Bowie, que és l'única unitat que ha arribat per Espanya. Són el que diuen guitarres tribut, guitarres que estan fetes com la mateixa que hi tenien al seu moment, no? Aquest va ser el gran músic que va tindre sempre David Bowie, productor de tots els discos, bueno, el va ajudar a la seva carrera, el David Bowie, no? Pues com aquestes hem tingut la Keith Richards, hem tingut una queda del Regreso al Futuro, que és la guitarra que sortia a la pel·lícula, Regreso al Futuro, molt divertida.
3: I això a Barcelona, eh?
2: A Barcelona, sí, sí. Tenim l'honor de poder tindre aquests productes que són molt difícils d'aconseguir.
3: Que bé.
2: I són peces úniques per Espanya. Sí, sí.
3: Que bé. Gerard, t'has vist ambient a la botiga avui o no?
1: Sí, he vist alguns botiguers que han vingut... alguns clients que sí, que han vingut a interessar-se per algun producte i que no sé si al final han comprat o...
2: Bueno, fem reparacions també, ens han portat reparacions.
1: Perquè, clar, una cosa és comprar una guitarra i una altra és vendre una guitarra.
2: Correcte.
1: Ah? Perquè vendre-la va acompanyada d'un tot un procés. No, tu no lliures una guitarra i apa, ja està. Tal clar, com clar, ve no, de fàbrica, guitarres... no. S'ha de quintar. Què vol dir quintar una guitarra?
2: Sí, sí, necessiten un ajust perquè, clar, aquestes guitarres surten de països i fan un... de països llunyans, com els Estats Units, Japó, Indonèsia, clar, fan un viatge en el que realment es mouen les fustes, perquè són fustes i metalls, es mouen i quan arriben aquí estan desajustades, que no vol dir que no s'ajustin a fàbrica. Evidentment que s'ajusten, però quan arriben aquí les hem de tornar a calibrar i ajustar. Hem d'aclimatar-les perquè, clar, s'han d'atemperar a la temperatura que tenim aquí i després tornar-les a calibrar i ajustar perquè estiguin en el més còmodes possibles i el músic pugui tocar el més fàcil possible, no? I això és una cosa que fem naltros i que, a més, ho fem també quan venem online. Molt important, si la guitarra se'n va a una zona més freda, també fem un ajust especialitzat perquè quan arribi allí el màstil estigui al seu lloc, que no trastegi la guitarra ni faci que no soni rara la guitarra, no? Que la guitarra soni perfecta, que estigui plug and play.
3: Avui hem descobert que hi ha una botiga a Barcelona que es diu Tube Sound, que té bàsicament guitarres de tot tipus, per tot tipus de clients, però també amb clients d'aquests VIP, dels que potser pagareu diners per anar a veure la guitarra que toquen, l'han comprat aquí. Gerard López, moltes gràcies. Miquel Villadel, també una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu.
3: Jo crec que ell deu tocar la guitarra una mica. Damià Aguilar, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Toques la guitarra?
4: Fa molts anys.
3: Ah, molts però anys. Veus com tens pinta de guitarrista?
4: Anava a l'educació general bàsica, imagina't. Vull dir que ja no vull saber ni quants anys, però sí, la vaig tocar durant la temporada, sí.
3: Avui i demà s'instal·la a la plaça Catalunya de Barcelona el Fan Festival de MotoGP. Exposicions, simuladors, un podi i presència de pilots des de les 12 del migdia fins a les 9 de la nit. Perquè aquest cap de setmana tenim gran premi de casa nostra, que a més el podreu seguir, com sempre, els últims anys per TV3 i Catalunya Ràdio. Què és això, exactament? Que és com un saló de la infància, però per la gent de les motos?
4: Doncs sí, mira, podries dir-ho d'aquesta manera. És una fira, al final és una fira, no? Una fira on hi ha diverses marques que volen ensenyar-te els seus productes, on hi ha simuladors, on hi ha restauració i on hi ha un escenari gegant on ara han anat passant pilots de Moto2 i Moto3, que són les categories més petites, i ara estem esperant que a partir de les 6 de la tarda doncs apareguin pilots de MotoGP com Àlex Márquez. Puguem parlar amb ell, que ens deixaran parlar un minut i mig, una cosa així.
3: Oh, carai, un minut amb Àlex Márquez, quin luxe.
4: Acostuma a ser així. I després, doncs, ells faran la seva aparició a l'escenari. És un acte més de promoció del que serà aquest Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que sabeu que el tenim cada any. Sabeu que això també es fa normalment per la Fórmula 1, però a partir de l'any que ve ja no tenim Fórmula 1 i el que volen doncs, és que aquest MotoGP Fan Festival doncs, agafi volada, perquè del calendari del Mundial, de fet, és la primera ciutat, Barcelona, on es fa això. I després hauran d'avaluar si realment els agrada o no els agrada. Jo crec que sí, que agradarà, perquè, a més, aquí hi ha entrada lliure.
3: Si pot venir tothom que vulgui, no ha de comprar res, eh?
4: No. Amb la Fórmula 1 jo recordo que havies d'entrar en una pàgina web, assegurar-te una entrada, etc. Aquí, la veritat és que les motos tenen menys atracció en general, i aleshores el que hi ha és una entrada lliure fins que s'ompli el recinte. Per tant, entre les 12 del migdia i les 9 de la nit, doncs pots passar aquí i alguna MotoGP veuràs i alguna... Vaja, jo crec que val molt la pena a la gent que li agrada MotoGP i la gent que no li agrada MotoGP i que passi per aquí, no tingui res a fer, també pot fer una ullada com qui se'n va a veure aparadors, no?
0: O si voleu saludar el Damià Aguilar, i sou ara per allà, si veieu un home molt guapo amb ulleres, és el Damià Aguilar. No?
4: N'hi ha 750.000, com jo aquí. Ja t'ho dic. I més guapos encara.
0: Això ja ho veurem. Damià Aguilar, moltes gràcies. Una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres. I no deixeu d'escoltar Catalunya Ràdio aquest cap de setmana amb MotoGP.
0: Com sempre, com sempre. Una abraçada. Farem una pausa. 932017474. Ara ho diré diferent. 932017474. A que us ha flipat el cervell. Però espera, que ho puc dir diferent. 932017474 o 201-7474. És el telèfon per participar al nostre concurs. Avui és repte sonor i tinc molt arròs per repartir. Tinc amor i tinc arròs per repartir. Podeu triar el que voleu.
5: 300 grams de paraules.
6: Mig litre d'actitud.
5: Una cullerada de silenci.
6: Dos reflexos de llum.
5: 5 quilos de cadira.
6: I si convé, 150 grams d'ulleres.
5: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
7: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
8: Contes, novel·les, poemes, cançons...
7: Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
12: Sodi, posant sal al nou rock català.
13: Ningú neix après i jo no he sigut l'excepció.
12: El rock català està de tornada amb propostes que, tot i ser molt joves, venen trepitjant fort. Una és el grup tarragoní Sodi, una de les sensacions de l'últim Sona Nou. Acaben de treure el seu primer disc, Havia de ser així, on ens narren de cap a peus un viatge existencial dels dubtes a les certeses i on ens recorden que ningú neix après.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
3: 017474, si voleu guanyar un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risotos, una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet amb orzite. És tan fàcil com trucar al 932017474, 932017474, i escoltar el repte sonor que us farem. Feu el mòbil, feu el fix, feu el telèfon de rodeta. Per què trigareu més? Si el telèfon de rodeta, potser ja està tot agafat. 932017474, tinc ja algun participant. Com a mínim una. Una participant, que és la Carmen de la Bisbal. Carmen, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Com ha estat el teu dimecres?
4: Bé, tranquil, molt de Florentino, però bé, bé.
3: Massa Florentino ens fas crítica o a mesura justa?
4: No, m'ha agradat, divertit.
3: Veus, la Carme? Doncs t'ho agraïm molt. Carmen, no? Carmen. Doncs, Carmen, jo ara et posaré un so, un àudio, i m'has d'endevinar a veure què és, d'acord?
4: Val, d'acord.
3: Atenció, aquest és l'àudio per la Carmen de la Bisbal. És dificilíssim avui, això, eh? És dificilíssim. Opció 1. Això és la rotativa del diari ABC publicant el diari d'avui. Número 2, opció número 2. És el soroll d'un llit d'algú que hi posa molta passió. Opció número 3. És el soroll que fa un gat de la sort xinès quan mou el braç. O opció número 4. És un hàmster fent abdominals. Carmen.
4: El 2, poder.
3: El llit. Algú fent servir el llit amb molta intensitat?
4: Amb molta intensitat.
3: Doncs és una resposta incorrecta. Ah. Era el gat xinès.
4: El gat xinès.
3: Això ho hem gravat aquí, a la ràdio. En tot cas, no pengis perquè no has guanyat encara. Anem a saludar la segona participant. Ah, mira, de Súria. Mireia, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: De Súria,
5: Sí, i tant.
3: Ens coneixem o no?
5: Sí.
3: Ens coneixem?
5: Ai, si vols et dic el meu cognom, eh?
3: A veure, digue'm el cognom.
5: Enferaque.
3: Ah, sí, home, sí. Vaja, si és que, a veure, també et diré, a Súria ens coneixem gairebé tots, vull dir que no...
5: Sí, és un poble.
3: A veure, tinc també un àudio per tu. A veure si endevines què és. Escoltem l'àudio.
6: És su vida. Yo creo que la vida, esto, el trabajo está muy bien, pero también tienes que tener momentos de cierto relax, de familia, amigos...
3: Però quin repte és aquest? És que, de veritat, avui la Barcón ens ha fet una cosa molt rara. A veure, dono quatre opcions. Què és, qui és això que sentíem? És el conferenciant motivacional Víctor Cupers. És Florentino Pérez. És Josep Maria Minguella. O és Carmen de Mairena? Torno a tirar per si de cas.
5: Sí, és su vida.
6: Yo creo que la vida, esto, el trabajo está muy bien, pero también tienes que tener momentos de cierto relax.
5: Jo, per enfotre-me'n una mica del que va fer el senyor, ficaria el Florentino.
3: Tu creus que aquest és Florentino Pérez?
5: No tinc ni idea. Però la Carmen de Mairena diria que no. I els altres tres, que no sé.
3: Doncs opció definitiva és Florentino Pérez?
5: Sí.
3: Doncs és una resposta incorrecta. Anem a fer el desempat. Atenció, Carmen, atenció, Mireia. Quants metres de longitud fa la barretina més llarga del món que té un rècord Guinness? Quants metres fa la barretina més llarga del món? Carmen, quants metres?
5: 13.
3: 13 metres. Mireia.
7: Ostres.
5: És que, clar, si ho dius en plural, vol dir que és més d'un.
3: Home, sí, més d'un metre és, sí, més d'un metre és.
5: Ah, m'ho has dit en plural. És que no tinc ni idea, jo dic 3.
3: 3 metres. Hòstia, avui ens hem quedat lluny. Doncs atenció, perquè guanya la Carmen. 102 metres. Una superbarretina de 102 metres. Carmen, guanyes el lot d'arròs.
4: No, molt bé, moltes gràcies. Ostres, Mireia,
3: no,
4: de metres.
3: No, no ha pogut ser,
8: no,
3: però t'ho torno a provar un altre dia. Ja veus que aquí som legals,
8: eh? Un altre dia més fàcil.
3: Vinga, això mateix. Abraçada bé, per la Mireia, enhorabona per la Carmen.
2: Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
9: Bona tarda, us informa Marc Güell. Ni els socis parlamentaris de Salvador Illa, Esquerra i els Comuns, ni la majoria dels partits de l'oposició entenen prou amb les disculpes de la consellera d'Interior. Núria Parlon ha assumit com un error la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres. Esquerra, els Comuns, Junts i la CUP exigeixen responsabilitats polítiques a la consellera i la dimissió del director general de la policia. Última hora des del Parlament. Txell Vallespí, bona tarda.
10: Bona tarda. Esquerra Republicana i els Comuns valoren el gest de la consellera Parlon demanant disculpes, però creuen que es queda curta i li reclamen el cap de Josep Lluís Trapero per una infiltració que titllen d'indolerable i inadmissible en democràcia. Sentim la diputada republicana Laia Cañí-Garal i el diputat dels Comuns Andrés García Berrio.
11: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
12: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
10: Pel juntaire Josep Rius, la consellera d'Interior i el director general dels Mossos no han comès un error, sinó una il·legalitat, i els demana també que dimiteixin.
13: I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin drets fonamentals i que es limiti aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
10: Txell Vallespí, Catalunya Ràdio Parlament.
9: Més notícies amb la Montse Pujol.
14: La mesa del Congrés suspèn cautelarment els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Andongo. Els provocadors d'extrema dreta ja no tindran acreditació de premsa per entrar demà a la cambra. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda. A partir d'avui, Vito Quiles i Bertran Andongo tenen prohibit entrar al Congrés. La decisió és provisional i d'entrada per 15 dies, i el Congrés ho justifica per l'increment del darulls dels últims dies que han provocat contra diputats i també periodistes. Ho acaba d'aprovar la mesa amb els vots a favor del PSOE i de Sumar. El PP s'ha apartat de la decisió i ha decidit no votar. Sentim Gerardo Pisarello, portaveu de Sumar.
16: Basta de blanquear agitadores ultras que actúan como escuadristas y basta sobre todo de financiarlos, porque esto no es libertad de expresión, esto es hostigamiento y violencia contra la democracia. Y lo que estamos haciendo desde aquí, bueno, es poner un freno.
15: La decisió és inèdita. L'expulsió provisional encamina el camí per una suspensió definitiva quan es resolgui la dotzena d'expedients que acumulen tots dos agitadors d'extrema dreta. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
9: El Ministeri de Sanitat es planteja que els 5 catalans i els 9 espanyols ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid puguin fer l'última part de la quarantena a casa. Això passaria sempre que no tinguin símptomes i les PCRs surtin negatives.
14: El judici pel cas Pujol quedarà demà vist per sentència. Avui els advocats dels 7 fills de l'expresident han demanat al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. Les defenses acusen la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat de tirar pel dret i de demanar-los penes d'entre 8 i 29 anys de presó per ser fills de Pujol.
9: La Fira del Circ de Catalunya Trapezi obre aquesta tarda la 30a edició a Reus, al Baix Camp. La inauguració institucional s'està fent al Centre d'Art Cal Massó. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Reus. Ricard Buigues amb el suport tècnic de Xavier Espelt. Bona tarda.
17: Bona tarda. Comencen 5 dies de circ a Reus amb una 60a de companyies i una 80a de representacions. L'organització vol celebrar els 30 anys refermant el seu compromís amb el circ contemporani, arriscat i enfocat també en relats que aborden temàtiques socials com la maternitat, la igualtat igualtat de gènere o la soledat. Cristina Cazorla és codirectora del Trapezi.
8: I ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic. El dissabte, el cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest Trapezi.
17: Ricard Buigues i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Arreus.
9: Els esports, Francesc Ripoll, bona tarda.
18: Bona tarda. Avui el Barça i l'Espanyol juguen partits de Lliga. El primer a jugar serà l'equip blanquiblau, que rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 7 de la tarda amb la necessitat de trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar i allunyar-se del descens. Ja tenim 11 de l'Espanyol, l'RCD Stadium. Sònia Oleart, bona tarda.
19: Bona tarda, Francesc. L'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Romero. El doble pivot per Urco i Pol, mitja punta Expósito, banda dreta Rubén Sánchez, banda esquerra Antonio Roca i en punta Roberto. Això són tres canvis respecte a l'últim partit. Entra Rieder per Calero, Roca per Dolan i Pol per Terrat. Recordem les baixes obligades de Calero i Dolan per sanció, Engonga i Puado per lesió. 18 partits sense guanyar. Cornellà al Prat ja és a punt, ja veiem les banderoles que llueixen en els seients per fer aquest mosaic, per donar suport a l'equip en un partit tan important com és el d'avui, que necessiten aconseguir aquests 3 punts per mantenir la permanència primera. Sònia Oleart, Cornellà al Prat, Catalunya Ràdio.
18: Més tard a 2:15 i en directe a la TT a la Ves Barça. Els blaugranes ja són campions de lligues i arriben amb la novetat d'Andreas Christensen, ja recuperat de la lesió. També avui a les 7, Getafe, Mallorca, i a 2:15, Villarreal, Sevilla, la Lliga CB de bàsquet, a les 7, Breogán, Lleida, i a 2:15, Granada, Barça, i el navarrès Igor Arrieta ha guanyat la cinquena etapa del Giro d'Itàlia. El portuguès Afonso Eulàlio és el nou líder de la general.
0: Fins aquí les notícies.
20: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
21: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
22: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
23: Com volguem dir, si volien aprendre alguna
22: cosa. Sí, vaig dir que no el coneixia res. I bueno, sí. Va quedar així.
24: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Que anava de pressa, però, home, que fa molts dies que no ens saludem, com toca.
2: Ai.
1: Marta Montaner, com estàs?
2: Com estàs?
1: Jo
2: no
1: bé.
2: Tenim moment per nosaltres.
1: És veritat, eh? Ja, jo tinc amics que estan molt dolguts per això, perquè diuen que el que m'agrada més del programa és la prèvia del que no surti.
2: Ens estem perdent.
1: Aquells 5 minuts. Roger Carandell, estàs nerviós?
3: Sí, molt nerviós. Sí, molt nerviós.
1: No pel programa.
3: No, com veus vaig amb la bufanda de l'Espanyol, perquè llavors vaig al partit.
1: Però això és reglamentari, fer el programa amb bufanda?
2: Digue-m'ho tu.
1: Amb bufanda, en general.
4: Nosaltres l'hem fet alguna vegada, eh?
2: Del Barça.
3: Del Barça no ho preguntaries.
2: Ara ho
3: que no? Doncs ja està. Punto.
1: Tens tota la raó.
3: Punteta a la boqueta.
1: I tu, Jolina, com estàs?
4: Jo estic genial, nen. Mira que bé, no? Vull dir-te, tant de bo, molts anys puguem respondre això.
1: O molts dies.
4: Però jo ja, si puc demanar, demano anys.
1: Tu creus que demà estaràs encara més genial que avui?
4: Home, espero. Jo espero cada dia estar millor que l'anterior.
2: Demà no vens, no?
4: Demà m'he agafat festa per necessitats personals.
1: Motius personals?
4: Motius personals.
1: Secrets? Quins?
4: Els motius personals és que no m'havia demanat un dia personal en els 7 anys que fa que treballo aquí i he decidit fer-ho.
3: Va molt passada d'hores i se li ha de recompensar.
2: Vols compartir el teu planning?
4: No sé què faig encara.
1: A l'Excel de l'empresa diu motiu.
4: Motiu cap, estar a mi casa, tranquil·la, no fer res.
3: L'agenda en blanc, eh?
4: A mi m'agradaria seure al sofà, llevar-me sense despertador.
1: Jo el dia ideal.
4: Seure al sofà.
3: Sí, ja hi seurà.
4: Mirar l'infinit.
2: Ja.
4: I que passin les hores fins que es faci fosc.
3: Sí.
4: Ja. El no fer res literal, Francesc Garriga. I ja quan comencin a dormir es calma, tornar a dormir. I el divendres que soni l'alarma i venir a treballar.
2: I això és el que no faràs demà.
4: Efectivament, Marta.
1: Estic segur.
4: Anant bé faré 20.000 passes.
1: Ah, mira.
4: Jo què sé, ja ho veuré.
1: Doncs aquesta és la prèvia d'una jornada de festa fantàstica per la Juliana, d'un programa que avui serà més curt, que acabareu
3: una
1: a
3: 3-4.
4: Escolta'm una cosa.
3: Sí.
4: Vinga, dilluns al Barça.
1: Ja,
4: eh?
1: Sí.
4: Dimarts al Madrid i avui l'Espanyol.
1: Ja tenim tots els equips fets.
4: Gràcies a Déu.
3: Perdona una cosa, i estava tornant a casa, escoltant la roda de premsa de Florentino.
1: Vas gaudir?
3: És dels millors continguts dels últims anys que he escoltat en directe, eh? A part, anàveu comentant amb la Gelmà, en Costa i tu, i
1: us fem robar, molt grosses. Us fem robar la Gelmà.
4: És molt bèstia. Sí.
1: Això ho hem de fer un altre dia, eh?
3: Ja tornarà aquí un altre dia.
4: Les veu
3: fer
4: molt
3: i molt grosses.
4: Ahir
3: va ser molt bèstia.
4: Molt. Jo no en tolero cap més. Comencem ja el programa, perquè a sobre que l'Espanyol ens boicoteja avui...
2: Avui mitja horeta, només.
1: Arriba el que no surt...
4: És una puta secció.
3: Va.
4: Noi.
1: Arriba el que...
3: Silenci.
5: A Sant Miguel sabem que no et conformes, que busques nova música, grups i experiències. Aquest és l'esperit Seeker i per això et portem al festival Ambassad.
6: Ángeles Toledano, la Ludwig van, Filles de Cassandra, Bob Dylan, Alosa i molts més.
5: Del 15 al 17 de maig, vine a ballar amb la millor música del moment.
6: Sant Miguel, perquè qui busca, troba.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Nit històrica per Fanzone!
9: No us perdeu el Fanzone d'aquesta setmana.
10: Exclusiva.
9: Madrid crema.
11: Estan fatal, eh?
9: Perquè això no s'atura i passaran coses.
12: Vostè fitxaria José Mourinho?
9: Moltes coses.
13: I l'Espanyol no parleu o què?
14: Fanzone, amb Gerard Romero. Dijous a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
16: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
15: I amb productes del territori.
16: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: Vinga, va, comencem!
16: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
16: Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
16: Som 3Cat.

0: La nit dels ignorants s'hereda.
1: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
0: Pot arribar a travessar oceans.
2: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
0: Veu com creixen els seus oients màgics.
3: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
0: I posa la pell de gallina.
4: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
4: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
5: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
5: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
5: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
5: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
11: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
12: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
13: Bona tarda, Roger.
12: I Marta Montaner, molt bona tarda.
13: Molt bona tarda.
14: De què rius tu, ja?
12: No, que anirem directe a barraca. Jo no demano com està ningú.
13: És companyia el que passa avui.
12: Hi ha partit de l'Espanyol a les 7 i a 3 quarts ja ens xuten de l'antena,
13: sí,
12: per fer la prèvia.
13: I tu també te'n vas xutat cap allà.
12: Sí, i a part he portat la bufanda, ja me la poso ara.
13: No.
12: Perquè avui és un dia molt important.
13: No cal.
12: Jo mai us he prohibit...
13: No vaig portar la samarreta del Barça l'altre dia, eh?
14: És veritat.
13: Després de la Lliga.
14: Però Marta, per ser justos, si l'haguessis dut no t'hagués dit res, en Roger.
12: No, i tant que no.
14: És que el problema del Roger és que és un perico tan agraït i tan culer, en el fons,
13: sí,
14: que com que no té mai problemes, no et pots ni posar amb ell.
12: No, exacte.
13: Ai, en fi.
12: Bé, i anem cap al...
14: És una vergonya,
12: sí,
14: eh?
12: És fort,
14: dilluns, al Barça.
12: Sí.
14: Dimarts, al Madrid. I dimecres, l'Espanyol. És el malson de la nostra audiència.
12: Creuar els dits perquè demà al Girona...
14: De les nostres noies i homosexuals.
12: No vulgui fer alguna cosa demà a la tarda al Girona.
14: Miquel?
12: Michel.
14: Com es diu?
12: Michel.
14: Michel! No fotis cap barbaritat. Si tenies previst retirar-te de manera imprevista demà...
12: Demà no és el dia.
14: A les 5:50...
12: No, a partir de les 7.
14: Sisplau,
12: a partir de les 7.
14: No molestis, queda't a casa.
13: Respecteu el tot costa, sisplau. Però,
14: també, que aquesta gent està cobrant una d'hores extres. Aquesta gent està cobrant una d'hores extres que paguem nosaltres.
12: No, ens surt molt car, perquè és que ja els tenim contractats. Llavors fem-ho tot a les 7, i ja està.
13: I ja està.
12: A veure, anem cap al WhatsApp, al 677-27-10-58, perquè molts oients ens han passat la foto que va publicar ahir en Carlos Cuevas a Instagram, que és una foto amb la Macarena García, i el text diu: aquesta primavera la Macarena i jo estem rodant junts una pel·lícula preciosa, i posa tot d'emojis, de flors i roses. És una producció de Netflix Espanya que es diu El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo. I a veure si us funciona l'argument, perquè crec que estem davant d'una de les pel·lícules dels propers mesos. La Sàhara, que és la Macarena García, és una florista brillant i irònica que ha convertit el cinisme en la seva defensa contra l'amor, que creu que és efímer com les flors. En Ciro, que és en Carlos Cuevas, és un repartidor en bicicleta que viu convençut que estimar algú vol dir patir. Una trobada explosiva als carrers de Madrid els farà xocar literalment i la ciutat semblarà entestada a fer que els seus camins es tornin a creuar. Jo ja he comprat l'entrada.
14: És a dir, serà tan dolenta que serà genial.
12: Serà boníssima.
13: És comèdia romàntica,
12: sí,
13: d'aquestes típiques, no?
14: Baratíssima.
12: A cada bar, a cada semàfor, a cada taxi.
14: Anant bé 15 escenes de sexe mínim.
13: Mínim. Tu creus que molt explícites? Jo crec que no.
12: Jo crec que serà per tots els públics,
13: sí,
12: i que serà
13: que
12: divertida
13: i romàntica. Serà com una cosa així com amable.
14: Jo crec que serà un amable de l'estil Cuento Perfecto. La sèrie que van fer l'Anna i l'Álvaro Mel, que de fet em recorda una mica...
12: Jo pensava una mica en aquesta,
14: narrativa.
13: La pel·lícula està inspirada en una novel·la o...
12: Sí, en una novel·la de... Sí, en una novel·la que es diu exactament igual
14: I de qui és la novel·la, ho sabem?
12: D'un tal Martín.
13: La mujer cactus i el hombre...
12: És

0: tan llarg d'escriure.
1: L'Hombre Globo. Jo crec que sí que hi haurà molt de sexe, hi haurà escena de pit i es veurà el cul del Carlos. Aquest és el meu pronòstic pel que fa a les escenes sexuals.
2: Perquè és una cançó, això. A veure, deixa'm mirar.
1: No, per la resta, no, crec que serà...
0: seguríssim.
1: Em ve molt de gust, ja que sigui la primera meitat del 2027.
0: Sí, és quan s'estrenarà.
1: A més, si amb sort ens enganxa
0: fred... David Martínez Álvarez.
1: Sí, correcte.
0: És un llibre, sí.
1: Ara fa molt que no tenim una ficció d'aquestes ensucrades que ens faci creure en l'amor i ens faci tornar-nos a enamorar.
0: Per això, jo...
1: Tu necessites, tu notes, no?
0: Sí, com que no ho visc jo, necessito veure-ho dels altres.
2: David Martínez Álvarez, més conegut com Raiden. Mm-hmm. Molt bé.
0: Doncs bé, primera meitat del 2027. D'altra banda, ens confirmen el que ja vam comentar l'altre dia, que en Piqué i la Clara Chia estan millor que mai. Ah. Vam analitzar les fotos que van publicar i que els van fer a Venècia. I ara ens ho confirma un oient que se'ls ha trobat aquest cap de setmana i diu això, que estan genial. Diu, bona nit, Marta, aquest cap de setmana vaig fer un gran acte d'amor, però no vaig ser l'única. Vaig fer-me 3 hores d'anada i 3 hores de tornada per fer feliç el meu nòvio canari. Vaig anar a veure la derrota de Les Palmes contra l'Andorra.
1: De què parla?
0: Del partit. Va anar a Les Palmes a veure el nòvio i a veure el partit aquest. Per sort, no va ser en va, em vaig convertir en la Javi Hoyos d'Andorra, immortalitzant actes d'amor al president de l'Andorra. Aquí acaba la jornada de la vostra corresponsal. I el tema és que en el mateix camp, presenciant el partit, hi havia en Gerard Piqué i la Clara Chia, i ens ha passat un parell de fotos. Quan pugui que es canviï el mòbil, aquesta oient...
1: Escolta, no l'apreti. No, perquè devien estar molt lluny, que devia ser molt zoom.
0: Que hi ha una foto que sembla com pintada a l'oli, saps? De lo grossos que es veuen els píxels. I es veu a mig partit en Gerard i la Clara fent-se petonets mentre miren el futbol.
1: És tot una merda, no?
0: Bueno, vull dir que està molt bé, que ho constatem, i li agraïm el document gràfic. I el WhatsApp també està petat d'una història...
2: És que sisplau, ens estan assetjant...
0: A mi em cansa.
2: Preguntant-nos per això.
1: Quan fa que us estic insistint en què consumiu aquest contingut?
0: A mi em fa una mandra...
2: A mi em tirava molt enrere.
0: A mi també.
1: Marta, jo em vaig haver de posar el vídeo 5 vegades abans de que la cinquena fos la definitiva i superés els 20 primers segons. Però et juro per la meva vida que va valdre la pena. Estem parlant d'una peça audiovisual que ha canviat la història d'aquest país, que no m'estranyaria que a última hora ho afegeixin a la selectivitat d'aquest any. És una peça audiovisual de 30 minuts publicada tant a TikTok com a Instagram pel creador de contingut català, Àlex Tous.
0: De la família Tous, dels joiers.
2: Dels ossos. Mm-hmm.
1: Àlex Tous ha decidit parlar, 6 mesos després d'una ruptura que va tenir amb la seva exnòvia, que es diu Mireia, cosina segona de la Rosalia per més inri.
0: 20 i pocs, tant l'un com l'altre.
1: 20 i pocs, tant l'un com l'altre. I és veritat que sense ser ells superestrelles, perquè en cap cas estaríem parlant d'això, aquesta història ha generat moltíssim furor i està funcionant a les xarxes una barbaritat.
2: Estarà contenta, la Dulceida estarà contenta, perquè al final l'Àlex no és d'in-management, de la
1: Àlex
2: seva agència.
1: És in-management, efectivament. La història és tan surrealista que encara que no sàpigues qui són els personatges, t'enganxa. Tot comença amb aquesta ruptura fa 6 mesos. Ella comença a publicar una de contingut que tu no et pots arribar a imaginar. O sigui, no va haver-hi un segon que descansés, acusant a l'Àlex d'infidel. Fins aquí es genera un relat. Tu ja saps que el que parla primer guanya.
2: Sí.
1: I la narrativa s'imposa. Àlex Tous infidel. Fins que l'Àlex fa un descobriment, fa pocs dies o poques setmanes, i decideix explicar la seva veritat definitivament, que és que l'explica en aquest vídeo de 30 minuts que comentem, que us recomano moltíssim que recupereu, perquè
2: però
1: és un cinema, tot i que estigui gravat. Àlex, em vas gravar el vídeo desenfocat.
2: Perdona, però a mi em passa com les noves temporades de sèries que no he seguit gaire, que diuen, no, t'has d'enganxar la segona, sí, però jo la primera ja no l'he vist. M'hi haig d'enganxar o directament passo.
1: No, Marta,
2: perquè
1: és que
2: jo no sé ni qui són, pràcticament.
1: Però és que no importa, Marta. O sigui, oblida't de si és l'Àlex Tous o el Ricard Sánchez del que t'està explicant la història. Ells estan explicant una història de pur surrealisme. Tu estàs veient un quadre de Salvador Dalí. Deixa't gaudir.
2: Tothom diu mentides, tothom...
1: Tothom és mentider compulsiu. Aquí el resum és un any i mig de relació a les xarxes aparentment perfecta. Després surt ella 6 mesos insistint que ell és infidel i ara surt ella en aquest vídeo de 30 minuts explicant entre moltes altres coses, com que ella presumptament també li hauria posat les banyes amb ell, que ella s'ha estat inventant durant tots els anys de la relació que tenia un exnòvio, que és un cantant famós de música urbana d'origen marroquí de la colleta d'en Morat, que es diu Benny Júnior. Perquè sapigueu fins a quin punt va arribar aquesta història de la Mireia amb el Benny Júnior. Jo... A mi m'havia arribat que la Mireia era la ex del Benny Júnior.
0: És a dir, ho explicava tothom.
1: A mi m'havia arribat. A mi alguna vegada algú m'ho havia dit. Sí, la Mireia és l'ex del Benny Júnior. I clar, doncs l'Àlex era com una... Ell explica que tenia un trauma molt fort amb això.
2: Està com i que era complexat.
1: Com... Clar, que era un gran elefant a la relació i que tenia molta inseguretat i que tot i així en parlaven bastant i que ella li havia explicat mil detalls i mil coses i que no tenia fotografies amb ell perquè ell era com molt misteriós, que això és veritat que també encaixa amb el personatge públic que és Benny Júnior. Una sèrie d'històries que ella amb el temps ha vist que tot formava part d'una mentida. I que realment ella mai havia estat amb aquest tal Benny Júnior que tanta inseguretat i tanta bogeria li havia generat a l'Àlex. Tanta paranoia.
2: Mare meva.
1: Només per això...
2: Però l'Àlex ha fet el vídeo en castellà, oi?
1: L'Àlex ha fet el vídeo en castellà.
0: Per arribar a més gent.
1: Segurament. I ha arribat a més gent, ja t'ho dic jo, perquè aquest vídeo està circulant, fins i tot Javi Hoyos ha fet un...
2: Ja, és que ho he vist aquest matí i dic, a veure, si en Javi Hoyos en parla...
0: Però m'estranya...
2: Crec que nosaltres també hauríem de dir alguna coseta.
0: Sí, però m'estranya molt, diguéssim, que se'n parli tant quan no són personatges molt famosos.
1: Però és que la història...
0: Són molt de nínxols.
1: Però és que a qui li importa? Si és que quan la història és bona, supera el personatge.
0: Però que en Javi normalment no tracta, no cosetes així...
2: En Javi prova de tot, també fa pesca d'arrossegament últimament,
1: sí, ell juga totes les cartes que té. I de veritat que en aquest cas és que és igual que ell, és igual els seguidors que tinguin, és igual la repercussió. O sigui, en el moment on una t'està dient que ell ha estat infidel i ell t'està dient que ella s'ha inventat tota una història amb un cantant famós...
0: Durant anys?
1: Aquí clar. És que ja és igual qui tingui la veritat i qui tingui la mentida. La veritat i la mentida han deixat de tenir importància
2: només
1: fa molta estona.
2: Només vols crispetes i veure
0: clar,
2: contingut, no?
0: I ara falta una cosa. Ara ella suposo que s'ha d'explicar i ha de dir si és veritat, si és mentida, perquè s'ho ha inventat.
1: Ella, de moment, ha notificat, així pur estil Sálvame, pur estil Telecinco, que explicarà la seva veritat, encara més, perquè ella tot això ja ha anat a un podcast a explicar que li havien posat les banyes i tal, però que explicarà, diguéssim, respondrà tot això de l'Àlex, que ja ho ha fet una miqueta, en alguns... I dient, bàsicament ella ja et contraataca i diu que l'Àlex és qui s'ho està inventant tot, ara. Que totes les mentides que l'Àlex diu que ell havia dit és la mentida real. Ja. El 21 de maig es publica un contingut que suposo que l'estan gravant amb càmeres de cinema. Ah, perquè,
0: suposo
1: clar,
0: que s'està produint,
2: meva,
0: no?
2: Mare meva, senyor 3CAT, potser hauria de comprar això.
0: Més d'una setmana. No? Espero que sigui 4K.
1: Ara, parlant seriosament, més enllà de... Clar, és una història que genera moltíssim morbo perquè és que és molt impressionant, no? Però fa tanta pena de veure això. O sigui, a mi em parteix el cor.
0: Doncs descobrir que la persona a qui has estimat, amb qui has estat bé, t'ha estat mentint durant tants anys.
2: No, sobretot si has tingut una relació amb algú.
1: Clar, no, jo no entro...
2: Deixar-ho així.
1: Clar, jo parlo d'això. No entro ni en la veritat ni en la mentida.
2: Això ells sabran.
1: Ells sabran. Jo parlo exacte, Marta.
2: D'aquest show.
1: D'aquest
0: show mediàtic.
1: Exposar d'aquesta manera tota aquesta història, sabent el mal que et faràs i encara que una relació acabi malament, s'espatlli, com diu Roger Escapa, no hi fotem... Saps?
2: Has d'abraçar la persona que va enamorar-se d'aquesta altra persona.
1: Fa
2: no?
1: pena, saps? Que havent estimat, si és que es van estimar, que jo m'imagino que sí, la cosa acabi així, no?
0: Ai. Bé, farem una pausa per la publicitat.
1: Ah, espera. Abans de la publicitat, puc fer la meva publicitat?
2: Avui? Avui la Juliana...
1: A mi m'agradaria comunicar a la meva audiència.
2: Has vingut avui Roger?
0: Això és un anunci teu.
1: Això és un anunci meu particular.
0: Bueno,
2: molt bé.
1: Doncs, m'agrada molt la sintotensió per fer aquest anunci.
2: Bueno, era no, just el dia avui,
1: aviam.
2: No?
1: Aviam.
2: Tenim 30 minuts de programa.
0: Exacte. Fent anuncis.
1: Aquest diumenge.
0: Què vens?
1: Tot el programa improvisat, perquè allò de l'Àlex Tous no estava a les
0: preus. Posa el producte sobre la taula.
2: Però
0: si està bé de preu, aviam.
1: Producte sobre la taula.
0: Quant val?
1: Aquest diumenge, 17 de maig a les 12, al Caixa Fòrum, allà a la zona de Sants, a Plaça Espanya.
0: Ah, l'altre, sí.
1: Allò és el Cosmo Caixa.
0: Ah, val.
1: Jo dic el Caixa Fòrum...
0: Perdona, jo sempre els confonc, sí.
1: Jo i Marina Porres, amb el nostre format Club Tàndem de 3CAT, un programa sobre literatura catalana.
2: I premiat, molt bé.
1: Efectivament. Farem una xerrada, bueno, una mena d'espectacle xerrada, que es diu Viure escrivint, on parlarem justament de què significa escriure i per què la gent escriu. M'agrada moltíssim estar-ho explicant amb aquesta sintonia. Llavors...
0: Preu.
1: Com jo vegi sola butaca buida.
2: Una amenaça ja es veia que cauria.
1: No, jo no tenia previst vendre-ho així.
0: No
1: volia vendre-ho més amigablement, però com que m'han posat sintonia d'atenció, jo em deixo.
0: Canvia-li, Fran, fota-li un pianet.
1: Com jo vegi una sola butaca buida. Tu saps el que diuen, oi, els dels teatres? coixinet, cap butaca buida. Doncs aquí igual. Com vegi jo una butaca buida en aquell auditori...
0: Has dit l'hora?
1: Monto un espectacle. Sí que l'he dit. 17 de maig, aquest diumenge, a les 12. Val 6 euros l'entrada.
0: A on?
1: Al Caixa Fòrum.
0: A taquilla?
1: No, al web.
0: Quin web?
1: Tu, escolta, tu entres en el teu cercador d'internet, Google, Safari, el que gastis, i poses Caixa Fòrum, separació, viure escrivint, separació, Club Tàndem.
0: Però per què dius separació?
1: Bueno, es
0: ja ho sé, que no vagi un viure escrivint. Home, és que...
1: Res, em faria molta il·lusió si vinguessin.
2: Ets nòvia que renya, tu, no? Perquè presentadora que renya, segur.
1: Jo soc persona que renyo. I quan ets persona, s'intoxica tot.
2: Ja.
1: Relacions personals de tota mena... Jo foto bronca a tothom qui se'm creua per davant.
2: Què, Roger?
0: Se'n poden comprar un màxim de 20 per persona.
1: Home, Déu-n'hi-do, 20, no?
0: Sí, bé, però venim tota la classe de...
1: No, crec que serà molt interessant. No, la Marina és llestíssima. Crec que ens quedarà molt i molt bé. Em faria molta il·lusió que vinguéssiu.
0: Molt bé, dit això, anem per l'altra publicitat.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Bé, un minut i dos quarts a 7 de la tarda. Tenim novetats d'una de les grans carpetes del 2026, la dels actors Max Iglesias i Aitana Sánchez Gijón.
2: Mira, fa un mes i mig d'aquella portada que mai oblidarem de la revista Lectures, en què es destapava aquest afer entre el mític Cabano de Física o Química de 35 anys i una de les actrius espanyoles de més prestigi, que és l'Aitana Sánchez Gijón, que en té 57. Llavors, és que clar...
1: És que és talment això.
0: És increïble.
2: És que és una cosa...
0: És un plaer mirar.
1: A mi em fa por perdre la memòria del tot, no recordar com es diuen els meus fills al llit de mort, i en canvi recordar aquesta imatge d'ells dos morrejant-se.
2: I per què tens por d'això? Quan és algo que seria una victòria.
1: Per mi sí, però pels meus fills, que no existeixen, em sabria greu.
2: Una victòria de la vida. La vida s'obre... És com era el que deies?
1: Marta, la vida s'obre camí, hi hagi els esbarzers que hi hagi.
2: Ai, la portada de la revista Lectures d'aquell 31 de març no donava marge al dubte, perquè allò era un morreig de pel·lícula. Amb en Maxi agafant l'Aitana del coll, ella arrambant-lo per la cintura, i tot això al mig de la via pública, que és una cosa que havíem reivindicat molt des d'aquí, l'activisme del morreig.
1: A mi mai una fotografia tan senzilla m'havia posat tan calenta, amb tan poca informació.
2: Llavors, clar, la revista Lectures es va tirar un triple, perquè en aquell moment va titular... Enamorados. Enamorats. Viuen un amor com el que van interpretar fa 12 anys a Velvet, que és la sèrie on van coincidir. Clar, una mica agosarat per un sol morreig al carrer que haguéssim vist nosaltres dir que estaven enamorats. Tot i que, per ser justos, hauríem de refrescar què va dir en Max Iglesias sobre l'Aitana Sánchez Gijón en una entrevista de fa més de 5 anys, crec que en plena pandèmia, on ella està mirant a càmera, responent preguntes de no sé qui i bevent-se una copa de vi sola a casa.
0: Quina meravella.
5: Que es una mujer súper sabia, echada para adelante, precursora de un montón de cosas, no sé, muy valiente. Me encanta. O sea, desde aquí os confieso, mira, una gran confesión, que creo que no sea producto, porque yo sé que esto lo reconozco, aunque no me esté tomando un Rioja, pero lo voy a reconocer siempre. Yo voy a estar eternamente enamorado de Aitana Sánchez Gijón. Y brindo por ella.
1: La gent que
2: digui,
1: o sigui, la gent que no sap veure la bellesa de la vida, la gent que no sap gaudir de les petites coses, no ho podré entendre mai. Jo veig aquest vídeo, uf, tantes emocions, tants colors.
2: Jo necessito veure'l un cop a la setmana.
1: A més, ell ben descordat.
0: I la copa en primer pla, que no te'l deixa veure ni pràcticament.
1: Mira, i t'ho confessaré, no sé ni amb qui està parlant, però ell s'obre del tot.
0: Sí. Ell interpel·la l'espectador, qui miri, és una obra d'art. A qui passi per davant, ja està.
1: És com la Mona Lisa.
0: Clar, que et mira sempre. Posis on et posis i allò t'està.
1: M'agradaria molt que hagués fet aquest vídeo sense que ningú l'estigués entrevistant, només com pensant ja en tota l'audiència possible.
2: És que la pandèmia es van fer autèntiques barbaritats.
1: Ui, aquesta és la menys grossa.
2: Sí, el cas és que, des d'aquell inoblidable 31 de març, els protagonistes del morreig no ens han donat gaires titulars més, perquè cada pregunta que els han fet els reporters hem tingut, s'ha de dir, respostes icòniques, però molt poc clarificadores.
6: Unes imatges con tu nova pareja sorpresa, esas imatges que l'han por sí solas. Max Iglesias, ¿es cierto, no es cierto? ¿Tienes algo que decir al respecto?
7: ¿De qué vais? ¿Pero quiénes sois vosotros? Por favor.
6: ¿Hemos visto unas imágenes de Aitana que habla por sí sola?
7: Yo tengo una función que hacer. Buenas tardes.
8: Van a salir unes imatges.
7: Buenas tardes.
1: Uau.
0: Està tothom
1: vosaltres,
0: molt bé, eh?
1: Vosaltres qui sou? Tinc una funció.
0: Però està tothom molt bé. Les reporteres també pregunten
1: unes
0: genial.
1: Professionals.
0: Tothom fa molt
1: ella
0: del seu.
1: Ella em sembla tan reina.
0: Sí.
1: Ella és molt... Jo vull ser el més semblant possible.
2: Ella no ella. Camina, ella levita.
1: Totalment.
2: Aquesta és la sensació.
1: Tot està bé en aquesta història, tot, de principi a fi.
2: Doncs això és per part de l'Aitana, però per part d'en Maxi també teníem novetats el mes d'abril, perquè el vam poder sentir el dia de Sant Jordi. Recordeu, per si ho heu oblidat, que ell és actor? Mm-hmm. Autor d'una obra titulada Horizonte Artificial.
0: Mm, molt dolenta, per ser.
2: No, Roger,
0: molt mal valorada, perdona.
2: Escolta'm una 2,9. cosa. 2,9 sobre 5 a Goodreads.
0: A
2: que
0: Goodreads.
2: Tu sempre et penses que és 2,9 sobre 10.
0: No.
2: Un 2,9 és més que aprovat.
0: Costa de trobar, 2,9 a Goodreads.
1: Marta.
0: Costa de trobar.
2: I per la gent és molt benevolent.
1: I que un 2,9 sobre 5 per en Roger, que és un noi que sempre ha anat justet amb els estudis... Clar que te'l podria comprar, però per què s'estan intercanviant els papers? Tu ets una noia de 10. Tu mai has comprat un 2,9 sobre 5 de res.
2: Perquè aquest llibre
1: tu vas només a restaurants de Google Maps
2: amb el,
1: que tenen un
2: Rioja.
1: 4,7. Si et ell porto aquí... un lloc que té un 4,2, ja et sembla poc.
0: No ens està separant l'obra de l'autor.
1: No.
2: És que de vegades no es pot.
1: Tu, Marta, estàs ja pensant està. En els seus ulls blaus i el que veuràs allà quan obres aquest llibre és senzillament... Una blasfèmia en contra de la literatura.
2: Mira'm,
1: no
2: quina, nota té Mira'm quina nota té l'assistenta.
0: Oh, bé, estarà bé.
1: Jo m'aposto que té un 4,1.
2: Uau.
0: 4,3.
2: Ostres. Doncs no està tan bé, et diré.
1: Mira, veus? Ara no està tan bé.
2: Bé.
1: Aquesta és la Marta que a mi m'agrada.
2: En Maxi el teníem signant a Barcelona el dia de Sant Jordi i, clar, els reporters no van deixar perdre l'oportunitat d'intentar treure-li algun titular.
9: ¿Cómo has llevado todo el revuelo mediático a raíz de esas fotos con Aitana y sobre todo las críticas que ha recibido ya por la diferencia de edad?
10: Pues la verdad, o sea, yo estoy muy contento de todo el trabajo que hemos hecho el año pasado y ahora muy enfocado en esa visibilidad y esa promoción que hay que darle porque también las productoras o incluso la editorial te requieren para eso, ¿no? Cuando firmas un contrato te comprometes a hacer la promoción desde muchos meses
2: molt
10: atrás.
2: Bé. I bueno, el joc dels disbarats. Però és molt difícil fer el que va fent Maxi, que et pregunti una cosa i tu, sense perdre els papers, respons mirant a la cara, mirant als ulls, una cosa que no té res a veure amb el que t'han preguntat.
1: Sí.
2: Doncs així teníem la carpeta fins ara, afegint-hi també pel mig una mala notícia molt trista, que a l'Aitana Sánchez Gijón se li va morir la mare fa uns dies i la tenim, lògicament, passant uns dies molt tristos i difícils. Però és que us hem de dir que fins i tot corrien rumors que en aquests dies l'Aitana s'havia molestat molt amb la dimensió pública que havia adquirit tot plegat i que potser ella hauria fet marxa enrere en aquesta possible història, aventura, amb en Maxi Iglesias. Que potser fins i tot el morreig s'hauria quedat allà.
1: I que
2: no haurien ni pujat a casa.
1: I que potser aquest morreig era el primer morreig que hi havia. Això és el que deien els panots de la ciutat.
2: Fora de pantalles.
1: Però vull dir-te que a les imatges, segons el que diu la rumorologia ara mateix...
0: El primer dia que passa ja et foten la foto.
1: I que havia sigut l'últim. Que es van fer un petonet, aquell morreig que promet molt.
2: Hi ha molt potencial i quina llàstima que els mitjans ens carreguem tantes coses
0: sí,
2: que podrien anar tan bé.
1: Si ets la...
2: Roger.
0: Oh, no.
2: Roger, no parlis en passat, perquè...
0: Ai, per favor.
1: Teniu novetats! Ah, visca la vida! La vida és bella!
0: Aviam, com de
2: novetats
0: bella és.
2: Novetats de quiosc, sí, que són les millors.
0: Perquè
2: són les que ens van donar la primera alegria.
1: Sí, aquella olor de plàstic, en realitat.
0: Sí,
1: perquè el
0: quiosc,
1: la revista aquesta
0: no
1: del cor,
0: de
1: és gairebé més plasticós que no pas la Bíblia, m'entens?
2: Ai, nois, avui dimecres, dia de revistes... La lectura es torna a la càrrega amb un nou reportatge dedicat als nostres dos actors preferits. Aitana i Maxi Iglesias, punt, les fotos de la seva última cita. Davant d'això, suposo que podeu entendre que ens haguem gastat 2,49 € dels vostres impostos en total.
1: Marta, barat.
0: Correcte.
1: Barat.
2: Què és el que costa la revista? És molt barat pel que nosaltres volíem. Sí,
1: per la diversió que ens dona, per la bellesa de viure que ens aporta.
2: I per fer un servei públic a tota la gent que ens escolta, que és donar-vos tots els detalls del que hi ha dins.
0: Som-hi.
2: La lectura segueix apostant, us haig de dir, per un vincle romàntic? Ells van a la seva.
1: A veure,
2: potser tenen més informació de la que nosaltres tenim?
1: No, però tu ja saps també que el Lectures no ha treballat mai al Pantone de Gris.
0: O tot o res. Bueno,
2: o blanc o negre.
1: O blanc o negre. O són els pitjors exnovis de la història o enamorados.
2: O estan enamorados i s'acaben de conèixer. Ells han apostat per aquest titular amb exclusiva que diu «La seva història d'amor continua». Us haig de dir per això que malauradament no tenim cap foto de morreig nou a dins, però sí que veiem un Maxi Iglesias amb ulleres de sol esperant al portal de casa de l'Aitana a Madrid. I ens expliquen d'on venia ell. D'entrada, que ell estava en un rodatge d'Onosti i que va trobar un foradet entre escena i escena i va dir, baixo a Madrid, vaig a fer altres coses primer, vaig a fer unes compres, vaig a rentar el cotxe, tot això detalladet, eh? Arriba al portal de l'Aitana Sánchez-Gijón, a última hora de la tarda, que tothom sap que és quan es desperten
0: llum,
2: les guilles.
0: Amb aquella llum.
11: La guilla normalment és veritat que dorm de dia.
0: Sí.
2: I amb una bossa a les mans que no sabem què contenia.
11: Preservatius.
2: O no?
11: Espero que sí, Marta, perquè ja saps tu que és vital fer-se fullar amb preservatiu. El tema està molt malament, que a mi mare no para de passar-me articles.
2: Entenem que va picar el timbre o la va trucar per telèfon, obre.
11: M'agradaria molt que s'hagués presentat sense picar el timbre.
2: I atenció al que ens diu la Lectures. En Max Iglesias s'hi va estar diverses hores.
0: Havia de despatxar molta cosa.
2: Endavant, et donem el torn de paraula com si mai no l'haguessis tingut.
0: Des de quan aixeques el disc?
2: Sí, mai, és inèdit això. Bé.
12: Perquè veig la Marta tan tendra.
2: Amb aquesta història, a mi
12: tan il·lusionada.
2: Flipa.
12: Que em sap fins i tot greu.
2: Que podrien haver parlat, però també està bé.
12: Fluix, Marta. Per mi la lectura aquí ha estat fluixa.
0: Home, no, per
2: és
0: mi és
2: la confirmació que segueixen tenint trobades.
0: Clar.
2: Íntimes, però... íntimes, que pots entendre la paraula íntima com tu vulguis.
0: I que aquest tio s'hi planta i es queda a sopar potser, i marxa tard.
2: Clar, potser, potser li va fer companyia en un moment que també és molt difícil per l'Aitana Sánchez-Gijón, vés a saber. Però la cita queda claríssim que va ser a casa de l'actriu, lluny del focus públic per evitar una menjada de boca davant de tothom, i que ell, trobo rellevant també que s'escapés de Donosti per fer-li aquesta visita a ella, perquè no havia d'anar a Madrid per rentar-se el cotxe, m'entens?
12: Tot i que poder hi té algú que li fa molt bé, eh? Perquè quan t'acostumes a que algú renti el cotxe, com el meu nano de Cardedeu, ja no hi ha manera de canviar-ho, allò.
2: Juliana, aquí m'estàs decebent. No, ell s'havia de trobar amb la dona que li roba el son, que és l'Aitana.
12: Et diré una cosa, Marta.
2: I no hi ha carpeta ara mateix que em faci més il·lusió que aquesta.
12: Sí,
2: no,
12: jo estic amb tu, i de fet et diré una cosa.
0: És noticiable, però.
12: No, totalment noticiable, però de la mateixa manera que normalment jo et compro només un pantone de gris, aquí et compro l'Enamorados. Jo crec que aquí hi ha una història d'amor. Jo crec que aquí darrere està venint emocions d'aquestes fortes que semblen una tempesta que se t'emporta per endavant, Roger. Això és el que està venint. La informació que tenim, clar que ens hi podem agafar i ens pot fer il·lusió, però clar, jo m'esperava quan has començat que hi hagués una imatge, una algo, perquè és que això em sembla... Jo, però no és... És que jo vull més, perquè vull saber...
0: A mi la imatge d'ell al portal m'agrada molt.
2: Vols veure per un foradet?
12: És que sí, és clar, així. Clar. I ell li deu dir, amb aquella veu que té de vellut...
0: No, li deu dir
2: bestieses. I que ell ja estava enamorat d'ella, és que m'ho crec, aquell moment de la copa de vi, no pot ser mentida.
12: I ell té una cosa molt bona, que és que és del club d'Irma Farelo. No tothom pot ser d'aquest club, és un club molt exclusiu, sí? Que és el club dels sexis sensibles.
2: Ai.
12: I és el club del tio que et diu quin cul que tens, no diré més, perquè em sembla com que m'incomoda una mica,
2: és un guarro.
12: Ja m'enteneu, exacte, que te les diu. Però...
0: Bueno. Llavors te'l destrossa hòsties, també, no?
12: No, i que després... I tant, i tant. I que després... Fot gana, i després et mira fixament als ulls i et diu la cosa més romàntica que et puguis imaginar. Saps qui està en aquest club, també?
0: Qui?
12: Chino Darín.
2: Uf.
0: Sí,
12: de fet,
0: ja
12: podríem
0: pinta.
12: Dir que el lidera. Chino Darín sí. Et deixa, després del sexe, com si t'hagués atropellat un autobús. O sigui, estrès post-traumàtic. Però és que després... Et deu agafar la cara amb les mans.
2: Sí,
12: bueno, saps aquest agafar la boca amb les manetes, així, vinga, la barbeta?
0: Acaba amb el relat porno, que hem d'anar a un altre tema. Ja està, no? El...
12: Sí, però m'ho compreu o no?
2: Sí, jo sí.
0: Sí, sí,
12: jo us dic una cosa,
0: si m'ho he passat bé escoltant-te.
12: Ningú d'aquí està en aquest club.
0: No,
12: tots
0: no.
12: Ens hi esforcem,
2: no,
12: tots voldríem.
0: No, cap esforç.
12: Però no estem
0: res
12: del
0: que has dit.
12: No estem gens en aquest club.
0: Cap esforç.
4: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir. L'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
0: Bé, ja per anar tancant aquesta carpeta, perquè és veritat que ja s'està allargant moltíssim, però és que les reaccions continuen després dels dos primers concerts de l'Oreja de Van Gogh amb la Maya a Bilbao. No sentirem els moments que va desentonar
2: ni res de tot això, perquè
0: ja no val la pena. Tots sabem que hi van haver uns quants errors greus, sobretot en el primer concert. I, de fet, la gran pregunta que tothom es feia el dilluns era com deu estar la Maya, perquè no havia dit res. Tothom insinuava que estava fatal, que ho estava passant molt malament perquè segurament estava llegint les crítiques. I ahir qui ens donava la resposta era el periodista del programa de Mediaset, El Tiempo Justo, que es diu Àlex Álvarez, que va dir que havia parlat amb l'entorn de la cantant.
13: También, según su entorno, no esperaba una reacción tan dura a día de hoy. Incluso se está planteando si será capaz, me dicen, de continuar toda la gira. Dicen, si sigue esta presión de aluvión de críticas, lo dudamos. Maya lo lee absolutamente todo.
0: Bé, això és el que deia aquest periodista.
12: Ahir, quan ho vam explicar, vaig estar a res de dir que no m'ho creia perquè justament el Tiempo Justo és qui va dir que Plex i Aitana estaven malament i va sortir Aitana a desmentir-ho, etc. Però em va semblar que no els podia acusar per un error.
11: Nosaltres l'hem pifiat moltes vegades.
12: No, però no s'ha dit cap mentida. Llavors jo vaig pensar... Però...
0: Clar, és a dir...
11: Algun cop segur que hem dit alguna mentida.
12: Segur,
11: eh?
12: Però és veritat que... No, però és veritat...
0: Qui parlis de l'entorn, et diuen una sensació que pot tenir una amiga de la Maya.
12: No, però ell no està parlant de sensacions.
0: No, ell parla del que li ha dit l'entorn, no el que li ha dit ella.
12: Sí, però no parla de sensacions, no diu... A l'entorn li dona la sensació que...
0: No, l'entorn diu que ella...
12: Que ella està destrossada. Sí. I a més fa servir una... I sí que és veritat que és una mena de...
11: Això de l'entorn fa molta gràcia, perquè
12: qui és l'entorn? Saps que en ves la cosina segona de la cosina segona de la Maya, saps?
0: Bé, arran d'això, llavors es va escampar el rumor que potser els concerts a Madrid es cancel·laven perquè la Maya no podia més. Doncs bé, la Maya ha decidit aquest matí xapar-li la boca. Ha estat a les 12 del migdia amb un escrit / comunicat que ha penjat a Instagram i que també ha compartit al grup. És llarguíssim, però l'he resumit perquè ella ha fet una redacció increïble que sembla l'inici d'un llibre. Diu així, bon dia. Fa 3 setmanes ja vaig...
12: Sí que domina el català, la Maya. Des de quan és a Manlleu?
0: Bueno, l'he traduït perquè tinc la sort de ser bilingüe. Hòstia, nano, hauré d'anar ben ràpid. Bon dia, fa 3 setmanes ja vaig plantejar com serien els dies després dels concerts a Bilbao i així ho he fet. Per això us escric avui, perquè he estat desconnectada i amb molt d'èxit. Explica què ha fet durant totes aquestes hores. I llavors diu, quan vaig obrir el mòbil, em bullia de missatges d'afecte, d'amor i enhorabones. Em va fer moltíssima il·lusió, però vaig seguir amb el meu pla, descansar, descansar i descansar. Cap a les 7 de la tarda va arribar una trucada d'un amic íntim que em va preguntar, molt preocupat, si deixaria la gira. Li vaig respondre molt sorpresa, com? Ell va tornar a fer la pregunta i llavors em va sortir una riallada d'aquelles que et deixen sense respiració perquè no pots parar de riure. Li vaig respondre amb un no rotund, que no deixava la gira. Malauradament, no em sorprèn el que s'ha dit. I llavors diu, estic molt orgullosa de l'Oreja de Van Gogh, tan emocionada pel que vaig viure a Bilbao amb 30.000 persones donant-ho tot, que no puc ser més feliç. Si alguna cosa positiva puc treure d'haver tocat l'infern, és que et fa pràcticament indestructible.
11: Aquesta frase és bona, eh?
0: És increïble,
12: aquesta frase. Ella es nota que ve d'escriure molta lletra, eh?
11: Sí.
0: Avui me'n vaig uns dies a un dels meus llocs preferits del món i continuaré desconnectant. Gràcies, Bilbao, Madrid, no sabeu quines ganes tenim de veure-us. Always show must go on. I un cor. Una diva, una reina, i que s'ho agafa amb calma, tranquil·litat i desconnectant.
12: Ja ens n'alegrem tant perquè estàvem preocupats, sí, sobre de tot.
0: Us deixem amb la prèvia de l'Espanyol. Tornem demà a les 6.
3: Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira. Això és la transmissió de l'Espanyol.
14: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
15: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
16: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
17: Doncs tant com vulgui bussejar.
16: Genial. I quant d'oxigen queda?
17: El que vulgui, també.
16: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
17: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
16: I quants de cetacis?
17: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
18: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
21: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
22: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

0: Alan Pace ha mogut fitxa. Monchi és l'home a triar per posar ordre. L'amo del club li ha ofert les claus esportives del club, director general esportiu, per passar l'escombra i arrencar un nou projecte. El dubte és, amb recursos, fins on arribarà la inversió de Pace? El nom de Monchi il·lusiona perquè precisament el que li fa falta a l'Espanyol és que algú posi ordre i marqui un camí. Pace ha treballat en silenci i ho ha fet bé. Tot això sona molt bé, però si l'equip baixa, ni Monchi, ni fitxatges, ni res tindrà sentit. En 11 dies l'Espanyol s'hi juga al futur.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda, 6:45 tocats i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a més enllà de la mitjanit, futbol a Catalunya Ràdio. Som a l'avantpenúltima jornada de Lliga. Avui, Espanyol Atlètic Club, ara a les 7. I després, a la Ves Barça, a 9:45 i en transmissió de la TDT. I per començar la tarda, una final per l'Espanyol. L'Espanyol comença la jornada fora del descens, però amb els mateixos punts que el primer equip en descens, que és el Girona. Una bogeria. El descens aquest any ens durà al límit. Comencem cap a l'RC d'Estadio.
2: Història.
3: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, lo sabe, gol!
4: Va marcar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos!
2: Rebel·lia.
4: Ajuda Jonathan!
2: Sentiment.
4: Burri, burri, burri, burri, burri, burri, hasta el burri se mudó.
5: Explota l'RCD Stadium, l'Espanyol ho té a tocar, tornarà a Europa.
2: Fidelitat.
5: Èpica, això és el que necessitava l'Espanyol, èpica, guanyant en l'últim sospir.
2: Orgull perico.
5: Hem hagut de suar sang, suor i llàgrimes, però ho hem aconseguit. Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superar adversitats.
2: Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.

0: 10 minuts i les 7 de la tarda, tot gira amb el Salva Pou al control tècnic i musical, la Núria de la Fuente a la producció, el Xavi Vall i el Manel Gil, i també el Carles Morales al control central, i el Francesc Ripoll de Vistaire i el control de xarxes. Hola, Ripo.
1: Hola, bona tarda.
0: Ahir es va obrir l'avantpenúltima jornada de Lliga amb 3 partits. Campanada del Llevant al camp del Celta. Celta 2, Llevant 3. El Celta, que guanyava 2-1 a la segona part, va acabar perdent el partit i quedant-se sense la cinquena plaça de Champions, que finalment és pel Betis. El Llevant surt del descens. També ahir, Betis 2, Elx 1. Bon marcador per l'Espanyol i el Girona. I Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. L'Osasuna encara no està salvat i, de fet, entra a la zona perillosa. La llista s'amplia. Del desè al Rayo fins al 19è, l'Alavés, hi ha 10 equips separats per 6 punts i cap d'ells salvat. Classificació, Rayo, desè, 43, Osasuna 11è, amb 42 i ja ha jugat el seu partit, València 12 amb 42 punts, 13 el Sevilla amb 40, l'Elx és 14 amb 39 i ja ha jugat el seu partit, 15 Mallorca 39, 16 Llevant 39, 17 Espanyol 39 és l'equip que marca la salvació, però empatat, ja ho veieu, amb els equips que el precedeixen. Primer equip en descens, el Girona, també amb 39, el pitjor d'aquests 5 equips que estan en 39 punts. Alavés, 19è, amb 37, i ja ha baixat a segona l'Oviedo, que en té 29. Avui 4 partits, ara a les 7, Espanyol Atlètic Club i Villarreal-Sevilla. Hi ha 2:15, Alavés-Barça i Getafe-Mallorca. A tots els partits, a tots, hi ha algun implicat en el descens. L'Espanyol, que fa 18 jornades que no guanya, a una del rècord històric, ha de guanyar avui, no pot ser d'altra manera. I ho ha de fer contra un Atlètic que s'hi juga a plaça europea. La té a un punt. Entrem a l'RCD Stadium. Sergi, Andreu, Sònia Olear, què tal, com esteu? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Amb el David Mendoza fent l'assistència tècnica, a l'estudi Marc Maiola, Eudald Serra, Carla Borràs, què tal, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Bona tarda.
0: Per cert, no hi serà el Dani Ballart, que té feina amb el Mataró de Waterpolo, i jo crec que el seu cor també ho agrairà, perquè ens venen revolts. Es nota l'ambient, Sònia? Serà ple avui o gairebé ple a l'estadi de l'Espanyol?
3: Doncs gairebé ple, però de moment hi ha moltes cadires buides, l'hora no ajuda i és cert que continua entrant molta, molta gent, però vaja, no hi haurà un ple d'aquells que diguis no hi cap ningú més, no.
0: No, ara, no. Molta gent segurament arribarà al partit començat, com per exemple en Roger Carandell, que ara ens ho deia, del que no sorti d'aquí, que agafava les coses i ràpidament marxava cap a l'estadi de l'Espanyol.
3: El que Vinga. Sí que ja serà el mosaic amb les banderes, ara veig que estan posicionant-se just a la sortida del túnel de vestidors tot de gent, diríem, amb banderes de l'Espanyol d'aquestes grosses per onejar, és a dir, aviam, hi ha ambient de partit important.
0: És que és un dia gran, és una final, i avui necessitem més que mai de l'afició de l'Espanyol. Vinga, som-hi amb l'11 de Manolo González pel partit d'avui, aquesta final contra l'Atlètic d'Ernesto Valverde.
3: Doncs amb 3 canvis, Dimitrovic a la porteria, la defensa, Omar, Riedel, Cabrera i Romero, doble pivot per Urco i Pol, mitja punta, Edu Expósito, banda dreta, Rubén Sánchez, banda esquerra, Antonio Roca, i en punta, Roberto.
0: Recordem que Lero i Dolan sancionats. Exacte. A banda d'Engonge, que està lesionat, com també Puado. L'Atlètic Club, l'equip d'Ernesto Valverde, molt irregular, que no acaba de trobar la seva tecla per poder aconseguir aquesta plaça europea, tot i que la té a prop, la té només un punt. Amb qui juguen avui? Recordem, sense Nico Williams, baixa important, es va lesionar, tampoc és a la convocatòria, o Ian Sanset, també lesionat al davanter de l'Atlètic.
3: Unai Simón a la porteria, la defensa, Areso, Vivian, Laporte i Adama, Ruiz de Galarreta i Rego al doble pivot, per davant línia de 3 amb Berenguer, Unai Gómez i Navarro, i en punta Iñaki Williams.
0: Qui és, Carla, l'àrbitre del partit?
6: L'àrbitre és Francisco José Hernández, que no confondrà amb Alejandro Hernández, és a dir, és Hernández Maeso, per entendre'ns. Tercera temporada a primera divisió i la segona vegada que xiula a l'Espanyol després de l'empat contra el Girona.
0: I el VAR, Iglesias Villanueva, que avui serà qui ajudi a l'àrbitre Hernández Maeso. A veure, és curiós, el que és el destí. L'Atlètic és l'últim rival contra qui els de Manolo González van aconseguir una victòria. Va ser a Sant Mamés, va ser el 22 de desembre, i ja en fa 142 dies. El destí voldrà que avui Marc Maiola, l'Espanyol, torni a guanyar davant l'Atlètic?
1: Doncs és possible, de vegades aquestes coses passen. I per fer-ho possible, doncs juga amb Antonio Roca avui. És una sorpresa. Sí que l'Espanyol té baixes en aquesta posició, però també té jugadors com Jofre. Ramon Terrats no acaba d'encaixar. És curiós perquè ha tingut bons moments, però no acaba de confiar en ell del tot, perquè avui també podia juntar-se amb Pol Lozano, Urco, Ed Expósito i jugar a l'esquerra. Doncs ho fa Antonio Roca i repeteix Rubén Sánchez a la dreta. El que no se li podrà dir a Manolo és que no ha provat coses. Ha tocat moltes coses, sobretot a nivell d'11. El sistema no el canvia i gairebé sempre és el mateix, posi menys o menys al lateral de la dreta, que és Omar, que de vegades fa sortida de 3 normalment, però vaja, avui amb Antonio Roca i a veure si funciona millor l'equip.
0: El d'alt agrada l'11?
2: Home, diria que són faves comptades, tret del que comentava el Marc de l'entrada d'Antonio Roca, que és la principal sorpresa. La resta era força previsible, tenint en compte que Rubén Sánchez ja havia jugat els dos últims partits, no ho havia fet malament. A més a més, Dolan està sancionat, Engonge tampoc pot jugar per lesió, per tant, era qüestió de Jofre o ell. Jo crec que, si recordeu, l'altre dia a la roda de premsa Manolo González, en el primer gol del Sevilla, parla de que no hi ha molt bona cobertura d'ajuda per aquella banda, no? I un dels jugadors que hi havia implicats era Jofre. I potser, interpreto jo, entre cometes, que ha estat com un càstig i que avui dona l'oportunitat a Antonio Roca, que l'hem vist molt poc a la segona volta, però que els minuts que ha jugat tampoc ho ha fet malament del tot.
0: Bé, 4 minuts i això comença. Per cert, una imatge ara mateix de l'interior del vestidor que ens arriba de Movistar. Movistar, la Liga farà avui la transmissió. Monchi, el nou director esportiu general, dins el vestidor, donant ànims als jugadors de l'Espanyol. Nosaltres, de fet, hem obert una enquesta. Sí. Ara que aquesta setmana s'ha fet oficial del fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu, us demanem què us sembla l'arribada de Monchi a l'Espanyol.
4: I 4 opcions, necessari i il·lusionant. Feia falta un canvi. He de veure com fitxa i no m'agrada. De moment, molta igualtat, 33%. Necessària i il·lusionant, 33%. Feia falta un canvi, 33%. No m'agrada.
0: I per cert, parlant de casualitats del destí, sabeu de què fa avui 20 anys? Escolteu.
5: Ja. Atenció, la pilota al frontal de l'àrea. Pot marcar, pot marcar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha marcat Corominas, ha marcat Corominas, ha marcat Corominas. Ha marcat Corominas, ha marcat Corominas. Gol, gol, gol, gol. Ha marcat Corominas i quin fart de patir. 46 de la segona, marca Corominas.
0: Aquell dia boig, aquell dia tan i tan boig, aquell 13 de maig del 2006, el dia que, amb un gol de Ferran Corominas en un Espanyol Reial Societat en l'última jornada, l'Eudald narrava així de bé aquell gol salvador de Ferran Corominas. Tenim a l'última jornada un Espanyol Reial Societat. M'agradaria que això no s'hagués de fer esperar fins l'última jornada. Però bé, el destí ha volgut que avui es compleixin 20 anys d'aquell gol salvador de Ferran Corominas. Que, per cert, si voleu recordar aquella efemèride, Sergi i Andreu, tenim un Espanyol reservat dedicat precisament a aquell dia.
7: Sí, l'hem publicat aquest matí a primera hora, el teniu al web i a l'app de Catalunya Ràdio, dedicat als 20 anys del gol de Coro, amb els testimonis del mateix Eudald, evidentment. Una conversa fantàstica amb Martín Posse, que aquell dia va jugar el seu últim partit com a professional, i també les paraules, el testimoni de Dani Sánchez Llibre i Imma Casares, que van viure junts a la llotja aquells minuts finals i ens expliquen, vaja, què els hi va passar pel cap, què és el que van sentir. Interessants els testimonis per recordar i per establir paral·lelismes amb l'actualitat, aquell 13 de maig del 2006, ara fa 20 anys.
0: I així sona l'himne de l'Espanyol 20 anys després a l'RCB Stadium. Poc a poc va arribant la gent. Avui és dia gran per l'Espanyol, però avui, Eudald, no es pot fallar, eh? No volem tornar a jugar-nos-ho a l'última jornada.
2: No, s'ha de trencar la ratxa, s'ha d'acabar el malson, perquè una derrota avui seria un cop no dur el següent. Per tant, tant de bo que avui sigui el punt d'inflexió i que a partir d'ara, les dues jornades que queden, l'Espanyol aixeca el cap del tot. Vaja, les tres, però comptant el partit d'avui, evidentment.
0: Per cert, ara a les 7 també tindrem un ull posat amb el Francesc Ripoll a un altre partit on, en certa manera, juga l'Espanyol, el Villarreal-Sevilla. Recordeu, el Sevilla és 13, 40 punts, un més que l'Espanyol, per tant, a qui ens interessa. Ripo, una victòria del Villarreal.
4: Sí, el Villarreal, que surt amb Arnau Tenes a la porteria, Freeman Navarro, Veiga i Pedraza a la defensa, al mig del camp, Gay, Parejo, Pepe i Moleiro, Adal Micautats i Gerard Moreno, el Sevilla, que és l'equip que s'ho juga tot, també Blasio Dimos a la porteria, Carmona, Pilicueta, Sales i Suazo a la defensa, mig del camp, Agumé, So, a les bandes, Oso i Vargas, Adal, Mopé i Acorada.
0: I també tindrem un ull posat a la Lliga CB de bàsquet. Ara comença jornada intersemana el partit del Lleida, que busca la salvació, en aquest cas a la pista del Breogán. Més tard, 7:45, començarà el partit del Barça. A la pista del Granada, el Barça busca aconseguir la segona plaça. Senyals horaris de les 7 de la tarda. Tot a punt, Sergi Andreu, perquè comenci la primera de les tres finals que li resten a l'Espanyol.
7: Sí, els jugadors de l'Espanyol que ja es disposen a la banda esquerra, els de l'Atlètic Club de Bilbao, que fan una pinya molt a prop del cercle central. Començarà atacant l'Espanyol a la porteria del Prat. L'Atlètic Club amb la indumentària habitual, l'Espanyol evidentment també. El partit és a punt de començar, ja no hi ha marge d'error, nois. I si n'hi ha, és molt petit, molt petit. Avui hem de sortir d'aquest atzucac, d'aquest embolic majúscul. Avui hem de tancar aquest cercle que dèieu. Això va començar amb l'Atlètic Club a Sant Mamés el 22 de desembre. Aquella va ser l'última victòria. Avui hem de tornar a guanyar, hem d'aconseguir la primera victòria del 2026 i ha de ser contra l'Atlètic Club de Bilbao i d'aquesta manera acostar molt més l'equip a la permanència, intentar almenys no patir en els últims dos partits de Lliga. Comença ara mateix el partit, comença posant la pilota en joc l'Atlètic Club de Bilbao, puntada llarga d'Unai Simón, la recupera Rubén Sánchez, que la toca amb el cap al mig del camp, banda dreta, li ha fet falta Iñaki Williams, li ha fet falta, ja us ho diré, Adama, no pas Iñaki. Pilota a terra, falta favorable a l'Espanyol en el primer minut de partit. Juga Riedel en horitzontal, zona defensiva cap a Cabrera. Avui recordem baixa obligada la de Calero, juga l'alemany al centre de la defensa, al costat de Calero.
3: Hi ha dos sancionats, Calero i Dolan.
7: Pilota enrere cap a Dimitrovic, que s'ho pren amb calma, avança amb la pilota als peus a l'interior de l'àrea, demana a Riedel que s'obri. Cap a ell va la pilota, la controla l'alemany a l'interior de l'àrea, encara molt lluny del mig del camp. La baixa a buscar Urco, Urco la torna a Riedel. Ara pilota cap a Pol Lozano, connecta en vertical cap al mig del camp. És Roberto en profunditat cap a Rubén. Rubén avança per la banda dreta, fa la centrada al punt de penal, la talla Areso i corna per l'Espanyol.
3: El primer del partit.
1: Bona acció de Roberto amb dos tocs, primer controla i després amb el segon mentre gira ja habilita la desmarcada profunda de Rubén, que arriba i centra, és la seva missió, perquè per dins li costa més, però sí que pot ser profund per arribar a línia de fons i fer bones centrades Rubén.
2: I bé, fer posar setge ja a l'àrea de l'Atlètic Club, només començar el partit, per apaivagar una mica els temors que pugui haver-hi.
7: Picarà el corner Edu Expósito des de la cantonada dreta, aixeca el braç esquerre, ha fet un intent de fer-ho en curt, se li ha costat Pol Lozano, però s'ho ha repensat. No, anirà pilota penjada a l'àrea, cap allà, cap al punt de penal, qui salta, ningú. La treu la defensa de l'Atlètic Club, a veure si la pot tornar a recuperar l'Espanyol. Se l'endú per aquesta banda, és Robert Navarro, banda esquerra de l'atac de l'Atlètic Club. La pilota li ha marxat a Navarro, és banda per l'Espanyol.
0: Recordem que l'Atlètic Club està en un moment molt irregular. En els últims 10 partits només han aconseguit 3 victòries contra Betis, Osasuna i Alavés, la resta un empat i 6 derrotes.
2: I a punt d'un canvi de cicle, perquè ja sabem que Valverde no continuarà i tindrà entrenador de nou que ve d'Alemanya i que coneix bé el Maiola.
1: Sí, a l'Intersic. Ah,
7: sí? Què tal aquest entrenador, Marc?
1: A mi no m'acaba de convèncer. La seva proposta futbolística li va anar bastant bé amb els juvenils, però amb el primer equip sí que les eliminatòries ho va fer bé, perquè va portar el Dortmund a la final de la Champions, per exemple, però en el dia a dia el joc del Dortmund a mi no em convencia, francament.
3: Però no és basc, no?
7: Berenguer, banda dreta, fa la centrada, la treu amb el cap, Riedel a l'interior de l'àrea petita. Primera aproximació de l'Atlètic Club per la banda dreta, la centrada de Berenguer. És corna per l'equip de Valverde.
0: L'Atlètic ha tingut entrenadors alemanys, n'ha tingut.
2: Jupp Heynckes va ser un d'ells. Va tenir Stepanovic, va tenir Howard Kendall, anglès. Sí, sí. N'ha tingut diversos.
7: A veure aquest corna que picarà des de la banda dreta. L'Atlètic Club de Bilbao, 6 jugadors a l'interior de l'àrea, cap al punt de penal, la toca amb el cap Laport, la pilota surt de l'àrea, la controla Adama, enrere, cap al porter.
0: Per cert, que el partit es pot veure per Movistar la Liga, Àudio 4, la transmissió del Tot Gira. Recordeu que podeu escoltar l'àudio, la transmissió del Tot Gira a través de televisió.
7: Pilota llarga de Laport cap a la banda dreta, la controla Berenguer. Encara al mig del camp, escurat a la banda dreta. La juga l'Atlètic Club, ara en defensa. És Vivian. Vivian a la dreta cap a Areso. Tancat ara camp propi l'Espanyol. Areso que se'n va cap dins. I cedeix enrere cap a Vivian. Vivian s'associa en horitzontal cap a Laporte. Laporte més a l'esquerra. Adam ara pressiona amunt l'Espanyol. Avança línies. Els dos homes més avançats són Expósito i Roberto. La pilota de Laporte llarga cap a la zona defensiva de l'Espanyol. Acau als dominis de Dimitrovic, que ràpidament la juga amb Riedel. L'alemany és qui acompanya ara la pilota cap a Cabrera. Cabrera la torna a Riedel, la baixa a buscar Pol Lozano, que de primera es connecta molt bé al cercle central amb Roberto d'esquena. La descarrega de primera cap a Expósito, avança per la banda dreta del mig del camp, fa un canvi d'orientació cap a l'esquerra, a veure si la pot controlar Romero, i ha posat el cap abans Berenguer, fora de banda favorable a l'Espanyol.
0: Sònia, t'hi has fixat si encara arriba gent?
3: Sí, sí, encara va arribant gent, com de gotes, però va arribant gent.
7: Juga l'Espanyol ara camp contrari. Omar busca la profunditat perquè corri Rubén, a veure si pot arribar, i sí, i arriba centrada a la mitja lluna, la treu l'Atlètic Club, li cau a Urco, que l'ha engaltat tal com li ha baixat, sense deixar tocar la pilota a terra, però li ha marxat. El xut per sobre de la porteria, molt desviat, serà servei de porteria per Unai Simón.
0: D'entrada, l'inici de partit de l'Espanyol ja és millor que el del Pizjuán.
2: Era difícil aquest xut d'Urco, però en qualsevol cas, allò que s'acostuma a dir sempre, com a mínim acabar les jugades.
7: Servirà Unai Simón de porteria. Primers 5 minuts de partida a Cornellà al Prat. Avui s'ha de guanyar com sigui. Queden 3 finals. En quedaven 4 la setmana passada i ja vam desaprofitar la de Sevilla. Avui no ens pot tornar a passar, perquè si avui l'equip no guanya seria complicar-se la vida ja d'una manera potser irreparable. Ara hi ha una falta favorable a l'Espanyol. Camp propi. La posa en joc Riedel cap a Cabrera. Cabrera a l'esquerra i troba Romero. Romero que l'altre dia van haver de canviar-lo per molèsties físiques. Ha estat tota la setmana entre cotons. I ja va dir ahir Manolo que en principi arribava bé el partit. Avui és titular. Esperem que pugui completar el partit.
3: Li falta una mica d'ambient sonor al partit, per això, de moment.
7: Sí, no és el Sánchez Pizjuán,
3: no,
7: Sònia.
3: No, res a veure.
7: Vinga, va, Omar, pilota llarga, perquè la descarregui Roberto. Passa per sobre de Roberto, cau als peus de Laporte. Laporte, Vivian, la toca, ara vol controlar-la Rego. Expósito els queixa que Rego l'ha tocat amb les mans. L'àrbitre dona la llei de l'avantatge. La té l'Espanyol al cercle central, Urco, cap a la banda esquerra. Cabrera la torna al basc, Urco, jugador de la Reial Societat. Avui jugant contra l'Atlètic Club, segur que se n'ha fet uns farts, Urco, de jugar contra els Lleons de Bilbao. Ara refusa una pilota, Dama, fora de banda, n'ha tret un out al mig del camp, zona 3 quarts, a la banda dreta, l'Espanyol.
1: I està costant a l'Atlètic entrar amb agressivitat als duels, i això és bona notícia. Es nota que l'Espanyol s'hi juga molt més que l'Atlètic en aquests primers minuts.
3: Edu Expósito deia que molt actiu com sempre, donant ordres als seus companys i exercint molt de capità, tot i que no és el primer capità.
7: No, però vaja, és un dels capitans, sí. I tens raó, que tinc la sensació que entre ell i Cabrera s'ho maneguen al vestidor,
3: Sí, sí.
7: Compte Antonio Roca, pilota entre línies, mitja punta a l'eix, avança Antonio Roca, però el xut li marxa desviat, llàstima. El xut creuat des de la frontal del jove de Martorell ha marxat desviat, és servei de porteria per l'Atlètic.
1: És molt bona aquesta jugada.
0: Sí,
3: segona
0: molt vertical.
3: Titularitat d'Antonio Roca aquesta temporada, la segona.
7: Segona
1: és molt bona la jugada, sí. Perquè la construeix l'Espanyol des del darrere, el primer toc amb 3 passades filtrades per dins, que són les més complicades. Normalment el rival sempre et fa els espais més reduïts en zones interiors i t'obliga a jugar fora. Doncs l'Espanyol ha fet 3 passades per dins i Antonio Roca ha recollit la pilota a la posició d'interior dret, jugant ell d'extrem a l'esquerra. Bona mobilitat.
2: Sí, és un jugador que ho té, això, que a banda de jugar pel costat té facilitat per anar-se'n cap a l'interior i en aquest sentit pot fer mal a la defensa de l'Atlètic Club si ho prova més vegades.
7: Servei en llarg, Unai Simón, salta Urco, a veure si pot guanyar la pilota davant d'Iñaki Williams. Finalment, qui l'ha tocat? Doncs l'ha tocat el mateix Iñaki. És banda davant de la banqueta de Manolo González, favorable a l'Espanyol.
3: Manolo González, que encara no s'ha assegut ni un segon a la banqueta.
7: Omar, cap a Riedel. Riedel li diu a Omar que avanci ell amb la pilota als peus. No, s'ho repensa, cap al mig del camp, cap a l'eix. cap a, bé, encara camp propi, l'Espanyol, Pol Lozano.
4: Primers 8 minuts de partit, 71% de possessió favorable a l'Espanyol.
7: Vinga, a veure, que ara comença la cursa a la banda dreta, Areso. Areso, el tapa Omar, fa la centrada, tocat a les cames d'Omar, és corna per l'Atlètic.
3: El segon del partit, per l'Atlètic.
7: En aquesta jugada individual d'Areso, l'ha anat perseguint com una paparra Romero. Finalment, el lateral del conjunt basc n'ha tret un corna.
2: Hem vist molt més a Rubén Sánchez que a Romero, en aquests primers minuts.
7: Sí, és veritat.
3: Rubén Sánchez, tres titularitats consecutives aquesta temporada.
7: Sí, ara, sembla que...
0: S'ha consolidat a l'equip titular, sí.
7: El Manu no era pas ni de bon tros titular, però està agradant a Manolo. Compte el corna, l'Atlètic Club la posa al punt de penal, la treu Cabrera amb el cap. Pilota cap al mig del camp, la controlarà Berenguer enrere, cap a Unai Simón. És fora de l'àrea. Ara avança línies l'Espanyol. Desplaçament llarg d'Unai Simón buscant Iñaki Williams a la punta d'atac. Ha tocat amb el cap Riedel. És banda per l'Atlètic. A la punta esquerra. Minut 10 de partit. 0-0 a Cornellà al Prat. Servirà Adama aquest servei de banda. Ho faran llarg, em fa l'efecte, per com es disposen els companys. I posarà, entenc, alguna pilota a l'interior de l'àrea. O veurem si s'hi acosta el guarda, si acosta... Exacte, si acosta, ja us ho diré. Robert Navarro, que ara fa la centrada a l'interior de l'àrea, li ha quedat curta, la treu amb el cap Urco, però el refús d'Urco torna als peus d'Adama, avança, banda esquerra, torna a fer la centrada, ara mirava de refusar-la Cabrera, no ha estat un bon refús, cau als peus d'Areso, la torna a posar a l'interior de l'àrea, la rematada de Unai Gómez, desviada per sobre del travesser, servei de porteria per l'Espanyol.
3: Robert Navarro, 23 anys, primera temporada aquí a l'Atlètic, format a l'Osasuna, nascut a Barcelona.
7: És català, és veritat. Sí, sí. Servirà en curt Riedel cap a Dimitrovic. Dimitrovic, no us compliquem la vida aquí a l'interior de l'àrea, ara sí. Pilota llarga cap al cercle central. La volia descarregar Roberto, però no ha pogut. Vaja, la pilota li ha passat per sobre. Molt tapat per Vivian. Roberto Fernández, a veure si tenim sort i el nano, després de moltes setmanes, aconsegueix tornar a retrobar-se amb el gol, perquè de córrer i de treballar se'n fa un fart, però de gols últimament se'ls ha de mirar de lluny.
1: És un partit difícil per ell, perquè Vivian és un central molt contundent en el cos a cos. S'enganxa com una paparra, sempre juga molt concentrat, Vivian, i és una parella complicada per qualsevol davanter.
7: Cabrera, pilota llarga, buscant la punta esquerra, Romero, la talla...

0: I Berenguer li guanya clarament la posició.
1: A veure, Berenguer arrenca en la posició d'extrem dret, és a dir, està en Carlos Romero, aquí s'han de comunicar. Carlos Romero l'ha avisat a Cabrera que se li colarà l'esquena
2: i molt
1: per
2: bé
1: poder ajustar la posició.
2: Que demostra una vegada més que és ara mateix el jugador més en forma de l'Espanyol.
3: El corna pica l'Atlètic Club contra el cop de cap a les mans de Dimitrovic. Ha rematat sol com un mussol, Vivian a la frontal de la petita. Estava sol, és que estava sol. Ha picat, ha volgut picar la rematada a terra i després del bot ha anat a les mans de Dimitrovic. Però compta amb aquestes jugades a pilota aturada, eh?
1: Diria que era marcatge
2: l'home. Bones notícies al Madrigal.
4: Perquè marca el Villarreal al 13 de la primera. Marca un blanquiblau, marca Gerard Moreno amb un xut tubet des de la frontal de l'àrea. S'avança l'equip groguet i el que és més important, perd el Sevilla-Villarreal, un Sevilla-0.
2: Ara mateix el Villarreal, ni molt menys... Perdó, el Sevilla no sortiria del pou, es mantindria amb 40 punts a un del descens. L'Espanyol ara mateix també tindria 40 punts a un del descens.
0: I està bé que un ex-perico, sí, entre cometes, se n'en recordi del seu ex-equip.
2: Sí, perquè el Villarreal no s'hi juga res, eh?
0: No, és tercer, fàcil, sí, que passi, no? Sí, sí. No el pot, exacte, agafar l'Atlètic de Madrid ni...
4: No, de tota manera, el pot agafar. Bé, ara guanyant, el Villarreal tindria 72 punts, la Lliga de Madrid 66, però si perd el Villarreal estaria 3 dels matalassers.
3: I Eudal, un altre experigo, tot i que no tan perigo com el Gerard, com és Ernesto Valverde, avui ens podria fer un favor, no?
0: Home, aquest ja el veig més difícil.
5: Sí.
0: Aquest ja el veig, no, més, home, difícil.
2: Tenen Europa en joc, eh?
0: Sí, aquest sí, ja el veig més difícil.
2: Mira, et dic una cosa, ho estàvem parlant amb el Ripoll abans de començar, sí. L'Atlètic de Bilbao no està salvat encara.
3: Compte, Iñaki Williams, espera't un moment, pilota que vol carregar la cama, no, res, l'han tapat molt bé, enrere, cap a Vivian. Aquí dius que no està salvat, David?
2: L'Atlètic no està salvat?
0: No, de tota manera, virtualment, va, sí, home, perquè clar, sí, són 5 punts.
2: Són 5 de marge i en queden, sí, 9. Sí,
0: sí. Exacte, però...
2: Hi ha molts equips pel mig.
0: Vaja, si un equip amb 44 no salva, a tremolar tots, eh?
3: Sí, i tant.
0: A tremolar tots.
5: Valverde ahir va ser molt contundent a la sala de premsa, va dir que el partit era molt important, no només per l'Espanyol, que també ho era per ells, que s'estaven jugant moltes coses.
2: No, és que per ells guanyar vol dir entrar en la lluita per la setena plaça que dona accés a Europa.
3: Romero la posa a l'interior de l'àrea, la treu Areso, ara l'Espanyol vol acular l'Atlètic Club, la controla Cabrera cap a Expósito, al costat esquerre, més a l'esquerra que per Romero enrere per Cabrera, Pol Lozano enrere cap a Riedel controla el vell mig del cercle central, l'obre a la dreta, molt a prop i té Omar la torna cap a l'alemany. Riedel, compte que s'ha enredat, Riedel ha estat a punt de perdre una pilota en zona perillosa davant de Rego. El rebot de Rego, però, ha caigut a les cames, als peus de Cabrera. Riedel, jugant en defensa ara l'Espanyol. Som al 15 ja, gairebé 16 de la primera part del partit, continua l'empat a 0, som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio, en aquest partit de l'avantpenúltima jornada de Lliga. Bona pilota d'Expósito a la zona 3 quarts, l'obra per Rubén, li ha quedat curta, es llença a terra i talla aquesta pilota d'Ama. Jo crec que li ha deixat anar la cama i ha tocat Rubén Sánchez, que li ha pogut fer mal, ha quedat estès a terra.
5: Sí, es toca, sí, la part esquerra del bastó de la cama dreta.
0: Però no, crec que arriba clarament abans, sí, la pilota.
6: Sí,
0: eh?
6: Sí. La que sí que era falta és la primera en què Antonio Roca posa la cama, però l'àrbitre dona avantatge. Aquella sí que era falta, però clar, a l'haver donat avantatge ja no podia tornar enrere. Sí.
0: És a dir, crec que Dama toca primer la pilota, el que passa que després l'escombra també, sí, i el toca, no? Però arriba abans la pilota.
3: Sí, sí, també ens ho ha semblat així, igual, sí, sí. A veure, serveix davant de l'Atlètic, Dama. Aquí salta pilota que cau, Pol Lozano la toca amb el cap a Riedel. Riedel la posa cap a la punta dreta, la volia anar a buscar Roberto, però tot l'avantatge és per Laporte, que l'envia fora de banda, davant de la banqueta de Valverde. Servirà Omar. Enrere cap a Riedel. Ara comença tímidament a aplaudir la gent, Sònia, passant de despertar.
5: Sí, falta una mica d'ambient, sí. La veritat és que no acompanya.
3: Hauràs de baixar amb un
5: això
3: megàfon.
5: Això hauria de ser una olla, sí, a pressió.
2: És que es veu amb buits, Sònia, el que deies tu.
5: Sí, sí.
3: I ara ha perdut Pol Lozano una pilota en una zona d'aquelles ja que comencen a ja ser perilloses. Ha hagut de fer una falta Ruiz de Galarreta i que tindrà una falta a l'Atlètic Club al mig del camp.
1: El que passa que Riedel no li pot fer aquesta passada perquè li està dient Pol Lozano, em sembla. És a dir, si tu veus que el teu company serà pressionat, perquè un de l'Atlètic saltava amb agressivitat contra Pol Lozano, no li facis la passada en aquest moment. Queda-te-la una mica més, busca una altra solució.
0: Està envoltat de jugadors de l'Atlètic i ho té molt complicat per sortir-se'n d'aquí.

0: Clar. Compte la centrada d'Adam a l'interior de l'àrea, la treu l'Espanyol, cau als peus d'Antonio Roca, que vol avançar amb la pilota als peus. Jo crec que li han fet falta, sí, l'assenyala l'àrbitre, falta d'Arezzo, que l'ha anat estirant, quan volia marxar amb la pilota controlada. Falta que tindrà l'Espanyol en zona defensiva.
1: Ara Manolo González donava instruccions a Antonio Roca.
2: És cert que hi ha hagut aquell xut d'Antonio Roca, aquella aproximació de Rubén Sánchez amb una centrada, el xut desviat d'Urco, però l'Espanyol hauria de trepitjar una miqueta més l'àrea contrària, perquè si no el rum-rum es farà cada vegada més gran.
0: Sí, ara n'ha tret un out, l'Espanyol a la punta dreta, una pilota que ha sortit a tallar la Port i ha enviat fora del terreny de joc. Servirà Omar. També s'hi acosta Rubén Sánchez. Li diu Rubén a Omar que li deixi a ell, que deu tenir un servei més potent i posarà la pilota a l'interior de l'àrea. A veure, Rubén, sí, cap a l'interior de l'àrea. Cabrera vol pentinar-la, l'ha tocat. Adama, pilota per Pol Lozano, que engalta des de la mitja lluna, fora. Per sobre del travesser, molt semblant a la d'Urco de fa uns minuts, però són difícils, aquestes pilotes, vaja, si van dins és el gol de la jornada o de la temporada, però sí, és molt difícil clavar-la entre els espais.
3: Ens acostem a l'equador de la primera part, minut 18, empat a 0, possessió a Ripo, fins ara d'aquest Espanyol 0, Atlètic Club 0.
4: Mira, fins ara continua sent de l'Espanyol 66% pels blanquiblaus, 34% per l'Atlètic Club.
3: I xuts entre els tres pals?
4: Mira, ara t'ho dic, xuts entre els tres pals, 2 l'Atlètic Club, cap l'Espanyol.
3: L'Atlètic Club ha tingut aquella millor ocasió, recordeu, que Dimitrovic ha tret. El rematat ha estat de Berenguer. Això mateix.
1: És sorprenent això de la possessió, perquè l'Espanyol és el segon equip amb menys possessió de la Lliga.
0: Sí, té una possessió,
3: sembla que avui a l'Atlètic li vagi bé, no?
4: Sí,
3: això, no?
4: Sí.
3: Cedeix.
0: Sí. Vinga, va, Dimitrovic amb el braç, l'envia cap a Cabrera. Cabrera més a l'esquerra per Romero. S'atura, s'ofereix Pol Lozano, cap a ell va la pilota. Pol la torna de primeres cap a Romero. Romero enrere. Cabrera jugant ara en horitzontal als centrals. Riedel, Urco ara és qui s'ofereix. La controla i la combina amb Omar. Omar Urco, mig al camp, fa molt bé una mitja
3: volta.
0: I es
3: torna molt al marcador el Madrigal.
4: Sí, fa el segon al Villarreal. Bones notícies.
0: Romero! Xut fora! L'ha tret Unai Simón! El xut creuat de Romero, la primera clara de l'Espanyol per banda esquerra. Mà forta d'Unai Simón, però molt bon xut de Romero, que n'ha tret un corna.
1: El segon de l'Espanyol.
3: Aquesta anava entre els tres pals, la més clara de l'Espanyol.
5: Una altra jugada molt ben entrenada de l'Espanyol per dins, sortint amb Omar des de la dreta, dues passades interiors. Qui fa una giragonsa molt bona és Edu Expósito, se'n va de la seva marca i ja orienta cap a l'esquerra. Romero rep sol perquè Antonio Roca estava fixant rivals a dins.
3: A veure, va, que fa temps que no veiem un gol a pilota aturada.
0: Expósito la posa molt tancada, la treta d'Ama, després la treu en segona instància Robert Navarro cap al camp de l'Espanyol.
3: Empat a l'Espanyol a 0 i fa el segon al Villarreal, perd el Sevilla.
4: Sí, l'ha fet Mika Utadze, rematant a porteria avui de minut 20 de la primera meitat. Villarreal 2, Sevilla 0.
0: És que el Sevilla realment no, és que no li van veure gran cosa l'altre dia, l'Espanyol. Té l'equip que té.
3: Realment l'Espanyol va deixar escapar una gran oportunitat.
0: Sí,
3: totalment.
0: Sí.
3: Totalment.
0: Sí.
3: I el Sevilla, que vigili, perquè avui Madrigal, que se li està posant el partit ja molt negre, perd 2-0. Rep el Madrid diumenge i acaba Balaïdos, que la llàstima és que el Celta arribarà sense opcions d'anar a la Champions.
2: I després, que no sé si rebre el Madrid ara és una bona notícia.
0: Però el Celta jugarà a Europa, sí. No? A l'Europa League, no?
3: És probable.
4: Ara la té 5 punts per sobre del Getafe.
3: No la té segura de 100%, però...
2: Si el Getafe guanya avui, se li posa 2,
4: sí,
2: eh?
4: Sí.
3: Val, sí, això és veritat. Això seria bo, no? Perquè...
2: No, i a més perquè el Getafe juga amb el Mallorca.
3: Correcte.
2: Que és un altre rival que està entre mig de Girona i Espanyol.
3: Que el Celta arribi, diguem-ne, amb necessitat de guanyar el Sevilla l'última jornada.
0: Compte que ataca l'Espanyol per la banda esquerra. La rep Antonio Roca, arriba al vèrtex, se'n va cap dins, la centrada, el segon pal, Rubén, la posa a l'interior de la petita, l'ha tret Laport! Però nova aproximació perillosa de l'Espanyol, des de la banda esquerra cap a la dreta, n'ha tret un nou corn a l'equip de Manolo.
2: Molt bé, Antonio Roca, sí, molt bé, Antonio Roca, Marc.
5: Sí, exacte. Un altre cop rebent a zones on fa mal i a partir d'aquí es compensen molt bé els moviments, perquè ara Antonio Roca havia rebut a fora, Carlos Romero anava cap a dins, i aquesta centrada cargolada al segon pal era boníssima, perquè Rubén la tornava a col·locar cap a dins perquè Roberto rematés a porteria ja.
0: A veure, Expósito amb la cama dreta la posa al segon pal, punt de penal, saltava, res, Laport l'ha tret, li cau als peus de Rubén Sánchez, que no pot fer un bon control, ara la refusa l'Atlètic Club, però allà no hi ha ningú a la banda dreta, tot l'avantatge és per Omar, que l'endarrereix cap a Dimitrovic.
6: Lliga CB de bàsquet arriba al final del primer quart, el partit del Lleida a la pista del Breogán.
4: I està perdent de 9 punts, Breogán 35, Lleida 26, si avui els detats guanyen, salvats virtualment.
6: Ara, dos quarts, comença el partit del Barça a la pista del Granada.
0: I l'Espanyol, que ara volia fer una combinació cap a la banda dreta, cap a Expósito, massa llarga, la pilota s'ha perdut per línia lateral, servirà de banda a Dama.
2: No sé si hi estareu d'acord, però hi ha partits d'aquesta mena on els equips, en aquest cas l'Espanyol, surten amb molta pressió els primers minuts, molt amb el cor, amb ganes de pressionar el contrari, i de vegades potser, tenint en compte com està la situació, més val sortir amb precaució, ser cauts, i mica en mica anar intentant escalfar el partit. Perquè de vegades, si surts amb massa empenta, ho pots acabar pagant.
1: Sí, els que estan intentant escalfar l'afició són Edu Expósito i Urco, que en diverses ocasions ja els he vist esperonar al públic perquè animin.
0: Ah, mira, això està bé. Això està bé, ara hi ha hagut una falta de Roberto. A Laport, falta favorable a l'Atlètic Club, en defensa. La posa en joc a Dama.
6: Ara estava pensant, si l'Espanyol no guanya cap partit en aquesta segona volta, però ara suma 3 empats, creieu que se salva amb 42?
0: No.
2: Complicat, eh?
0: Jo crec que en un 90% no.
2: Complicat. No et dic que no pugui ser, eh? Jo, sí. No et dic que no pugui ser.
6: Perquè no sé si hauria passat però mai que un equip no guanyi cap partit a la segona volta.
5: I se salvi. Seria guapíssim, eh?
6: I se salvi.
7: Aquesta estadística
0: aquesta, jo crec,
7: tampoc
0: aquesta
7: la vull, eh?
0: Saber? Aquesta jo crec, David, ja no, te la buscaré, no, però jo existeix. Crec que no ha passat mai.
3: Segur que no existeix.
0: Vaja, segur. Jo diria que no ha de passar.
6: No, perquè ara mirava la classificació amb 40 punts, és veritat que queda tota la jornada per davant, eh? Però l'Espanyol seria 14è i quedaria, això sí, a un del descens.
0: Però vaja, és que en 39, ai, amb 42, és el que diu l'Eudal, eh? Pot salvar-te, però ho veig difícil. Compte, Dama, entra a l'àrea, la centrada, la refusa amb el cap, Romero, corna per l'Atlètic.
1: El quart.
6: El Ballar, que ens està escoltant, m'envia un WhatsApp i diu: firmo, amb 42 ens salvem.
0: No,
6: ho veig molt just.
0: Que no es confiï el Ballar, que no ho veig, jo no ho veig gens clar, eh? Amb 43 hi ha la cosa que ho pot canviar, però amb 42...
2: Veure, és cert que hi ha enfrontaments entre rivals directes en aquestes últimes 3 jornades, però és clar, amb el fotimer d'equips que hi ha amb 39 punts i 40... És que veig molt complicat que els 42 serveixin, eh? Potser 43.
6: 43, sí. 43 gairebé segur.
0: Ha tret un corna a l'Atlètic Club sense més incidències, ha refusat bé amb el cap Cabrera, pilota cap al camp de l'Atlètic.
6: És el cas, per exemple, de l'Osasuna. L'Osasuna, qui els havia de dir que ara mateix està en una situació delicada.
2: I això li va molt malament a l'Espanyol, sí, perquè és el pròxim rival.
6: Jo és el primer que vaig pensar. Quan van perdre ahir, clar, l'Espanyol aquest diumenge va a Pamplona i té 42 punts.
2: Sí, i després hi ha hagut un partit que per mi ha canviat moltíssim.
6: El del Llevant.
2: Exacte. Sí, el partit del Llevant, la victòria del Llevant al camp del Celta, fa un gir de guió en aquesta pel·lícula, que ja de per si té molta intriga, que jo crec que no se l'esperava gairebé ningú.
5: Espera't que no en tinguem una altra aquesta nit a Vitòria.
0: Quina?
7: No.
5: Sí, l'Alavés guanya contra el Barça.
0: Però jo dono per fet que l'Alavés guanyarà, eh?
5: Dones per fet, eh?
6: Ah, dones per fet?
0: Absolutament, absolutament.
7: Jo no.
6: Sergi no. Sergi, home.
7: Jo crec que guanyarà el Barça.
0: No t'hi voldràs jugar un sopar allà on vulguis, David?
6: Vinga, va, me'l jugo, quan tu vulguis.
0: I a més en tenim un dependent, vull dir que mira, ja serà...
5: A veure, acumules un segon.
2: Jo no mullo, però si em convideu al sopar vindré.
6: No, però tu vens de notari.
0: Però, a veure, uns tios que fa 24 hores estaven...
6: Amb, no dic que no.
0: Amb però... una rua dalt... O sigui, avui, vaja, està cantadíssima.
2: Doncs una
6: jo
2: cosa,
6: dic que el Barça si... puntua. Jo dic que el Barça puntua.
2: Jo us dic una cosa,
1: jo
2: si vinc de notari...
1: També, David.
6: Exacte. Jo dic que puntua, no dic que guanyi el Barça, que puntua.
5: Què dius,
6: Albert? Pat o victòria?
2: Que dic que si vinc de notari, la minuta del notari no és barateta, precisament. És a dir, que aneu-vos a preparar.
7: La veritat, qui ho paga, això? Qui ho paga? Jo també, si perdo. Notaris.
0: Bueno, ara ens
6: ei, escolta'm, si l'Espanyol se salva, pagaré de gust.
0: No, escolta'm, convidaré jo, David.
6: No, home, no, una aposta és una aposta.
0: Vinga, va. L'aposta, però, es redueix, no el fet és si se salva, si el Barça avui perd a Vitòria.
6: I el Ballar, mentrestant, es queixa i em diu: per què mai em donen la raó? Jo ho veig tot diferent, diu.
2: No, perquè si li donéssim la raó no tindria gràcia.
6: Correcte.
0: El Ballart el tenim per això, per jugar al frontó.
6: Sortint de l'entrenament del Mataró, ara mateix el Ballart.
0: Molt bé, molt bé. I enviem una abraçada molt gran al Dani.
6: Diumenge també s'estalvia el partit, perquè està tornant de Roma, on juga el seu Mataró Champions.
5: Una dels quarts.
6: Sí, ja l'he dit. A més, avui juguen, crec. Juguen a la piscina del Sant Feliu.
0: Entra a l'àrea perfilat a la dreta, vol fer jugada individual, s'hi ha interposat molt bé Laport. I és banda, finalment, per l'Atlètic, perquè la deu haver tocat Roberto en última instància. Doncs és banda per l'Atlètic. Què dèieu, Odal?
6: No, anava a dir que em sembla que avui el Mataró juga.
3: He dit entrenament, no. Va cap al partit.
6: Juga a la piscina del Sant Feliu,
3: és l'última jornada que tancarà la fase regular i es decidiran doncs els enfrontaments. Crec que el Mataró aspira a la segona plaça. És tercer i aspira a la segona plaça.
0: Molt bé, doncs que tingui molta sort l'equip de Dani Ballart. Un nou out favorable a l'Atlètic, més a prop ara de la... han avançat uns metres, més a prop de la banqueta de Valverde.
4: I ara que parlàveu del Llevant, clar, està mirant, ahir va remuntar al camp del Celta 2-3, però és que l'últim partit va guanyar 3-2 l'Osasuna amb un gol al minut 90. Que el Llevant molts el donaven per mort o per ja baixat.
6: Sí. Les dinàmiques.
5: Està fent una segona volta de Champions gairebé, o com a mínim aquest últim tram.
3: Els dos equips que tenen pitjor dinàmica són Espanyol i Girona.
0: Sí, especialment l'Espanyol, que és una cosa molt grossa, que és incomprensible el que li ha passat a l'Espanyol en aquesta segona volta des del gener cap aquí. És molt bèstia. És molt bèstia, però vaja, esperem posar-hi remei abans no sigui massa tard. Som al 29 de partit, arribant a la mitja hora, de moment 0-0, però l'Espanyol ha tingut un parell o tres d'aproximacions amb un cert perill a l'àrea d'Unai Simón. Ara recupera bé a la zona de tres quarts una pilota d'Edu Expósito. Urco, la banda esquerra cap a Romero. Romero supera Berenguer, s'ha equivocat ara en la passada. Ha anat als peus de Ruiz de Galarreta. A la banda dreta cap a Areso. És Berenguer, perdó. Berenguer davant de Pol Lozano, el mareja cap aquí, cap allà. Però mira, finalment ha tret un out. L'Espanyol a la punta esquerra. El serveix ràpidament Pol Lozano. Enrere, Romero més enrere. Cap a Riedel. Ai, que rellisca Riedel. Ai, que relliscat Riedel davant d'Unai Gómez. I ha hagut d'enviar la pilota fora de banda.
5: L'Espanyol és clarament qui proposa, per això. Amb pilota...
6: Sí, a mi em sorprèn, per això, marca l'Atlètic. Sí. Perquè sempre l'hem vist un equip, sobretot a l'època de Valverde, amb una pressió alta, un equip directe, valent... I avui el veiem com molt cohibit, en aquest sentit.
5: Està esperant l'errada de l'Espanyol. Exacte. Va reaccionant al que proposa l'Espanyol i espera justament aquesta errada per sortir.
3: Sí, a la mitja hora de joc, Ripo, la possessió de l'Atlètic és molt baixa, no?
4: Sí, continua. Mira, ara potser diria que és el moment on és més alta i és un 36% favorable als bascos.
5: Que és molt per l'Espanyol, que és un dels equips que en té menys de primera divisió, Sònia.
1: El segon equip amb menys possessió.
0: Quin és, Sònia, el que té menys possessió?
1: El Getafe, amb el 39,3%.
4: Quina sorpresa.
6: Ja. Aquesta era gairebé...
0: Distribueix a la banda dreta. Rubén fa la centrada, el cop de cap a la fora, el d'Expósito. Ha girat bé el cap, però li ha marxat massa desviada. Ha hagut de, potser, segurament, atacar una mica més la pilota a la frontal de l'àrea petita, el primer pal. Desviada la rematada d'Edu Expósito, porteria per l'Atlètic.
5: L'Espanyol l'està fent bé.
3: Sí, aplaudeix Manolo des de la banqueta.
1: Està nerviós, Manolo. No para quiet, es toca la cara, es posa les mans al cap.
5: Molt bé, Roberto. Un altre cop d'esquena i amb dos, tres tocs molt ràpids, obrint cap a Rubén, que centra. Després se'n va carregar l'àrea el mateix Roberto i qui apareix al primer pal és Edu Expósito, que no acaba de rematar del tot bé.
4: També veiem Javi Puado assegut i vivint el partit.
7: Aquest també pateix, eh?
3: Sí. S'aixecava ara i gairebé feia el gest amb el cap per fer la rematada ell amb el cap.
6: Com l'ha trobat a faltar l'Espanyol,
0: Oi tant.
3: Moltíssim.
0: És que en part crec que estem així per ell, eh? Bé, per la seva absència, no?
3: Quin va ser el seu últim partit? Quin dia va ser que se lesionava?
6: El camp de Llevant.
3: I ja estava l'Espanyol...
0: Era el segon partit.
6: Venia de perdre amb el Barça,
0: exacte,
6: oi?
0: Exacte. Era el segon partit de la ratxa.
3: Just quan comença la mala ratxa, podríem dir.
6: Sí. Va jugar uns minuts contra el Barça, si no m'equivoco, i després amb el Llevant va tornar a jugar i es va lesionar.
0: Com de la xilena, fora! Mora meva, la xilena de Berenguer des del cor de l'àrea, desviada al pal dret de Dimitrovic. Ai.
6: Sense Sancet i sense Nico Williams, jo crec que és el jugador, no sé si estaràs d'acord amb mi, Marc, més perillós de l'Atlètic, fins i tot més que Iñaki Williams, per mi.
5: Que passa que ja porta temps una mica fora, desconnectat. És veritat, quan ha estat bé Sancet, un jugador molt creatiu, que té un control i gir fantàstic i perillós de cara a porteria. però crec que el seu problema va més enllà del que és purament futbolístic i porta temps bastant desconnectat.
0: Antoni Urroca la juga a la zona 3 quarts, enganxat al costat esquerre. El Tapareso vol fer jugada individual. El de Martorell aixeca el cap, fa la centrada per terra, el punt de penal. El cop d'esperó de Roberto! L'ha tret Unai Simón! El cop d'esperó de Roberto, compte que no ha sortit. Romero la torna a posar a l'interior de l'àrea. La treu la defensa de l'Atlètic. Hi havia Orsai. Hi havia Orsai. El cop d'esperó de Roberto és increïble. Si va dins, és el gol, és un golaç.
6: Quina llàstima, és un golaç. És rematada de Murri, de davanter d'àrea.
0: Sí. Sí, sí, però amb talent, Dedicada al Dani, aquesta,
6: És fora de joc o corna?
0: No, jo diria corna.
6: Si és que ha sortit la pilota,
7: clar. Sí, en l'aturada d'Unai Simón, quan la recupera Carlos Romero, entenc que aquí és on surt la pilota.
0: L'àrbitre ha fet un gest amb la mà que m'ha confós i no era fora de joc, sinó que efectivament era corna.
6: Crec que no anava dins. Sí, jo també ho crec,
0: Crec que anava fora. La de Roberto.
6: Fregava el pal.
7: Molt justa, sí.
5: Però el recurs de rematar així és molt bo i un altre cop Antoni Urraco fa molt bé abans.
0: Compte el corna, el pic en curt, molt tancat. La pilota surt de l'àrea. Expósito la vol tornar a centrar, la treu Iñaki amb el cap. Cau als peus de Pol Lozano cap a Expósito. Encara la va lluitar Pol Lozano, marxa per la banda, finalment serà out, favorable a l'Atlètic.
4: A la Lliga CB comença el partit del Barça a la pista al Granada, 0-2, també en joc el segon quart del partit del Lleida, que perd bastant, 46-28 a la pista del Breogán.
6: Dius que el Lleida no s'ha salvat encara, si guanyés avui ho estaria?
4: Virtualment.
6: Virtualment.
0: Jo tinc la sensació, Sònia, no sé si estàs d'acord amb mi, que a l'estadi no hi ha la sensació d'una final.
1: No, en absolut.
0: No, és a dir, el dia de les Palmes, per exemple, o el dia de l'Oviedo, de fa un parell de temporades, compta pilota llarga per Iñaki, surt Dimitrovic, hi havia Orsai d'Iñaki Williams. No tinc la sensació que la gent avui hagi vingut amb l'actitud de dir ens la juguem.
6: Com un partit de Lliga més, vols dir?
1: Estan esperant a donar-ho tot el dia de la Reial Societat.
6: Sí, però voleu dir que no hi ha també una mica la sensació de por a la graderia?
8: Jo crec que sí. Jo crec que la gent li està veient els ullals al llop i això afecta.
1: Però això hauria de fer que vinguessis avui a donar-ho tot per i a buidar-te, diríem.
6: Sí, però de vegades quan tens por no pots dir ni fava.
8: És a dir, parlant clar, la gent està cagada.
0: Sí, pot ser que hi hagi una mica d'això també, però fins i tot des de la curva, grada Canito, no sé, altres dies m'ha semblat que hi havia una mica més...
6: Hi ha hagut, per exemple, aquelles mítiques rebudes a l'equip?
0: Sí, però sí? No ha estat gaire multitudinària.
4: L'hora potser tampoc ajudava avui, no?
0: Compte Roberto en profunditat, cap a Rubén, entra a l'àrea, banda dreta, fa la centrada, la treu la defensa, encara Roberto la recupera, la torna a posar a l'interior de l'àrea, Expósito, el xut fora, corna, el xut d'Expósito des del balcó de l'àrea, ha tocat en un jugador, no sé si Ruiz de Galarreta, i és corna per l'Espanyol.
1: El cinquè.
5: Ho està fent bé avui, Roberto, moltes vegades el critiquem, però avui està guanyant molts duels d'esquena, sobretot quan es separa de Vivian i va buscar a la porta o algun lateral, les descarrega i després molt més fi en la combinació la passada.
1: Sembla que ens han sentit, perquè ara de cop i volta l'estadi ha reaccionat i estan animant.
0: Vinga, va, Expósito, cantonada dreta, aixeca el braç esquerre, molts jugadors a l'interior de l'àrea, cap allà la pilota curta, el primer pal, massa curta, anava per terra, la refusa l'Atlètic, però cau als peus de Pol Lozano a la banda dreta del mig del camp, enrere cap a Omar, i Omar, que no vol riscos davant de la pressió de Berenguer, cedeix cap a Dimitrovic. I el porter serbi, pilotada llarga, cap a la punta d'atac, la toca Riedel, que s'havia quedat, i a les mans directament d'Unai Simón.
4: I compte que reacciona el Sevilla, que marca Villarreal 2, Sevilla 1, gol 2, 36 de la primera.
6: Ara mateix amb els dos marcadors, Sevilla 13, 40 punts, 14, Espanyol 40 punts, tots dos a un del descens.
1: Dimitrovic és el segon porter de la Lliga que més atura per sota d'Escandell, però entre Dimitrovic i Unai no hi ha gaire diferència, han encaixat si fa no fa els mateixos gols. Dimitrovic 53, Unai 51.
0: Sí, només ha encaixat dos gols menys l'Atlètic en relació a l'Espanyol.
1: Correcte.
0: Sí. Unidor, 53 gols, aquestes alçades de temporada són bastants gols per un equip, bé, per l'Espanyol. Només s'entén amb aquesta segona volta tan dolenta que són dos gols per partit. Dels 18 no guanyats, d'aquests 18 han encaixat 36. Són molts gols en 18 partits. Recupera una bona pilota Romero cap a Pol Lozano, que va per terra i hi ha falta. Falta favorable a l'Espanyol. La petita rebut Pol Lozano, 37 de partit, 0-0 a Cornellà. El Prat no es mou el marcador,
6: Sònia, apercebuts de sanció?
1: A l'Espanyol, apercebuts de sanció, i Espósito, Pol Omar i Romero, també en Gonge, que no juga.
3: Són jugadors importants, eh? Sí, importants.
2: Recuperaràs Dolan i
0: Calero.
2: Calero, correcte, però clar, que passa és que clar, avui no pots estar pensant en res d'això.
3: No, ja ho sé.
2: Avui
3: ho
2: has
3: sé,
2: de
3: ja
2: pensar
3: sé,
2: només
3: però,
2: en...
3: Però no són uns qualsevols.
2: No, no, i tant, i tant. Són
3: titulars.
2: Titulars tots.
0: Sí, sí. Pilota llarga de Cabrera que busca la velocitat de Roberto. No, l'avantatge és per Unai Simón. Era una pilota massa llarga a la punta d'atac, acabat a les mans del porter de l'Atlètic Club.
3: Dit això, partit de poques faltes. N'ha comès dos a l'Espanyol, cinc l'Atlètic Club.
0: La juga, la mou, l'Atlètic en defensa. La banda esquerra la controla Dama enrere, la port. I aquest en horitzontal cap a Vivian. Vivian ara vol fer un desplaçament llarg cap a la punta dreta perquè corri Berenguer, a veure si hi arriba o li marxarà per la banda. I arribarà a l'extrem de l'Atlètic. La controla Berenguer, davant de Romero, enrere cap a Unai Gómez. Aquest cap a Ruiz de Galarretes a la frontal, la posa al segon pal, ha tallat amb el cap Riedel providencial perquè entrava la rematada, sol, molt sol. Iñaki Williams ha estat clau. El tall de Riedel amb el cap serà corna per l'Atlètic.
1: I Dimitrovic ja es bronca a Omar i també a Cabrera. Bé, a Cabrera no es bronca tant com a Omar, però amb Cabrera dialoga.
0: Amb Cabrera no s'atreveix.
1: No, amb Cabrera...
2: Galons. Sí, això són galons.
1: Amb Cabrera dialoga i a Omar les bronca.
2: Sí, és que estava enmig de dos i tenia molta separació, Williams, entre un i altre
0: sí,
2: jugador.
0: Que sí, sí, sí.
2: Hauria pogut rematar, si no hi arriba Riedel, d'una forma molt, sí, molt clara.
5: Perquè estava ja per davant d'Omar.
0: I treu el pal i Dimitrovic, el pal i Dimitrovic, el pal i Dimitrovic. Mare meva, la primera claríssima. No ha estat gol de miracle. No ha estat gol de miracle. La rematada al segon pal després de servei de corna de l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Quin miracle.
0: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
3: Sembla mentida que n'hagi entrat la pilota.
1: Ja,
0: com l'heu vist?
3: Crec que són dues rematades, o sí, dues rematades. Amb l'esquena, remata sense voler el jugador de l'Atlètic Club.
4: I la toca Urco, també.
2: Pot ser que li toqui el braç?
7: Jo no sé si... M'ha semblat.
3: El ronyó i la mà, potser una mica. I aquesta rematada sense voler del jugador de l'Atlètic Club va parar el travesser i després Dimitrovic fa l'aturada.
5: Urco fa una cosa molt, molt estranya per refusar, perquè refusa cap al jugador de l'Atlètic. És a dir, Urco està defensant bé, està per davant del jugador de l'Atlètic, però en lloc de refusar amb l'esquerra, vol refusar amb la dreta cap a fora i el que fa és fer xocar la pilota contra el jugador de l'Atlètic. I gairebé es cola dins.
0: Pilota que treu l'Atlètic des del darrere, a la banda dreta. Areso supera Antonio Roca, també Roberto. Avança sol Areso, ara s'ha equivocat en la passada, la regalada a l'Espanyol. La recupera Urco, cap a Expósito, hi ha falta. Li han fet falta a Expósito, una planxa claríssima per mi. Ara l'àrbitre ho explica, Ruiz de Galarreta, que dona explicacions. Falta favorable a l'Espanyol al cercle central.
4: I compte que l'ha tingut el Sevilla per fer l'empat, una rematada des d'endins de l'àrea després d'una pèrdua que ha aconseguit refusar la defensa del Villarreal. Colla el Sevilla buscant el gol de l'empat.
3: No està tancat aquest partit, ni molt menys el del Madrigal.
0: Omar la juga a la banda dreta. Urco cap a Expósito, que torna a anar per terra. Ara l'àrbitre no assenyala res. Se l'endú l'Atlètic, és Ruiz de Galarreta a la banda esquerra, creua la divisòria, s'entreté, és a punt de perdre-la. Robert Navarro cap a la frontal de l'àrea, allà no hi ha ningú, gràcies, l'ha regalat a Romero i Romero l'entrega ràpidament cap a Antoni Roca perquè surti amb la pilota controlada. Li han fet falta a Roca. Sí, sí, falta clara.
1: Es queixen els jugadors de l'Atlètic de Bilbao, però vaja.
0: De Rego, a mi m'ha semblat clara. Sí, sí, falta de Rego, Antoni Roca, molt a prop de la divisòria. Posarà la pilota en joc Cabrera.
5: Ho està fent bé Antonio Roca, perquè està entenent quan pot accelerar la jugada i quan se l'ha de quedar, com ara. Perquè aquesta és la típica situació que, si vols fer la passada de seguida, el més probable és que la perdis i tornis a estar enfonsat cap endarrere. I Antonio Roca la protegeix i provoca la falta.
0: Mira, ara n'ha tret un corna a l'Espanyol. Feia jugada per la banda esquerra. Romero ha volgut fer la centrada, ha tocat els peus de Berenguer. Corna favorable a l'Espanyol. No sé quan ens en portem.
1: Sonia. El sisè.
0: Sisè, déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do, sis corres en 40 minuts. El picarà, el servirà des de la banda esquerra de l'atac de l'Espanyol, Edu Expósito. La majoria de jugadors de l'Espanyol esperant rematada al voltant del punt de penal. Antonio Roca a l'interior de la petita, Expósito. Totes les ha picat molt tancades. Aquesta també a la frontal de la petita, la treu Iñaki Williams amb el cap. Pilota que marxa cap al mig del camp. Tot l'avantatge és per Pol Lozano. Dimitrovic torna a posar una pilota llarga. Dimitrovic que ha acabat regalant a Unai Simón de porteria a porteria. Ara Unai Simón s'afanya a fer un desplaçament llarg. Compte cap a Iñaki Williams. Ha de sortir al tall Omar. I hi ha falta favorable a l'Atlètic Club, molt perillosa, a pocs metres de la frontal de l'àrea.
5: Aquí s'equivoca Dimitrovic. És la típica jugada que diem. Quan tu vols anar molt ràpid cap endavant, la pilota et torna molt ràpid cap a la teva àrea. Dimitrovic la rifa, la pilota cau a peus d'Unai Simón i Unai Simón te la torna a enviar cap a tu. I però no té més remei, Omar, de fer falta.
7: Però crec que és corna, és corna.
0: No és falta.
5: Sí, però en el duel Riddle-Iñaki, Iñaki se l'emporta i després sort que arriba el tall, Omar, sí. No és falta, no. Només toca
0: però em semblava en primera instància que havia assenyalat la falta. No, és
8: refusa pilota, netament, Omar. Sí.
0: Doncs vinga, corna, que no sé què dir-te, perquè corna per l'Atlètic Club, la torna a posar a la frontal de la petita, la refusa amb el cap enrere, Cabrera, Romero la torna a refusar més enrere, se'n va cap al cantó esquerre, la protegeix Adama, és out per l'Atlètic. Serveix Adama ràpidament cap a Robert Navarro, que aixeca el cap, la posa a l'interior de l'àrea, Riddle la talla providencial amb el cap, ja entrava des de segona línia Berenguer, i ara fa falta Berenguer, falta que li ha fet a Urco. Pilota per l'Espanyol, zona defensiva, la posa en moviment ràpidament Pol Lozano. El 43 de partit, 0-0 a Cornellà al Prat, entre l'Espanyol i l'Atlètic Club.
4: I el Sevilla, que continua perdent per 2-1, però està collant i està arribant amb cada cop més perill a l'àrea del Villarreal.
0: Omar, que volia connectar en vertical en una passada cap a Roberto, se l'ha endut finalment. Expósito, que prova el xut des de la frontal, a les mans d'Unai Simón. El xut amb l'esquerra des de la frontal de l'àrea, no era un xut gaire perillós, ha pogut aturar bé, còmodament, el porter de l'Atlètic.
8: Ha xutat més l'Espanyol, el que passa que les millors ocasions són de l'Atlètic.
4: De fet, de xuts de l'Espanyol, mira, són 7-7, diguéssim, però un entre els tres pals de l'Espanyol, tres entre els tres pals de l'equip basc.
0: Ara ha perdut una pilota Antonio Roca, havia recuperat molt bé la bola a Urco, l'ha entregat, l'ha cedit a Antonio Roca, que va acabar perdent. Ara la té l'Atlètic Club, ara qui fa falta és el mateix Antonio Roca, Areso.
1: I ara Manolo González li deia a Omar i a Riddle i a Cabrera, vaja, la defensa, que avancin, que no es quedin tan enrere.
0: Doncs tindrà aquesta pilota ja al límit del descans, l'Atlètic Club, camp propi.
7: Que jo crec que no afegirà cap minut l'àrbitre, perquè tampoc s'ha...
0: No s'ha perdut gran
7: no,
0: cosa.
7: No, no s'ha perdut, no. De fet, jo crec que hi ha hagut molta efectivitat en joc.
0: No sé, potser un minut com a molt. Ho dic un minut perquè veig
5: el quart àrbitre.
7: El de cortesia, sí, no?
0: El de cortesia amb sí, la pissarra, sí. I dic jo que... Pentina una pilota Iñaki Williams, que va directament als peus d'Omar. Omar envia ara un desplaçament cap al mig del camp, a veure si la pot descarregar Roberto. No, cau als peus de Vivian més enrere cap a Unai Simón.
1: Un minut.
0: Doncs mira, jugarem un minut més. Unai, compte que ha picat a l'esquena de Roberto, el desplaçament, el xut d'Unai, que va sortir, s'ha complicat la vida, la pilota és per l'Espanyol, en la correcció ha estat ràpid ara, ha estat ràpid. No sé si era un jugador de l'Atlètic Club, no sé si era Ruiz de Galarreta, i ara la té Robert Navarro a la banda esquerra. S'ha pogut complicar molt la vida
5: molt.
0: Unai Simón en aquest xut que ha impactat a l'esquena de Roberto. Rego a la frontal, Iñaki Williams d'esperó vol combinar amb Robert Navarro, no li ha sortit bé, la recupera l'Espanyol.
8: Recordeu que l'any passat ja la va pifiar Unai Simón,
0: sí,
8: aquí,
0: en una acció així, però a l'interior de l'àrea li va costar el gol,
5: Amb Roberto,
0: sí, sí.
5: També.
0: Sí, amb Roberto. Ara Unai Simón, que envia una pilota llarga, salta Iñaki Williams cap a compte interior de l'àrea, el xut al pal, el xut d'Unai Gómez al pal, amb l'esquerra.
5: El segon pal.
0: El pal esquerre de Dimitrovic. Jo no sé si la jugada havia quedat invalidada.
5: No. Segon
0: doncs,
5: pal,
0: Doncs xut al pal d'Unai Gómez. Jo,
5: i xiula al final de la primera
8: part. Sí, toca un jugador de l'Espanyol, sí. I desvia una mica la trajectòria.
0: No sé, pot ser que li estiguin reclamant mans?
4: Sí, que revisin perquè, alguna cosa.
0: Perquè l'àrbitre no sé ara s'ha aturat i està esperant que algú del VAR li diguin alguna cosa.
1: Iñaki Williams està pressionant, sí, molt a
8: de Cabrera no són mans,
4: no, jo crec que és que Riddle l'ha agafat.
5: Fora
7: sí, però l'ha agafat fora de l'àrea. Sí, no l'ha agafat dins de l'àrea.
0: Final de la primera part. Res, no, no. Final de la primera part. L'àrbitre que xiula el camí de bastidors i arribem amb l'empat a 0, com bé dèieu, en una primera part igualada on l'Espanyol ha tingut algunes arribades interessants, però l'Atlètic Club n'ha tingut de més clares, com a mínim un parell, aquesta del pal i una altra després d'un servei de corna que també ha anat al pal. Per tant, l'empat a 0.
5: Quina bronca li està fent Expósito a Omar, perquè aquesta pilota la baixa Iñaki Williams, Sergi,
0: sí,
5: perquè Omar, que està amb ell, es desentén de disputar el duel, endarrereix la seva posició i deixa que Iñaki Williams la baixi de cap cap a Unai Gómez, que és qui xuta el pal. I ara li estava clavant una bronca Expósito a Omar per desentendre's del duel amb Iñaki. Extraordinària.
8: I passarem vist de nou la repetida l'acció de Riedel. És molt lleu, però si el contacte l'aprecies l'àrbitre, és fora l'àrea. Marxen protagonistes cap al túnel de vestidor. Sònia.
1: Doncs sí, ja són tots els protagonistes al túnel de vestidors, també ho han fet els àrbitres, sense més incidents.
8: Amb males notícies per cert al Madrigal, perquè empata el Sevilla.
4: Sí, estàvem avisant que estava arribant cada cop amb més perill, doncs tot just abans del descans fa el segon. El Sevilla marca aquí que Salas amb una volea des de dins de l'àrea, i em fa l'efecte que Arnau Tenes hi pot fer alguna cosa més. Empat el partit al Sevilla, Villarreal 2, Sevilla 2.
8: Ara mateix la classificació, el Sevilla supera l'Espanyol, és 13, 41 punts, té 2 de marge, tindria 2 de marge respecte al descens. L'Espanyol, que és 14-40, tindria un de marge respecte al descens. L'empat, però, no és un bon resultat per l'Espanyol. Caldria alguna cosa més. Cal millorar a la segona part. De seguida hi tornem. Analitzem el que ha donat de si aquest primer temps, però abans, cop d'ull a les notícies. Amb en Marc Güell, que ens acompanya aquí a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. Hola, Marc.
9: Hola, bona tarda.
8: Titulars a aquesta hora.
9: Doncs mira, estàvem pendents del Parlament. Ha acabat ara mateix la Comissió d'Interior i l'última compareixer, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com ha fet la consellera Núria Parlon, també ha demanat perdó als mestres per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents. Última hora des del Parlament, Miquel Jarque, bona tarda.
10: Bona tarda. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, reconeix l'alarma social que ha provocat el cas i demana disculpes. També reconeix l'error i assegura que en la infiltració no hi va haver mala fe.
11: No era oportuna o necessària la seva presència. Podem estar d'acord en una qüestió, i és que en l'anàlisi que podem fer avui, els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven. Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
10: Aquí s'ha explicat que l'ordre va venir de càrrecs intermitjos baixos i que la informació que es va recollir no es va traspassar al Departament d'Educació. Tot això es recollirà en una investigació reservada que ja està en marxa.
9: Gràcies, Miquel. El sindicat USTEC també ha carregat contra les explicacions que ha donat la consellera Parlon. Les considera insuficients i per això li demana que dimiteixi. Encara en relació amb l'educació i parlant també de l'USTEC, aquest sindicat situa com a prioritat un pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu dels mestres de cara a la taula sectorial de demà. Ja sabeu que demà es veuran les cares al govern i als sindicats i en paral·lel va continuant i va avançant aquest calendari de protestes. I una última veu, la del ministre d'Economia Carlos Cuerpo, que és a Barcelona, en una intervenció al Cercle Financer d'Amics del País, acaba de dir que el repte del govern espanyol és el repartiment just del creixement econòmic.
12: Seguir creciendo para España es sin duda una condición necesaria para muchos más objetivos que tienen que venir de la mano de ese crecimiento, entre otros, que sea un crecimiento que tenga un elemento también de reparto justo y de llegar al día a día del ciudadano, ¿no?
9: Un Cuerpo que ha dit que les mesures que s'han pres fins ara pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà han ajudat a mantenir a ratlla la inflació.
8: Gràcies, Marc.
9: Bona tarda.
8: Descans del partit de l'Espanyol, 0-0, Espanyol 0, Atlètic 0, també descans al Madrigal.
4: Villarreal 2, Sevilla 2.
8: Una pausa, ara venim.
13: Això és l'Espanyol, això és el Tot Gira.
0: Fuabo que fa la pilota!
13: Això és la transmissió de l'Espanyol.
14: Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
15: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
16: Doncs tant com vulgui bussejar.
15: Genial.
16: I quant d'oxigen queda?
17: El que vulgui, també.
16: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
17: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
16: I quants de cetacis?
17: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Renault.
21: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
22: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
23: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
24: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
25: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
26: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
25: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
26: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
27: Ja som 11 milions els socis del...
28: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
29: Sí, com el 50% en tots els llegums. Bescanviable en un cupó...
28: Que et dona per molt, només el 14 de maig.
27: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
30: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
31: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
32: B-Travel. Viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a b-travel.com.
33: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
34: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard...
35: No...
34: Et surt de dins això de...
36: Necessito vacas...
34: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
37: Som campions! Nit històrica per Fanson!
38: No us perdeu el Fan Zone d'aquesta setmana.
39: Inclusiva.
38: Madrid crema.
40: Estan fatal, eh?
38: Perquè això no s'atura i passaran coses.
41: Vostè fitxaria José Mourinho?
38: Moltes coses.
42: I l'Espanyol per l'Aleu o què?
43: Fan Zone amb Gerard Romero. Dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
44: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: Quatre minuts i les 8 del vespre. Som els de Tot Gira, som els de la transmissió de l'Espanyol. De moment, ja ho sabeu, el descans Espanyol 0, Atlètic Club 0, amb aquest ensurt final que ha tingut l'Espanyol. Dos pals de l'Atlètic Club, i l'Espanyol que sí que ha tingut alguna arribada, però que no ha sabut perforar la porteria d'Unai Simón. 0-0, ara mateix amb aquest empat l'Espanyol tindria 40 punts, un més respecte al descens que marca el Girona, que demà juga, ja ho sabeu, contra la Reial Societat, partit a Montilivi, que viurem en directe al Tot Gira. Ja sabeu que hi ha molts equips involucrats en aquesta lluita, com també, per exemple, el Sevilla, que està empatant a 2 al descans, un partit que juga el Madrigal, que ha començat perdent 2-0, marcat els dos primers gols del Villarreal, però el Sevilla, Ripó, ha empatat.
4: Sí, amb dos gols de dos defenses, Dosso i de Quique Salas, un Sevilla que ha començat molt pitjor que l'equip Bruguet, però la que ha vist que anava dos gols per darrere, s'ha posat les piles i ha acabat molt millor que el Villarreal.
8: El Sevilla ara mateix té un punt més, per ser exactes, 41, un punt més que l'Espanyol i està just per sobre la classificació. Més coses, estem pendents també de la Lliga CB de bàsquet. Estan jugant tant el Lleida com també el Barça.
4: Sí, el Lleida està perdent i devastant a la pista del Breogán. Partit al descans, Breogán 63, Lleida 38. La salvació virtual de Lleida fa pinta que haurà d'esperar almenys el pròxim partit. I el Barça està guanyant de 4 a la pista del Granada. Granada 24, Barça 28. Si el Barça guanya, serà tercer, superant el València, que no juga aquesta jornada perquè té el cinquè partit de l'Eurolliga contra el Panathinaikos.
8: És jornada intersemanal de la Lliga CB de bàsquet. Ahir es va jugar un Girona 74, Manresa 79. Amb aquest marcador, Manresa ja està matemàticament salvat. Dijous tindrem el Penya Andorra. Avui, per cert, 9 de la nit, Eurolliga de bàsquet, cinquè i definitiu partit de l'eliminatòria entre València i Panathinaikos. El Roig Arena ja estan classificats per la final a 4. Madrid, Olympiacos i Fenerbahçe. Coses de les quals estarem pendents avui. Ja sabeu que quan s'acabi aquest partit de l'Espanyol, començarà la TDT. Avui el Barça juga a Vitòria, al camp de l'Alavés, un partit on en certa manera l'Espanyol també jugarà perquè l'Alavés és un dels equips implicats en la lluita per evitar el descens. Més tard també, a la mateixa hora, de fet, 9:45, també jugarà el Getafe Mallorca, on també l'Espanyol estarà pendent del que faci el Mallorca, un altre rival directe. Tindrem també a les 9 de la nit partit important a la Premier, que és el que li quedava per recuperar el City.
4: Sí, que ha de jugar contra el Crystal Palace a les 9, com deies. El City és ara mateix a 5 punts de l'Arsenal i quan s'acabi aquest partit només faltaran 2 partits. Per tant, el City ha de guanyar, si no vol dir pràcticament adéu a la Lliga.
8: Avui el PSG de Luis Enrique pot ser campió de Lliga.
4: Sí, ho farà si guanya o empata al camp del Lens. Seria la 14a Lliga, la 5a consecutiva. Tenim al descans un partit transcendent. El Brest 1, Estrasburg 2.
8: Aquest Lens PSG a partir de les 9 de la nit. Tendrem també a les 9 de la nit l'Olímpic de Roma, final de la Copa d'Itàlia.
4: Lazio Inter, a l'Olímpic de Roma, com deies.
8: I també pendents amb el Dani Ballar, especialment l'entrenador del Mataró, d'aquesta última jornada de la fase regular de la Lliga Femenina de Waterpolo.
4: Sí, es juguen 3 partits. Un ja s'ha disputat, el que no és 5, Sant Andreu 24, a les 8, Mediterrani, Barceloneta, i a les 9, com dèiem, el Mataró del Dani Ballar, que juga a la piscina del Sant Feliu. El Mataró ara mateix és tercer classificat. I amb la victòria del Sant Andreu al partit d'avui, que el Sant Andreu ja sabem que és líder, el Sabadell és segon.
8: Per cert, ja que parlem de waterpolo, avui hi ha jornada de Champions, Champions masculina, l'Atlètic Barceloneta, que ja està classificat per la final a 4. Es falta, això sí, un punt per assegurar la primera plaça. Juguen avui a Belgrat, eh?
4: Sí, a la piscina del Novi Belgrat, a 9:15. I deixa'm que t'acabi explicant un comunicat que ha fet el Barça d'hoquei fa només una estona, on ha expressat la seva preocupació i malestar per les decisions arbitrals i del criteri del VAR a la final de la Champions, que va perdre diumenge passat contra el Porto a Coimbra. El Barça diu que considera que algunes decisions van generar una evident sensació de desequilibri i demana que es faci una revisió detallada de les accions més controverties del partit. De fet, el Macià ja ens explicava des de Coimbra el malestar del capità del Barça per l'actuació arbitral que va tenir en aquesta final de la Champions.
8: Molt bé, doncs això és el que ha donat de si, o el que està donant de si la jornada esportiva. A punt de començar, segona part a l'RC Stadium. Veig moviment a la banqueta de l'Atlètic Club. A l'Espanyol hi haurà canvis?
0: A l'Espanyol no hi ha cap canvi i a l'Atlètic Club, en principi, el que sortirà serà Yeray.
8: Yeray. A veure, Marc, Eudald, retocaria alguna cosa?
1: Sí, ara mateix no. Jo penso que l'Espanyol ha estat bastant bé en pilota, sobretot, perquè avui ha tingut alternativa. No només ha jugat en llarg cap a Roberto, que n'ha guanyat moltes, sinó que ha sabut combinar per dins, teixir joc així, obrir el camp a la dreta amb Rubén, especialment en els primers minuts, en el tram final més amb Carlos Romero. Les recepcions a dins d'Antonio Roca han sigut bones, Expósito ha girat bé el joc. És veritat que l'Atlètic t'ha generat un parell de molt clares, i això s'ha d'intentar corregir. Més ferm en situacions de concepte defensiu. Per exemple, Omar no pot renunciar al duel aeri amb Iñaki, encara que sigui més alt que tu, com a mínim molesta'l, perquè et baixa la pilota i després oi, et xuta el pal Unai Gómez. Hi ha certes coses que l'Espanyol ha de fer amb més concentració, però en pilota ha estat millor que altres dies.
8: Una mica millor que l'Atlètic Club, el que passa que l'Atlètic, les que ha tingut, han sigut més perilloses, eh? El sí, que demostra que està jugant contra un equip molt, que...
2: Jo crec que és molt que és, producte dels nervis que hi ha cada vegada que la pilota ronda l'àrea de l'Espanyol.
3: per aquesta dinàmica de 18 partits sense guanyar. Perquè en altres circumstàncies, fixeu-vos que algunes d'aquestes jugades que ha dut més perill l'Atlètic Club de Bilbao, probablement l'Espanyol les hagués solucionat d'una altra manera. Jo els veig més producte dels nervis que no pas d'una altra cosa, i això és el que evidentment més em preocupa d'aquest equip de cara a la segona part.
8: Doncs bé, això és a punt de començar, Sergi.
5: Sí, sí, és a punt de començar la segona part del partit. Recordeu, amb empat a 0, servirà Roberto Fernández enrere. Comença ara mateix la segona part a Cornellà al Prat. Desplaçament llarg cap a la punta dreta d'Expósito. Buscava la incorporació i la velocitat de Rubén Sánchez, però la passada ha estat molt dolenta. S'ha perdut per línia de fons. És servei de porteria per Unai Simón.
8: Per qui ha entrat, Gerai?
0: Per Vivian.
8: Per Vivian.
1: Camí natural. Algun problema deu tenir Vivian.
3: Segurament.
0: Hi ha hagut una jugada que ha quedat estès a terra. Potser s'ha ressentit d'algun cop.
5: Doncs serveix Unai Simón, ho fa en llarg. Pilota més enllà del mig del camp, de la divisòria. Salta Riedel. El rebot, però, afavoreix l'Atlètic Club. A la zona de tres quarts, Berenguer no ha pogut fer un bon control. Ara la pilota cau a Laport, Laport se la treu de sobre, directament cap a Omar. Omar protegirà la pilota, deixa que marxi per la línia de fons. És servei de porteria per Dimitrovic. Ara serveix l'Espanyol des de porteria pròpia cap a Cabrera. Cabrera avança en horitzontal cap a Riedel. Riedel té els dos migcentres, els dos pivots, Urco i Pol, molt a prop, cap a Pol la pilota. La banda esquerra, obertura cap a Romero. Romero connecta molt bé amb Roberto, que descarrega a la zona de tres quarts. Aleix cap a Urco. Urco cap a Expósito. Ara s'ha equivocat el de Cubelles en la passada. Ha de baixar a buscar-la molt enrere, Omar. Camp propi, torna a ser camp propi l'Espanyol.
0: Ja tenim dades d'assistència, 29.943 espectadors. Això vol dir la setena millor entrada d'aquesta temporada.
5: La
0: setena.
5: No, la cinquena, no?
0: 29.943.
5: Per sobre d'aquesta.
0: Correcte.
5: La cinquena,
0: sí, sí,
5: no?
0: Sí, la cinquena.
5: Molt bé. Home, no està malament, eh?
3: És a dir, gairebé 30.000.
5: Sí, sí. Tècnicament són pràcticament freguen els 30.000.
6: Està molt bé un dimecres a les 7 de la tarda.
5: Sí, és veritat que...
6: I arribar fins allà per les rondes i tot.
5: Sí, Carla, però hi havia una crida com d'ara. Antonio Roca, banda esquerra, fa la centrada molt forçat. Berenguer li ha fet molta nosa, però cau als peus just a l'altra banda. Antonio Roca, Expósito, s'ha d'allunyar del lateral de l'àrea. Molt pressionat per Rego. Rego li acaba pispant la cartera i la treu l'Atlètic del darrere. Sí, no, em deia Carla que avui hi havia una convocatòria molt especial, una crida per omplir l'estadi, amb descomptes brutals, entrades a preu molt, molt baix. És a dir, sí...
6: Que s'ha incentivat i s'ha promocionat el
5: sí,
6: partit.
5: Sí, molt, absolutament, moltíssim. Tot i això, no, amb això no vull dir que m'enqueixi, perquè a mi un dimecres a les 7 de la tarda 30.000 persones em sembla que està molt bé.
0: De fet, aquest cap de setmana el club ha posat a disposició de la gent que tingués entrada per anar a Pamplona autocars gratuïts i ja s'han cobert totes les places 600 entrades. Per tant, hi haurà també suport a Pamplona per part de l'afició.
5: Que fa pinta que tornarà a ser un partit...
0: important.
5: Importantíssim, com el d'avui. Vaja, els que queden no són tots.
4: Sí, com tots, anava a dir.
5: Sí, sí. A veure, pilota cap a Romero, la punta esquerra, fa la centrada, hi havia Orsai del lateral valencià de l'Espanyol. Minut 3 de la segona part, 0-0 a Cornellà. Som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio, en aquest partit de la 36a jornada de Lliga.
4: Ha començat també la segona meitat del Villarreal 2, Sevilla 2.
3: És que anar a Pamplona amb 42 punts, és a dir, que avui l'Espanyol pogués guanyar i anar amb els mateixos punts que l'Osasuna, segueix sent un partit important, però la perspectiva canvia radicalment.
1: Sí, i tant, perquè fins i tot l'empat podria ser bo pels dos.
3: Exacte.
5: Pilota llarga d'Unai Simón. Salta Riedel, no. Pilota que deixa passar Riedel, l'ha de treure des de la frontal de l'àrea Omar, amb el cap. Au, als peus de Rubén Sánchez, enrere, cap a Dimitrovic. Dimitrovic és allò que deia, Dimitrovic, pilota que li arriba als peus, puntada i amunt, allunya el perill, amb una contundència, no vol complicar-se la vida, deu pensar, tal com està l'equip, que no sigui jo el de la pífia, el que surti a la fotografia d'una nova derrota. No en vull ni un aquí. Ara, això sí, entre els centrals i els migcampistes ja és una altra cosa, perquè ja surten jugant. Torna a descarregar molt bé una pilota, Roberto. Pilota ara llarga cap a la punta d'atac. Tot l'avantatge és per Laporte. Corria Expósito. Laporte l'endarrereix cap a Unai Simón. Envia una pilota al mig del camp. La guanya Urco. Urco enrere per Riedel. Riedel a prop i té Cabrera. Cedeix la pilota a l'uruguaià. Connecta amb Urco. Urco a la banda esquerra. Jugant ara a l'Espanyol.
0: Ha marxat el sol ja de Cornellà. Sí.
5: Riedel cap a Urco. Urco fa una bona obertura per Romero. La banda esquerra, el doble Antonio Roca. La passada de Romero cap a Roca no ha estat bona. La treu l'Atlètic. La tret Berenguer directament fora de banda. Servirà des de la punta esquerra Romero. Ràpidament ho fa cap a Urco. Urco la torna a Romero. Aquest cap al basc, novament. Pilota enrere, Riedel. Omar. Omar ara distribueix cap a la banda dreta, la rep Rubén Sánchez, que la torna Omar. Molt ben col·locat l'Atlètic Club a camp propi. De moment sense grans idees l'Espanyol en la sortida quan té la pilota. Ara Cabrera s'ha equivocat en un desplaçament llarg, ha tornat a regalar la pilota a l'Atlètic. Surt jugant, opa, la trompada ara, la trompada entre Antonio Roca i Cabrera. Sort que no s'ha fet res al nano. Buscaven una pilota dividida i han topat els dos jugadors de l'Espanyol.
1: 5 minuts en els que l'Espanyol està intentant crear des d'aquesta banda esquerra en la societat Carlos Romero i Antonio Roca, que es reparteixen bé els espais perquè quan un va dins l'altre va fora i a l'inrevés. És veritat que de moment l'Espanyol no trepitja la banda dreta. Rubén Sánchez ha començat molt fort, però ja fa estona que no el busquen.
5: Ara ha tornat a descarregar una bona pilota. Roberto ha fet l'obertura a la dreta per Rubén Sánchez. Ha estat a punt de perdre la Urco. Ara s'ha equivocat. Ara Urco s'ha equivocat. Volia combinar en profunditat amb Rubén Sánchez, però la passada a l'espai ha estat massa llarga, massa potent. S'ha perdut per la línia de fons.
0: Li demana disculpes Urco a Rubén Sánchez per aquesta passada.
5: I em fa l'efecte, Sònia, que es comencen a sentir...
0: No, però aquests xiulets que se senten són per Unai.
5: Ah, sí,
0: sí, però no, és perquè ja porten molta estona xiulant a Unai cada vegada que ha de treure la pilota perquè s'entreté molt i des de fa molts minuts que el xiulen, no són per l'Espanyol.
5: Molt bé. 52 a partit, 7 de la segona part, hem de fer un gol. Hem de fer un... Amb un 1-0 guanyem, Eudald? Vull dir, no ens cal gran cosa més.
8: Sí, es confirma. No,
4: les matemàtiques són fàcils.
0: Amb un 1-0 ja en tenim prou,
5: Sí, no, encara que sembli mentida...
8: Només en cal un.
5: Sí. Com aquell dia que vas narrar el del Coro, ara fa 20 anys.
8: Mira, el mateix doncs, marcador em serviria.
5: Sí, doncs...
4: El mateix minut.
8: No. Home, diré, seria maco fer-ho al mateix minut, 20 anys
5: no
8: després.
5: No revelaré qui ens ha explicat l'Eudald al podcast, a l'Espanyol reservat.
0: Home, no donis detalls.
5: No diré qui... Perquè jo li vaig demanar tant a l'Eudald com al Martín Posse, els hi vaig dir, escolteu, digueu-me qui serà el que farà el gol que donarà la victòria a l'Espanyol. Qui farà de Coro 20 anys després?
8: Per avui.
5: Avui que fa 20 anys.
0: Podríem fer apostes, va, qui farà el gol?
5: I l'Eudal em va donar un nom que jo no...
4: Però si no marca, ho diràs, no, Sergi?
5: El què?
4: Si marca,
5: sí,
4: ho
5: home,
4: diràs.
5: Evidentment, sí, clar. Ah. Sí.
8: Home, firmarien que passés el mateix, eh? Quin minut va ser, Eudal, el gol de Coro?
2: 91. Home, crec que és el 91.
8: No? Després de 3 pals, recordo aquell tercer pal que vas fer, Eudal.
1: Sí. Està jugant el nom?
5: Està jugant el nom? No.
1: És a la banqueta, més.
5: Sí.
0: S'està escalfant?
8: I prou, Pere... prou.
0: No, et dic que s'estan escalfant.
1: Ja està, ja sé qui és.
0: Pere Milla, Terrats, Jofre, Piquel o Quique?
1: Jo crec que el candidat és Pere Milla.
2: El Sergi sap per què, ja ho explicarà, si acaba passant.
5: Bé, servirà de porteria Unai Simón.
0: Que sense els xiulets, que els xiulen amb ell, no xiulen pas a l'equip.
5: La veritat és que... Estem jugant, però no estem com per posar-nos exquisits. És a dir...
0: Un golet,
5: que el faci qui vulgui, com si el vol fer a la porta en pròpia porta.
8: Jo estic molt d'acord amb el que deia abans l'Eudald. Noto que ell ho explicava per entendre el perquè d'aquest ambient... No diré que fred però... Que no acaba de ser el de les grans ocasions. Sí. Jo crec que és el mateix que li passa a l'equip. Jo noto l'equip amb un punt de tensió...
2: De por a perdre.
8: Sobretot a perdre.
2: I per tant... Per això hi ha tanta precaució en les accions defensives i de seguida la consigna és pilota enrere Dimitrovic i Dimitrovic, evidentment, perquè crec que això també és una consigna, pilota endavant a buscar Roberto, que la primera part no ho havien fet tant. Però a mesura que van passant els minuts, jo crec que la primera premissa és no encaixar. I la segona és intentar marcar, crec jo, en aquests moments.
5: Sí, estem d'acord, Eudald. I compte que ara tindrà una pilota a l'Atlètic Club, una falta al mig del camp, que penjarà Berenguer a l'interior de l'àrea, cap a la pilota, la posa al segon pal, salta Yeray, la va refusar algú, compte que torna a introduir-la Unai Gómez, la lluita davant d'Omar, fa la centrada, cau al mig de l'àrea petita, les mans de Dimitrovic. Serveix enllà ràpidament, però s'ha equivocat Dimitrovic, massa precipitació. Ha regalat la pilota a l'Atlètic Club i ara vol fer jugada individual Romero, també massa precipitat, ha acabat perdent la pilota i ara ataca l'Atlètic Club per la banda dreta. És Areso, el tapa Urco, Areso vol fer la centrada, toca les cames d'Urco, finalment serà servei de porteria. Urco, Areso l'ha deixat passar confiat, sí, confiat que xiularia corna, però finalment sí, servei de porteria per l'Espanyol.
8: Bé, 0-0, tot just al minut 10 de la segona part. Mira, podem entrar a Vitoria, Mendizorroza, on el Bernat Soler crec que ja té 11 del Barça per jugar avui al camp de l'Alavés. Bernat, què tal, com estem? Bona tarda.
7: Bona tarda a tots. 11 que segur que us interessa, tenint en compte que el Barça avui s'enfronta a un rival també directe de l'Espanyol i del Girona en aquesta lluita per evitar el descens.

0: Guarcí, Cortés, Balde, Bernal, Casado, Olmo, Bardaggi, Lewandowski i Raix.
1: Barreja de titulars i jugadors suplents, i també Cortés, aquest jugador del filial que serà avui al central. Molt bé, doncs 11 del Barça, esperant, evidentment, tant Espanyol com Girona, que avui el Barça doni un cop de mà i aconsegueixi els 3 punts, a poder ser, millor que no pas l'empat, i més tenint en compte que el Barça encara té aquest repte de fer els 100 punts, que passen per guanyar avui a Vitòria.
0: Sí, sí, ha de guanyar tots els partits que queden per aconseguir 100 punts, però de moment entén Flick que ho pot aconseguir doncs, amb un equip carregat de novetats i de suplents.
1: Fantàstic, Bernat. A partir de 8:45 ja entrarem en territori TDT, farem l'entrada de la TDT, però seguirem fent la transmissió d'aquest Espanyol 0, Atlètic 0. Fins ara, Bernat.
0: Salutacions a tothom.
2: Gràcies, Bernat. 57 de partit, 12 de la segona part. A veure si l'Espanyol desperta una mica, treu de sobre aquests nervis, s'allibera una miqueta, el suficient com per poder fer un gol.
3: Quan arribi el gol, tot es distanciarà, no pateixis.
2: Hi ha massa tensió, masses nervis, massa de tot.
4: I la possessió per sobre, la segona meitat, 81% per l'Espanyol, 19% per l'Atlètic.
3: Imagina't, un dels pitjors equips de la Lliga en possessió, i avui està...
1: És que crec que l'Atlètic li va bé.
2: Expósito, la pilota a l'interior de l'àrea, no hi ha arribat Rubén Sánchez.
3: Llàstima.
2: No hi ha arribat Rubén Sánchez, se l'endú a Dama, per la banda esquerra, de replegar-se l'Espanyol, ara que no va dir... Quina llàstima.
3: Ho havia tingut molt a prop ara, eh?
2: Sí. La juga l'Atlètic Club, en defensa és Yeray. Yeray en profunditat cap a Iñaki Williams. Arriba a la frontal, el tapa Cabrera. Compte que està sol davant de Cabrera. Iñaki Williams dins de l'àrea. La treu cap a Benítez. Hi havia Orsai. Hi havia Orsai, l'àrbitre ha assenyalat el fora de joc. Pilota per l'Espanyol.
5: Sí, sembla molt clar en el directe.
6: Sí, quan... perquè crec que és un error que fan alguns davanters, que és passar per darrere en comptes de passar per davant del defensor. Aleshores tens més números si vas per darrere de tenir fora de joc.
3: Estan nerviosos els dos tècnics, tant Manuel González com Ernesto Valverde, que s'han enfrontat en 3 ocasions amb una victòria per cada un i un empat.
6: Doncs era força just fora de joc, i de fet em sorprèn que senten just com l'hagin deixat passar i hagin parat el joc, perquè hagués pogut mantenir-se l'acció perquè era de perill.
2: Ara no ha fet un bon control Romero, ha tocat la pilota a prop Berenguer, és banda per l'Espanyol, molt a prop de la banqueta de Manolo.
3: Manolo i Gerard Garrido parlen, suposo que estan decidint quins canvis faran en aquesta segona part.
2: Qui canviaríeu? Qui seria el primer o els primers jugadors que faríeu moure?
5: Jo, Pere Milla per Rubén.
2: Pere Milla per Rubén.
3: Doncs va, a veure si t'escolten.
6: Perquè creus que és el que farà el gol?
5: Ah, no, jo crec que és el que ha dit l'Eudald que farà
6: això,
5: el gol. Jo no ho sé.
6: Això el vols posar ja al camp.
5: Però potser canviaria Antonio Roca de banda, però ho està fent bé a l'esquerra, però Pere Milla juga més còmode a cama natural, també anant cap a dins.
2: La juga l'Espanyol, Expósito, de primera cap a la banda esquerra. Antonio Roca vol desfer-se de la pressió d'Areso, no ho aconsegueix. Areso s'endú la pilota, endarrereix cap a Unai Simón. Unai Simón en llarg cap al mig del camp, ha volgut descarregar, d'esperó Iñaki Williams, però ha regalat la pilota a Riedel. Riedel enrere cap a Dimitrovic.
4: I el Sevilla, que continua empatant a 2 al minut 13 de la segona meitat, té més possessió l'equip andalús de la Lliga CB. Arribem al descans del partit del Barça. Granada 35, Barça 42.
3: En l'última victòria de l'Espanyol, que va ser precisament, recordem, a Sant Mamés, els autors dels dos gols que va marcar l'Espanyol van ser un Pere Milla, sí, i l'altre Roberto.
2: Mira, amb un dels dos ja ens conformaríem. 15 de la segona part, 0-0 a Cornellà al Prat. Calma, tensa. L'Espanyol necessita guanyar, però de moment no ho fa. Pilota en profunditat, Expósito. No està fi amb la pilota als peus l'Espanyol. Ara s'ha equivocat en la passada, Expósito. I surt a la contra l'Atlètic Club. Areso per la banda dreta, però ha recuperat molt bé el de Cubella. S'ha llançat a terra. El tall, l'entrega cap a Urco. Urco, Antonio Roca, zona de tres quarts, a l'eix. La torna Urco. Compte que entra Omar per la banda dreta, sol. Fa la centrada. La treu, la porta a la frontal de la petita. La refusa amb l'esquerra, desperta Cornellà al Prat.
3: De fet, Pere Milla no marca amb l'Espanyol des d'aquell dia a Sant Mamés. Per tant,
1: està bé que l'Espanyol tingui precaució al darrere, però hauria de posar una marxa més en atac, eh? Hauria de fer-li sentir una mica l'Atlètic Club
7: la sensació de perill. Si no, l'Atlètic viurà, no et diria que tranquil,

0: i feliç aquests minuts que queden.
1: I també potser perquè la gent acabi de despertar, falta una ocasió clara de veritat de l'Espanyol.
2: Sí, sí, sí, això que deia l'Eudal una mica. Sí, sí.
0: Sí, hi ha hagut la de Romero la primera part i la d'Esperó de Roberto, però en aquest segon temps no n'hem vist cap.
2: A veure, Antonio Roca, punta esquerra, està sol, lateral de l'àrea, fa la centrada, no ha arribat a la rematada Roberto. Era Rubén Sánchez qui entrava a la rematada de segona línia i l'àrbitre ha assenyalat, jo crec, una falta perquè hi ha un jugador estès a terra de l'Atlètic Club a la frontal de la petita.
0: Una planxa de Roberto,
2: una planxa de, sí, del jugador que, no sé si era Rubén el que entrava.
3: Rubén.
2: Oi que sí que era Rubén, sí. Doncs falta en atac de Rubén Sánchez a Yeray, oi?
1: Sí.
3: I ara hi haurà dos canvis per part de l'Atlètic Club. Entrarà Guruceta i també Jaureguizar. I per part de l'Espanyol entraran Jofre i Milla.
1: Doncs llavors potser canvia directament els dos extrems. I a banda de Rubén, també se'n va Antonio Roca, que m'està agradant el seu partit.
3: A veure, marxa Rubén i entra Jofre.
2: El canvi natural, Marc, no? En principi
1: sí,
2: bé,
1: sí.
2: Natural, vull dir, per jugar
1: amb Jofre a la lliure també,
3: de la dreta. I marxa Antonio Roca i entra Pere Milla.
1: Són dos canvis naturals. Jo no hauria fet un dels dos.
2: Jaureguizar i l'altre jugador que has dit que era Sònia
3: Guruceta,
2: sí.
3: Doncs mira, entra Guruceta per Williams
2: i també
3: entra Jaureguizar per Ruiz de Galarreta, sí.
1: Sí, també naturals, el que passa que Guruceta interpreta la posició de davanter de forma diferent, tot i que a més mou molt, no és tan ràpid com Iñaki Williams, té molta mobilitat per ser un nou, però després dins l'àrea és un davanter amb millors recursos que Iñaki Williams.
3: Guruceta és el màxim golejador de l'Atlètic de Bilbao amb 9 gols.
2: Compte, justament la té Guruceta, vol introduir una pilota, vol filtrar una pilota a l'interior de l'àrea, talla la defensa de l'Espanyol, Pere Milla cap a Expósito, per si es pot desplegar ràpid en atac a l'Espanyol, s'ha d'aturar Expósito, tant és així que ha d'endarrerir la pilota cap a Rilla.
4: Jo crec que a l'Espanyol li en cal una de clara de veritat, perquè no l'ha tinguda realment, una ocasió clara de veritat, perquè veig els jugadors atanellats.
0: Sí, també és veritat que l'Atlètic replega molt ràpid, com que a l'Espanyol li falta una marxa més, replega rapidíssim i li costa molt trobar espais.
2: Mira, ara ha perdut Omar, que s'ha equivocat en una passada. La recupera en zona perillosa l'Atlètic Club de Bilbao. Avança Robert Navarro. El xut, fora. Ha tocat Omar Escorna. El xut des de la banda esquerra de Jaureguizar. Interior de l'àrea.
3: El primer de la segona.
2: Xut, corna que servirà l'Atlètic Club des de la cantonada esquerra. Hi ha unes quantes desenes, ara m'hi fixo, Sònia, d'aficionats a l'Atlètic, allà a la zona de la zona visitant.
3: Déu-n'hi-do,
2: Sí.
3: Fa goig aquella zona.
1: I també ens ensenya la realització gent repartida al voltant de l'estadi, no és només en aquella zona.
2: A veure, pica el corna en curt, el pica Berenguer, enrere, cap a Dama, pilota més enrere, Robert Navarro, rebota en un jugador de l'Espanyol, cau ploguda a l'interior de l'àrea, encara la té... Qui la té, Adama, fa la centrada a l'interior. Compte que Pere Milla l'ha deixat passar i l'ha hagut de treure. Sort que al darrere hi havia Urco, perquè és que l'ha deixat passar a l'interior de l'àrea petita Pere Milla, confiant que l'agafaria Dimitrovic. Però vaja, no sé si estem per aquestes confiances,
3: Ara dialoguen també Pere Milla i Dimitrovic.
1: Li feia Pere Milla el gest de parla'm, però si no et parles que tu no pots deixar passar la pilota. Si el porter no te la demana tu en aquesta situació, no pots deixar la pilota. I no l'ha demanat segur Dimitrovic.
2: Ara lluita una pilota i hi ha falta de l'Espanyol de Roberto a la zona a tres quarts, molt escurada. Serà una falta lateral a la banda esquerra, una falta que Roberto li ha fet a Adama.
3: Encara s'estan mig discutint Pere Milla i Dimitrovic.
2: No m'està agradant el partit, No m'està agradant com està avançant això.
4: La deriva que està agafant la segona part, no, a mi tampoc m'agrada.
2: No, perquè cada minut que passa és pitjor.
3: Va, no caiguem en el pessimisme, home.
2: No, és el que veiem, Sònia, no? Esperem...
3: La fe no es pot perdre mai,
2: no,
3: Sergi.
2: La fe no la perdrem.
3: Doncs ja
4: la possessió no s'altera, Aquest 67-68 sí, favorable a l'Espanyol.
1: A la segona meitat és encara més... Vaja, la diferència més gran, 78-22.
2: A veure, que tindrà aquesta falta que picarà Berenguer... La posarà a l'interior de l'àrea, cap allà, la treu amb el cap Pere Milla. Torna a tenir-la l'Atlètic Club Navarro, a prop del vèrtex esquerre de l'àrea gran. La torna a penjar a l'interior de l'àrea amb el pit. La talla Pere Milla. Ara la treu l'Espanyol cap al mig del camp, però la pilota, tot l'avantatge és per Adama. I Adama enrere per Unai Simón. Pressionava Roberto a Unai Simón i això ha obligat el porter a llançar la pilota fora de banda. Serveix ràpidament l'Espanyol a la banda dreta. És Jofre, l'ha perdut davant d'Adama. L'ha perdut Jofre. Ara es desplega en atac ràpid a l'Atlètic. Pilota cap a la banda dreta. La té Areso, camp propi. Enrere, jugant als centrals, Laporte. Som al 67 de partit, 0-0 a Cornellà al Prat.
4: 0-0 a Cornellà al Prat i, per cert, arribem al final del tercer quart, Lliga CB de bàsquet, el partit del Lleida, a la pista del Breogán.
5: Sí, i perdrà el partit perquè està perdent per 88-62. Continua el descans a punt de començar la segona meitat del Granada, 35, Barça, 42.
2: A veure, Jofre fa jugada per la banda dreta, fa la centrada, el cop a cap a Pere Milla, a les mans d'Unai Simón, ha entrat molt bé a la rematada. Des de la dreta s'ha entrat Jofre, però molt obstaculitzat. Pere Milla ha hagut de fer una rematada ja un pèl forçada.
0: Sí, la tapa de Yeray.
5: Sí.
2: Serveix llarg Unai Simón. La toca amb el cap Omar. Cau als peus de Jauregui, la perla Atlètic, Pol Lozano. Pol Lozano la regala. No hi ha control. La torna a recuperar Urco, Urco en curt al cercle central per Expósito, la dona a Pol Lozano, Pol Lozano a la banda esquerra, a veure si pot arribar-hi Pere Milla. No, tot l'avantatge és per Areso, que la torna a regalar a Cabrera. Cabrera s'ha equivocat, mare de Déu com està el partit. Avança Robert Navarro per la banda dreta, ha de recular Cabrera, la centrada al punt de penal, la refusa amb el cap Riedel, encara pilota a l'interior de l'àrea. La baixa a buscar Pere Milla, que rellisca, li han fet falta. Falta Pere Milla, falta en atac de l'Atlètic. Mare meva, no sé com sortirem d'aquest forat negre.
1: El millor de l'Espanyol ara mateix per mi és Riedel. Sí. Molt atent dins l'àrea, molt tranquil. És el jugador que veig més tranquil també en pilota. N'ha filtrat un parell a dins boníssimes i el veig amb autoritat. En canvi, Cabrera, per exemple, amb un punt de nerviosisme i sí, molts altres també.
4: Es noten molt els nervis, eh? Conforme avança el partit, això es palpa molt a la gespa. Per això dic que és important que en tingui algun a l'Espanyol.
2: A veure, una bona finta d'Expósito cap a Romero, entra a l'àrea, fa un retall, s'atura, encara Romero, xuta amb la dreta, era molt difícil. Ha topat en un jugador de l'Atlètic, encara la té l'Espanyol, la torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut, i el gol! Partit. Marca Pere Milla. Fa el primer l'Espanyol. Embogeix Cornellà al Prat. Espanyol 1, Atlètic 0.
3: Ja ho dèiem, Pere Milla va marcar el seu últim gol a Sant Mamés. Queda molt lluny. Avui ha arribat el setè gol de Pere Milla, que es converteix en el màxim golejador de l'Espanyol. L'ha celebrat molt, l'han celebrat molt, l'ha celebrat tot l'equip, els titulars, els suplents, la banqueta, tothom, amb el públic. Vaja, una festa, ara sí, Cornellà al Prat, amb les bufandes aixecades i tothom cantant.
4: A veure, Audal, era Pere Milla el que tu pensaves no, que seria el no, que faria de coro?
6: No, falta un altre gol.
1: Jo pensava que havies pensat Pere Milla, és molt fort.
4: Jo estava convençut que
5: jo
4: sí.
5: Jo pensava un altre.
4: Ah, val.
0: Quin per què? Perquè Coromines era un jugador fet al planter de l'Espanyol.
4: Ah, home, ara marcar un jugador fet també al planter de l'Espanyol.
7: D'acord.
4: No, però... ja ens ho explicaràs al final del
0: però,
4: partit.
0: Però escolta'm, deixeu-me que us digui que m'està molt bé, també.
4: I tant. Quina rematada de Killer de Pere Milla.
0: És un gran gol, eh?
4: És molt bona la rematada.
0: Aquesta rematada.
4: Perquè ho fa el primer toc, Marc, i és molt difícil, perquè ho fa, jo no sé si de cop al bot...
1: Sí, sense votar.
4: Sense votar,
1: la pilota
4: la
1: no
4: centrada vota. És baixa de Carlos Romero, que és molt bona, i sense que toqui la pilota a terra, quin peu que treu Pere Milla, i al primer pal aconsegueix el primer gol del partit.
1: Amb la dreta, a més, ell és esquerrà, i el que fa és anticipar el primer pal al defensa de l'Atlètic, i després no remata amb força, simplement gira una mica el turmell per orientar aquesta rematada amb la dreta i acompanyar la pilota a pal curt per sorprendre Unai Simón. Una jugada que comença Edu Expósito amb un gir al mig del camp boníssim per anar-se'n de marca i després orienta l'atac cap a l'esquerra amb una passada profunda també molt bona cap a Carlos Romero.
4: Bé, doncs Sonia... l'Espanyol ha fet el primer i és el més important, obrir la llauna, perquè ara mateix, compte, perquè l'Espanyol amb aquest gol sumaria 42 punts, seria 13è i tindria 3 de marge respecte al descens que marca el Girona, que demà, ja ho sabeu, rep la Reial Societat. Queda encara molt partit. Queden 19 minuts, més l'afegit, i coneixent l'Espanyol, això s'haurà de suar fins al final. Fem un petit parèntesi. Obrim territori TDT i seguim en directe aquí als del Tot Gira per explicar-vos el desenllaç d'aquest partit. Espanyol 1, Atlètic 0.

0: Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
3: Bona tarda des de Vitòria, 13 de maig, Mendizorroza, 12 graus, 36a jornada de Lliga. A la vez, 18a en zona de descens, contra Barça, ja campió. Televisat per Movistar La Liga. El Barça ja ha fet els deures, ara toca mantenir la tensió competitiva dins del possible i atendre, si cal, objectius petits, com la Lliga dels 100 punts, acumular quilometratge pels que ho necessitin, o el Zamora. Tots ells poden estimular l'hàbit de competir. El Barça pot tornar a somriure mentre juga a futbol sense estar pendent del marcador.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
4: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT, la transmissió d'en Torquemada.
3: El Barça juga avui a 2:15 aquí a Mendizorroza contra un Alavés que està lluitant per fugir de la zona de descens. Molt pendents aquí a Vitòria també del que està fent l'Espanyol, d'aquest gol que ens ha cantat el Sergi del Pere Milla, que ja ens havia pronosticat l'Eudal i, per tant, que marca un camí de recuperació. La victòria que tant busca l'Espanyol des de fa quantes jornades, Sergi?
5: Mira, aquesta seria la 19a.
3: Amb 18 en tenim prou, vol dir, eh?
5: Amb 18 vull pensar que la trencarem avui, que quedarà amb 18, que ja són moltes, Ricard.
3: Home, un gol importantíssim aquest de Pere Milla, un gran gol, amb la rematada amb la cama dreta, la centrada de Romero, i que m'imagino que haurà canviat l'ambient, Sònia, de Cornellà al Prat.
6: Com un mitjó, vaja. No té res a veure l'ambient que hem viscut en els primers minuts d'aquest partit i els primers de la segona amb el que estem veient ara, perquè, a més, l'Espanyol ha tingut alguna altra ocasió.
3: I el Sevilla, que encara no guanya, empata, no?
7: No, mira, acaba de marcar fa res a Cor Adams amb un xut amb la cama. Ostres. Esquerra. Remunta el partit al Sevilla. Villarreal 2, Sevilla 3.
8: Ara mateix el Sevilla desem 43 punts, l'Espanyol seria 14, 42.
3: I el Girona estaria en zona de descens.
8: Marcant descens,
3: no,
8: en 39.
3: Molt bé, Sergi, doncs aviam si l'Espanyol ho remata, Marc. Era el que necessitava l'equip, no?
9: Sí, fer el gol per serenar-se una mica i ara té la pilota, com tot el partit, de fet, perquè l'Atlètic està jugant a reaccionar el que proposa l'Espanyol. Jugadors com Edu Expósito, Carlos Romero, també Urco, ara et poden cuidar la pilota, i la feina de futbolistes com Roberto també et situen més a prop de l'àrea. Per tant, jo veig l'Espanyol ara bé, bastant sencer.
3: Eudal, ja ens ho explicaràs després, això.
10: Lo de Milla, m'he equivocat jo.
3: Sí, per
10: jo no, perquè no havia dit Pere Milla, jo.
3: He dit
10: que era un jugador suplent.
3: Ah, jo he entès que havia dit Pere Milla.
9: No, és que jo estava convençut que ell havia pensat Pere Milla, però Pere Milla.
10: El Marc ha fet elucubracions que jo havia triat Pere Milla. I jo al Sergi li vaig dir, com que aquell dia va marcar Coro fa 20 anys, avui havia de marcar també un jugador del planter.
6: Antonio
10: fet
6: Roca,
10: el planter.
6: Doncs, no?
5: No, no, el que va dir, ara ja podem dir, no? Udals,
10: sí, home, i tant, i tant.
5: És Jofre.
10: Sí, a veure, en condicions normals avui era un dia per Puado, però Puado no el té l'Espanyol en aquesta segona volta.
5: Com bé, que ataca doncs l'Atlètic Club, ja el xut des de fora, fa lluny el xut de Guruceta per sobre del travesser.
3: Tira, Sergi.
5: Som al 77-13, més el temps afegit. L'Espanyol ha fet el més difícil, però ara ha de fer una cosa que en els últims mesos Ricard li ha costat la vida, que és mantenir el resultat favorable quan s'avança en el marcador.
8: Que aquesta pel·lícula l'hem vist moltes vegades, que marqui primer l'Espanyol. El que passa que el desenllaç moltes vegades ha sigut negatiu.
6: L'Espanyol ha vist com en 7 partits ha començat marcant i el rival li ha empatat o remuntat al partit.
8: Per cert, com ho viu amb intensitat Monchi, una de les llotges privades, s'hi ha costat ara a l'empeix del propietari, s'han abraçat, s'han xocat la mà, ho està vivint amb molta intensitat i ell va donant explicacions tècniques a la gent que té al voltant.
5: Aquests 7 partits que deia ara la Sònia són dins d'aquesta ratxa de 18, eh?
11: Els 7 són a la ratxa de 18.
5: Des del gener cap aquí.
11: Gairebé la meitat, eh?
5: Exacte. És una xifra molt alta de partits en què l'Espanyol ha desaprofitat avantatges. Ara servirà de porteria Unai Simón, ho fa llarg, salta Riedel amb el cap, però també salta Guruceta. Compte que la té l'Atlètic a la frontal, hi ha una falta. Hi ha una falta en atac de l'Atlètic. Pilota per l'Espanyol, 78 de partit, 1-0, guanya l'Espanyol. Tant de bo puguem certificar la primera victòria de l'any.
9: Molt bé, Riedel, un altre cop, eh? En els duels està enganxat, és contundent, fort, i quan té la pilota transmet molta calma al central alemany. L'Espanyol ha de defensar aquest avantatge tenint la pilota, que és el que ha fet fins ara durant tot el partit. El que no pot fer és acular-se, regalar la pilota i defensar enfonsat.
10: I segurament en aquesta recta final algun canvi més, algú de refresc des de la banqueta convindria. Recordem el que va passar a Sevilla, que alguns jugadors estaven fosos i els canvis van arribar potser un pèl tard.
9: Exacte, el de Roberto sobretot.
12: De fet, ara això, només s'ha fet un canvi a l'Espanyol.
6: A tot això l'Atlètic de Bilbao ha fet dos canvis. Ha entrat Nico Serrano per Unai Gómez, sí. I després també ha marxat Areso per Gorosabel.
10: Això vol dir que ja ha fet el 5, Sònia, l'Atlètic.
6: Sí, l'Atlètic ja no pot fer canvis.
5: I l'Espanyol ha fet un parell, Carla?
12: Només una finestra i dos canvis.
5: Sí. D'acord. Bé, l'Espanyol la té, l'Atlètic hi ha un orsai, hi ha una falta, atura el joc, l'àrbitre, és banda per l'Atlètic Club. El 80 de partit, 10 més el temps afegit a Cornellà al Prat. La gent gairebé no s'ho creu. La gent...
6: Bé, hi ha una dada que no la vull ni dir. Sí. Perquè és en negatiu, per tant
12: no la diguis.
6: No la diré perquè no vull portar mala estrogança.
8: Doncs sí, no, millor
6: però
8: no dir-ho.
6: Però que estiguin pendents que no els hi facin un golet ara.
5: Pilota cap a Unai Simón, llarga cap al mig del camp, salta Cabrera, la toca l'uruguaià, torna a enviar pilota cap a l'interior de l'àrea de l'Atlètic Club, l'agafa amb les mans Unai Simón. Ara l'envia d'una puntada llarga, més enllà de la divisòria. Saltarà i la refusa, bé, la toca amb el cap Omar. Cap al camp de l'Atlètic, la torna, tota l'avantatge és per Laporte, tot i que pressiona Expósito, també pressiona Roberto Fernández, surt jugant Unai Simón cap a Rego amb Laporte, ara sí, desplaçament llarg cap a la punta d'atac, ha de saltar amb el cap Cabrera, ens hem de defensar amb ungles i dents. La torna a guanyar la zona 3/4 l'Atlètic Club, obertura a la banda dreta, Gorosabel aixeca el cap, filtra una pilota cap a Berenguer, lateral dret de l'àrea, la torna Gorosabel, és a l'interior, compta no fent penal, enrere cap al punt de penal, ha entrat molt bé a tallar Pol Lozano des de segona línia, ha estat molt bé el migcampista de l'Espanyol, ara la recupera l'Atlètic Club a la punta dreta, Berenguer cap a Gorosabel, línia de fons, fa la centrada, al cap de Romero i corna.
6: El segon de la segona per l'Atlètic Club.
5: Corna favorable a l'equip basc. El picarà des de la cantonada dreta Nico Serrano.
10: Ara és molt important que la precaució no esdevinguin por, que no és el mateix.
5: La posa al primer pal, no el cap a cap, l'ha tret Dimitrovic. L'ha tret Dimitrovic amb una mà providencial al primer pal. M'ha semblat que la tocava Dimitrovic.
6: Sí, sí, amb
5: la mà. Sí, és torna.
8: Dimitrovic de nou avui, Salvador, eh? Perquè recordeu l'aturada que ha fet a la primera part, després d'aquell travesser, ara aquesta...
10: Ell diu que no la toca.
8: No?
10: Ell diu que no.
9: Jo diria que sí que la
5: compte
9: toca.
5: Compte el corna novament, el primer pal molt tancada a les mans del porter de l'Espanyol.
8: Què vols dir, que ha anat al pal?
10: És possible.
12: Si diu que no la toca, pica el pal.
8: Tercer pal, eh?
11: Sergi, quin minut?
5: 82 de partit. 8 més el temps afegit. L'Espanyol guanya 1-0 a Cornellà al Prat.
6: L'Espanyol farà dos canvis, entrarà Quique i també ho farà Terrats.
5: la toca Urco, a la banda dreta té espai per córrer, Jofre arriba al vèrtex, encara Jofre davant d'ella Dama, fa jugada individual, la posa a la frontal de la petita, compta el rebot, s'han equivocat els defenses de l'Atlètic, és corna per l'Espanyol.
6: El segon de la segona pels blanc i blancs.
9: I sí que l'ha tocat, Dimitrovic. Sí.
8: Per tant, no ha anat al pal,
9: També toca el pal després, és a dir, primer...
8: O sigui, toca amb la punta dels dits Dimitrovic, després toca el pal.
9: Sí, a la part exterior del pal ja.
5: Doncs a veure, els canvis es faran abans del corna. Entraran, com deia la Sònia, Quique García i Ramon Terrats.
10: Home, marxarà normalment no es fan, però aprofita que Quique García és un bon rematador de cap.
5: Marxa Expósito, Sònia, dius?
6: Sí, marxa Expósito i entrarà Terrats.
9: Molt bé, Expósito, Aquests girs que ha fet al mig del camp per marxar de la marca i després orientar el joc, normalment cap a l'esquerra per les pujades de Carlos Romero. De fet, la gènesi del gol ha sigut una acció d'aquestes d'Expósito.
6: I aquests aplaudiments que sentim són per Roberto, que entra en el lloc de... que marxa i entra Quique García. L'esforç és valorat pels seguidors blanquiblaus.
10: Ha fet un bon partit avui,
9: tant,
10: Més
9: enllà d'aquest esforç...
10: Però ha fet un molt bon partit.
9: Ha jugat molt bé d'esquena, ha treballat contra els centrals i ha estat més fi en la combinació.
5: Doncs ja tenim els dos jugadors al terreny de joc. Ha de picar un corna, que el picarà el Ramon Terrats, des de la cantonada dreta de l'atac de l'Espanyol.
6: S'han abraçat efusivament Manolo González i Edu Expósito.
5: Victòria treballada, si s'acaba certificant, que ens acostarà, ens aproparà una mica més a la permanència. A veure aquest corna, va. El picarà amb l'esquerra Ramon Terrats. Molts jugadors, de fet, la majoria a l'interior de la petita. Corna tancadíssim, la treu al primer pal Guruceta. La pilota ara la té un jugador de l'Atlètic, res, surt al tall. S'interposa bé Romero, que envia la pilota fora de banda. Servirà d'out l'Atlètic Club abans de superar la divisòria.
6: Romero ha aprofitat que es feien els canvis per acostar-se fins a la banda i s'ha pres aquells sobrets que es prenen a vegades per reactivar-se i s'ha tocat també la zona on ha tingut problemes aquesta setmana.
11: Marc, què li pot donar Terrats aquests minuts a l'Espanyol?
9: Bé, bon peu per buscar alguna desmarcada aquí, que per exemple més joc en pilota perquè es fica dins. Ara, per exemple, triangula Murco amb Pol Lozano.
11: Clar, perquè l'Espanyol hauria d'intentar tenir-la una mica, sí, no? Sí. No haver-se de defensar aquests minuts agònics.
9: Sí, no renuncia a aquest tercer migcampista amb Ramon Terrats fent de 10 i aquest triangle Urco, Pol Lozano, Terrats ha de fer que l'Espanyol pugui descansar en pilota en alguns moments.
5: Ara hi ha una falta claríssima de Rego al mig del camp amb a Terrats. Ha arribat tard, se li ha avançat Terrats.
6: Manolo González demana calma als seus jugadors, que pensin i que calma, els hi fa amb les mans. Calma, estigueu tranquils.
5: Desgarrapar segons com sigui. Servirà aquesta falta Dimitrovic, que ja us avanço que posarà la pilota a la plaça major de Cornellà. Perquè és que no en vol cap de prop de pilota, Dimitrovic.
10: Guanyar temps però sense recular,
5: Exacte. Pilota cap a Quique, no la pot descarregar. Ara la té Pol Lozano, que volia combinar. S'ha equivocat Pol Lozano amb Terrats a la zona 3 quarts, però la recupera molt bé Terrats a la banda esquerra. Vol fer jugada individual encara al migcampista de l'Espanyol. Ara s'ha pogut fer una autopassada davant de Jaureguizar. La treu Jaureguizar, però la regala Pol Lozano. La torna a tenir l'Espanyol a la zona 3 quarts, a la zona central, a l'eix Urco. Urco enrere cap a Cabrera. Cabrera, mare meva, quin misto de Cabrera amb la dreta. Tot i això, no la perd l'Espanyol. Pilota cap a la frontal de l'àrea. Badava ara aquí, que corria cap a l'interior de l'àrea. La pilota li ha quedat enrere i no l'ha vist. Però la recupera Milla. L'obre a la banda esquerra. És Romero. S'atura, la trepitja. I posa un punt de pausa. Encara Romero, que se'n va cap dins. A prop de la frontal, cap a Urco. Urco a l'esquerra.
8: Quan queda, Sergi?
5: Mira, ara som al 86-4 i el temps afegit.
8: Per cert, Pere Milla va marcar Sant Mamés el dia de l'última victòria de l'Espanyol. Sí. És el seu últim gol abans del d'avui?
6: Sí, ja ho hem dit abans, que sí que era el seu últim gol.
8: Des d'aquell dia no marcava i va suposar la victòria.
10: I quants n'ha fet ja aquesta temporada?
6: 7.
10: I és el màxim golejador, no?
6: El màxim golejador de l'Espanyol.
10: Imagineu-vos, doncs, la segona volta. Un jugador que s'ha passat tota la segona volta sense marcar i és el màxim golejador de l'equip.
8: Sí, sí.
9: Ho està fent molt bé ara Carlos Romero, perquè entén quan no s'ha de precipitar, quan ha de cuidar la pilota.
11: És que el Sergi amb la narració transmet control, molta pilota de l'Espanyol, o sigui, una situació ara mateix governada.
9: Ha tingut una situació de centrada Carlos Romero, però ha vist clarament que era jugar-se-la, ha conduït cap a dins, ha juntat rivals i llavors ha fet la passada a un migcampista per tenir més la pilota. I amb els braços indicava, juga enrere si cal, que ja vindran, ja correran.
7: De fet, a la segona meitat la possessió és, continua sent clarament per l'Espanyol, 68-32.
5: Home, 68 Nico Serrano, molt, va jugar de la punta dreta, Serrano se'n va cap dins, frontal de l'àrea, li ha pres molt bé Pol Lozano, que bé li ha pispat la cartera Pol Lozano, ara no la perdem aquí, doncs sí, l'ha perdut el Pol, compte que la torna a tenir l'Atlètic, a la banda dreta, Jaureguizar fa la centrada al punt de penal, la refusa malament Cabrera amb el cap, la pilota cau bombejada encara a l'interior de l'àrea, se'n va cap a l'altre cantó, va a buscar-la Berenguer, surt a tapar-lo Omar, Berenguer enrere, cap a Adama, davant d'ell, Jofre, Adama vol fer jugada individual, la posa a l'interior de l'àrea, la controla amb el Pit Jaureguizar i finalment la talla Pol Lozano, que envia una pilotada lluny de l'àrea directament als peus d'Unai Simón.
6: Hi ha tants nervis a la banqueta de l'Espanyol. Tants.
8: El que és segur és que si l'Espanyol guanya, acaba guanyant el partit, no caurà en descens en aquesta jornada.
11: I li quedarà molt poquet, no?, per salvar-se ja.
8: Un punt, potser. Els números diuen que amb 43 gairebé segur tindràs la salvació. Amb 42 no està tan clar.
5: Sí, no, és un pas de gegant, sí.
6: I ara Edu Expósito, lo Cholo Simeone, demana a l'afició que, sisplau, remi.
7: Qui té 43 punts ara és el Sevilla, perquè continua guanyant per 2-3 al camp del Villarreal. De fet, el Sevilla ha salvat l'empat sota la línia de gol.
11: Gran part de saber...
10: 3 victòries consecutives, va dir. 3 de seguides.
11: Dic que gran part de saber si valdran 42 punts dependrà del que faci el Barça Vitoria.
8: Sí, claríssim. Aquest partit és clau.
10: I penseu el que comentava abans, que l'Espanyol vagi amb 42 punts. Si el partit acaba així a Pamplona, que també té 42, un punt a cada equip li pot servir, eh?
11: És veritat, eh? Està ben vist això.
10: Un punt a cada equip li pot servir.
5: Pilota llarga de Dimitrovic, saltarà res, va directament fora de
11: saps
5: banda.
11: Saps què passa, Eudald, però que l'Osasuna fa també, crec que són 3 derrotes consecutives.
10: Clar.
11: I clar, ha tingut tan a prop a Europa i és tan a prop la Conference.
10: I a casa
11: que
10: és un altre
11: equip. 45 punts, que dius, ostres, sí, amb un em faig, però amb 3 potser m'hi fico a Europa. Vull dir,
10: sí.
11: És que estàs tot tan comprimit.
5: Un minut i arribarem al 90. Això ho tenim ben bé al sac, però no està lligat ni de bon tros. Pilotada amunt. Ha de sortir l'Espanyol de la cova. A veure, pressiona Quique. Quique García va buscar una pilota, res, la treu la defensa, la tret malament, la recupera l'Espanyol, vinga, va, banda esquerra, Quique García la protegeix d'esquena, molt bé, cap a Pere Milla, jo crec que hi ha Ursai. Pere Milla la va buscar a la punta esquerra, hi ha Ursai, del jugador de Lleida, pilota per l'Atlètic Club.
12: Que no pot afegir gaire temps perquè només hi ha hagut 4 finestres, 2 minuts més el gol, serien 3 minuts, màxim 4.
6: Fa un canvi l'Espanyol, marxa Urco i entra Piquel.
5: Doncs vinga, serà l'últim canvi que farà l'Espanyol. Marxa Urco, molt a poc Piquel al terreny de joc, suposo que per Marc, per donar una mica de consistència i de control al mig del camp.
9: Més que control, jo penso que és protegir la frontal de l'àrea. Ara pensa que l'Atlètic centrarà molt, li queda poc temps, buscarà pilotes a l'olla, i aquí hi ha una segona pilota normalment que pot quedar morta a la frontal, i Piquel té més contundència en aquests duels Curco.
8: Lliga CB de bàsquet, per cert, s'acaba el partit de Lleida, que perd a la pista del Breogán.
7: Per 114-87, el Lleida encara no està salvat matemàticament.
8: I el Barça està guanyant a partir del tercer quart a la pista del Granada.
7: De 57-62.
6: 5 minuts d'afegit.
5: Pilota llarga que arriba a les mans de Dimitrovic, que se'n va per terra, s'ho prendrà amb calma el porter de l'Espanyol. Doncs 5 minuts que ja han començat a comptar. Pilotada de Dimitrovic. Cau a la zona de 3 quarts de l'atac de l'Espanyol. La treu Yeray amb el cap, però l'ha refusat malament. Es perd per la banda. Serà servei d'out per l'Espanyol a prop de la divisòria. Va buscar-la Omar tan a poc com pot. Vinga, va. Ens queden 4 minuts per certificar la primera victòria de l'any.
6: Ara és quan ha de pressionar el públic d'aquí de Cornellà.
5: Omar, cap a Quique. La perd l'Espanyol, la controla Berenguer, la torna a recuperar molt bé l'equip d'Espanyol. Compte, Quique, entra sol a l'àrea. Quique! Vestit amb la granota, el cas, el pic i la pala. Avui no s'ho ha hagut de treballar tant, però aquí el teniu, marcant de nou, obrint forat al marcador. Marca Quique per clavar un cop de puny a la taula. Marca Quique per desfer del tot aquest embolic en què es troba immers l'Espanyol. Un gol que ara sí marca el camí d'una victòria balsàmica. El més veterà de l'equip agafa les regnes i allibera del tot l'Espanyol. Marca el segon en el temps de descompte. Marca Quique. Espanyol 2, Atlètic 0.
6: A Manolo González li salten les llàgrimes dels ulls, se les aixuga quan tota la banqueta sencera ha saltat al terreny de joc per celebrar aquest gol. Aquest gol de Quique García, que atenció, és l'Atlètic Club el segon equip a qui Quique García li ha fet més gols. En aquesta temporada, el que ha fet avui és també el setè de Quique García amb l'Espanyol. Per tant, empat a Pere Milla.
8: Les llàgrimes de Manolo González són la imatge de la tensió desfermada. Ara ho tornem a veure, com plora Manolo González després del gol de Quique García, que Marc Maiola arriba en el moment just quan molts pericos pensaven en el que ha passat en molts partits aquesta temporada.
9: Que bé que pentina Ramon Terrats, perquè si no fa això cauen fora de joc Quique, i després Quique, que entra a l'àrea per la dreta, ho fa molt bé, perquè si xuta amb la dreta, que és cama bona, només tenia l'opció de pal curt, que el tapava bé i Unai Simón, i el que fa Quique és dir, més igual, doncs definirem l'esquerra, que potser no és tan bona, però ajusta molt bé la pilota entre el genoll que va a terra d'Unai Simón i la mà que es desplega a prop del cos d'Unai, però no té temps d'arribar, i per tant Quique defineix molt bé amb la cama no tan bona.
10: I es treu l'espina del penal fallat el dia del Rayo, que segur que encara el tenia al cap, per més que hagin passat
6: segur,
10: ja dos o tres
6: segur,
10: partits.
6: Tens tota la raó, Eudal, segur.
5: Ara hi ha una falta justament aquí, que el cercle central, això se'ns acaba. El partit l'acabarà guanyant l'Espanyol. Aquesta victòria no s'escaparà. Una gran, gran victòria de l'equip de Manolo González. La primera de l'any. Ja és gros, ja. La primera de l'any. L'última va ser justament contra l'Atlètic Club el 22 de desembre.
9: Molt bé, Ramon Terrats. Això és tenir percepció del teu entorn, perquè si aquí controles i vols fer la passada, ja està. Quique caient fora de joc. Ha de pentinar en el moment just. Ho fa molt bé, Terrats.
5: Cabrera, la punta dreta, busca res. Talla Adam amb el cap, buscava la incorporació de Jofre. Adam a fora de banda. Servirà Omar al mig del camp, banda dreta. Som ja a les acaballes, ens queda menys d'un minut per arribar al final del partit. Omar encara no fa el servei de banda. A punt de cantar i de certificar la victòria de l'Espanyol. La toca amb el cap i Eray. Cau als peus de Jofre. Jofre per Quique. Quique enrere, que buscant algú a la frontal. Nico Serrano la guanya, se l'endú. Serrano cap a Dama, banda esquerra. Dama pilotada amunt. Omar. Omar se la treu de sobre. Puntada llarga d'Omar directament a les mans d'Unai Simón. Som ja al 94 i mig. 30 segons i arribarem al final del partit. La gent embogeix, canta, crida a Cornellà al Prat. La pilota la té l'Atlètic, Gorosabel. Al mig del camp, banda dreta, fa un retall davant de Ramon Terrats. Enrere, Gorosabel. A la banda dreta ara hi troba Berenguer. Surt del tall molt fort, contundent en el xoc. Romero és banda per l'Atlètic. Berenguer fa el servei de banda. Nico Serrano, jugada individual. Se'n va d'un, se'n va de dos, però no pot marxar de Ramon Terrats, que li ha pres la pilota. Finalment l'àrbitre, però, assenyala la falta. Falta lateral favorable a l'Atlètic Club. Falta que tindrà l'equip de Valverde. Jo crec que després d'aquesta xiularà al final. No tindrà gran temps, gaire temps per gran cosa més. L'equip basc, però encara tindrà una falta que pot ser perillosa.
6: I ara és una festa, eh? És una festa sí, sí. Cornellà.
10: La picarà el gol de Quique García, quin minut ha estat?
12: 91, jo tinc apuntat.
10: Doncs que no afegeixi un més, eh?
5: Com el de Coro, Eudal, el 91, com fa 20 anys. Que també va ser el 91. A veure, va, la falta de l'Atlètic. Berenguer, molts jugadors al voltant del punt de penal, des de la banda dreta, zona 3 quarts. Berenguer repunt per fer el servei d'aquesta falta. Cap a la pilota. Pilota al punt de penal, frontal de l'àrea, la treu l'Espanyol. Compte que li cau un jugador de l'Atlètic al punt de penal. La treu Pol Lozano. La treu Pol Lozano. La recupera Berenguer. Pilota enrere cap a Unai Simón. Això s'acaba. Això s'ha acabat. Això s'ha acabat. Final. Final, final, final, final. L'Espanyol ha tornat a guanyar. L'Espanyol ha tornat a guanyar. Em pensava que no ho tornaríem a dir. Em pensava que s'havia acabat. Aquest malson s'ha acabat. S'ha acabat. Adéu a la ratxa negativa de resultats. 4 mesos i 3 setmanes més tard, l'equip ha tornat a guanyar. L'equip de Manolo ha tornat a sumar una victòria. Semblava que no podia ser, que l'equip se n'havia oblidat. Era gairebé incomprensible. L'últim triomf del dia 22 de desembre de l'any passat, justament contra contra l'Atlètic Club de Bilbao i han hagut de passar 142 dies i 19 partits, una volta sencera, perquè l'Espanyol tanqui aquest cercle, s'acaba per fi aquest calvari, aquesta maleïda ratxa, i amb aquesta valuosa victòria l'Espanyol de Manolo fa un pas de gegant cap a la permanència. Ha guanyat l'Espanyol amb gols de Pere Milla i Quique García. Espanyol 2, Atlètic Club 0.
6: S'abracen els jugadors de l'Espanyol. Cabrera s'apropa fins a Dimitrovic, l'abraça, també ho fa Edu Expósito, també ho fa Carles Romero, que s'abracen al porter de l'Espanyol mentre la resta de jugadors van cap al cercle central. Estan molt contents, les seves cares, els rictus que tenen, la tensió que s'han tret de sobre, també Manolo González, també tot el cos tècnic. Ara van cap a la zona on van sempre a celebrar, a agrair a l'afició, a la zona de la curva, després d'aquesta victòria.
3: Pas de gegant de l'Espanyol, 2-0 l'Atlètic Club, la primera victòria, com deia el Sergi, del 2026, per sumar 42 punts. Francesc Ripoll, ha acabat el partit del Sevilla?
7: Mira, acaba tot just ara amb victòria de l'equip andalús, Villarreal 2, Sevilla 3.
3: El Sevilla que en suma 43 i sembla que en podria tenir prou amb aquesta victòria. L'Espanyol 42, ja gairebé a tocar de la salvació, amb dos partits per davant, que són, David, el de diumenge a Pamplona.
8: Espanyol el diumenge, 7 de la tarda, i la setmana que ve Espanyol Reial Societat, amb la Reial que no s'hi jugarà res.
3: Doncs amb un puntet l'Espanyol ja ho garantiria matemàticament. Sergi, Sònia, el descans de Vitoria, si voleu afegir alguna cosa de vestidors, serà benvingut.
5: Molt bé, perfecte.
3: Gràcies. Gràcies, companys.
8: Adéu-siau.
12: Adéu.
8: Adéu-siau.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
13: Què us poso?
14: Per mi una estrella.
13: I per tu?
15: Jo també una estrella.
14: Ara estem d'acord.
15: Estem d'acord.
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: Bernat Soler, quin al·licient té l'Alavés Barça d'avui?
1: Doncs més que l'objectiu dels 100 punts, per mi, veure com responen els menys habituals i descobrir un nou debutant de la Masia.
0: Mireia Ruiz, què destaca l'11 de Flick? Qui és aquest debutant?
2: Álvaro Cortés, a l'eix de la defensa, que debutarà en un 11 avui amb Stenzne i Marc Caçador al mig del camp.
0: Marc Domènech, Carles Domènech al laboratori, on posarem avui la lupa?
3: Doncs li farem un examen a l'Álvaro Cortés, mirarem com juga Caçador i en els duels amb Toni Martínez.
0: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
4: El domini aeri de Toni Martínez, el golejador de l'Alavés. Ningú guanya més duels aèrits a la Lliga que el dorsal 11 dels bascos.
0: Laura Colell, quin resultat destaca l'aparador de la jornada?
5: El partit en joc de CB a 9 minuts pel final. Granada 68, Barça 73.
0: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
6: Avui a Rashford, i si dona continuïtat a un rendiment que, segons diuen, li pot permetre quedar-se al Barça.
0: La transmissió d'avui està dedicada a l'exjugador del Barça, Torell, allà, just el dia que fa 43 anys. Aquest migcentre iborià va arribar al Camp Nou el 2007 gràcies a l'ull clínic de Chiqui Beguiristain, el director esportiu de l'època, que va veure en Torell les condicions físiques i tècniques ideals pel mig camp del Barça. Torell, allà, va jugar 3 temporades de blaugrana, pràcticament sempre de titular, fins que un bon dia va aparèixer un migcentre de la casa, Sergio Busquets, que li va prendre el lloc. Touré va veure clar que no jugaria tant i va decidir marxar al Manchester City, això sí, amb un triplet al palmarès. Per molts anys ja hi ha.
7: La TDT compta amb l'assistència de
8: Dani Batxiller i Ricard Luque al terreny de joc,
7: Xavi Vall i Manel Gil al control central,
8: Marc López Tomàs a la coordinació d'estudi,
7: Elia Planchar a la producció operativa
8: i Raül Orgales a la realització sonora. A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Sempre deien que exagerava amb l'assegurança de vida. Ara, que ja no hi sóc, veig que vaig deixar pagat el pis i els estudis dels fills. CA Life, by MGC Mútua. Les decisions importants es prenen en vida.

0: són sobre la gespa, s'escalfen els de l'Alavés, també els del Barça, i ja hi ha 11 confirmats. Comencem pel del Barça, avui amb Stenzin a la porteria, Koundé, Cubarsí, el debutant Álvaro Cortés i Valde a la defensa, al mig del camp Bernal, Caçador i Dani Olmo, i al davant Bardaggi, Lewandowski i Rashford.
1: El Barça ja és campió, fa 48 hores era a la rua passejant-se pels carrers de Barcelona. Són els senyals horaris de les 9 del vespre. I avui visita Vitoria sense Joan Garcia, que així no li perillarà el Zamora, oi, Bernat Coll? Que va així, això?
2: Exacte.
3: El tenia fet, el Zamora.
2: Doncs ara encara més.
1: Exacte. No jugarà Ferran, no jugarà Eric, no jugarà Gerard Martín, no jugarà Gavi, no jugarà Pedri, no jugarà Cancelo, no jugarà Fermín tampoc, ni Frenkie de Jong, Mireia.
0: Ni Fermín ni Frenkie de Jong han entrat avui la convocatòria. Des de dins del vestidor ens diuen que és per descans.
1: I tu tens teoria o no?
0: Jo tinc una teoria.
1: Doncs, home, si tens una teoria, la tenim tots.
0: Dilluns va ser l'aniversari de Fermín, ahir va ser l'aniversari de Jong. Un petit regal d'aniversari.
1: L'aniversari de Fermín va ser a la rua?
0: Sí, el dia de la rua.
1: No li va encantar ni el per molts anys, ni un pastís, ni res, ahir a la rua?
0: No, que s'hagi vist, no.
1: Bé, doncs jo crec que és una teoria que potser d'alguna manera...
0: Un petit regal d'aniversari.
1: Però d'alguna manera ja ha influït, no? Vull dir, és una manera de dir, bé, podeu celebrar-ho tranquil·lament, tot i que Fermín més coses dilluns no sé si va poder celebrar i en va tenir prou amb la rua. Bé, la qüestió és que falten molts jugadors. Bernat, tres titulars només del Clàssic.
4: Sí, Cubarsí, Olmo i Rashford. Rashford, que és titular, perquè estan lesionats Rafinha i Lamine Yamal.
0: Rafinha sancionat.
4: Rafinha està sancionat, sí, sí. Avui no pot jugar. L'altre va jugar en la posició habitual
1: veritat,
4: de Lamine Yamal.
1: És veritat, Rafinha me l'havia deixat.
4: Sí, sí. I Lamine, que també està que és fora de combat per aquesta lesió.
1: Molt bé.
4: Però sí, la resta, doncs tots nous, amb novetats com la del porter. A mi m'ha sorprès que jugués Stenzne. Bàsicament, jo em pensava que era un futbolista que no tornaríem a veure, sobretot, per exemple, amb l'actitud de l'altre dia a la rua, on només va fumar i menjar.
1: Però la rua es permet tot.
4: Però fa dos dies de la rua.
1: Ja.
4: Jo entenc que són esportistes.
1: Vols dir que si no ha recuperat?
4: A veure, no és un nano de 20 anys. Però vaja, jo el vaig veure menjar pizza, li vaig comprar pizza.
1: Tu creus que va sopar a casa?
4: Pizza, gelat, no sé si era un entrepà o alguna cosa així.
1: I va sopar després a casa?
4: No, que, vaja.
0: Jo crec que no.
4: Home, espero que no.
1: Ja ho va deixar per l'esmorzar l'endemà?
4: Devia veure també alguna cosa, però vaja, no passa res, eh? El que passa que...
1: Mira, aquí està escalfant-se com si res.
4: No sé si la qüestió era protegir, entre cometes, Joan Garcia perquè no hi hagi cap pensurt amb el tema del Zamora.
1: O del Zamora, o deixa'm afegir-te,
4: o del Mundial, que ja veurem. No sé si era un bon dia també per veure, doncs, per exemple, el nano Eder Aier.
1: Ja, però aleshores Stenzne perquè el tens a la plantilla.
4: Per riure.
1: O sigui, assumeixes la condició dels que li posi una etiqueta i diguin animador, sí. I aleshores que jugui el porter jove, però, home...
4: No sé si s'hagués ofès gaire, eh?
1: No, ell no, però vaja... Vull dir, ha de defensar una mica la condició de porter suplent, no?
4: Sí, però no creus que avui, per exemple, li faria més servei a un jugador com Eder Aier, per exemple? Perquè avui no hi és coixa, no?
0: Aleshores, no, a la banqueta no.
1: Aleshores hem pagat un sou per fer d'animador a un senyor. Jo crec que
4: la
1: temporada que ve ja t'ho planteges, però ara que acabi Stenzne, no? Bé, no ho sé, què tindrà previst Flick pels pròxims partits. Álvaro Cortés és el debutant. Mireia, quants anys té Álvaro Cortés?
0: 21. És de Saragossa, és molt alt, fa 1,90 m, i és esquerrà.
1: És esquerrà, eh? Carles, sí. El vau tenir un any, no? Us el van deixar.
5: Sí. Clar, és fàcil que ho digui jo, no? Jo trobo que és un jugador de molt nivell. Crec que el mèrit de fer-lo arribar a aquest nivell és del Sergio García i del Pablo Rochen, que el van fer que sacrifiqués, que el no jugar al Barça i jugar a l'Adam el feia que no fos un jugador sobrat, que hagués de
1: era
5: treballar.
1: Era el cos tècnic, Sergio García, sí. Rochen,
5: en aquell juvenil que vam tenir.
1: Quan fa d'això?
5: Doncs d'això deu fer quatre temporades.
0: Va ser
5: temporades.
0: La temporada 22-23.
5: I aquella temporada 3. Va a la selecció espanyola, eh? O sigui, aquella temporada fa una temporada brutal, va a la selecció espanyola i, òbviament, torna al Barça amb galons.
1: I escolta'm una cosa, ell que era juvenil de...
5: Segon any.
1: De segon any.
5: I llavors el Barça no el veu com a titular al seu juvenil A i considera que amb nosaltres pot créixer i, evidentment, fa un any espectacular.
4: No, simplement, ja ho hem dit un momentet, però que quedi clar que nosaltres vol dir la DAM.
5: Sí, sí, clar. Club de, sí, no, no, no la TET, perdó.
4: No, no, no, ho dic perquè no sé si tothom sap que quan
1: bé,
4: parla...
1: Bé, la gent que escolta, la comunitat
4: sí,
1: de la TET.
4: Sí, però no passa res perquè diguem el nom.
1: No, no, no,
4: no, no, patrocinadors, no?
1: No passa res, no passa res, i fas molt bé d'arribar aquí a la cobertura sempre pendent dels petits detalls, cosa que t'agraeixo. Però vaja, a l'univers ja sabem que és el Carles, és l'Adam. Molt bé, doncs, Álvaro Cortés, que el veurem avui en aquesta posició. Aviam què desprèn, perquè ha estat convocat, Mireia, habitualment amb el...
0: Aquesta temporada és la 11a convocatòria, però no havia tingut minuts. Sobretot ha estat convocat aquests últims
1: part final,
0: partits.
1: No?
0: Sí. Mira, va estar convocat el primer partit de la temporada passada, el primer partit amb Flick, o dels primers, si parlen de memòria, i els últims d'aquesta temporada. La temporada passada va ser un vist i no vist, i aquesta temporada sí que ha anat entrant en convocatòries, ha sortit a escalfar-se diverses vegades, però no havia tingut minuts fins ara.
2: El Barça Atlètic ja ha acabat la temporada.
5: I estic convençut que, més enllà de la seva qualitat i que jo pugui ser més o menys objectiu, jo estic convençut que per Flick és un premi.
1: Clar,
5: és
1: clar,
5: un premi.
1: Home. O sigui, clar, perquè avui torna Christensen també, no?
0: Sí.
5: Correcte, vull dir que jo crec que en un moment determinat l'ha tingut escalfant, l'ha tingut tots els partits, ara que ha acabat la Lliga i que és un partit que, com veieu avui, l'alineació, bueno, doncs, dona premis, dona minuts a tothom, doncs, jo crec que per Flick és donar-li un premi a l'Álvaro i que pugui demostrar més o menys avui el que demostra els entrenaments, perquè ho sé, que els jugadors del primer equip veuen en Álvaro un tio de futur.
2: Ja dèieu que és entre l'escarrà, que és una espècie molt buscada.
1: Home, correcte. I més el Barça, oi, Xavi?
5: Sí.
1: Vull dir que probablement és un jugador que encara ha de madurar, però tenir centrals escarrans a la casa també és una via perquè vagin creixent, encara que sigui a poc a poc, a l'ombra de futbolistes més importants.
4: Ara has citat el nom de Christensen, va una endevinalla, Ricard. No, no li xiveu, eh? Tu
1: què?
4: Saps quan va ser l'últim partit que va jugar Christensen? És que em serveix perquè retratem la immensitat d'una temporada.
1: No, la meva memòria.
4: Mira, va ser un
1: no
4: dia, va ser un dia que
1: va fer gol?
4: Doncs no me'n recordo.
0: Sí.
4: Sí, va fer gol. Jo me'n recordo que va ser un partit que va començar amb molt accidentat. Bé, no el partit en si, sinó... les circumstàncies prèvies del
2: bona,
4: partit.
2: Sí, no l'encerta, Rick.
4: No, en un lloc que no hi anem mai. Que hi anem per primer
6: memòria, cop. Partit no de Lliga.
4: No era de Lliga. Partit que...
6: Va, Ricard.
1: El de Copa.
4: Aquella Guadalajara.
1: No recorda on. No recorda.
4: Guadalajara.
1: Ha arribat un moment que Guadalajara, Balbastre, tot ja no sé quin pot va ser.
4: Mira, l'experiment biològic que estava fent ha funcionat, que era demostrar que hi ha coses que ens...
2: Això és el desembre, no?
4: Va ser el desembre.
1: Ja saps que a mi ho tens fàcil.
4: Perquè la memòria té...
1: Has estat una mica... Aquí m'has entonyinat una mica, perquè sabies que era l'objectiu perfecte.
4: No, però...
1: Que la meva memòria està en crisi.
4: Ja, però era un partit que va començar tard perquè la gent no podia entrar.
1: Jo pensava en el de Camp Nou, que va començar tard perquè la gent dels abonaments no podien entrar.
4: No.
1: Clar, o sigui...
4: Home, quina bona memòria.
2: No, però aquell
1: dia del Camp Nou...
2: Va ser contra l'Alavés, però no va començar tard el partit.
1: No, però vam parlar que si es començava tard...
2: Hauria d'haver començat tard.
4: El resum és que Christensen va jugar el 16 de desembre contra el Guadalajara i va marcar un gol.
0: I quan queda amb una passada de Rashford.
2: Acaba ara. El que passa que té una oferta a la baixa sobre la taula que de moment no ha acceptat.
5: És que, a més, té poc sentit. O sigui, jo, personalment, crec que aquest tio no tornarà a ser titular al Barça.
2: No ho ha estat mai gaire.
5: No, i amb les condicions... que poden venir, no té cap sentit que aquest tio segueixi el Barça.
2: Però li han ofert perquè va tenir una lesió de lligaments, trencament parcial del lligament encreuat del genoll esquerre i com a gairebé cortesia perquè no es quedés penjat sense contracte.
5: Això és perfecte.
2: I per això li van, ja fa unes setmanes, plantejar aquest contracte.
1: És un dia que el van triar millor jugador, no?
4: Jo crec que sí.
1: Pot ser, oi?
6: Aviam.
2: Però, ara no s'està
0: tornant la memòria.
6: Correcte.
1: És que la meva memòria va lenta.
6: Molt bé, bona memòria aquí.
1: Gràcies,
6: sí.
1: Laura, perquè així milloro la meva autoestima amb la memòria.
4: És un dia que va aparèixer Pedri a la segona meitat. I
1: bé, no juguem més, que ja ho he deixat a dalt, això.
4: On vam dinar aquell dia? Ah, sí,
1: a Guadalajara.
4: Sí, sí.
1: Mireia, l'Alavés, qui juga?
0: Cibera a la porteria, tres centrals amb Koski, Tenaglia i Parada. Ángel Pérez i Rebeixen en els carrilers. Al mig del camp, Blanco, Denis Suárez i Guridi. I al davant, Ibrahim Diabaté i Toni Martínez.
1: Ibrahim Diabaté. Qui és Ibrahim Diabaté? Ajuda'm.
0: Mira, dorsal 22, ha arribat ara aquest mercat d'hivern, cedit del Göteborg Guys, un equip de Suècia, té 26 anys.
1: O sigui, és un cedit que ha arribat a l'hivern, té 26 anys. D'on és?
0: De la Costa d'Ivori.
1: De la Costa d'Ivori. I Koski deu ser un jugador que també ha arribat a l'hivern.
0: Sí, ell ve cedit de l'Istra de Croàcia, té 24 anys i és finès.
1: L'Istra que entrenava Oriol Riera, eh?
0: Sí, senyor.
1: Ho sabem, no és que sapiguem molt de futbol internacional, sinó que és que ens l'hem trobat i ens ho ha explicat. O sigui que Koski s'ha dit amb 24 anys i Diabaté s'ha dit amb 26 i avui tots els titulars amb Quique Sánchez Flores, que és el segon entrenador de la temporada de l'Alavés, oi?
0: Sí, va arribar al mes de març, que va substituir el Chacho Coudet.
1: El Chacho, correcte.
0: I en aquests 9 partits, doncs mira, 2 victòries, 4 empats i 3 derrotes amb un equip que està a la corda fluixa.
1: Molt bé. Laura, quina veu de Catalunya Ràdio fa avui la porra?
6: La veu de Xavier Solà, presentador del Fixa't com sona de Catalunya Música.
7: Ei, joves de la TDT, oe, oe, oe. Moltes gràcies per comptar amb mi i ras i curt, 0-2, 0-2 i, per cert, penso en Vitoria. M'agrada Vitoria, eh? Ho dic per viatjar-hi, per passejar-hi. O sigui que aquí queda. Abraçada gran per tots i bona temporada. Bueno, si ja esteu acabant, no?
8: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
9: Ei, perdona, una estrella.
10: Ei, una estrella.
9: Perdona, una estrella.
10: Una estrella.
9: Què? Un crit valent?
10: Vinga, tots units fent força.
11: Una estrella!
10: De seguida.
8: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
1: Avui es juga la 36a jornada de Lliga.
12: Ahir es van jugar 3 partits. El Sadar derrota d'Osasuna, que de l'Osasuna que el deixa 12.
6: Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
12: A la Cartuja, el Betis certifica que és equip de Champions.
6: Betis 2, Elche 1.
12: I a Balaïdos, el Llevant guanya i surt provisionalment del descens.
6: Celta 2, Llevant 3.
12: Avui s'han disputat 2 partits. A l'RCD Stadium respira per fi l'Espanyol.
6: Espanyol 1, Atlètic Club 0.
12: I a la Ceràmica, remuntada del Sevilla, que perdia 2-0.
6: Villarreal 2, Sevilla 3.
12: A partir de 2:15, 2 partits més. A Mendizorroza, rotacions massives del campió.
6: A l'Alavés, Barça.
12: I al Coliseum, el Getafe defensa plaça europea, el Mallorca a allunyar-se del descens.
6: Getafe, Mallorca.
12: Demà es tanca la jornada amb 3 partits. A les 7, a Mestalla, partit de zona mitja.
6: València, Rayo Vallecano.
12: A les 8, a Montilivi, partit clau per un Girona en descens.
6: Girona, Real Societat.
12: I a 9:15, al Bernabéu, partit intrascendent entre el segon i el QE ja descendit.
6: Madrid, Oviedo.
1: Internacional. Abans de res, el gol de Quique García no...
6: Espanyol 2, Espanyol 2.
1: No l'heu vist, anava a dir. El deu haver vist.
6: L'hem vist, l'hem vist.
2: Pot anar d'un gol al descens, aquest.
12: Clar, clar, sí, clar. Sí.
1: Espanyol 2, Atlètic Club 0.
6: Sí, perdoneu.
1: No passa res. Ja, Laura, una qüestió de memòria, d'atenció, tots tenim coses. Aviam, avui partit important aquí a Vitoria, per l'Alavés, que no ho hem dit, que està... amb 37 punts. És que, clar, avui per l'Alavés empatar o perdre és quedar una mica al sot, perquè ha guanyat el Llevant, ha guanyat l'Espanyol, ha guanyat el Sevilla. O sigui, l'Alavés avui no li val l'empat. O sigui, aquí a Vitoria saben que avui no guanya el Barça és gairebé tenir un peu a segona divisió. Per tant, qualsevol victòria o empat del Barça és molt bo per tots els equips que estan lluitant per evitar el descens, sobretot en el cas que a nosaltres ens afecta l'Espanyol i el Girona, que jugarà demà, com explicaven la Laura i el Bernat. Però més enllà del que està passant a la Lliga Espanyola, estan passant coses a altres lligues. Avui hi ha 2 partits emmarcats del futbol internacional, Bernat,
12: sí,
1: on en un es pot decidir un títol.
12: A França.
1: I en un altre es pot...
12: gairebé també.
1: Mantenir obert.

0: partits disputats a la Lliga, quedarien dos partits per acabar
1: per
0: la Lliga.
1: Per tant, només li val la victòria, sí, al City, perquè quedar a 5 o a 4,
0: res,
1: no? Seria.
0: Amb 6 pendents.
1: Clar, quedarien 6 pendents. L'Arsenal podria ser també campió el cap de setmana.
0: Vull esperem
1: que
0: passa.
1: Recordem que l'Arsenal, bé, no crec que el cap de setmana, no, que juguen dilluns de la setmana següent, però que juga contra el Burnley, que sí, ja és segona. Segona, i per tant és un calendari molt accessible per rematar-ho. El City i el PSG, sobretot el City, obligats a guanyar. I hi ha una final, sí, de Copa avui.
0: També aquest Lazio 0, Inter 0. La final de Copa, de moment, acaba de començar, partit sense gols.
1: Curiós que juguin després d'haver jugat el partit de Lliga el cap de setmana passat, amb un Lazio 0, Inter 3. Vull dir que no sé si és que la Lazio estava pensant en la final de Copa, però s'ha repetit el partit 3 dies després i avui sí que hi ha un títol. L'Inter pot guanyar el doblet, oi?
0: Exacte, ja és campió a Itàlia, sí.
1: Molt bé. Laura, teníem partits de CB amb representació catalana. El Lleida i el Barça estaven jugant.
2: El Barça el tenim en joc, queden encara 2 minuts pel final. Està guanyant de 7, Granada 83, Barça 90. Si avui el Barça guanya, seria tercer provisionalment perquè tindria un partit més que el València. I el Lleida ja ha acabat, derrota, dura derrota del Lleida, la pista del Breogán. Breogán 114, Lleida 87. El Lleida no té garantida encara la permanència i ara és a 2 victòries del descens.
1: Encara queden algunes jornades.
2: Queden
1: no?
2: 3 jornades sense comptar aquesta. Sí.
1: Molt bé. I també hi ha un partit molt important de bàsquet d'Eurolliga.
2: Sí, partit en joc ara mateix entre el València i el Panathinaikos. Juguen el 5è i definitiu partit d'una eliminatòria que decidirà quin equip entrarà a la Final Four d'Eurolliga. Per tant, partit de semifinal. Ara mateix guanya el València, encara al minut 3 de partit. València 11, Panathinaikos 4. Bon inici de l'equip de Pedro Martínez.
1: Recordem que l'eliminatòria ha estat boja, eh? Que
2: sí,
1: el Panathinaikos
2: ha remuntat.
1: Va guanyar els dos partits de València i el València va guanyar els dos partits de Panathinaikos, que serà la pista que aculli la Final Four.
2: Exacte.
1: I, per tant, el València, com diu la Laura, pot acabar-ho de capgirar avui a casa, i el Panathinaikos queda amb un pam de nas perquè, clar, quedar fora de la teva Final Four amb 2-0 i factor pista a favor a les semifinals és un cop bestial, eh?
3: S'han barallat molt aquests dos,
1: sí,
3: els entrenadors.
1: Pedro Martínez i Ataman. Sí, sí. Bé, un entrenador català que podria arribar a la Final Four.
3: El que guanyi d'aquesta eliminatòria s'enfronta al Madrid.
2: Correcte, sí, sí.
1: Molt bé. Els altres són Olympiacos
2: i Fenerbahçe. Olympiacos i Fenerbahçe, i el Madrid espera arribar a lo València o Panathinaikos.
1: Hi ha un entrenador català i un mig català com Saras,
3: exacte,
1: a la Final Four. Molt bé, doncs això és el que tenim al resta d'actualitat esportiva. Aquí, Mireia, els jugadors del Barça ja no hi són.
4: Ni els del Barça ni els de l'Alavés. Queden molts pocs minuts perquè comenci el partit.
5: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
6: Amb l'assegurança AS Digital d'MGC Mútua, tens la salut a un sol clic. I amb la funció VitalCamp, et pots fer una revisió mèdica amb una selfie. Tot el que necessites per cuidar-te, quan vulguis i on vulguis. Informa't a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.

0: jugadors del Barça al vestidor després de l'escalfament. Mireia recorda els 11 escollits de Flick.
1: Avui amb Stenzi a la porteria, Koundé, Cubarsí, Álvaro Cortés i Balde. A la defensa, al mig del camp, Bernal, Caçador i Dani Olmo. I al davant, Verdaggi, Lewandowski i Rashford.
2: Flick fa debutar Álvaro Cortés, que es converteix en el desè jugador de la Masia que arriba al primer equip de la mà de l'alemany. La temporada passada van debutar Bernal, Sergi Domínguez, que ja no hi és, Andrés Cuenca, tampoc al club, Toni Fernández i Dani Rodríguez. I aquest curs ho han fet Jofre Torrents, Dro, ara el PSG, Tobi Marquès i Xavi Espart.
0: Bé, un mig camp avui curiós també aquest, eh? Marc Bernal, Caçador, Dani Olmo, el doble Marc, eh? Sí.
2: Quan els hem vist junts sempre guanyen, eh?
3: Què feia, un any que no jugaven junts?
2: No, quatre partits han passat.
3: Aquesta temporada han jugat junts, eh?
0: Sí. I Caçador per davant de Marc Bernal, eh?
2: Sí, sempre.
0: Bernal?
2: Sí.
0: Bé, doncs Caçador, que serà la segona alçada. I per cert, Verdaggi s'ha quedat fora del Mundial, no?
2: Sí, no l'han convocat.
0: No va entrar entre els 23, eh? O 26, no sé quants són.
2: No ho sé, però també hi havia una segona absència destacada. Era un altre dels suecs, no sé, Kulusevski, fins i tot.
0: Sí, Kulusevski, que havia estat lesionat. Sí,
2: tots dos,
0: tampoc no ha entrat ni Kulusevski ni Verdaggi, però dic perquè Verdaggi va estar a l'eliminatòria de repesca, a l'última convocatòria, i ha quedat fora. No li ha servit...

0: el seleccionador minuts, suec, bé que no és suec, és Graham Potter, aquests minuts de Bardghji a la recta final de temporada. No ha estat el millor moment tampoc de Bardghji i se li ha escapat el Mundial.
1: No, l'havia convocat als últims partits, no sé com ho ha fet realment en aquests minutets que podria haver tingut amb Suècia.
0: No ha jugat gaire.
1: No vaig tenir l'oportunitat de veure els
0: no
1: partits. No,
2: però amb el Barça, aquests dos o tres partits després de la lesió de Lamine, no ha fet un pas endavant suficient, no? per mostrar-se i dir, home, me l'he d'endur que pot resoldre algun partit.
3: I amb Suècia, l'últim partit convocat, no va ni jugar.
0: No va jugar, no, ja. No, no. Molt bé, doncs això pel que fa al Barça, Marc, la dada...
3: La dada és que Marc Casado, en tots els partits que ha jugat més de 20 minuts, excepte un, els ha guanyat.
0: Sí.
2: Ah, ostres, el 4-0, no?, de la Copa.
0: Casado és, aleshores, un jugador que transmet confiança, eh?
3: El podem canviar al 21, si cal, però...
0: Com?
3: El podem canviar al minut 21, si calgués.
0: És perquè són més de 20 minuts,
3: més de 20 minuts. Tots els que juguen més de 20 minuts...
0: Els partits que juguen menys de 20 ja té alguna taca,
3: ja té alguna,
0: no?
3: Sí.
0: Doncs que Flick li doni, avui com a titular, en principi, ha de superar els 20 minuts. Un partit per Marc Casado, que jo crec que també mereix, Carles, aquests minuts de confiança, eh? Perquè deies que avui recompensava. Casado està entre els que mereixien més del que ha tingut, segurament.
4: I Casado, i que Valde torni també a demostrar una mica que no ha perdut el ritme de la titularitat, o que si l'ha perdut la pugui recuperar. Sí, jo crec que Casado també es mereixia aquests minuts i tornar a tenir una mica de reconeixement per part de l'entrenador.
0: Mireia, qui juga per l'Alavés? De Quique Sánchez Flores.
5: Sí, bé, a la porteria, tres centrals amb Koski, Tenaglia i Parada, Ángel Pérez i Rebeix als dos carrilers, al mig del camp Blanco, Denis Suárez i Guridi, i al davant Diabaté i Toni Martínez.
0: I ara, com sempre, farem el dafo de l'Alavés amb l'escàner del Bernat Coll. La D de debilitat.
3: Les escletxes defensives. Des que va arribar Quique a la banqueta ara fa 9 jornades, l'Alavés és l'equip més golejat de la Lliga. 20 gols rebuts en aquest període i mai ha deixat la porteria a 0. Al davant, l'equip té gol, tot sigui dit, però pateix molt a l'àrea pròpia.
0: Déu-n'hi-do la dada, eh? El més golejat a l'etapa de Quique Sánchez Flores.
3: Més de 2 gols per partit, eh?
0: I jugant amb tres centrals, segurament, sí. Per això ja fa algunes setmanes, perquè deu veure aquí que Sánchez Flores que acumula defenses o se li escola l'aigua.
3: Ben d'hora va apostar per aquesta fórmula, diria, però que no acaba d'encaixar del tot.
0: Bé, doncs això pel que fa la debilitat, l'amenaça.
3: Toni Martínez, amb 7 gols en els últims 7 partits, el davanter s'ha convertit en la gran referència ofensiva i arriba, doncs això, molt bona ratxa, tot i no arribar al 1,90 m, és un futbolista fort, i les centrades laterals són mel pel jugador que més duels aeris ha guanyat en tota la Lliga.
0: Marc, com el tenim?
3: Bé. Home, confiat, no? Deu arribar entonat.
0: Home, aquest bé no el veig gaire...
3: Bé, perquè l'últim partit va tenir unes molèsties que va de ser substituït, però bé, la notícia aquesta setmana, doncs, el té content.
0: Quina notícia?
3: Que està a la prellista de la sala, bueno, dels 55, aquests que poden...
0: A la llista de 55. Ja em direu quants hi van, eh? Si van a 23 o 26, que això ho hem deixat...
3: Ah, cert. Ara t'ho busquem.
0: Molt bé.
1: Cert, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, avui el podrà veure en directe, perquè serà aquí a...
0: És a la llotja.
3: Ja el va tenir, eh? A la sub-19 o sub...
0: Ja el coneix, eh?
3: Sí.
0: Molt bé. La F de Fortaleza.
3: L'esperança, perquè d'això viu ara mateix l'aficionat de Mendizorroza. Penúltim, a 2 punts de la salvació. Una victòria situaria l'equip en zona segura en un moment on els punts van caríssims i la zona baixa està tan ajustada. Amb el Barça ja campió i amb tantes rotacions, l'Alavés sortirà segurament amb una marxa més.
0: I la O d'oportunitat.
3: Els dubtes de Sivera, el porter, és indiscutible sota pals, però arriba amb poc encert. Des del canvi d'entrenador s'ha convertit en el porter amb el pitjor percentatge d'aturades de la Lliga, una mica lligat amb el que explicaven dels gols encaixats. Supera per poc el 50% i el Barça l'ha de posar a prova per testejar com li pot afectar aquesta trajectòria erràtica dels últims partits.
0: Laura, ha parlat Flick?
6: Sí, ha parlat a Movistar, on li han preguntat si a l'11 titular d'avui hi ha set jugadors perquè mereixen jugar o perquè els altres han de descansar.
7: Las dos cosas. También los jugadores saben que los que juegan hoy se merecen jugar. Como Pedri, Gerard, han jugado muchos partidos y también es necesario descansar. El Deportivo Alavés lucha por sobrevivir. Vosotros por los 100 puntos. ¿Qué tipo de partido espera en esta situación? Podemos jugar sin presión. with the right mentality. Jugaremos con la mentalidad correcta, con la actitud correcta y lo que quiero ver del equipo. Somos responsables para ganar aquí los tres puntos y defender el honor del club. Es una curiosidad. John García no va a jugar hoy porque él está protegiendo para el trofeo a mejor portero o porque Chesney merece jugar, porque merece jugar. Y Joan, por supuesto, cuando ves los minutos que ha jugado, necesita descansar. Álvaro Cortés, los primeros minutos con el primer equipo. ¿Qué tipo de jugadores? Ha mejorado mucho en los entrenamientos durante las últimas dos meses. Para mí es bueno verlo y es una buena oportunidad para él para ver lo que es.
6: Per cert, ara sentíem a Flick i només un apunt, Florentino Pérez està sent entrevistat en aquests moments a la Sexta al Chiringuito i bé, continuen la mateixa línia d'ahir, avui però sí que ha mencionat per què creu que aquest any el Madrid no ha rendit tant com volien. Sentim un tall.
8: La gran ilusión del Madrid, presidente.
9: Yo no voy a hacer aquí ningún análisis.
8: No, pero digo que es normal, cuando habla usted en ambiente, es normal que llegue Mbappé. La gente esperaba que con Mbappé el Madrid sería todavía mejor.
9: Pues sí.
8: Y durante dos años de Mbappé no ha ocurrido. ¿Entiende usted la decepción del
9: Sí, déjame, mire,
8: ¿Usted también está decepcionado?
9: No, este año lo hemos hecho no como queríamos, pero también le digo una cosa. Creo que el origen de todo esto está en el Mundial de Clubes, que no hicimos pretemporada y que nos ha llevado a 28 lesiones cuando cambiamos de entrenador, ahora otras tantas, y bueno, pues eso ha sido que no hemos sido capaces de recuperar el físico porque jugando miércoles y domingos, pues los jugadores se lesionan y no teníamos el físico adecuado. Pero bueno, oiga, quedar segundo, entonces el pobre Atleti, ¿qué tiene que hacer? ¿Eh? ¿Y los demás qué tienen que hacer? ¿Y qué tiene que hacer el Manchester United en la Premier? Pero bueno, no saquemos. Este ambiente que han creado aquí algunos periodistas, se lo tengo que decir, y a lo mejor algún día los cuento a todos, ¿no?
6: Aquestes són les paraules de Florentino Pérez.
0: Entrevistat per Josep Pedrerol, sí. veig que una mica la línia és
6: sí,
0: la mateixa d'ahir.
6: La mateixa, sí, molt sí. Per cert, final del partit de la CB, victòria del Barça, Granada 98, Barça 101. Amb aquesta victòria d'avui, el Barça és tercer de la CB.
3: I si un dia ets seleccionador, Ricard, ara has d'escollir 26 futbolistes pel Mundial.
0: Sí, sí. Molt bé, gràcies, Bernat. La marca continuarà estant pendent de Josep Pedrerol i Florentino Pérez, per si hi ha alguna cosa noticiable, o si està una mica atrapat en el temps i continua per la línia d'ahir. Moment d'entrar al laboratori.
10: El laboratori.
0: Les tres prioritats d'avui, Carles, la primera.
4: Examen a l'Álvaro Cortés.
0: Álvaro Cortés, el central de Saragossa, que s'estrena avui 21 anys. Ara l'Alavés forma per fer el passadís al Barça, la segona.
4: Com juga Casado.
0: Casado, que jugarà la segona alçada per davant de Marc Bernal, per darrere Dani Olmo, i la tercera.
4: Els duels de Toni Martínez.
0: I els duels de Toni Martínez amb Diabaté contra els centrals. Hi ha xiulets al passadís o què?
5: Sí, el moment en què surten els jugadors del Barça sobre la gespa, aplaudits pels jugadors de l'Alavés que estan a banda i banda fent aquest passadís, xiulets de l'afició.
0: Més aplaudit pels jugadors que per l'afició de l'Alavés. El primer passadís dels tres que podrà tenir el Barça abans que acabi la temporada, aquest passadís de l'Alavés. Marc, el repte.
3: Avui preguntem precisament qui guanyarà més duels, si la defensa del Barça o Toni Martínez. I recordem als gens que per poder votar cal que entren a Twitter i l'Instagram de la TDT.
11: A Catalunya Ràdio, la TDT.
12: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a Cupra Official Ponés.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
14: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: Ambient molt calent a Mendizorroza perquè el Barça ve ja amb els deures fets, però aquí s'han de fer els deures si l'Alavés la temporada que ve vol mantenir-se a primera divisió. I així es viu amb aquesta intensitat i, per tant, aquesta hostilitat al Barça, perquè avui és necessari, imprescindible, per l'Alavés guanyar el partit. Mireia, els 11 de Flick.
5: Stenz a la porteria, Koundé, Cubarsí, Álvaro Cortés i Valde a la defensa, al mig del camp Bernal, Casado i Dani Olmo, i al davant Bardazzi, Lewandowski i Rashford.
0: L'11 de Quique Sánchez Flores a l'Alavés.
5: Sivera a la porteria, tres centrals amb Koski, Tenaglia i Parada, Ángel Pérez i Reves seran avui els carrilers, al mig del camp Blanco, Denis Suárez i Guridi, i al davant Diabaté i Toni Martínez.
0: Qui xiula, Marc?
10: Avui xiularà José María Sánchez Martínez, murcià de 42 anys, és àrbitre primera des del 2015 i de màxima categoria internacional. Ha dirigit 39 partits al Barça amb 31 victòries, 2 empats i 6 derrotes.
0: I el Bar?
10: Valentín Pizarro Gómez, castellano manxec de 44 anys, ha estat en 28 partits del Barça, 23 victòries, 3 empats i només 2 derrotes.
0: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT avui?
6: Pel sistema tradicional, l'FM, la televisió Movistar Liga, Audio 5, que ja estem connectats, Audio 5 avui, i per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Avui també, a aquesta hora, un altre partit pendent del descens, no?
6: Getafe-Mallorca.
0: El Getafe que vol, podria assegurar o apropar-se molt a jugar a Europa la temporada que ve, i el Mallorca, que després de la victòria de l'Espanyol, de l'Alavés, del Llevant i del Sevilla...
6: És setzè ara mateix i continua amb 39 punts.
0: També necessita puntuar, com sí. Ho ha de fer Girona, i com ho ha de fer l'Alavés, que es veu animat per tots aquests càntics dels aficionats, Bernat.
1: S'ha fet ja el sorteig, el protocol inicial del sorteig. Avui el capità del Barça, en absència de tots els capitans, és Robert Lewandowski. No hi ha cap dels cinc capitans habituals. I posarà en joc la pilota al Barça. Per cert, l'Alavés avui vesteix amb una indumentària històrica.
2: És com la de la final de la Copa de la UEFA del 2001, no?
1: Correcte, i el motiu és perquè el dissabte es compliran 25 anys d'aquella final de la UEFA que l'Alavés va perdre 5-4 amb el Liverpool.
2: Un gol en pròpia porteria del Figeli, gol d'or en una final de la Copa de la UEFA.
1: Aquell dia van decidir anar vestits així, blaus amb una franja groga al mig, com si fossin Boca Juniors. Okay. El Barça vesteix de taronja. Arrenca el partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça ja és campió, però els jugadors i l'entrenador diuen que no en tenen prou i que volen guanyar tots els partits per acabar sumant 100 punts. Jugant la pilota al Barça en defensa, la rep Valde, costat esquerre. La seva passada és interceptada per Guridi. La pilota la recuperarà el Barça després que l'esfèrica hagi sortit per la línia lateral. La posarà en joc Valde.
0: És curiós perquè s'estrena avui Álvaro Cortés, però és 3 anys més gran que Cubarsí, eh?
1: I Gabi Cubarsí és un veterà ja de les
4: anomalies d'aquest Barça.
0: Sí, sí, absolutament. Qui ha de posar lloc és Cubarsí, Álvaro Cortés, avui.
1: Compte que roba la pilota a l'Alavés en zona atacant. Intenten enviar-la a l'interior de l'àrea. La controla Diabaté. El seu intent d'atac finalment acaba amb una acció que la pilota acaba anant a corna.
4: Primer del partit.
1: Ha corregut, Stensnes s'ha estirat, però potser encara fred. I potser una mica encara notant el gelat de la rua.
0: Gelar, eh?
1: Sí, no ha aconseguit arribar aquesta pilota. Gelat que vaig comprovar que era de 3 sabors.
0: Ah, sí?
1: Nata, maduixa i
0: ostres,
1: xocolata.
0: Ostres, sí que t'hi
1: vas fixar. Sí, sí. El compartia amb Lewandowski. Pica el corna Denis Suárez, d'un ex del Barça. Pilota a l'interior de l'àrea. L'ha pogut treure Lewandowski en acció defensiva. Reclama unes possibles mans un sector del públic de Mendizorroza.
0: De Marc Bernal, que era qui disputava la primera pilota, crec.
1: La pilota acabat a la banda esquerra de l'atac blaugrana, sortint per la línia lateral. L'àrbitre demana un moment de pausa perquè des del bar li diuen que no hi ha res, no hi ha mans.
2: Potser hi havia contacte amb les mans. Era Marc Bernal, oi?
0: Sí, sí, crec que sí.
2: Però clar, és que ve rebotada i potser no hi ha ni contacte, veient la repetició.
0: Com que l'Alavés juga amb dos davanters molt referència, Álvaro Cortés i Cubarsí estaran pendents de Diabaté i Toni Martínez. Álvaro Cortés contra Toni Martínez, Cubarsí contra Diabaté. Per tant, avui necessiten a la parella central l'ajuda de Koundé gairebé com a tercer central per tenir una mica de 3-2, perquè si no la situació queda molt individualitzada.
1: Som al minut 2 de la primera meitat. A la vez 0, Barça 0. Toca la pilota al mig del camp Olmo. Intenta engaltar-la Guridi. Provarà d'arribar-hi. Álvaro Cortés envia la pilota lluny de la base dels davanters de l'Alavés. No s'ha complicat la vida, l'ha enviat directament a la graderia. Torna a ser out favorable al conjunt basc. La posa cap al mig del camp l'Alavés. La controla Denis Suárez. Intenta enviar-la cap endavant, talla la pilota Marc Bernal, la torna a recuperar l'Alavés, acció individual des de la dreta d'Àngel Pérez, la pilota la recupera momentàniament el Barça, era Valde, la toca directament fora, servei de banda, la posarà en joc l'equip que entrena Quique Sánchez Flores.
0: Àngel Pérez, un altre fitxatge del mercat d'hivern, va marxar Carlos Vicente, crec que a la segona divisió anglesa,
1: el
0: Birmingham, i ara hi va arribar Àngel Pérez per jugar en aquesta posició, li ha donat molt bon rendiment a l'Alavés, a la banda dreta.
5: Procedent de l'os que ha arribat Àngel Pérez.
1: Prova de sortir ara en transició ràpida al Barça, amb curs a la banda esquerra de Marcus Rashford, un home a qui li agrada molt córrer, continua encara Rashford, no ha pogut, però finalitzar l'acció, l'ha acabat perdent, veurem si la pot recuperar, es llença a terra Guridi, també ho havia fet Tenaglia, la pilota serà favorable a l'Alavés perquè l'àrbitre considera que hi ha hagut falta sobre el defensa de l'Alavés.
3: Tenim alguns gols en futbol internacional, el del PSG, gol de Kvaratskhelia, Lens 0, PSG 1, minut 35, amb aquest gol el PSG seria campió de Lliga, i el City també s'avança, Manchester City 1, Crystal Palace 0, amb aquest resultat quedaria a 2 punts de l'Arsenal.
1: Pedro no juga, no?, amb la Lazio, avui de titular, a la final de la Copa Italiana. Crec que no, ja no està sent titular.
0: Però jugarà minuts, ara perquè no es perd ni un partit, eh? Pedro sempre té minuts i sempre els aprofita.
1: Que deu tenir, crec que és de la generació del 87,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, del 87, sí, 39 o a punt de fer 39, sí. Ara tu.
1: La pilota la juga al Barça, la té Koundé, costat dret de la defensa del Barça. Hem parlat de Pedro Rodríguez, aquell canari que va jugar
3: Pedrito, i excel·lit
1: al Barça de Guardiola. Quin gran jugador. Pilota al mig del camp, la té Caçador, la toca per Rashford, tot això encara a camp propi. La remena Rashford amb un canvi de joc cap a la banda dreta perquè la baixa amb el pit Roni Bardaggi. Aguanta el suec, que no anirà al Mundial, és a punt de perdre-la. L'àrbitre però diu que hi ha hagut falta.
0: De Rebesh.
1: Falta de l'algerià Abde Rebesh sobre Bardaggi. 4 minuts de la primera meitat, continua l'empat a 0.
0: Molt intens l'Alavés en les disputes, els uns contra uns, conscient del que s'està jugant. I primera advertència arbitral, oi, Mireia?
5: Sí, cap a l'entrenador, cap a Quique Sánchez Flores, perquè s'estava queixant molt que haguessin xiulat aquesta falta.
1: S'han abraçat gairebé l'àrbitre i Quique. Parlaven...
2: Quique és afectuós, eh? Quique és un personatge.
3: I Pedro no és titular, eh? En aquest Lazio 0, Inter 1... S'ha avançat els interistes fa una estona amb un gol en pròpia porta de Marusic, el lateral dret de la Lazio. És titular Patrick, l'eclograna, també.
5: Ostres!
0: Sí. Patrick Gavarrón.
2: Sí. Sí, ja fa molts anys que hi és allà, a la Lazio.
3: Una dècada ben bé.
1: Juga la pilota al Barça, al camp de l'Alavés. La té al mig del camp. Alejandro Valde combina al mig cap a Caçador. Tots dos els va veure a la plaça Catalunya diumenge a la nit, celebrant el títol amb els aficionats. Juga Rashford.
0: Qui deu haver vingut a veure De La Fuente?
5: Toni Martínez, poder?
2: Juan García.
1: Pilota que recupera novament el Barça, compte que la té Rashford. Rashford és a la frontal, sembla que vol preparar l'ajut. Continua encara, Rashford xutarà fins i que no ha pogut.
0: Ha anat triplant, ha anat superant adversaris, no ha trobat l'escletxa per carregar la cama i girar cap a porteria.
1: La pilota la rep, atenció, Bardaggi, prova de xut creuat. La pilota se'n va fora, primer intent per part del Barça. Ho ha intentat Roni Bardaggi, la pilota ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria d'Antonio Sivera.
0: Amb la dreta, ha tornat a provar, com aquell dia la Cartuja, després de la recuperació del Barça, posterior a la pèrdua de Rashford, ha carregat la cama, no ha trobat porteria, el xut desviat, però el suec s'hi ha atrevit.
2: Saps què passa? Que De La Fuente és d'Aro, de La Rioja, i hi ha 40 minuts per autopista fins a Vitoria.
0: Ah, li anava bé, vols dir, eh?
2: Sí.
0: Ah,
1: sí, perquè és que realment el Barça, és a dir, dels que s'emporta, ja està jugant Cubarsí i Olmo, perquè Valde no se l'endú mai.
2: No, crec que no ha entrat en la llista de 50 i alguns.
3: Sí.
1: I de l'Alavés, com hem comentat, doncs, aquesta presència del murcià Toni Martínez.
0: Però és que sabem que hi ha De La Fuente, doncs perquè, Xavi, en una altra recollida de les acreditacions hi havia un sobre, el primer sobre que hi havia, però sí. De Luis De La Fuente.
1: Té la pilota al Barça, la juga Álvaro Cortés, que potser també li pot començar a deixar primeres sensacions. Toca la pilota Valde, aguanta, a De La Fuente em referia, la juga cap a Caçador, Caçador desplaça la pilota cap a la banda dreta, rep Koundé, tot això passa camp de l'Alavés, l'envia per Marc Bernal, Bernal cap a la dreta per Bardaggi, Bardaggi però ha de combinar amb Koundé, Koundé fa la centrada cap al segon pal, atenció, la pot engaltar Rashford, la pilota se'n va fora, s'ha estavellat al lateral de la xarxa, ha sortit fora El xut de Rashford després de la centrada des de la dreta de Koundé.
0: Bona arribada.
1: El set de la primera.
0: De Koundé per la banda dreta, donant profunditat. L'alimenta Bardaggi i la centrada perfecta al segon pal per l'arribada de Rashford, que no sé si remata de cop al bot o no deixa voltar i és amb l'interior.
2: Diria que no toca terra o just en el moment que impacta sobre terra. La centrada era molt bona de Koundé, eh? La rematada difícil, era complexa, enganxava aquesta pilota
0: per Rashford. Bon inici del Barça, eh? Un partit que no té res en joc, però ha començat dominador, ha començat en profunditat i ha tingut dues rematades perilloses. És veritat que totes dues fora i continua atacant, Bernat.
1: Amb Rashford ara, que ho torna a intentar, juga la pilota enrere cap a Casador. Casador busca la presència a la dreta de Koundé. Koundé més a la dreta cap a Bardaggi. Continua el suec, la juga cap a Marc Bernal. Bernal, zona ampla del terreny de joc, ha d'enviar-la més enrere encara cap a Álvaro Cortés. Cortés la torna per Bernal. Cortés, per si us incorporeu tard a la transmissió, és el central del Barça B, que avui debuta com a titular. Bé, debuta amb el primer equip del Barça. Juga la pilota Cubarsí. Cubarsí envia cap a Dani Olmo. Olmo busca la presència de Bardaggi. La passada és massa forta.
0: Bé, Bardaggi no la volia al peu i Dani Olmo l'enviava a l'espai. Jo crec que aquí Bardaggi no ha reaccionat prou ràpid. Sempre li agrada donar amplitud, però quan la defensa està tan avançada, buscar l'esquena, com Dani Olmo ara feia a Bardaggi, i li explica, és una bona solució.
1: Posa en joc, o posarà en joc, la pilota a l'Alavés mitjançant el seu porter.
0: Ha vingut Joan Laporta a Vitòria?
1: Sí.
0: Amb Rafa Just, eh?
1: Sí, sí. Viatgen junts a l'expedició. El que passa que Laporta no exerceix de president.
0: Clar, és convidat, eh?
1: Sí, sí. Pilota que recupera l'Alavés, ho intenta Rebeix. Aguanta, toca enrere, cap al porter Sivera. El seu xut és defectuós. Al mig del camp la pot recuperar el Barça. La toca Bernal, l'envia cap a Rashford. Rashford que vol seguir aprofitant els minuts.
0: A l'Alavés el veig justet, fluixet, nerviós, pressionat o alguna cosa, però molt a remolc del Barça en el partit, eh?
1: A l'Alavés el veiem una mica amb aroma de Liga Hypermotion.
0: Tant de bo.
1: Pilota de Dani Olmo, xut, el toca! Un defensa de l'Alavés i, per tant, serà corna favorable al Barça.
15: El primer pel Barça.
1: Crec que s'ha de pronunciar Hypermotion.
0: Ah, sí?
1: Sí. És un, sí, alguna cosa relacionada amb videojocs.
0: Segona divisió. Sí.
2: Segona divisió, tu.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ah, segona divisió A. Pels antics, segona divisió.
1: Categoria de plata pels poetes i cursis. 8 minuts, 10 minuts, perdó, 10 minuts de la primera meitat. Hi haurà corna favorable al Barça. El picarà Bardaggi. Pica el corna amb la cama esquerra cap al punt de barà. La rematada tal com venia. Ha estat de Rashford, intenta continuar l'acció Lewandowski, prova de forçar un nou corna, finalment la pilota l'envia cap a Bardaggi, que queda una mica un tortut lligat, sembla que mig ensopegat i ha acabat perdent la pilota al Barça.
0: Aviam, Bernat, explica'm des de l'escàner què ha passat, perquè ha arribat tot sol Rashford al segon pal, no sé si hi ha hagut uns bloquejos,
7: arriba
0: des de la frontal.
7: Ningú el marcava, només hi havia un defensor de l'Alavés que estava marcant Casador i Rashford alliberat, ha entrat directament al segon pal i de cop al bot.
2: Però... Pica en Bernal el seu xut? No, pica en Antonio Blanco.
0: Però que ningú el marcava, vol dir que ell ja hi era a l'àrea quan ell, es pica el córner, o arriba des de la frontal?
7: Ell és fora a l'àrea quan es serveix el córner, entra tot sol i pot rematar.
0: Val, o sigui, és que estava al frontal per el refús i de cop i volta s'ha incorporat i l'Alavés no el tenia fixat.
7: Correcte.
0: Eh?
2: Anava bé la rematada de Rashford, està molt actiu en aquest
7: segona moment. Bona rematada de Rashford.
1: Ataca l'Alavés ara a la banda dreta, té la pilota Àngel, la juga per l'arribada de Denis Suárez, continua l'Alavés, banda dreta, acció cap a Guridi, situació d'extrem a la dreta, fa la centrada Guridi, pilota per Toni Martínez, la salva com pot amb el peu, no hi arriba, però Diabaté recupera el Barça, la té Dani Olmo, la juga per Lewandowski, la descarga de Lewandowski és molt difícil per Bardaggi i arriba abans Rebeix, que cedeix la pilota al seu porter.
0: El Barça per això molt intens, pressionant a dalt, recuperant pilotes, dominador, no patint gaire defensivament i seguint una mica l'hàbit que ja ha adquirit aquest equip de jugar a futbol més enllà del resultat.
1: I ara ho he comentat, però tinc la sensació que Rashford està fent un tram final de temporada aprofitant aquestes baixes, alguns dies de Rafinha, alguns dies molts de Lamine, per, jo no sé si
0: per canviar el seu futur.
2: Està tornant a generar dubtes, però ara en sentit positiu.
10: Són dos gols i una assistència en tres partits, diria.
2: Ho dic a nivell intern, eh? El Barça, fa dos mesos se'l quedaven, després va capgirar una mica la situació i hi havia molts dubtes i ara estan pendents que confirmi les bones sensacions per... Jo diria que pagar els 30 milions de l'opció de compra no.
10: L'altre dia Koeman deia que era un robatori pagar 30 milions per ell. Que és a dir,
2: però per negociar una sessió,
10: molt bé, sí. Molt bé de preu.
0: Negociar una altra opció amb el United.
2: Sí, un segon any de sessió.
1: Vaig sentir declaracions del jugador després del Barça-Madrid i ell deia que es vol quedar.
0: El tercer temps en parlarem avui amb Fernando Polo, que ve de refresc.
1: Pilot a la banda esquerra, la té Rashford, la baixa amb el pit. Continua Rashford, prova de combinar Molmo, a punt de controlar l'anglès. Finalment, però, li ha pres la pilota un dels defenses de l'Alavés, que amb dificultats la proven de treure des de l'àrea. Hi ha hagut una caiguda de John Guridi. L'àrbitre ha assenyalat la falta en atac del Barça. Posa en joc la pilota l'equip de Vitoria Gasteiz.
6: El Coliseum s'avança al Getafe. Getafe 1, Mallorca 0.
1: Pilota en atac de l'Alavés. La centrada la pot tallar Cubarsí. Centrava Rebeix. Cubarsí enviat a corna. Hi ha hagut gol del Getafe.
6: Ha marcat Satriano.
0: Doncs el Getafe agafa un salt al jugador, eh?
6: Sí.
0: El Satriani, el guitarrista, eh?
6: El Getafe continuaria setè, plaça europea. I el Mallorca setzè continuaria amb 39 punts.
0: És un gol que el Getafe l'impulsa a Europa.
6: Sí, sí.
0: I el Mallorca l'obliga a reaccionar perquè es queda al fang.
1: I carà corna l'Alavés. Denis Suárez cap al segon pal, posa palmeja la pilota a Stensne. Arriba a l'altre costat Guridi, el tapa Koundé, que ha canviat de banda perseguint aquest futbolista. La juguen enrere, pilota al cercle central. La juga Rebeix, la canvia cap a l'arribada a la punta dreta d'un jugador de l'Alavés que no pot evitar que la pilota surti per la línia de fons. Serà, finalment, servei de porteria, pilota pel Barça.
10: I el City fa el segon, marca Marmoux, Manchester City 2, Crystal Palace 0, a punt d'arribar al descans.
0: I la nova app de CaixaBank és més ràpida i intuïtiva i, si vols, et pot fer recomanacions personalitzades. Tan fàcil com això, una app que juga en el teu equip, perquè si a tu t'importa, CaixaBank també. CaixaBank, tu, jo i tu... jo i nosaltres. Al quart d'hora de joc aquí a Vitoria es manté l'empat a 0. Les opcions més clares del Barça fins ara, dues rematades fora, una de Bardaig i una de Rashford, sobretot la de Rashford després d'una bona centrada de Koundé. L'Alavés passiga però no esgarrapa.
1: Hi haurà falta en zona defensiva favorable al Barça, la posa en joc l'equip blaurana, ho ha fet Álvaro Cortés cap a Marc Bernal, que ha caigut a terra, ha rebut una falta de Toni Martínez. És pilota favorable al Barça. La posa en joc Cubarsí, la toca per Álvaro Cortés. Un quart d'hora de joc, 15 minuts de la primera meitat. A la B 0, Barça 0. Pilota enrere de Koundé. Koundé cap a Cubarsí. Avança metres Cubarsí. S'esmuny amb velocitat, trencant a l'espai Lewandowski. No l'han vist, han preferit jugar al peu els futbolistes del Barça, amb pilota per Caçador. La toca al cercle central, Cubarsí. Cubarsí busca filtrar la passada cap a Bernal. Bernal es troba en zona perpendicular a porteria. L'obra cap a Olmo. Olmo per Koundé, es fa un embolic. Koundé, que no sabia si controlar-lo o deixar-la passar. Finalment se l'ha acabat enduent. L'Alavés compta a l'arribada de Rebeix, que avança metres, continua encara. Encara Rebeix a punt d'entrar en l'àrea, la deixa per Diabaté. El control no és bo. Atrapa la pilota Stensne.
0: Rebeix, que ha fet una bona carrera per la banda esquerra. Marc Bernal ha anat a la cobertura una mica desesperat, l'ha superat, però després en carrera era molt difícil per Diabaté fer el control per la
2: remata. Cortés, perquè ha perseguit Diabaté, l'ha carregat una mica amb el braç perquè no estigués còmode a l'intent de control. No era fàcil per Diabaté, però Cortés li ha posat encara més difícil.
0: Té planta, Cortés.
2: Sí, sí.
0: Té planta.
1: Doneu dir que havia arribat Diabaté al mercat d'hivern?
0: De Suècia.
1: Sí. Ah, sí, d'un Göteborg.
5: Göteborg Guys.
1: Göteborg què?
5: Guys, sí, es fan dir Guys. És com el sobrenom de l'equip.
1: Però és el Göteborg del Pichi, o no?
5: Jo crec que no, però ara t'ho miro.
1: Diabaté, i Buria com Torella ja,
0: Sí.
1: Avui és de felicitat. Juga la pilota al Barça, amb Koundé. Una abella o un abellot, cosa estranya, ens ataca a la posició de comandant.
0: Li ha fet un drive, ja l'he allunyat, amb delicadesa. Ha estat un drive amb delicadesa.
1: I crec que el micròfon no...
0: No va?
1: No. A veure, ara.
2: Se sent bé,
1: Sí, ara sí. No, hi ha un problema aquí. Jo crec que ha estat el moment de defensar-nos del Borinot. La pilota la juga Valde, Valde cap a Bernal, Bernal per Dani Olmos a la frontal, bé, de fet una mica més lluny de la frontal, avança metres Olmo, l'agafa el defensa de l'Alavés, la filtra a l'interior de l'àrea, l'intent de rematar de Caçador, la pilota finalment acaba a corna.
4: El segon pel Barça.
0: Bon gir de Dani Olmo i molt bona aparició a la diagonal de Caçador, que ha volgut anar a terra per rematar la passada, l'ha tapat un defensa.
2: Koski.
0: I el Barça tindrà un córner, però ve Dani Olmo, que està assumint la responsabilitat una mica del far de l'atac, i els còmplices estan movent amb intel·ligència.
1: L'han picat en curt, l'envia Bardaig i penja la pilota cap al segon pal, intenta rematar, no hi arriba Lewandowski, la lluita Koundé, veurem que se la pot endur Toni Martínez, cap a Diabaté, talla Koundé, recupera la pilota. El futbolista francès del Barça la juga a la banda dreta, la té Bardaig. Intenta l'acció individual, la cedeix enrere per Caçador. Bernat Coll.
3: No, simplement explicava que la passada d'Olmo havia estat amb l'esquerra, la dolenta.
1: Però ha estat una passada bona, oi?
3: Sí, però amb la cama dolenta, correcte.
1: Jugant Álvaro Cortés, frena, posa pausa, envia la pilota curta per Bernal, Bernal per Cortés. Cortés amb Lewandowski, li torna la pilota, novament el central debutant avui amb el primer equip del Barça. Ah, molt bé Dani Olmo, l'envia cap a Rashford, Rashford banda esquerra, és a l'interior de l'àrea, escurat, prepara el xut, encara no, retalla, prova de fer l'impacte a la pilota, no li ha sortit gaire bé, refusa la defensa de l'Alavés i acaba forçant un servei de porteria, recupera la pilota l'equip de Quique Sánchez Flores, que empata 0 a casa contra el Barça.
2: Álvaro Cortés ara aquí jugant en cura amb Bernal, però la filtra d'una pilota, no és la passada entre línies més difícil, però per trobar Olmo, que té cert mèrit, tensa, rasa, facilitant el control d'Olmo, està fent bons minuts.
0: I bona possessió del Barça, Marc.
10: Sí, és molt alta, un 74% de possessió pel Barça. Sí que és veritat que estem jugant un 50% del temps a tots dos camps.
0: Bé, 74, però l'Alavés recordem que és qui necessita la victòria. O sigui, en algun moment s'haurà de destapar. Entenc que no li toqui encara, que el partit el faci llarg, que el vulgui madurar, però l'Alavés amb l'empat fa poca cosa.
1: Juga la pilota a l'Alavés, o com a mínim ho intenta. Talla amb contundència Cortés, pilota bombejada cap al mig del camp, salta Koski, allunya la pilota Tenaglia, intentarà arribar-hi Diabaté, posa el cap Cobercí, recupera Toni Martínez, som a camp del Barça, juga l'Alavés amb Denis Suárez a la zona central, esperant l'arribada d'algun company, passada filtrada cap a Guridi, Guridi cedeix cap a la banda dreta, la centrada, no hi arriba Denis, tampoc Toni Martínez, que ha caigut a terra i es queixa d'una falta, la terra veig, prova, xut, fora! Reclamen córner els jugadors de l'Alavés i l'àrbitre el concedeix.
0: Té planta Álvaro Cortés, que ha topat amb Toni Martínez i l'ha fet caure. O sigui, és Álvaro Cortés qui li genera la dificultat a la rematada de Toni Martínez, que el cos a cos és molt potent. Bon xut de Rebeix.
2: L'intent de xut de Toni Martínez impacta sobre Álvaro, que torna a carregar ara amb el maluc. Són bones accions defensives, eh? O sigui, de defensa de l'àrea amb contundència. No, tampoc estem tan acostumats a que els centrals del Barça vagin amb aquesta seguretat i contundència en aquestes accions.
1: Pica, corna, l'Alavés al primer pal! Compte! Que han estat a punt de fer-se la pròpia porta, atrapat Sterze després que l'hagi tocat amb el pit...
0: Lewandowski, no?
1: Lewandowski.
0: Sí. Sí. No ha estat una passada, eh? Em sembla que li ha remuntat.
2: Però vaja, ho tenia controlat Steins, eh?
1: Sí, però entre els dos polonesos ho han resolt.
0: Si no és allà, la intenció de Lewandowski no era passar-li la pilota, però és que no ha pogut apartar-se. Bé, l'Alavés que ha amenaçat amb aquest xut exterior de Rebeix, un parell de centrades laterals.
1: Pilota que intenta jugar al Barça, hi ha hagut falta... Assenyalen sobre Rebeix.
0: No, a un lateral pel Barça, però ha quedat a terra Rebeix.
1: Sí, amb una topada amb
4: Roni.
5: Amb Bardaggi, sí, es queixa que ha rebut una puntada del jugador del Barça.
1: Jo pensava que assenyalaria en falta de Bardaggi, perquè semblava que el trepitjava, però no han assenyalat res, per tant, servei de banda.
2: Sí, hi havia contacte amb els tacs de Bardaggi sobre la part baixa de la cama de Rebeix.
5: No. Per cert, Bernat, et confirmo que no és el mateix jugador Teborg, el del hat-trick de Pitx Alonso, que d'on ve Diabaté.
1: Doncs...
5: Són rivals, és un dels derbis de...
1: Del derbi gotaburgués.
5: Exacte.
1: A pilota la juga Álvaro Cortés. Pilota cap a la banda esquerra per Valde. Valde davant Guridi, avança, frena, toca cap a Rashford, que la té al darrere. La passada enrere per Casado. Casado busca cobercir, rep la pilota al cercle central, la cedeix cap al seu company a l'eix de la defensa avui, Álvaro Cortés, aquest cap a Casado. Casado amb Rashford, Rashford la torna per Casado, empat a 0, 22 minuts de la primera meitat. El Barça és el campió de Lliga, l'Alavés lluita per no baixar, però és dels que ho té pitjor, però és dels que té menys punts. De fet, deu ser el penúltim, oi?
6: Penúltim amb 37 punts.
1: L'últim ja ha baixat, que és l'Oviedo. La resta de posicions encara s'han d'acabar de decidir.
10: Quina diferència hi ha entre Conference League i descens? Que crec que eren molt pocs.
6: 48 i 30... 11 punts.
10: Ah.
0: Perquè està sumant els del Getafe, però abans de la jornada n'hi havia 3
6: punts. Ah, correcte, sí.
1: Pilota de Casado que ha recuperat el Barça, la jugava Bardaggi, Bardaggi prova l'acció individual, ha superat diversos jugadors, la cedeix fins a Koundé, Koundé avança, no té clara la passada, ha de frenar, toca la pilota cap a la zona central perquè la remeni i la reparteixi Marc Bernal, combina amb Dani Olmo, Olmo per Valde, Valde frena, continua Valde, té darrere Rashford, li fa la passada, apareix l'anglès, el davanter que fa la centrada, hi ha hagut una caiguda de Lewandowski, l'àrbitre li diu que s'aixequi, però ha estat una acció en la que Lewandowski lluitava per una pilota ben centrada per Rashford.
0: Amb Víctor Parada.
1: Però ha acabat caient a terra.
5: No s'ha queixat gaire Lewandowski, simplement ha mirat l'àrbitre, li ha fet alguna cara, però no anem més enllà.
1: Posa en joc la pilota el porter Antonio Sivera, la lluita al costat dret de la defensa blaugrana, Koundé apareix també Cobercí, la talla amb contundència, l'envia al costat de la banqueta de Hansi Flick, out favorable a l'Alavés. El servirà Rebeix.
5: En aquests 24 minuts de partit, et diria que Bardaggi no ha estat el jugador més encertat, però potser sí el més aplaudit per Flick, que cada vegada que veia que a Roni no li sortia alguna de les coses que intentava, se'l mirava, el cridava, l'aplaudia i l'esperonava.
1: Prova de jugar Rebeix amb Toni Martínez, s'endú la pilota, li fa fins i tot un túnel a Dani Olmo, recupera la pilota, continua encara, juga Tenaglia, avança metres, l'obre a la banda dreta, Ángel Pérez aguanta, toca enrere cap a Guridi, Guridi amb Blanco, Antonio Blanco té la pilota, la juga enrere cap al finès Koski. Pilota que és a punt de perdre l'Alavés al mig del camp, tot i que la lluita de Guridi no ho intentava impedir. Finalment se l'endurà Lewandowski, Lewandowski prova d'encarar, té la banda dreta Bardaggi, continua Lewandowski, ho intenta tot sol. Ha estat lent aquí Lewandowski i la passada de Bardaggi ja no és bona.
0: Molt lent per la presa de decisions perquè ni ha jugat
1: fiat,
0: amb Bardaggi.
1: No se n'ha fiat de Bardaggi.
2: Havia Rashford a l'esquerra molt sol. Si
0: no
2: l'ha vist. Crec que no l'ha vist.
0: No l'ha vist, però tampoc ha rematat, perquè hi ha hagut un moment que no podia connectar amb Bardaggi, ha carregat la cama per rematar, s'ho ha pensat. Tot molt lent ho ha fet i la tornada dels defenses de l'Alavés ha estat ràpida. Després d'una bona pressió del Barça i Marc Bernal que ha activat Lewandowski en la transició.
1: No ha acabat de resoldre-ho, però el davanter polonès i ha acabat fent falta Bardaggi en l'intent de recuperar la pilota. Una falta a prop de la frontal de l'àrea de l'Alavés que servirà al propi porter. Antonio Sivera, puntada llarga de la pilota. Tal com el cap a Toni Martínez, prova de baixar-la i d'endur-se la Tenaglia, recupera la pilota Denis Suárez envia l'esfèrica a la banda dreta per Ángel Pérez. Ángel Pérez davant de Koundé, de Valde, li fa picar la pilota a la panxa, sí. Es corna, l'ha tocat Valde.
0: Demanava mans a l'afició i Valde s'ha dirigit a l'afició tocant-se la panxa, com dient, ha tocat la panxa.
1: Serà per corna per l'Alavés. Quart corna per l'Alavés, el picaran des de l'esquerra dreta del seu atac. El corna, intent de rematada, una munió de futbolistes, ho intentava Toni Martínez, se li ha avançat Álvaro Cortés.
0: Álvaro Cortés que es responsabilitza de Toni Martínez, que probablement és la carta guanyadora de la pilota aturada de l'Alavés, eh?
1: Hi ha hagut falta ara en atac de Ángel Pérez.
0: I no només se responsabilitza, sinó que li guanya el duel en aquest córner, en la disputa aèria.
10: Recordem que Toni Martínez és el futbolista que més duels aèris guanya de tota la Lliga. Per tant, molt de mèrit pel jove blaugrana.
0: És que té molta planta. Jo no sé si és molt ràpid, perquè no l'hem vist encara en una tornada, però físicament, pel duel aeri, pel cos a cos, és un central imponent.
1: Fa la centrada a Rashford, es converteix en un canvi de joc cap a la banda dreta per Roni Bardaggi, li fa el relleu Koundé, Koundé rep la pilota, l'envia a l'interior de l'àrea, la toca Dani Olmo, Olmo per Koundé, Koundé la torna una mica enrere per Bardaggi. Bardaggi sembla que volia fer la centrada, s'ho ha repensat, intenta l'acció individual, continua encara Bardaggi, ara sí, fa la centrada, la treu en planxa, un defensa a l'interior de l'àrea, recupera per sortir en transició l'Alavés, pilota llarga, haurà de córrer Cobercí, que ho farà molt més ràpid que no pas Diabaté.
0: La gent s'enfada molt amb Diabaté perquè ha renunciat quan ha vist que la pilota no hi arribava i s'ha aturat, i la gent li demanava que esprintés.
1: Toca la pilota Dani Olmo, la juga cap a Valde. Ja som novament a camp de l'Alavés. Empat a 0, 27 de la primera meitat.
0: El Barça havia començat bé, esmolat, en profunditat, un parell de rematades, però s'ha aturat això, eh? Ha deixat de rajar desequilibri el Barça, que té domini, té control de la pilota, es juga a camp de l'Alavés, però li costa arribar a porteria.
1: Toca la pilota Koundé, l'envia cap a Marc Bernal. Bernal la torna per Koundé. Koundé a l'interior de l'àrea, fa l'assistència. Es llença a terra. Sibera i atrapa la pilota al porter de l'Alavés.
0: Molt bé, Marc Bernal, la devolució en profunditat, amb avantatge per Koundé, que ha fet la centrada tensa per sota amb l'interior, però no hi havia rematador.
10: I diria que Olmo ha demanat a Lewandowski que s'aproximés més a l'àrea en la jugada anterior, que estava massa lluny de la porteria rival.
1: Pilota que toca amb el cap Toni Martínez, s'avança però al mig del camp Bernal, puntada a la pilota de Rebeix, la lluitarà Diabaté amb Álvaro Cortés, veurem qui la guanya Álvaro Cortés.
0: Sí, sí, costa moure'l, eh?
1: Pilota cap a Olmo, Olmo intentava enviar-la cap a Rashford, recupera novament Cortés.
5: Álvaro Cortés, que hem explicat que fa 1,90 m, la davantera de l'Alavés, Toni Martínez, 1,87 m, i Diabaté, 1,85 m.
1: Bon defensa, Álvaro Cortés. Pilota que ara protegirà precisament davant l'amenaça d'Àngel Pérez i la cedeix finalment Cortés cap a Wojtek Stenzner.
0: Cobercí l'aplaudeix, dominant bé els espais, el central aragonès.
1: Pilota de Dani Olmo, l'obre a la banda dreta, rep Bardaggi, Bardaggi ja a camp de l'Alavés, té davant Rebeix, continua Bardaggi, les envia cap a la zona central per Caçador, obre Caçador més a l'esquerra, ara qui la té és Rashford, fa la centrada, Rashford s'acaba convertint gairebé en un xut, la pilota xut, surt per damunt del travesser, ha estat a punt de sorprendre el porter Sibera.
0: Aquestes centrades de Rashford enverinades, que mai saps si seran centrades i es convertiran en una centrada de xut, l'altre dia Courtois, avui Sibera, petit, perquè la pilota s'ha enroscat i ha passat a prop del segon pal, just a la mitja hora de joc. Quan et recordo que el Bernat ja s'ha activat el servei cashback, pagant amb la targeta de CaixaBank els establiments adherits que ha visualitzat i ha recuperat ja una part dels diners. Això sí que és capgirar el marcador, perquè si a tu t'importa a CaixaBank també, a la mitja hora de joc, a Mendizo Rotza, a la vez 0, Barça 0.
1: Toca la pilota Koundé, l'envia endavant, recupera però l'Alavés, que la juga cap a la posició del porter. Sibera, des de la lateral de l'àrea, ha d'enviar un xut cap al mig del camp. La baixa Koundé ho intenta, però la lluita és Antoni Martínez. L'àrbitre li diu que s'aixequi, tot i la caiguda del jugador de l'Alavés, que reclamava falta de Koundé. Antoni Martínez, recordem, havia estat jugant al Porto. I un golet també feia allà.
0: Sí.
1: Compte pilota en atac del Barça i arriba Sibera.
0: Caçador buscava l'espai de Dani Olmo, que havia iniciat la desmarcada.
1: Amb el cap la toca Koundé, cau a terra Lewandowski, falta sobre el polonès, falta de Nahuel Tenaglia.
0: Sí, sí, clara, una empenta per darrere. Caçador i Dani Olmo són els jugadors que estan buscant més profunditat amb les seves passades.
1: L'àrbitre posa ordre, després de les protestes d'Abder Rebeix, a qui el seu capità, Antonio Blanco, li diu, surt d'aquí.
5: Sí, li demana que s'allunyi i que deixi de parlar amb l'àrbitre, que aquí corre perill, però i no li ha fet, no li ha fet
0: és
5: cas.
0: És que qui, qui ha de parlar és el capità, no?
5: Sí, sí.
1: Sí, sí. Però ara li està explicant Sánchez Martínez a Rebeix, doncs, coses que deuen ser de l'interès del futbolista. Posarà en joc la pilota Bernal. Té la pilota Koundé, la torna per Bernal. Al cercle central la toca Caçador, enrere, per Álvaro Cortés. Cortés amb Rashford. Rashford juga en curt amb Valde. Valde toca enrere per Bernal. Bernal cap a Cobercí. I aquest a la dreta per Bardaggi. El Barça elaborant l'acció. A poc a poc, mastegant. Bardaggi queda tancat, no pot avançar. Ha de tocar-la enrere. La rep Bernal. Bernal la trepitja, torna a posar el punt de mira, l'ambient cap a la banda dreta, qui la rep és Bardaggi, que torna a provar de desequilibrar, continua encara el suec, la juga per Bernal, Bernal canvia el joc, la rep a prop del vèrtex de l'esquerra, Valde, Valde la deixa per un més obert, encara Rashford, Rashford enrere per Caçador, passa pel costat de l'àrbitre, Caçador la torna cap a la zona central per Cobercí, s'ho miren una vegada i rere una altra, demanava la pilota Rashford, qui la rep finalment és Koundé, Koundé la torna a Cobercí.
0: Molt aculat l'Alavés.
1: Atac llarguíssim del Barça, que no veu el forat per on penetrar, pilota per Olmo, Olmo intenta ara cap a Lewandowski, petit embolic, no se'n surt bé, ha de sortir de l'àrea, prova de fer una assistència cap al segon pal, s'acaba perdent la pilota per la línia de fons, tot acabat en no res. Hem tingut la
0: molt
1: pilota molta estona, però no hem aconseguit res.
0: Lewandowski, sí, com diu el Bernat, atac llarg, l'Alavés molt aculat, esperant al darrere. Insisteixo que ha d'haver-hi un moment de partit que l'Alavés es destapi, perquè l'empat no li val. Vull dir, jugant contra el Barça potser sí, però és que som al final del campionat i la situació de l'Alavés és d'emergència. Vull dir que a la segona part, des de la banqueta, des de l'actitud de l'Alavés, s'haurà de destapar més. Mentrestant, el Barça controla, domina el partit, és superior, no ha encertat amb la rematada, si no ja estaria per davant el marcador.
1: La pilota que va sortint fora al costat de la banqueta. Juga la pilota al Barça. La té Cobercí. Cobercí cap a Koundé. 0-0, 33 de la primera meitat. Cobercí juga amb Álvaro Cortés. Cortés busca la presència de Rashford. Rashford salva la pilota, però no aconsegueix enviar-li a Lewandowski. L'ha recuperat Koski. Té l'esfèrica l'Alavés, Guridi cap a Ángel Pérez. Intenta arribar-hi Tenaglia. La torna per Ángel. Pilota a la banda dreta. Guridi jugant enrere per Denis Suárez. Passada cap a Ángel Pérez, intenta l'acció individual, continua encara Ángel, és a la frontal de l'àrea, però ha de fer una passada i arriba Guridi, tot amb pentes i rodolons, tot embrutat, tot poc net, pilota centrada per l'Alavés, veurem qui la pot tocar, finalment se la torna a endur. Denis aguanta, juga el gallec cap a Guridi, Guridi toca novament per Blanco, en aquest cas, el capità de l'Alavés, la juga per Guridi, ara la possessió una mica més llarga és per l'Alavés, el Barça pressionant, evitant que faci res de profit l'Alavés, tot i així ho tornen a intentar els bascos, caiguda per una possible empenta de Valde, la té l'interior de l'àrea Ángel Pérez, el xut rebotat, torna a parar a la banda dreta, intenta Tenaglia, reclamen mans el jugador, els seguidors de l'Alavés, l'àrbitre ha aixecat el braç, com, ha dit que no.
0: Com defensa l'àrea Álvaro Cortés, eh? O sigui, guanya el duel, bloqueja el xut, la centrada lateral la refusa. O sigui, hem d'examinar-lo a camp obert, en situacions d'exigència defensiva per velocitat, però el que és defensar l'àrea, o sigui, és un central poc del Barça, perquè ens entenguem, perquè se'l sent molt còmode, se'l veu en l'ofici del control de l'àrea, especialment recolzat a la seva envergadura.
2: Les mans que reclamaven els seguidors de l'Espanyol eren una pilotada a la cara d'Alejandro Valde.
1: Pilota de Koundé, Koundé cap a l'interior de l'àrea, la penja, pilota que arribarà a Rashford a la frontal.
5: Valde.
1: La té Valde, Valde aguanta, continua, entra dins l'àrea, amb pentes i rodolons, cau a terra, l'àrbitre diu que no ha passat res, que s'aixequi, que ha perdut la pilota.
5: Valde, que fins abans d'arribar aquesta pilota semblava que hagués quedat estabornit pel cop de pilota a la cara que explicava el Xavi, feia gestos, s'arrepenjava sobre els genolls, intentava recuperar-se d'aquest cop, com si li hagués picat molt fort la pilota a la cara. Bé, més que molt fort, de molt a prop, poder, que no s'ho esperava.
1: No ha tocat, has dit, a les mans.
2: No, no, a la cara. I a Valde ara hi ha una enganxada de samarreta, potser no és prou continuada com per assenyalar penal, però ha arriscat aquí el defensor de l'Alavés, que crec que era Ángel.
1: Posarà en joc la pilota, l'Alavés ho farà mitjançant el seu porter, Antonio Sivera, amb un xut des de l'àrea petita. Serà un servei de porteria al 36 de la primera meitat. Continua l'empat a 0. Ocasions clares on hem tingut, eh?
0: La de Rashford al minut 7, la més clara, la centrada de Koundé al segon pal, que ha rematat el primer amb l'interior, el primer toc al primer pal, però no ha trobat porteria.
1: Stensne, avui porter titular del Barça, juga la pilota cap a Koundé. Koundé la toca cap a Cobercí. Cobercí avança metres, té davant Bernal i Caçador, els marcs. Qui la rep és Caçador. Jugant amb Koundé, Koundé novament per Marc Caçador. Caçador li tocaria avui fer la segona alçada, no?
0: Sí.
1: de Pedri, sí, sí, perquè ens entenguem.
0: Sí, sí, és la que fa.
1: Pilota que prova de refusar la defensa de l'Alavés. Jugant Bernal, pressionat ara, la toca enrere cap a Álvaro Cortés. Cortés no es complica la vida, la deixa enrere cap al porter. Stenz la torna novament per Cortés. Cortés cap a Bernal, avança amb la pilota Bernal, toca cap a la banda esquerra, l'espera Rashford i arriba, la controla l'anglès, davant d'ell Tenaglia, se'n va cap al mig, la deixa per Caçador. Caçador avança amb la pilota en paral·lel a la línia frontal, la juga a la dreta cap a Koundé. Koundé per Bardaggi, Bardaggi intentava fer la passada cap a Koundé, li ha endevinat les intencions Rebeix, que ha acabat fent picar la pilota en el cos de Bardaggi i provocant un out favorable a l'Alavés al 38 de la primera meitat.
2: Bardaggi avui tampoc no està tenint un dia molt inspirat.
0: No, la veritat és que està acabant la temporada molt pitjor que va començar, i just quan ha tingut aquesta continuïtat és quan ens ha ensenyat la versió més senzilla, diríem, menys perillosa.
1: No ha aprofitat gaire,
0: No.
1: Aquesta oportunitat que ha tingut tots aquests partits. Bé, veurem què passarà amb el futur de Roni Bardaggi. Una d'aquestes apostes de joves. A vegades surten bé, a vegades no, a vegades t'has d'esperar, a vegades pot ser que puguin funcionar amb algun altre equip, tornar al Barça.
2: Ha fet cosetes, o sigui, no el posaria per sota del nivell de Vitor Roque.
0: Jo crec que les píndoles durant la temporada han estat interessants, però és que n'ha tingut poques, i el moment que ha tingut la continuïtat és quan l'hem vist més tímid.
1: Que amb dificultat afegida, que és el suplent del millor jugador de l'equip i un dels millors del món. I, evidentment, la distància és sideral entre Lamine Yamal i Roni Bardaggi.
5: Mira, ara parlàveu de Vitor Roque i Bardaggi. De moment, ha igualat els seus registres. Dos gols va fer Vitor Roque, dos de moment n'ha fet Bardaggi.
0: Veus?
1: Molt bé.
0: El Vitor Roque quantes temporades va estar o quants mesos?
1: Mitja temporada.
5: Mitja temporada, oi? Sí.
1: D'un mercat d'hivern al final de temporada. Pilota que prova de recuperar Cubarsí, la juga enrere Balde, l'envia cap a Stenzne. Pilota que salta per recuperar-la Víctor Parada, qui la recupera, però finalment per part del Barça és Koundé, que la juga enrere cap a Marc Bernal.
0: Stenzne, que tampoc no ha hagut de fer cap intervenció a rematades dels jugadors de l'Alavés. El partit es va apagant, va caient, el 40 de la primera part. L'Alavés ja ha salvat una meitat del partit, gairebé, i a la segona segur que el partit canvia. Tenim ganes de ritme, d'anada, tornada, de més opcions, d'un partit una miqueta més obert, perquè fins ara només té intenció en pilota el Barça.
1: Ara atrapa una pilota rebotada que havia caigut a l'interior de l'àrea, Stenzne, sense problema.
6: Gol al Coliseum. Sabeu qui ha marcat el segon gol del Getafe?
1: També?
0: Satriano.
6: Segon gol de Satriano, Getafe 2, Mallorca 0.
1: Està fent un bon solo, Satriano, al Coliseum. Encara xerra Florentino? Ja ha acabat.
6: Ha acabat fa una estona, mateixa línia que ahir.
0: Sense cap informació suplementària.
6: No.
1: Fitxa Mourinho o no ho ha dit, això?
6: Ha fet
2: referència a la possible denúncia del Barça, no?, per les declaracions d'ahir.
6: Sí, ha dit que faria bé el Barça en demandar-lo.
1: Ah, sí?
0: Que faria bé en demandar-lo?
6: Sí.
0: Per què?
6: El Pedrerol li ha dit que el Barça el demandaria i això ha respost Florentino.
9: Pues haría muy bien en hacerlo. Si cree que... Vamos a ver.
15: Usted le pide al Barça que le demande.
9: No, que si cree que me tiene que demandar, nosotros... Vamos a ver, es que...
15: Ayer dijo ayer que había siete ligas que le robaron.
9: Bueno, es una manera de hablar, es verdad. Yo no puedo tener... Es más fácil ganar una Champions que una Liga. Pero eso también es una tontería, porque no pasa en ningún club del mundo.
6: S'ha entès millor així, Ricard, o no? Ha dit que faria ben demandar-lo.
0: Mm. Sí, sobretot també s'ha entès que era una manera de hablar. Robar era una manera de hablar.
1: Sí, sí. Pilota en atac de l'Alavés. Intenta fer la transició ràpida al conjunt. Bas continua amb pilota de Tenaglia a l'interior de l'àrea, prova de xut. Stenzne. El central argentí ha anat pujant. I el seu xut final ras i fàcil l'ha pogut aturar el porter polonès.
5: Deixeu-me tancar ja amb el tema Víctor Roque, però hi ha una coincidència que m'ha fet bastanta gràcia. L'últim gol de Víctor Roque va ser a Mendy Sorrozzo.
16: Sí.
5: I en un partit en què va acabar expulsat.
16: Ah?
1: Per tant, avui li falta paradatge, marcar un gol i s'ha expulsat, no?
5: Per doble groga, vull dir que...
0: A la segona part passarà això, no?
5: Mira, això va ser el febrer del 2024.
2: Amb l'esquerra va marcar Víctor Roque, va creuar una rematada a la porteria on atacarà el Barça.
1: Tigriño, eh? El tigre...
5: Passada de gol d'Héctor Fort.
0: No sé si està entre els 55 d'Ancelotti, Tigriño.
1: Ostres, bona pregunta. Està allà jugant al Palmeiras, no?
6: Ho mirem.
1: La... És que no sé si la trobareu, la llista.
0: No sé, no
2: estan públiques. Les... No.
10: La de Brasil sí que ho és, crec,
2: La de Brasil sí?
10: La de Brasil sí que ho és i crec que no hi forma part.

0: En solitari, des del seu propi camp, continua encara Toni Martínez, queda però tancat que, i perfectament defensat per Cubarsí.
1: Com resol les situacions defensives ara Cubarsí, amb contundència, tanca les jugades, ha millorat molt en aquesta maduresa defensiva. Si vols emprendre un negoci i tens dubtes, a CaixaBank disposen d'oficines especialitzades en emprenedoria perquè cada pas sigui una bona jugada. A punt d'arribar al descans, l'Alavés té un out lateral que penjarà l'àrea. Empat a 0.
0: L'out des de la banda dreta de l'atac de l'Alavés. A punt per penjar-lo Ángel Pérez. Intenta pentinar-la Tenaglia. Ho aconsegueix, però l'envia directament a la graderia. És pilota pel Barça, servei de porteria. Queda menys d'un minut perquè arribem al temps reglamentari i diria que avui sí no s'ha perdut gens de temps, no?
2: Pràcticament res. Pot afegir un minut si és que ho considera oportú, però si no faig res seria també just i justificat.
3: I confirmem que Vitor Roque no està convocat amb el Brasil.
1: El 55, eh?
3: Sí.
1: Preconvocat.
3: Exacte.
0: Pilota per Denis Suárez, bon detall amb l'esperó. Aguantant la pilota, esperant l'arribada del seu company Ángel Pérez. Continua encara Ángel Pérez, entra dins l'àrea i acaba forçant corna. Corna favorable a l'Alavés.
4: Serà el cinquè.
1: Té habilitat Ángel Pérez per progressar, per acabar jugades, per intentar desequilibrar. No les està acabant amb èxit, però està generant perill a la banda dreta i a més és capaç de trobar recursos al desenllaç de l'acció.
5: Un minut afegit.
0: Ho ha marcat Sánchez Martínez des de l'àrea, el quart d'àrbitre, li feia un minut, el que servirà per picar aquest corna i poca cosa més. Pica corna a l'Alavés, la treu al primer pal, Rashford, intenta tocar-la Blanco, l'interior de l'àrea, la rematada i el gol de Diabaté. S'ha avançat Diabaté a Marc Bernal, ha sorprès tothom i l'Alavés, el temps afegit de la primera meitat, s'avança el marcador, ha marcat Ibrahim Diabaté, ha picat corna a l'Alavés, la pilota ha quedat al segon pal i més llest que la resta, Diabaté ha posat el caparró i ha superat Stenzne per marcar el primer del partit. 45, ja pràcticament 46 de la primera meitat, a l'Alavés 1, Barça 0.
1: És una segona jugada, pica un córner des de la dreta, l'Alavés refusa Rashford, torna la pilota dintre quan el Barça està sortint i aquí Diabaté li guanya la posició, ja em direu aquí.
4: A Bernal, perquè rellisca també.
1: Ah, rellisca Marc Bernal, sí. Diabaté li guanya la posició i remata l'últim instant de la primera part perquè arriba el descans amb aquest gol de Diabaté, avantatge per l'Alavés.
0: Descansa Mendissa Rocha, no hi ha hagut temps per més. Guanya l'Alavés per 1-0 amb aquest gol de Diabaté, Mireia.
5: Els jugadors marxen cap a vestidors. No li ha fet gaire gràcia aquest gol a Hansi Flick, que marxava amb cara una mica d'enfadat. Ara surten alguns dels suplents del Barça a escalfar-se mentre van marxant Xino Xano. L'últim en marxar del terreny de joc serà el jugador del Barça, Alejandro Valde, el lateral esquerre. La resta ja són dins de vestidors, tothom aquí a Mendissa Rocha, molt content per aquest gol in extremis de Diabaté per fer l'1-0.
6: A Catalunya Ràdio, la TDT.
7: T'has lesionat fent esport? Recupera la mobilitat, enforteix els músculs i evita noves lesions. Epsilon Fisio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
8: La primera y hay que seguir así.
9: Pero no sé si además del gol lo más importante es que estáis cerrando muy bien los espacios, están generando poco peligro.
8: Sí, bueno, al final es lo que está practicando el equipo toda la semana y creo que hay que seguir así para llevarnos los tres puntos.
9: La comunión con Mendizorroza es total y lo hemos visto en esa jugada en la que fuerzas el saque de esquina.
8: La afición es de 10 y han metido ellos al gol.
9: Muchas gracias.
4: Ángel Pérez, al carriler dret de l'Alavés.
10: L'efecte Costa.
1: Bona nit, Jordi.
11: Bona nit, Ricard.
1: Som en un moment de temporada on un gol canvia la vida. Li ha passat a l'Espanyol, sí. I li està passant l'Alavés, que si no guanyava avui es veia gairebé a segona i guanyant avui es veu gairebé a primera perquè es posaria amb 40 punts i li quedaria una victòria. Em sembla que té un partit contra l'Oviedo, o sigui que és que som en un moment que està tot tan igualat. Per com canvi. Que et facin un gol o marcar un gol, és blanc i negre.
11: Sí, per canviar el del Sevilla, que anava perdent 2-0 a...

0: Villarreal i ha acabat guanyant. Això, sí. Aquest sí que... Aquest encara m'ha sorprès més que el de l'Espanyol.
1: Ves que el Sevilla són 3 victòries consecutives. Sí, sí. Ja gairebé ja, salvat.
0: Però en Ávila, vull dir que si comences guanyant, sí. Però comença 2-0 perdent. Jo la veritat és que he vist el marcador i he pensat, llestos. I al cap d'una estona anaven 2-3.
1: Bé, aquí el Barça ha rebut un gol a l'última jugada.
0: Sí, tot i que el partit anava agafant aquesta dinàmica. Jo crec que el Barça ha començat bé, per mi sorprenentment bé, i l'Alavés sorprenentment confús, i sense que l'Alavés hagi fet cap exhibició, ni el Barça un desastre, però la segona part de primera part s'han invertit una mica els termes. El Barça ha perdut molta continuïtat i l'Alavés... És que clar, és que en partits així... Jo crec que la necessitat ho és tot. I bé, ells es veu perquè estan allà baix. El Bernat ha dit que eren equip de segona i al principi la veritat és que feia aquesta sensació. Però al final el Barça no s'hi juga res. Juga 2 dies després d'una rua amb un 11 de retalls. És normal que el partit agafi aquesta dinàmica, tot i que si fas un recompte d'ocasions de la primera part, jo
1: va,
0: crec
1: partit
0: que...
1: Partit igualat.
0: Sí, sí, vaja, la de Rashford, aquella de Copa al Bot, jo l'he vist a dins, i després la de Lewandowski, que ha tardat 3 dies en decidir què feia, si la dona a la dreta o a l'esquerra és gol.
1: Ha tingut més encert, l'Alavés a l'àrea, sí. Rival que no passa al Barça, o ha tingut més queixal o més necessitat, sí. Com dius tu. Notes positives de la primera part, amb què et quedes?
0: Oh, m'ha agradat molt Cortés. Però molt, eh? Molt, sí. Molt. Clar, és que estem acostumats a anar reciclant futbolistes que no són allò que acaben fent, i veure un tio... És que m'ha semblat un central d'ofici, saps? Ho deia el Xavi,
1: sí,
0: i estic d'acord.
1: Sí, de naixement.
0: Que no... Bé, Coercí també ho és, eh? Però veure un central que carrega, que a més aquest tio té una planta descomunal... Vaja... Reconec que només he vist aquests 45 minuts d'ell, però... I que també m'ha faltat veure el... havent de córrer enrere, però vaja, m'ha sorprès molt positivament, perquè normalment, i més un central el dia que debuta, acostumes a veure-li tots els dubtes i tots els neguits del món, i aquest nano, la veritat és que m'ha semblat molt interessant ara, veure quin recorregut té, i m'imagino que també, doncs, pel recorregut que té, li acabarem veient costures, però m'ha impactat, la veritat.
1: Que el Barça té molts jugadors a la banqueta, com Ferran, Eric, Gavi, Pedri, Cancelo, que poden canviar el partit. Però què penses que Flick farà? És a dir, Flick es prendrà el partit com si la victòria fos una necessitat, o aquests jugadors necessiten descans, tenen el Mundial al cap? És a dir, ara com enfoca la segona part Flick?
0: Home, jo no m'imagino canvis immediats. Tenint en compte que el Barça no té cap mena de necessitat, llevat que Flick realment estigui obsessionat amb els 100 punts, que no crec. Jo crec que aquests que han sortit han de tenir una mica més de recorregut, però també et dic que jo, per exemple, m'imagino Gavi tenint minuts, jugadors que no estan molt cremats de la temporada, i que fins i tot Flick aquí sí pot donar-los un cop de mà de cara al Mundial, sí que me'ls imagino jugant, Gavi, Ferran... Bé, no ho sé, tampoc no ho tinc al cap, perquè també suposo que Christensen tindrà una estona per Cortés, potser...
1: Bé,
0: no sé com ho gestionarà, però vaja, és que avui Flick pot fer qualsevol cosa i em fa l'efecte que qualsevol cosa tindrà sentit.
1: El descans no farà canvis perquè no s'escalfa ningú, una mica amb aquesta idea de repartir quilòmetres, de repartir recompenses... i d'intentar no haver de variar el guió per guanyar el partit, cosa que em sembla el més lògic del món, perquè això dels 100 punts ho posem per entretenir-nos una mica en aquests 10 dies que queden de Lliga, però vaja, és un objectiu que només compta pels llibres d'història.
0: Sí, per cert, deixa'm dir que altres dies he estat una mica cru amb Bardaggi. El partit d'avui potser té coartada per haver quedat fora de la prellista de Suècia, que ja ho heu comentat, perquè he llegit...
1: No, en el cas de Suècia, la llista, eh?
0: Ah, llista, a sobre, doncs.
1: Sí, sí, a Suècia ja són els 26.
0: És que he llegit que ha quedat fora no per decisió esportiva estrictament, sinó perquè va tenir alguna enganxada amb el seleccionador a la repesca.
1: Podria ser.
0: La veritat és que No sóc un rigorós coneixedor del futbol suec, però m'estranyaria que Bardghji no estigui entre els 26 millors.
1: No, a mi em va estranyar que no hi fos, perquè insisteixo que havia entrat als últims les últimes convocatòries, és un jugador jove que no havia de ser titular i que el més lògic era que tingués continuïtat, però per tant pot ser que aquesta teoria que planteges sigui real.
0: No vull equivocar, diria que ho he llegit a Mundo Deportivo que el dia de la repesca el van deixar a la graderia i que després a les celebracions de la classificació va tenir algun gest que no va acabar de fer el pes i se l'han patinat, vaja.
2: Aprofito per afegir que alguns oients ens han recordat que Víctor Roque va patir una lesió al turmell esquerre. Estarà lesionat fins al juliol, per això no pot ser que no estigui preconvocat.
1: Gràcies. Sempre els oients ens milloren, sempre.
0: Això ho explica tot. Si no,
1: sempre, si no, home, entre els 55 hi hauria estat.
0: Sí, home, sens dubte.
1: Bé, però gràcies a... Tens sí. Alguns noms d'oients per subratllar-los o no?
2: És que just l'usuari no té nom i cognom.
1: Usuaris de xarxes socials, aleshores, els
2: sí,
1: oients?
2: Sí, de Twitter, sí, sí.
1: Doncs gràcies a tots ells per aclarir-nos que Vitor Roque fins al juliol no estarà en condicions de jugar i, per tant, Ancelotti no el podia fer entrar a la prellista de 55.
2: Antonio Hidalgo és un dels oients que ens ho ha dit, per exemple.
1: Molt bé. Doncs gràcies.
0: Serà l'entrenador del Depor, suposo.
1: No ho crec. Gràcies a l'Antonio en representació de tots els que ens han advertit d'aquesta circumstància. Aviam què passa de la segona part. Jordi, fins després.
0: Vinga, fins ara.
3: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
4: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: Les notícies.
2: El Marc Teixidor ens porta els titulars del dia. Bona nit, Marc.
6: Bona nit, sí. Comencem per aquesta compareixença que han fet al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Han assumit com un error la infiltració dels agents en una assemblea dels docents i han demanat disculpes i han anunciat una investigació interna.
7: Sí que avui demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu.
8: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
6: Els grups parlamentaris no n'entenen prou i, a excepció del PP, han exigit a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i cessi Josep Lluís Trapero. L'Austec, el sindicat majoritari, també demana cessaments. Un Austec, per cert, que situa com a prioritat d'un pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu en la mesa sectorial de demanda amb el govern. El sindicat demana augmentar un 15% als docents especialistes en educació inclusiva el curs que ve, arribar al 50% d'aquí a 4 anys, tot mentre, per cert, continuen, atenció, les vagues territorialitzades, demà és el torn de Girona i la Catalunya Central, on mestres i professors estan cridats a la vaga. I dos apunts internacionals. D'una banda, als Estats Units, ho hem sabut fa poca estona, el candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. És Kevin Warsh, que ha de fer front a les pressions del president nord-americà per abaixar els tipus d'interès en un moment en què els efectes de la guerra fan repuntar la inflació. I el Regne Unit, pendents del que pugui passar, el ministre de Salut podria dimitir aquest dijous per intentar desafiar el lideratge de Keir Starmer, el Partit Laborista, i rellevar-lo com a primer ministre. Starmer està a la corda fluixa després de la desfeta electoral dels laboristes de la setmana passada, però insisteix que no pensa deixar el càrrec.
2: Gràcies, Marc.
6: A vosaltres.
5: Els titulars.
9: A la Lliga, victòria importantíssima de l'Espanyol.
2: Espanyol 2, Atlètic Club 0. Hem vist a Manolo González emocionat durant el partit. Sergi Andreu, com s'ha mostrat el tècnic blanquiblau a la roda de premsa?
10: Doncs ha reconegut que la victòria és una injecció d'energia brutal que els donarà un plus pel que queda de temporada. No hi ha res fet, ha dit Manolo, literalment. Ell considera que a l'equip li cal encara un o dos punts i que, sense especular gens ni mica, sortiran a guanyar diumenge a Pamplona. I compta, com a curiositat, quan li han preguntat si era aquest tram de 18 partits el més complicat, el moment més dur que ha viscut en la seva trajectòria professional, ella respon això.
11: Te diría que casi general, por desgracia, quitando cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años, creo que a nivel de desgracias ha sido tremendo. Ha sido una segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, muy dura, muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que... Por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganan 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta. Algunos que llevan más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red. El ascenso, la salvación, este año. Y son temporadas que no puedes fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar. Y entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
10: Un Manolo que ha reconegut que ha parlat amb Valverde i que li ha donat un bon consell. Li ha dit a Manolo que ell també va passar per una ratxa semblant a l'Espanyol i en d'altres equips, que es mantingui fort sempre amb les seves decisions fins al final.
9: Gràcies, Sergi. Ara en joc al Coliseu, un partit de Lliga. Bones notícies pels catalans, també per l'Espanyol, evidentment, de la zona baixa.
2: Al descans, Getafe 2, Mallorca 0.
9: I a Anglaterra, el City ha de guanyar per optar a la Premier.
2: I de moment compleix el minut 27 de la segona part, City 2, Crystal Palace 0. Els de Guardiola quedarien a 2 punts de l'Arsenal.
9: A França, el PSG és a un pas del títol.
2: Necessita només un punt. De moment en sumaria 3. Al minut 22 de la segona, Lens 0, PSG 1.
9: I a la final de la Copa d'Itàlia, l'Inter agafa un doble avantatge.
2: També al 25 de la segona, Lazio 0, Inter 2.
9: En bàsquet, victòria del Barça, derrota del Lleida.
2: Granada 98, Barça 101, l'equip blaugrana és tercer a l'ACB i Breogán 114, Lleida 87. El Lleida encara no ha aconseguit la permanència a l'ACB, ara té dues victòries de marge respecte al descens.
9: I tenim en joc el cinquè partit i definitiu entre el València i el Panathinaikos per accedir a la Final Four de l'Eurolliga.
2: A l'inici de l'últim quart d'aquest partit, València 56, Panathinaikos 50.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
12: Ei, perdona, una estrella.
13: Ei, una estrella.
12: Perdona, una estrella.
13: Una estrella.
12: Què, un crit valent?
13: Vinga, tots units fent força.
12: Una estrella!
13: De seguida.
14: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
3: Has trucat al contestador de la TDT. Si us plau, deixa el teu missatge.
15: Hola, sóc el Fernando Polo i avui vindré de refresc al tercer temps. Confiem que la segona part sigui més animada que la primera perquè es nota massa que el Barça ja ha guanyat la Lliga en la intensitat del seu joc. El repte dels 100 punts està en perill i se suposa que el gol de Diabaté picarà els homes de Flick. La bona planta del jove Cortés i la seguretat de Tec fins a l'1-0 han estat les millors notícies d'un Barça que necessita millorar i molt. Ens retrobem al tercer temps.
3: Opinió, protagonistes i molt més al tercer temps de la TDT.
5: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
16: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
17: Ha començat la segona meitat. Perd el Barça 1-0 en el moment que Rashford fa una falta. I no només és assenyalada per l'àrbitre, sinó que és castigada amb targeta groga.
18: La primera targeta groga del partit.
1: A la primera acció de la segona part. Com una disputa sobre Tenaglia, el colze de Rashford, impacta en Tenaglia i veu aquesta targeta groga. No hi ha canvis, has dit, Mireia?
18: No hi ha canvis ni al Barça ni a l'Alavés.
17: Recordem que ha marcat Diabaté quan ja vivíem el minut d'afegit de la primera meitat a la sortida d'un corna, en segona jugada, el segon pal Diabaté. Superat Marc Bernal i amb el cap ha col·locat la pilota al fons de la xarxa.
19: Amb el peu ha estat la rematada, estat, eh?
1: Sí, sí, l'ha deixat caure a botar
19: la posició i
1: rematat. Sí. Es perfila i cau, oi?
19: Sí,
1: exacte. I baixa el centre de gravetat.
19: No, és molt fort aquest noi, eh? O sigui, Bernal l'ha intentat agafar i...
9: Estava fent penal, de fet.
19: Sí, sí, però vaja, no ha pogut tombar-lo.
17: Doncs guanya l'Alavés 1-0, que això a l'equip Bas li dona esperances encara per poder somiar amb la salvació, tot i que és dels que ho té pitjor. Posarà en joc la pilota a l'Alavés després d'aquesta falta que ha comès Marcus Rashford. Picarà la falta lateral des de la banda dreta. Denis Suárez penja la pilota cap al segon pal. Intent de rematada molt fluix o molt desviat. Acaba sortint fora i, per tant, a més hi havia fora de joc. Pilota favorable al Barça. Per cert, Denis Suárez, exblaugrana, i a la banqueta de l'Alavés, un altre exblaugrana, que és Carles Alanyà.
1: Que juga sí, poc amb Quique, eh?
9: Ha anat perdent protagonisme, tenia molt a principis de temporada, però pocs minuts, ara sí.
17: Alanyà, que ha jugat a l'Alavés, ha jugat al Getafe, també bastants anys.
18: El Betis. I ja està.
17: I el Barça.
18: Exacte. Tot això després de sortir del Barça.
17: El jugador del Maresme. Uns diuen que de Mataró i altres d'Argentona. Però és una discussió en la que no entrarem perquè no volem fer enemics. La pilota juga, la juga el Barça. Al minut 2 de la primera de segona meitat. Guanya l'Alavés 1-0. Ha picat la pilota Ángel Pérez directament sobre la banqueta. S'han enfadat els membres de la banqueta perquè Ángel Pérez ha xutat molt fort i ha anat directe...
19: Però ha demanat disculpes immediatament, sí. No?
17: No sé si ha tocat algú.
19: Però deu haver fet mal o el toc. Insisteix en demanar perdó i diu que no me n'he donat.
1: Ah, Araujo s'ha enfadat molt.
19: A la banqueta sí, se'ls deuen haver enfadat.
18: Sí, Araujo ha saltat, ha començat a escridassar, ha canviat, ha anat d'una banda a l'altra de la banqueta. No he pogut veure, però, si és que la pilota ha anat a algú, a qui li ha donat?
19: No es veu cap jugador afectat ni amb dolor pel cop.
18: És no, però o sigui... ara ja, perdona, Xavi, ja t'ha enganat també des de la banqueta, perquè he vist a Eric García sortint, treure el cap i fent callar un jugador de l'Alavés. Tenagli, em sembla... que és amb qui estava parlant a distància. Alguna cosa ha passat que no ha agradat a la banqueta? Entenc que més enllà del cop de pilota, algun comentari, potser.
19: Probable, l'acció d'Àngel passa i no té mala intenció i va fora a refusar la pilota, a tancar la jugada i és veritat que surta en direcció a la banqueta, però no... És que la disculpa és immediata.
17: Sí, sí, sí. Jo entenc que pot molestar que fumin una pilotada, però no hi ha intenció d'anar a fer mal. És més, jo crec que és probable que veiem una segona meitat on l'Alavés, aquest tipus de refusos i de manera de lluitar la pilota, sigui habitual, perquè...
19: També et dic que a l'Alavés no li interessa passar gaire al Barça, perquè aviam si se'ls hi gira, això.
17: Ahir va dir Quique Sánchez Flores que un dels problemes que té l'Alavés és que quan marca un gol li costa molt mantenir l'avantatge. I a veure si eren capaços de fer-ho. Ara ho intentarà trencar Rashford amb una acció, atacant al costat esquerre. Li surt el pas Koski, que li acaba fent falta, no. L'àrbitre diu que és servei de banda, out favorable a l'Alavés.
19: Semblava una falta clara, Rashford protegeix la pilota, ve per darrere el central finlandès i l'empeny.
2: Deia que l'Alavés encadena 20 partits de Lliga encaixant almenys un gol.
9: Ha perdut 3 partits dels que ha començat guanyant, ha empatat 4... des que ha començat guanyant i n'ha guanyat 6 quan s'ha començat a posar per davant.
17: Doncs jo, llegint aquestes declaracions de Quique Sánchez Flores, he pensat, si l'Alavés s'avança, preparem-nos. Perquè el missatge era... Hem de...
19: Aquí no es juga més.
17: Exacte. Hem de ser com...
19: No sé com el Getafe.
17: Sí, sí. La pilota la recupera l'Alavés. Diabaté l'ambient cap a Rebeix, Rebeix per Denis, Denis la torna per Rebeix, evita que la pilota surti fora davant d'ell.
19: L'Alavés ha millorat molt des de l'inici.
17: Dribla molt bé Rebeix, a Koundé fa la centrada, la rematada Diabaté, la fa picaterra, refusa Stensne, i arriba a la banda dreta Àngel, és dins l'àrea, continua encara Àngel, prop de superar Balde, i finalment és servei de porteria. Bé, doncs ha perdonat Diabaté,
19: perquè... Bé, home, estava lluny, la rematada ha picat bé, i Stensne tenia controlada fins i tot... Amb una mica de continuïtat i confiança, era una pilota per intentar blocar.
17: Doncs...
19: Però estava sol i sobretot Rebeix ha superat Koundé amb massa facilitat. Vull dir, fa una finta, canvia el ritme i li pren un cos, per dir-ho d'una manera.
9: Diabaté no sé. Estava amb Bernal a l'àrea i li agafa l'esquena. Bernal li aguanta el cos a cos una estona, però fa una finta, el deixa enrere, molt fàcilment.
19: El Barça havia començat dominador, havia començat bé, l'Alavés estava molt tancat al darrere, però a partir de la mitja hora de joc la cosa ha canviat, l'Alavés s'ha estirat, ha fet el gol i ara s'està defensant amb més alçada que la primera part. Al Barça li costa enfonsar l'equip de Quique, en canvi la primera part combinava molt més a prop de l'àrea, que l'Alavés ha reaccionat molt bé al gol que ha fet, bona pressió ara del Barça, aviam si des de la pressió el Barça pot crear problemes a l'Alavés per poder reatacar. Allí. Encara que sigui per ajudar Girona, Espanyol o Mallorca, que també té algun problema a la classificació actualment.
2: Tot just ha començat la segona part al Coliseum. Getafe 2, Mallorca 0. Està perdent el Mallorca. Ara mateix seria 17è amb 39 punts.
19: És que tenim molts oients a Mallorca.
17: I tant,
19: que estan patents de...
17: 17è és descens, no?
2: No, ara ocuparien places de descens. Girona, Llevant, Mallorca i ells també amb 39 punts, però estarien fora per al gol a Veragi 3-4.
9: Penúltim el Girona ara mateix.
2: Sí, sí, ara penúltim Girona i Llevant ocupant també posició de descens.
17: Demà el Girona ha de guanyar, eh?
9: Com sigui.
17: Pilota per Marc Bernal, l'envia cap a Lewandowski. Lewandowski descarrega per l'arribada a la banda dreta de Koundé. Koundé juga enrere cap a Dani Olmo. Olmo toca la pilota per Cortés. Cortés cap a Balde. Balde combina amb Rashford. Davant d'ell, Àngel. Rashford toca cap a Marc Casador. Casador aixeca la pilota, busca la presència de Koundé. No hi ha opció perquè la passada no és bona. Es perd per la línia de fons, serà servei de porteria. Pilota per l'Alavés, que ja comença a perdre temps.
1: Hi haurà una injecció de mitja hora de jugadors titulars. Això el Barça ho sap i l'Alavés també, perquè Mireia, s'escalfen alguns protagonistes.
18: Cinc jugadors, alguns de més protagonistes que d'altres. Mira, hi ha Gavi, Ferran, Pedri i Gerard Martín escalfant-se i també hi ha Xavi Espart.
1: Doncs cinc candidats on hi ha Pedri, Gavi, Ferran, que aquests poden canviar-te coses de mig camp cap endavant, perquè el Barça no ha dit la seva última paraula. Jo veig Flick molt motivat, molt endollat. El Barça no voldrà perdre aquest partit.
17: Mira, des que ha perdut la pilota la passada Casador, ara ha posat en joc la pilota a l'Alavés, en el servei de porteria. Jo crec que ha passat un minut ben bé.
9: El tercer del City, gol de Savinho.
19: Com va el City amb l'Average i l'Arsenal? Més enllà dels dos punts de diferència.
9: Sí, ara tindria un gol més que l'Arsenal, en l'Average.
1: El City tindria un gol més, eh?
9: Sí.
1: I que serien dos perquè l'Arsenal hauria d'empatar un partit.
9: Exacte.
1: Perquè empatessin.
9: Exacte.
17: La pilota la juga Balde. Balde toca enrere, cap a Casador. Casador per Bernal. Bernal amb Cortés guanya l'Alavés 1-0. Som al minut 8 de la segona meitat.
1: Aviam qui proposa alguna cosa en atac, algun desequilibri. Fins ara Rashford és el jugador més actiu. Dani Olmo i Casado havien començat bé, però han anat apagant-se.
17: Jugant la pilota al Barça, ho intenta Bardaggi, l'envia cap a Marc Bernal, cap a part del xut, finalment no, s'ho repensa, l'envia per Balde, Balde davant Guridi, fa l'assistència per Rashford, talla la pilota a la defensa de l'Alavés, reclamaven mans els jugadors del Barça, que recuperen la pilota, després una bona pressió, la cedeix Olmo cap a Koundé, Koundé la fa tocar en Rebeix, serà corna favorable al Barça.
20: Sí, primer de la segona.
1: A Balde també se li està notant una temporada... És un dels que surt damnificats de la temporada, eh? Sí. Perquè ha perdut la titularitat i no ha recuperat mai aquell to de joc que en algunes campanyes l'havia situat com indiscutible.
17: El corna el picarà el Barça des del mateix costat que la primera meitat li ha servit a l'Alavés per fer el seu gol. Pilota que refusa la defensa, intenta endur-se-la Àngel, provarà de fer una puntada a la pilota, la toca en Rashford... Ha rebotat
1: sí,
17: en Àngel
1: i
17: torna a ser un corna. Corna
1: sí, sí.
17: Innocent i involuntari d'Àngel.
1: Li ha sortit molt malament a Àngel, perquè pica contra sí. Rashford per forçar la pilota fora, però en la trajectòria encara li ha tocat a ell.
17: El quart. El públic reclama que la pilota que ha col·locat Rashford al quart de cercle no està ben situada.
1: Per reclamar, oi? Sí, perquè sí, es veu, sí. és al davant nostre i ja et dic jo que és a sobre de la línia.
17: La frega, allò, lleugerament. Allò que fan ara els futbolistes que piquen corners. Ha picat el corner en curt al Barça. Centra la pilota a Rashford, posa els punts Sivera. Pilota que s'endurà Alejandro Balde. La té a la frontal, l'obre cap a la banda esquerra. Rep la pilota a Rashford. Fa la centrada a Rashford cap al segon pal, directament fora. La pilota ha sortit fora. Minut 10 de la segona meitat. La pilota s'ha perdut a la graderia.
1: Ara veuràs si vera quan tarda. Perquè s'ha girat, la plega pilotes l'ha guardat. El públic li diu a la plega pilotes que ha de tardar més, que ha anat massa ràpid.
17: Sí, i l'àrbitre li posa de pressa ara a Sivera. 20 segons de moment.
1: 14. Doncs mira, encara en queden mig minutet farà, no?
17: A veure, minut 10.
1: Pica, 20.
17: Sí, pica ara. A mi em surten 30,
1: 30,
17: eh?
1: 30, m'he compost de dígit.
17: Era i 43.
1: Sí, sí, sí. Sí. Mig minutet, sí.
17: Abans ha trigat més. La pilota ha sortit fora. I ara també es pren el seu temps. L'Alavés amb l'out que farà efectiu Àngel Pérez.
18: Per cert, que comença a refrescar aquí a Vitòria.
17: Comença?
18: 10 graus, sí, comença, perquè fan bastant més fred que abans. Sensació tèrmica de 9. Quan hem arribat, té sensació tèrmica de 13 o 14.
19: A la banqueta, els jugadors del Barça anaven força abrigats.
18: I ara Flick s'ha posat la jaqueta grossa aquesta d'hivern, l'anorac.
17: A veure, ha fet fred en general avui durant el dia. Bernat abrigat.
2: Tu, Bernat, tenies fred des de fa estona, o què?
18: Sí, el Bernat sí, però comença a refrescar, de veritat, si Bernat. Vas, 9 si graus de sensació tèrmica, és molt poca.
17: Anaves amb collal a l'hora de dinar.
18: Bueno, però la samarreta és molt fineta, no s'hi val.
17: 12 de la segona meitat. Guanya l'Alavés 1-0. Ara fa més fred que abans, és veritat.
1: I encara en farà més.
17: Pilota que prova de centrar l'Alavés, la recupera en defensa el Barça. Intenta endur-se la Bernal, cau a terra, falta. Intenta sortir en pilota controlada del mig centre de Berga.
1: Va, Hansi, uns canvis per canviar una mica el ritme al partit, per posar la por al cos l'Alavés, perquè canviï la dinàmica una mica, si no el partit va caient.
17: 3 minutets, no? Sí. El quart d'hora.
1: Sí. Però quins triarà? Ferran, per exemple?
17: Sí, Gavi. Ferran.
1: Gavi, Pedri. O si s'està escalfant, és perquè Pedri jugarà una estoneta, sí.
17: La pilota la juga Dani Olmo. Olmo la toca per Caçador. Caçador la protegeix, tot i que amb dificultats. I ha acabat fent-li falta. No, falta d'Antonio Blanco. Ha estat a punt de prendre la pilota Blanco a Caçador, finalment, però l'àrbitre ha assenyalat falta del jugador de l'Alavés. La torna a tenir Dani Olmo. 13 de la segona. Continua l'1-0 favorable a l'Alavés. Talla Rebeix. Se l'endú Koundé. Li fa falta Diabaté, que l'ha agafat de la samarreta. Posa en joc la pilota al Barça.
18: Va, que hi haurà canvis. Flick crida d'entrada. Pedri. I veurem qui més, perquè no se n'ha assabentat més gent. Mira, Xavi, Espart i Ferran. Pedri, Xavi, Espart i Ferran.
1: Pedri, Xavi, Espart i Ferran. Eh?
17: Traurà Koundé?
1: Doncs, home, fa pinta, no?
17: La pilota la té Cortés. Álvaro Cortés, el futbolista que avui debuta amb el Barça.
1: Bé, Xavi Espart garantirà il·lusió i aprofitar una oportunitat més a la primera divisió. I de Pedri i Ferran, doncs, han de canviar el ritme de l'atac.
17: Desplaça la pilota Koundé, l'envia per Valde, que inicia la cursa, avança metres, continua Alejandro Valde, encara Valde amb la pilota, la cedeix cap a Olmo, Olmes del frontal, prova de xut, fora! Xut força desviat de Dani Olmo a l'esquerra de la porteria de Cibera.
1: Era una bona posició de xut, però no ha enfocat bé, ha sortit molt desviada, fins i tot Lewandowski ha posat la cama, aviam si li podia donar continuïtat a l'acció, però la pilota anava forta i desviada.
9: I s'estan donant força situacions on Bernal acaba les jugades bastant per davant de Caçador, per la qüestió de les alçades.
17: No es fan encara els canvis, no, Mireia?
18: No, estan acabant de rebre les últimes instruccions a la banqueta. Hi ha hagut una abraçada de Flick amb Xavi Espart, com si li estigués donant ànims.
17: Pilota llarga de Cibera, la talla amb el cap Bernal, també la talla amb el cap Blanco. La pilota ha acabat sortint fora al costat de la banqueta de l'Alavés. Serà servei de banda favorable al Barça.
1: I arribem al quart d'hora, al moment dels canvis, d'aprofitar la primera finestra per posar una marxa més al partit. Bona desmarcada de Rashford.
17: Intenta controlar la pilota l'anglès. Jo crec que ha rebut un desequilibri de Tenaglia, claríssim,
1: sí.
17: Però molt de veterà.
1: Sí, molt de veterà, perquè l'ha desequilibrat quan ja l'estava superant.
17: Sí.
1: I la passada de Cubarsí anava molt bé, Si vols emprendre un negoci i tens dubtes, a CaixaBank disposen d'oficines especialitzades en emprenedoria perquè cada pas sigui una bona jugada. Perquè si a tu t'importa CaixaBank també, CaixaBank, tu i jo, nosaltres, ara amb els serveis de porteria de Cibera, podria fer-ne dues dimensions, no una.
17: Sí, sí. La posarà en joc novament. Estan passant ben poques coses, en aquests 15 minuts de la segona meitat.
1: Això és el que creu en l'Alavés que li interessa. Jo tinc algun dubte que li interessi això, però tal com està el partit.
18: Va, som-hi als canvis.
17: Som-hi.
18: Marxa Bardaggi. També marxa Caçador.
1: I Cubarsí.
18: I el tercer canvi, el de Cubarsí, gràcies. Entren Pedri, Xavi Espart i Ferran Torres.
1: Koundé jugarà de central, que feia molt de temps que no el veiem de central.
17: Com el Sevilla.
1: Rashford, extrem dret. I Ferran, extrem esquerra. Ferran, ara carregant l'àrea des de l'esquerra. El Barça guanya molt potencial ofensiu. No, Flick vol competir el partit. No són canvis per repartir minuts només, sinó, per exemple, de la part del davant, ajuntar Ferran i Lewandowski és una declaració d'intencions.
17: I la marxa de Cubarsí per donar-li una mica de descans,
1: sí,
17: no?
1: Cubarsí, que no carregui massa quilòmetres.
17: Té la pilota Álvaro Cortés, la juga enrere cap a Valde.
1: Quan feia que Koundé no jugava de central?
0: Ara t'ho estem mirant.
17: Pilota Girondins de Bordeus, potser. No, el Barça ja ha jugat, el Barça ja ha jugat. I havia jugat, com
1: ell, quan va fitxar-lo. Un cert conflicte que ell li va demanar a Xavi que volia jugar al central.
17: No volia ser lateral.
0: A principi de temporada, uns minutets al Mallorca, contra Mallorca i contra el Llevant, la jornada 1 i jornada 2, i després tinc anotat aquí contra l'Atlètic de Madrid, en l'1-2 de la Lliga, una estoneta, mitja horeta, no sé si ho recordeu.
1: Per l'expulsió de Gerard Martín?
0: Podria ser.
17: Clar, són situacions una mica circumstancials,
1: sí.
17: No?
1: Però a Gerard Martín no el van expulsar al final, eh? Ah, és veritat. Aquell dia el van expulsar i van
19: ensenyar groga, però el VAR va intervenir.
1: L'expulsió va ser a Champions.
19: Sí, però a
1: Eric. Al Metropolitano. Sí. Però vull dir que al Metropolitano l'expulsió va ser a Champions.
0: Deixem repassar del partit.
17: La pilota la té Koundé. Koundé que fa de central, l'envia a la banda dreta per Xavi Espart. Espart cap a Olmo. Olmo la torna per Xavi Espart, aquest cap a Pedri. Pedri que juga amb guants perquè ha posat la ràdio i ha sentit la Mireia. I ha dit,
18: sort que l'he avisat.
17: Així que refresca, eh? Pilota per Bernal. Prepara la xuta. Bernal! Fora!
1: Bon cacau de Marc Bernal. Tenia ganes de rematar.
17: Xutat amb la cama esquerra, Marc Bernal. La pilota ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria de Cibera.
19: Han anat tres jugadors a tapar la conducció de Pedri i Bernal ha detectat l'espai a l'esquena d'aquests tres jugadors per rebre entre línies, girar i trobar aquest cacau.
18: Canvis a l'Alavés, marxen Denis Suárez i Diabaté, entren Pablo Ibáñez i Aitor Mañas.
1: Aitor Mañas, que jugarà a dalt amb Toni Martínez i el canvi habitual de Pablo Ibáñez per Denis Suárez per oxigenar al mig del camp. D'on ve Aitor Mañas?
18: Ell és a Madrid, jugava al planter del Saragossa i va arribar aquest estiu procedent del Saragossa B.
17: I porta el dorsal...
18: 34.
1: Perquè estava jugant amb el filial de l'Alavés, potser?
18: Sí. De fet, segueix formant part del filial de l'Alavés. Té 23 anys, Aitor Mañas, i és davanter centre.
17: Puja la pilota Tenagli, avança metres, continua Tenagli, l'obre a la banda dreta, la rep Àngel, fa la centrada, refusa...
1: El partit s'ha animat, Bernat, ja ha canviat amb l'entrada dels nous del Barça, la rematada de Marc Bernal, el partit s'obrirà, el Barça li canviarà el ritme i això estarà més competit.
17: Si us havíeu avorrit... Aviseu als parents.
1: Ara venen les escenes bones, venen ara.
17: Que ara ve el partit bo, sí. La pilota, rebo missatges de Girona que ens demanen que espavilem.
1: Jo de Mallorca.
17: Sí?
1: Sí.
17: Té la pilota Pedri.
1: El Sergi Andreu tenia clar que avui el Barça perdia, eh?
17: S'ha jugat un sopar i tot.
1: Doncs mira. Va. Mira què. Té sopar.
2: Mira que fa gairebé 25 anys de l'última victòria de l'Alavés al Barça a Mendy Sorrotza, 25 anys. Va ser la temporada 2001-2002.
1: Jo hi era aquell dia.
2: Quin va ser el resultat, Ricard? Què diu la teva memòria?
1: La memòria fatal, però diria que 1-0. Va ser o no 1-0?
2: 2-0.
1: Ui! Caram. Jugava el Tito Bonano de porter?
2: Sí, molt bé.
17: I els gols de l'Alavés els feia Javi Moreno i havia marxat al Milan?
2: No.
19: Ja hauria d'haver marxat al Milan, perquè és la temporada posterior.
2: Sí, no va jugar, sí.
1: Recordo aquell partit amb una trista frustració, eh? O sigui, va ser molt dura aquella derrota, eh? La recordo com...
17: Era el Barça de Charlie Reixac.
2: Sí.
1: Eren els millors anys de les nostres vides.
17: Potser n'hem viscut de millors, eh? Pilota d'Àngel envia cap a la punta dreta per Pablo Ibáñez. Es llança a terra amb contundència Álvaro Cortés. I envia la pilota fora, servei de banda favorable a l'Alavés en zona d'atac. A tot això van passant els minuts, 21 minuts ja de la segona meitat.
18: A Gerard Martín i a Gavi se'ls hi han sumat també Cancelo, Tomi i Christensen, que avui torna.
1: Però una mica de Cancelo també ens aniria bé, per improvisar i crear, imaginar en atac. A més, ara que juga Ferran a l'esquerra i que omplirà l'àrea... La banda l'hem d'aprofitar i tinc la sensació que Valde ens pot donar menys.
17: Pilota a l'interior de l'àrea del Barça. Compte que engalta la pilota Blanco. La rep Toni Martínez, intenta controlar-la. Aixeca la bandera l'assistent i havia fora de joc. Fora de joc possiblement de Toni Martínez?
19: És possible, en el moment del xut d'Antonio Blanco.
21: Un assistent que ho ha dit en 10 segons de l'estat
18: Mira, donen una xifra d'assistència, 19.138 persones, és pràcticament un ple absolut, perquè aquí caben 19.840, pràcticament només han fallat 700 persones, i d'aquestes més de 19.000 persones hi ha 300 aficionats del Barça avui a la grada visitant.
17: A Mendy, com li diuen de forma afectuosa aquest estadi, Mendy Sorrotza. Té la pilota Koundé, la té al costat del cercle central, ja camp de l'Alavés, la toca en curt per Pedri. Pedri l'envia per Xavi Espart. A Espart, a la dreta amb Rashford, Rashford cap a Pedri. Pedri enrere per Espart, entopat Rashford i Rebeix.
18: Sí, s'ha deixat caure el jugador de l'Alavés, diu que ha rebut un cop a la cara.
19: Sí, home, ha rebut un cop a la cara després de fer un placatge a Rashford.
1: Sí, sí, és
19: un placatge de rugbi, o sigui...
1: El Rebeix està... Sí, sí, ha rebut un cop fort a la cara i la jugada s'està aturant per atendre-la a ell, tot i que la falta que ha xiulat l'àrbitre és de Rebeix, eh?
17: La falta l'ha assenyalat del jugador de l'Alavés, que continua estès a terra en una altra evident estratègia per perdre temps.
18: Que no li agrada gens a Dani Olmo, que es posa les mans al maluc, abans les obria reclamant alguna cosa.
19: No hi ha targeta per Rebeix?
17: No.
1: Doncs... Però s'ha recuperat, eh? I ara repica la mà de Rashford, que encara no. Li demana disculpes.
19: Marc, aquesta acció normalment és targeta groga.
1: Per sí. Obstrucció, vols dir?
19: No, és per placatge. És un placatge, l'agafa amb els braços del tronc.
4: Però no vol disputar, però com que ara ha de ser una oportunitat de gol, o sigui, és a dir, una ocasió...
1: Sí, clara i manifesta, o progressiva, o...
4: Clar, llavors,
1: sí,
4: no li tampoc tenia la pilota, no li han tornat tampoc, vull dir...
17: Pilota llarga, atenció per la velocitat de Rashford. L'avantatge és pel porter Sivera.
1: L'havia activat bé la passada profunda de Xavi Espart, però no ha estat prou oberta i ha arribat Sivera per recollir la pilota.
2: El Coliseu amb el Getafe marca el tercer. Getafe 3, Mallorca 0, gairebé al minut 20 de la segona part. Getafe 3, Mallorca 0.
17: Pots podem ajudar des d'aquí, eh?
2: No.
1: Espectacular el Getafe de Bordalàs, que jugarà a Europa, eh?
17: Envia la pilota Koski, al central de Finlàndia.
1: Que li ha guanyat el duel a Lewandowski, el primer dia titular de Koski, des que va arribar a l'hivern.
4: Havia tingut molts pocs minuts, aquest futbolista, fins ara.
19: El Getafe li competirà la plaça d'Europa League al Celta.
2: Al Celta. Ara mateix el Getafe, avui amb la victòria d'avui, acabarà amb 48 punts i el Celta amb 50.
4: Va,
2: Celta 6 i el Getafe 7.
4: Que comença la remuntada del Mallorca. Vinga, va.
17: Ha marcat?
4: Ara mateix.
2: No he vist qui ha estat.
19: Pablo Torre,
2: Getafe 3, Mallorca 1, al minut 20 de la segona part.
17: Pilota en atac de l'Alavés, ha de sortir Stensne fora l'àrea, ha estat ràpid i l'ha enviat directament fora del camp. Servei de banda, out favorable a l'Alavés, que veu com, de moment, aguanta amb prou comoditat el marcador.
2: Ha marcat Mascarell del Mallorca, ha marcat Mascarell.
1: Que el Girona i l'Espanyol no volen la remuntada del Mallorca, eh? Preferirien la del Barça, no?
2: Clar,
1: que
2: clar.
1: El Barça sí que els aniria bé.
2: Clar, sí.
17: Pilota lluitada ara per Toni Martínez, que es queixa d'una possible falta. L'àrbitre no l'assenyala. Li demana calma al davanter de l'Alavés. Ja la té el Barça, que perd per 1-0 des del temps afegit de la primera meitat. El gol de Diabaté, 1-0 guanya l'Alavés. Som ara al 25 de la segona. Envia la pilota Pedri cap a Rashford, que rep una empanteta.
1: Quina empanteta de Rebeix. Rashford està una mica fart perquè entre empantetes, construccions i càrregues al límit.
19: Empenta amb els dos braços, amb les dues mans a l'esquena de Rashford. És molt arriscada aquesta acció.
1: Molt, però ja van unes quantes d'arriscades i no les xiula.
17: La reacció, però...
19: Això és penal, o sigui...
17: La reacció imperturbable de Rashford és realment admirable. El tio no es queixa gens.
1: No, li fa tan agri una càrrega quan ja li veuen...
19: No, l'empenta a l'esquena.
1: I ara és la de Rebeix, l'empenta per darrere. Que...
19: Això és penal.
1: Sí, per mi també.
4: És que el que passa és que deu ser ho deuen considerar un penalet d'aquest.
19: Sí, però és que és una empenta.
1: Està al límit, com sempre.
20: I, per cert, totalment absurd.
19: Sí, perquè Rashford està d'esquena, sense control.
1: Però l'Alavés ha jugat amb foc i amb accions com aquestes unes quantes. Aviam si en alguna Sánchez Martínez s'encansa i aleshores vindran els plors, eh?
4: L'àrbitre l'ha avisat, eh? Li ha dit que anés amb cap perquè, clar, des de
17: pilota
4: la potser no podien trucar. Pilota
17: per Ferran tot sol l'envia cap a Lewandowski, talla Tenaglia, es queixen els jugadors del Barça de
1: una falta per darrere de Blanco a Ferran.
19: Sí. I tenen raó.
17: I ara hi ha falta caçat, sobre Toni.
1: Clar, ha continuat la jugada, ha deixat la llei de l'avantatge, però li ha deixat la llesca.
19: Però, clar, o sigui, Ferran surt desequilibrat de l'acció d'Antonio Blanco i la passada no és precisa.
1: Sí. Jo crec que deixa
19: segurament per aquest desequilibri.
1: Després, sí. Ara parla Pedri amb l'àrbitre. Però vaja, l'àrbitre està xiulant també una mica a cop de vent, eh?
17: És un alabès xolista, sí. Getafista, utilitzant totes les armes que permet el futbol, el límit del reglament, però...
0: El PSG és Luis Enriquista i el PSG és també campió des d'aquesta nit de la Lliga Francesa. Ha vençut el Lens, 0-2. 14a Lliga pels parisencs, les 12 últimes des del 2013.
17: Compte que té la pilota l'Alavés a l'interior de l'àrea, la treu Blanco, la juga per Guridi, però el xut! Pilota fora! Semblava que anava cap a dins el xut de Guridi.
1: Hi havia fora de joc.
17: Sí, fora de joc previ a l'elaboració de la jugada.
19: No, jo crec que el fora de joc és de l'amic del Marc, perquè està la trajectòria de Toni Martínez, perquè està la trajectòria del xut de Guridi.
4: Jo crec que no, perquè s'ha anat com... Ha fet un 1 amb la mà, vull dir, potser era com el primer
1: sí, jo crec que era l'inici, Era l'inici de la jugada perquè, sí, l'ha assenyalat a un costat, tot i que l'assistent l'ha picat des d'un altre.
17: 28 de la segona, perd la pilota Ferran, que no la pot controlar. Tenaglia, posarà en joc l'out. Ara hi ha un moment d'aquells de comunió absoluta entre equip i afició.
1: L'Alavés ho veu a prop i el Barça tampoc té la necessitat que deia el Costa per revertir tot plegat, però ho intentarà.
17: Talla la pilota Bernal, també la talla Koski. Intenta saltar, caient a terra Cortés. La pilota se l'endurà Koundé, que la juga enrere cap al porter, cap a Stenzner.
1: Hi ha una diferència d'intensitat en els duels, en les accions que marquen la diferència.
18: Stenzner, per cert, que no ha deixat cap porteria zero aquesta temporada. No li compto els menys de 10 minuts que va jugar aquell partit contra el Newcastle de tornada que Joan Garcia va haver de ser substituït. Allò no el contem.
17: Doncs hi ha falta sobre Pedri al mig del camp per una empenta, la pica ràpidament al Barça, la remena Pedri, l'envia cap a Dani Olmo, Olmo juga cap a Ferran, Ferran la torna per Olmo, l'avantatge per Koski, es creu, atenció, la pilota en Rebeix, que la fa rebotar a l'esquena de Ferran.
1: Quin ensurt se n'endú, perquè Rebeix a l'àrea petita ha refusat contra Ferran i el rebot era incontrolable.
17: Pilota a l'interior de l'àrea i arriba Ferran, allunya Koski.
1: Pilota ha tret Koski.
17: Gairebé de xilena, ha tret la pilota Koski.
1: La centrada Pedri era boníssima i Ferran ja havia guanyat la posició, in extremis.
17: Defensant-se com pot l'Alavés, ara amb una pilota a la frontal, la Ferran torna a provar l'assistència cap a Olmo, talla l'Alavés molt intens.
1: El Barça ha augmentat la velocitat de la pilota, molt bé Xavi Espar amb el pas endavant, moments d'assetjament del Barça.
17: 1-0, perd el Barça, som al 29 de la segona meitat, l'Alavés s'hi juga la vida. Toca la pilota Koundé. Koundé l'obre a la banda dreta. La rep Rashford. La juga enrere per Xavi Espart. Xiula el públic de Mendizorroza.
1: Aquí defensa tothom.
17: Pilota per Koundé. Koundé l'envia cap a Álvaro Cortés. Cortés per Lewandowski. Treix l'àrea escurat. Reclama fora de joc el públic. El públic xiula tot com si fos un cinquè àrbitre. Pilota cap a Valde. Valde la lluita amb Ángel Pérez. També amb... Pablo Ibáñez, empenta de Valde, cau a terra, Ángel intenta salvar-la, l'acaba perdent, la recupera Lewandowski, déu-n'hi-do quina tensió, i encara queda un quart d'hora més l'afegit, sembla que siguem els últims minuts. Pilota per Xavi Espart, penja la pilota, intenta arribar-hi Olmo, la pentina, no, acaba d'aconseguir, l'allunya Ángel, i l'àrbitre diu que hi ha res, que la jugui el Barça.
1: Que manté el llistó alt amb els dos equips i la intensitat dels duels d'aquestes empantetes els està permetent.
18: Entrarà Cancelo.
17: Pedri l'envia cap a Valde. Valde juga per Bernal. Bernal enrere per Cortés.
1: Bé, el Barça està dignificant el seu paper. Ara Cortés amb el canvi d'orientació es precipita. Està competint i està anant per intentar-ho.
17: Ara s'ha quedat assegut a terra el capità de l'Alavés, Antonio Blanco. Sembla que amb algun problema de rampes.
1: Però és que, clar, l'Alavés s'està jugant la vida, Sí. O sigui, clar, que no negocia ni un instant d'intensitat.
17: Es recupera Antonio Blanco. Minut 31.
1: Cortés jugarà 90 minuts?
17: Si entra Cancelo, pot marxar Valde o pot fer... No, clar, no farà allò de posar
1: Valde un dels dos de davant. Valde de central no me l'imagino.
17: No, i els davanters...
1: Bé, encara queda algun canvi, no, per fer, Mireia?
18: En quedarà un després del de Cancelo.
7: I una finestra.
18: I una finestra, no, sí. Sí, s'està escalfant.
17: Compte, pilota en atac de l'Alavés, posa el cap... Álvaro Cortés i l'envia directament als dominis de Stenze, que amb el braç la juga cap a Marc Bernal. Bernal troba Ferran, Ferran la baixa amb el pit, desequilibra el seu marcador, continua Ferran, continua encara Ferran, entrenat dins l'àrea, gran jugada a Ferran, li ha pilota, li ha quedat per darrere, no ha pogut
1: com
17: culminar l'acció.
1: Com accelera, Ferran? Com el control, el canvi de direcció i l'acceleració, eh?
17: Intentarà jugar Toni Martínez cap a Pablo Ibáñez, recupera bé Bernal.
1: Mou l'arbre, Ferran, a vegades no aconsegueix l'èxit, però el mou sempre, eh?
17: Pilota per Pedri, se l'heu a més amb confiança, eh? Amb... capacitat i seguretat de fer el que intenta. Accions individuals, jugar-se-la. Té la pilota Pedri, l'obre a la banda dreta. La juga Rashford. Rashford toca per Espart. Xavi Espart amb Koundé. Koundé amb Dani Olmo. Olmo cap a Valde. Valde davant d'Àngel Pérez. Juga enrere per Ferran. Ferran buscava filtrar la passada. I arriba però Tenaglia, que avança amb la pilota, cau a terra, l'àrbitre diu que no hi ha pas falta. Està consentint molts contactes l'àrbitre.
1: Sí, ve Xavi Espart aquí fent servir el cos.
17: Toca la pilota, Pedri, l'envia cap a Valde. S'espera per entrar al terreny de joc Cancelo, mentre tant el Barça ataca a la frontal, la juga combinant la Olmo i Ferran. L'acaba perdent, l'àrbitre atura el joc perquè l'havia tocat ell. Serà pilota per l'Alavés.
18: Que hi ha un jugador de l'Alavés que és a dins de l'àrea de Cibera. Es queixa molt aquest jugador, dient que ha rebut un cop a la cara en el moment en què es fa el canvi. Ara... marxarà Alejandro Valde entre Cancelo i s'acosta també Álvaro Cortés a parlar amb Flick i a beure aigua.
1: Aquest jugador ja
0: ha
1: vist que l'àrbitre no li feia cas.
7: Però ha rebut un bon cop de curs a la cara, eh?
1: I ha deixat de queixar-se. Ja és dret.
17: Doncs ha entrat Cancelo, substituint Valde, per tant, canvi de jugador...
1: Sí, aquest canvi l'agrairà l'atac del Barça perquè necessita improvisació, profunditat, i Valde a vegades no li dona amplitud a l'equip, no li dona profunditat per contextos tan localitzats de camp rival. Si actives el servei CaixaBank pagant amb la targeta de CaixaBank als establiments adherits que hagis visualitzat, recuperes una part dels diners. Això sí que és capgirar el marcador, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també.
18: Aplaudiments ara per Víctor Parada, que és un dels jugadors que marxarà del terreny de joc. Veurem qui més marxa, perquè estan preparant dos canvis.
17: Un moment se'n va al central, Víctor Parada. I entra...
18: entra el dorsal 23, Carlos Benavides.
1: Benavides, que és un mig centre, actuarà com a tercer central amb la substitució de Víctor Parada.
0: A la samarreta posa Protesoni.
1: Sí, sí. El segon cognom, no?
18: Exacte, i ara es fa dir Protesoni, però és Carlos Benavides. Bé, jo el coneixia així sempre.
1: Bé, futbolísticament l'hem conegut sempre com a Benavides, tot i que ara ell vol canviar-se el segon cognom, probablement per reivindicar la seva mare, Protesoni. Però per qui el segueixi des de fa temps és el mateix jugador. Deia que per si algú no acaba d'entendre la intensitat de l'Alavés, és que l'Alavés rep un gol ara i queda en una situació molt difícil per salvar-se.
2: Tindria 39 punts, com el Girona, com el Llevant, com el Mallorca i com l'Elge. En canvi, no.
1: Tindria 39 o 38?
2: Ah, no, si empata 38, tens tota la raó. Seria penúltim amb 38. En canvi, clar. Si guanya com està ara, surt del descens, té 40 punts, un més que el Llevant que marca el descens.
1: Amb la victòria surt del descens, però amb un gol del Barça cau a 38 punts quan hi ha molts equips amb 39. És a dir, es complica molt la vida. Per tant, d'aquí la importància per a l'Alavés de defensar aquest 1-0, eh? Per posar en context, perquè potser algú pensa... Però com van aquests jugadors? Doncs van perquè s'estan jugant la vida, l'objectiu de la temporada en aquest partit.
17: Minut 36 de la segona meitat. Guanya l'Alavés 1-0. Només ha fet un canvi, eh? L'Alavés en aquest últim...
18: Sí, sí, sí. L'altre jugador estava ben aigua.
17: Té la pilota Ferran. Ferran és al límit de l'àrea, de la línia de fons. Acabat salvant la pilota, reclamaven fora de joc els jugadors de l'Alavés.
1: La primera filtrada de Cancelo, eh?
17: Torna a recuperar la pilota al Barça. La juga a la banda dreta, Xavi Espart. Avança amb pilota controlada. Espart la juga cap a la banda esquerra per Cancelo. Cancelo la fa, la passa per Olmo. Olmo enrere cap a Cancelo, que penja la pilota a l'interior de l'àrea petita buscant l'arribada de Lewandowski. Moltíssima intenció aquesta pilota de Cancelo. La té Pedri. Pedri va fotar la pica, busca la presència en atac de Bernal, que venia a la rematada. Recupera l'Alavés, que ara ja les va refusant com pot. Compte que se la pot endur Toni Martínez i arribarà abans Stenzne. I l'àrbitre diu que hi ha hagut
1: falta de Toni Martínez d'Álvaro Cortés. Se li farà llarguíssim aquest final a l'Alavés. Una angoixa duríssima per Mendy Sorrots aquests minuts.
17: Déu-n'hi-do, quants nervis que hi ha aquí. I el Barça ja és campió de Lliga. Compte que recupera la pilota a l'Alavés. Se l'endú Toni Martínez. Sol de banda, tres jugadors del Barça. Se'n va cap a la banda. Aguanta encara amb la pilota. La té Toni Martínez. Davant d'ell, Álvaro Cortés. I força molt intel·ligentment un corna Toni Martínez. N'ha tret petroli, or. Toni Martínez, aquesta acció no havia quedat absolutament sol en atac. I ha forçat el corna. Que, evidentment, l'Alavés també trigarà una estona en picar.
1: Una estona llarga, eh?
17: Sí, podríem llegir un llibre sencer, llarg.
1: Ara el jugador que va picar el córner, ara travessa la línia lateral de l'àrea, eh?
17: Sí, sí.
1: Ja fa una estona que el córner.
17: I ara fa una mica d'exercici.
1: Trota una miqueta.
17: Agafa la pilota, és revés, oi?
1: Sí.
19: Va, el carril esquerre, ja deuen buscar el més allunyat.
1: Han buscat el més allunyat. Sí, sí.
17: Planta la pilota i el 38 picarà el corna. 1-0 guanyarà l'Alavés, pica el corna, Rebeix, atrapa la pilota Stenzne.
20: Era el sisè primer de la segona per part de l'Alavés.
1: I ara vol córrer el Barça.
17: Pedri l'envia per la cavalcada de Xavi Espart. Ha recuperat finalment la pilota l'Alavés, puntada del porter cap al mig del camp. La baixa amb el cap Koundé. La toca Marc Bernal. Veu a la banda esquerra la presència de Rashford. L'aguanta l'anglès. Rashford continua, intentava filtrar la passada. Se la torna a endur Rashford. Toca amb l'esperó i finalment se l'endú Sivera. Atrapa la pilota Sivera. Els jugadors de l'Alavés esperonen al públic. Sivera queda estès a terra. Grata, rasca uns segons. I la veritat és que la sensació de mirar-s'ho des de la barrera...
1: Amb els deures fets. Perquè d'una altra manera seria una impotència...
17: Sí. Això és una final, no? I que dius que, és que no pots empatar. Home, evidentment que volem que el Barça remunti. Però la diferència de nerviosisme entre uns i altres és considerable. 39 minuts, segona meitat. 1-0, perd el Barça. L'Alavés està defensant amb la vida. Té la pilota Koundé. Avança metres. A punt de... S'està jugant un sopar ara mateix Sergi Andreu. És a dir, que guanyaria l'Alavés.
1: Amb qui se l'ha jugat?
17: Amb David Clopés.
1: Paga David.
17: Pilota que talla l'àrbitre.
1: Recupera la pilota a l'Alavés perquè és un rebot, sí. Després d'una intercepció. Pilota per
17: els vitorians. Està tocant anar moltes l'àrbitre en l'últim tram de partit, eh? Intervencions de l'àrbitre, Carles?
20: És la segona.
17: La pilota la juga Koski, enrere cap a Sivera. Puntada llarga, buscant la presència en atac d'Àngel Pérez, que la pentina, ho intenta com a mínim. La lluita és amb Xavi Espart. Recupera la pilota Koundé. Té la pilota al Barça. Queden 5 minuts més d'afegit.
1: Quin afegit hi haurà, Marc?
8: Doncs aquesta segona part tampoc se n'ha perdut tant com es podria semblar. 3, si vols ser generós.
1: Ah, sí? Jo crec que...
19: Però els canvis s'han fet molt en bloc, no?
1: Sí. Vols dir que no en seran 4, com a mínim, no? Jo, vaja,
8: si és molt generós, sí, però...
1: És que, clar, l'Alavés ha esgarrapat molt, eh?
8: Però no tant a nivell general, eh?
17: La pilota la juga Koundé l'envia per Ferran. Ferran l'acaba perdent. Té la pilota Guridi. Tot això passa a camp propi. Guridi intenta congelar-la. La cedeix cap a Rebeix.
1: El Barça vol, però no, tampoc té claredat.
17: Cap al porter, Sivera amb dificultats. L'envia amb la cama esquerra cap al mig del camp. Ha posat el cos Bernal. S'ha endut un cop d'Aitor Mañas. Recupera la pilota el Barça. La té al mig del camp Bernal. La juga Álvaro Cortés cap a Cancelo. Arribem ara mateix al minut 41 de la segona meitat.
1: Bona actitud del Barça, però una ment poc clara per desequilibrar una defensa molt organitzada després de l'1-0.
17: Pilota a la banda esquerra perquè la jugui Pedri. Pedri en posició gairebé d'extrem. L'ha de tocar enrere cap a Koundé. Koundé canvia el joc. Obre cap a la posició de Cancelo, a la banda esquerra. Cancelo prova d'encarar, continua Cancelo, prova de retallar, fa la central cap al segon pal per Rashford, el cop de cap molt forçat. No,
1: estava sol, eh?
17: Sí, sí.
1: Què ha passat aquí? Ha calculat malament la distància Rashford, perquè Cancelo havia tornat a guanyar una posició fantàstica per la centrada. Rashford estava tot sol al segon pal.
19: Un pèl alta a la centrada.
0: Ell anticipa, diguem-ne, l'arribada.
1: Potser ell fa un pas endavant, sí. No? Que potser no hauria fet falta.
0: Sí.
18: Fa l'últim canvi al Barça, marxa Marc Bernal i torna a tenir minuts Tomi Marquès, que va debutar amb el partit contra el Mallorca el mes de febrer. Fins ara no havia tornat a jugar. Uns altres minutets per Tomi.
1: I ara el veurem jugar.

0: i ha posat també volcans de bus, i quan ha sonat l'Empordà he agafat els prismàtics, aviam si veia alguna reacció d'algun jugador del Barça, i havia escalfant-se Joan Garcia, que li ha dit a un membre de l'estaf, s'ha assenyalat l'orella i li ha dit: has vist que sona? Has vist que sona?
1: La sopa de cabra.
0: Sí,
2: molt
0: sí.
2: Bé, Joan Garcia molt atent avui com a porter suplent de la sonoritat de Mendy Sorrotza.
1: 43, segona meitat, perd el Barça, 1-0, queden dos minuts més afegit. Es defensa l'Alavés, ataca el Barça, no amb gaires idees, intenta endur-se la Tenaglia. Compte l'acció ara de Cancelo sobre Ángel Pérez, que potser li costa la groga.
2: Si ha tocat la pilota.
1: Doncs targeta groga, doncs sí, sí. Per Cancelo.
2: No s'entén.
3: Ha tocat groga. La pilota, sí, sí. Va baix, fort, amb la planta del peu.
4: Fort, però... força excessiva i la planta per davant...
2: Podries però la planta per davant a la pilota, però, eh?
4: Sí, però si consideres que és força excessiva per l'acció sí. Que és...
1: Compte que el porter de l'Alavés diu que...
2: S'està equivocant, Sivera, perquè li cauran més minuts. Sí. És que és absurd, això. Mira, és que, clar, és que els jugadors això encara no ho entenen, que ara estan sí. Fent llarg. Mira el Tenaglia, quin esprint es clava per dir que s'aixequi. Ho has vist o no?
1: Sí, sí, sí.
2: Clar,
1: sí.
2: És que què està fent Sivera ara, esgarrapant segons? I si tot això et penalitza ara?
0: No li han fet gaire cas al Sivera perquè el jugador, bé, el porter de l'Alavés demanava que li portessin aigua, que havia de beure aigua i ha estat en aquell moment que Tenaglia li ha dit que s'espavilés, sí, que no, sí, que va.
5: Quan l'àrbitre li ha dit que allargava el temps, s'ha aixecat de cop.
1: Sí, sí.
2: Ah, sí, sí.
1: Aigua i olives sí. Ha demanat, eh? I unes patates també, perquè, noi... Atenció, som al 44 ja d'aquesta segona meitat. Posa en joc la pilota Sivera. Hi ha hagut ara una trompada entre Álvaro Cortés i un jugador de Toni Martínez.
2: S'aixecarà perquè no es pot perdre temps aquí. No
1: s'aixeca Toni Martínez.
2: Per un cop no et pots jugar la vida. Vull dir, t'aixeques i després si fa mal ja et curaràs.
1: Toni Cortés envia la pilota... Marquès. Toni Cortés seria la...
6: Ha barrejat.
1: La barreja, sí. És Toni Marquès i Álvaro Cortés.
0: Sí, senyor.
1: Pilota de Koundé, la passada cap a Rashford no és bona, agafat a contrapeu a Xavi Espar, tampoc hi ha arribat Rashford, servei de banda favorable a l'Alavés, que no té cap pressa per...
2: Bé, no, cap pressa no, no té ningú per servir l'out.
1: Minut 45 ara mateix. Per tant, veiem la pissarra, s'afegiran...
0: 3 minuts.
1: I el públic
0: mira
1: ho celebra.
0: Tothom ho celebra i s'aixeca...
2: Com en sap el Marc.
0: S'aixeca Araujo de la banqueta posant-se les mans al cap i dient-li a l'àrbitre que com pot ser.
1: Marc...
4: Tot justificat,
1: sí,
4: sí.
1: Eh?
4: Sí.
1: I ben explicat.
2: Aquí estan molt d'acord amb tu, amb els 3 minuts. Jo no tant, però...
1: Necessita sí. Resistir 3 minuts a la vez. 3 minuts que tindrà el Barça per, com a mínim, empatar el partit. I allò de remuntar per sumar els 3 punts i aspirar al 100, doncs...
4: Sembla
1: complicat, eh? Sembla complicat.
0: Es quedarà amb la de Tito Vilanova.
1: Minut ja 45 amb 40 segons. Té la pilota al Barça, la juga Xavi Espar. Aguanta la pilota, la deixa per Álvaro Cortés. Aquest amb Cancelo. Cancelo cap a Tomi. Tomi penja la pilota a l'interior de l'àrea, la talla Rebeix, la baixa Antonio Blanco, no la controla bé, Marquès tampoc, allunya Guridi, hi ha molts nervis, és normal, s'estan jugant l'ascens. Topa Tomi Marquès amb un jugador de l'Alavés, amb Ibáñez, i l'àrbitre opta per la solució fàcil, que és assenyalar la falta
2: sí,
1: del
2: perquè,
1: nano.
2: Perquè no, per mi no era ni falta, però Pablo Ibáñez a terra, també els jugadors de l'Arce li estan demanant a l'àrbitre que així no es pot jugar
1: una pregunta.
2: Alguns minuts
1: els,
2: més.
1: Els jugadors de l'Alavés, en la gespa, amb els jugadors de Barça, els deuen estar dient, alguna cosa. Que ja no us jugueu nada.
3: Sí, has percebut alguna cosa?
1: No ho sé, però m'ho imagino.
2: Home, però és que hi ha molts equips que sí que s'estan jugant molt.
1: Ja, però el Barça... Però
2: el, clar, vull dir, el Barça està atacant per intentar empatar el partit i jo crec que és la manera sí, de dignificar
1: sí.
2: La competició.
1: No, jo perquè, no poso dir... dubte això, dic si està passant això.
2: No, però jo
1: segur
2: crec
1: que
2: no.
1: Sí.
2: Sí, tu creus que sí?
5: Que el jugador de l'Alavés li deu dir de tant en tant algú, que tot aquest... Sí, comentaris sí. Clàssics de... d'aquests partits.
6: Recordem que l'Alavés amb aquesta victòria surt del descens, suma 40 punts, un punt més que el Llevant, que ara marcaria el descens.
1: Recupera la pilota Rebeix davant de Rashford, la juga enrere, la torna per Rebeix, aguanta la pilota l'algerià, l'enviava a la punta d'atac, la controla Toni Martínez, se l'endú, sembla que voldria fer la de Carrasco, fa tocar la pilota en Olmo, servei de banda, 47 minuts amb 20 segons de la segona meitat, el públic tot dret, tothom dempeus aquí a Mendizorroza, el Barça, que no podrà guanyar el partit. Veurem si el pot empatar en els segons que queden. I, per tant, aquella aspiració expressada, verbalitzada per jugadors i tècnics de fer 100 punts,

0: quedarà aquí. L'ambient a Mendizorroza, com podeu comprovar de fons, és impressionant. Pilota que tindrà Koundé en defensa, deixarà que surti fora, serà pilota per Stenzner. Queden 5 segons. L'àrbitre assenyala el final. Final, final, final del partit. El Barça ha perdut amb l'Alavés per 1-0. L'emoció a Mendizorroza és màxima. Els jugadors s'abracen i ho celebren pràcticament com si haguessin guanyat un títol. Els del Barça, els jugadors li reclamen a l'àrbitre que havia d'haver assenyalat, deixat jugar més temps, i segurament tenen raó, perquè és que ni tan sols ha deixat acabar els 3 minuts d'afegit.
1: Quedaven 8 segons.
0: Però aquí el que pesa, Mendizorroza, sens dubte, l'estat d'ànim d'una afició que es veia enfonsada i que amb aquesta victòria, sense encara tenir res assegurat, pot respirar una miqueta més. No són bones notícies pel Girona ni per l'Espanyol, tot i que l'Espanyol avui ha fet la feina guanyant el seu partit. Esperem que demà el Girona també ho faci davant la Reial Societat. Derrota del Barça després de guanyar la Lliga contra el Madrid diumenge passat. Avui en aquest partit ja sense incidència pel que fa als punts en l'equip blaugrana. L'11 de Flick, ple de jugadors poc habituals, no ha estat capaç de superar un ultramotivat, cosa normal, a la vez, que amb un solitari gol de Diabaté al minut 45 de la primera meitat ha aconseguit endur-se la victòria. A la segona meitat s'ha jugat molt poc. Els jugadors de l'Alavés han sabut jugar les seves armes. Els del Barça no han tingut les idees prou clares com per generar prou ocasions de perill. I al final, el Barça, que ja és el campió, marxa de Mendizorroza, marxa de Vitoria, doncs amb el testimoni de veure l'alegria a l'altra banda. I és que els jugadors de l'Alavés ara mateix ho celebren amb el seu públic. No podrà guanyar el Barça la Lliga fent 100 punts, però el títol ja és a la butxaca. Avui l'alegria cau de l'altre costat. El rival ho celebra l'Alavés, ho celebra la seva afició després de la victòria d'aquesta nit a Mendizorroza. Alavés 1, Barça 0.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
3: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: D'aquí de les graderies de Mendizorroza no marxa ningú. Els jugadors encara són a la gespa, els de l'Alavés, celebrant aquesta victòria amb la seva afició. Els jugadors del Barça tot just ara comencen a desfilar cap al túnel de vestidors. Una vegada l'àrbitre ha xiulat al final del partit, s'hi han acostat tres jugadors a parlar amb ell. Eren Ferran, Lewandowski i Pedri. Estaven bastant enfadats amb les decisions, algunes decisions que havia pres l'àrbitre del partit, que se'ls ha tret de sobre. Finalment els jugadors del Barça han marxat. Abans d'entrar al túnel de vestidors han anat a saludar els aproximadament 300 aficionats blaugrana que han vingut avui fins a Vitoria, un dimecres, dia entre setmana i feiner, recordem-ho. I Ferran, abans d'entrar cap a túnel de vestidors, s'ha tret la samarreta i l'ha regalada a algun aficionat o aficionada que hi havia darrere de les banquetes. Els jugadors del Barça ja són a dins de túnel de vestidors. No en queda cap a la gespa. De fet, l'últim en entrar ha estat Pau Cubarsí, que s'ha quedat una mica més d'estona amb els aficionats del Barça. La festa ara és entre els jugadors de l'Alavés i l'afició, els jugadors que estan agafant-se, abraçant-se a la porteria, davant de la porteria que en aquesta segona meitat defensava Stenzner, el Camp Nou seria el gol sud, de la mateixa ubicació on hi ha ara la grada d'animació del Barça. Bufandes al vent, banderes al vent, banderoles que avui repartien amb ratlles blau i blanques i l'escut de l'Alavés al centre. Comunió absoluta entre afició i jugadors de l'Alavés. Tots ells encara sobre la gespa. Sobre la gespa d'aquí de Mendizorroza no hi ha ningú del Barça. Una gespa on ha perdut el Barça per 1-0.
1: De moment no hi ha declaracions de cap jugador del Barça després del partit en les habituals flash interview.
4: De fet, ja sobre la gespa el company de Movistar, que és Ricardo Sierra, esperant, expectant i mirant aquesta celebració de l'Alavés. De jugadors del Barça, tots han entrat cap a túnel de vestidors. Mira, ara s'hi acosta, s'hi comença a acostar. Un dels defenses de l'Alavés és Tenaglia. Se'n va cap a aquesta posició, no sé si per parlar pels mitjans de comunicació o per buscar algú a la graderia. Sembla que més aviat està demanant que algú baixi a la gespa a celebrar-ho amb ell de la gent que és aquí al camp. De moment no hi ha jugadors que s'acostin a aquesta posició de flash interview.
0: L'Alavés no està salvat. El que passa que amb aquests 40 punts doncs deixa les posicions de descens que ara ocupen Llevant, Girona i Oviedo. Demà juga el Girona.
1: Contra la Reial Societat.
0: Sí, i dels que estan per baix ja hauran jugat tots, no? Sí, perquè l'Elx va perdre ahir, el Mallorca ha perdut avui, el Llevant va guanyar.
1: El València juga demà, potser?
0: El València juga demà, sí.
5: València té 42 punts.
4: Però... Comença a acostar-se Toni Martínez a la posició de Movistar. Serà l'encarregat d'atendre els mitjans de comunicació, el dorsal 11 de l'Alavés, amic del Marc i de la TDT. De tots nosaltres, clar que sí.
6: Toni, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
7: Bueno, casi sin palabras. Ha sido un esfuerzo increíble en una de las finales que nos quedan y hoy ha sido increíble. Hemos jugado con 12 jugadores. Estamos muy felices.
6: Voy a preguntar por los 12 jugadores. Es una evidencia, ¿no? Es esa comunión con Mendizorroza hoy, con Mendy.
7: Sí. Bueno, los necesitábamos hoy. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, lo que iba a proponer el Barça. Hemos sabido jugar el partido en todo momento. Estos partidos son los que dan vida y obviamente no está nada hecho, pero es un gran paso.
6: No sé qué le das más valor, por ejemplo, evitar que un equipo que es campeón de liga, 56 seguidos, partidos seguidos marcando, se quedara a cero, que vosotros lleváis precisamente 20 encajando, 20 hoy dejáis la portería a cero.
7: Sí, todo, se junta todo. Creo que era muy importante volver a dejar la portería a cero. Era súper importante para estos tres partidos haber parado al Barça. En la segunda parte han sido un asedio, hemos sabido aguantar bien. Bueno, al final en estos partidos pasan estas cosas y bueno, por fin pues dejamos de una portería a cero. Y bien, como está diciendo, al final al Barça sin marcar después de muchísimos partidos.
6: Lo que pasa es que es buen momento para disfrutarlo porque la ocasión lo merece, pero esto es una montaña rusa, ¿no? Porque en cuanto llegue mañana vais a mirar otra vez la clasificación, el domingo es otra final.
7: Esta noche, ya no hay tiempo. Hay que empezar a recuperar, tenemos una final en Oviedo. Bueno, lo que te digo, nos da la vida, es súper importante el ganar, el irnos con esta sensación a las dos últimas jornadas, viendo también los resultados que se han dado. Y bueno, nos metemos en la pelea, somos expertos de liarla y una vez más, ahí vamos a estar.
6: Firmas no marcar ni un solo gol y sumar.
7: Joder,
6: cuatro
7: si
6: puntos.
7: Claro que te lo firmo donde quieras, con sangre.
6: Muchas gracias, enhorabuena.
7: Gracias a vosotros.
2: La TDT a Catalunya Ràdio. El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
8: Les dades del partit.
9: Rematades. Barça 5, 1 entre els 3 pals. Alavés 4, 3 entre els 3 pals. Faltes, Barça 8 amb dues targetes grogues, Alavés 14 amb una targeta groga. Corners, Barça 3, Alavés 6. Fores de joc, Barça 0, Alavés 3. Els gols esperats han estat de 0,59 pel Barça i 0,66 per l'Alavés. Hem acabat amb el 70% de possessió pel Barça, jugant un 54% del temps a camp de l'Alavés.
2: La TDT a Catalunya Ràdio.
10: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
8: Partits de la jornada.
9: Aquesta setmana es juga la jornada 36 de Lliga. Repassem resultats.
5: Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
9: Betis 2, Elche 1.
5: Celta 2, Llevant 3.
9: Espanyol 2, Atlètic Club 0.
5: Villarreal 2, Sevilla 3.
9: Alavés 1, Barça 0.
5: I Getafe 3, Mallorca 1.
9: Demà tenim 3 partits. A les 7 a Mestalla.
5: València, Rayo Vallecano.
9: A les 8 a Montilivi.
5: Girona, Reial Societat.
9: I a 2:15 al Bernabéu.
5: Madrid, Oviedo.
9: El Barça ja és campió de Lliga amb 91 punts, 14 més que el Madrid.
5: Villarreal amb 69 punts, Atlètic de Madrid amb 66 i Betis amb 57 tanquen les posicions Champions.
9: Celta, 50 punts, Getafe, 48, són 6è i 7è, places europees.
5: L'Espanyol amb 42 punts és 14è.
9: Llevant, 39 punts, Girona també 39 i un partit pendent i l'Oviedo amb 29, que ja és equip de segona, ocupen les places de descens.
5: A Itàlia, l'Inter confirma el doblet al guanyar aquesta nit la Copa dues setmanes després de fer-se amb la Lliga.
9: Amb aquest Lazio 0, Inter 2, l'ex-blaugrana Pedro ha tingut 14 minuts.
5: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del València.
9: El València jugarà per primera vegada a la història la Final Four, ho ha aconseguit avui, després de vèncer el cinquè partit contra el Panathinaikos. València 81, Panathinaikos 64.
8: La TDT.
11: Què us poso?
12: Per mi una estrella.
11: I per tu?
13: Jo també una estrella.
12: Ara estem d'acord.
13: Estem d'acord?
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
15: Flick, el que està veient és que primer els ha de pessigar perquè aquest any hi ha risc de dormir-se. I allò de pensar que tot és més fàcil.
8: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
16: M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
17: Les conclusions del Ricard.
1: El Barça ha perdut 1-0 al camp de l'Alavés i no ha pogut fer un cop de mà ni a l'Espanyol, ni al Girona, ni al Mallorca, que com l'Alavés estan immersos en la lluita per evitar el descens. Flick ha fet molts canvis a l'11 titular, 8 respecte al partit de diumenge contra el Madrid. Stenge, per exemple, ha estat titular a la porteria. El gol de l'Alavés ha arribat al temps afegit de la primera part en una segona jugada. A la segona part han entrat Pedri i Ferran, entre d'altres, però el Barça pràcticament no ha generat ocasions de gol. Bon debut del central aragonès Álvaro Cortés, que ha jugat tot el partit. Derrota del Barça en el primer partit després de ser campió. L'equip blaugrana ja no podrà arribar als 100 punts. Ricard, què t'ha agradat?
18: L'estrena d'Álvaro Cortés, la nota positiva del partit d'avui. Hem vist un central amb unes formes molt interessants. Un central molt diferent al central fet a Can Barça, perquè destaca més per les seves condicions defensives, sobretot dintre de l'àrea, el seu ofici de central, protegit, recolzat per un físic imponent, un jugador que ha ensenyat com domina el duel, el cos a cos, el joc aeri. Estem parlant d'un debutant de 21 anys a primera divisió, que, per exemple, ha assumit la responsabilitat a la pilota aturada de la carta guanyadora de l'Alavés, Toni Martínez, i no l'ha deixat. Marge ens ha demostrat molt bona sortida de pilota, molt pausat, molt equilibrat, trobar bones decisions. I qui parla?
4: Arriba Hansi Flick aquí a la sala de premsa. Li preguntarem a l'entrenador del Barça, després de ser campions, com es manté la motivació dels jugadors? After being already champions, how do you keep your players motivated? Thank you.
19: Today it's I saw a team was very motivated. So my team, I saw a lot of really really good things. We managed the minutes for the players who played really often, and Alvaro played a fantastic game today. Xavi Asbar, when he came in, also Tommy has some minutes. Mark Bernal is back, was also good, also for Casa important also to play. So for me what was good, we in the first half we controlled the game. It was not an easy game because they attack really on a hard way, but it's okay because they are fighting to stay in La Liga, and this is normal. So we try to control the game. I think we were not so in the attacking, not so good like we normally be, but at the end I'm happy about what I saw. of course, the result. We want to win. We want to reach the 100 points. It's not possible more. So, but at the end, it's like that. And I said this also to the team. I saw a lot of things. I really appreciate a lot. And so we go on. Prepare now for the next game.
0: Que ha vist coses positives, que ha vist un equip motivat, el seu, que ha vist coses... Que Álvaro ha fet un... Álvaro Cortés un partit fantàstic, que Xavi Espart, Tomi Marquès, Bernal, Caçador... Que la primera part hem tingut control, però que no era fàcil, que davant hi havia un equip que estava lluitant per estar a primera divisió i que han intentat controlar el partit, però que no han estat bé en atac.
1: Álvaro Cortés.
19: It was fantastic against really strong strikers. So this is what I saw, but also with the ball, the confidence he had, he showed today. It's nice. Before the game, I said to him, "Okay, come on, have the confidence. Just play like you train. You improve a lot. This 6-8 weeks he trained with us, and this is what I want to see from the young players when they are training with us or playing then for Barça Athletic, that they give everything, that they show. Okay, I train here, and you can see it in Barça Athletic that I deserved it." And he did this, he goes this way, and it's really, really good to see, and this is the way how we want to manage this.
0: Doncs que sí, que m'ha fet un gran partit, que s'ha hagut d'enfrontar davanters molt forts i que abans del partit li ha dit que tingués confiança i que jugués com està entrenant i com ho ha fet el Barça Atlètic, que ho està fent molt bé i que aquesta és la manera que tenim de gestionar aquests joves, que és donant confiança i fent que si entrenen bé puguin jugar després també, com avui ho ha fet Álvaro Cortés.
1: Sembla que li pregunten pels 12 joves que ha fet de debutar.
4: Sí, exacte, pels joves del planter.
19: Everyone, you know, everyone, when I speak with players, they love Barça. So it's also, when they're arriving, they want to play for Barça. So it's the same with the coaches. When we arrive, we also want to work for Barça. But this is a special thing. This is a special connection. The La Masia players, also when they play many, many years together, it's totally different. And this is fantastic. This is really fantastic.
0: Que hi ha una connexió especial entre els jugadors que són de casa, que són de la Masia, amb el club, que tothom vol jugar al Barça, jugadors i entrenadors, que tothom li encanta, però que el que aconsegueix aquesta colla de jugadors és una connexió especial que no poden tenir altres.
1: Florentino, no. I diu que no contesta.
11: Bueno, quería preguntarle sobre los 100 puntos. With this defeat, yes, it's not possible. Are you disappointed at not reaching 100 points?
19: Of course, I'm disappointed about the result that we lost today, of course. But at the end, we have to accept it because we played against an opponent. They are fighting to stay in La Liga, and they make it really, really tough for us. It was not so easy. How I said before, we got the goal the last minute in the first half, so we have to be more focused in this moment. And for me, it's more the positive thing what I said before. It's important, you know, that really the young players are playing now and play today, also managing the minutes from players who are really. Have a lot of minutes, and this is the positive thing. And we go on. We have two games more, and this is, of course, we want to win.
20: Última pregunta.
0: Doncs sí, que està decebut pel resultat, però que ho han d'acceptar, que avui jugant contra un rival que estava lluitant per mantenir-se a primera divisió i que es vol concentrar en les coses positives, com ha dit abans, amb el debut i la participació dels joves, i que en el gol potser sí que haurien d'haver estat més concentrats, que els ha enganxat a l'últim minut de la primera part.
1: Steisnes hi jugarà les dues pròximes jornades.
19: 3 days in a week, so we said today, we decided today, also I spoke with Della, I think it's a good opportunity today to give... Tron a rest, and we did this. Tron is clear number one, and he will also play the next games.
0: Doncs no, que Joan Garcia jugarà els pròxims dos partits, perquè el que hem valorat amb De La Fuente és que eren tres partits en una setmana, Madrid, Alavés i el de diumenge contra el Betis, i que, per tant, doncs, no, donar-li una mica de descans al Joan Garcia... I per això hem fet jugar avui a Estense.
18: Deixi però... que tornarà Joan Garcia, sí, contra el Betis i contra el València.
21: Deixa'm matisar una resposta. Li hem preguntat pels 12 futbolistes que Flick ha fet debutar
3: Nosaltres en considerem 10 perquè Gerard Martín i Pau Víctor són catalans però no formats a la Masia. Per tant, hem explicat que eren 10 debuts de la mà de Hansi Flick, tot i que li hagin preguntat pels 12 avui.
18: Aquest d'avui, l'Álvaro Cortés, sí que el considerem de la Masia.
3: El desè.
4: Perquè va arribar en categoria per jugar al juvenil B.
18: Estava dient que havia fet un molt bon partit
21: això,
18: a la seva estrena.
21: Mateix. Exacte, Xavi, que és un central que ens ha ensenyat en banda de la seva fortalesa defensiva, una bona sortida de pilota, molta pausa, bona lectura d'aquesta sortida, i on no l'hem pogut acabar d'examinar és amb l'emergència defensiva que hem obert, amb la línia alta, en el retorn, la seva velocitat, que és el que necessita un central del Barça. Però ens ha ensenyat arguments molt singulars i que jo crec que el fan un jugador claríssimament per jugar a primera divisió, per fer carrera, només té 21 anys i té unes condicions especials tant de cap com físiques.
4: Per ser un incís del final de la roda de premsa, li ha demanat perdó Flick per no poder-li respondre aquesta pregunta a la nostra companya de la cadena COPE, a l'Helena Condis, i ha dit que ell sí que té una opinió però que no la donaria, però que clar que la té i que segur que ens hi acostaria.
18: Això ho ha dit després de
4: sí, sense micròfon al davant, just mentre sortia mentre marxava de la sala de premsa.
22: A la pregunta sobre les declaracions de Florentino.
4: De Florentino, sí.
18: Ricard, algun dubte?
21: No tinc dubtes, Xavi, que Rashford ha acabat la temporada esmolat. Per mi, el futbolista de la part de dalt que més ha accelerat el joc, que més ha estat més vertical ha estat, que ho ha intentat, que tot i que els defenses de l'Alavés anaven al límit, ell ha insistit amb la verticalitat, bones desmarcades, bones aparicions al segon pal. Llàstima que no hagi encertat a la rematada de la primera part, amb el cop de cap de la segona, la centrada de Cancelo, però està acabant la temporada cap amunt, a diferència de Bardaggi, per exemple. I tot i que no ha tingut encert en el desenllaç i ha quedat frustrat, s'ha pres el partit molt seriosament. O sigui, Rashford està entenent aquest final de temporada i aquests compromisos com compromisos transcendentals. I això contrasta una mica amb l'actitud general d'un equip que ja és campió i que és normal que no es buidi. Rashford també té el Mundial i no està jugant amb el Mundial al cap. I això és molt difícil amb futbolistes de primer nivell. Podeu anar repassant grans equips d'Europa, grans futbolistes que estan fent en aquesta recta final amb el Mundial al cap. Rashford ha vingut campió a Vitoria i se n'ha oblidat el Mundial. Ha pensat en l'Alavés-Barça. I jo crec que aquesta és una qüestió que hem de donar-li relleu.
18: Hi ha alguna cosa que no puguis entendre?
21: Avui tot entès, des del primer minut fins l'últim.
18: És que la Lliga ja està guanyada. La bona estrena d'Álvaro Cortés amb el primer equip del Barça, bon partit del central aragonès, seriós, concentrat, contundent per defensar l'àrea i sense complexes quan ha tingut la pilota als peus, i el bon rendiment de Rashford en aquests últims partits de la temporada, avui ha estat el davanter més perillós del Barça contra l'Alavés. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Alavés 1, Barça 0. Ja hem sentit la roda de premsa de Hansi Flick, l'hem escoltat, i ara sentirem l'efecte Costa.
23: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
24: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a Cupra Official Punès.
25: L'efecte Costa.
21: Bona nit, Jordi.
26: Bona nit, Ricard.
21: Bé, el Barça ho ha intentat amb els canvis, ha canviat el ritme d'atac, però faltava una mica de claredat, no? Els caps estaven encara una mica emboirats per la rua.
26: Psst, jo fins i tot diria que algun estava a la rua directament encara. No, jo crec, tu dius que ho has entès tot del minut al 90, doncs ja és això. Ja. Un equip necessita els 3 punts per sobreviure i l'altre no necessita res. Això, al final, encara que hi hagi una diferència bestial de nivell, encara que Flick hagi tirat de titulars al tram final, doncs s'acaba notant. Vaja, no, jo crec que no té més volta de full aquest partit.
21: El Barça ha acabat amb Tomi Marquès, Xavi Espar i Álvaro Cortés. També ha fet els deures Flick en aquest sentit.
26: Sí, sí. Vaja, jo encara ho faria més accentuat, però també entenc que hi ha jugadors del primer equip que, per exemple, penso en Casado, que aquest any han tingut poc recorregut i que Flick, evidentment, prioritza, ni que sigui per una qüestió de respecte, donar minuts a aquests futbolistes, tot i que n'hi ha que els veus completament encallats. Heu parlat de Valde a la segona part. O el club o ells s'han de fer un plantejament, o ell fa el pas endavant que ell li demanava Flick, o el Barça haurà de buscar el lateral esquerre. No sé si trobant la manera de quedar-se Cancelo, que em sembla mentida que ho estigui dient jo, que no vaig entendre el fitxatge, però és que la segona volta Cancelo s'ha menjat Valde amb patates i ara mateix és titular indiscutible. Aleshores, bé, el lateral dret no és que sigui una garantia, perquè Koundé també ha donat símptomes d'estar extraviat.
21: Però tens Eric també, no, allà?
26: Sí. No, ho tens més cobert, però l'esquerra no... Vaja, llevat que Flick amb Jofre Torrents, que ara està lesionat, a mi m'ha fet la sensació que encara el veu verd. Per tant...
21: Sí, perquè va començar la temporada com a jugador de primer equip, dinàmica, sí. I pensar, mira, és un altre campany per darrere. També és veritat que Jofre Torrents era de la generació dels 17 anys, també, o sigui que ara en deu tenir 18. Sí. Que és precocitat màxima.
26: Exacte, és que clar, avui quan dèieu que Cortés té 3 anys més que Cobercí, pensava, un autèntic avi, clar, comparat amb el...
21: Clar.
26: El normal és que és el que passa amb Cortés i no el que ha passat amb tots els altres.
21: I t'ha quedat alguna cosa per veure que volguessis? Christensen debutarà, però ho farà potser al Camp Nou, que li serà més fàcil.
26: Sí, més que ganes a mi, suposo que ganes a ell, que porta molta inactivitat i jo crec que un moment o altre tindrà minuts, però... Jo la
4: per cert, que són 2 anys la diferència entre Cobercí i Cortés. Un Cobercí és 2007, Cortés és 2005.
26: Doncs dos.
21: Que vols dir que...
26: La qüestió és que Cortés...
4: A l'inici de la transmissió em sembla que hem dit 3.
26: Sí, hem dit 3.
4: Són 19 i 21.
21: Sí, ja ha fet els 19.
4: Cobercí del mes de gener.
21: Sí, perquè ja jo he dit 18 perquè ja ha fet els 19 Cobercí de la generació, sí. Que encara no ha fet els 19 tothom. Però ah, des del gener... Ja
26: la qüestió on volia anar per allò és que Cortés debuta amb el primer equip amb 20 fets i que és el
21: no,
26: que era normal...
21: 21. No,
26: 21. Sí, que sí. És el que era normal tota la vida.
21: Sí,
26: i ara ens hem acostumat que juvenils estan de titulars al primer equip i, clar, ens crida l'atenció, però és el més normal, em sembla a mi.
21: Clar, aquí.
26: Hi ha tot arreu.
21: Mireia, de quin mes és Álvaro Cortés?
4: Del mes de març, 17 de març, i ja els ha fet.
26: 21, sí.
21: Molt bé. O sigui, 2 anys i 10 mesos de diferència, no?
2: Un any i 10 mesos.
4: Un any i 10 mesos.
21: Molt bé. O sigui, esteu forts de mates, eh? Quin buit he quedat.
2: Gran mèrit del nostre, eh?
21: Sort de la cobertura, Xavi. Cap has estat
26: tu, Xavi? I d'aniversaris, perquè ara jo pensava que no sé de quin mes és Cobercí, llavors no puc poder arrestar.
2: Del gener.
21: Sí. Un any i 10 mesos, sí, dels 2 anys que deia la Mireia.
26: Deixa'm dir una cosa. Ja sé que la paraula del Marc en matèria de temps afegits és càtedra.
21: Ho clava, eh? Tu creus que Marc pensa com els àrbitres o pensa com ell?
26: No, pensa com els àrbitres. A mi m'ha semblat una autèntica vergonya que la segona part d'avui li afegissin 3 minuts. No,
21: els jugadors del Barça també.
26: Ho dic perquè al Barça li era igual, però hi ha equips que s'estan jugant,
21: sí,
26: la permanència amb l'Alavés. Que aquest tio xiuli al final 8 segons abans,
21: però
26: és de jutjat de guàrdia.
21: No, però a més et diré una cosa. O sigui, tens la primera opció de que no siguin 3.
26: Però no, mira, això ja t'ho compro perquè això va a gustos.
21: Però després del temps afegit, Sivera va a terra. Sí. Li han d'avisar que s'aixequi.
26: I Rebeix...
21: Hi ha un out lateral que dura 40 segons.
26: Rebeix s'ha trencat la mandíbula amb Rashford. Sí. Tenagli amb Lewandowski. Sí. És que
21: per
26: només
21: tant,
26: amb aquestes ja fas els 3 minuts.
21: Un minutet més del temps afegit, però és que no ha donat ni, com dius tu, ni els 3.
26: No.
21: Bueno, sí,
26: a mi m'ha semblat
21: espantós. Per la música. Sí, jo crec que ha patit més tots els rivals directes de l'Alavés a casa que no pas els aficionats del Barça, que ja ho entenen. I els jugadors han estat bé, com a mínim, de compartir-ho amb l'àrbitre de dir, escolta'm, que no passa res, que no ens juguem res, però que hauríem de tenir una mica de consideració.
26: Que tapa't una mica, company. Ja?
21: Sí, sí.
26: Bueno, no sé. A mi és que com que no m'ha agradat l'arbitratge en general...
21: No, a mi tampoc m'ha agradat avui el Sánchez Martínez. Sánchez Martínez és dels veterans, no? Dels Marc, és dels ben considerats, no?
3: Sí, sí, sí, és dels
5: super
3: més ben considerats. A més,
5: màxima
3: a categoria
5: la...
3: internacional.
21: Màxima,
3: o
21: sigui,
5: tot. Se va veig a Europa, jo.
21: Però no va al Mundial, eh?
3: No,
21: no, Fernández Hernández.
5: Sí, el del clàssic.
21: Molt bé, doncs, Jordi, el millor?
26: Doncs Cortés.
21: Sí, eh?
26: Sí, sí, clarament.
21: Álvaro Cortés. Doncs gràcies, Jordi.
26: Bona nit.
23: A Catalunya Ràdio, la TDT.
6: Ei, com va? Com et dius?
7: Tenim un nom que el sap tothom.
6: Però d'on surts tu?
7: Tant se val d'on venim, si del sud...
6: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
7: Ara estem d'acord. Estem d'acord.
6: Sí, i una estrella ens agermana.
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: passa que avui amb nens que encara no s'han fet grans, com Álvaro Cortés, Tomi Marquès, Xavi Espart, ha perdut 1-0 contra un Alavés que necessitava aquests punts per sobreviure. Fernando Polo, bona nit.
1: Bona nit. Quan sento aquesta cançó, trobo a faltar Lamine Yamal.
0: Sí, eh? Dius, te'n recordes i dius, ostres, però clar, on és Lamine Yamal? Quan tornarà a jugar, oi?
1: Sí, i aquests partits han tot decidit, bueno, gairebé tot, a les 21:30 que comencen, i dius, home, si estigués Lamine, aquest s'ho prendria d'una altra forma, perquè ell sempre té ganes de fer coses.
0: Sí, quan dius 21:30, ho dius pel diari o per què ho dius? Que
1: home, perquè el dia es fa llarg.
0: No t'agrada dos quarts de la nit?
1: A mi no m'agrada tan tard, la veritat.
0: No, eh? Un quart de 10 de diumenge, et sembla?
1: Doncs mira, m'agradava més l'hora inicial, però...
2: Però els partits de Champions són a les 9. De mitja hora de diferència, potser a vosaltres al diari sí que us condiciona molt.
1: Sí, però a nosaltres el tancament de web i de paper, sobretot, s'ajunta i...
0: Doncs ja parleu amb Tebas.
1: No. Ell ho fa sempre tot pel bé del futbol i...
0: Exacte.
2: Com Florentino.
1: I del públic en general, que ha d'anar també als estadis a les 21:30.
0: Clar, bé, escolta'm, aquí a Vitoria ha vingut tothom, eh?
3: Però un moment, les 21:30...
0: Aquí ha vingut tothom a Vitoria.
3: Les 21:30, Fernando, és el prime time de la televisió. És que, clar... Aquesta, i la televisió és la que paga les milionades.
0: Però no juguen, totes les jornades de Lliga a la prime time de televisió?
3: No, però sempre hi ha partits a les 9.
1: Hi ha franja.
0: Això, vull dir que...
3: A les 9 també és prime time.
0: Doncs a les 9, això és el que estem dient.
1: Però home, hem avançat perquè recordo que havia partits a les 10.
2: Avui no el posen a les 9, perquè com hi ha partits a les 7, i ara amb els bars i els temps afegits, que excepte avui a Menys i Sorrotxa, tots són molt amplis.
0: Sí, si fas 2 hores i mitja de marge...
2: Clar,
0: entre setmana és 2:45 i les 9. Sí. Bé, Tebas ho té tot controlat, i a més a 9:15 diumenge ens ha regalat 15 minuts perquè la gent pugui tornar amb metro a casa, que la gent que hi vagi al Camp Nou. Bé, alguna cosa sobre el partit que t'hagi cridat l'atenció?
1: A veure, jo m'esperava una miqueta més de combativitat del Barça, de l'Alavés. Sí, una miqueta. Més sí, per seguir-li una mica el discurs...
0: Però han volgut. No, el que passa és que no estaven molt... No tenien el cap molt al lloc.
1: Home,
0: no?
1: Entenc que la Rua sempre et deixa seqüeles, alguns més que d'altres. M'ha sorprès que jo em pensava que Tecles, aquelles pizzas i aquell gelat i... li passaria més factura. Dintre de tot no l'he vist molt rovellat.
0: Està preparat per tot.
1: Sí, ell s'ho pren bé, tot.
2: En el gol no ha pogut fer res i no ha tingut gaire més exigents.
0: Ha tingut aquell cop de cap de Diabaté a segona part, no?
1: Sí, simplement hi ha hagut una que ha anat al pal que jo crec que no arribava ni de lluny, però bueno, escolta'm, era complicat. Però mira, no ha estat malament. El noi, el Cortés, ha estat bé.
3: Ha estat molt bé.
1: Per ser un partit allò important per ell, l'he vist bé, l'he vist amb bona pinta. Com tu dius, per jugar al Barça no sé, però com a mínim per jugar a primera divisió segur. I després volia dir alguna cosa de l'àrbitre. Sé que no... Evidentment no hi ha res en joc pel Barça, però sí que hi ha...
0: Tampoc t'ha agradat el temps afegit, com deia el Costa.
1: Més que el temps afegit, és que jo he vist dos penals... d'aquells que, sobretot...
0: El de l'empenta que hem dit de Rebeixa Rashford, no?
1: És que és una empenta molt descarada. Una cosa és una càrrega legal espatlla amb espatlla. Una altra cosa és que un tio tingui guanyada la posició i tu amb els dos braços li fotis una empenta i el treguis del camp. A veure...
0: Sí,
1: la Lliga està sentenciada.
0: Sí,
1: però hi ha clubs que estan jugant la permanència.
0: Sí.
1: A veure, ens ho prenem en sèrio.
0: Els rivals de l'Alavés avui no els hi deu haver agradat gaire l'arbitratge de Sánchez Martínez.
1: Clar, mira, hi ha un Barça-Betis, aquest que estem parlant. El Barça ha guanyat la Lliga, el Betis té la Champions, no? Home, mira, és competició oficial, però, bueno, mira, semblen un amistós. Aquest no era amistós, Aquest l'Alavés està jugant-se.
0: I quin és l'altre penal, ara que ho dius?
1: Un que agafen a Lewandowski.
4: A la primera meitat. Es queixen poc, m'ho explicat.
0: Poqueta cosa, aquell, no?
1: Bueno, jo crec que l'agafen sense cap intenció, l'agafen dintre l'àrea sense cap intenció de disputar la pilota. A veure...
0: Han defensat molt al límit els defenses de l'Alavés en moltes accions, Aquesta càrrega, aquesta empenta... Allò que l'àrbitre no s'atreveix a xiular perquè sembla un penalet, però no és un penalet i s'hauria de sancionar. O sigui, està sempre fregant aquest límit.
1: Jo aquest reba, et dic, l'empenta que li fa Rashford, per mi, el tio se l'ha jugat,
0: Sí. Mira, saps què farem avui? Començarem per buscar el millor i tirarem del fil.
1: No.
5: El millor jugador del partit.
6: Doncs som-hi, triem el millor jugador del Barça aquesta nit. El Costa ha votat Álvaro Cortés. Ricard, tu primer, què tries?
0: Rashford.
6: Mireia.
7: Jo també, Álvaro Cortés.
6: Bernat Soler.
8: Cortés.
6: Marc i Carles.
9: Cortés.
6: Xavi.
10: També Cortés.
6: Bernat Coll.
11: Bernal.
6: Fernando.
4: Mira, com que m'esperava molt poc d'ell i pensava que faria alguna, li dono a Tec.
6: A Tec, per Stensner.
0: El millor jugador del partit, li has donat i tot. O sigui, les expectatives eren baixíssimes, eh?
4: Molt baixes, eh? Jo cada córner dic que això serà un drama. Ja et dic, aquell gelat quilomètric que es va menjar, dic, li passarà factura.
0: Pica'm el gelat, que tu i el Bernat esteu impactats amb el gelat,
3: sí,
0: aquest, tu.
3: Home, és que, allò, és que no era, una, no era un
0: vaset.
3: No, no, però no tarrina de tamany familiar.
6: Sí, els oients no han escollit a Stensner, han escollit Álvaro Cortés, que és avui, el dia del seu debut, escollit el millor jugador.
0: Doncs per aclamació, per clam popular, Mireia.
7: Ha parlat Álvaro Cortés a Sport 3. Podem sentir les seves paraules després del debut.
12: Hombre, esta fecha me la llevo para toda la vida, la verdad que es lo que he dicho, llevaba soñando eso. Este momento, ser titular con el club de mi vida, pues que no tengo palabras para describir lo que siento, pero también tengo una sensación agridulce por no haber conseguido el resultado que queríamos, pero lo que te digo, para mí es el mejor día de mi vida.
13: Com ha estat? Quan t'has assabentat de la notícia, no sé si durant la setmana, durant els entrenaments, ja sospitaves alguna cosa.
12: Bueno, la verdad que ha sido una semana un poco movida, porque entre el campeonato de liga, la rúa, la verdad que hemos tenido poco tiempo para entrenar y no sabíamos muy bien quién iba a salir y el míster me la ha dicho al mediodía. Y la verdad que me he puesto nervioso cuando me lo ha dicho, pero supongo que es normal, ¿no? Cualquiera se pondría nervioso con debutar con el mejor club del mundo y a partir de ahí lo iba con normalidad, hablando con mi familia, con los compañeros que me han tranquilizado, me han dicho que esté tranquilo, que haga lo que sé hacer y ya se ha salido.
13: Se t'ha vist molt bé durant el partit, sincerament, has tingut una bona actuació. No se t'ha vist gens nerviós, com a mínim des de fora? No sé si dintre del camp es portava una mica per dintre.
12: Sí que és veritat que antes del partit estava un poco nervioso, però en cuanto ha pitado el árbitro, me he centrado en el partido, me he alejado del ruido ajeno y me he centrado en cada jugada como me han enseñado desde pequeño y lo que te he dicho, jugar con estos compañeros se hace todo más fácil.
13: Y una demostración de la apuesta del club por la Masía.
12: Sí, sí, está claro que apuestan por los jóvenes y yo solo tengo palabras de agradecimiento tanto a la directiva que ha confiado en mí como al staff también del filial que está esta temporada y se lo agradezco todo a ellos.
13: L'equip ho ha intentat, però finalment no s'ha aconseguit la victòria. No sé si el fet de venir de la celebració, enfrontar-te amb un equip que s'està jugant la vida i influeix.
12: No, és el que decíem, si tenemos tiempo para celebrar, tenemos tiempo para jugar bien. Hay que hacer quizá un poco autocrítica a todos, pero el rival se jugaba mucho, han planteado el partido como ellos querían y nosotros lo hemos intentado y nos ha dado.
13: Evidentment, això, després del triomf contra el Madrid, després de la victòria al títol de Lliga, és una gran temporada pel Barça.
12: Sí, sí, està claro, però el club és ambicioso, quiere ir a más y ahora disfrutar lo que hemos conseguido y la temporada que viene vendrán más cosas.
0: Álvaro Cortés, el millor jugador del partit per la TET. Ara vaig amb la sala, amb el laboratori, Carles, perquè m'expliquis les dades de l'Álvaro Cortés, però abans volia fer un incís amb el tema de la zona de descens i les curiositats del calendari, no? L'Alavés juga avui contra el Barça, que és campió, juga aquest cap de setmana contra l'Oviedo, que ja és equip de segona. Ara canviem de dia, ja som a dijous, la mitjanit. I juga l'últim partit contra el Rayo, que estarà a punt de jugar la Conference League, la final. O sigui, si ho tries, no te pots tenir millor calendari, eh? Per poder-se salvar. No sé què passarà, però vaja, la qüestió és que li ha sortit cara les tres vegades. Eh?
2: Has dit l'Oviedo ja ha baixat.
0: El Barça ja campió.
6: El Barça ja era campió.
0: I el Rayo ha posat tot la final de la conferència. Sí, sí, sí, sí, fet a mida. Carles, aviam, Álvaro Cortés, tu que el coneixes, com l'has vist?
9: L'he vist molt bé. Va donar molta tranquil·litat.
0: Et vaig a fer preguntes. És ràpid o no?
9: Sí, sí, però és un tio gros, ja l'has vist, eh?
0: Sí,
9: però,
0: sí.
9: Jo crec que és més intel·ligent que ràpid, o sigui, sap situar-se bé...
0: Ja, domina els espais, eh?
9: I controla la seva... La intel·ligència el fa saber quan ha de tirar enrere, quan ha de fer el pas enrere.
0: Quan anticipar, sí. O sigui, és ràpid de cap i això el fa ser més ràpid del que sembla físicament, perquè és un jugador...
9: Però no és un jugador lent, eh? Vull dir que és un jugador que pot mirar enrere també i pot córrer, però òbviament no seria el més ràpid de l'equip.
0: O sigui, tu no descartaries que es quedés a la plantilla del primer equip la temporada que ve?
9: Sense dubte. Jo crec que és ha de ser el cinquè central o el sisè central.
0: Ah, sí, eh?
9: Sí.
0: Encara que tingués pocs minuts, perquè, clar, centrals... Clar, el Barça que tindrà...
9: Clar, és que què tindrà el Barça?
0: Gerard Martín, Cubarsí...
2: Araujo.
0: Bé, Araujo, si no hi ha sorpresa.
2: Eric.
0: Eric, i quedar-te'l com a cinquè, més un que pugui venir.
9: Que puguis fitxar.
4: Li van oferir renovació a Christensen.
0: Però li van oferir la renovació a Christensen, però perquè continuï al Barça, Christensen.
2: Sí.
0: Quan acaba Christensen?
2: Ara acaba el contracte. Prèvia,
0: sí. Ah, o sigui, ara quedaria o lliure o renovació, eh?
2: D'un any, sí.
9: Però és la relació, no?
4: Diria que la primera oferta no li va agradar massa.
0: Però una pregunta, però és com un gest? Sí. O per què li ofereixen la renovació?
2: Sí, perquè es va lesionar.
0: Ah. Perquè, clar, el cicle de Christensen el podríem donar per acabat. O sigui, estàs tenint un gest de...
2: generositat.
0: I no li va agradar l'oferta? Doncs...
4: Home, suposo que va ser una oferta a la baixa i va venir cobrant molts diners perquè venia en prima de fitxatge.
0: Hauria de ser a la baixa, no? Hauria d'entendre que...
2: Sí, li van fer l'oferta perquè no es quedés sense res després d'aquesta lesió que l'ha tingut 5 mesos de baixa.
0: Això em sembla fantàstic.
4: També et dic que crec que a Flick li agrada.
0: A Christensen.
4: Sí. Sí, ja.
9: Però no sé si està en condicions de...
0: Ja és gran, Christensen.
2: Sí. Quants partits ha jugat Christensen les dues temporades de Hansi Flick a la banqueta?
4: Molt poc.
0: Saps?
7: Anem a pam.
0: Perquè, a més, Christensen jugarà al Mundial, no?
4: Dinamarca...
0: Sí, vaja. Encara no hem estudiat pel Mundial tots, avui ho estem demostrant. Però vaja, Christensen crec que jugarà al Mundial. Clar, si el renoves no el podràs vendre, però potser seria un bon aparador per demostrar que la lesió és passat i perquè pugui fer l'últim contracte, però que no hipotequi, per exemple, la presència d'Álvaro Cortés a la plantilla. Però vaja, ja veurem què passa i sobretot si accepta aquesta renovació. Bé, Carles, tu el coneixes bé, i el partit d'avui com ha anat això?
9: 101 intervencions, amb 4 passades de mèrit bé, una de malament, 17 recuperades, una perduda, 11 refusades en defensa, no ha comès cap falta i n'ha rebut una.
0: Dades bestials, sí. Bestial, 17 recuperacions, 11 refusos...
2: Aquestes intervencions que han superat les 100, és habitual en els centrals?
9: Sí, quan tens molt la pilota, pensa que surta tota des d'ells. Sí, és molt més vistós quan les fa Pedri, perquè és la mirada endavant. Ells fan molta passada de lateral a central, de central a lateral, de passada enrere. És normal que el central del Barça toqui moltes vegades la pilota.
0: Bueno, un bon dia, perquè avui al tercer temps comencem a... pensant els plans de futur. Ara hem començat a parlar del tema Christensen i Álvaro Cortés, però crec que hi ha altres apunts interessants.
8: Mira, preguntaves per la velocitat de Cortés. Tirem un escàner.
0: Sí.
8: Dels 16 futbolistes que han jugat avui, Cortés avui té la desena velocitat més alta.
0: O sigui, és mitja taula, això,
8: mitja taula, a l'alçada de Cubarsí, avui, diguem-ne.
2: Mitja taula de 42 punts.
0: Sí, no, exacte. Però em serveix el contrast amb Cubarsí, a l'alçada de Cubarsí.
8: Cubarsí avui, avui.
2: No tens la punta
9: que avui no han estat exigits.
8: Em refereixo que, com que ha jugat tan poc Cortés...
0: Que Cubarsí té una marxa més, vols dir?
8: No. Em refereixo que Cortés ha jugat tan poc que és molt difícil comparar-lo amb tots els futbolistes en el seu màxim de la temporada. Llavors, comparem només avui... a l'alçada de Cubarsí.
0: Sí, jo el que vull dir és que el que estàs matisant és que la velocitat de Cubarsí no és la velocitat normal de Cubarsí. I que dic que Cubarsí encara té una marxa més en el seu potencial.
8: I potser Cortés també.
0: I no sabem si Álvaro Cortés la té.
8: Exacte.
0: De Cubarsí sí, d'Álvaro Cortés no ho sabem.
7: Dos temes. Va, ara que obriu Cubarsí. Ha marxat Cubarsí amb una vena a la mà dreta que li agafava el dit gros de la mà dreta i una mica de canell. Cubarsí està bé, simplement a la primera meitat. Primer ha tingut una rebrincada i després un mal gest o viceversa, llavors a la mitja part ha decidit que s'ho lligava, ara mateix diu que era un mal gest i ja està i que no aniria més, i després preguntava
0: on
7: pels
0: era,
7: petits
0: jugats aquesta...
7: mà dreta dit gros de la mà dreta.
0: Bé, no jugar amb vol, no hi ha problema.
7: No. I, no, exacte, cap problema. I després, carpeta Christensen. Heu preguntat quants partits ha jugat Christensen en l'era Flick amb el d'avui. Ah, no, mentida, amb el d'avui no, calla, que avui no he jugat. Doncs sense el d'avui són 23 dels 115 que s'han jugat en l'era Flick.
0: 23 partits dels 115 de l'era Flick, eh?
3: Un 20%.
0: Això és... Sí, sí, això sí. És molt poquet.
3: Però estan lesionat les dues temporades,
0: sí.
3: No?
0: Lesions sí.
3: L'any passat és la lesió que va permetre la inscripció d'Olmo i aquest any doncs, la lesió aquesta després del dia del Guadalajara.
6: Parlant de l'era Flick, avui acaba la ratxa de 55 partits de Lliga marcant gol. El rècord estava en 64, era del Barça també entre el gener del 2012 i setembre del 2013. Mm. Avui el Barça, però, trenca aquesta, però acaba amb aquesta ratxa 55.
0: Quin va ser l'últim partit que no va...
6: El Leganés de l'any passat, el 0-1.
0: Ah, és veritat.
3: Són partits de Lliga, no?
6: Sí, sí, això sí. És Lliga. Sí,
3: sí, sí.
0: O sigui, un la temporada passada, un aquesta temporada, no?
3: Sí.
6: Sí.
0: Molt bé. Doncs es trenca aquesta ratxa amb partits de Lliga, com diu el Bernat, i fa bé de matisar. Va, anem a parlar una mica de la temporada que ve. Fernando, començo... obro el meló del davanter, per exemple?
4: Buf. Home, en teoria és la
0: bé,
4: mira, la gran aposta,
0: mira,
4: no?
0: Aniré una miqueta més enllà de l'arquitectura ofensiva del Barça, perquè, clar, també ha de resoldre el tema Rashford, no? Ha de resoldre si fitxa un davanter i fitxa un extrem, perquè, clar, el Barça... Avui m'ha dit el Bernat que havia llegit un article teu molt interessant, eh?
3: Sí, però sí, el que passa que no concreta en una posició, sinó que defensaves, Fernando, si no entes malament en l'article de Mundo Deportivo, que el Barça, per competir al més alt nivell, perquè ens entenguem, la Champions, ha d'invertir diners. S'ha de gastar els calés i fitxar cracs.
0: Ja estaves demanant diners, ja?
3: Sí, estaves com...
4: Sí, no, el que mirava...
3: Posant el focus en que aquí, si no gastes calés, no podràs... I ho feies comparant amb els grans equips europeus.
4: No, he mirat els darrers 3 anys quan s'han gastat els grans equips i els grans clubs i rivals, per tant, del Barça a nivell europeu, perquè la Lliga al Barça l'ha guanyat 2 anys seguits amb Flick i sembla que per això dona i és possible que continuï donant. Ara, molta gent ja mira més enllà i, a més, és possible que ja ho exigeixi. Clar, però és que tu has de pensar que el Barça s'ha gastat en 3 anys 121 milions, que és el que s'ha gastat, per exemple, el Liverpool amb Florian Wirtz.
0: Ja. Yeah.
4: Crec que Isak va costar encara 145. És a dir, hi ha un club que en 3 anys s'ha gastat en un jugador més que el Barça... En tot el que ha aportat, perquè han vingut Joan Garcia, Dani Olmo, el primer any d'aquests 3, Vitor Roque, i Rooney Bargi, que va costar 2,5. La resta
0: ja,
4: han estat
0: el Barça,
4: sessions.
0: El Barça està en una situació econòmica que no té aquesta capacitat, no?
4: Sí, però dic que arribarà un any que haurà de tenir-la, no?
3: Però aquesta lectura que fas tu creus que s'està també començant a comentar dins del club?
4: Home,
3: de dir, aquí hem de fer un mica... Un dia hauríem de començar a gastar-nos els calés amb algun crac.
4: Jo crec que sí, perquè... Home, a veure, si, quan parlem de noms, és el que diem sempre, quan parlem de noms i parlem d'una forma... tots els mitjans, de forma... bueno, amb certa regularitat...
0: Julián.
4: Clar, amb certa regularitat d'un jugador com Julián, ja sabem que té un preu, ja sabem que té un contracte llarg, i ja sabem que voldrà una fitxa. Per tant, si això no surt de les nostres mentes calenturientes, que diria algú, sinó que surt que algú hi pensa dintre del Barça, vol dir que també valoren que tenen certa capacitat per poder intentar això. És a dir, tu saps que probablement marxi Lewandowski. Doncs has de portar un jugador que faci
0: algú
4: similar a Lewandowski, que ha donat un rendiment brutal.
0: Sí, brutal, però el problema amb Marchi Lewandowski, ja podem dir que gairebé segur marxa Lewandowski? O algú pensa que Lewandowski...
2: Avui des de Polònia s'informava que tenia la decisió presa i que la seva intenció fins i tot era acomiadar-se diumenge en el Barça Betis del Camp Nou.
0: Jo crec que Lewandowski és d'aquells jugadors que sap quan ha d'arribar i sap quan ha de marxar. O sigui, jo estic convençut que Lewandowski ha gaudit l'any, però ha vist que les coses es movien i que continua una temporada més. Ja el veiem en segons quins partits. Li costa molt mantenir l'energia, pensar ràpid. El que passa és que és un jugador d'àrea, bé, probablement dels millors dels últims 25 anys, dels millors davanters. Però jo tinc la sensació que seria bo pel Barça i per Lewandowski que es tanqués aquí el cicle. Quants anys té Lewandowski ja?
1: 38.
0: Clar, és que...
2: El Barça tampoc no el retindran a la força.
0: Correcte. Aleshores, Lewandowski té una massa salarial alta, no?
1: Molt alta.
0: Sí, un salari alt.
1: 40 milions d'impacte.
0: Val. Aleshores, fa pocs dies el Xavi Campos va presentar com el Club de Mitjanit com una llista de davanters on vas donar la prioritat màxima, si no m'equivoco, Xavi, que era Julián, no?
2: Julián número 1 i en el màxim nivell de davanters que el Barça voldria aspirar, Harry Kane i Erling Haaland. Però vaja, eren tres objectius, no diré utòpics, però que s'assumia que eren molt difícils d'aconseguir. I sense renunciar del tot, sobretot en el cas de Julián Álvarez.
0: Ja, i tu, Fernando, et quadra que, com dius, que Julián és la prioritat?
1: Jo crec que des que van començar a posar objectius amb números a la llibreta,
0: sí,
1: el número 1 és Julián. Una altra cosa és que això vagi fluctuant o que si no pots amb el número 1 pel que sigui, perquè no et poses d'acord amb ell o perquè el seu club, com que tu ets un rival directe a la Lliga Espanyola, et posa un preu molt elevat per...
2: Sí, és a dir, a Julián per menys de 100 milions no. És difícil que l'Atlètic de Madrid el deixi marxar.
1: Sí, és difícil. El que passa que jo ja estic llegint que els que deien que no estava en venda ara ja diuen que per 100 milions, a partir de 100 milions, ja començarien a escoltar oferta.
0: Qui són els que deien que no estava en venda?
1: Premsa de Madrid, que la seva font és l'Atlético de Madrid.
0: Vols dir que ha canviat una mica el discurs?
1: Jo diria que sí.
2: Però el problema, Fernando, no són només els 100 milions. El problema ara mateix és el de sempre, és el fair play. Ara mateix el Barça no té garantia que pugui sortir al mercat d'estiu amb l'1x1.
1: Això és cert.
2: Que sense que... l'1x1 és impossible afrontar una operació sí. Com aquesta.
1: A veure, jo diria que en les entrevistes que ha donat el que serà, en teoria, seguirà sent el tresorer del club a partir de l'1 de juliol, que és el senyor Ferran Oliver. Mm-hmm. I a més, diria que a part de tresorer és possible que promocioni a vicepresident econòmic. Ell deia que faltaven 10-12 milions, hem sentit tots...
2: A l'última actualització, que és de uh-huh. la setmana passada, 14 ens van comentar.
1: Vale, doncs, clar, aquí la clau, com dic, és que d'una vegada per totes això ho puguin aconseguir. I després que amb les sortides que hi hagi generin aquest espai salarial. A mi em van dir que l'impacte salarial de Lewandowski era de 40 milions. Entre amortització i fitxa.
0: Per tant, això facilitaria atacar un objectiu.
1: Això vol dir que si tens l'1x1, tens un forat de 40 milions.
2: L'1x1 l'has d'aconseguir abans del 30 de juny per aquest exercici. Això és molt tècnic. I,
1: no, és tècnic,
2: ja.
1: Sí.
2: Clar, i a Lewandowski te'l treus a sobre a partir de l'1 de juliol.
1: De l'1 de juliol.
0: Per tant, no entra aquí. Escolteu una cosa.
1: Però vull dir que si...
2: T'ajudarà,
1: Que si deixes de tenir aquest impacte i estàs a l'1x1 sí. amb Lewandowski, vol dir que pots, entre amortització i fitxa...
2: Tens espai per incloure.
1: Clar, impactar un davanter que a l'any et doni això.
2: Però has de tenir-ho per un.
1: Julián, dic jo, en teoria, si volgués venir al Barça, potser d'entrada, vull dir, d'entrada el primer any, no t'impactaria tant com el Lewandowski en el seu darrer any.
0: Ja t'entenc.
1: Que pots fer amb un jugador un contracte progressiu. Que
0: hi ha alguna opció que el Barça pugui fitxar dos davanters o amb una operació com aquesta és impossible? Ho dic perquè si no...
1: Però dos davanters et refereixes nous o un extrem i un...
0: No, un nou i un extrem. Perquè jo...
1: El Barça vol un nou i un extrem.
0: És que jo trobo que Ferran és un jugador d'una química immillorable a la plantilla i un jugador que accepta el rol que toqui, que rendeix en els contextos que faci falta, que no és el millor davanter del món, ja ho sabem, que no és el més delicat, que no és el més efectiu, però que és un jugador que suma amb tantes coses que el Barça, per mi, no se'l pot desprendre de Ferran.
2: Sí, encara Lewandowski no hagi de ser titular. La idea és quedar-se a Ferran la temporada vinent.
4: Jo crec que això estava lligat, com diu el Xavi, estava lligat el tema Ferran a Lewandowski.
0: Val, ara bé, clar, necessitem un altre davanter. Vam anar a buscar Rashford, vam poder fitxar Luis Díaz,

0: L'entrenador latín...
1: I quina sensació teniu de Flick amb Rashford?
2: Se'l quedaria, el que passa és que per 30 milions crec que el club no està disposat a fer aquesta inversió.
0: Aquí el tema és un puzzle dels diners que tu has de veure que et gastes amb la gran prioritat, que és el nou, i si després et dona per pagar aquests 30 milions de Rashford, o dius, escolta'm, com que no em dona, o crec que no s'ho val, a veure si podem aconseguir una altra cessió. El que passa que a mi m'estranya que l'United s'empassi això, clar, bàsicament perquè recuperant-lo el poden vendre bé, perquè els seus números són bons.
1: I té un Mundial com perquè costi molts diners, no?
3: Un Mundial, per cert, que no té Christensen, eliminada...
1: Ah, va quedar eliminada
3: Dinamarca? Sí, contra la República Txeca, els penals.
1: El tema Mundial ens hi hem de posar ja, eh?
0: Sí, però són massa seleccions.
3: Estem amb la Lliga ara...
4: Curaçao sí que ens juga.
1: Estem ensopegant, hem fet ensopegades de Mundial avui, es nota que encara no hem enfocat allà al cap. O sigui, els van eliminar a la repesca, eh?
3: Sí.
1: Molt bé. Torno amb
4: com a Polònia, Lewandowski tampoc té Mundial.
1: Exacte. Torno al tema dels davanters. És que a mi m'han dit que a Flick li agrada molt João Pedro, eh?
2: Sí, però João Pedro, l'extrem del Chelsea, el portuguès.
1: No, el davanter.
0: No, és Pedro Neto.
2: Ja. Quan va pagar el Chelsea per... sembla que jugava al Brighton, no?
1: Al Brighton jugava.
0: Jo diria que 60 i pico.
2: Clar, és que...
1: I té un Mundial on serà titular. No, ho dic, però no ho dic per jugar com a la banda esquerra.
2: No, és més... Si no, és pel centre,
1: pels
2: no?
1: Pels temps. És a dir, fins quan esperes Julián? És a dir, la via Julián, fins on la llargues? Perquè, clar, un nou hauràs de fitxar tard o d'hora. I si no vas a primeres opcions, és a dir, no vas aviat, potser et pots quedar tirat, perquè al Chelsea hi haurà molts jugadors que voldran marxar aquest estiu.
4: Sí, però és que el Campos abans ha donat la clau. És que tu, no, com en els futbolistes, no els puguis garantir la inscripció. Ja pots anar pagant 100 milions i els que vulguis, que si després no pots quadrar perquè no tens fair play, i això els jugadors ja fa anys que estan advertits que el Barça et vulgui fitxar és una cosa, i una altra és a veure quan arribis com que t'hi trobaràs. Si has d'esperar una lesió d'un jugador per inscriure's, és a dir, aquí el tema és que portem molt de temps esperant aquesta ràtio de l'1x1
1: ja,
4: i no arriba.
1: Que...
4: És que és un problema que no el comentem i crec que és molt important.
1: No, sí.
4: Perquè,
1: no,
4: és a dir, jo crec que Julián té dubtes també. Julián, li encantaria jugar al Barça, sí, però ell diu, però podré jugar al Barça si em fitxa? Perquè una cosa és pagar i l'altra és poder inscriure...
1: I quan se sabrà això?
4: Ah, doncs teòricament...
2: El 30 de juny a les 11:59.
4: El 30 de juny es tancaran els...
1: El 30 de juny ja ho sabrem, no?
4: No ho sé si estan automàtic, no sé.
2: El
4: Barça els comptes els està presentant al setembre-octubre.
2: Sí, però la Lliga no et dona l'1x1 si no té la certesa que es compliran amb el...
1: Però quan et dona la Lliga, si tens l'1x1 o no?
2: Suposo que hi ha un marge de dies.
1: Perquè tu has de saber el reglament amb què pots anar a fitxar o inscriure, perquè si no... Diràs, escolta'm, si no em diu qui puc fitxar i qui no, i què puc pagar, quan vol que vagi a fitxar?
0: És possible que comencis la finestra de mercat i no tinguis l'1x1? Això, el Barça ja ha viscut aquests estius que no l'ha tingut. Ara, igual el dia 10 de juliol o el 5 el tenen. Si us en recordeu, aquell hivern, no aquest darrer, l'anterior, amb el tema d'Olmo i Pau Víctor...
2: I tant que el recordem.
0: El 3 de gener el Barça li va donar la Lliga l'1x1.
1: Sí, sí.
2: Bueno, obligada pel CSD.
0: No, diria que era per aquells pagaments del senyor Virladeano, dels seients.
2: Ah, sí, però els hi va donar, el que passa que ja no podien inscriure'ls perquè estaven fora.
0: Clar, ja havíem...
4: Aquells pagaments no s'han acabat de fer.
2: Encara no han arribat.
4: No han arribat al 100% d'aquells pagaments.
0: Però en aquell moment, amb aquells pagaments que el Barça va poder... amb un auditor... que no era de primera línia, amb aquell auditor va poder acreditar aquells pagaments i Tebas, que estaven en plena trifulca pel tema de Olmo i Pau Víctor, va donar l'1x1 al Barça. Sí. Vull dir que això és mòbil i el tema és quan entrin els
4: clar,
0: pagaments.
4: I després hi ha moltes operacions. És a dir, si tu de sobte et marxa Lewandowski amb l'impacte econòmic que et trauràs de sobre, o jo què sé, fessis una venda que et suposi gairebé tot un ingrés net, en fi.
1: Mira, fer una cosa. Caçador, què passa per Caçador?
0: No, que Caçador és un jugador que sembla que no té per Flick un gran protagonisme. Sí. I que

0: bueno, que té, pot tenir mercat i que pot sortir i tot el que ingressi és allò directe a la vena, proteïna de fair play, perquè ja és un jugador format a la casa.
1: Bé,
0: tens l'opció de vendre'l abans del 30 de juny.
1: Han d'haver-hi molts moviments, però hem de pensar en positiu, perquè per pensar en negatiu diríem que ja tindrem temps.
0: No, però jo el que volia dir amb aquest article que m'ha dit el Bernat abans és que el Barça, fins ara, en els darrers anys, que s'ha gastat molt poc
1: que
0: en
1: sí,
0: fitxar,
1: que sí.
0: El que sí que ha fet és consolidar plantilla, ha renovat, s'ha gastat diners, clar que sí. Home, en Lamine Yamal, en Pedri, en Cubarsí...
1: En mantenir allò que ja tenia.
0: En mantenir aquella qualitat que ja té en lloc de vendre-la. Sí. Això també és una inversió. Ara, amb aquesta base que és molt potent, que és molt bona, que és molt jove, que té molt per davant, què li falta? Li falten els retocs potents de marcar la diferència i fer aquell salt perquè tu et posis a jugar una eliminatòria doble amb el PSG i no diguis... Ostres, hi ha molta diferència. Sí.
1: Deixa'm passar pels laterals, que jo crec que és una altra opció per fer mercat, perquè el Barça haurà de prendre decisions, què passa amb Cancelo, què passa amb una possible marxa de Koundé. Per exemple, Mireia, Koundé, quin plans de vida té?
2: Koundé el que vol fer, ell és jugar a futbol, i ell el que vol tenir són minuts. Llavors, tenir-los a Barcelona li semblaria bé. Tenir-los a una altra banda, doncs no seria un grandíssim daltabaix a la seva vida.
1: No descartes poder escoltar opcions?
2: No, ni que n'hi arribaran, n'estic segura. Que n'hi haurà alguna que probablement Koundé n'escolti, tampoc no, és una cosa que no descarto.
3: Clar, Deco encantat.
1: I el Barça té Eric aquí, en aquesta posició, diríem, per assumir aquesta plaça i Xavi Aspar que es vagi cuinant a foc lent.
3: I Héctor Fort.
1: També que pot tornar cedit, que a més pots guanyar molts diners amb Koundé al mercat. Un altre jugador que a més ha de tenir una presència al Mundial important.
0: Però insisteixo que aquí, i ho diré sovint, aquí té molt a veure l'entrenador.
1: Koundé, ja, si Koundé
0: va ser renovat
1: diu,
0: a l'agost de l'any passat.
3: Però Flick diria que no està excessivament content, satisfet de la temporada de Koundé.
0: Vale. El tema és, si tu tens un contracte que t'han fet fa un any ben retribuït, diria que era perquè havia una amenaça del City.
3: Us ho va explicar Deco al Mundo Deportivo.
0: Sí, l'estiu passat. I van parlar amb l'entrenador i tal, i van dir, escolta, doncs tu el vols, sí, renovat. Té contracte llarg, viu a Sitges i juga sempre, o gairebé sempre.
3: El clàssic no el va jugar.
4: Però Fernando,
0: sí, però
4: quan,
0: si
4: quan
0: juga
4: no
0: sempre, calés... tot i que no estigui bé, el que diuen és, home, un jugador es veu amenaçat si quan no està bé no juga. El dia del clàssic, que era un dia de final de Lliga a casa, va jugar Eric.
3: Sí,
0: això,
3: sí.
0: Això és un
3: significatiu.
0: Un senyal. És a dir, el jugador ha de veure que, encara que no estigui bé, no juga sempre. Si veu això, que encara que no estigui bé, juga sempre, per què s'ha de moure? Llavors, l'entrenador ha de donar senyals, o parlar amb ell i dir-li, escolta, no ets imprescindible. Si vols escoltar ofertes, aquí estem.
1: Que
0: segueixes, comptaré amb tu quan tu guanyis.
1: Jo crec que el detall del clàssic també és una advertència de començar-li a dir que era titular indiscutible i ara és titular, però no sé si indiscutible.
0: I si arriba, insisteixo, si arriba una bona oferta que el jugador veu bé, el Barça també ho veuen bé.
1: I deixa'm acabar abans de les preguntes. Cancelo pot continuar al Barça l'any que ve?
0: Volen que continuï.
1: Volen que continuï.
0: I ha convençut a Flip, com és evident.
1: I hi ha opcions, eh?
0: Sí, però té un any de contracte amb Al Hilal.
1: Bé, s'ha de negociar, molt bé. Sí. Va, Bru, endavant, primera.
5: Polo, ordena'm els migcampistes en funció de la confiança que creus que els hi té Flick. Pedri, Gavi, Frenkie, Olmo i Fermín.
0: A veure, Pedri.
1: U.
0: Gavi.
1: Dos.
0: Fermín.
1: Fermín, tres.
0: Olmo.
2: I Frenkie?
0: No, perdona, m'he deixat a Frenkie.
1: I on el poses?
0: Que per gent del club no és tan important, però per Flick és veritat que te'l posaria potser al segon.
1: Imagina't.
0: I desplaçaria al tercer lloc a Gavi.
1: Molt bé. Segona.
5: Mireia, d'aquí a dues temporades, a quin país creus que jugaran Roni Verdaggi i Marc Cassadó?
2: Cassadó a la Lliga Espanyola... I Verdaggi no estarà a les quatre grans lligues.
1: No estarà, dius?
2: Jo crec que no.
1: Molt bé. I la tercera?
5: I Bernat Soler, d'entre tots els fitxatges possibles que sonen, quin és el que veus menys clar pel Barça?
4: Menys clar vol dir que menys, més difícil o que no em convenç?
1: Doncs més difícil.
6: Contesta el que vulguis.
4: Doncs... Julián.
1: El veus poc clar, per difícil. Per difícil. Tu no te l'acabes de creure.
4: No, perquè són molts diners.
1: Aquesta operació no te l'acabes de creure.
4: És que la veig... Sí, sí, la veig molt cara, molt cara.
1: Molt, molt, molt difícil, eh?
4: Sí.
1: Doncs veurem què passa al futur.
0: En el tema de Joan Pedro, Ricard no juga a Champions, no? El Chelsea no juga a Champions.
1: No, ni Champions ni Europa, em sembla, Fernando. O sigui, allà hi haurà... Passaran pel despatx i aniran dient que quan poden marxar. Ja veurem què passa.
0: Un altre que va boig per venir és Cucurella, eh? No dic que sí, a prioritat, però...
1: Però vaja, és a la carpeta. El Mussol.
7: A Catalunya Ràdio, la TDT.
8: Dolors musculars, lesions esportives o molèsties postoperatòries? A Epsilon Fisio t'oferim tractaments personalitzats amb la tecnologia més avançada. Epsilon Fisio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
7: El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
1: Bona nit, Guillem.
9: Bona nit.
1: Ja pots volar.
9: La ressaca contra la gana, la felicitat contra la necessitat. L'Alavés supermotivat. No tenim continuïtat. Al Barça li falta profunditat. No recordo cap oportunitat. No és el nostre dia. Ni un xut a porteria. Al Barça no s'hi juga res. S'avança l'Alavés. A l'últim instant, els qui més ho necessiten es posen per davant. S'imposa la fam. La segona és molt dura. Quina tortura. Sumen tots els de la cua. Encara estem a la rua. L'única motivació en aquests últims partits és veure si es peguen al vestuari del Madrid, si Florentino està que trina, pobre avi, va perdut, i si Mbappé s'orina, altre cop, el seu escut.
1: Ja queden només dues jornades amb el Barça campió. Gràcies, Guillem, bona nit.
9: Bona nit.
7: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: L'Alavés ha guanyat per 1-0 i Vitoria està de festa perquè tenen opcions de salvar-se. Ha guanyat també l'Espanyol. Veurem què fa demà el Girona, perquè la zona de baix està al límit, amb la màxima emoció. El Barça, diumenge, a 9:15, Barça-Betis, però abans, a partir de les 7, a Catalunya Ràdio, el descens, un diumenge de futbol. Bona nit, que descansin.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.

0: Doncs ja som aquí, no hem marxat, hem començat una mica més tard, ja ho vaig advertir ahir, i després dels nostres companys d'esports i de la TDT, doncs venim nosaltres. Ells us han dit que descanseu, però jo us demano que descanseu escoltant La nit dels ignorants, perquè la programació en aquesta emissora continua en directe fins a les 2 de la matinada. I vosaltres sou els que feu possible aquest programa, trucant, com sempre sabeu, al 93-201-7474. Avui, mitja hora més tard, però he viscut més d'una vida en un mateix dia. He tingut temps de felicitar el meu germà, que ha fet anys rodons. He vist una foto del seu net, l'únic net que té ell, que com a regal li ha fet un somriure amb la seva primera denteta. He anat a la perruqueria abans de ser detinguda pel carrer, no per excés de velocitat, sinó per excés de canes, diguem-ho clar. He dinat de sorpresa amb la meva filla, que ha vingut sense avisar, i malgrat l'àpat que habitualment faig sola. He anat a veure una exposició d'art a l'Illa Diagonal, a Barcelona, on una bona amiga exposa les fotografies artístiques que ha fet amb intel·ligència artificial. I abans de gaudir de la seva obra ja he començat a patir, perquè li he dit que tot estava molt a l'abast dels que no tenen bones intencions i que si no hi havia d'haver més vigilància perquè les fotos no volessin per art de màgia. Són imatges que juguen entre la realitat i la ficció, que ens acosten als somnis a vegades i que tenen una sensibilitat extrema. Les fotografies amb IA de l'Ariadna Arnés conviuen amb els quadres d'altres autors i es poden veure a l'Illa Diagonal fins a finals de maig. Però el dia ha continuat amb una conversa entranyable, que escoltareu aviat en aquest programa, d'un home centenari que ha baixat les escales de Catalunya Ràdio amb el bastó a la mà perquè deia que li feia nosa, he dit centenari, eh? Que ens ha fet riure, que té una memòria prodigiosa, una lucidesa i una energia encomanable, i ens ha recitat poesia, la que escriu ell des que es va jubilar ja fa 35 anys. Però això ja ho escoltareu un altre dia. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Doncs bona nit, aquí som a 2:15 d'una de la matinada d'aquest ja dijous 14 de maig. Som aquí per fer la nit dels ignorants fins a les 2, com sempre, i amb la vostra participació al 93-201-7474. I per encetar aquesta edició una mica retallada del programa, ens truca des de Mollerussa la Cristina. Bona nit.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Com estàs? Molt bé, i tu?
2: Mira, em fa una mica de mal l'ull.
0: Et fa una mica de mal l'ull? Com és això?
2: Sí, mira, m'ha sortit com un mussol.
0: Ai, sí que fa mal això.
2: Sí, i és la primera vegada a la vida. I la veritat és que em fa mal. I voldria saber, doncs, quin és el motiu per què sortim. I després, remeis naturals.
0: Algun remei natural, no?
2: Sí, sí. O si s'ha d'anar a l'oculit, vull dir, no sé jo com evolucionarà tot això.
0: Clar, perquè dius que és el primer que tens, eh?
2: Sí, clar, però això, com que no...
0: Sí, sí, és veritat, no hi ha gent que no en té mai i gent que té tendència a tenir-ne. Per tant, els que tenen tendència a tenir-ne segur que et poden dir mil coses per passar una mica millor. Cristina, vale. Et sap greu que vagis així avui, però a veure si et poden donar solució, t'ajuden i et baixa aquest mal, perquè sí que fa mal, realment.
2: Sí, doncs moltíssimes gràcies, felicitats pel programa i acompanyeu molts dies.
0: Ai, doncs moltes gràcies, és l'objectiu i si ho aconseguim ens feu feliços també. Així que gràcies, Cristina.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit. Bona doncs nit. Va, els ignorants cansaven molt de tantes coses i estic convençuda que de mussols els ulls també i que teniu algun remei per la Cristina per fer-li passar aquest dolor que té i si algú si no ja consultarem nosaltres un metge, que ho fem sovint, eh? Però si algú també té una explicació de per què surten els mussols, doncs avui farem una resposta completíssima per la Cristina. Podeu trucar al telèfon del directe 93207474 o deixar-nos els missatges de WhatsApp al 667-220-148. Tenim diferents missatges que ara escoltarem, però com que em diuen un moment, no donis pas a una gravació perquè tenim una altra trucada d'en Lluís des de Premià de Mar, doncs parem màquines. Lluís, ui, ara de baixar la ràdio, Lluís, que s'està acoplant tot.
3: Sí, perdona, que no. Ha sigut un lapsus, que aquest no l'he tingut mai, sempre vaig molt en contra de tot arreu i escolta'm.
0: És que m'he anat sentint jo amb eco, sí. Saps?
3: Perdó, eh?
0: Ja està,
3: escolta'm
0: ja
3: una cosa.
0: Digues.
3: Marta, que vas poder resoldre aquell entrínculis matemàtic o no?
0: No, jo estic esperant que algun savi ignorant ho resolgui.
3: Carai, és ben fàcil, eh? Però bueno, és igual.
0: No, doncs espera't uns dies i si no ens ho expliques. A veure, sincerament, no m'hi he posat una altra vegada, eh? No m'he posat a estudiar-ho, eh? Però potser que m'hi posi, no?
3: És una mica complicat, però quan t'hi poses dic, carai, si això és facilíssim. Però bueno, t'hi has de posar-hi, no? De moment veus, carai, si sumen 510, i si només n'hi ha 500, com pots tenir 510? Bé,
0: hi ha un
3: perquè
0: truc.
3: Fas la resta per un costat, a la dreta, però diries que feia la de l'esquerra. Ja he dit una possible solució.
0: Ja has dit una pista.
3: Va, llavors, jo avui volia fer dues preguntes, Marta, sí. Que penso que, jo, penso, que es diuen malament. I m'explico. Mira, es diu la paraula doctor, pues, en els impresos, a les targetes, en els rètols, els informes que puguin fer metges, a tot arreu es diu doctor. I jo no sé el percentatge, perquè segurament m'equivocaria, però així que li diem en castellà, a grosso modo, de 100, 90 són metges, els altres 10 seran o poden ser doctors. I m'explico, tots són metges, però doctors només ho són aquells que han tret el doctorat. Llavors es pregunto, per què se'ls diu doctors? Si són metges, no són doctors, perquè no han fet el doctorat? No sé si m'explico.
0: Sí, clar.
3: Hi ha doctors en filosofia, també n'hi ha doctors en dret i en moltes coses, no? I no se'ls diu doctor.
0: Tens raó.
3: Se'ls diu l'abogat tal i tal. Per què? Perquè no és doctor. Llavors, en el metge, si no és doctor, per què se'ls diu doctor?
0: Sí, és veritat.
3: Bueno,
0: perquè
3: no sé si m'he explicat
0: prou
3: bé.
0: Sí, perquè llavors com ho dius per dir amb un metge que es diu Lluís, com li dius, metge Lluís, bon dia?
3: El metge.
0: Però quan t'hi adreces, com t'hi adreces? Metge Lluís, hola, què tal?
3: Perquè li has de donar un títol a una persona que no el té.
0: No, està bé.
3: Tu ets ministre o ets periodista? Perdona.
0: No, jo soc
3: ministre o ets periodista?
0: Periodista.
3: Llavors, perquè li donen un títol a una persona que no té?
0: Aviam.
3: Ja, però no sé si m'explico.
0: Sí.
3: Potser no m'he explicat prou bé i
0: que sí,
3: no
0: s'ha entès,
3: no?
0: Que sí, que sí, s'entès perfectament, que és veritat.
3: Metge o senyor, el que vulguis, però vull dir, li dones un títol a una persona que no el té, per què? Perquè sempre s'ha dit, una vegada això es va dir fa molt de temps en època d'en Cuní, però encara no m'ho va respondre ningú, eh? Estic parlant de... Tu encara estaries a pàrvols. Mira, i la segona és, també vosaltres i tothom, el pueblo, diguéssim, i els periodistes i tothom, diuen... Bona nit. Aviam, jo penso que està malament. És bona nit. Amene. I per què? Perquè la vora és la vora del riu, la vora que fas amb uns pantalons, m'entens? Però la bona és un desig, que passis una bona nit, no una bona nit. I què és això de bona nit?
0: Sí, doncs...
3: I tothom, vosaltres, els informatius, ara mateix els acabo de sentir, els de Deports, t'han dit una altra vegada... I tothom, ja se'n sembla que alguna vegada no voldria acusar-te, tu mateixa ho has dit, bona nit.
0: Puc ser dolenta ara, Lluís? Deixes?
3: Mana?
0: Puc ser dolenta ara?
3: Ho ets sempre, però t'ho admeto. Digues.
0: De Ports no, eh? De Ports no,
3: digues.
0: Digues. Que dic,
3: dolenta amb mi, cuidado, que no. Se m'entengui.
0: No. Vale. Dic, de Ports no, diem esports.
3: Bueno, perdó.
0: T'he enganxat.
3: Va.
0: Per això he dit si podia ser dolenta. El que passa que això que dius, que vam fer una consulta perquè algú altre ho va demanar, i ens van dir que es pot dir. Que es pot dir en català bona nit. Sí.
3: Però...
0: Ara no recordo qui va ser, però és una... Hi va haver més d'una persona que van fer algunes preguntes de llengua, i si el bona nit i el bona nit estava bé, i que era una manera col·loquial, i que no està... És col·loquial, eh? Escriure, no pots escriure bona nit, però parlat sí que ho pots dir, que no és incorrecte, que és una manera col·loquial o popular, digue-li com vulguis. Ara no recordo els termes de la resposta, però sé que ens ho van respondre.
3: Vull dir que... És a dir, la Real Acadèmia de la Llengua Catalana, això, o sigui, l'Acadèmia de la Llengua Catalana, això no ho té aprovat, no?
0: Jo
3: és una
0: ara...
3: forma, com dius, col·loquial i acceptable.
0: Jo
3: però
0: crec
3: que, no és...
0: que és aquesta part.
3: No
0: però...
3: és oficial, vaja, que no és oficial.
0: Jo diria que no. Però t'hauria de mirar, eh?
3: Sí, així ens has passat al bando dels ignorants, ara, eh?
0: Clar, però és el bando que m'agrada, el dels ignorants.
3: Molt bé, Marta, bona nit. I
0: moltes
3: bon
0: gràcies, adéu-siau. Igualment. Adéu-siau. En Mario, des de Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit, bona nit.
0: Què tal, Mario?
4: Volia contestar una miqueta a aquest senyor que comentava el tema dels metges que es diuen doctors,
0: sí,
4: i a les persones que no es diuen doctors i que han fet el doctorat.
0: Uh-huh.
4: A veure, si un es refereix al diccionari de l'Acadèmia, diu que doctor és el màxim reconeixement acadèmic, però també, al mateix temps, és aquella persona que pot exercir la medicina.
0: Amigo.
4: Per tant, per exercir la medicina no cal fer el doctorat, com es diu habitualment, fer la tesis doctoral,
0: sí,
4: sinó tota aquella persona que pot exercir la medicina, per poder fer-lo, basta con ser licenciat en medicina i cirurgia, que és la nomenclatura habitual del títol. I, per tant, és per això que es poden dir únicament com una excepció, però acceptada per la diccionari, diu que doctor és aquell reconeixement màxim acadèmic o bé aquella persona capaç d'exercir la medicina. Per tant, un licenciat en medicina es pot dir doctor.
0: Es pot dir doctor. Doncs resposta correctíssima i perfectíssima, Mario. Que ets doctor?
4: Sí. Jo habitualment aquesta aclaració la faig... Soc professor de la universitat i aquesta aclaració la faig habitualment als alumnes quan a vegades comenten això, i val la pena sempre, perquè sempre està una miqueta el comentari aquest d'altres companys d'altres carreres que diuen que tu no te poden dir doctor perquè no tens la tesis. I a vegades les diu, mira, cultivaré una miqueta la teva ignorància i t'aclariré una miqueta aquest tema.
0: Doncs és perfecte, Mario. I puc demanar-te de quina especialitat?
4: Traumatologia.
0: Traumatologia, molt bé.
4: Sí.
0: I és una època tranquil·la de feina, ara, o...?
4: No.
0: No és tranquil·la,
4: bueno,
0: no,
4: Mai ho és. El que passa és que, sobretot, aquests dies... Bueno, a Barcelona és molt complicat perquè sempre hi ha molta població que és turista i que, per tant, pues, bueno, aquí pues, bueno, la nit a Barcelona és tranquil·la dintre dels marges, però també és molt complicada en segons quines zones, amb el qual, quan estàs de guàrdia trauma, pues, sempre sempre estàs entretingut.
0: Cames trencades i cops i de tot,
4: sí,
0: no?
4: Sí, cops, baralles i tot allò que... Sembla que això no, aquí no passa, però passa cada vegada més.
0: Ja, és un tema aquest també. Doncs, doctor Mario, moltíssimes gràcies.
4: De res, a vostè.
0: Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies i bona nit, que vagi molt bé.
0: Bona nit, gràcies. Adéu-siau. Tenim uns oients que, vamos, és que no ens els mereixem. És que no ens els mereixem. Gràcies. Com la Carme, que ens truca des de Navès. Bona nit.
5: Hola, molt bona nit a tots i felicitats pel programa, a tu i a tot l'equip i a totes les persones que truquen, que s'aprèn molt. Jo aprèn molt a través de totes les persones que truquen. M'encanta aquest programa. Sempre que puc, l'escolto.
0: Molt bé.
5: Vale.
0: I crec que pots ajudar a la primera oient que ens ha trucat avui amb el problema...
5: Digues,
0: no,
5: que t'havia
0: tallat. No, que crec que pots ajudar la Cristina, no? que demanava uh-huh. pels mussols a l'ull.
5: Sí.
0: Digues.
5: Mira, jo quan era petita i quan era adolescent m'havien sortit bastants, però bastants, eh? Entre que anava al metge, anava al curandero i així finalment, pues, bueno, però i que tenia, que a vegades me'n sortia un o dos a l'ull i jo vaig arribar a patir molt dels orzuelos durant tota la meva joventut.
0: Oh, doncs de jove quin mal també, no? I quin maltràngol.
5: Sí, vaig patir molt. Sí, no sé per què, pues mira, l'havien agafat a mi els orzuelos, mira. I d'això, i al final, bueno, ja a part de medicació, de farmàcia i tot això, pues, a través de curandero, com dic, pues, això és molt lliure, no? Molt personal, però la finalitat va ser, com quan surten els herpes al llavi, pues, posar oli d'oliva, oli d'oliva del bo,
0: sí,
5: a l'ull, simplement això.
0: A sobre del mussol.
5: Sí, de l'orzuelo, amb les mans ben netes, sobretot la higiene, sempre han de tot com és per tot, no?
0: Sí.
5: Però posar directament amb una gaseta, i aquesta gaseta a trossets petits, que s'ho vagi posant, i així ben suau, i se n'anirà marxant. Per lo menos a mi m'hi va marxar.
0: Uh-huh.
5: Últimament, dels que me sortien, sempre ho fèiem així.
0: Molt bé.
5: Perquè a vegades, segons quin tipus de medicació, te pot ser o té al·lèrgia, o no te pot anar bé, no sé, saps?
0: Clar, quan dius medicació, és que et donaven fins i tot alguna pastilla per prendre?
5: Sí, sí, jo recordo alguna cosa, sí, ja dic, és que fa molts anys,
0: fa molts
5: però
0: anys.
5: El que sí que recordo que me va... I precisament la meva germana no fa gaire, ho havien parlat, i t'acuerdas que te había llevado, te habíamos acompañado al curandero por los arzuelos que te salían tanto? Digo, sí, el aceite.
0: Doncs mira, ja tenim...
5: Amb oli d'oliva, eh?
0: Molt bé, perfecte. Un remei natural per la Cristina.
5: I
0: molt bé.
5: I pels herpes, si les surten també les pancetes aquestes que
0: els
5: surten
0: llavis.
5: Al llavi,
0: sí.
5: La mateixa saliva regenera molt. Uh-huh. Bueno, jo sempre m'ho faig així quan me surt, i a més a l'oli d'oliva també el mateix, eh? Jo ho faig molt així, tot molt natural.
0: Molt bé, perfecte.
5: Eh?
0: Molt bé, Carme, doncs moltíssimes
5: pues vinga,
0: gràcies.
5: Vinga, felicitats a tots, que sou un gran equip, eh?
0: Vinga,
5: vinga,
0: vosaltres
5: una
0: també. Una abraçada, bona nit.
5: Molt bona nit, adéu.
0: En Ramon, des de Piera, bona nit, Ramon.
6: Hola.
0: Què tal?
6: Bona nit. Això. Bé, bueno, de passada, això del bona nit o bona nit,
0: sí.
6: Jo de petit, de criatura, fins que ben bé uns 10 anys, em vaig pensar que bona nit era bona nit amb R.
0: Amb R.
6: B-O-R-A.
0: Sí.
6: Sí, bona nit. Jo no entenia per què volia dir, però bueno, fins a llavors vaig, amb una edat, vaig començar a entendre que volia dir bona nit.
0: Clar.
6: Sí,
0: bona.
6: És curiós, però de criatura, això. Bueno, jo ara, de passada que havia sentit el comentari d'abans,
0: mm-hmm.
6: Sí, sí, jo només sentia fonèticament...
0: Clar, i et pensaves que s'escrivia amb R, no? Bona nit.
6: A casa dèiem bona nit, bona mm-hmm. nit, bona nit, i semblava, oi, com sí. si...
0: I a la que vas començar a escriure vas dir, no, aquí va una N i no una R.
6: De molt criatura, jo sempre havia pensat que era vora. Vora.
0: Perquè clar, a casa teva sempre ho dèieu així, suposo, no?
6: Sí, bueno, era com es pronunciava així, uh-huh. A casa.
0: Sí,
6: bona
0: sí.
6: nit, bona nit, clar, els pares et deien bona nit i...
0: I tu contestaves igual.
6: I, clar, era fonètic.
0: I tu ara ho fas servir?
6: I no sabies què volia dir, però clar, després vaig entendre que era bona nit.
0: Nit, clar. I ara què dius sempre?
6: Home, bona nit.
0: Ara dius bona nit. Ja no dius més bona nit, eh?
6: Mm. Home, perquè ara entenc el que dic.
0: Clar, clar. Està clar.
6: Però jo, quan era criatura, molt petit...
0: Pues, no ho sabia, pues,
6: només,
0: sí, sí.
6: Repeteixes lo fonètic, sense
0: clar.
6: Saber el que dius.
0: Exacte.
6: Però bueno, això era només de passada. Jo, la pregunta meva, ara
0: sí?
6: mateix que feia dies que la volia fer, i mira, ara he trobat l'ocasió, perquè de comentant això de que sí, és veritat, eh? A veure, totes les bestioles de la muntanya
0: uh-huh.
6: que a veure, s'han d'anar morint. I, bueno, ara que hi va haver l'assumpte del senglar, que, esclar, quan se'n troben un senglar per la muntanya, se suposa que els recullen, els apleguen, els porten a analitzar i a
0: uh-huh.
6: tot. Però, esclar, tots els animals salvatges, tot el planeta, de tot arreu, jo això fa molts dies m'ho pregunto. Clar, deuen quedar estesos per missa quan vas per la muntanya. Són molts milions
0: d'animalons
6: que hi ha, clar, entre esquirols, conills, senglars...
0: Sí, sí, de tot.
6: Bueno, isards... Allò, jo aquí ho hem vist, que aquí vull dir, n'hi ha un tou d'isards,
0: sí.
6: Vull dir, sembla mentida, però sí, sí.
0: Aquí a Piera?
6: Sí, sí,
0: isards?
6: Sí, aquí hi ha molta muntanya, i tant.
0: Però isards i tot? Sí. Si em pensava que havíem d'anar
6: jo,
0: més amunt.
6: Jo, anant amb cotxe per algun camí per aquí a la muntanya, m'ha anat...
0: Te n'has trobat algun, sí, sí, molt bé.
6: I tant, que passen pel... Sí, sí. Bueno, hi ha moltes bestioles per la muntanya. I, esclar, bé, es deuen morir. I aquí, com els humans, tenim el costum de que enterrem la gent, oi? Perquè, és clar, si no fan pudor o fan cucs...
0: Sí, sí.
6: I se'ls enterra o se'ls incinera, ara mateix l'última moda és incinerar, perquè...
0: Mm.
6: si no, no hi ha puesto, no, per fer-los una tomba a cada un.
0: I tu vols saber què passa amb aquests animals, no?
6: Hosti, jo em pregunto, dic, jo vaig per aquí, per la muntanya i el d'allò, i clar, no em trobo cadàvers per allà.
0: De res, de cap animal, clar, sí.
6: I han de ser mils i milions d'animalons que deuen morir cada dia, com deuen néixer. Bueno, a Lleida tenen el problema amb els conills.
0: Sí, sí, tant.
6: Que allò, bueno, jo que tinc aquí, hi ha caçadors, eh? I jo, mare de Déu, senyor. Bueno, ara es veu que és època de que són petits, estan criant, ara no poden, bueno, les vedes, oi, això. Yeah. Però per totes les bestioles salvatges que corren per tot el planeta, no, jo conec d'aquí, però a tot arreu del món deu estar ple d'animalons, allò que deuen néixer, deuen
0: morir. I deuen morir. I tu vols saber què passa? Per què no trobes cadàvers? Molt bé.
6: I com, esclar.
0: A veure quin respon això.
6: Els humans ens enterrem, sí, sí, o ens incinerem, o bueno, hi ha tot un procés, a part de les companyies que s'ocupen de...
0: Sí, sí, no, a la muntanya això no hi és, està clar.
6: Però clar, totes les bèsties salvatges, que han de ser milions cada dia que moren i d'allò, com és que no ens les trobem?
0: Doncs va, segur que algú té la resposta.
6: Hi ha algú que s'ocupi de recollir-ho? O es reciclen automàticament perquè altres bestioles els mengen, els cucs?
0: Jo crec que vas bé, però va, a veure quins il·lumina.
6: Quan un va per la muntanya, no et vas trobant morts.
0: No, està clar, està clar.
6: I a mi això és una cosa que no acabo d'entendre.
0: Doncs va, a veure qui ens ajuda, Ramon, a aclarir-t'ho, d'acord? Que vagi molt bé.
6: Aquesta és la meva pregunta.
0: Vinga, merci, bona nit.
6: Bona nit.
0: Adéu. En David, des de Barcelona, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Què tal, David?
7: Anem per feina. Diversos aclariments.
0: A veure, digues.
7: Bé, aquest senyor ha comentat en un moment que hi havia isards. No, els isards es troben al Pirineu a altitud. El que deu haver-hi són cabirols, que es troba per aquí en altres espècies.
0: Jo també per això he dit tan avall, m'ha dit que sí, i me l'he cregut, però vaja.
7: No.
0: Més amunt,
7: Són cabirols.
0: Són cabirols, molt bé.
7: Sí. Bé, en qualsevol cas, jo, tema lingüístic, que a vegades un tema lingüístic i si l'enganxo truco, perquè no soc lingüista,
0: sí.
7: Doncs el tema bona nit, que ja el vaig aclarir de fa uns
0: que
7: dies.
0: Sí, anava a dir, veus com va ser tu? Digue, ens ho van aclarir ja.
7: I vaig ser jo. I el tema també del doctor, que ja l'han explicat una mica, ràpidament el del doctor ve del llatí, no? I que en llatí volia dir ensenyar. El que passa que a l'edat mitjana, doncs, els que feien, com es diu ara, feien universitat, doncs el màxim grau que se'ls donava, la màxima titulació que els donava, era el de doctor, però només es donava, atenció, amb els que estudiaven dret, teologia o medicina. Només amb aquests tres estudis. Llavors, jo suposo, i això és l'assumpció que faig jo, doncs que els que estudiaven medicina, doncs doctor en medicina, per no dir doctor en medicina tota l'estona, doncs ja va quedar el doctor. Només, no? Per simplificar, no? Llavors, és una paraula totalment acceptada, surt al diccionari, per tant, doctor i metge, doncs, són dues paraules sinònimes i són correctes. Vull dir, la gent, no és la primera vegada que algú diu, no, és que el doctor, el metge, no se n'ha de dir metge, i si és doctor, llavors ni pots dir doctor. No, es pot dir de les dues maneres.
0: Correcte,
7: molt bé. Amb els metges, amb la resta no, evidentment.
0: Perfecte.
7: I després el tema del bona nit, a veure, l'explicació és que bona nit tenim dues enes molt seguides i es fan com una mica de nosa. Llavors hi ha un fenomen fonètic que és una dissimilació, que és el contrari d'una assimilació. Una assimilació és quan, diguéssim, dues coses s'ajunten, no?, per dir-ho així. Doncs en aquest cas aquestes dues enes es fan nosa i se separen, i la manera que tenen de separar-se és que una li canviem el so i en comptes de fer-la N la fem R i diem bona nit. En català també molta gent, en comptes de dir ningú, que tenim dues enes seguides, la gent quan parla diu vingú, amb una D.
0: És veritat.
7: És el mateix fenomen.
0: Sí.
7: Tenim dues enes aquí que es fan nosa i diem vingú, no? I també hi ha un altre fenomen, que es diu de metàtesi, que amb el darrere, que també tenim moltes erres aquí juntes, darrere, la gent què fa? No, es diu darrere, no? Separem aquestes erres una mica més i canviem les síl·labes, no? Mm-hmm. En qualsevol cas, és un fenomen fonètic. Si busquem, diguéssim, la paraula acceptada, la paraula que surt al diccionari és bona, no vora.
0: Clar.
7: Però jo vull insistir en el fet de que vora no és incorrecte, és un col·loquialisme. La gent quan parla,
0: clar,
7: doncs pronunciem les coses d'una manera. És com ara farem el símil amb el castellà, no? La gent diu, estoy cansado, però la gent escriu cansado.
0: Clar.
7: Ara, no busquis cansau al diccionari.
0: Que no el
7: ara,
0: trobes.
7: Això vol dir que cansau... Clar, però això vol dir que cansau és incorrecte en castellà? No, és una manera vulgar de parlar, però és castellà totalment correcte. Mm. Per tant, la gent que diu bona nit, que no s'espanti, que continuï dient bona nit, perquè és un tret dialectal i és una riquesa del català.
0: I és bonic.
7: De la varietat de la llengua, i és una manera de dir-ho. I la gent que diu vingú, que continuï dient vingú, i la gent que diu dimarts, o la gent que diu dimarts, doncs també són qüestions fonètiques de la pronúncia, o la gent que diu saps, o la gent que diu saps, etcètera, etcètera. Podríem posar mil exemples ara fonètics, Llavors, doncs l'explicació és aquesta. Però és correcte. Una cosa que no surti al diccionari és una cosa, i l'altra és que sigui incorrecte.
0: Que és molt diferent.
7: El que no és correcte és dir, bueno, això ja és una altra
0: això
7: cosa.
0: És una altra cosa. Exacte.
7: Ara ens anem per les branques.
0: No, perfecte. Molt bé, David, moltíssimes perfecte. Gràcies. Vinga. Un dia més. Que vagi bé, bona nit. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
8: Bona nit.
0: Bona nit, Joaquim.
8: Aquí sempre ho diguem.
0: Sí, bé, sí.
8: Almenys la majoria. Uh-huh. I això que ha dit aquest senyor, també, de darrere, també.
0: El darrere i darrere, sí.
8: Darrere.
0: Són riqueses del llenguatge,
8: exacte,
0: sí.
8: Exacte, i com aquí, bueno, sobretot a l'Empordà, Brunyols. No
0: exacte,
8: Brunyols,
0: no Brunyols, Brunyols, sí. Molt bé, boníssims, per cert.
8: I també n'hi ha algun altre, que no sé si és correcte o és casolana, que d'una processó, també hi ha moltes Cs i Ss per aquí, també ho derivàvem en professor.
0: Ah, sí? La professor...
8: La professor de Verges.
0: Sí.
8: Dèiem, no la professor.
0: Ja.
8: Escriu processó, però...
0: Però a vegades dieu professor.
8: La professor de Verges.
0: D'acord. Molt bé.
8: Bueno, coses així. I d'això del mussol, d'aquella senyora...
0: Sí.
8: Però jo tinc entès que un mussol, perquè a mi em va sortir un, de petit no, vull dir, em va sortir de gran, de 40 vermons.
0: Sí.
8: I no em marxava de cap manera. Jo primer vaig posar aigua freda i em diu, no, si havia de posar aigua calenta, un drap calentet, bueno, estèvia i així, bueno, però la qüestió és que no marxava. Que anava a la farmàcia a buscar alguna crema que d'allò, es havia de posar per aquí, en treballs, bueno, aixecar la parpella, i res, tampoc no marxava. I al final vaig anar amb un oculista, i va dir, bueno, va mirar, no és pas cap mal dolent ni res i tot això, però la manera de treure'l, si fa tant de temps, diu, serà operar. I em va donar una llista de tot el que havia de la preparació que havia de fer per operar, que el mussol es va espantar i va marxar.
0: Què dius ara? Ai, que bona aquesta. Quin mussol més intel·ligent, doncs.
8: És verídica, eh?
0: Sí, me'l crec. Es va espantar tant que va dir, desapareixem d'aquí.
8: I va desaparèixer per art de màgia, com ja d'allò... Ja,
0: de l'ensurt, ja de l'ensurt va desaparèixer el mussol.
8: Alguna cosa semblant, així, sí.
0: I,
8: però vaig entendre que això és com una infecció.
0: Uh-huh. Sí, sí.
8: Sí. No sé si és ben bé cert, això, però per el que jo vaig entendre és com una infecció. Que si no hem tocat algun terra o hem remenat alguna cosa que ens quedi microbis als dits, sense rentar-nos les mans i
0: poden anar als ulls.
8: Uh-huh. I el toquem, és possible que vingui per aquí.
0: Molt bé. Molt bé, Joaquim. Doncs moltes gràcies, que arribem a la 1 de la matinada. Hem de donar pas als informatius. Una abraçada i a descansar.
8: Com que hi havia els del futbol.
0: Sí, clar. Però ara ja hem arribat a la 1. O sigui, ho heu fet molt bé, això, tots els oients. Vinga, bona nit, a descansar.
8: Bona nit. Igualment. Adéu.
0: A descansar no, a descansar els que ara han trucat, però que continuaran escoltant, i vosaltres hi torneu a partir de la 1 i uns 6 minuts després de les notícies. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit el Parlament de Catalunya en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
2: Sí que avui demanat disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
3: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació de la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que, a partir d'ara, hauran d'estar més justificades. Repassem ara altres informacions en format breu. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i de professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping abordaran a la Xina l'establiment d'una junta comercial que tracti les diferències que separen els dos països. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema a tractar. Pequín ha incrementat les reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz. Al Regne Unit, el ministre de Salut podria dimitir aquest dijous per intentar desafiar el lideratge de Keir Starmer al Partit Laborista i rellevar-lo com a primer ministre. Starmer està a la corda fluixa després de la desfeta electoral dels laboristes la setmana passada, però insisteix que no pensa deixar el càrrec. I el cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Canes. Un estudi barceloní hi ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Els advocats dels set germans Pujol han demanat aquest dimecres la seva absolució en el judici que afecta a la família perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los i que la Fiscalia ha tirat pel dret a l'hora d'atribuir-los els delictes. Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha aprovat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, especialment pel que fa a la presumpta corrupció política.
4: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
1: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola ha afirmat que se'ls ha perseguit judicialment pel que va presentar l'expresident per a Catalunya. Per la seva banda, la defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, també ha sol·licitat que se l'exoneri. El judici quedarà vist per a sentència aquest dijous. Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de la Lliga de Primera Divisió de Futbol amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts. L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García als últims 20 minuts de joc. Aquest dimecres també s'han disputat a primera Villarreal 2, Sevilla 3, Getafe 3, Mallorca 1 aquest dijous, Girona, Reial Societat a la classificació provisional. El Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entremig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb 39. Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a la Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades. I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha perdut a la pista del Breogán per 114 a 87.
0: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
5: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
5: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
9: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
5: El que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola, Anna.
10: Hola.
6: Amb Ricard Ostrell.
0: A Catalunya Ràdio. Postdates.
11: Escric a una persona que encara no existeix i que potser no existirà. De Les meves nits en blanc, de Ramon Folch i Camarasa. 100 anys del seu naixement.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Una de la matinada i pràcticament 8 minuts. Tornem a ser aquí. Ara ja sim l'hora sencera, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, amb telèfons oberts per parlar amb vosaltres, si ho voleu. El 93-201-7474. Ara hi tenim la Constança, des de Terrassa. Bona nit, Constança.
1: Hola, bona nit a tothom. No, que aquella bestiola que dieu, aquella... Que és un bizar.
0: No, isard. Isard.
1: Com?
0: Isard, amb vi.
1: Amb mi?
0: Sí,
1: isard.
0: Isard. Ah. No és un bizar també, sinó amb i.
1: Ah, me podeu dir què és? I després, una altra cosa. Jo, quan era joveneta, també tenia algun mussol. Hmm. I me'l feien rentar amb aigua timolada. Pregunto, què és l'aigua timolada, que ara m'hi han recordat?
0: Aigua timolada?
1: Sí, me'l feien rentar amb això, l'aigua timolada.
0: No havia sentit mai aigua timolada.
1: Sí.
0: A veure si algú ho sap explicar, doncs.
1: A veure si algú m'ho sap explicar.
0: Perfecte.
1: Em sembla, que m'ho rentava amb això.
0: Uh-huh.
1: Perquè així és una mica d'infecció, que d'allò.
0: Sí,
1: bueno,
0: molt bé. Gràcies,
1: bona nit,
0: Constança.
1: A tothom.
0: Bona nit.
1: Adiós, bona
0: Adeu.
1: Nit.
0: En Magenguet, des de Vilafranca, bona nit.
2: Hola, bona nit. A veure, suposo, ara que deia aquesta senyora aigua timolada, deu ser aigua de timó, de farigola. Dic jo.
0: Ah.
2: Sí, clar, vull dir...
0: I aigua de farigola.
2: Que... Sí, bueno, és que és timó, clar. Bueno, a veure, ja anem per la pregunta.
0: Digues.
2: Mira, a veure, ara que està de moda parlar del proper viatge del Papa a Barcelona, la pregunta és com s'anomenen els habitants de l'estat del Vaticà i quants habitants té.
0: Molt bé.
2: Bueno, i ara si puc fer un d'allò, un comentari sobre... l'estafa que va patir ara fa 3 o 4 dies aquell home que ho va explicar aquí a la nit dels ignorants, no?
0: Sí, sí.
2: Bueno, probablement recuperarà els diners, però en principi jo crec que hauria de parlar amb el director de la seva sucursal i fer els passos que aquest li pot indicar. Esclar, probablement aquest home, tal com hem fet tots, i estic dient tots els que m'estan escoltant, i torno a dir tots... Aquest bon home va donar el seu dia fa si 2, 3 o 6 anys el número del seu compte corrent, la fotocòpia del DNI, el telèfon, el correu electrònic, tot el que tenia. I m'explico, a veure, quina és la persona humana que no ha donat el número de compte i el DNI i el correu electrònic a un empleat de banc que li ha fet una hipoteca? O un senyor o una senyora que li ha venut un cotxe.
0: Uh-huh.
2: O una senyoreta simpàtica que li ha llogat un pis. Qui no ha contractat una alarma i l'empleat que li ha vingut a casa a instal·lar-la, vostè li ha donat tot el que li ha demanat, fins i tot la talla dels calçotets. I si no se'n recorda, li ha fet abaixar una mica les calces per mirar l'etiqueta. A veure... En fi, no acabaríem mai, perquè és un sinfí, tothom l'ha donat el número.
0: Sí.
2: Segur que em direu, home, però és que ho hem donat a un senyor de la SEAT o de la Renault,
0: sí,
2: o d'una casa d'alarmes molt important. No, no, ho heu donat a una persona humana, que pot ser que estigui compinxada amb un altre i li passi totes les vostres dades. I aquesta altra... ho faci servir per delinquir al cap de 5 o 6 o 10 anys. Penseu que el número del DNI és el mateix per tota la vida. I el de compte corrent, gairebé la meitat de la gent també el té fins que es moren. Si mireu les notícies de la televisió, veureu com cada dia, però cada dia, com jutgen i condemnen els polítics de Catalunya i d'Espanya. I llavors què penseu? Que aquests que vau donar els números del vostre compte i els DNI són déus? No, no, no són déus. Només són persones que es poden podrir i algunes es podreixen. Clar, llavors, mireu, oh, doncs com s'ha de fer per anar segurs? En principi no hi ha res per anar segur. Pots posar els calés sota la rajola, però si t'entren a robar
0: també
2: i et foten d'hòsties fins que dius quina és la rajola, bueno... L'altre és tenir el compte corrent bastant al mínim i el que es diu sempre, que no pots posar tots els ous la mateixa cistella, tot i que, clar, això vol dir obrir un altre compte que et costarà 60 euros més cada mes.
0: Mm-hmm.
2: En fi, per la ràdio no es cansen i van dient, sobretot, no doneu el número del compte, del DNI, però tots estem farts i farts de fer-ho i ho continuarem fent, perquè és que no ens toca altre remei.
0: Una altra cosa, sí.
2: Bueno, res més.
0: Bé, moltes gràcies, com sempre.
2: De res, bona
0: que
2: nit.
0: Vagi bé, bona nit. La Pili des de Gironella, bona nit.
3: Mira, bona nit. Us escolto sempre, el programa és preciós, però de vegades us tinc de demanar coses tontes, com ara aquesta que us demano.
0: A veure, digues.
3: Tinc un nec que juga molt a futbol i és més futbolero que no pas la pilota. I sempre me'n diem futbol. Per què porten els nois la mà embolicada? I ho tenen mal.
0: Per què porten la mà embolicada alguns jugadors de futbol?
3: La mà embolicada blanca. Mm.
0: A veure, doncs va, a veure què ens diuen els oients.
3: Bueno, i una altra cosa, això de dir les paraules malament, també em rectifiquen. En tinc quatre de nets i em diuen iaia, no, això així no. Perquè jo dic, oh, va, aneu a posar el pijama.
0: El pijama. El pijama, clar.
3: El pijama. I jo saps què els hi dic? Noi, jo vaig anar a un col·legi amb monges castellanes i se m'ha quedat això. Clar. I se me'n riuen.
0: Però que bonic,
3: bueno,
0: que et rectifiquen els nets, és bonic.
3: Molt bé.
0: Molt bé.
3: I només volia saber això perquè s'emboliquen les mans.
0: Les mans, perfecte.
3: Ho trobo un misteri.
0: Molt
3: acaben
0: bé, Pili.
3: Acaben d'acabar el partit i es treuen la vena de la mà.
0: A veure què ens diuen els oients. Una abraçada, Pili. Bona nit.
3: Vale. Adéu, bona nit.
0: El Ricard des de Sant Hilari Sacalm. Bona nit.
4: Bona nit, Marta.
0: Què tal?
4: Bé, i tu? Encantat de saludar-te, primer que tot.
0: Igualment.
4: Escolta'm una cosa. Digues. El tema del mussol a l'ull.
0: Sí.
4: La senyora ha preguntat què és l'aigua timolada.
0: Mm.
4: L'aigua timolada és aigua de timó. Timó vol dir farigola.
0: Sí, això ens ha dit ara un oient també. Aigua de farigola.
4: No us havia sentit.
0: No, perquè ha sigut el següent que ha trucat i que ho ha sentit i de seguida ha contestat. Aigua de timolada, aigua de farigola. Molt bé.
4: Aigua de farigola. I el mussol no és més que una infecció bacteriana. Staphylococcus aureus és el bacteri que la provoca i normalment fa un granet amb pus aquí a la parpella i ja està, es tracta amb això o amb una mica de pomada antibiòtica i res més, no hi ha més.
0: Molt bé, perfecte. Ricard, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, bona nit.
0: Bona nit. La Carmeta des de Sants a Barcelona, bona
5: Hola.
0: Nit.
5: Hola, què tal? Marta, bona nit a tu i a tothom.
0: Molt bé.
5: A veure, la meva pregunta, a veure, si m'ho puc explicar bé. La meva pregunta sempre m'ha intrigat que quan plorem o riem, d'on surt tot això del cos, de l'òrgan? Tenim un òrgan que ens fa plorar o ens fa riure, o quan tenim mal aquell dolor, d'on surt del cervell o de dintre? A veure si algun metge o algú m'ho podria explicar.
0: És a dir, quan plorem, quan riem o quan sentim dolor?
5: Perquè, esclar, llavors això surt d'un òrgan del cos, no?
0: Mhm.
5: Però de quina part, a veure, no sé si és una pregunta
0: sí.
5: una miqueta rara, però com que també el doctor Eduard a vegades es explica també,
0: sí.
5: no sé si em podria donar una explicació, a veure què tal.
0: Doncs vinga.
5: Perquè clar, com tenim un dolor, ens surt una cosa, com les llàgrimes, no? Com surten les llàgrimes?
0: Sí, sí, sí.
5: Surten o del dolor o de riure.
0: Sí, i tant.
5: De quin òrgan, sisplau? A veure què tal, eh?
0: Molt bé.
5: Molt bé,
0: Carmeta. Bona nit, adéu-siau. Va, que a més de les vostres trucades, que avui estic molt contenta, per cert, portem un ritme fabulós, també tenim missatges. I, per exemple, l'Adolf, des de l'Eixample de Barcelona, ens ha deixat aquest missatge.
6: Us he enviat uns enllaços sobre un blog que jo faig que està pensat perquè la gent

0: Hi ha altres coses que no tenen per què ser d'absoluta actualitat, però, per exemple, les tresenes o qualsevol... No serà que a Catalunya no tenim coses bones que es podrien posar un diumenge a la tarda i no entristir la gent d'aquesta manera?
1: Doncs aquest és, ja mirarem això del Passo Cat amb Boli Ràdio, que m'ha fet molta gràcia, i aquest blog que ens fa arribar l'Adolf des de l'Eixample. Un altre missatge ens ha deixat una reflexió, la Fina des de Nou Barris.
2: Estamos viviendo la era de las comunicaciones y además la conquista espacial de otros mundos. Me parece muy bien todo empeño y toda investigación, pero claro, hasta cierto punto. Yo preguntaría a los enfermos, por ejemplo, mayores que todo lo han dado en la vida por este estado de bienestar y que padecen algo tan simple y tan invalidante, en algunos casos, como la artrosis, sí, la artrosis, las articulaciones molestas que duelen e invalidan. Y este dinero tan exagerado de ir a ver a la señora Luna con todos sus peñascos rocosos y que no exentos, por supuesto, de algún interés, pues claro, para la ciencia, sí. Pero digo yo, ¿no será prioritario el averiguar cómo se sana, se regenera la artrosis antes que ir a la Luna? ¿No merecen nuestros mayores, como digo, que todo lo han dado, sus fuerzas y sus energías antes que ir a la Luna?
1: Doncs és la reflexió que avui ens ha deixat la Fina des de Nou Barris, i tenim un missatge amb una pregunta que li fa directament a la Fina a una persona, vaja, no ens diu d'on és, però que és un missatge del Toni.
3: Jo vull explicar només aquestes coses, només que vaig sentir una senyora molt important, una senyora molt castiza d'això, que em va tocar un poquet a l'alma, no? Però no volia explicar-ho perquè, bueno, per diverses coses. Però, bueno, vull explicar un poquet. Només, això és molt ràpid, eh? Sé que teniu moltes coses i ho sé. Bé, avui dimecres, dia 13 de maig, explicaré que fa temps que vaig veure una senyora que te dic jo, que era, que diu, hòstia, és que si se te talla una rosa, es mora, és viva. Ai, collons, ja ho sé, jo ho sé, però estan en tantes roses cada dia, roses, clavells i moltes herbes, no? Herbes també. I un peix que el sortim de fora, s'ofega, perquè, claro, necessita oxígeno. Claro, ho sabem, tot això ho sabem. I jo pregunto a aquella senyora si té consciència dels toros que els matrisen a poc amb banderilles. Bueno, abans de les banderilles li posen un d'això que no sé com es diu. Hòstia, després l'espasa. Això és matrisar un animal. Això, què pensa ella? No és el mateix una rosa, un peix, un conill, que un toro que m'estan martiritzant durant hores?
1: És una pregunta directa, però no sé si sap el Toni que la Fina és bastant defensora dels animals, de tots els animals. Vull dir que em puc imaginar la resposta, que segurament estaria fins i tot d'acord amb ell. Una altra pregunta ens deixa l'Anna des del Raval de Barcelona.
4: Tinc una consulta. El rellotge que hi ha a l'edifici, que ara és Zara, la plaça Catalunya, que abans era del BBVA, aquest rellotge no funciona fa moltíssim temps. A qui li correspon arreglar aquest rellotge? Penso que és allà a mig de la plaça Catalunya seria prou important que estigués en marxa. Fa molt mala sensació el veure un rellotge que no funciona i un tan visible com aquest. A qui li correspon?
1: A veure si podem descobrir a qui correspon de posar en hora aquest rellotge. Després, l'Aleix des d'Esparreguera diu, recorden els ignorants els xiclets bazoca? Diu, i el forn del Cisne de Barcelona? L'Aina, des de Sant Cugat del Vallès, ens diu: ignorants, què sabem per què no

Han fet el Quanta Guerra avui. Diu el millor programa de 3CAT, ignorants a banda, és clar. Gràcies, Aina. I en Marc, des de Nou Barris, diu: així com alguns humans necessitem dur ulleres per veure millor, no hi ha animals que també en necessitin? Tots els gats i gossos tenen bé la vista?

0: Es poden guanyar diners amb allò que et fa feliç. És més, et pots fer ric sent coherent amb la teva manera de pensar i buscant el bé dels altres? Són preguntes que de ben segur el comú dels mortals ens hem fet en més d'una ocasió. Diners i feina són un binomi que van lligats des de fa segles i no sempre de la millor manera possible. Hi ha moltes maneres de, com es diu popularment, guanyar-te les garrofes. Héctor García i Francesc Miralles acaben de publicar un llibre que es diu Ikigai dels diners, editat en català per Ara Llibres i en castellà per Aguilar, on justament aborden aquesta qüestió. El subtítol del llibre ja ho diu tot, els secrets per crear riquesa amb propòsit. Consideren que a la vida cal buscar allò que t'apassiona i convertir-ho en la teva font d'ingressos, una que sigui coherent amb la teva manera d'entendre la vida. Doncs aquesta nit ens acompanya Francesc Miralles, un dels dos autors del llibre, a qui li demanarem que ens expliqui quina és la fórmula. Francesc Miralles, bona nit.
1: Molt bona nit.
2: Primer de tot, per situar els nostres oients, com que aquest programa es diu La nit dels ignorants, a nosaltres sempre ens agrada saber moltes coses i deixar de ser una mica ignorants cada dia. Ikigai, sí. El títol què vol dir exactament? Perquè és una paraula japonesa.
1: Sí, és una paraula japonesa que es va popularitzar fa 10 anys amb un llibre que vam escriure amb Héctor García i que està traduït a tot el món, que vol dir propòsit de vida, no? Allò, la teva raó de ser, la teva missió. Llavors, quan tu trobes el teu ikigai, vol dir que la teva feina o l'activitat que tu fas o allò que és el cor del teu dia a dia, doncs dona un significat a la vida. Hi ha gent que ho té i ho ha trobat, i hi ha d'altres que ho estan buscant.
2: Que encara ho estan buscant. Anem a això que deies de fa 10 anys enrere, quan vau publicar Ikigai. Vau anar fins a un poble que es diu Ojimi, crec.
1: Exacte.
2: Sí. Que té la taxa més elevada del món de persones centenàries.
1: Com a mínim en aquell moment.
2: En aquell moment,
1: clar. Que això va ser ara, abans de la pandèmia.
2: 10 anys després ja ho veurem.
1: Ho hauríem de mesurar, però exacte. Encara hi ha gent molt gran. L'últim cop que hi vam anar va ser...
2: Què vau aprendre en aquell viatge?
1: Home, moltes coses. O sigui, l'últim cop hi vam anar amb National Geographic per fer un documental que es diu La ciència de longevitat, La ciència de la vida, no? O sigui... Bàsicament, el que vam aprendre, que per viure molt de temps, no només són els hàbits, que, per exemple, tenen a veure amb menjar, ells mengen una mica menys de la gana que tenen, mouen el cos, suaument tot el dia, passen molt de temps a l'aire lliure, de manera que els seus rellotges interns estan sincronitzats amb el sol, tenen molts amics, tenen moltes relacions socials, que això ja es va veure amb l'estudi aquest de Harvard tan llarg, que és un factor clau pel benestar, i tots tenen un propòsit a la vida, un ikigai. És a dir, en aquest cas, en ser un poble d'agricultors, el seu ikigai és l'hort, treballar al camp, estar amb els amics, i això els ajuda a viure molt més temps.
2: Per tant, si anem a aquest segon llibre, l'ikigai dels diners, una mica la idea és portar tot això que explicaven en aquest primer llibre al terreny... del propòsit econòmic, en definitiva, no?
1: Sobretot es dirigeix a dos tipus de persones. Les persones que tenen un projecte que té a veure amb la seva professió, amb la seva carrera, amb el seu talent, i l'estan desenvolupant, sigui algú que crea una start-up, algú que s'està formant per ser psicòleg, per ser coach, per ser terapeuta, per dedicar-se a escriure, a la ràdio, el que sigui. Algú que té un projecte de vida i vol saber un full de ruta per fer-ho, o persones que ja estan en una feina que potser els agrada més o menys, o que en el passat igual els hi va agradar, però han descobert una cosa que els hi fa més il·lusió. Llavors, en el llibre hi ha molts casos que expliquem pas a pas de transicions, no? Per exemple, doncs, persones que treballaven en el món de la banca, Joan Garriga, era director d'una oficina bancària d'una caixa d'estalvis, i després es converteix amb un psicòleg, un formador, un conferenciant, un escriptor. I hem posat molts casos d'aquest tipus.
2: És a dir, gent que potser té una carrera professional desenvolupada en un àmbit i un bon dia és quan troben aquest ikigai seu.
1: Exacte. Troben aquest ikigai i veuen en un determinat moment, potser després d'una crisi personal o d'un descobriment o d'un fet que fa que canviïn el punt de vista, que allò els hi pot agradar més i que han d'anar a poc transitant cap a aquesta nova vida, i al principi és molt possible que ho facin de forma simultània, el treball antic i el treball futur que ells fan.
2: Clar, però a vegades els humans confonem això amb jo tinc la meva feina que no m'agrada però és la que em dóna diners, i en canvi el meu temps d'oci el dedico a tal altra cosa que és el que a mi m'agrada molt, però no ho valoren com... O no, sí, no ho valoren com una possible feina, potser, no?
1: Però avui en dia cada cop és més difícil que un jove brillant vulgui estar en una feina que no li agradava. Això és cosa ja de la generació dels nostres pares. El meu pare, recordo, que va fer durant més de 30 anys feina d'auxiliar administratiu en una empresa química que no li deia res, perquè ell no era d'aquest món i li agradaven altres coses, però va considerar que jo era una feina a canvi d'un salari, un horari correcte, etc. Si parlem amb gent jove, formada i que tenen talent per certa cosa, no?, et diran que necessiten com a mínim dos ingredients perquè en una feina s'hi quedin. Una, que creixin en aquesta feina, que no sigui cada dia igual, que aprenguin coses, i l'altra, veure que això té un impacte en el món, un impacte positiu. Llavors, avui en dia, no només és el salari, l'horari, etc, sinó que tingui un sentit això que fas.
2: Clar. Per això, el llibre citeu Confuci, tria una activitat que t'agradi i no treballaràs un sol dia de la teva vida.
1: Exacte, això
2: que deia. Això sona fàcil.
1: Sí. A veure, és una minoria que ho han trobat, però cada cop jo diria que hi ha més persones que van en aquesta direcció. Durant el confinament es va produir un fenomen que els sociòlegs van estudiar, que es va dir la gran renúncia, que va passar als Estats Units, i és que 8 milions de persones que havien perdut les feines degut al confinament els van cridar per anar-hi de tornada i no van tornar aquests 8 milions. És a dir, eren persones que treballaven de cambrers, a botigues, al món de la logística, i que no estaven satisfets en la feina i no sentien representats o que no s'identificaven amb allò o amb les condicions que els donaven i van preferir arriscar, formar-se, intentar fer alguna cosa diferent, no? Llavors jo crec que cada cop hi haurà més gent, a més, a mesura que les corporacions, que les empreses tenen menys personal i hi ha més gent que és autònoma, que ofereix un servei, que intentarà dedicar-se a allò pel qual tenen un talent.
2: Hi ha alguna edat, Francesc, a partir de la qual ja no t'has de fer un propòsit d'ikigai, sinó de no cal fer salts ni experiments ni salts al buit?
1: No, perquè justament el final de la vida és molt adequat per l'ikigai, perquè quan tu et jubiles de la teva feina, per començar alliberes un temps molt important que tu dedicaves a anar a l'oficina, a la ràdio, a l'escola, al lloc on tu estiguessis treballant. Per una altra banda, els fills ja són grans, ja no necessiten de tu. I els pares probablement i malauradament han mort. Per tant, no tens ningú per dalt, ningú per sota, no hi ha una tasca a fer, tens un temps immens i molta gent arriba a la jubilació en bon estat físic i mental. Llavors, pot ser el moment amb més propòsit de la teva vida, en el sentit que estem veient gent de 60 i 70 anys que van a la universitat perquè no ho van poder fer en el seu moment.
2: Correcte.
1: Ho fan a les aules presencialment, ho fan online, depèn d'on visquin, gent que estudia història, que estudia filosofia, que es formen, i pot ser un moment de molta salut i activitat mental i amb molt de propòsit.
2: Vosaltres també defenseu que s'han de guanyar diners pensant en la resta de la societat, és a dir, en l'equació que seria enriquint-se fent bé als altres. Però, pregunto, es poden fer molts diners amb ètica?
1: Hi ha gent que ha fet moltíssims diners amb ètica, de fet.
2: Sí?
1: Sí, o sigui, a veure, potser amb ètica no es poden fer molts diners de forma ràpida.
2: D'acord.
1: O sigui, això que en castellà diem un pelotazo,
2: sí,
1: amb ètica
2: aquí
1: no es fa.
2: Aquí no hi ha ètica.
1: Perquè, depèn molt de comprar empreses, tornar-les a vendre, d'especular. Però sí que és cert que han hagut projectes que s'han fet al llarg dels anys. Per exemple, IKEA, que el seu propietari original, Kamprad, era una persona increïblement austera, té uns principis, i jo he conegut gent que treballa allà, que estaven contents per la filosofia d'empresa de cuidar el treballador. I n'hi ha d'altres que no s'han fet d'avui per demà, però que la filosofia de l'empresa és cuidar els clients, però també cuidar els de dins, que és el més intel·ligent que pots fer, perquè cada cop que et marxa personal i l'has de formar de nou, és un cost per l'empresa.
2: Està clar. Vosaltres també assegureu en el llibre que els diners sense propòsit, dieu, són una presó més.
1: Sí.
2: Per què?
1: Hi ha molts estudis que s'han fet de com gasten els diners la gent que treballa en una cosa que els agrada i com es gasten la gent que treballa patint en una cosa que no li agrada. En la mecànica psicològica del consum, tu ara imagina't que et posen una feina que tu odies, no? Per exemple, que et diuen tu ara trucaràs tot el dia per telèfon a persones per intentar que canviïn de companyia elèctrica. Potser hi ha gent que li agrada perquè tenen aquest esperit comercial, però molta gent no ens hi veiem allà, no? Uh-huh. Però que per circumstàncies de la vida et veus obligat a fer això. Llavors, clar, encara que tinguis èxit amb la tasca que t'han posat, quan tu acabes del teu horari, hi ha un sentiment psicològic de compensació, de que ho has passat malament i necessites que et retribueixin això que has fet. Llavors, és més fàcil que tu vagis a fer despeses de coses que no necessites, gent que li dona l'alcohol o el joc, o que hi hagi un mecanisme de compensació...
2: Que malgastes,
1: que malgastes els diners. Mentre que si tu la feina que fas li veus un sentit, t'agrada, li veus una utilitat, és més fàcil que aquests diners els inverteixis bé.
2: Hi ha un altre moment d'aquest Ikigai, els diners, que dieu el camí més ràpid a la riquesa implica l'eliminació de creences que limitin.
1: Sí, a veure, per exemple, hi ha moltes creences... Hi ha moltes... Quan jo recordo, quan jo anava al batxillerat, a l'Institut Montserrat de Barcelona, feia lletres pures. Hi havia assignatures com llatí, que igual havia quatre persones per allà. I ens deien els professors... Ui, no trobareu feina, acabareu de cambrers. Els mateixos professors que estaven allà, no? En la pràctica s'ha vist que és tot el contrari. Avui en dia, molta gent que té carrera de dret o d'economia no troba feina. Qualsevol persona que surti de carrera de filologia catalana té tres feines, perquè es necessiten tres vegades més persones dels que es llicencien. Per tant, el futur està canviant d'una manera tan ràpida i la IA està substituint tantes feines tècniques que potser els de filosofia, psicologia i llengua seran els que trobaran més feines. Per tant, no es pot saber, i el que hem de fer és que la gent jove es dediqui a allò que els agrada, que hi posin ganes, que hi posin hores, i que s'hi dediquin i ja trobaran el seu lloc.
2: Clar, tampoc hi ha paletes, tampoc hi ha bons fusters...
1: No,
2: hi ha tot l'ofici artesanal, per exemple...
1: Està molt buscat i cobra...
2: I això la IA no ho fa, no, en principi.
1: I cobren més que nosaltres. O sigui, una persona que ara entri en un despatx d'advocats com a passant, cobra la tercera part que un lampista.
2: Exacte.
1: Llavors, s'ha de posar... han entredit moltes creences que hi ha de carrera útil, carrera no útil, això serveix per guanyar diners, això no serveix per guanyar diners, si tu cantes passaràs gana, bueno, que li diguin a la Rosalía, no? Llavors, tot depèn de dues coses, de dos factors. Quin és el teu talent natural? Que això, lògicament, com diu la Bíblia, molts són els cridats i pocs els escollits, i quants milers d'hores estàs disposat a dedicar això per fer créixer aquest talent? Perquè hi ha aquesta regla que va calcular Malcolm Gladwell, de la regla de 10.000 hores, que 10.000 hores és el temps que tu inverteixes en desenvolupar al màxim una capacitat que tu tens.
2: 10.000 hores?
1: 10.000 hores en total. Ell ho va calcular en base al temps que van estar els Beatles assajant i tocant a Alemanya amb 3 i 4 concerts al dia, o Bach... No, perdó, Mozart. I triava l'exemple de Mozart, Bach va estar tota la vida fent el mateix, no? I també Steve Jobs, no? I gent com Bill Gates, que des dels 14 ja programava, o des dels 12. Mm. Per tant, la regla de les 10.000 hores és tot allò que tu inverteixes per tal d'arribar al màxim de la teva competència en alguna cosa.
2: Molt bé, és treballar a poc a poc i anar fent, però
1: I
2: també...
1: I pensar a mig terme.
2: Exacte, no...
1: Les coses no venen
2: de
1: demà,
2: prou,
1: perquè a vegades... El que veiem a les xarxes enganya, no? Tu veus, la gent jove veu algú a YouTube que està tenint milions de seguidors i té patrocinadors i guanya molts diners, o influencers, i pensen, obriré el canal i demà serà així. No.
2: No.
1: Aquest youtuber o aquest influencer potser fa 10 anys que ho està fent, no? I per tant, ara està recollint els fruits i potser té el talent concret per fer això.
2: De fet, vosaltres al llibre aprofiteu per criticar un principi que corre sobretot als Estats Units, que és lluita i treballa de valent, cada segon que estàs despert has de treballar de valent, descansar és de perdedors. I vosaltres no hi esteu d'acord.
1: No estem d'acord perquè, a veure, al final, si tu no tens el cap clar, si tu no estàs descansat, no es pot dir que això sigui un èxit, sinó que estàs obsessionat en una cosa. I jo crec que el llibre La psicologia dels diners, de Morgan Housel, que ha sigut molt conegut a molts idiomes, crec que en català encara no està. Diu, èxit és llevar-te pel matí i dir, organitzo el meu temps com jo vull, treballaré amb qui vulgui, faré el que jo vulgui, i no aniré al lloc on jo no vulgui estar, no? Llavors, si tu estàs obsessionat amb l'èxit i treballes a totes hores de dilluns a diumenge, ets un esclau de tu mateix, de la idea que tu t'has format d'allò que tu has de ser.
2: Uh-huh. Haver fet aquest llibre Quatre mans amb l'Héctor García, a tu t'ha afavorit que aprenguis noves coses,
1: sí,
2: també?
1: Sí, jo aprenc molt d'ell, perquè som d'entorns molt diferents. Jo vinc del món de les lletres, del món de les editorials, vaig ser editor de psicologia i autoajuda, vaig treballar de traductor, de moltes coses, i ell, en canvi, ve del món de l'empresa, pròpiament. Mm. I va dirigir un equip de 100 enginyers de tot el món i coneix les empreses del Silicon Valley de molt a prop. I gràcies a això hem pogut entrevistar moltes persones que han tingut projectes que van començar de zero, i he après molt amb aquest llibre.
2: Acabo, Francesc Miralles. Què té la cultura oriental i la japonesa en concret, que sembla que sempre ens porta al terreny d'això de reflexionar, de mirar cap endins, bueno, no? Una mica d'introspecció.
1: Té una manera diferent de viure, per bé i per mal, eh? O sigui, hi ha aquest esperit que es diu takumi, que vol dir l'artesà que és capaç de repetir una cosa milions de vegades per millorar un 0,0001%, no? I això ho veiem, els japonesos són molt perfeccionistes, intenten desenvolupar totes les seves capacitats, i això ho veiem en les arts marcials, amb les arts gràfiques, i també, per exemple, amb aquest senyor que té un restaurant de sushi al metro, que surt en un documental de Netflix que es diu Hero Dreams of Sushi, que són aquesta ànsia de perfeccionar-se i fins i tot a la tercera edat, quan ja s'han jubilat, de tenir un servei a la societat, de ser útils.
2: Doncs qui no el tingui que el busqui, i qui el tingui que el treballi fins arriba a les 10.000 hores amb seu ikigai. Moltes gràcies,
1: Francesc
2: Miralles.
1: I passar-ho bé en aquestes 10.000 hores perquè sigui una cosa que t'agradi.
2: Exacte, això és el que procurem.
1: No una cosa que fas per obligació. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, bona nit.
1: Un plaer.
3: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
4: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
3: Moments que semblen sense sortida.
5: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
3: Dolors que costen d'explicar.
6: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
3: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
4: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
3: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
8: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
9: Crec que no vindran aquest cop, eh?
8: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
10: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna, i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses, i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
10: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
2: Cinc minuts i arribarem a 3:15 de la matinada. La nit dels ignorants, al 93207474. Ens truca l'Esteve des de Manresa. Bona nit.
11: Hola, Marta, bona nit. Aviam, com que abans heu parlat de paraules catalanes que no estaven massa bé, o que sí, no ho sé, me n'han vingut al cap quatre, que em sembla que no estan massa bé i es diuen molt.
2: A veure.
11: Per exemple, es diu molt antes, en comptes de abans. Un altre. D'aquí una estona... No, d'aquí un rato et truco, en comptes de dir d'aquí una estona ens veiem o ens trobem o truco. Un altre... Aquesta sí que aquesta em posa la pell de gallina. En comptes de dir tant de bo, es diu ojalà.
2: Això fa mal a les orelles, fins i tot.
11: Però molt mal. Sí. Sembla, jo diria que ve de l'àrab, això. Ojalà.
2: Oh.
11: I es diu molt, ojalà em passi això, ojalà em toqui la loteria.
2: Ojalà no ho diguéssim, mare meva. Ojalà no ho diguéssim.
11: Doncs sí, això mateix. En comptes de dir tant de bo,
2: tant de bo, que és preciós, tant de bo. Sí, sí.
11: Ah, això mateix. I el vale i el d'acord.
2: I el vale i el d'acord, sí senyor. El vale bueno, eh? Vale bueno. Això és molt clàssic.
11: És que segurament, si m'hi poso a pensar, en trobaré moltes més.
2: Sí. Algú li dius, no diguis vale, diu, bueno. Diu, no, ni vale ni bueno.
11: Bueno, també. Exacte. També, bueno.
2: Sí, senyor. També. Tota la raó, Esteve. Sí.
11: Molta paciència.
2: Bona reflexió. Molta paciència, exacte. Moltes gràcies, Esteve.
11: A tu, bona nit.
2: Bona nit, adéu-siau. Doncs farem una cosa, perquè com que hem fet una mica de cúmul de cançons que ens heu anat demanant, i ara, mira, avui hem fet moltíssimes trucades i hem fet aquesta conversa sobre l'Ikigai dels diners i no havíem posat cap cançó. I com que ja fa uns dies l'Aleix d'Esparreguera ens va demanar una cançó del Monxo que es diu Amar i Vivir, doncs ha arribat el moment.

0: Doncs a aquesta hora trobo que el Monxo ha entrat molt bé. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Like a bird on the wire. Si ahir vam parlar d'oranetes i falciots, avui parlem d'ocells en general, perquè fa unes nits la Pilar, des del barri de Sarrià a Barcelona, va preguntar si alimentar amb cacauets ocells com el pit-roig o la mallarenga és bo per la seva salut. Doncs hem traslladat la pregunta a Ferran López, ornitòleg a la Reserva Natural del Delta del Llobregat.
1: Simplement comentar que bueno, òbviament, si fiquem en una menjadora cacauets, vindran a menjar les dues espècies. Tant el pit-roig com la mallarenga són... Bueno, l'alimentació de les dues espècies és bastant variopinta. És a dir, a l'hivern menjaran doncs, més llavors i fruits, etcètera, etcètera, però és a la primavera i estiu, durant l'època de reproducció, quan ja s'alimenten més d'insectes. Amb la qual cosa, sí, és bo per alimentar-los amb aquest extra d'aliment, amb cacauets, però sobretot a l'hivern. Durant l'època de reproducció, doncs, a part que en menjaran menys, doncs, potser no és la millor idea de totes. Jo particularment doncs, tinc menjadores a casa i això ho faig més a l'hivern que no pas a la primavera i estiu, que és quan s'alimenten més de proteïna, no? D'insectes pels seus polls, per poder-se reproduir, etc etc.
0: Doncs mira, no sabia jo que el pit-roig i la mallarenga menjaven cacauets. Ja hem après una altra cosa. D'ocells també demanava alguna cosa en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
2: Quin és l'ocell que més quilòmetres pot volar sense descansar?
0: Doncs aquesta és la resposta que ens fa l'ornitòleg Ferran López.
1: Probablement la resposta sigui els falciots. A Catalunya en tenim tres espècies de falciots. El falciot comú, el falciot pàl·lid i el ballester. I les tres espècies poden estar pràcticament tot l'any sense tocar terra. A diferència de les oranetes, per exemple, que es poden aturar els cables de telèfon o els postes, els falciots doncs, s'alimenten, es reprodueixen, bueno, s'alimenten, copulen i fins i tot dormen en l'aire, sense tocar terra. Dormen d'aquesta manera, és el que aconsegueixen adormir mitja part del cervell i deixen l'altra part doncs, funcional, d'aquesta manera poden descansar parcialment i volar l'hora, no? I què passa? Doncs aquests ocells quan només toquen terra quan és l'època de reproducció. Fan nius en els forats dels edificis i dels arbres i fora d'aquests dos mesos de reproducció, la resta de mesos estan constantment en vol. Pensa, a més, que els individus juvenils que han nascut en el mateix any calendari, aquests no es reprodueixen a l'any següent, amb la qual cosa encara fins i tot poden estar més mesos fins i tot sense tocar terra. Per tant, la resposta és el falciot o els falciots.
0: Doncs resposta, moltes gràcies, en Ferran López, aquest ornitòleg amb una àmplia experiència a la Reserva Natural del Delta del Llobregat que ens ha tret d'aquests dos dubtes que teníem. I qui ens traurà de dubtes demà a la nit en directe aquí a la Nit dels Ignorants sobre qualsevol cosa de flors i plantes, serà l'Oriol Villatoro, que el tindrem aquí a partir de les 12, de Jardins Oriol Villatoro, que és una empresa dedicada a disseny, manteniment i creació de jardins personalitzats, per totes aquelles preguntes que de tant en tant ens aneu fent sobre plantes, sobre arbres, llimoners, que si aquesta planta que sigui li passa això, tot això demà ho podem tractar a fons aquí a la Nit dels Ignorants.

0: Aquesta setmana estem dedicant al llibre Dones, publicat per columna de l'escriptora Isabel Clara Simó, història sobre personatges femenins que l'autora d'Alcoi ens va regalar ja fa temps, l'any 1997. Avui farem dos contes, perquè són més curtets, i justament el primer porta per títol Pardalets. És en una terrassa de la plaça Buonaparte. Fa calor. Xarrupa el darrer glob de la cervesa i mira al seu voltant la silueta del Castello Sforzesco. La invita a prosseguir, però tot i les sabates de taló baix i els pantalons frescos i còmodes que previsora s'ha posat en el primer dia a Milà, la calor la invita a continuar a la terrassa. Està a punt de demanar-ne una altra de cervesa. Al seu costat, quatre empleats satisfan la gana del migdia amb bravíssims entrepans. Fan cara de murris falsos. Guarda, guarda, il bambino con la sua mamma. Ho ha dit el més xerraire, que té pinta de mil homes. I és que just als seus peus han aterrat dos pardalets que se'l tironegen sense manies entre els peus de la gent. La sua mamma? Sí, en efecte. Un dels pardalets està donant-li menjar a l'altre de bec a bec. Tot i la mateixa mida i aspecte, el galifardeu amb pinta de mil homes ho ha deduït de seguida. Qui, si no, alimentaria d'una manera tan altruista una altra? Els murris es desfan en tendresa i tiren els pardalets molles de l'entrepà. Parlen fort, amb la fresca expressivitat dels italians, després marxen. La darrera llambregada als pardalets és tan infantil que se'ls destaquen a la cara els barbs i grans amb prou feines cicatritzats. Als seus peus, els pardalets continuen fent botets simpàtics. Vet aquí, però, que n'aterra un altre de pardalet que va de seguida cap al golafre i n'exigeix part de l'àpat. La mamma aixeca el vol. És evident que va cercar alguna cosa de menjar. Els dos germans picotegen el terra només per jugar, perquè està tot ben escurat. Els agrada trobar un foradet, segurament moll, del rec, on escarbotar i fer-se fora l'un a l'altre. La mamma arriba amb una grossa molla de pa al bec. Quan comença a repartir la ració de cadascú, hi aterra un colom. Al costat dels pardalets sembla un transatlàntic enfront de barques de pesca. La mare reté la molla, però el colom la hi arrabassa amb facilitat. La mare no s'hi resigna. Se'l tiren al voltant esperant un descuit del colom. Manta vegades aquest la fa fora amb un sol moviment del cos, però ella és persistent. Els salts d'ella són gràcils, el del colom pesats. Ella salta amb els peus junts com una ballarina simpàtica. El colomà es fa anar ara un peu, ara un altre, remenant el cul. En partir la molla de pa cau un tros a terra i la mamma s'hi precipita. Novament es veu empesa per la mola del colom i ha d'abandonar. I els dos fillets? Se'l tironen. No han ajudat en res. Juguen tan indiferents als treballs de la mamma com si pertanyés a un altre planeta. La mare encara no ha menjat res. Amb gest irritat, la mare aixeca de nou el vol. Torna més menjar, el colom li arrabassa de nou, ella s'enfada i lluita valerosa i no té l'esforç. Diverses vegades marxa i torna més menjar i a la fi el colom se'n va a altres terrasses i el camp és lliure. La mamma parteix equitativa el fruit de la cacera entre els dos becs golafres. Cada cop que marxa, ells juguen. Els mos mandarres només saben obrir el bec. La mare, que se sàpiga, encara no ha tastat res. Són graciosos, els mandarres, simpàtics. No temen el soroll del trànsit i es mostren despectius amb els peus humans que els envolten. La mare, en un dels molts viatges, descansa un xic, mirant al voltant, per si convé alertar la mainada. La mare també és graciosa, però està esgotada. Els dos mandarres ho tenen molt ben muntat. Una parella d'una altra taula els ha vist i fa exclamacions d'alegria. La noia els tira engrunes d'alguna cosa que menja. Els golafres s'ho mengen tot. No n'han guardat per la mamma, que torna i torna amb tossó de constància. I a la fi, els tres aixequen el vol i se'n van a explorar altres terrasses. Ella s'ha sentit sobtadament cansada. S'ha sentit sola. Una turista sola en una ciutat tan gran, encara oberta a la seva curiositat, i ara la troba avorrida, lletja i bruta. Arrossegant els peus, se'n torna a l'hotel, es farà una dutxa freda, s'estirarà una mica, mirarà el plànol, decidirà una ruta nocturna per quan no cremi tant el sol d'estiu. Pel camí, troba uns pardalets simpàtics que picotegen el terra només per jugar. Molt simpàtics, molt bandarres. Ella, indignada, els fot un cop de peu inofensiu, però suficient per espantar-los. Els pardalets fugen i ella se sent inútil, buida i estafada, com si algú se n'hagués aprofitat d'ella tota la vida sense ni tan sols haver-hi reparat. I la segona història porta per títol La foto. És un aparador d'una botiga elegant del Passeig de Gràcia. L'han decorada un equip de prestigiosos dissenyadors i ha adquirit una forta publicitat. Amb el pas dels dies, però, la gent s'hi acostuma i no s'hi atura. Representa un menjador de classe mitjana dels anys 40. La gràcia no són els mobles, els atuells, també les galindaines, sinó els petits detalls, els tipus de fotos a sobre del bufet, el taparet de ganxet, el fruiter amb fruites de cera, una llibreta escolar de gairell oberta mostrant línies de cal·ligrafia. I passa una vella captaire. Va embotornada amb un feix de robes indexifrables, de colors apagats i d'una brutícia tan total que sembla el cel quan anuncia tempesta. Els cabells són crinera blanca, la cara vermellosa de vi i arrugada d'anys, mostren només dues dents separades i tortes com esmussats ullals de bèstia. Put. Les sabates són un embolcall de bosses negres de plàstic i de vetes i venes llardoses. S'hi atura a davant i mira aquell aparador. Els ulls alcoholitzats segueixen d'esma la fingida habitació, els llavis murmolen una mena de pregària o imprecació salmodiosa i inintel·ligible. Però tot de sobte es fixa en una de les fotos del bufet. Mostra una nena rossa i delicada, de primera comunió, amb les mans enguantades, pietosament unides, de les quals penja un breu rosari. Somriu, forçadament, sota la garlanda de flors i el vel. A la vella se li baden els ulls com les llunes plenes, rovellades i inflades de l'estiu. «Goita!», exclama com si no estigués completament sola. «Goita!», insisteix. I una riallada, com si fos vidre ratllat, li puja de la gola a la boca esdentegada. S'hi ha aturat un home sol que porta el diari a les mans. De seguida, una parella de mitjana edat que arrosseguen un gos arrissadet i blanc com una ovelleta d'anunci comercial. Tres noies amb carpetes també s'hi han parat i miren què pot passar. Goita! Aquesta sí que és bona! Rialles i rigalles, gots escardats, guix grinyonant a la pissarra. Goita, tu! Quin cas! Però si sóc jo! Es gira la captaire a la petita multitud que ha anat augmentant fins a estar formada gairebé per 30 persones i assenyala amb una mà mig coberta de parracs, amb ungles negres, com les d'un cadàver, aquella foto. «Sóc jo, aquella del retrat. Me'l van fer quan la primera comunió. Ai, caram, aquesta sí que és bona!» Riu i riu. La gent es mira el retrat i mira la captaire. «Si m'ho juren, no m'ho crec, la puta d'oros, la mare que m'ha parit!» I riu, i riu, i riu. Ningú dels quasi 30 que la miren aconsegueix, però ni tan sols, fingir un desmaiat somriure. Doncs amb aquest retrat i aquesta història de la foto d'Isabel Clara Simó, avui diem adéu-siau a aquesta edició de la Nit dels Ignorants, que hem fet gràcies a vosaltres, bàsicament, a totes les vostres preguntes, les vostres aportacions i reflexions i les vostres respostes, que les vull tornar a sentir diferents, és clar, no les mateixes. Demà, a partir de les 12 de la nit, amb normalitat, que serà el darrer dia de la setmana per nosaltres, i tornarem amb més històries i amb aquest consultori en directe, amb preguntes sobre plantes, flors i tot allò que teniu a casa i que us preocupa, que voleu que sigui verd i ufanós i potser no ho teniu tant. Així que fins demà a les 12. Bona nit. Adéu-siau.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump ja és a la Xina, on abordarà amb el seu homòleg Xi Jinping l'inici d'un procés per establir una junta comercial que tracti les enormes diferències que separen els dos països en la matèria. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema de la cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui, perquè això encareix les seves exportacions, com deia l'analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals, Philip Black.
3: La Xina és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
2: S'espera que Pequín acordi comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Trump. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari Ostec situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades.
2: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients aquestes explicacions i, tret del Partit Popular, reclamen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i destitueixi Josep Lluís Trapero.